0: La frase "la Eli Adoparda" d'un vídeo que es va fer viral anys enrere li ha acabat costant car a Tresmedia. L'Audiència de Madrid obliga l'empresa audiovisual a indemnitzar amb 50.000 euros la socorrista que, per explicar un incident a la piscina on treballava, va fer servir aquesta expressió col·loquial.
1: Considera que l'ús continuat de la imatge i la veu en paròdies va lesionar el seu honor. El dany moral causat és una de les claus de la sentència, segons la professora de Dret Civil de la UAB, Susana Navas.
2: Perquè aquí la clau és que s'ha ocasionat un perjudici, s'ha ocasionat un dany, però s'ha de provar, i ella ho prova amb diferents informes, que ha tingut tots uns danys de salut psicològics, inclús l'han assetjat també a la feina.
1: La sentència ordena a Tresmedia retirar aquest enregistrament de totes les seves plataformes, televisió, ràdio i pàgines web.
0: Esports, la selecció espanyola de futbol ha avançat cap als vuitens de final del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per 3-0 a Àustria en el partit de setzens. El rival del combinat espanyol sortirà del partit Portugal-Croàcia que es disputa des de la 1 de Toronto, al Canadà. A punt de començar la segona part, el resultat es manté en empat a 0.
1: Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, amb la presentació dels equips des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a la Sagrada Família, davant d'unes 50.000 persones.
0: El Barça torna a la norma de l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Ara el club blaugrana ja pot inscriure Anthony Gordon i abordar una altra operació de xifres importants com la de Julián Álvarez.
1: Pel que fa a l'Espanyol, ha confirmat el seu primer fitxatge. Es tracta de l'extrem barceloní Àlex Calatrava, de 26 anys, que ha firmat fins al 2031 procedent del Castelló.
0: I al torneig de Wimbledon, el barceloní Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, han passat la primera ronda.
3: Fins aquí les notícies.
4: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
5: No, en falta una.
4: Ah, clar, la del tot costa.
5: Doncs som-hi, convocatòria.
6: Ahora bien lo bonito, atacantes.
5: Marc Crosas.
4: Natàlia Arroyo.
5: Jean-Marie Dongu.
4: Bruna Vilamala.
5: Damià Abella. Ion Vaquero.
4: Ilia Sánchez.
7: I amb la Sònia Gelmà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
4: Al tot costa.
6: Momento, seguimos.
7: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: Potser seria interessant que molts artistes també es posicionessin a lluitar contra certes coses de la indústria i potser el món artístic milloraria en aquest país, no sé.
3: Sí, sí,
2: pregunta.
4: Mercè, para la tele. Home, avui
5: qui xalarem. Són aquests? Home, els coneixem.
4: Home, avui amb els obeses xalarem.
1: Però i tant que sí.
4: Ganes d'escoltar-los,
5: I de què parlarem? De què? Quin objecte farem avui, família?
1: Un instrument que tu saps molt bé.
5: La dolçaina.
1: Ah, no. la gralla, no la facis emprenyar.
4: Vaig, calleu, que arriba el jefe.
6: Déu vos guard.
7: He vist el

0: la scienza.
1: La gralla, la gralla. Em podeu interrompre tots, si voleu, menys tu, Laia.
2: Sí, clar. Home, jo bueno, és el millor dia de la meva vida.
1: Tu també, si vols. Però deixa'm marge. Vull dir, jo ho intentaré explicar de la millor manera possible. La gralla és un invent que no té un invent... Bueno, és un instrument, anava a dir, que no té un inventor concret.
3: Oh, no la va inventar la Laia?
1: No, home, no, la Laia no.
3: La Laia no és l'inventora de la gralla?
1: No, la Laia és, un invent, és més antiga que la Laia, la gralla. És un instrument de l'edat mitjana que evoluciona d'altres instruments de canya doble que ja existien. Tot i que té altres parents mediterranis que se li assemblen, la gralla moderna podem dir que és un instrument bàsicament català.
4: Visca Catalunya!
2: Ara.
1: I per què es diu gralla i no es diu flauta, per exemple?
2: Ai, no. Flauta.
1: Bueno, quedaríeu parats dels comentaris que ens arriben. M'agrada molt aquella noia que toca la flauta.
2: No, no. Sí. Però encara no. Encara no ho saben.
4: A Corbera d'Ebre hi ha una gent que ens mira i la dona li diu al seu home sempre: posa aquells de les gaites.
1: De les gaites.
4: Xandongueira. Com l'home. Posa aquell de les gaites, va.
1: Bé, es diu gralla perquè als inicis s'associava el so d'aquest instrument al so estrident que fa l'ocell que porta el mateix nom. Sabeu que hi ha un ocell que es diu gralla?
3: No ho havia sentit mai.
1: No?
3: No.
1: És un ocell com de la família dels corbs, tot de color fosc, també. No l'has vist mai?
3: No, jo tinc un amic que els sap tots, però ja ho sap ell.
1: Clar. Doncs és quan veus un ocell, el truques.
3: El truco.
1: Molt bé. Quan fa un crit, l'ocell aquest, un crit molt característic, doncs s'assembla al so d'una gralla. Són uns ocells que tenen una organització jeràrquica molt complexa i on la comunitat defensa cada individu. Vull dir que s'assemblen una mica als grallers, que si n'ataques un, surten tots a defensar-lo.
2: Ah, sí. Ara, com ha de ser.
1: La gralla, com a Catalunya en general, ha viscut èpoques millors i pitjors. Primer va ser un instrument molt popular, vinculat a la pagesia. La gent la tocava de manera intuïtiva i per imitació. Molts dels grallers que hi havia no tenien coneixement musical, però se sabien un gran repertori de memòria. De fet, gràcies a aquests personatges anònims s'han pogut conservar gran part de les composicions tradicionals que no estaven escrites enlloc.
4: Això és maco.
1: Sí, amb l'arribada de la Renaixença...
3: La Laia Gluck la torna a posar de moda.
1: No, de l'altra Renaixença, parla.
3: Ah, vale.
1: L'original, la del segle XIX. Llavors la gralla allà es reivindica com a instrument i com a símbol de la identitat catalana. No vull fer la pilota a la Laia, però sí que és veritat que tu estàs un temps fora, estàs a l'estranger i tornes a Catalunya fa temps que no sents una gralla i quan la sents...
2: T'emociones.
1: A veure, no sé si fins al punt...
2: T'emociones molt.
1: Emocionar, no, però sents com de... Ets a casa. Ets una mica el que ens passa als d'Osona quan viatgem i tornes i sents la pudor aquella de purins, que dius, hòstia...
4: Estàs comparant la gralla amb els purins?
1: No, però ja m'entenem.
3: Sí, sí, sí.
1: El segle XIX va ser un bon moment per la gralla i el segle XX no tant, perquè, bueno, amb 50 anys de franquisme, doncs ja us podeu imaginar.
5: Què vols dir, ja us podeu imaginar? No estaràs insinuant que al Franco no li agradaven les gralles, Peyu?
1: Al Franco no li agradaven, no, ell era més de la corneta militar. Que hauria sigut ben parit que no la suportés, però fins a un punt que li fes mal, de veritat. Una cosa física, com una mena de superpoder. Que ell vingués amb un tanc i sortís un tio tocant la gralla i el fessis a genollar a terra.
3: No la toques mal!
2: Com el timbaler del Bru, una mica, però amb gralla.
4: Hauria sigut molt maco, això, eh?
1: Però no passa, eh?
3: La criptonita, hauria sigut la criptonita.
1: Exacte. És una hipòtesi, vull dir que no passa, que no aneu ara a una manifestació de neonazis i comenceu a tocar la gralla pensant-vos que cauran a terra perquè fotran un cop de puny, bàsicament.
2: En Faigui i...
3: Però pots anar-hi, també.
2: Gralles.
3: Amb una manifestació de neonazis i vas allà, toques la gralla, no et passarà... Vull dir, hi ha molta policia.
1: Sí, a una manifestació de neonazis.
3: De nazis n'hi ha molta, de policia.
1: A dins i a fora, sí. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Bojos coneguts, i creieu-me que són molt coneguts i molt bojos. Un grup de música que són referents del virtuosisme, el bon gust i el plaer auditiu i emocional. Gairebé podríem dir que són un dels millors grups de l'àmbit musical català.
2: Bravo!
1: Bé, no ho afirmo. Són el millor grup de l'àmbit català contemporani.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Contemporani perquè la Trinca ja no està en actiu.
0: Correcte.
1: Treballen per la preservació de l'excel·lència musical i s'han fet un lloc en els camins inescrutables per poder assolir cims inabastables de la música catalana. El dia que pleguin o que es morin, esperem que sigui d'aquí a moltes dècades, Catalunya plorarà.
0: Sí, senyor. Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença...

0: A veure, que hem hagut de fer aquí uns moviments de cadires.
1: Com ho fem, això?
0: No passa res, perquè l'Arnau, per primera vegada en la història d'aquest programa, s'asseu a l'escó de la Renaixença, acompanyat del Jaume i en
1: Purdi. Què sents, Arnau? Què sents?
2: És històric,
3: excitació.
0: Excitació.
3: Hòstia, està molt fort, aquest volum. La gent ve aquí amb aquest volum?
1: La gent és sorda.
3: Hòstia, no sé, o sigui, portem una temporada destrossant els timpans de tota la gent que ha vingut aquí.
0: Convidats n'hi ha que sordegen una mica. I en la posició habitual de l'Arnau hi tenim en Mayol, que és el bateria d'Obeses.
4: Un plaer, companys.
0: Hola, què tal? Hola a tots, eh? Us saludo a tots.
5: Hola, hola. Què tal?
0: Què heu menjat avui per esmorzar?
5: Un cafè amb llet i us he robat una mica de pa amb tomàquet i llonganissa.
0: Perfecte.
5: I ja està.
0: Tu, Arnau, sempre esmorzes aquí quan hi ha programa?
3: La dada és que en Burdi ha arribat aquí a la una.
0: Ah, sí?
3: O sigui que el seu esmorzar ha estat aquest.
5: Sí.
0: És, perquè tu, Burdi, és veritat que tens una vida interessant en el sentit de que no segueixes uns horaris molt estrictes, oi?
5: Estrictes, sí, però no convencionals.
0: És o sigui, a quina hora et despertes?
5: Si no he de fer res al matí, a les 12.
1: Què dius? Oh,
4: collons!
1: Campió!
4: Primera hora.
3: Això no és veritat, eh? Perquè
4: primera hora.
3: L'hora era la una.
5: Sí, però ho he millorat. Ho he millorat.
3: Doncs fa mig any era la una.
5: Era la una.
0: Sí. O sigui, et despertes a les 12 del migdia.
5: Sí. I, sí, si no de treballar al matí, sí.
0: A quina hora vas a dormir?
5: Pues si l'any demà. Si puc, entre les 4 i les 5.
0: Què dius? Del matí, eh?
5: De la nit, sí.
0: I què fas aquell rato?
5: O treballar.
0: Treballar, eh?
5: Normalment sí.
0: Però de què? Què fas?
6: Ets vigilant.
5: Exacte.
3: Fa coses seves, deixeu-lo estar. No, no us interessen.
0: No. Sí que ens interessen.
5: No, depèn. A vegades treballo com a tècnic de so, llavors solen ser coses a la nit.
0: Clar.
5: I a vegades coses que faig des de l'ordinador a casa, també a la nit treballo millor que al matí, sí. Mm-hmm.
0: Tu, Jaume, segueixes uns horaris més normals, eh?
6: Sí, dictats per la canalla.
0: Clar, va, ets pare, ets l'únic del... No, també hi ha... A Mayol també és pare, el bateria.
4: Sí.
0: I és que sou un grup ben curiós. Hi ha un poeta, no? En Mayol, que es dedica al món forestal, també, a tallar arbres i a desbrossar i tot això. I després en Burdi, tècnic de so i altres coses, i l'Arnau, que fa... Bueno, ja sabeu què fa, l'Arnau.
7: O sigui, l'únic que no treballa és l'Arnau.
0: Sí.
3: Sí, jo sempre dic... Hi ha gent que em coneix i li sembla que sóc una mica estrany en algunes coses, i jo sempre ressalto que, de fet, sóc la persona més normal d'aquesta banda. Jo que els conec bé a tots.
5: Bueno.
0: Com neix la vostra amistat? Com us coneixeu?
6: Depèn.
3: En cadascú de nosaltres hi ha un moment determinat en...
0: No apareixeu tots quatre de cop?
3: No.
0: No. No.
5: Pràcticament.
3: Crec que els que fa més anys que es coneixen són en Coll i jo.
6: Sí.
0: Sí.
6: Des de l'espai Witchy Witchy de Tona.
0: Eh?
3: Un dius em vaig parlar, eh? De l'espai.
4: Sí,
3: l'espai Witchy Witchy.
0: Anava a l'espai conjuntament.
6: Amb l'Oriol, Bauleres.
0: Molt bé, el tècnic de la Renaixença. I llavors arriba un moment que comenceu a fer música, però entenc que segle XIII va ser el precedent d'Obeses.
3: Correcte. Jo tenia una banda amb la qual ja hi tocava en Mayol i altres companys d'aquí a Osona. Una banda amb la seva història, etcètera, etcètera. I llavors iniciem un altre projecte i com que en Coll sempre voltava pel local d'Obeses, ai, de segle XIII,
0: sí,
3: malgrat no formar part de segle XIII...
4: Bàsicament perquè venia a berenar.
0: Venies a berenar, sí. Tu anaves a berenar.
5: Una mica com tots, eh?
6: Una mica com tots, però era com, diguem-ne, la perifèria, l'òrbita que feia que tot fos estable.
0: Sí. I tu en aquell moment ja tocaves el baix?
6: Sí. Sí,
3: sí, de fet, ell, clar, ell era un preadolescent i ja tocava.
0: Quan comences a tocar el baix, Coll?
6: Als 12 a 13 anys.
0: Sí.
6: Sí, una mica també quan ens vam conèixer amb Burdi, als 13 anys.
0: Per iniciativa pròpia o a casa et van dir hauries d'estudiar...
6: No, no crec que hi hagi ningú a la vida que l'hagi dit hauries d'estudiar el baix.
4: No ha passat mai.
6: No, crec que no ha passat. No, perquè, bueno, els meus amics tocaven instruments i bueno, jo també... Ja,
5: era l'instrument que faltava.
6: Era l'instrument que faltava.
0: Clar.
3: Acostuma a ser així la vida del baixista.
6: Sí.
0: És... Quan veus que tens uns amics que tots toquen instruments i falta el baix, t'animes a...
7: És com el porter de futbol,
0: sí,
7: no? Que fas un partit i no hi ha porter, posa-t'hi tu.
3: No, doncs ara...
5: Era porter, també.
6: També feia de porter.
4: Ho té tot.
7: Ets l'home perfecte.
4: Ho tenia tot.
7: Ets l'home perfecte.
0: Sí, tu vas estudiant al teu entorn les peces que falten.
6: Sí.
0: De fet, ets poeta i potser va anar per aquí, també.
6: També va anar per aquí. Que
0: falta un poeta.
6: Que falta en aquesta societat.
4: Sí, sí. Poesia. Sí, senyor.
0: Escolta, heu triat un estil ben curiós. De fet, no teniu un estil concret, que això és una decisió, entenc, difícil de prendre quan arrenqueu el projecte. Perquè hi ha grups, no?, que s'encasellen amb un gènere concret i vosaltres toqueu tot.
3: El cert és que no ens vam posar mai en una taula i vam dir, senyors, no tindrem cap estil, sinó que és una cosa que va anar apareixent a mesura que vam anar fent música, vam anar tenint inquietuds diferents i ens estimulaven la qüestió de provar certs estils que no havíem tocat anteriorment. I al final sí, avui mires enrere i dius, Obeses té una discografia molt diversa i contrastant, però és fruit d'aquesta sensibilitat per la diversitat.
0: Si queda algun català al país que encara no els hagi escoltat, que sapigueu que Obeses sona així. Collons.

0: A tornar ja t'hem sentit molt, però jo vull parlar amb els altres membres de la banda.
1: Són els interessants, eh?
0: Vosaltres, quan veieu l'Arnau, per exemple, en aquest programa, que cada artista que passa normalment hi té algun tipus d'enfrontament...
2: Cert.
0: No hi ha algun...
1: Això no és veritat. Aquestes calúmnies no són certes.
0: Pot passar, a vegades pot passar que hi hagi alguna... No heu pensat mai, d'hosti, igual ens hagués anat més bé sense l'Arnau? Pregunto, no ho sé.
3: No.
0: No, eh?
3: No. No, perquè en realitat l'Arnau és la maduixeta del grup.
0: La maduixeta.
2: La maduixeta, eh?
0: Mira que maco.
4: Llàstima que ens ho ha dit a l'últim programa de la temporada, eh?
1: El color, eh? Què és, aquest, altres... què és aquesta merda de comparativa?
3: Els altres són pitjors.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: O sigui, l'Arnau.
0: Però l'Arnau, no, quan el veieu no dieu... Hòstia, Arnau, no cal que ho diguem, tot això.
5: A vegades, però a vegades penses... Fota-li més una mica.
0: Sí, eh?
5: Sí.
0: Sí, o sigui, ja us va bé aquest paper de... Perquè esteu en el circuit comercial, la gent que no estiguin més ficats, diguéssim, vosaltres circuleu una mica per uns camins que no són els més oficials. No esteu en els festivals principals del país, no? I heu intentat sempre ser molt crítics amb la indústria.
6: Això és un elogi o què és això?
0: No, és una descripció del que fan i el camí que han triat.
6: Val.
0: Que no sé si és el camí que han triat conjuntament o és que l'Arnau és boig i els altres van fent.
3: Això és no, en realitat, Peyu, potser seria interessant que molts artistes també es posicionessin a lluitar contra certes coses de la indústria i potser el món artístic milloraria en aquest país, no sé.
2: Pregunta.
3: Vull dir, potser ser els únics diu molt d'aquest país.
4: Bravo, bravo.
6: El Forestal porta una samarreta
0: sí.
6: I diu, dos no es barallen si un té una motoserra.
7: Potser sí que és la maduixeta, l'Arnau, al final,
6: eh? Sí que és la maduixeta, sí.
0: I com definiríem obeses? Com ho definiríem? Té una... Vinga, Burdi.
5: No, però si hi ha l'Arnau aquí que...
1: No, ja, a mi ja m'ha dit que havia parlat molt.
0: L'Arnau el sentim sempre.
5: Com definiríem obeses? Coll.
8: Som nosaltres quatre, per començar. I som un grup de base rock, base jazz, base el que vulguis,
0: sí.
8: Que fem música per passar-nos-ho bé i perquè la gent s'ho passi bé amb nosaltres.
0: Uh-huh. He trobat una frase que diu que si s'estima la música, s'estima obeses.
1: És una obvietat.
9: És teva la frase, Arnau?
1: Sí.
6: Feia tota la vida.
1: No, per això que parlàvem abans, obeses, construïm aquest projecte amb una estima profunda per la música i, per tant, tot el que en deriva, d'alguna manera, també ha d'interpel·lar algú que tingui aquesta sensibilitat. Eh? A vegades, home, hi pots connectar més o menys, però justament tenir tanta quantitat de registres i diversitat d'estètica doncs possibilita que molta gent que és d'àmbits musicals diferents i de gustos molt específics s'interessi per aquest projecte i gràcies a interessar-se per aquest projecte, de cop descobreix també altres estils i altres gèneres i això és una cosa de la qual estem orgullosos.
0: Recordeu el dia exacte en què vau decidir que Obeses seria el nom de la banda i si estàveu tots d'acord en aquell moment, com ho vau decidir?
5: De fet, inicialment, crec que ens dèiem Obeses i en Jaume Coll.
0: Sí.
5: Abans de fer cap concert.
0: En Jaume ja anava a part.
8: També tenia una entitat pròpia, vull dir.
5: Exacte.
8: O sigui, jo sol sumava tres.
0: Clar. Obeses i en Jaume Coll.
5: Però vull dir, el que vam fer el primer concert ja ens dèiem Obeses. Això era com una prèvia.
0: Com us aneu trobant? Com us teniu un grup de WhatsApp? Com us comuniqueu? Us veieu molt sovint?
8: Teniu un grup de WhatsApp?
0: Sí.
8: O dos, o tres, o quatre, que en tenim tot...
1: No, però nosaltres quatre en tenim un.
8: No, perquè en tenim
9: sí, com
8: un.
9: Seria raro. Es diu Obeses?
8: Es diu Obeses.
5: Es diu Obeses. Molt poc
1: origen. No es diu Obeses.
0: Ah! Aviam.
9: Com es diu?
5: No, Obeses Group.
8: Obeses Group.
5: És que hi ha molts grups que es diuen Obeses.
8: Sí.
1: Ah, clar, quan has de gestionar un projecte així, doncs sí. Hi ha amb els tècnics, amb els representants,
0: correcte.
1: Amb altres coses.
0: Uh-huh. I llavors us trobeu per assajar aquí a Osona?
1: Bueno, de fet, assagem a pocs metres de la Renaixença.
0: Mira, com és un dia d'assaig amb Obeses? Què feu? Us trobeu i us foteu a assajar? O hi ha un pa amb tomàquet? O... No.
3: Hi ha el cafè.
8: Hi ha el cafè.
1: Cafè, sí.
3: Hi ha el cafè, la xerrada.
0: Sí.
3: Sempre xerrem una mica perquè fa mandra començar a assajar sí. I sempre hi ha molts temes de conversa per l'abans.
0: Sí. Esteu d'acord habitualment, els quatre? O sempre hi ha dos que van per un cantó, dos per un altre?
3: Normalment tenim en Burdi, que sempre es queixa de
5: sí. Jo els poso una mica de freno, perquè si no es flipen molt. També sóc qui porto els números i sé les coses que no es poden.
3: Però ara estem parlant de coses en general.
5: Bueno, sí.
3: De qualsevol cosa en general.
5: Bueno.
3: Sí.
5: Vale. Fem-ho així.
3: Jaume, estàs d'acord ara... o no?
6: Ja es veu que s'entenen.
0: Sí, en Bordi és teclista i tresorer.
1: Sí, correcte. És les seves dues funcions... No, de fet, n'assumeix d'altres, eh? Però principalment aquestes dues.
0: I el màrqueting, qui el porta?
5: L'Arnau.
0: L'Arnau.
1: Sí.
0: Tu, Jaume, a part del baix, què portes?
8: A vegades el cotxe.
1: No, i també la vestiment de llaminadures diverses al local d'assaig.
8: Sí, berenars.
0: Catering i berenars. Sí, o sigui, això ja ho has heredat de quan al local de Tona anaves a berenar. Sí. T'has quedat això.
8: Se me va haver una expertesa. I...
1: Sí, darrerament està portant unes galetes de canyella.
5: Oh, quina delicioses.
3: Que a més ell no pot menjar, malauradament.
0: Per què?
8: Ostres.
5: És molt llarg.
3: És igual.
0: Ets intolerant algun...
8: No, soc molt tolerant. No, és coses mèdiques,
0: sí,
8: petites, però amb impediments.
5: Problemes de salut, coll.
8: Sí.
0: Déu meu. És que són uns personatges increïbles. Escolta, creieu que a Verdaguer li hagués agradat el rock? Mossèn Cinto?
5: Coll?
8: Sí, per què no? És a dir... jo crec que sí, anava amb el seu esperit sobretot al final de la seva vida i podria... era un senyor obert a les coses que passaven al seu entorn, per tant, al rock i pues, i més enllà també.
0: Dic perquè un dels projectes que vau fer, d'aquests que en Bordí devia dir, hòstia, això no ho podem fer, que serà massa car, és una òpera rock, no?, amb poemes de Verdaguer. No sé si us queda alguna cosa per tocar, perquè heu fet rock, sardana, heavy, habaneres...
3: Òpera.
0: De tot.
5: Pop.
0: Tot, pop.
1: Sí, home, Peyu, queden moltíssimes coses. De fet, ja tenim entre mans un grandiós projecte l'any vinent.
0: Sí?
1: Sí, que farem conjuntament amb, diguem-ho així, una de les grans entitats corals històriques d'aquest país.
0: I no es pot avançar res més?
1: No, home, ja t'he avançat bastant.
0: On ho veurem, això?
3: Coral històrica, qui pot ser, això?
1: També en algun dels espais emblemàtics de la tradició musical d'aquest país.
0: El Palau de la Música. Palau de la Música.
3: L'Orfeu
0: Català.
3: Català.
4: Quin mes serà, això, més o menys?
0: Quin mes serà,
4: un
0: això?
4: Un mes d'aquells que farà més
9: fred. Cara de pòquer.
1: Jo no he dit res sobre això, eh? Això és una especulació vostra.
0: Escolta, hi ha alguna cançó de les que heu publicat de que no n'estigueu orgullosos? De dir, això no ho hauríem d'haver publicat mai. No.
1: I personalment no.
0: Totes, eh?
1: Que totes són obres mestres.
0: Heu tardat molt a publicar, no? Des de que havíeu publicat l'últim disc dels Fills de les Estrelles, 2018, fins que heu acabat de publicar aquest àlbum que està dividit en dues parts, de Sístole i Diàstole, de l'Ai al Cor, no? Quan heu publicat Diàstole, han passat 8 anys entre una cosa i l'altra. Sou de digestió lenta...
1: Aquesta gent que fa moltes coses...
5: Ja. Mare, com va parir.
1: No, a veure, realment, l'empresa de construir un disc després de Fills de les Estrelles no era una cosa senzilla. Era un gran disc i, per tant, doncs, va marcar també un punt d'inflexió important a la banda i no volíem presentar-nos amb una cosa menor. Per això vam decidir aquesta publicació dual del disc, fer-ho en dues parts, poder centrar-nos en cada una de les parts, abocant-hi tot el nostre compromís amb la música, i ara finalment, després d'això, d'una bona quantitat d'anys, doncs l'hem culminat, i la veritat és que estem molt feliços i satisfets del resultat, i pensem que és també una gran obra de la nostra discografia.
0: En el nou disc hi ha aquesta bestiesa que heu fet, que és la versió del Virolai, que sona així.

0: Teniu resposta de la gent de Montserrat? S'han pronunciat?
1: Sí, o sigui, vàrem rebre un correu d'un dels monjos de Montserrat, ep. El que es cuida, crec, del
0: jardí.
1: Diria que del museu, que ens va escriure res pocs dies després de publicar la peça i ens va donar l'enhorabona i ens va dir, que va ser una cosa que em va sorprendre, que ja tenia aquesta versió del Virolai a la seva llista de Spotify.
0: Hòstia, mira que bé.
1: Cosa que em va sorprendre, però clar, és completament normal que un monjo de Montserrat també tingui la seva llista de Spotify.
0: No, clar, està clar. No us ha proposat una col·laboració amb l'Escolania a fer alguna història amb el Virolai?
1: Per ara no hem tingut aquesta sort, però...
0: En Burdi va dir, és massa car.
2: Home, entenc que ja ho pagarien ells.
0: Sí, home.
1: Ho pagaria Déu.
0: Són més.
2: Exacte, ja ho pagaria Déu.
0: Són més, si fot 5 euros cada nano.
3: Home,
0: doncs
3: i tant.
0: Són molta caralla, allà.
4: Això hauríeu de mirar de fer, que paguin els nanos, eh?
1: No, l'Escolania és extraordinària, eh? Vaig tenir ocasió de visitar-la fa un any, just. Vam fer una visita per allà i vaig al·lucinar realment de com funciona. És com una escola d'alt rendiment musical, i tant de bo tinguéssim alguna cosa similar, no vinculada a la qüestió religiosa. Ja em sembla bé que hi sigui, però també estaria bé
0: tenir-ne una de pública,
1: una de pública i laiques.
0: Obeses, escolta, on us podrem veure properament?
5: A Vic.
0: A Vic, eh?
5: A Vic, el dia...
0: Festa Major.
5: Festa Major.
0: A la plaça.
5: A la plaça.
0: Hòstia. Wow.
2: Demà passat, em sembla
0: que
2: és, oi?
0: Sí, demà passat.
6: Demà passat.
0: 4 de juliol, no?
1: Correcte, sí, no? I a més farem un concert de gran format amb la Copla Berga Jove i el Cor d'Obeses, que és un cor mixt de 12 cantants lírics, i nosaltres 4. Per tant, un concert de grans dimensions, amb repertori nostre arranjat per Copla i també amb diverses sardanes arranjades també en el marc del rock.
0: Això serà a la plaça Major de Vic per la Festa Major, i serem tots.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Una paraula i tres definicions. Si l'encerteu, us emporteu una llengonissa ral de vinyó gentilesa de...
8: Vera!
0: La paraula d'avui és oberturisme. Oberturisme. Nova moda que consisteix en visitar ciutats mentre et desplaces únicament amb el servei de vehicles Uber.
9: El jovent es veu que ja no agafen taxis convencionals ni es belluguen amb transport públic quan viatgen. Ara fan oberturisme.
0: Bé, oberturisme. Incisió que es fa a la pell per deixar drenar el líquid d'una zona infectada.
10: L'operació de la Montserrat ha anat bé, però li hem de fer un oberturisme a l'ingle perquè vagi traient el pus.
0: O C, oberturisme. Tendència ideològica política favorable a l'obertura liberal i democràtica.
11: Per què m'ho feu llegir, això?
0: Perquè
11: vull dir, qui ho ha escrit?
0: Ningú.
11: La veritat que és l'últim programa.
0: Ni jo ni ningú.
11: Tant oberturisme després del 75 no sé si va anar bé, tampoc. A vegades penso com els joves, que en Franco es vivia millor.
12: Uala,
13: Mercè, per favor.
12: Doncs, no ho he escrit jo, això, eh?
0: Hi ha joves que no han conegut Franco, que ho diuen, eh?
11: Ja.
0: És molt gros. A, B o C, ho veses. L'Arnau no pot contestar, que té accés al drive dels guions.
1: No ho he mirat.
0: No.
2: Coll, has de contestar tu. No, ets l'expert en llengua, per tant, et toca.
5: No sé, jo diria la C, però tampoc.
2: Doncs a mi.
0: Diries la C, eh? El poeta diu la C, eh? Oberturisme, tendència ideològica. Correcte! Sí.
1: Magnífic.
0: Avui dedicàvem el capítol a la gralla.
11: A la gralla.
0: Oh. Sí.
11: La gralla té una història molt lligada al món casteller, no? Sí. És una peça clau en la construcció d'un castell. La gent ho associem a la festa, però i sembla que són allà només per fer una mica d'ambient,
1: sí,
11: no? Xerinola,
1: sí,
11: però no.
1: No?
11: No, és molt més que això. Fan una funció significativa en la construcció pròpia del castell. El toc de gralla marca totes les fases del castell. D'aquesta manera, els castellers, sentint la gralla, poden saber en tot moment en quina fase es troben, no?
0: Ah, sí? Pensava que tocaven una mica per animar i ja està.
11: No, fan més coses.
0: Sí.
14: Hi ha molta pressió. O sigui, jo no soc grallera de castells, això
1: doncs
14: sempre
1: no m'han
14: dit els grallers.
0: Xuri!
14: Però hi ha molta pressió, si tocar per ells és molta pressió, perquè a la que t'equivoques una nota, clar, es poden desconcentrar. Fas cau del gran castell de l'any.
10: I llavors a cada pis que pugen hi ha un toc diferent?
11: No sé ben bé si a cada pis que pugen són diverses construccions i al final esperen el toc de l'aleta, no?
10: I quan cauen hi ha un toc especial?
0: Això no, eh? Normalment quan cauen i fa llenya deixen de tocar.
10: No hi ha un uau, uau, uau, uau. Seria maco. Perquè tu no ho estàs mirant, que estàs allà al bar fent... Hòstia, han caigut.
0: Ja està.
10: En canvi, ara no ho saps.
11: Home, però els castells, amb l'esforç que costa, mira-te'ls.
0: S'han de mirar.
11: I allà no els pots tenir de fons, mentre fas el sofregit.
10: Però jo pateixo, no puc mirar-ho jo, això.
14: Pateixes.
10: Ai, tu estàs tocant. Sí, jo sóc que pateixo. No em parla tots a la vegada. Sóc un senyor gran i no sé també a les veus.
14: Parlant de la gran i quin confidència verbal.
11: Més escolta, enllà de l'àmbit tradicional i casteller, els darrers anys la gralla ha guanyat molt de pes com a instrument també en el sentit acadèmic. No? Des del 2006 es pot estudiar com a especialitat a l'ESMUC, que sí, és on la nostra...
0: La Laia, no?
11: Club, va fer els seus estudis, no?
1: Cert, perquè ja s'ha de dir que ja ha acabat.
0: Ah, sí? Ja ets grallera oficial?
14: De fa dues setmanetes.
0: Home, bravo!
11: Quina nota vas treure, Laia? Es fa la sorda. Quina nota vas treure, Laia?
14: En recital la vaig liar grossa, vaig voler muntar una festassa, vaig convidar molta gent, va
11: doncs
14: venir també l'Arnau.
0: Quina nota vas treure, Laia?
14: Va, és que es van veure obligats a...
0: Quina nota vas treure, Laia?
14: No, però és cert que és molt guai que als estudis superiors hi hagi gralla, i tant de bo hi haguessin més places i més centres on estudiar instruments.
0: Quantes places hi ha?
14: Una.
0: Eh?
14: Una per una?
2: Però quanta gent s'hi presenta?
14: No, és que ara és molt fort, eh? Ara aquest any s'hi han presentat 3.
9: Això és culpa teva.
0: 3 és molta gent per tu?
14: Home, no.
10: Si hi ha una plaça, és un 30%, 60% es queda fora.
0: Cuidado,
14: vull dir, per una gralla,
0: clar,
14: llavors per la poca gent que som tocant la gralla i per la feina que s'ha d'anar fent xingos...
3: Entrin tots 3.
14: Clar.
3: Collons, home.
14: Si tots som la puta mare.
3: Hidratant, però no...
0: Aquest any, de grallera oficial, només has guanyat... L'única llicenciada en gralla del 2026 a Catalunya és la Laia Gou.
14: La interpretació, sí. Llavors, de pedagogia... Amb
10: això hauríem de fotre una rua, eh?
0: Home.
10: Saps? Amb tots els de la Renaixença.
3: És festa grossa. Has fet una mica de cabeçut, eh?
0: Sí. Ueses, no marxareu sense interpretar una cançó aquí amb els nostres músics habituals, que són la Laia i un noi que es diu Arnau Tordera.
10: Es bo, també,
0: que us haurà preparat uns arranjaments especials per la...
9: I el nano de l'ou. El nano de l'ou aquí al costat, que també toca.
0: Ah, Fel, ja veureu que en Fel toca un ou, fa com una maraca. Sí,
10: perquè a mi em sap greu que avui, que és l'últim programa, també sempre has anat presentant la banda i encara no m'hi has entrat mai.
0: És veritat.
10: I en canvi, molt ratos parlem nosaltres tres.
1: Sona sempre.
0: Molta gent ens destaca. Hòstia, aquell soroll de la maraca que fa en Fel, la veritat que...
1: Abans m'he fixat que el tio ni aplaudeix al final. No. Mou l'ou.
10: Sí. És part del meu cos, ja, Arnau.
0: Avui, obeses amb Arnau Tordera, evidentment, i Laia Gluck interpreten Seré fort en la mort.
1: Oh. No.
0: No.
1: Fort en la mort.
0: Li he afegit un seré. Seré, però la cançó ho diu, seré fort en la mort.
9: Sí, però fort en la mort.
0: S'ha enfadat, eh?
10: Sí.
0: És un entrevistat dur, eh?
10: Home.
0: Fort en la mort, obeses!

0: Què està sonant, Arnau?
1: Doncs mira, això que avui sona és Folk and Roll, del grup Trèvol, que va amb una peça inclosa al seu disc de debut anomenat Qui omple un estadi no és pas un graller. Volia que la nostra audiència sentís aquest so, aquesta cosa aguda, de difícil definició, que ha sonat a l'inici de la peça.
2: Aquest...
1: Exacte, que tu coneixes prou bé.
3: Sí? El coneixem.
0: Hòstia, sí.
1: Aquesta...
2: Primera hora del
1: Portem una temporada... Això mateix.
0: Això que la Laia Gluck fa cada dia que ve a fer la Renaixença, es passa mitja hora voltant per aquí anar fent...
1: Doncs jo volia que la nostra audiència descobrís aquest so, que és una espècie de nen petit agonitzant. I que hem sentit aquí des de l'inici de la temporada, aquest crit aixordador. A més enllà d'això, volia aprofitar la seccioneta de l'Arnau per reivindicar aquest instrument que abans de començar la temporada, doncs, molta gent associava més aviat a una cosa infernal, i avui penso que el país se n'ha enamorat. Així que llarga vida a la gralla.
0: Oh! Oh!

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la invasió de Perejil.

0: un gos que tinc moltes ganes de veure la foto, perquè és una barreja entre Tekel i Carlí.
1: Hòstia, Déu-n'hi-do. Sí,
0: això ha de ser maco de veure.
1: Sí.
0: Es diu Anicet i viuen...
2: Anicet es diu?
0: Sí.
2: Però té nom de senyor gran. L'Anicet.
0: Anicet?
2: Sí.
0: Anicet és el carmelet aquell de color blanc que prenien les iaies.
3: Jo trobo que Anicet és bonic.
2: És un bon nom, Anicet.
0: Anicet és bonic.
3: És bonic.
2: A veure.
0: És d'Escó.
2: A
0: veure. I la seva responsable és la Raquel, veiem-ho.
2: D'Escó,
0: eh? Ai, pues, ah, no es veu res, eh?
4: És aquesta merda de foto.
0: Ai, fem un zoom.
2: Sí. Aquest sofà no m'hi estiraria ni que em paguessin. Oh. Bueno, m'haurien de pagar tants diners perquè m'estires aquest sofà.
0: Això és allò que és un coixí paret... que s'està desfent la paret.
1: La paret i els hi passava algú que estigui.
2: És un coixí.
0: A veure, viu en Escó, eh?
2: Bueno, a veure si és Escó. Pot ser que s'estigui...
0: Bueno,
2: que estigui mutant tot.
0: Exacte. Normalment l'Anicet i la Raquel sempre passegen pels voltants d'Escó.
2: Sí.
0: O sigui que
2: molt saludable,
0: unes...
2: diuen, que se va molt bé.
0: Tenen unes vistes precioses a la central nuclear.
3: I el riu.
0: I a la central nuclear.
1: I unes cases que hi ha.
3: Sí.
0: I unes cases. I a la central nuclear.
3: I el riu.
0: I el riu, també.
2: Podem estar...
5: Ens situem al 1986.
0: Gràcies, Arnau.
5: Després d'anys de guerra freda i tensions amb els Estats Units, la Unió Soviètica continua darrere del seu taló d'acer. L'última passejada de la temporada hem volgut que sigui especial, però potser ens hem passat de frenada.
2: Avui passegem el gos per... Txernòbil. Som el 26 d'abril de l'any... No plou, dius.
5: Mercè, la Mercè.
0: És que m'agrada.
1: Ha dit Xarabocho.
2: Sí, digue'ls amb els que es van quedar.
0: Passejar el gos per Txernòbil.
2: 26 d'abril de 1986.
3: Mercè, o vaig molt equivocat, o això avui acaba com el Rosari de l'Aurora. És o no, Caio?
2: Sí, sí. Bueno, no l'hauria de canviar. O ens ho han explicat molt estrany.
0: Exacte,
2: o
0: ens ho
2: han
0: explicat
1: malament. Ha passat una altra cosa, eh?
3: O aportes noves dades, o això...
0: Potser és un altre Txernòbil.
3: Està vista per sentències.
0: Potser és un altre Txernòbil, és Txernòbil de mar.
2: L'Anicet... L'Anicet ha sortit d'Escó per anar a petar a la central nuclear de Txernòbil. Un recinte gris amb unes xemeneies gegants que expulsen vapor d'aigua tot el dia i que està situat al mig d'un bosc encara més gris. Les instal·lacions són relativament noves, però resulta que tenen errors de disseny molt greus. És un lloc que qualsevol altre país europeu s'hauria clausurat, però... Som a la Unió Soviètica i aquí les coses es fan diferents. Fins i tot els guàrdies de la central es prenen la feina a la lleugera. De fet, han deixat entrar un gos, com l'Anicet, en un lloc restringit al públic.
3: No, bueno, si voleu entrar, endavant, eh? Podem? Per mi, endavant. Jo d'aquestes coses nuclears no hi entenc. Mm. Però vull dir, mentre no toqueu res, que fotríeu amb un compromís a mi, eh?
2: No
3: toqueu res?
2: No.
3: Endavant.
2: La vida a la Unió Soviètica és diferent a la resta d'Europa i els seus ritmes també ho són. Com diu una dita russa, hi ha una dita russa que diu...
3: Sí.
2: Els treballadors fan veure que treballen i el govern comunista fa veure que els paga.
3: Oh, és bona aquesta, eh?
2: És maca aquesta.
3: Els treballadors fan veure que treballen i el govern comunista fa veure que... Ah!
2: Sí.
3: Això ja ho deia la meva àvia.
2: També es pot aplicar...
1: És russa, la teva àvia?
0: A què? A què, Peyu?
2: No, també es pot aplicar a algun lloc d'aquí.
1: Sí.
0: A què, Peyu?
2: No, a res.
0: Tu no pots tirar una pedra així i amagar la mà?
2: No, es pot aplicar a res.
0: Ah.
2: Ja està.
0: Doncs au.
2: És l'últim dia, avui. Si voleu que n'hi hagi un altre, que no sigui l'últim de veritat, no es pot aplicar a res. L'Anicet potser està més acostumat a veure centrals nuclears, però a nosaltres tota aquella maquinària ens impressiona bastant. Per uns inexperts com nosaltres, tot sembla estar en òptimes condicions.
1: És que està tot en òptimes condicions.
2: Ah, sí?
1: Vull dir que això és tecnologia soviètica, noi. Ja, saps? Vull dir, aquesta no falla mai. No com la merda aquesta dels americans. Allò, puta merda, allò. Però aquesta, va, boníssima.
2: Aquest que ens dona la benvinguda és l'Anatoli Diatlov, l'enginyer en cap de la central. També és l'encarregat de portar a terme un petit experiment per comprovar la fiabilitat del reactor.
1: Ah, avui farem una petita prova.
3: Tens coragre?
1: T'he penjat saladilla i ja.
2: Mengeu en saladilla? Aquí a Txernòbil.
1: Ah, sí.
2: Sabeu que no es diu en saladilla?
0: No, ja ho vam dir.
2: En saladilla russa.
1: Però mon pare havia anat molt a Lloret de Mar.
2: Vale.
1: Llavors a casa en diuen saladilla en homenatge a les vacances de quan era petit que anàvem a Lloret de Mar.
2: Però els russos en diuen amanida d'Olivier.
1: Sí, però ja et dic que mon pare havia anat a Lloret.
2: Vale.
1: Soc rus, però mon pare anava a Lloret.
2: D'acord.
1: Això et dic, que farem una petita prova perquè la central sigui encara més segura.
2: Sí.
1: Saps què vull dir?
2: Quina prova fareu?
1: Farem una prova molt ben parida.
3: Vale. Prova del nou.
2: Eh?
3: La del nou.
2: Quina és la del nou?
3: No sabeu la prova del nou?
2: No.
1: Què?
3: Per si la multiplicació està ben feta, s'ha de fer la prova del nou.
0: Quan ho explicaràs o...?
2: Què dius?
3: No ho fa, allò de la X.
2: Què, allò de la X?
3: Com t'ho vau estudiar, vosaltres?
0: Una regla de tres.
2: Bueno, no m'emmerdeu. Som a la una de la nit del 26 d'abril de 1986. La prova es farà de nit, perquè s'haurà de tallar el corrent elèctric durant uns minuts. La gent dels pobles del voltant així no se n'adonaran, estaran dormint. En principi és una prova inofensiva que ha de durar ben poquet. Veurem què passa. Situem-nos, a la sala de control,
1: sobretot,
2: de moment.
1: Sobretot. No toqueu res.
2: No es pot tocar
1: res. No toqueu res.
2: Aquest botó d'aquí que posa...
1: No toqui res, noi, no toqui res. Estic dient que no toqui res.
2: Aquest, el vermell...
1: Si et dic que no toqui res, maco, no toqui res.
2: No dic només aquest que...
1: No, hòstia, vinc a casa teva a tocar coses, doncs deixa estar aquests pitjors.
2: No, però és que he llegit un botó que posava cuidado.
1: Doncs cuidado.
2: I m'ha fet gràcia.
1: Què vol dir o què? Doncs ja està, doncs tira.
2: L'Anatoli vol comprovar què passa si la central es queda sense electricitat.
3: Clar.
2: Vol saber si el reactor continua funcionant.
3: Clar, és el que vull fer.
2: En cas d'un tall de corrent, la central de Txernòbil disposa d'un generador de dièsel, però tarden massa a posar-se en marxa. Per això és millor comprovar si el reactor pot continuar funcionant de forma autònoma.
1: Tenim uns generadors d'emergència, però van un pèl lents.
2: Home, un pèl lents sí que hi van, perquè els protocols diuen que s'haurien d'activar en 30 segons i els de Txernòbil tarden 3 minuts a engegar-se.
1: 3 minuts, una mica lents, però jo crec que ens en sortirem.
2: L'Anatoli ordena a l'encarregat del torn de nit que talli l'electricitat.
5: Electricitat interrompuda, camarada.
2: Sense electricitat, comencen a saltar totes les alarmes. Passa res, tranquils, està. De moment el pla va sobre el previst. L'Anatoli sap que això és part de l'experiment. Cal posar a prova el reactor. Per tant, s'han de desactivar els sistemes de seguretat.
5: Sistemes de seguretat desactivats.
1: Molt bé.
2: És llavors quan ho veuen clar. La caiguda de potència del reactor és alarmant. Sense electricitat, el reactor no és capaç de funcionar degudament.
5: Camarada, hauríem de tornar a subministrar electricitat. Sí, el reactor s'està escalfant massa.
1: Camarada, esperem una mica més. Cal...
2: Tens temple, eh?
1: Ah, aquesta feina em demana això.
2: Sí.
1: Ah...
2: Em pots nerviós a la primera, no t'hi pots posar.
1: Oh, calma.
2: Arriben les primeres desavinences. La gent de control saben que l'Anatoli està jugant amb foc. El reactor comença a ser inestable.
5: Camarada, Anatoli, estem forçant el reactor.
1: D'acord. Torneu a subministrar corrent, doncs, passant.
2: Doncs vinga, tornem a recuperar el corrent elèctric, però malauradament hem fet salat. El reactor ja és massa inestable.
1: Pep, ja ho ha de fer, això?
2: Eh?
1: Ja ho ha de fer, això?
0: A veure, que l'enginyer en cap pregunti si ja ho ha de fer, això... Malo, eh?
2: És vostè que ho ha de saber, si ho ha de fer.
1: Ara m'ho estic preguntant per mi. Ho ha de fer, això?
0: És una pregunta retòrica.
1: Sí. Pep, deixa-m'ho pensar. No ho recordo.
0: No, protocol no sortia, això, eh?
1: He estudiat sorolls perquè... No me'n recordo.
2: L'Anicet, el nostre gos d'escó, que d'aquestes coses hi entén una mica, és el primer de fotre el camp corrents. I potser l'hauríem de seguir, eh? El reactor s'està escalfant... Jo m'imagino Txernòbil aquell dia. I aquesta alarma, i una gent que se li escapa al riure, però li fa gràcia l'alarma. Poc s'ho pensava en el que venia després. Has sentit?
1: Va tot!
2: Deia que el reactor s'està escalfant, una bestiesa, i està a punt de fer el que es coneix tècnicament com un pet com una gla.
5: Un moment. Tenim una última esperança. Activar el botó AZ5.
2: Eh?
5: AZ5.
2: Això és com la multiplicació del 9, això? El botó AZ5. Sembla ciència-ficció, però és ben real. És una parada d'emergència que ho bloqueja absolutament tot. És l'única solució. Saltant-se tots els protocols, l'enginyer Valery Legasov activa el botó.
3: Ostres, ja l'hem apagat.
0: Legasov, l'has cagat.
2: No.
5: Oh.
2: Ara no sent res, eh? Aquell... Ja no sé.
0: Vale.
3: Ara va bé, eh?
0: Ara va bé.
2: Resulta que les peces de la parada d'emergència... Hi ha unes peces que tenen unes puntes de grafit.
1: Sí.
2: Un material que accelera la reacció en cadena del nucli en lloc de frenar-la.
0: Fantàstic.
5: Ja ho ha de fer, això?
2: Bàsicament és un botó de parada que, en lloc de parar-ho, ho ha accelerat tot.
1: Quina cagada, nano. Quina cagada que has fotut la mare que em va...
5: M'ho estàs dient a mi, pallasso?
1: Jo
5: només intentava arreglar el que t'havies fet abans.
1: Excuses, noi, excuses. També que anava avui tot. Hòstia, has activat el botó sense el meu consentiment, eh?
5: Oh,
1: El pallasso seràs tu, Magú.
2: Aquesta escena és real, eh? Això, el dia del judici, sí, va anar més o menys així. Aquests dos personatges
1: se les van tenir
2: forts, sí. Amb una explosió imminent, el director de la central i el responsable del torn de nit es foten a discutir sobre qui ha tingut la culpa. I per què, carai, la central de Txernòbil té materials que contenen grafit? Us preguntareu, suposo. Doncs perquè és més econòmic. La mare pàtria no es pot permetre equipaments de primera qualitat. De cop, entra el guàrdia de seguretat portant molt males notícies.
3: Tu, perdoneu, eh? Perdoneu que us interrompi, però del reactor està sortint fum, eh? Ja ho ha de fer, això?
0: Ah. A veure, tothom ha de preguntar qui ja ho ha de fer, això? O sigui, ja no veieu que no va bé?
3: No sé.
2: Ja ho ha de fer, això?
3: Ja ho ha de fer, això? És que no hi entenc, aquestes coses. Vaig preparant els cuells d'aigua,
2: no,
3: què faig?
2: No.
3: Aigua no.
2: De fet, el reactor no treu fum, eh? El que surt del reactor és vapor. El reactor s'ha escalfat massa i el vapor d'aigua està a punt de sortir disparat. És una olla a pressió de 200 tones. Això és una dada important. L'explosió de Txernòbil, que s'està a punt de produir, no és una explosió nuclear. És simplement una explosió de vapor. De tota manera, és un pet dels que fan història. Amb l'explosió, el reactor ha quedat a l'aire lliure i l'urani radioactiu ha quedat exposat. Una simple ràfaga de vent pot transportar-lo per tota Europa. Normalment, les centrals tenen una coberta exterior de protecció en cas de fugues, però a Txernòbil no hi ha cap coberta perquè també era molt cara de construir.
1: Ah, hòstia, no, però és que jo així no puc treballar, eh? Entre aquests sòmines, que ha clicat el botó i que no tenim coberta exterior, no? Jo així
3: no.
2: El reactor rebenta i la radioactivitat s'escampa per tot arreu. 31 persones han mort en el moment de l'accident.
3: 31 persones?
2: Sí, no.
3: Només?
0: Encara prou barat, no?
3: Jo trobo que sí, que és poc.
2: Bueno,
3: no, si jo t'enganxo tu, sí, és
0: poc. I aquests dos no es van morir?
2: Ah, sí, aquests sí.
3: Sí.
2: Bueno, no ho sé. No, aquests no, els judicis. La xifra grossa, us l'explico.
0: Va.
2: Perquè 31 persones moren al moment de l'accident. Llavors n'hi ha 200.000 que moren en els anys següents per culpa de la radiació. 200.000 ja és un pico. El més curiós de tot és que el vent és qui juga un paper clau en tot això. De fet, podies estar a menys de 50 metres del reactor i si el vent bufava en contra, potser no enganxaves gens de radioactivitat.
1: Curiós, això, eh?
2: Com quan fas carn a la brasa, que a vegades el fum et ve a sobre,
1: sí,
2: i a vegades no.
1: Llavors, fas una pudor de roba després. Hòstia.
2: Se passi, prefereixo l'urani, eh?
3: Fer carn a la brasa amb urani.
2: Hòstia. Bueno, jo havia menjat unes pilotilles a la brasa amb un puesto.
0: Que eren radioactives.
2: Bueno, feien la brasa amb restos de...
1: Pilotilles?
2: Pilotilles a la brasa. Són bones.
1: Sí.
2: Però el foc no hem de mirar de no fer-lo amb el que ho feien aquella gent.
0: Amb què ho feien?
2: Amb restos de gronxadors vells. De...
0: Ai.
2: I la pintura aquella.
0: Ai.
2: Agafava una...
1: No pot ser que fos el secret de la carn? Vull dir que diguessis, és boníssim, com és que és tan bona?
2: Perquè hi ha pintura.
1: Exacte.
2: No ho sé. Les autoritats soviètiques estableixen un radi d'evacuació de 30 quilòmetres, però algunes famílies es neguen a marxar de casa.
0: Jo, marxar? No. Aquesta casa m'ha vist néixer i aquesta casa em veurà morir.
2: Sí que em veurà morir, perquè tens una cosa aquí a la pell i ja que fa mala pinta, eh?
0: Se'm desenganxa la galta.
2: T'està caient el nas.
0: Bueno. Sí.
2: El més curiós és que alguns veïns que van negar-se a abandonar les seves llars encara viuen avui al dia al costat de la central, cultivant hortalisses amb terra ben contaminada.
0: Res, home. Això, sap què et dic?
2: Què?
0: El narrador, això és propaganda americana.
2: Ja.
0: Americana.
2: Aquí no han notat res, aquí, eh?
0: No. Que us voleu quedar a sopar?
2: Bueno.
0: Sí. Miri, tinc just... acabo de collir uns carbassons.
3: Grossos.
0: N'hi ha un que parla i tot. Sí.
2: Per la seva banda, Anatoli Dyatlov, l'enginyer en cap, va ser condemnat a 3 anys de presó i 10 anys de treballs forçats. Va morir el 1995 als 64 anys. Valeri Legasov, el pobre home que va prémer el botó d'emergència, es va suïcidar el 1988, exactament 2 anys després de l'explosió. De tota manera, entre els efectes retardants de la radiació i els intents de la Unió Soviètica de tapar-ho, mai s'ha arribat a calcular l'impacte real de la catàstrofe nuclear més desastrosa de tots els temps. Es diu que la radiació va arribar fins a Catalunya.
1: Imagina't.
2: Sí que n'hi ha alguna a Catalunya que dius aquest poder...
1: Sí, o potser aquelles mandonguilles que vas menjar,
2: sí.
1: Eh?
2: Sí. Anem a veure si ha sobreviscut el nostre gosset d'Escó, l'Anicet.
0: A veure, estic aquí amb la Sara. A veure si fas que sobrevisqui aquest teque, l'embarreja Carlí, que jo li voldria veure la cara, però no hi ha manera, tu.
2: Sara, la teva responsabilitat, eh? Quin país d'Europa és on hi ha més centrals nuclears? A. França. B. Noruega. C. Ucraïna.
6: França.
2: De dret, eh? S'hi ha tirat de cap, eh?
3: Ho sap, eh?
6: Crec que és França.
3: Els ha comptat.
2: L'Anicet és...

0: de 160 reactors nuclears que hi ha actius a Europa, França en té 56.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí. L'Aniceta, el gos d'Escó, ha pogut superar la passejada perquè és el primer que ha vist el perill. Tantes alarmes i tants botons d'alerta de la sala de control l'han espantat i ha fugit corrents. Com sabeu, l'explosió de Txernòbil no va ser una explosió nuclear, no va ser com una bomba, eh? Més aviat va ser una explosió de vapor d'aigua. Per tant, tothom que s'allunyés una mica de la central estava momentàniament salvat de l'impacte. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre... Bueno, com sempre, ens trobareu fins al setembre, que ens anem de vacances.
2: És veritat.
0: S'acaba avui, és l'últim dia del programa. Deixeu-me donar un agraïment a tota la gent que ha fet possible aquest programa, la Xènia Vilà, l'Anna Bujons, l'Ot Burgai, l'Albert Sallós, el Jofre Martell, en Roger Codina, Dani Tort, Oriol Baurenes, en Gerard Pujol, Sergi Lladó, Sergi Molina, la Duna Costa i la Núria Ordeig, a tota la gent de Catalunya Ràdio, de 3CAT i...
1: Tota?
0: Tota, poder no, però... Hi ha un 99% de gent. Gràcies per fer possible aquest programa. Ens retrobarem al setembre i ens retrobarem, com sempre, al segle XIX. Ara sí. Que el Senyor sigui amb vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Maten a trets un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat aquesta matinada, quan, segons alguns testimonis que han trucat al 112, han avisat que hi havia una baralla entre joves a la zona. Segons diversos mitjans, es tractava d'un enfrontament entre bandes llatines. La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergència no l'han pogut reanimar. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta. Repàs ara altres informacions, en Alfonso.
2: Juanma Moreno ha acabat claudicant i ha incorporat Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia. El pacte del candidat del PP amb els de Santiago Abascal es va anunciar ahir mateix, poc abans de la segona votació, al Parlament andalús per escollir president. Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència i amb un acord que recull 150 mesures. Una d'aquestes és l'anomenada prioritat nacional que predica Vox, és a dir, assegurar-se que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes socials o per optar un habitatge protegit, entre d'altres.
1: El Tribunal d'Apel·lació de París absol l'històric dirigent d'ETA, Josu Ternera, i obre la via perquè pugui ser extradit d'Espanya. L'absolució impedeix a Ternera allargar el seu itinerari judicial fins al Tribunal Suprem francès. Això permetrà que s'activin les dues euroordres dictades contra ell per Espanya i que se'l pugui extraditar. La justícia espanyola reclama Josu Ternera per l'atemptat contra la caserna de la Guàrdia Civil de Saragossa l'any 1987 i per finançament d'organització terrorista a través de les Ricotavernes.
2: El secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern, Manel Nadal, aposta per recuperar el pagament per l'ús de l'AP7 mitjançant alguna fórmula consensuada i coordinada amb la resta de l'Estat. Primer va ser el president Salvador Illa qui en l'últim ple del Parlament va admetre que potser va ser un error eliminar el peatge de l'AP7. Ahir, en declaracions a Catalunya Ràdio, Manel Nadal s'afegia al debat.
3: Recuperar els peatges amb la fórmula que vulguem. És un debat que hem de fer i una cosa que quedi molt clara també. L'hem de fer amb el conjunt d'Espanya, perquè el que no podem fer és tenir una frontera a Ulldecona i una altra, no sé, a Lleida o a Serós, i que els camioners circulin lliures per al conjunt d'Espanya i que hi paguin.
1: La Comissió Europea autoritza el sisè pagament dels fons Next Generation. Són 5.700 milions d'euros. També ha desbloquejat el pagament dels fons que quedaven pendents del cinquè tram. Segons Brussel·les, els recursos permetran fer un pas important en el camí de les reformes i les inversions vinculades al sistema de salut o a la transició cap a un model de transport de baixes emissions.

0: Rosalía sorprèn amb una nova i misteriosa cançó avançada al seu concert d'aquest dimecres a Los Angeles.
1: L'artista no la va cantar en viu, però va fer sonar un fragment gravat de poc més d'un minut en què se sent un cantant amb una veu masculina que recorda l'accent i l'estil de Bad Bunny. Aquesta manera de presentar la cançó recorda el gest que...

0: que Rosalía va fer el 2022 durant la gira del disc Motomami. En aquella ocasió va estrenar Despecha, que es va acabar convertint en la cançó de l'estiu. Ara les xarxes van plenes d'especulacions que intenten identificar aquesta veu masculina, perquè de moment no s'ha fet públic ni el títol de la cançó ni l'artista que hi col·labora.
1: Esports, Portugal serà el rival d'Espanya als vuitens de final del Mundial de Futbol. Els de Cristiano Ronaldo han derrotat fa uns minuts Croàcia per 2-1. Els balcànics s'havien avançat el marcador, però Portugal ha remuntat amb un segon gol al temps afegit de la segona part. Espanya, per la seva banda, ha superat els setzens de final derrotant Àustria per 3-0.
0: Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, amb la presentació dels equips des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a la Sagrada Família davant d'unes 50.000 persones.
1: I el Barça ha tornat a la norma de l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Ara el club blaugrana ja pot inscriure Anthony Gordon i abordar una altra operació de xifres importants com el possible fitxatge de Julián Álvarez.
0: Pel que fa a l'Espanyol, ha confirmat el seu primer fitxatge. Es tracta de l'extrem barceloní Àlex Calatrava, de 26 anys i que ha firmat fins al 2031 procedent del Castelló.
2: Fins aquí les notícies.
3: Quan tot s'accelera sense aturador, el Pop-Up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
4: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
5: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
3: Pop-Up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
6: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
3: Nous episodis de Pop-Up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, es diu Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Molt
1: bé, m'agrada tant que obris les portes de la ràdio pública, perquè s'ha demostrat des de que vam començar el setembre que aquí a la solució pot entrar-hi tothom.
0: Ai, per favor, quina il·lusió, eh? 82.000 gràcies de nou, sí, eh? Un aplaudiment pels oients que ens escolten cada dia religiosament a la solució.
1: Tothom que parli amb respecte i molta gent que ens escolta també a la matinada, que ens segueixen enviant missatges. Jo us escolto a la repetició als 3 del matí, que està molt bé. Bueno,
0: bona hora.
1: També, i a la nit també, eh? La Maria Àngela ens va escriure l'altre dia que mentre entressava la cuina, doncs també es posava el programa de la solució. Sempre és un bon moment per trobar la solució.
0: Sempre és un bon moment. Mireu, el control tècnic, el mestre, l'Albert Jódar, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gaza i la Lívia Discipio.

0: I si avui és dijous, vol dir que la solució es diu Brigitte Lamour. Bon dia.
1: Radioients i radioientes, i un record molt especial a les persones que van patir l'accident a Lleida, nena.
0: Ui,
1: perquè Déu-n'hi-do, que és que porto 3 dies fent turné per Lleida, així que un record per totes les persones i també per les que estan malaltetes.
0: Una abraçada, com sempre, de part de la Brigitte Lamour, que sempre se'n recorda de vosaltres, aquells que ho esteu passant malament. Avui, Brigitte, us porto una solució històrica, perquè avui parlem, alerta, de secrets de Catalunya.
1: Ui!

0: Avui ens preguntem això, avui ens preguntem sobre secrets de Catalunya. Per què? Doncs perquè ve l'estiu, és època de fer rutes, fer viatges, ens agrada visitar llocs que no coneixem, i nosaltres volem saber quins són els secrets més fascinants de Catalunya, dels països catalans. Quines històries amaguen els indrets del nostre país? Per què les cases, per exemple, del Maresme són gairebé totes iguals? O on es pot veure la Moreneta a la ciutat de Barcelona? Quina és la història que s'amaga darrere del conegut com a nen de Casserres? I per què la gent de Barcelona els deien de Can Fanga? Doncs mireu, la solució a aquestes preguntes les tenen dues persones que avui ens acompanyen. D'una banda, Natàlia Moreno, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, Natàlia, com estàs?
1: Molt bé, encantada d'estar aquí.
0: La Natàlia és periodista, és creadora de La història que no sabies, en format podcast. També la podeu trobar a Instagram sota @lahistoriaquenosabies. La podeu buscar ara mateix, @lahistoriaquenosabies. La tenim, per cert, als estudis de Ràdio Olot, que se senten fantàstics, ja, gràcies a la gentilesa dels serveis tècnics de l'emissora de Ràdio Olot i també de Catalunya Ràdio. Un aplaudiment per ells, que ho han fet possible.
2: Bravo. I tant, nena.
0: Natàlia, nena, sembla que estiguis aquí.
2: Sí. Ara, volcànica.
0: Volcànica, ho has dit. La Natàlia... Natàlia, quina és l'última història o secret amagat que t'han explicat sobre Catalunya o sobre els països catalans?
1: Ostres, doncs, a mi el que m'agrada més és el que has dit, el del cos del Sant Pere Casserres.
0: El nen de Casserres. Ara l'explicarem. Sí, sí. El nen de Casserres, quedeu-vos amb aquest concepte, el nen de Casserres. Avui també volem que formi part de la solució, una persona que repeteix la solució. Ell és, un fort aplaudiment per en Joan de Déu Prats. Molt bon dia, Joan de Déu.
3: Molt bon dia.
0: Com estàs?
3: Bé, acalorat, però a gust.
0: Déu-n'hi-do, ara estàs a gustet, aquí.
3: Ara millor, sí.
0: He tancat la porta de l'estudi fa 20 minuts perquè estiguéssiu fresquets i fresquetes. En Joan de Déu és escriptor, ha publicat més de 140 llibres per a infants, joves i adults, molts de temàtica llegendística, mítica i històrica. De fet, quan vam parlar del Departament Amades de Criatures Mitològiques de Catalunya, el vam tenir aquí i ens va encantar. Precisament, avui porta sota el braç Secrets de Barcelona, claus i curiositats de la seva història. Un llibre que tinc aquí, Joan de Déu, que si et sembla el regalarem entre els nostres oients.
3: Encantat, sí, sí.
0: Sí o no? El firmaràs?
3: I tant.
2: Només ha portat un, nena.
0: Home, escolta'm, Brigitte sempre veient algú en mig ple.
2: Bueno, ai, que bé, ha portat un llibre. Mira com canvia la cosa.
0: Escolta'm, Joan de Déu, en aquest llibre, insisteixo, Secrets de Barcelona, claus i curiositats de la seva història, que també el teniu disponible a les llibreries, correu a comprar-lo, editat per Cossetània, entre d'altres coses, i descobrim que Barcelona guarda un fèmur de Sant Jordi. On està guardat aquest fèmur? I per què?
3: Doncs a la Generalitat, hi ha la capella de Sant Jordi, allà hi ha un fèmur guardat dintre d'un escapulari que tot just durant la Guerra Civil va desaparèixer, així que hi hauria, podia fer la novel·la del fèmur perdut de Sant
0: el
3: Jordi.
0: El fèmur perdut.
4: Home, hauríem de trobar un dia el fèmur de Sant Jordi.
2: I tant, i
4: anar-lo
2: tant.
4: A buscar, no?
0: Quan deu mesurar aquest fèmur?
4: Ostres.
0: Clar, eren més baixets, entonces? Que
3: sí, és un fèmur petit, però hi ha també un tros del crani, etcètera, etcètera. A veure, en principi no deixen de ser símbols. No, d'un país. La veritat sobre Sant Jordi ja se sap que no va existir, però això...
0: No ens trenquis el mite.
3: Ah, era un secret, com que era un secret.
0: Brigitte, explica'ns un secret que interessi als oients, va.
2: Doncs mira, un molt maco, o no sé, el carrer Petritxol, per exemple.
0: Oh, a veure, què passa al carrer Petritxol?
2: No, oi que has dit que on es pot veure la Moreneta a Barcelona? Sí. Doncs n'hi han dues.
0: Com?
2: Sí, al carrer Florida Blanca, just davant de l'Avinguda Mistral, també n'hi ha una... Perquè cada dia que quan passo per aquí sempre li demano que m'empari amb la salut i amb els viatges que
0: doncs mira, això que ens diu la Brigitte de seguida us ho explicarem abastament perquè podeu acostar-vos-hi a aquests dies d'estiu, que si sou de Barcelona, doncs visiteu la vostra pròpia ciutat, que no sou de Barcelona, que hi ha moltíssima gent que ens escolta, sobretot a Lleida, que altes audiències a Lleida, Lleida,
2: Tarragona, Mollerussa.
0: Doncs acosteu-vos a la ciutat de Barcelona si és que voleu i teniu plans per descobrir aquests secrets de Barcelona. Avui parlem de rutes, secrets, tresors amagats que han marcat la història i també de meravelles que passen desapercebudes. I com sempre, podeu dir la vostra en joc aquest llibre d'en Joan de Déu, Joan de Déu Prats,
4: Doncs sí, el 93-201-7474, el telèfon del directe, o el WhatsApp del programa, escrivint-nos al 677-3877-19. Per cert, ens els acaba d'escriure la Fina i diu, escolta'm, em teniu ben intrigada amb això del nen de Casserres, perquè no en sabia res. Doncs queda't fins a les dues perquè ara ho sabràs, Fina.
2: I si et truquen, digues que escoltes la solució de l'Elisenda Carot.
4: Efectivament. Exacte.
2: Hem d'arribar a 100.000 oients avui, nena.
0: Avui,
2: Avui, avui no és l'últim dia de programa. No.
0: Avui és el penúltim dia de temporada.
2: Ah. Doncs avui 90.000.
0: Avui 90.000. Em sembla bé.
2: I demà 100.000.
0: Tot i poses per puntuel, directament.
4: Escolta'm, els oients que a través de les vies de contacte que hem esmentat que ens expliquin si ells, per exemple, coneixen alguna història, ja sigui relacionada sobre algun indret de Catalunya o sobre la seva zona, també. o si ens volen recomanar alguna ruta que barregi, també alguna passejada o, i elements històrics. Per exemple, l'Anna diu, a Palau Solità i Plegamans hi ha la llegenda i l'explicació de que sempre hi havia hagut una comanda templera. Diuen, queda una petita capella templera que està dins d'una propietat privada, però si demanes permís a les persones, es pot visitar aquesta comanda templera. Per tant, interessantíssim.
0: Oh, m'encanta, eh? Clar, és que ara anava a donar feina a la Líbia i a la Viena. Home, podem anotar tot això, tots els indrets dels que parlem i fer un altre mapa i enviar-lo al Club de la Solució. Bravo, que sí,
3: una
0: home,
3: una li feina.
0: No, si no marxaran de vacances sense haver currat com a mules, eh?
4: Una ruta, no? Una ruta misteriosa i de secrets.
0: Mira, fem una cosa, identificarem tots aquests punts secrets, els posarem en un mapa i només podreu accedir-hi si formeu part del Club de la Solució. Ara. Com formar part del Club de la Solució? Sí. Molt fàcil. 677-38-77-19, ens envieu un missatge, vull formar part del club, allà entrareu al nostre club privat i rebreu coses com aquesta. Després també hi ha vídeos, material en exclusiva, que no surt d'allà, no surt de xarxes socials.
3: I també la gent que no es pensi que el telèfon el pot veure tothom. Això és una cosa que no ho veu ningú, perquè ho vaig comprovar-ho jo, nena.
0: No, no, no, això és del Club de la Solució. A tot això, no sé si, com ho veieu, eh? Natàlia, va, començo per tu. Hi ha un interès creixent per les històries curioses que tenim a casa nostra, a la vora?
1: Sí, jo pensava que era l'única que em generava aquest tipus de preguntes, però es veu que no.
0: Tu
1: perquè
0: notes,
1: he vist la resposta, no?, de l'Instagram i així.
0: És que és fort, eh? No, no. Perquè l'Instagram, quan l'obres, tu? Quin any l'obres?
1: L'Instagram fa un anyet.
0: Un anyet.
1: Més o menys.
0: I ara mateix quants seguidors tens?
1: L'última vegada que ho he mirat, crec que 40.000 i algo.
0: 40.000 i algo, imagina't, en un sol any, eh?
3: Però és que és interessant, nena, perquè veieu que hi ha coses interessants a les xarxes.
0: Joan de Déu, hi ha històries fins i tot que no sabem si són certes, però que ens agrada també saber, no?
5: Sí, el tema és el que tu creus, és allò que és, aleshores, és com parlar de Santa Eulàlia, no?, que durant molt de temps ha sigut un símbol i ha defensat la ciutat. Però també ho desvetllarem, tampoc va existir mai a Barcelona.
0: Ah,
5: a la cripta. A la cripta de la catedral, que és el lloc més sagrat de Barcelona, no sabem on qui pot haver. Però si tu hi creus, en Santa Eulàlia, Santa Eulàlia t'ajuda.
0: Si tu creus en Santa Eulàlia, Santa Eulàlia t'ajuda. Tu que ets molt d'això.
3: Molt devota,
0: creus,
3: nena.
0: No?
3: A més, molt. I a més, soc molt devota de Santa Teresa de Jesús. I sé que és veritat que, per exemple, Generalíssimo Franco, nens, va tindre molts anys tot el braç d'ella. Però després, si juntem les peces, aquesta dona tindria 6 braços, 4 cames, 5 cranis. O sigui que, nenes, per no parar de ser tafis.
0: Us dic una cosa, la meva percepció també és que la combinació entre rutes i història cada vegada té més adeptes. És a dir, cada vegada hi ha més rutes. No sé si ho has notat tu, Joan de Déu.
5: Sí, hi ha un ventall molt gran des de la ruta del Vermut fins a la ruta més històrica que vulguis. No? Aleshores, depenent del teu registre, o si ets turista, ets visitant, ets barcelonauta, i, evidentment, si t'estimes la ciutat, està bé de conèixer-la, perquè quan vas a altres ciutats sempre visites els museus i les curiositats que hi han. I aquí o anem al metge o fer gestions.
0: És fantàstic, eh?, fer rutes guiades a casa teva.
3: Nena, jo m'hi fixo molt quan vinc aquí a Barcelona, que ja sabeu que una servidora viu a un palau a l'Hospitalet de l'Infant, però quan vinc aquí, veig els turistes fent retratos i jo em poso darrere i dic, és vital, jo no m'havia fixat en això que estan fotografiant, perquè no mirem cap a dalt i descobreixes una quantitat de cosa més, que Barcelona és histèrica i històrica, nena.
0: Escolta'm, Joan de Déu, tu fas rutes per la ciutat de Barcelona, què els expliques i quin perfil de gent et trobes?
5: Jo, a partir dels llibres que he fet de Barcelona, les editorials em deien, escolta, perquè no fas una ruta i acabes d'abandonar llibreria a veure si algú pica.
0: I piquem o no piquem?
5: Bueno, es pica, però diguéssim que els escriptors voldrien que piquessin més, no? Però el tema de la curiositat sí que la gent l'engresca. I, a més, el tema de Barcelona és una ciutat infinita. I llavors hi ha molta gent que té interès. Jo ho faig perquè escriure és una feina solitària i així em distrec també amb la gent i compartim, compartim els coneixements.
0: Natàlia, tu tens un podcast, ara ho dèiem, i també aquest direm ja canal, no?, quasi d'Instagram. D'on et sorgeix a tu aquesta passió per les curiositats d'arreu de Catalunya?
1: És a dir, bàsicament perquè sempre em preguntava coses i sempre he sigut aquella persona que va caminant i es pregunta, i això per què està aquí? O aquesta escultura per què? O aquest edifici com és que està en ruïnes? Què era? I un dia vaig pensar, doncs, si jo m'estic fent aquestes preguntes, doncs potser algú altre està fent aquestes mateixes preguntes. I vaig decidir compartir-les. I mira, soc una persona curiosa, diguéssim.
0: 40.600 seguidors.
1: Ara mateix, ja veus, ha pujat d'ara.
3: Ha sigut d'ara.
0: És nostre, clar, 40.600 és nostre. En deus un percentatge, ja t'ho dic ara, Natàlia. Una manera d'accedir al passat són els llibres, els podcasts, ara ho dèiem, com els vostres. També les fotografies antigues. On podem consultar les fotos històriques, Joan de Déu?
3: Bé, doncs pots anar a l'Arxiu Municipal de Barcelona, on pots accedir-hi, pots comprar-ne, i hi ha un ventall molt gran que són com finestres obertes al passat de la ciutat. Hi ha coses molt curioses. La grip del 18, la revolució del 36... Hi ha moltes coses que normalment no les veiem. Quan Barcelona va ser bombardejada, també durant la Guerra Civil, això no ho tens a les imatges normals, no te les passen per enlloc.
0: Però mira que vaig anar a la catedral, eh? I tinc entès que la catedral, la façana de la catedral és reconstruïda.
2: També, nena, ni el barri és gòtic. I es diu gòtic, nena.
3: Era el barri de la catedral i la plaça de davant és gràcies a l'urbanista Mussolini que va bombardejar aquella zona.
2: Ara, aleshores. Sí, senyora.
3: Però la façana simplement és perquè al segle, de final del segle XIX, es va fer una façana nova neogòtica que la va pagar el banquer més important d'Espanya, en Manuel Girona, i per això ara tenim aquesta magnífica façana. Però abans era una façana molt, molt trista.
0: Clar, és fort, perquè la gent no ho sap, diu, no, és una façana gòtica. No, no, no, és neogòtica, és posterior a 1940, sí. Per tant, estem parlant de, això, una donació de Joan Manuel Girona. Per cert, que nosaltres estem molt a prop del carrer que li va dedicat, i la gent va fent fotos, no, no, això és gòtic, oh, fixa't, és tornar al segle tal.
2: L'art del carrer del Bisbe, clar, jo dic, pobres si sapiguessin que és mentida.
3: És bonic, però
2: és
3: fals.
2: És molt maco.
0: Exacte. Aquests arxius són públics? És a dir, només donant el DNI els podem consultar, eh?
3: Sí, sí, tu pots anar particularment online i pots descobrir un ventall, com dèiem, no?, de finestres ocultes de la ciutat.
0: Joan de Déu, al llibre expliques que es va fer la primera fotografia, expliques quan es va fer la primera fotografia de Barcelona. Quina va ser?
3: Doncs va ser a meitat del segle XIX, tot just el senyor Daguerreotip ho va inventar a París, i uns emprenedors que catalans ja en aquell moment hi eren, van portar una màquina de fotografia molt bàsica i van fer una foto a Pla de Palau que van haver de comentar amb els diaris abans de que per favor no passés ningú per allà perquè una foto trigava 20 minuts en fer-se.
0: Ah, clar.
2: Van repetir-la
3: diverses vegades.
0: Van repetir-la.
3: Sí, tu vas haver d'amagar-te també.
2: Jo vaig ser el 1905, que hi vaig néixer, i me'n recordo, a més, era una pudor al sulfat que fotia allò.
0: De la càmera, eh?
3: Sí. Si vas a Pla de Palau hi ha un rètol que t'explica doncs, que allà es va fer la primera fotografia de l'estat espanyol.
0: Pla de Palau, la primera foto de l'estat espanyol. Mira, una curiositat arquitectònica del nostre país que volem comentar amb la Natàlia.

0: Anem fins al Maresme amb els tiets. Per què les cases del Maresme són totes iguals, Natàlia?
1: Doncs mira, això és un tema que m'havia cridat molt l'atenció, perquè alguna vegada que havia anat al Maresme pensava, dic, però com pot ser que totes les cases estiguin exactament igual? Tenen la porta, la finestreta al costat i hi ha carrers sencers amb la mateixa arquitectura. I això té una resposta molt senzilla, però que jo no ho sabia i es veu que molta gent tampoc. Són les anomenades cases de cos, que bàsicament tenen uns 25 pams d'amplada i cases marcades sobretot per les bigues. Exacte. Sí. I totes són iguals, és a dir, tu entres a la casa i l'amplada total de la casa és l'entrada.
0: 25
1: pams. I després
0: pams.
1: Hi ha... exacte.
0: I això per què, Natàlia? Ho va decidir així l'Ajuntament? Per què?
1: Era bàsicament per aprofitar l'espai. Com que compartien parets, era molt més senzill fer les cases seguides i així podies construir més i amb menys poc espai.
0: Uau. Veus? Clar, és per la manera de viure que tenien els pobles del Maresme aleshores, no? Parlant de cases, si tornem a Barcelona, hi ha algun lloc de Barcelona o a Barcelona on hi hagi una construcció similar a la que dèiem ara al Maresme?
2: Hi ha cases com enganxades, parejades, que n'hi ha unes quantes, sobretot de l'exposició del 29 o de cases obreres. Has d'entrar alguna mena de passatge al carrer Entença, entres en un portal i a darrere hi ha ple de casetes, totes uniformes.
3: És Villarroel amb Entença, eh? És Villarroel amb Entença.
0: Ah, sí, Villarroel amb Entença.
3: Perquè al costat hi havia una escola de tota la vida, que ara és un hotel.
0: Però Villarroel i Entença són paral·leles, no?
3: Sí, per això, però s'entra per Villarroel. S'entra per Villarroel. Amb Tamarit. És Villarroel amb Tamarit.
0: Tamarit. Ah, mira, apunteu, eh? Villarroel amb Tamarit.
3: És molt curiós el que diu el doctor. Com es diu? Doctor Prat?
0: Joan de Déu Prats.
3: Doctor Prats.
0: Fa música, el doctor Prats.
3: Ah, és ell?
0: És ell.
3: M'encanta aquella cançó. Nena, voleu una curiositat també? A Miami Platja, perquè ja sabeu que jo tiro cap al Baix Cap.
0: Apuntem, Miami Platja, a veure.
3: Hi ha una rèplica de la casa exacta de la gran actriu Kim Novak.
0: Què?
3: Que es diu Cinerama.
0: Què dius?
3: Si teniu ganes d'anar a veure-la, és privada, però si us poseu en contacte amb una servidora, amb els propietaris tinc molta relació i us l'ensenyarà amb molt de gust.
0: Mira, ara que m'has fet anar cap al sud, jo recordo aturar-me en una urbanització de Cabrera de Mar, si no recordo malament, a Tarragona, eh? On hi ha un Mazinger Z. Sí.
3: No, nena, Cabrera de Mar no.
0: Cabrera
3: del Camp.
0: Cabra del Camp. Hosti, sí, mare de Déu.
4: Aquest sí, que
0: és molt.
3: Això és una rèplica, l'única que hi ha en tot l'estat. A Cabra del Camp.
0: Vaig al·lucinar.
3: Nena, és una organització que es diu Mas del Plata.
0: Com ho saps tot, Brigita?
3: Nena, que tinc 120 anys. Ja veuràs quan arribis a partir del 100, ho sabràs tot, eh?
0: Cabra del Camp, eh? No busqueu allà el que vaig dient jo.
3: I allò era un reclam en aquesta organització Mas del Plata perquè la gent, en aquelles èpoques, com a reclam, anés a comprar unes parcel·les allà.
0: Ah,
3: i per això va fer com a reclam el Mazinger Z.
0: M'encanta. Però... Dime per la Brigita, que aquesta senyora és història de Catalunya. Per cert, si com la Brigita sabeu moltes dades d'indrets curiosos, secrets de tot el nostre país, països catalans, 93-201-7474, 93-201-7474, al 677-38-77-19, digueu la vostra, perquè entre totes les trucades i tots els missatges sortejarem un d'aquests exemplars d'en Joan de Déu Prat, Secrets de Barcelona, claus i curiositats de la seva història. Què ens diu,
4: sí,
0: Fran?
4: Ens estan recomanant moltes coses. Per exemple, Germán diu que a Ciutat Vella, a Barcelona, hi ha un pati amb dues columnes romanes. Per cert, vull formar part del Club de la Solució, també ens diu. Ja t'enviarem l'enllaç perquè puguis veure i veuràs aquesta ruta. El Santiago reivindica les rutes matemàtiques. I ui, direu, ostres, què són les rutes matemàtiques? Això, ell és professor de matemàtiques de secundària. N'ha fet alguna, sí. N'ha fet alguna. Ell, com fa el Joan de Déu, per exemple, per la ciutat diu... Home, pot ser, doncs, buscar figures geomètriques, els octògons de la senyal d'estop, diu, les rajoles hexagonals del Passeig de Gràcia.
0: M'encanta aquesta mirada que aquestes, no m'havia plantejat.
4: Exacte, doncs fa rutes matemàtiques i les recomana perquè també diu que li arriben moltes propostes. Per cert, el Roger va visitar l'ermita templària que hem comentat abans, de Palau de Plegamans, que no és cap llegenda, i la masovera la feia servir d'acord amb el ruc a dins. Per cert, diuen que hi havia moneda templària a dintre d'aquesta ermita.
0: Uau, m'encanta. Digueu la vostra. 93-201-7474, 677-38-77-19. Ara que parlàvem de cases curioses, a la zona de la Sagrera hi ha tot un conjunt de vivendes singulars més baixetes. Què són aquestes vivendes, Joan de Déu?
2: Continuen sent com antics passatges que han quedat al marge de l'Eixample i aleshores pots veure la ciutat del segle XIX, aquells territoris on no van ser comprats per fer l'Eixample d'en Cerdà, però aleshores et reivindiquen una mica com era la ciutat d'abans i són passatges. Hi ha llibres que parlen parlant dels passatges de Barcelona, i aquest és un d'ells.
0: A tot això, què és una sagrera?
2: Bé, la Sagrera és un territori que està al voltant d'una església, i llavors allà a l'edat mitjana era un indret on a 10 passes o 15 passes no podien entrar els senyors feudals a pagar o a segrestar o a fer de les seves.
0: Per tant, era un lloc sagrat, eh?
2: Era un lloc
3: molt
2: sagrat.
3: Molt bé, nena, Sagrera, sagrat.
4: Ah, boníssim.
2: Però que tu entraves en aquell indret i en teoria el senyor feudal no et podia perseguir.
0: Ah, era com espai internacional,
3: nena,
0: eh?
3: Nena, tant de bo haguéssim més espais sagrats.
0: Per favor.
4: Com allò que fèiem quan jugàvem al pati, lògicament. En castellà, de Salvador, no?
3: Sí.
0: Natàlia, més indrets impressionants que hem de descobrir a Catalunya. Anem a la història dels Tres Roures, a la vall d'Ordmoller. Ho he dit bé? D'Ordmoller?
1: Sí,
0: a la Garrotxa.
1: A l'Alta Garrotxa.
0: D'acord, sí. Què passa a l'Alta Garrotxa? Què els passa a aquests Tres Roures, a aquests tres arbres?
1: Doncs, bàsicament, hi ha tres dels roures més espectaculars de Catalunya, probablement gràcies a la mandra.
0: Com? Gràcies a la mandra.
4: Procrastinat té premi, eh?
0: Epa!
4: Procrastinat té premi. Al meu club. A veure, Natàlia.
1: Doncs, bàsicament, són uns roures monumentals que tenen uns més o menys uns 30 metres d'alçada, són molt grossos. I, bàsicament, la història és perquè l'any 1748 el rei Ferran VI va decidir que tots els boscos que estiguessin relativament a prop del mar, ell deia com unes 25 leguas, que són, no sé, uns 130 quilòmetres, podien ser utilitzats per construir vaixells de guerra.
0: D'acord.
1: Ah. Llavors, si trobaven un arbre prou robust i prou recte, doncs la Marina Reial se'ls quedava. Què va passar? Doncs que aquests roures eren perfectes. Però quan va arribar l'hora d'endur-se'ls, doncs clar, la vall d'Ormoller és una vall de l'Alta Garrotxa molt poc accessible, que s'hi ha d'anar a peu durant bastanta estona, i llavors van pensar, ui, això serà una feinada haver-los de baixar cap al riu.
4: Home,
1: o cap a la mar.
4: Imagina't.
3: Clar.
1: Exacte. I entre el cost i la dificultat, doncs van decidir deixar-los estar. Però què passa? Que aquells roures estaven marcats per la Marina. Mm. Per tant, ningú els podia tallar.
0: Oh.
1: I això ha arribat fins als nostres dies. Per això són uns roures tan monumentals, perquè...
0: Un aplaudiment per als tres roures. És que això et demostra que, protegint el patrimoni, doncs les coses arriben més enllà. No,
4: no sé, podria fer un programa des d'allà.
0: Sota els tres roures, no? No tallar-los, per favor.
4: No.
3: Nena, enllaço amb això, perquè ara m'hem recordat que a la Sénia, tiro una altra vegada cap avall,
4: vinga,
3: ja el faig... Pare, és un arbre, un faig, que fa...
0: A la Sénia.
3: A la Sénia. Un quilòmetre, us diu, nen, mil metres, tu que tens estudis.
0: Sí, un quilòmetre, no?
2: No, és la fageda més del retaule. I està
3: del retaule, fageda, sí. Doncs fa 1.000 metres d'alçada i el tronc 4 metres. Només per anar a veure l'entorn ja val la pena. Perquè
0: la fageda
3: surt...
0: del retaule.
3: Sí, senyora, i això està a la Sénia.
0: Oh,
3: perquè a vegades sempre tenim la zona del Delta, que és una meravella, sí, però també hi ha molts indrets interior, d'esports, que és preciós anar a visitar.
0: David, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Com estàs, David?
5: Molt bé.
0: A veure, passant calor. Mira, doncs hauries de venir aquí a Catalunya Ràdio, que estem estupendos. Escolta'm, David, recomana'ns un espai, un secret de Catalunya.
5: Mira, jo sé que al carrer Rocafort, a Barcelona, no és just el número 1, o, bueno, al costat del Paral·lel, hi ha, a la vorera, hi ha un rellotge que encara em sembla que funciona, que vam recuperar fa poc, fet amb llums, o sigui, hi ha com bombetes, però a dins la vorera, molt gran i molt antic, eh? No sé si...
0: Algú
5: sap, això?
0: Mira, tant, ja ho veuràs. Sí, sí, sí. Espera, no em pengis, perquè en Joan de Déu Prats és un expert. Jo m'anava fent que sí, m'anava fent que sí. El rellotge dels llums, es diu, oi?
2: N'hi ha diferents. Me'n sembla que també a Via Laietana també n'hi ha un altre. El que passa que tot això elèctric moltes vegades no funciona. Per tant, m'alegro de que torni a tirar endavant i es pugui trepitjar el temps.
3: Sí,
2: no?
3: Sí, aquest està en funcionament, eh?
0: Mira, diu, el rellotge dels llums, sí, és aquest rellotge lluminós. Anaves ben encaminat, David, a la vorera del carrer Rocafort, davant del número 2 a Barcelona, i diu, és el germà del rellotge dels llums, situat a la Via Laietana, que ens deia ara en Joan de Déu Prats, el número 69. 69. Vull dir que allà trobeu aquests dos rellotges amb números, però són curiosos, perquè tenen com un... I veig com uns dibuixos.
3: Sí, i a més funcionen, eh? Aquest del carrer Rocafort funciona.
0: I és a terra, eh?
3: És a terra, i veus que està il·luminada, doncs l'hora i els minuts.
0: Ah, amiga,
3: i és molt maco, i és molt maco, molt interessant. Sí,
0: i clar,
3: sí.
0: La primera vegada que ho vas trobar, David, m'imagino que vas flipar.
5: Bueno, jo com vivia allà a prop, jo de petit tinc el record sempre de passar per allà i mirar-m'ho com dient, què faig jo aquí?
0: Ah, amic, doncs mira, que sàpigues el que jo deia, no? Les figuretes geomètriques que hi ha són perfils de llautó amb rivets daurats que, a més de l'esfera numèrica, reprodueixen el déu grec Hermès, el logotip de la banca Rosés i l'escut de Barcelona, que devien ser quils de Viamor, m'imagino, no? Doncs ja ho sabem, tenim l'entrellat, David, gràcies. Ho apuntem també al nostre mapa. Una abraçada, bonic, fins ara. Adéu. El 677-38-77-19.
4: Que molts oients coincideixen amb la Brigita, que això del faig pare que has explicat, la fageda del faig pare, és preciosa i s'ha de visitar. La Núria, en canvi, diu, hem d'anar al Pallars Sobirà.
3: Vinga.
4: Perquè hi ha l'estany del Diable, on l'aigua és més calenta, perquè la llegenda diu que les seves aigües en va sortir el dimoni. I es van portar cap a les profunditats tot un ramat d'ovelles.
3: Bueno, encara poca cosa.
0: Bueno, per si el dimoni es va portar bé.
3: Per això dic, tindria gana.
4: Home, si eren d'un pastor, el pastor no devia estar gaire content.
0: El pastor devia dir, és el meu 100%.
4: No sabem si es van portar el pastor, també. Aquest estany està a la vall de Cardós, a sobre de les pistes d'esquí de Tavascamp, per si algú hi vol anar a gaudir d'aquest paisatge i de la llegenda. I la Gemma recomana la ruta per l'antic poble de Sant Pere, que està ara annexionat a Terrassa.
0: Sant Pere, annexionat a Terrassa. Ho apuntem tot en el nostre mapa. Totes aquestes curiositats, aquests secrets de Catalunya, els tindreu agendats en un mapa que podeu accedir-hi si sou membres del Club de la Solució. Com accedir-hi? 677-38-77-19. Ens envieu un WhatsApp. Vull formar part del Club de la Solució. Us rematem un enllaç i allà hi entrareu directament.
4: I, per cert, hi ha diversos oients, el Cristian, el Quim, la Laura, entre d'altres, que estan apel·lant directament a la directora d'aquest programa, que de cara a la temporada vinent, a la segona temporada de la Solució, volen que es faci sí o sí una trobada com hem comentat diverses vegades.
0: Sí, és que teniu tota la raó. Mira, sí, hem de parlar amb comercial, perquè ens han d'ajudar en això. Si esteu escoltant, Gemma, si estàs escoltant des de Girona, que sé que estàs escoltant, hem de posar-hi remei, això.
4: Que, sense pensar gaire, com em passa normalment.
3: Perquè vegin que no som hologrames.
4: No, clar, és molt maco. Però imagina que fem una ruta per la Barcelona secreta amb el Joan de Déu, no?
3: Molt bé.
0: Ah, molt bé, molt.
4: I la gravem, i després ho emetem.
0: I una per Olot, o per la Garrotxa en general, amb la Natàlia.
4: Anem als tres roures. Anem, mira.
0: Això de roures.
4: Els roures, clar. No sé.
0: Podríem fer. A tot això, deixa'm anar un momentet a la publicitat. Va. A la tornada anirem fins a la casa més antiga de la ciutat de Barcelona, trepitjarem un parell de catedrals, entre elles la Seu Vella de Lleida, que, alerta, és una catedral, però que gairebé quasi mai ha pogut ser catedral. Mm. Quines altres coses ha sigut la Seu Vella de Lleida? Ara hi tornem.
6: La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 7 minutets els que passen de 2:15 del migdia. Avui estem parlant de secrets de Catalunya. Ho estem fent amb en Joan de Déu Prats, escriptor i autor. Autor de Secrets de Barcelona, claus i curiositats de la seva història, un llibre que podeu trobar a les llibreries, editat per Cossetània. I amb la Natàlia Moreno, periodista, autora d'un podcast i també d'aquest canal d'Instagram, @lahistoriaquenosabies. Ho hem deixat dient, anirem a la casa més antiga de la ciutat. Joan de Déu, quina és la casa habitada més antiga de la ciutat de Barcelona?
2: Bueno, hi ha diferents, depèn del barri. Si te'n vas a la Barceloneta, hi ha encara una casa que pots visitar de com era al principi, i és una caseta baixeta. Ara després l'especulació l'ha fet a dalt, està molt a prop del mercat i es pot visitar. Si vas a l'Eixample, a Llúria, en Diputació, hi ha les tres cases primeres que hi havia a l'Eixample, que les van fer pintades com si sigués decorats del Liceu, perquè la gent s'atrevís a sortir de Ciutat Vella, se n'anés allà, que era Can Fang, eren tot
3: com a reclam.
2: Com a reclam.
0: Can Fang, ara ho
3: dic.
0: De seguida explicarem per què li diem Can Fang. Abans, però, parlem un momentet de catedrals. Us he dit que aniríem a la Seu Vella de Lleida. Tu expliques, Natàlia, que la Seu Vella de Lleida és una catedral que gairebé mai no ha pogut ser catedral. Què vol dir això?
1: Que ha passat més temps sense ser catedral que exercint de catedral, diguéssim.
0: Explica'm què s'hi va fer allà.
1: Doncs es veu que després de la Guerra de Successió, doncs, Felip V va decidir convertir-la en una casana militar. Vull dir que va fer de les seves a Lleida, també. I llavors es va prohibir el culte i van instal·lar soldats, i llavors l'edifici va deixar de funcionar com a catedral durant gairebé 200 anys.
0: 200 anys, Déu-n'hi-do. Mm. Déu-n'hi-do. I també hi ha un episodi, arribem al 1938, oi?
1: Ah, exacte. Llavors, quan s'acaba la Guerra Civil, més o menys entre el 38 i el 40, la Seu Vella de Lleida també es converteix en un dels principals camps de concentració franquistes,
3: sí,
1: de Catalunya.
0: Fort, això.
3: M'agrada que ho destaqui, nena, perquè hi ha una... Lo raro és que la puguem veure. Us recomano que aneu a veure-la. Feu gasto, que per 7 eurets es fa la visita guiada.
0: Molt xula, eh?
3: Perquè els militars es van dedicar a decapitar tot el que havia allà. Els apòstols, no hi ha fora, els apòstols a la porta principal ja no hi són, els van trencar tots, van arribar fins l'any 1940. A partir del 1940 es va perdre tota aquesta joia. És la primera catedral i l'única que hi ha despullada, o sigui que us recomano que primer comenceu en aquella perquè sapigueu com era l'origen i ja veureu que en l'altar...
0: I l'han mantingut així, per recordar-ho,
3: En l'altar hi ha una... Veureu que hi ha com un forat, us recomano que quan feu la visita guiada us diguin perquè és aquell forat que hi ha al costat a l'altar.
0: Els anys són cultura, eh? Ho demostra un aplaudiment per la Brigitte Lamour, de veritat. Bravo. Avui jo podria marxar i podria conduir
3: ella. No, que us la jefa la directora. I si us truquen, al programa de l'Elisenda.
0: La solució. A la una del migdia, cada dia, de dilluns a divendres. Al 677-3877-19. Digueu-nos indrets secrets dels vostres, o dels vostres pobles, de les vostres ciutats, o algun indret que hagueu visitat que digueu, això ho he de compartir amb la resta de Catalunya. Al 677-3877-19.
4: Mira, la Lourdes ens recomana una estructura arquitectònica, diguem-ne, que ja hem comentat diverses vegades aquí a l'antena de Catalunya Ràdio, però que potser molta gent no ho té present, que és...
0: La Sagrada Família.
3: No, que no s'ha parlat mai.
4: La rèplica que hi ha a la localitat d'Arbós, de la Giralda de Sevilla.
0: Si ho vam parlar a la tarda.
3: Sí, tant.
4: La va construir un veí de l'Arbós, sí, el senyoret. Joan Roquer i Marí, després del seu viatge de noces a Andalusia.
0: M'encanta. O sigui, tu tornes fascinat d'Andalusia, dius, calla, cardaré una Giralda aquí, que
3: va ser per amor i una història molt maca, perquè la seva dona estava malalteta, pobreta, i a més, dintre de la Giralda, hi ha el pati dels lleons a l'Alhambra, també.
0: Ah, va fer un mix.
3: Sí, i ara es pot visitar, a banda que l'Arbós és una meravella, perquè també hi ha una ruta modernista,
0: M'encanta la visita, l'Alhambra... estic al·lucinant.
3: Nenes, que estic molt feliç, perquè, clar, si sóc història viva, nena.
0: Ja ho veig,
3: aprofiteu-me, que sóc que encara estic viva.
0: Per favor. Joan de Déu, escolta'm, hi ha una església del Raval, de la ciutat de Barcelona, que mai no es va acabar, on va néixer una plataforma antifranquista. Quina era?
2: Bueno, és l'església de Sant Agustí, que està allà al carrer del Carme, i que dels agustinians, que abans havien estat al barri de la Ribera i que va ser un centre de batalla molt important el 1714, va quedar destruït. Ara, si aneu allà, hi ha el Museu del Xocolata, hi ha un centre cívic i una part és gòtica i l'altra és ja de l'època del 1700 escaig.
0: Em diuen que hi va anar el papa?
3: Sí, nena.
2: Sí, perquè ella és agustinià també.
3: Llavors vas veure aquelles imatges, aquell
0: era
3: nen
0: allà,
3: que llegia,
0: clar.
3: Tan maco, activista, perquè a més la plaça Sant Agustí és un lloc d'activisme.
0: El convent de Sant Agustí, famós, eh?
2: Sí, sí, llavors allà al Raval no es va acabar l'església de Sant Agustí, però sí que ha tingut molta fe i a més amb el temps final del franquisme va ser un lloc d'associacionisme democràtic, sindical molt important. Vull dir, l'aixopluc de l'església perseguida al principi de la Guerra Civil i al final l'església va ajudar la gent d'esquerres com havia de ser.
3: Lo normal.
0: Més sobre construccions religioses. Per què alguns campanars de l'Empordà estan inacabats, Natàlia?
1: Doncs es veu que jo m'hi havia fixat molt i pensava, és que de fet sembla que estiguin tallats com amb un ganivet, però així és tal qual. I de fet fins i tot Josep Pla s'hi va fixar, també hi parlava. La qüestió és que aquí hi ha una mica de debat. Per això he volgut ficar aquest tema, perquè a veure si hi ha algun oient, algun historiador o expert de l'Empordà que pot posar una mica de suquillo aquí, perquè no sé ben bé. La meva teoria és que entre els segles XVII i XVIII es van construir molts campanars i moltes esglésies i totes les pagava el poble, no?, amb almoines i aportacions dels veïns. Llavors, quan hi havia guerres o males collites o epidèmies, doncs les obres s'aturaven i llavors l'última cosa que s'edificava d'una església era el campanar. I llavors, quan la situació millorava, doncs en molts casos ja no es reprenien perquè, com que ja hi havia les campanes, diguéssim que el campanar propi ja feia la funció, és a dir, ja cridava a la missa i les campanes sonaven igual. Llavors els van deixar així, tal qual. Rotllo, per què gastar diners amb això si ja funciona?
0: Clar.
1: I per això hi ha campanars com Torroella de Montgrí o Palafrugell i alguns pobles més, sobretot del Baix Empordà, que estan així tallats.
0: Doncs mireu, si hi ha algú del Baix Empordà, algun historiador especialitzat en aquesta zona, Torroella de Montgrí, Palafrugell, Baix Empordà en general, truqueu-nos al 93-201-7474. Quina és l'explicació, el per què hi ha alguns campanars del Baix Empordà que semblen estar com inacabats, tallats, no? A ganivet, ara ens ho deia la Natàlia, com si haguessin deixat de construir aquella última part de l'església. Va, Joan de Déu, anem un momentet a Montserrat. Ha sonat aquesta cançó, sí, perquè nena. Avui a la Renaixença també l'hem sentida. Oh,
3: sí, un programa.
4: Home, sí.
0: Espectacular, aquest tamacle d'obeses. Al llibre expliques on es pot veure la Moraneta a la ciutat de Barcelona. Abans ens feia un spoiler la Brigitte, que és aquesta representació. On és i què és? A veure, repetim-ho.
2: La plaça de Catalunya s'inaugura el 1929, que ve el rei a inaugurar-la, i aleshores hi ha tota una sèrie d'escultures. Una d'elles és en Fray Garí, que hi ha una llegenda que diu que era una anacoreta de Montserrat, va ser temptat pel dimoni, i aleshores està allà posat tocant a la vessant del Corte Inglés, i llavors té una moraneta a la mà. Aquesta moraneta és petita, però durant la Guerra Civil, que estava prohibit ser devot o anar a missa, la gent catòlica molt devota anava allà discretament a resar-li. Davant tenien la seu de la Telefònica, que era la seu de la CNT, i a darrere hi havia l'hotel Comtal, que era la seu del PSUC, amb retrats de Lenin i Stalin. I llavors aquests devots, allà molt tímidament s'encomanaven a la Moraneta.
0: Oh, m'encanta!
2: Que podem anar a veure-la.
3: Oh. És una meravella, nene, per arrodonir-ho això, a la plaça Catalunya només hi ha un pi. Tota la resta d'arbres són roures i alzines, i només hi ha un pi, i també hi ha una història molt maca de l'únic pi que hi ha.
0: Quina és?
3: Si la voleu saber, doncs més endavant.
0: Oh! Anem a la publicitat i a la tornada sabem la història del pi. Va, ens ha deixat votant la Brigitte. Ara tornem.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
2: Aquesta teràpia.
0: 12 minutets, nenes, que esteu aquí de veritat, xerrant, per favor. 12 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Avui estem parlant de secret de Catalunya. Hem deixat unes quantes pilotes votant. De seguida anem a la història del pi de la plaça Catalunya. Però abans, a veure, la nostra productora, que sempre... Un aplaudiment per la Susana, per favor.
2: Bravo.
0: Ai, la gran Susana Ortega, que sempre la sentiu a l'altra banda del mirall. Escolta'm, Susana, ens ha trucat un oient que no volia entrar, de Molins de Rei.
7: No volia entrar i no ens ha dit el nom, però ens ha explicat que un capellà li va fer saber que no s'acabaven els campanars perquè un cop estava cimbellat s'havia de pagar un impost. Com que funcionava igual, sonava igual, s'estalviaven aquest impost i mai no acabaven els campanars. Però això li va explicar un capellà, diu, no sap com de cert és.
0: Clar, no sap, però té molt de sentit. No? Oh, un aplaudiment per aquesta persona que ha trucat, per la Susana. No marxi, Susana. Natàlia, tindria tot el sentit del món una mica en la línia del que tu deies, que ja no seria tant per la pasta que costés acabar el campanar, sinó seria per estalviar-se aquest impost.
8: Exacte, sí, sí.
0: Home, et quadra,
8: podria ser, podria ser.
0: Doncs mira, pots incloure en la teva narrativa que ens han explicat a la solució de Catalunya Ràdio. Susana Ortega, gràcies, estimada.
7: De res.
0: Ja pots deixar de patir. Vinga, va, que queden 11 minutets. Podeu seguir dient la vostra, el 677-38-77-19 o el 93-201-7474. Avui vostem històries curioses, secrets del nostre país, que són seguríssim molt interessants, com els que ens heu arribat a través del WhatsApp.
4: Mira, la Montserrat on recomana la Riera de Begues, que hi ha una pedra en forma de cadira i que li diuen el tron del rei. I que, si voleu...
0: Riera de Begues.
4: Sí, la Riera de Begues, hi ha una cadira i que és el tron del rei. Per cert, la Jordi fa una reflexió, que és jo en sé uns quants de llocs secrets, com tothom, diu, però són secrets i no els vull dir en públic perquè després potser es massifiquen, que és aquest debat sempre.
0: Sempre és el dilema. Mira, com es diu aquest oient?
4: El Jordi.
0: Jordi, doncs que sàpigues que l'hem tingut a la solució.
4: Correcte.
0: Hem dit, ostres, què fem, no? Ho fem, no ho fem? Vull pensar que tots els oients de la solució sou molt responsables i que cuidareu aquests espais que estem compartint.
4: I la Glòria en recomana el conjunt rupestre de la Roca dels Moros, al Cogul, a la comarca de les Garrigues, a les Terres de Lleida. Diu, és imprescindible que feu la visita immersiva. No us ho podeu ni imaginar.
0: D'acord, ho apuntem,
4: Aquest conjunt rupestre de la Roca dels Moros, al Cogul.
0: Va, anem a la plaça Catalunya, aquest únic pi que deia la Brigitte. Quina és la història d'aquest únic pi, Brigitte?
3: Doncs mira, una història molt maca i trista alhora, perquè era un nen que estava malaltet de càncer, llavors li va dir al seu pare que ell volia veure un pi des del lloc on es trobava. Llavors aquest noi ho va escoltar l'alcalde que havia a l'època, el Porcioles, quan ara ja parlem del desastre.
0: Josep Maria de Porcioles.
3: Sí, aquest es va carregar tot el que és, bueno, les remuntades, encara em fa mal i em peta la goma de la faixa. Dos nens. Aquest alcalde doncs, va decidir arreglar-ho d'alguna manera, no va fer cas del tema paisatgístic i va plantar un pi, i per això està aquest pi, l'únic pi que hi ha a la plaça de Catalunya.
0: Un aplaudiment, per favor.
4: Bravo.
0: Home, per favor.
4: Increïble.
0: Interessantíssim, de veritat.
4: Per fitxar una Sàpiens.
0: Ah, anem al nen de Casserres, que ho hem dit a l'inici del programa.
3: Home, on està Casserres, nena?
0: Natàlia, a Catalunya trobem històries de personatges sorprenents com el nen de Casserres. En què consisteix aquesta llegenda del nen de Casserres, Casserres, Osona, eh? Sàpigues.
1: Exacte. Aquesta història, sí que quan la vaig descobrir, vaig pensar, és broma, no? Perquè, aviam, explico la llegenda, val?
4: Vinga,
1: llavors, diu que els vescomtes de Cardona van tenir un fill que va morir amb només 30 dies de vida, que havia això en aquella època, doncs malauradament no era una cosa poc habitual, diguéssim. Però just abans de morir, i aquí ve la cosa, va parlar.
0: Ai, què va dir?
1: Sí, a un mes de vida va parlar. I no va dir mama, ni papa, ni res, eh?
0: A veure.
1: Va donar unes instruccions molt concretes.
3: A veure, ai, ai, ai. Què dius?
1: Va dir als seus pares que quan es morís posessin el seu cos damunt d'un ase o un cavall i el deixessin caminar sol, sense que ningú el guiés. I allà on l'ase s'aturés, s'hi havia de construir un monestir dedicat a Sant Pere.
0: Oh, que bonica, no? Ara, en un mes de vida, ja et dic jo que... Bueno.
2: Nena, per favor, vols fer el faro de creure't que ho ha dit el doctor?
0: Ah.
2: És un lloc bonic, eh? S'ha d'anar.
0: Aquesta és la llegenda, però va existir el cos momificat d'aquest nen o forma part també de la llegenda?
1: És a dir, no ho sé si aquest cos va existir o no, però el cas és que durant segles el monestir s'hi venerava el cos momífic d'un nen, d'un nadó. I llavors la gent hi anava en pelegrinatge perquè creia que feia miracles. Hi anaven per curar malalties o en moments de sequera que el riu portés més aigua. I llavors fins que un dia l'església va dir rotllo, escolteu, això no té cap fonament, per tant, pareu de fer això.
0: Heu d'explotar un pobre nano.
1: Exacte. I va prohibir aquell culte. Però bueno, la història ha sobreviscut fins a dia d'avui i segons diuen que el cos momificat encara hi és i està guardat en un mas dels actuals propietaris del monestir de Sant Pere de Casserres.
0: Oh, se'l guarden per ells, eh? Se'l guarden per ells, això. Per
1: pels miracles, eh?
0: Exacte, pels miracles, com el santet del poble nou, eh? Nens sí, i miracles, dir, les coses van juntes. Natàlia, tu volies parlar també d'Esvedrà. On està situat exactament i què hi passa?
1: Doncs Esvedrà és l'illot conegut d'Eivissa, que és probablement el lloc amb més llegendes per metre quadrat de tots els països catalans, jo crec.
0: Doncs
1: hi ha diverses llegendes i hi ha la més famosa que diu que és el tercer punt amb més magnetisme de la Terra.
0: Epa!
2: Ah.
0: No porto
1: exacte.
0: Cadenes.
1: Sí,
0: no després porto cadenes.
2: De... enganxada.
1: Després de la de les Bermudes i el Pol Nord, d'això diuen. Ah. També diuen que pot ser un tros de l'Atlàntida.
0: Carai, tu!
1: Qui sap? Que allà també hi vivien les sirenes que surten a l'Odissea.
0: Té tot,
1: les que van seduir Ulisses. I després diuen també que està relacionat amb el cas Manises i amb tota aquella febre d'omnis que va haver-hi en el seu moment, cap als anys 70,
2: sí.
1: 80.
2: Sí, sí.
1: I després hi ha una altra que aquesta m'agrada molt i és que es veu que hi va haver-hi un religiós que es deia Francesc Palau, que cap al segle XIX va decidir que s'aniria a viure tot sol en una cova a Esvedrà. I allà explicava doncs, que hi tenia visions i experiències místiques, que clar, jo... poder també les tindria, les experiències místiques vivint jo sola en una cova.
3: I depèn del que veguis, encara més.
1: Exacte. I llavors, doncs, això va alimentar encara més la fama d'aquest illot de que passen coses en allà.
0: Ara que deies el cas Manises dels Omnis, tu anaves fent, Joan de Déu Prats, anava fent cares. Què en saps?
2: Bueno, és que és una illa que li deien la illa Imant a les llegendes catalanes, i va haver el cas Manises d'un avió que venia del nord d'Europa i va haver d'aterrar a València precisament perquè el pilot va veure unes llums i, bueno, després s'ha dit que potser podia ser pel magnetisme d'aquest illot que també desviava els ocells. En fi, el cas Manises és cert.
0: A tot això, passem un momentet per persones reals. Nicomedes Méndez, qui era aquest personatge barceloní, Joan de Déu?
2: Bueno, era un botxí de la ciutat, que quan es va jubilar va voler posar una barraca al paral·lel per explicar com ell agarrotava amb les persones.
0: Ai, que m'assassí, eh? Amb
2: de cera, en aquest cas. Però el governador civil va dir que ja això era massa. Hi havia moltes barraques abans del temps del cine. El cine va néixer en barraques.
3: I tant, i el Molino.
2: Es feien molt tipus d'espectacles, i aquest va ser el que va proposar, doncs, un dels botxins de Barcelona que va inventar el garrot vil català, que tenia un fibló per atrevessar el clatell del Reus.
0: Uf,
3: nena, acabem amb alegria o què?
0: No, mira, encara no acabem, però Can Fanga, perquè els ciutadans de Barcelona se'ns diu els de Can Fanga. D'on ve això, Joan de Déu?
2: Can Fanga, Barcelona era una mica com aquestes ciutats de l'oest, on quan treus algú del saló el tiren al terra i tot és fangós. Quan es va construir l'Eixample, els carrers, quan plovia, eren plens de fang i encara no s'havia inventat el quitrà per poder-los ni empedrar. I aleshores la gent havia d'enremengar-se els pantalons a les faldilles, i quan entraven a les cases hi havia com uns llevafangs per poder-se aixugar abans d'entrar a casa.
0: Sí, queda... sí, com unes baldes per posar-hi el peu. Sí, sí.
2: En queda un encara que es pot veure a Via Laietana, en seguida que baix es queda un al terra, és com una arqueologia. Però Can Fanga és això, Barcelona era un lloc que els carrers s'havien de pagar cada persona que vivia davant, no? O el propietari. Per tant, va trigar molt en deixar de ser un lloc ple de fanga, de fang que després, doncs, gent de fora de Barcelona va utilitzar per anomenar-nos.
0: Ja que hi som, parlant dels de Can Fanga, acabarem amb vacances a Castellterçol, Natàlia, perquè va haver una època en la que mitja Barcelona passava l'estiu a Castellterçol. Per què?
1: Doncs perquè era un lloc on estava allunyat, diguéssim, de Barcelona, i hi havia muntanyes, i respirava bé, i gràcies a unes tesis higienistes, doncs els metges recomanaven que la gent anés a prendre les aigües, a anar a la muntanya, i juntament amb altres municipis, com per exemple Tona, o tota la zona d'aquí, també al Pirineu, també va haver-hi llocs on la gent anava a estiuejar, com Puigcerdà, com Camprodon. Llavors la gent... són pobles que van desenvolupar-se una mica gràcies a tots aquests estiuejants que van pujar sobretot de l'àrea de Barcelona, Sabadell, Terrassa.
3: Voleu saber un secret de Castellterçol?
0: En tens dos minuts.
3: Les millors llanegueres i pebrassos que hi ha a tota Catalunya les trobareu allà, però clar, les heu de saber trobar.
0: Epa!
3: A l'hora de a la tardor, aneu cap a Castellterçol, nena.
0: Una visita amb la Brigitte Lamour amb talons per allà. Al
3: talons sempre per anar al bosc. Sempre us recomano talons i aigua.
0: Doncs ja ho sabeu, Castellterçol i aquests de Tona, el Pirineu, Puigcerdà, Camprodon, que es van desenvolupar gràcies, en part, a aquests viatgers o estiuejants que venien de la ciutat de Barcelona, de Can Fanga, que ja hem sabut amb en Joan de Déu Prats perquè es deien Can Fanga. Val, 677-38-77-19, què ens diuen, Fran?
4: Doncs mira, l'Anna ens recomana anar a veure la cadira de Carlemany, que això està dins de la catedral de Girona. I la Mila diu, heu d'anar a veure el castanyer gros de Can Cuc. Diu, és un dels arbres de més renom del Montseny. El de més perímetre de Catalunya, quants diries que
3: jo
4: té de metres?
3: 7 metres.
4: 7 metres, gairebé 12 metres. Uf, té fatal. Declarat arbre monumental. Uau. I el seu interior, que és buit,
3: i viu,
4: havia estat habitat per un carboner que hi tenia instal·lat un llit, una taula i seient, fins i tot.
0: Va, qui s'emporta el llibre, l'exemplar del llibre d'en Joan de Déu Prat, Secrets de Barcelona, claus i curiositats de la seva història, editat per Cossetània, dedicat?
4: Doncs mira, pel Roger, que ens recomana el monestir de Sant Pau del Camp, que és el més antic de Barcelona, viu a prop del Paral·lel, el vaig descobrir un dia que vaig aparcar al pàrquing de la sala Apolo, i a dins hi havia enterrat un president de la Generalitat, ja enterrat, disculpeu, que en va ser abat, en Josep Sastre i Prats.
0: Mare de Déu, doncs aquest mapa el podreu tenir si formeu part del Club de la Solució. Si no formeu part del Club de la Solució, jo ho diré, ja trigueu al 677-38-77-19, us enviem l'enllaç i us enviarem el mapa. Avui hem parlat d'aquests llocs secrets de Catalunya amb en Joan de Déu Prats. Gràcies, Joan de Déu. Torna quan vulguis, eh?
2: Moltes gràcies.
0: I també amb la Natàlia Moreno, periodista, @ la història que no sabies, allà la trobeu a Instagram. Natàlia, moltíssimes gràcies. Una abraçada, bonica.
1: Moltes gràcies.
0: També a Ràdio Olot, que ens han fet aquest favoràs, els tècnics de Catalunya Ràdio. Brigitte Lamour, ens sentim l'any que ve.
3: Ai, nena, bona temporada, però si es volen escoltar, el pots de gat.
0: El pots de gat. Va, tornem demà, família. Adéu, adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Maten a trets un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat aquesta matinada, quan alguns testimonis han trucat al 112 per avisar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Segons diversos mitjans, es tractava d'un enfrontament entre bandes llatines. La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergència no l'ha pogut reanimar. Un veí de la zona ho ha explicat així a TV3.
2: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
1: La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta. Repàs ara més breu altres informacions, en Alfonso.
3: La Guàrdia Civil investiga com a possible cas de violència masclista la mort d'una dona i la seva filla, presumptament a mans del pare, al municipi de Fenollar, a Alacant. Els equips d'emergència van arribar ahir al vespre al domicili familiar i van trobar les dues dones mortes, la mare de 55 anys i la filla de 21. El pare, de 53 anys, i una altra filla de la parella els van trobar ferits amb arma blanca. De fet, segons l'agència EFE, va ser aquesta filla qui va alertar el 112. Els dos ferits, el presumpte agressor i la filla, estan ingressats a l'hospital. Segons fonts policials, no constaven antecedents de violència masclista a la parella. La investigació continua oberta.
1: El jutge Santiago Pedraz imputa la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia per la seva relació amb les activitats de l'exmilitant del PSOE, Leire Díez. És la segona imputació aquesta setmana d'anar al càrrec de l'Estat pel cas Leire, després de la presidenta de la CEPI. En un altre front judicial que assetja el PSOE, Hisenda ha anunciat que es personarà com a perjudicada per un possible delicte fiscal en el cas de les joies trobades al despatx de l'expresident Zapatero.
3: L'atur baixa el juny, però menys que els últims 6 anys. El mes passat es van registrar 37.000 treballadors més a la Seguretat Social i es van superar per primera vegada els 4 milions d'afiliats a Catalunya. Pel ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ja es noten els efectes de la regularització de migrants.
4: Se ve la aceleración en la afiliación, se mantiene el pulso de actividad, pero ya se empiezan a ver los efectos positivos de esta regularización en sectores, por ejemplo, como la construcción o servicios, que eran algunos de los sectores que más demandaban mano de obra.
1: La justícia europea confirma que Google haurà de pagar una multa de més de 4.000 milions d'euros per haver obstaculitzat la competència a empreses rivals. És la sanció més elevada de la història que la Unió Europea imposa contra un gegant tecnològic. La primera setmana d'estiu, els serveis d'urgències dels hospitals i centres d'atenció primària catalans han atès prop de 450 incidències per cops de calor o per deshidratació.
3: S'hi ha d'afegir que en tot el juny hi ha hagut 218 morts prematures atribuïbles a les altes temperatures. Precisament, un nou estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona sobre el risc que suposa la calor per la salut calcula que per cada grau extra de temperatura la mortalitat augmenta un 35%. La investigadora Elisabet Diago adverteix que la calor extrema també perjudica els professionals de la sanitat.
5: Hi ha un problema associat. Els professionals també estan patint els efectes de les onades de calor. Els treballadors diuen que és esgotador per ells treballar en les onades del calor. I envoltant un 60% diuen que té una dificultat per concentrar-se.

0: Esports, la selecció espanyola de futbol s'ha classificat pels vuitens de final del Mundial, on jugarà contra Portugal. El combinat espanyol s'ha imposat per 3-0 a Àustria en partit de setzens. Quatre catalans han estat titulars al conjunt de la Fuente: Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, de Madrid, a més del blaugrana Pedri.
1: Portugal ha aconseguit el pas a vuitens després de derrotar aquesta nit Croàcia per 2-1. Els de Modric s'han avançat a la segona part, però l'equip liderat per Cristiano Ronaldo ha aconseguit donar la volta al marcador amb un segon gol al temps afegit. Els balcànics han empatat pocs minuts després, però finalment el gol ha estat anul·lat.
0: Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, amb la presència dels equips des del recinte modernista de Sant Pau fins a la Sagrada Família i davant d'unes 50.000 persones. La primera etapa del Tour és una contrarrellotge per equips dissabte a Barcelona, en final a l'Estadi Olímpic.
2: Fins aquí les notícies.
3: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
4: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
5: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
4: Per aprofundir en tota mena de temes.
6: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
4: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
7: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
3: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
4: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
8: Entendre és obrir els ulls.
9: Obrir la ment.
8: Obrir la ment.
10: Obrir la ment.
4: Un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

0: On vas així, que no tens edat? Dona, però que no ho veus que fas pena? Us sonen frases com aquestes? Us les han dit mai? A les dones que són lliures en la manera de vestir els hi diuen molt, sobretot quan passen els 50. En alguns casos els hi deixen anar, en altres no s'hi atreveixen, però les mirades parlen per si mateixes. També hi ha qui, de manera més cautelosa, en una botiga és habitual que digui: això, que vols un vestit que se't vegin els braços? Segur? Per què no et proves això, que et marcarà menys? És la manera que, amb tota la bona fe del món, deixem anar el missatge que a partir dels 50 una dona no pot vestir-se com vol, i això va molt lligat a l'obligació que tenim totes de ser eternament joves. Avui, sense mànigues i amb minifaldilla, comencem aquest programa.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb...

També sempre serem unes material girl com la Madonna. Avui començarem amb aquest clàssic d'un tema ja de l'any 85 de l'artista que jo crec que més ha trencat les regles de la història del pop. La cançó va inventar tot, va cridar ben fort i jo faig el que vull.

0: dies, benvinguts a les Nòcies dels Dies. Justament ara sentim Madonna, que està a punt de treure el seu últim àlbum, Confessions 2. Fixeu-vos que en les seves últimes aparicions l'hem vist amb pantalons molt curts, amb corsers, amb un minivestit d'encaix vermell, amb mitges de reixeta, amb sostenidors, transparències, sabates de taló, cabell llarg, que això quan et fas gran no es perdona tampoc. Segur que heu sentit que algú deia, home, ja no té edat la Madonna. Als seus 67 anys, Madonna continua fent el que vol i sobretot vestint-se sense complexes. Però justament avui, que s'ha pogut veure la portada del nou disc, se la veu tapada amb un vel, on pràcticament no se li veu la cara. Fa el que vol, però es doblega la idea que les dones hem de ser eternament joves o semblar-ho? Avui parlem amb dones que els agrada arreglar-se, que tenen estil propi, i els hi preguntarem ara mateix, que les tinc aquí, si els hem dit mai allò de tu ja no tens edat o potser no s'hi han atrevit. Victoria Bermejo, bona nit.
1: Hola,
0: com estàs?
1: Hola, encantada d'estar aquí amb tu.
0: Reina, reina, escolta'm, vens,
1: sí, que m'ho han dit, sí.
0: Vens fantàstica, eh?
1: Sí, ensenyant una mica la barriga, la panxa.
0: Tot.
1: I tampoc està permès.
0: Tampoc està permès. L'hauríeu de veure bé, la veureu en fotos, eh? La Victoria Bermejo és escriptora, cineasta, té 67 anys, els mateixos que Madonna, i vesteix com li dona la gana, sense complexes, sense tabús, i avui bé, us ho explico, amb un mono de ratlles, ensenyant una mica l'escot, ensenyant una mica el melic, amb un collaret daurat. Perdona, estàs fantàstica.
1: Moltes gràcies. I això que no es veu, eh?
0: Exacte. I l'acompanya amb un color meravellós, la Pilar Tirbió. Com estàs?
2: Hola, molt bé.
0: Pilar,
2: encantada.
0: Pilar Tirbió, historiadora de l'art, té 69 anys, perquè veieu que aquí, en aquest programa, convidem a tothom, que no som edatistes. El més important, comencem per aquí. Això us ho han dit? On vas? O no et vesteixis així? O què fas vestida d'aquesta manera?
2: Sí, sí, ja avui mateix.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, avui mateix pues, he quedat amb una amiga i portava aquest mateix mono, però amb un altre sostenidor, que portava aquí una rodona amb brillantets, diamants, falsos, clar.
0: Sí.
2: I em diu, però com vas així, Victoria, si pareces una choni?
0: Uau, aquí ja no només...
2: Escolta'm, és que jo puc anar com m'estimo més, vull dir, i m'ha semblat molt maco, ja que es veu una mica sostenidor, pues que tingui aquí un, no, una espècie de, jo què sé, una hebilla, no, diferent.
0: Clar, però ara te l'has canviat, eh?
2: Sí, me l'ha canviat. És que en el fons a vegades fem cas.
0: Clar, sí. És fort perquè aquesta frase que està dita en principi en bona fe, d'alguna manera t'empatiteix a tu, perquè d'entrada anaves estupenda i et fa sentir insegura.
2: Sí, sí, i la veritat és que moltes vegades la gent tampoc se n'adona el que està dient. Perquè també vaig sentir una vegada amb una editora molt famosa parlant d'una escriptora també molt famosa que té 70 i pico d'anys que porta minifaldilla i diu, aquesta no et sembla que va vestida com una nena petita? I dic, ai, mai m'havia fixat, però té tot el dret. I és, a més és molt pipireta, està molt prima, vull dir que no, és, i com que no estigués prima, vull dir, la minifaldilla també està mal vista, ensenyar cuixa.
0: Ensenyar
2: no,
0: cuixa.
2: No, és ensenyar cuixa, ensenyar braç, ensenyar melic. No es pot ensenyar res que tenim que posar-nos un burca, perquè tenim 60 anys, vull dir.
0: Sí, ens queixem d'això, però al final sembla que volen que les dones ens tapem, perquè també es diu molt això de no portis maniga llarga, per exemple, en un casament, que no se't vegin els braços. Mm-hmm. Això es diu, també.
2: També, també.
0: La Pilar Tirbió està
3: bueno,
0: aquí.
3: Jo em sembla que no estic d'acord amb tot això.
0: A veure, digue'm.
3: Perquè penso que, justament, és la falta de regles el que defineix la manera de vestir ara. I si hi ha aquests comentaris, doncs... bueno, hi ha una cosa que la manera de vestir per mi reflexa la personalitat i llavors és una qüestió de trobar-se còmode. I si algú et diu alguna cosa dels braços i tu et trobes còmode, pues segueixes així. I si... no vull dir que no t'influència, ja ho entenc que no t'agrada que et diguin, però... justament penso que és una època que podem fer bastant el que ens doni la gana de vestir encara que tinguem 69 anys.
0: Això està claríssim i això no ho posem en dubte nosaltres. El que passa és que sí que és veritat que hi ha un judici molt bèstia cap a les dones d'una determinada edat. A partir dels 50 ja sembla que algú decideix des de fora el que hem de portar i el que no, perquè a les botigues també us trobeu que això et quedarà bé per la teva edat o això no marcarà tant. Aquests comentaris que estan fets amb bona fe, de dependenta o dependent, suposo que us els han fet algun cop.
2: Sí, sí, i tant.
3: A mi no.
2: Sí, inclús, sí, sí, a mi a vegades ho he sentit i després t'aconsellen algunes vegades també colors, no? Dient, igual estàs millor amb un color més pàl·lid. I dic, pàl·lid, ni que veig. Jo quiero ir de azul elèctrico o de rosa fúrcia. No? Vull dir que tenim tot el dret també a portar color. O mira, la meva amiga, aquest color és una meravella.
0: Sí, porta un color groc.
2: Un color que donen ganes de seguir-la.
0: Espectacular. Exacte.
2: I sí, i lo de Madonna que deies ara, l'han donat hasta en el carnet d'identitat. La sortida aquesta que va fer allà a la plaça de a Times sí. Square, que va sortir ballant i tal, i que també és veritat que s'anava una mica cap a l'esquerra i cap a la dreta, però...
0: Bueno, jo amb 67 no sé el que faré, també t'ho dic.
2: Però clar, però també és veritat, o sigui, però és una tia que... Quan va sortir buscant a Susan desesperadamente, que portava aquells guants transparents, no?
4: Sí,
2: I sí, sí, sí, era una meravella. I el bolso, jo vaig tenir el bolso de buscant a Susan, que era com una maleta de metge i que s'obria així la tapa com si fos una capsa, no?
0: Sí.
2: I portaves el bolso aquest i el va posar de moda ella.
0: El que no hagi fet Madonna.
2: Sí, meravella. Viva Madonna.
0: Visca.

Esteu a les dones i els dies avui parlant i revelant-nos una mica contra aquesta idea del que poden o no poden portar les dones a partir de segons quina edat. Si ens voleu explicar el que us trobeu vosaltres a les botigues o els comentaris de la família o el que sigui, 93201-7474, telèfons oberts per queixes, reclamacions o per explicar-nos també que vosaltres aneu amb minifalda i en teniu 80. M'encantaria aquesta trucada.

0: I també és interessant saber com moltes mares eduquen a les filles, eh? Perquè això també es transmet, el que pots portar, el que no pots portar. Tu, en el teu cas, em sembla, a Victoria Bermejo, que la teva mare es va morir molt jove.
1: Sí.
0: I no sé si et deia ja coses d'aquestes quan... Perquè ta mare es va morir com als 44 anys.
1: Sí, als 44. Sí. I jo era molt revolucionària i molt progressista, cosa que ella no ho era. Però amb la manera de vestir mai se'm va ficar. Vull dir que no, si portava minifaldilla o si no, no... No li preocupava això, li preocupava la ideologia més. Però jo sí que trobo que les mares, ara parlàvem amb la Pilar Benín, les mares de 50 o les mares, eren molt més grans i anaven molt més amb traje de jaqueta, no? amb el cabell una mica cardat, amb el bolso penjat aquí, no?
0: Al coll, al canell.
1: No? Vull dir, cosa que ara, clar, o sigui, nosaltres amb 50 no ho hem fet.
0: Però trobeu que ens arreglem menys ara, Pilar?
2: No.
0: Anem més amb xandall o què? O hi ha
2: bueno,
0: de tot?
2: És la manera actual, no? d'arreglar-se, és diferent de la d'abans, era molt tocada i posada, i ara és com... El xandall pot ser, bueno, caríssim, no? I bé, que
0: sí, sí.
2: És de gràcia quantitat de gent amb xandalls i bosses d'Hermès i tot això.
0: Escolta, sí. Tenim al telèfon a l'Anna Vizcarro, que és patronista, modista, dissenyadora del Delta de l'Ebre. Com estàs, Anna?
3: Hola, bona nit.
0: De fet, tu aquesta nit no has vingut, que volíem que estiguessis aquí, perquè tu estàs treballant com una boja per casaments, comunions i tot el que faci falta. Ara estàs en temporada alta, que diuen, eh?
3: Totalment, totalment.
0: I, sí. Escolta, tu que tens moltes dones clientes, això que dèiem al principi, no sé si ho has pogut sentir, això t'ho trobes, no? Les manies pròpies i les manies que venen de fora. Què et trobes?
3: Bueno, me trobo... Jo, saps què passa? Que a part de fer roba, també tinc un corte d'estos de tota la vida, que venen les dones i tal. I, bueno, esta tarda, per exemple, he tirat la pregunta a l'aire, no?, també, per a veure com què pensaven elles.
0: Sí.
3: Enfronten a tot això. I al final, hem arribat a la conclusió de que al final... O sigui, tothom té moltes manies, però les porta arrastrant des de fa molt de temps. La gran majoria no és que arribin a grans i diguin ui, és que ara no em puc ficar això perquè els braços me fan pells i me sento incòmoda, sinó que hi arrastren manies des de fa
0: molt
3: de temps.
0: La cosa ve d'abans, eh? No de partir dels 50.
3: La cosa, claro, sí. La cosa ve de largo, no? I perque qui se revela ja se revela des de sempre. Però qui no... i ve sotmès a les coses que diu la gent, al final, quan no és una cosa, no és mania per una part del cos, és per una altra. I llavors, al final, arriben a grans i penso que ningú s'estranya quan jutgem a la gent perquè vagi a estrafalària, perquè això al final se fiquen en l'estil i és com que no passa res. Però, ui, quan se jutja el dret a fer visible un cos vell, això és molt més complicat, saps? Perquè al final és el que passa. Si es fiquen en tu quan tu vas vestida supermoderna, és com que ho toleres millor que no quan se posen perquè tu decidixes portar un escot quan tens ja pellerangues, no? O portar una minifalda quan tens els ginolls ja en moltes arrugues, perquè llavors traspassem a una altra banda, saps? Ja estem jutjant, ja estem aplicant l'edatisme, no? Totalment.
0: Clar, jo estic pensant, Anna, que d'alguna manera el que això expliques és que ensenyar, com dius tu, les pellerangues, que m'ha fet molta gràcia, és gairebé desafiant, no?
2: Sí.
3: Sí, clar, no? perquè és que realment... jo penso que és més això. Al final ho veus quan la gent... hi ha coses que se mantenen molt bé, i per lo tant tarden més a demanar que tapes els braços, no anar curta. En canvi...
0: Però hauríem de poder anar com volguéssim, no? També. És a dir, si un se sent còmode, aquestes normes no estan escrites enlloc.
3: Però jo penso que quan un se sent còmode, sí? Li importa absolutament li importa una merda qualsevol comentari, perquè se sent còmodo i perquè se sap adaptar als canvis, perquè a més jo ho veig, hi ha molta gent que se va adaptant va adaptant la moda també als canvis del seu cos, però no també perquè a vegades tinguin manies, sinó perquè també és una manera de comoditat, però no comoditat de ui, me sento còmoda, de comoditat física, no? De porto uns pantalons cada vegada més amples, però perquè realment me sento més còmoda de la mateixa manera que baixo dels tacons, no?
1: Jo crec que una cosa. Jo crec que tens tot el dret a posar-te el que et doni la gana. I també tens tot el dret a que no t'agradi el que porta l'altre.
2: Clar.
1: No? Perquè, de repent, per exemple, a mi, jo tinc dos prendes que odio completament, que són la falda pantalón i els pantalons cagats.
2: Jo també.
1: Veritat?
2: Sí.
1: No m'agraden.
2: Es pot suportar.
1: La falda pantalón perquè em sembla de l'Opus, i els pantalons cagats perquè em semblen antiestètics, no? Que portes un panyal, i clar. I vull dir, però... Conec gent que ho porta i ho porta amb gràcia, i de cabell, per exemple, no m'agraden les rastes, però també perquè semblen brutes. Però té tot el dret l'altra persona a portar-ho, i tu tens tot el dret també a dir, pues,
3: per supost.
2: A que
3: supost.
2: No t'agradi. Clar. Clar. Uh-huh. Sí, sí.
3: Per supost, perquè al final és una qüestió de respecte. No?
4: Però no creieu en general per això que amb les dones hi ha una cruesa més bèstia? Perquè, de fet, moltes vegades veiem a un senyor, per exemple, gran, amb una gorra de béisbol, per entendre'ns. I diuen, ai, mira que pinxo aquest iaio, no? Mm. En canvi, la dona fa riure... sembla ridícula, és a dir, la manera en com es parla de les dones, sobretot quan es fan grans, és d'una duresa bastant, bastant bèstia, a mi m'ho sembla.
1: Passa,
4: no sé.
1: També amb el maquillatge, no? Sí. No he sentit mai, mira aquesta senyora que porta una sombra blava tan marcada o verd, no?
2: Sí.
1: I no s'ha mirat al mirall. No?
3: Perquè al final penso que passa molt això, que si una vol semblar més jove, qüestionem el fet de que vulgui semblar molt més jove. Si una vol és una senyora que se conforma al pas del temps i assumeix una altra posició i se fa molt més conservadora vestint i tot, també critiquem pel fet de mira que poc se cuida. És que al final sempre estem qüestionant-ho tot.
2: Sí, jo també
3: penso... Al final
2: penso...
3: hi ha molt poc respecte.
4: Pilar, digues.
2: Ja, no, que ja deve aquest respecte. Que jo no estic d'acord perquè precisament penso el contrari, que hi ha molta permissibilitat ara, que la gent es sent amb el dret de portar el que vulgui. I si hi ha una crítica, que hi és, també hi ha una crítica quan ets jove. Això que deies, les manies són manies que s'arrastren de joves, no? Jo crec que sí que és veritat que els manies s'arrastren i que encara que algú digui això que li han dit a la Victòria avui de tal, dels sostens i tal... Bueno, se'ls ha canviat, però se'ls hagués no pogut canviar tampoc.
1: S'ha per posat... no sentir-me insegura que
2: però
1: davant de vosaltres.
2: No va molt clar. Diferent, eh? No va molt diferent per lo que he explicat. No, només falten els brillantitos.
1: És veritat,
2: que...
1: però també hi ha una cosa, Pili, que també és diferent en l'ambient que et mous. És diferent anar d'una manera al Trofeo Conde de Godó,
2: claro,
1: que nosaltres... Que
4: és que hi va molt, aquí la
2: Victòria. No,
4: la Victòria d'Arbejo mou molt el tema del Conde de Godó.
1: No, jo me veo igual con marqueses que con gitanos, també t'ho dic. Però vull dir que és diferent que vas, si vas amb aquest ambient, que si vas nosaltres ens movem més en un ambient artístic, no? I llavors sí que aquí, en aquest moment...
4: Es permet més.
1: Avui ja, ens sí. Hem trobat a un artista que tenia 82
2: anys.
1: O 82, com anava? Sí. Dice, ¿puedo ir con vosotras a la ràdio?
4: Sí. Home, doncs perquè no l'heu portada.
1: Perquè va ser de cas.
2: I si, ja les podeu dir que si quieren una opinió és francesa, eh? A sobre.
4: Es com, es diu?
2: Brigitte Sensi, és pintora.
4: Doncs sí. Escolta, i què ha dit de l'opinió? La del 80,
1: no,
4: la 82?
1: No, amb unes arracades de la Lídia Delgado, grans.
2: Un anell preciós.
4: Totes,
2: de...
4: eh?
1: Sí.
2: Molt simpàtica.
3: Bueno, clar, és que al final els ambients conservadors només... accepten les coses si vens de... Bueno, si ets una estrafalària milionària.
1: Exacte. És que anar de color beige.
4: I escolta'm, Anna Vizcarro, tu que estàs al Delta, a la Ràpita, que ja sé que som molt moderns, eh? Però durant anys no ha sigut tan així. Tu creus que encara hi ha molta crítica per les dones, si surten una mica del motllo o no? O això ja és temps passat?
3: No, jo trobo que el problema no és que hi hagi més crítica ni menys, sinó que com que la gent se coneix més, se permet més fotre-se en la vida dels altres.
4: És això. Sí.
3: O sigui que, al final, com que tothom mos coneixem, és més fàcil que sigues jutjat per la resta de la gent. Tu quan vius en un ambient o una ciutat, no?, que ets molt més anònim, per tant, no estàs qüestionat tantes vegades. En canvi, aquí sí, No? Aquí vas al col·le i hi ha un munt de mares que te qüestionen, o vas al gimnàs i hi ha un munt de gent que te qüestiona, o vas al cafè, però perquè mos coneixem.
4: Sí. A tu, per exemple, que ara portes el cap rapat, o l'última vegada que et vaig veure, què et diuen? Perquè al meu poble podrien dir-te que estàs malalta, nena.
3: No, a mi no me diuen res, perquè saps què passa? Jo ja me vaig rapar, la primera vegada que vaig anar rapada, i vaig anar durant 10 anys, va ser l'època de Sinéad O'Connor, i jo també me vaig rapar. Llavors ja era com més escandalós, no? Yeah. De cop anar rapada, i vaig anar molts anys, i no... I ni llavors me preguntaven si era que estés malalta ni res, però potser perquè sempre vaig tindre un estil molt propi. Des de
4: amb
3: que
4: tu no s'atreveixen, em queda clar.
3: Mira, no. Jo sempre vaig tenir la mateixa sensació quan vaig anar a estudiar a Barcelona, o sigui, me miraven igual aquí, al meu poble, com allà, saps? Perquè al final... una ciutat, mira, abans parlàveu vosaltres dels cercles artístics, al final la ciutat és molt, molt oberta, però també depèn dels àmbits als que te mous.
1: Bueno, no? el que diu la Pilar, ara ja no xoca tant.
2: No, jo crec que
1: la
2: no.
1: Diferència, oi?
2: Sí, després hi ha la bellesa, no? La bellesa que...
4: La bellesa en ve baixa o ve alta?
2: No, en ve alta. La bellesa que pots decidir que t'agrada una cosa o que ho trobes maco o que no. I després d'això, doncs hi ha la rebeldia que a la vegada es va contra la bellesa. I hi ha aquest joc, no?, amb el vestit.
4: Aquí es
2: també
4: nota
2: molt.
4: Que ets historiadora de l'art, eh?
2: Sí,
4: aquí has fet la falqueta.
2: Sí, però bueno, això, que pots jutjar perquè et falta aquesta cosa. La bellesa jo crec que sempre ens dona com confort i és una cosa agradable, és... bons sentiments, diguéssim.
4: Sí, sí, el que passa és que és molt elàstica, la bellesa, perquè
2: claro.
4: Per un és bonic,
2: sí.
4: Per l'altre no ho és tant,
1: eh? Sí. Si tu surts de casa sentint-te bé amb tu mateix,
2: això
1: ja tens tota la feina.
2: Tota la raó.
1: I els demés...
2: Tota la raó.
1: Que
2: això també ho deia la meva mare.
4: Que s'hi posin fulles.
2: Ho diu.
3: Sí.
4: Claríssim.
3: Quan tu perceps actitud a l'altra banda... No, ja està, no pots fer res.
4: Claríssim. Anna Vizcarro, moltíssimes gràcies. Que vagi bé la temporada alta dels vestits, i quan hi hagi temporada baixa, vine cap aquí.
3: Vale.
4: Moltes gràcies.

0: Dos quarts de deu de la nit a Catalunya Ràdio, les dones i els dies, aquests on vas així? Ens preguntem avui per què hi ha tanta crítica sobre el cos de les dones, de com ens hem de vestir, de quina manera hem de ser, també a vegades amb bona fe, no? Però ens acaben allò portant potser a llocs que no ens agradarien. Tu ara deies, Victoria Bermejo, que també la roba interior i les sabates...
1: Hi ha gent que critica perquè no portes sostenidors, per exemple, que diu, ostres, te noten muy caídas. És veritat, no? I què? Pues porque están caídas, la ley de la gravedad.
2: Exacte.
1: No, i no passa res. Ara, amb la calor que fa, els sostenidors donen molta calor. Si et costa, el treus. A mi, treure'm les calces no m'agrada, perquè vaig insegura, però els sostenidors...
0: Però m'has dit que tu tens una amiga que quan arriba el juny se les treu, va pel tot, carrer sense calces, tot sense fins calces, que dormi fent fred,
1: sí, sí, sí, sí, i sense sostenidor. Tot a l'aire.
0: Festa major.
1: Festa major.
2: Durant el dia, sí. També? Durant
1: sí, sí,
2: tot,
1: sí, sí, tot el dia i tota la nit.
2: Mira, així no li sué res.
0: Exacte. Escolta, hi ha peces per això prohibides que vosaltres no us agradi, no, que no solgueu portar, per exemple? És a dir, us poseu allò... Teniu com la vostra llista o de colors que us afavoreixen o tot aquest...
1: Sí, jo tinc un color que ho diu, que és el lila. No el cardenal ni el morat, el lila, que és diferent. I, a més, em dona mala sort. O sigui, si porto un vestit lila, pues no ligo, no me salen bien las palabras, no, en fi, no va bé la cosa. Jo no sé si tu tens alguna mania.
3: Bueno, jo temporades... Ara, per exemple, reivindico el color molt. Ara tinc ganes de color i combinar-lo bé. Uh-huh. Això és el que em fa més gràcia ara. Però, no, a mi m'agraden tots els colors i el blanc m'ha agradat molt durant molt temps. El negre el vaig portar als anys 80, ara no el porto. I no tinc cap...
0: El que sí que és veritat és que, per exemple, ser presumida, si us agrada dir aquest nom, és una forma de resistència. És a dir, com et mous tu, si abans de sortir t'has mirat dos o tres vegades al mirall, això ens dona força?
1: Jo crec que sí, a més, ho fem per nosaltres mateixes. No, o sigui, jo almenys no ho faig pels demés, clar que sí, si vaig a una festa m'agrada que la gent diga, mira que mona va la Victòria. Però ho faig perquè surto al carrer molt d'hora, a les 6 del matí, jo ja vaig echar un pimpollo. Per què? Perquè jo em miro als escaparats i dic, oi, Victòria, venga, pa'lante.
0: Mira quin goig que fas.
1: Mira que bien, sí, no? Sí. Otro dia más. I clar, i arribo que esmorzo a llocs diferents, diu, ostres, i em diu, o la de la Primitiva, que vaig a jugar a vegades, hòstia, que guapa vas, oi? Pues ja m'ha arreglat el dia, a les 6:30. M'entens? Ja tinc això guanyat.
0: O sigui que tu et vesteixes també perquè et pugin l'energia als altres,
1: sí, sí,
0: eh?
1: No, i per pujar jo mateixa, vull dir, inclús jo, quan em poso a treballar, que treballo al matí, escric, o sigui, em poso vestida com igual que al carrer, no em canvio.
0: O sigui, no vas d'estar per casa.
1: No, i no porto sabatilles mai d'estar per casa.
0: O sigui, glamour sempre.
1: O sabates o descalça.
0: Escolta, tu t'has fet molt famosa últimament, els últims mesos, per uns vídeos que penges a Instagram, on et poses els teus modelets.
1: Sí.
0: Ahir et vam veure en banyador anunciant que venies a les dones i els dies.
1: Això ho vas fer per tu, eh? Però
0: sí,
1: avui,
0: sí.
1: Quan arribi a casa, esborraré.
0: No, per què?
1: Perquè no tinc ganes d'estar en banyador.
0: Però escolta, t'ha escrit molta gent, o què?
1: Sí.
0: Sí, no?
1: Sí, sí.
0: Has lligat, eh?
1: Bueno, no, però he rebut missatges una mica pujats de tot.
2: T'anava a preguntar quins comentaris, alguns que vulguis.
1: Pues que puges molt el calor amb aquest traje de baño i tal, i coses d'aquestes, no? Però molts han estat piropos, també, vull dir, ostres, estàs bé per a la teva edat.
3: Tipazo.
2: Quina ràbia.
1: Que també no, donen això.
3: Però jo els vaig dir alguns, tipazo.
1: Però si estàs molt bé per a la teva edat, també és una frase molt típica.
0: Clar, hem d'explicar als oients que va sortir amb el banyador unes botes de cuir platejades.
1: Exacte, dos, perquè vaig fer dues proves. Una amb les botes de cowboy i les altres amb unes platejades de lentejuelas. I després amb el banyador, que té tota la part d'aquí plena de pedreria. que no ho havia estrenat mai. Són coses que compro un dia com un experiment.
0: Perquè hi ha una mica de bogeria en tu de comprar roba.
1: Bueno, és que jo vaig molt, soc molt de mercadillos. Quan viatjo, sempre visito mercadillos i cementerios. Entens?
0: M'agrada el titular.
1: I mercats. Què es menja, què es compra i què es tira i com estan els morts.
0: Sí.
1: I això m'encanta, no? I clar, sempre termines, vaig molt als encants, sempre termines picando. I portes una prenda i dius, bueno, ja me la posaré. No, i me regalen moltes, també.
0: Clar, sí, perquè ja ho saben, que t'agrada. I te'n vas al mercat de Sant Antoni, al mercat de Sant Adrià del Besòs.
1: Ahir tinc una anècdota molt bona, que també li comentava la Pilar Benín, que el que m'encanta més del mercat de... Vaig una vegada al mes o així, vaig caminant o torno caminant des de casa meva, o sigui, per fer una mica de... salut. I és un poc el Corte Inglés, o sigui, compro productes de neteja, compro salls que venen uns senyors que porten els salls que un quilo val un euro, llimones, però és que el bo és, el que m'encanta ja són les senyores que van les tres amb el mateix anorac. Tenen 80 anys o 70 al plumes de color cobre o de color or o plata, o platejat, no?
0: I van les tres juntes.
1: Les tres, i després amb una clenxa aquí al cabell de color blau o jo què sé. I les tres petades de riure, provant-se coses, i després se'n van a la xurreria, esta que és mòbil, i es prenen un cafè amb llet amb la cullera dintre, sí, que se'l veuen amb la cullera.
0: Sí, sí.
1: Cap a dintre.
0: Cap a dins.
1: I és tan feliç.
0: I a tu et dona la vida, això.
1: A mi me dona la vida. I, a més, quan vaig sola i em provo alguna cosa, aquestes són les meves conselleres. Perquè si dic...
2: Opinen sobre com queda.
1: Em queda. I alguna diu, una mica estret per la teva edat. No, aquest queda molt bé, maca. És que, clar, com estàs prima... O sigui, i ja fem una amistat. Clar. Igual elles també, no?
0: Uh-huh.
1: Vull dir, és que aquest color, mira, és que no sé què dirà el meu marit. I dic, què t'importa a tu què dirà el teu marit? No? Porta-te la blusa de colors o de loros.
2: A banda de la roba, jo sí que observo ara que moltes dones, doncs, que ja tenen més de 50 anys, es posen els cabells de colors, cosa que abans potser no haguessin vist mai, no? Que vius vermell, blau...
0: Sí, sí. De fet, la Pilar Tirbió, que està aquí a la ràdio, és que ho hem d'explicar, perquè això a ràdio la gent no ho veu.
1: Clar.
0: Porta tot una, sí, però, tot per una això, metxa aquí davant de color blanc.
2: Però això és molt elegant. Diguem, bueno, jo ho trobo. Amb el plan més divertiment, això abans, vaja, mm-hmm. Si algú s'hagués posat un cap vermell o un cap blau o de tres o quatre colors, li haguessin dit, però aquesta dona, on va?
1: En Palacio no se lleva.
0: Ah, en Palacio no se lleva.
1: En Palacio no, sí, pero...
0: Hablo la
1: a reina. Ver, ¿qué rey o reina princesa del mundo lleva el pelo rosa, fucsia? Cap ni una.
0: És perquè no tenen alegria de viure.
3: Clar, no, però és que ara la classe alta tampoc marca com abans marcava l'estil, no? Uh-huh. Perquè, bueno, els pantalons caiguts venen dels presons, que els hi treien el cinturó i els hi queien. Bueno, i el xandall i no sé què. Vull dir, totes les tendències...
0: El que passa és que, per exemple, entrem a xarxes, que les xarxes socials ja sabem que són aquest... Hi ha un munt de TikToks i també d'Instagrams que diuen ¿qué no debe llevar una mujer de 50 años? Los errores de moda que envejecen. ¿Cómo vestir para ser más joven? Clar, tot això és una maquinària de destrucció cap a les dones.
3: No, jo trobo que són consells que pots dir, ah, pues mira, no havia pensat, o passar de tot. Sí. Tampoc s'ha de prendre això... com un...
0: Ja.
3: Jo no ho veig així.
0: D'acord.
3: És l'única que no ho veig així.
2: Abans, Montse, quan comentaves això, no? De que aquesta impressió estètica que tenim, jo crec que ja la tenim des de joves, no? I per tant, quan som més grans encara es té més la pressió.
1: Els anuncis de cremes i de tot això és que és per tot arreu, el retinol, el retinal, el no sé què, l'àcid hialurònico, a mi em surten molt d'aquests, sempre d'anuncis, i dic, ostres, pues, i t'has de fer una neteja al matí i una altra a la nit. Els homes no s'hi diuen.
2: I els exercicis aquests, no?, per no tenir els braços, diguem, amb la pell caiguda, o que has de fer amb les cames, perquè sí, a mi també... Te passa que només te surten...
3: A mi... I també et surt el tai chi, moltes coses bones. I jo que segueixo moltes nutricionistes, també hi ha tot de... Jo trobo que hi ha coses molt bones.
0: És que jo crec que nosaltres un dia anem a buscar la brossa i la brossa després ens segueix. És la cosa de l'algoritme. Ah, és això, Pilar.
3: També.
0: Pilar Tirbió, historiadora de l'art. Moltíssimes gràcies. Victoria Bermejo, escriptora, guionista i cineasta. Volem que tornis a venir ja. I perquè ens encantes, ens encantes. I anirem al Mercadillo amb tu. Anirem al Mercadillo amb tu.
3: Quan vulguis.
0: La temporada que ve anirem juntes, eh? I gravarem a les senyores.
3: Vestides iguals.
0: I gravarem a les senyores.
1: Vale, sí, sí, anirem vestides iguals.
0: Doncs nosaltres ho deixem aquí, anem a la publicitat i després tornem a amb l'Anna Maria Endaver, que parlant d'avui de com no han d'anar vestides, ella ens vol parlar de bruixes.
4: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Amb aquesta música ja tothom podria creure que les bruixes arriben. És que acaba de passar el solstici d'estiu, però, clar, és el moment aquell de cremar la ruda i totes aquelles coses. I aquí havíem de, amb qui havíem de parlar quan pensàvem cremar ruda i fer-ho tot tan fort? Amb Anna Maria Endever, la nostra historiadora de l'art. Anna Maria, bona nit, com estàs?
1: Bé, espero que pensis en foc i en mi, però en un sentit superpositiu.
0: Home, i tant, cremar ruda ens purifica. No t'estic dient que siguis una bruixa.
1: Que també podria ser, estaria interessant. Avui en parlem d'això.
0: A tu t'agradaria, ja t'estic veient, Escolta, avui volem parlar de bruixes amb tu, no de la manera que es fa habitualment, sinó el que vens a fer-nos és una mica una classe de si anem al museu, quan identificar una bruixa i quan no, oi? O alguna cosa així.
1: Sí. Avui farem com una secció pràctica per quan aquest estiu aneu de museus, us feu una mica les expertes, quan veieu alguns personatges que porten certs atributs que jo crec que amb quatre consells que us donaré doncs us serà molt fàcil reconèixer aquests personatges que són bruixes, sobretot en pintura. Llavors podreu explicar qui són aquestes dones que porten una escombra, una caldera, un mussol, us podreu fer les enteses, explicar ràpidament qui són i per què porten, jo què sé, un mussol i no un periquito.
0: Un mussol i un periquito, el titular de la nit, ja t'estic veient.
1: Un mussol i no un periquito, eh?
0: D'acord. Si porten els dos, què passa?
1: Doncs estaríem fundant un nou gènere pictòric.
0: Escolta, m'encanta. Doncs avui ens vens a explicar com són i què porten a sobre les bruixes en l'art, important, però i també per quin motiu es representen d'aquesta manera i no d'una altra.
1: Exacte. Avui farem com una breu introducció a la iconografia de les bruixes en l'art i senzillament la iconografia és saber dir aquesta senyora va amb una escombra, l'escombra significa algo, va relacionat, és una bruixa.
0: Molt bé. Escolta, recordem que les bruixes eren aquelles dones que es guanyaven la vida, o a vegades no es guanyaven la vida, era la veïna que simplement potser era una dona que no tenia marit o que s'havia quedat vídua i que els altres ja la veien com a bruixa, però també hi ha la bruixa que simplement doncs, es dedicava o guanyava la vida venent oli, herbes, pólvores naturals que guarien afeccions físiques i emocionals i tenien aquests coneixements sobre medicina extensos a través de les herbes remeieres. Moltes eren llevadores, es guanyaven la vida d'aquesta manera, és a dir, eren dones normals, el que passa és que el patriarcat va decidir que eren les més dolentes.
1: Exacte, les has definit molt bé, el que vam considerar que eren bruixes, el problema és que aquestes dones que practicaven lliurement el seu ofici o els seus coneixements, a partir del segle XV se les comença a acusar de crims terribles i elles, juntament amb dones que estaven fora del sistema com malaltes mentals, dones migrades, com molt bé has dit, dones vídues, dissidents, doncs van ser el boc expiatori de totes les desgràcies que passaven a l'inici de l'època moderna, perquè això, Montse, és molt important, jo sempre ho dic, Tot el fenomen de la bruixeria no l'hem de situar tant en plena època medieval, sinó que les acusacions i judicis de bruixeria majoritàriament van tenir lloc al final de l'edat mitjana, a la baixa edat mitjana i sobretot a l'època moderna. Tota Europa va viure aquesta persecució i a casa nostra, catalans i catalanes, ens vam quedar a gust. Va ser el lloc de l'Estat on més judicis amb sentències de mort hi va haver. Perquè et facis una idea, Montse,
0: una bestialitat.
1: Sí, es calcula que entre 700 i 1.000 dones van ser acusades i penjades per bruixes i moltes d'altres que no sabem ni el seu nom.
0: Clar, aquesta és la història que jo crec que es comença a explicar en els últims anys, però ha tardat molt que sortís a la llum. Però com s'han representat aquestes bruixes en l'art?
1: Doncs en l'art s'han representat moltíssim, perquè les bruixes tenen tots els elements necessaris per fer que una obra d'art tingui molta salseta. Ara ho veurem, anem pas a pas. Comencem, si et sembla bé, la nostra masterclass d'avui. Per començar, en un quadre, una bruixa sempre pot tenir dues maneres d'aparèixer. D'una banda, pot ser una dona jove, atractiva, seductora, pèl roja, típica que fa perdre l'oremus als homes i que, amb les seves dots eròtiques, sensuals, aconsegueix tot el que vol d'ells, no? I d'altra banda, a l'altre extrem, una bruixa també es pot representar com una dona vella, arrugada, lletja, pits caiguts, despentinada. Això m'encanta, allò de despentinada, perquè si te'n recordes de la cançó del Plou i fa sol, les bruixes es pentinen, bàsicament és una cançó que diu que quan les bruixes es pentinaven, començava a caure pedra, tempestes, tot el pitjor del món caia del cel, i per això en alguns llocs de Catalunya, quan cau pedra, encara se n'hi diu cala bruix, una mica amb aquest record de les bruixes.
0: A mi m'ho han dit tantes vegades, això de les bruixes es pentinen, no sé per què deu ser. Escolta, ja comencem bé, culpa de les bruixes i el mal temps, eh?
1: Sí, tot el que passava dolent, culpa de les bruixes.
0: De les dones, en general.
1: De les dones, en aquest cas, les bruixes que es pentinaven i et podia esperar el calabruix d'una manera que seria tocant les campanes del teu poble, per si volies parar la desgràcia, no? Però, abans de continuar, Montse, molt important, perquè en la representació de les bruixes, tant siguin joves o velles, alerta, perquè gairebé sempre les trobarem representades amb el nas ben gran i llarg. Per què?
0: Per què? La bruixa avorrida tenia el nas molt llarg, sí, però com?

0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: La bruixa avorrida, ja sé que volies que et posés la cançó de les tres bessones, però ja saps que tenim uns nivells musicals en aquest programa que no volem...
2: No ho veia tant.
1: No ho veia per en aquesta hora de la nit. Però escolta'm, bruixa avorrida, tenia el nas molt llarg, això és veritat, ens encanten les tres bessones, eh? Una cosa no treu l'altra.
2: Sí, m'encanta.
1: Però escolta, però per què tenien aquest nas tan gros les bruixes?
2: Doncs mira, el nas gros de les bruixes es relacionava amb l'antisemitisme, perquè els jueus també van ser perseguits per emmetzinadors fetillers, que això vindria a ser persones que enverinaven altres persones i animals, i també els acusaven que adoraven el diable. Llavors, durant el segle XV, la Inquisició acusa de bruixeria específicament dones, heretges i també jueus. Tot i que l'heretgia era cosa de dones i homes, mentre que la bruixeria només de dones. Llavors, com que tots acabaven sent perseguits, aquests atributs una mica els compartien. M'explico?
1: Sí, sí, ara ho entenc, però com més podem trobar les bruixes representades?
2: Doncs us heu de fixar també en quin objecte porten. Per fer-ho fàcil, no em vull extendre molt, però a l'edat mitjana les bruixes es representaven amb un llibre i una escombra. Alerta l'escombra perquè és com un símbol fàl·lic, perquè que bé que s'ho passaven refregant escombra amunt i avall, a l'entrecuix vola amunt i vola avall. Sí, és un símbol fàl·lic. I també m'interessa molt el llibre perquè és un símbol de coneixement. Per què? Perquè després del Renaixement, aquests objectes canvien una miqueta, es posa una espelma, una caldera, una calavera, hem perdut el llibre, aquest coneixement, comença una mica el teatre, calavera, caldera, pocions, o més aviat remeis, i a partir del segle XVII, anem avançant, ja apareix aquest barret negre i punxegut també de bruixa avorrida.
1: Escolta, i per què aquest barret que també portava la bruixa avorrida? Perquè nas i aquest barret que tenim tots tan assimilat, allò de carnaval, aquella mena de... Sí. De vaja, amb aquella forma de triangle.
2: A veure, hi ha diferents teories sobre el barret. Hi ha qui diu que aquests barrets venen dels barrets que es posaven algunes venedores ambulants per ser vistes als mercats, això, dones que anaven a vendre coses, però la Inquisició també és cert que col·locava una mena de barrets molt alts per avergonyir els acusats, i també he trobat teories que diuen que els barrets aquests que tenien la punxa cap al cel el que feien era buscar com una connexió entre cel i terra i vincular també com una mica les energies i la màgia. Ja veus que...
1: De teories no en falten, eh? De teories no en falten.
2: Sí, exacte, i espera, perquè encara ens falta bastant per dir. Hem parlat d'objectes, de dones velles, de nassos, de joves. A banda dels objectes, a vegades aquestes bruixes van amb animals. I tots els animals simbolitzen alguna cosa, te'n diré uns quants per no fer-me pesada. Per exemple, doncs la cabra ja sabem que és una mica com aquest alter ego del diable. Però si hi ha un gat negre, el referirem a la sexualitat. Mussols i ratpenats, presagi de mort i vida nocturna.
1: M'està encantant, eh?
2: El corb, el mateix, mort, vida nocturna. Serps i llangardaixos, també mort, angúnia. I gripaus, vagina.
1: Mare meva, la veritat és que estem fent una radiografia amb detall de com van fer d'aquestes dones autèntics éssers que devien fer molta por a la gent, eh?
2: Sí, i també perquè l'art, Montse, les representava en unes situacions que feien por, que feien desconfiar. Les representava al bosc, de nit, potser volant, que això de volar moltíssima por, no pots controlar qui vola.
1: Clar.
2: En un sàbat o aquelarre, també, que vindrien a ser aquestes reunions de bruixes per adorar el diable, no riguis el que et diré, fer-li petons al cul, després fer orgies i menjar canalla. Tot i que pot semblar descabellat, i ja et sento riure per sota el nas, això que aquestes coses que se les acusaven de veritat, de menjar canalla, per exemple, és molt simptomàtic perquè les bruixes, principalment, eren acusades d'infantilitat.
1: Ai, escolta'm, en realitat es crea una psicosi que posa totes les dones sota sospit amb tot això que m'expliques, no?
2: Sí, i aquí un problema terrorífic que jo crec que encara tenim avui en dia, que és que sota aquesta sospita les dones no poden aplicar tots aquells coneixements que tenien de l'edat mitjana sobre cures, sobre el control de la seva, del seu propi cos, de la natalitat, de la fertilitat i fins i tot de la mort. Per què? Perquè si apliquen aquests coneixements, doncs pot ser que se les acusi de coses terribles com aquest infantilitat l'infanticidi, doncs parlem de temes com l'avortament, parlem d'aquest control tan fort sobre la vida i la mort que perden perquè si no són acusades de bruixeria, i aquí entra aquesta idea de medicina més com l'entenem avui en dia, i evidentment es masculinitza, eh? I pensa que ser acusada d'infanticidi és que devia ser terrible, Montse.
1: Escolta, de què se les podia acusar a part de ser infanticides?
2: Se les podia acusar de renegar de Déu, invocar i adorar el diable, d'estar-ne posseïdes, de fer orgies, pertànyer a una secta, provocar malaltia, mort amb maleficis, metzines, tant animals com a persones. Com deia abans, fer caure pedregades per provocar el mateix, la mort d'animals i persones, i penseu que els animals eren clau per menjar, per viure. També se les acusava d'adorar animals, de transformar-se en animal, de volar, d'endur-se criatures, de menjar-se les criatures, alerta, en banquets, quan la major part de la població passava fam, de posar criatures a pocions i també, evidentment, sodomia, homosexualitat, coit anal, per fer-te una breu selecció.
1: Vas molt fort aquesta nit, Anna Maria Endevers. Sort que estem lluny, si no et mossegaria.

0: bruixes i Madonna i Anna Maria Endever. Tot pot anar bé, tot pot anar bé. Escolta, la veritat és que és terrible i també és freïdor que l'art ho hagi perpetuat tot això que m'explicaves ara. Perquè hem començat parlant de periquitos i la cosa s'ha anat molt a fondo, eh?
1: Sí, és que és més bon ser. Quan jo vaig començar com a llegir, investigar una mica sobre l'art, les bruixes, com s'havien representat, em va inquietar moltíssim pensar com coi els artistes, que eren majoritàriament homes, com et pots imaginar, els que representaven bruixes, com podien pintar bruixes si mai n'havien vist cap? O sigui, aquesta gent pintava i dibuixava un ésser totalment mitològic, mai vist. D'on treien els referents?
0: I llavors, d'on venen tantes bruixes en l'art i d'on les treien?
1: A veure, les bruixes en l'art, en realitat, aquí hi ha una cosa interessantíssima, que és que no venen ni del segle XV. És a dir, no hi ha cap... No hi ha moltes representacions de bruixes en el moment en el qual s'acusen tantes bruixes. Només sí que hi ha un petit dibuixet a Poblet d'un monjo que va esquematitzar una bruixa que havien penjat, però és una cosa molt esquemàtica, molt senzilleta, i que el tio es va quedar a gust i va posar per bruixa i metzinera, no? Però realment la gran representació de les bruixes ve a finals del segle XIX i principis del XX. Quan apareix, això et sonarà, la figura de la femme fatal. I la femme fatal, que també vol representar una dona que es comença a empoderar, i l'art, senyors, patriarcat, diuen, ep, alerta, ull amb aquestes senyores, comencen a reciclar tota la iconografia de les bruixes per representar dones fora de la norma, dissidents, empoderades, però ep, mira que llestos els simbolistes, els romàntics i companyia, que només agafen les bruixes guapes i joves, aquelles que deien pels roges, i les velles amb arrugues i pits caiguts, ja, mira, és igual, aquestes ja no les
0: recuperen. Ja no les recuperen, eh? Escolta, i avui en dia, si haguéssim de fer allò, que ens queda molt poc temps, però si haguéssim de fer allò, un resum, on estem ara amb tot això? On estan doncs aquestes bruixes?
1: Doncs jo diria que encara molts contes de bruixes encara fan servir aquesta pobra dona com a origen de tots els mals, però també com a símbol feminista que es reivindica a partir dels anys 60. Pensem, per exemple, en el conte de la Blancaneu, que després, fa poc, es va fer la pel·lícula de Malèfica, i que fa una altra lectura d'aquesta bruixa, o fins i tot Sabrina, la sèrie que jo mirava d'adolescent, que era una sèrie d'humor. Ja és una altra història.
0: Escolta, penso també en aquella frase de som les netes de les bruixes que no vau poder cremar.
1: Sí, els feminismes, per sort, les hem reivindicat, les bruixes, des d'un altre lloc, i alguns països fins i tot han reconegut el gran greuge que va ocasionar. I en l'art, doncs, hem fet el que hem pogut, i han sigut una altra vegada les artistes dones com Louis Bourgeois, Kiki Smith o el col·lectiu Witch, que han reivindicat les bruixes des d'una visió no patriarcal, que encara han de treballar més, Montse? Però anem bé. I artistes com Lady Gaga, per exemple, també fa 4 dies que ha tret aquesta cançó meravellosa que a mi em fascina, que està inspirada en la màgia i la bruixeria, però que ja no té res a veure amb aquest estigma horrorós. Saps de quina cançó et parlo, Montse?
0: Ja sé que me la volies posar, que estàs abracadabra. Doncs escolta'm, aquesta cançó, acabem la secció de l'Anna Maria Endever. Escolta, bon estiu. Puja a una escombra tan aviat com puguis i ves tan lluny.
1: Lluny però a prop teu. Sempre.
0: Exacte. Bona nit, Anna Maria Endever, gràcies.
1: A vosaltres.

cada cop més encostipades però contentes. Acabem el programa d'avui. Demà, últim programa de la temporada. L'equip de les dones i els dies, Mireia Dalmau, Roser Parera, Moragues, Montse Comellas, Helena Miquel, Andy Franco, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornem a les 9 de la nit. Últim programa de la temporada. No us el perdeu perquè tindrem aquí a la Karin Leis, la creadora de les famoses bombolles de Freixenet i segurament una de les primeres publicistes d'aquest país. Atentíssims. Demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Maten a trets un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona. Uns fets que han passat aquesta matinada. Alguns testimonis han trucat al 112 per avisar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Segons diversos mitjans, es tractava d'un enfrontament entre bandes llatines. Un veí de la zona ho ha explicat així a TV3.
2: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
1: La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergència no l'han pogut reanimar. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta. Repàs ara més breu altres notícies en Alfonso.
3: El jutge Santiago Pedraz imputa la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia per la seva relació amb les activitats de l'exmilitant del PSOE, Leire Díez. És la segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire després de la presidenta de la CEPI.
1: Juanma Moreno claudica i incorpora Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia. El pacte del candidat del PP amb els de Santiago Abascal es va anunciar ahir mateix poc abans de la segona votació al Parlament per escollir president. Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència i amb un acord que recull 150 mesures. Una d'aquestes és l'anomenada prioritat nacional, que vol dir assegurar que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes socials o per optar a un habitatge protegit.
3: Aquest divendres declaren nous testimonis davant la jutge de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, en un accident a Montserrat. Estan citades les dues filles de l'empresari i un psiquiatre en la causa contra el fill gran, Jonathan, davant les sospites dels Mossos que la caiguda mortal no va ser accidental.
1: L'OMS dona per acabat el brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius. El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat prou dies des de l'últim positiu.
4: Avui l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus, al creuer Ondius, ha acabat la quarantena. Ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva. Ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.

0: Avui arrenca el Barcelona Rock Fest al Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet i actuen noms com Megadeth, The Offspring o Evaristo.
1: Megadeth encapçala les actuacions d'avui, en què també destaquen Sex Pistols, tot i que sense Johnny Rotten i amb Frank Carter com a vocalista. El punk s'ha fet un lloc al festival, on també actuaran els nord-americans Bad Religion i també hi haurà hardcore amb The Offspring. Encara en clau de grans llegendes del gènere, Evaristo, el líder de la Polla Records, hi actuarà diumenge. Mites dels 80, com Halloween, Napalm Death o Los Barones, hereus de Barón Rojo, comparteixen cartell amb clàssics contemporanis com el suec Sabaton.
0: Als esports, la selecció espanyola de futbol s'ha classificat pels vuitens de final del Mundial, on jugarà contra Portugal. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per 3-0 a Àustria en el partit de setzens. Quatre catalans han jugat com a titulars al conjunt espanyol: Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal de la Barça i Cucurella del Madrid.
1: Portugal ha aconseguit el pas a vuitens després de derrotar aquesta nit Croàcia per 2-1. Els de Modric s'han avançat a la segona part, però l'equip liderat per Cristiano Ronaldo ha aconseguit donar la volta al marcador amb un segon gol al temps afegit. Els balcànics han empatat pocs minuts després, però finalment el gol ha estat anul·lat.
0: 50.000 persones han assistit aquest dijous a la presentació dels equips que participaran al Tour de França. La primera etapa serà una contrarrellotge per equips dissabte a Barcelona, en final a l'Estadi Olímpic.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 3 de juliol. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que tindrem un temps ben estable durant tot el dia. El sol lluirà arreu del país i potser a la tarda apareixerà algun núvol inofensiu sobre el Pirineu. La calor serà una mica més intensa i les màximes més altes rondaran els 38 graus a les Terres de l'Ebre. La calor serà molt intensa, també al Camp de Tarragona. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Valls. Quina felicitat.
0: Ah, què passa a Valls?
1: A Valls, a veure, el sol sortirà a les 6:27 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 5 minuts.
0: Laura García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui no us porto una cita d'una persona, sinó una frase d'una cançó. I
0: ui,
1: diu...
0: A veure,
1: la vida és el que et passa mentre fas plans per tenir-ho tot lligat. Una frase meravellosa que només podrien haver escrit els Pets al tema Tantes coses a fer.
0: Bé, avui és l'últim programa de la temporada. També ha sonat l'últim despertador. De fet, ho hem anat anunciant a bombo i plateret des de dilluns i amb el permís de tots els que ens escolteu cada matí a aquesta hora, m'haureu de permetre que avui em miri una mica el melic abans d'arrencar l'últim matinés. Prometo no ser massa pesat. Aquest programa va néixer i es va crear per un parell de raons. La primera, perquè aquesta hora, on encara que sembli mentida hi ha molta gent desperta, no hi havia cap programa de la ràdio en català que es fes en directe. I la segona, acompanyar-vos amb un somriure a tots els que patiu els efectes d'un despertador que sona molt aviat, però també a tots els que treballeu de nit o els que torneu a casa. He de confessar que en el moment que m'ho van proposar vaig pensar: prepara't per una temporada carregada de son. Però el cert és que, més enllà de la duresa de llevar-se tant d'hora, ha estat una aventura apassionant i, encara més, fer-ho des de la ràdio pública i nacional del país, des de Catalunya Ràdio, una casa que m'estimo des de fa molts anys. Però els matiners no es fan sols, i tinc la sort de compartir antena amb dues persones talentoses, que són la Marta Viana i la Lara García. Gràcies per enfilar-vos al tren i remar sempre a favor perquè el programa tiri endavant. Compartim feina, però també vida. Cada dia, 8:45 és la nostra hora, l'hora de sortir a buscar un cafè i posar-nos al dia i saber com ens van les coses. I és que la complicitat que escolteu cada matí no és fingida. He tingut estones per parlar de nosaltres i ajudar-nos sempre que ha calgut. Deixeu-me afegir en nom de tots tres un agraïment especial i efusiu a les nostres respectives parelles, perquè saben millor que ningú que aquest horari no és fàcil i sovint costa conciliar la vida personal amb la professional. I no hi ha res millor que caminar al costat de persones que entenen, respecten i, el més important, s'adapten a les nostres vides. També a dos companys de feina, però sobretot a dos amics, el Ricard Ostrell, per empènyer sempre que ha calgut, i el Maiol Roger, atent en tot moment per quan ha fet falta un salvavides. I aquesta temporada n'he necessitat més d'un, us ho puc ben assegurar. A l'Andreu Merino i l'Ot Serra, les dues altres veus del programa, és una sort que al món hi hagi persones com vosaltres. El nostre estudiant en pràctiques, en Guillem Soler, que sense fer soroll ha aprovat en nota alta. A l'Àlex Bosch, l'Anna Alfonso, la Carola Gil, el Marc Curado, la Maria Fernández Noguera, la Sílvia Solanes i tota la redacció del Matí de Catalunya Ràdio, carregada de bons professionals i millors persones. El nostre home del temps que viu a la muntanya, l'Eloi Cordomí, un descobriment més enllà dels mapes isobàrics. A l'Oriol Fidalgo, el Ricard Portal, el Marc Peirón i en Cesc Bertran, els tècnics de so que fan possible que aquest programa soni cada dia. Sense ells, poc faríem. A la Sara Llobet, que més enllà de fer tàndem amb el sobrenom de Sara Elias, a l'edat de Maiol, sempre s'ha implicat en la producció del programa i ha estat qui ha aixecat el telèfon quan ha fet falta. I parlant de productores, no puc ni em vull deixar la Vanessa Carrión i la Lourdes Sacases, dones d'empenta d'una edat estupenda. A la direcció de la casa, el Jordi Borda, per fer-nos confiança, i molt especialment a la sotsdirectora de Catalunya Ràdio, la Vanessa Ferrer, una matinera més, qui ha cregut en aquest programa des del principi i m'ha fet costat en tot moment. I per acabar, a tots vosaltres, els oients, gràcies per escollir-nos cada matí i per formar part d'aquesta família amb cara de son. Esperem haver estat a l'alçada i ser la cafeïna extra que el cos us ha demanat cada matí. La nostra única voluntat és i serà la de despertar-vos un somriure i explicar-vos que sempre hi ha bones notícies i escletxes per on entra la llum. Perquè, malgrat viure en un món en constant tensió, també hi ha una part de l'ésser humà que és extraordinària. Avui marxem de vacances, però tornarem la temporada que ve, renovats en tots els sentits. Però abans de descansar, toca fer l'últim, i com sempre li posarem tota l'energia del món, perquè malgrat estiguem a un 5% de bateria, encara tenim corda per estona.
2: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui, home, tu diràs, serà un bon dia. Vinga, va, 5 del matí, pràcticament 11 minuts, un cafè i a saltar de llit. Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Bon divendres.
3: Ha estat més emocionat, eh?
0: Moltes gràcies.
3: Molt bonic. Tan bonic que Suïssa ha marcat en el colofó del teu missatge. No, ha marcat Suïssa.
0: Que no ho he vist, jo, això.
3: Golden Ball, clar, perquè estaves tancant, estaves en aquell moment àlgid d'acabar de tancar, en aquell moment ha marcat Embolo el primer de Suïssa.
0: Molt bé, estem en directe amb aquest Mundial que hem
3: estat seguint. Acaba de començar el partit.
0: Ah, doncs mira, tindrem tot una horeta per comentar-ho i també per saber què passarà a partir de les 6 del matí al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs mira, estem molt pendents del que ha passat aquesta nit a Barcelona, que ha mort a trets un noi de 15 anys a la Sagrera. Anirem explicant els detalls al llarg del matí. Després tenim un dia molt carregat políticament, perquè ahir es van aprovar els pressupostos. Tindrem la consellera Alicia Romero a l'agora del matí, també el Josep Sánchez Llibre, el president de Foment del Treball, i parlarem amb el Juan Milian, que és senador del PP català i dirigent del PP a tot l'Estat, per parlar una mica d'aquest acostament del PP a Junts, o allunyament, en funció del dirigent que parli, però el Juan Milian, que és una veu bastant centrada del partit, ens ajudarà a situar-ho. Després anirem a veure com afecta la sortida del tour, que és demà.
0: Home, sí,
3: als veïns de Barcelona. Enviarem la Lara, no sé si en bicicleta.
1: No.
0: Sí, home.
1: No, que mona.
3: Com a tallet de final de temporada. Després l'espina d'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Coppolo. El dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. No em preguntis pel tema, perquè ara no recordo. Ara li preguntaré al Fred Soler, perquè ho vam parlar ahir i no me'n recordo.
0: Molt bé.
3: Si vols t'ho busco, però...
0: No preocupis, després m'ho dius.
3: I un final de festa que... Bé, ho recomano, perquè serà entretingut.
0: Serà èpic?
3: Home, sempre és èpic, perquè estem contents, marxem de vacances alguns, els altres es queden fent el matí i a l'estiu, amb el Frederic Vincent al capdavant. Vull dir que dilluns hi haurà Matí de Catalunya Ràdio a partir de les 7, això sí, segueix el programa, però els que marxem de vacances, doncs també estem contents i volem celebrar-ho.
0: Moltes gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
0: 2 minuts, arribem a 6:15 del matí. Ana Alfonso, bon dia de nou.
4: Bon dia.
0: Què ha passat el món mentre dormia, Ana?
4: Doncs mira, moltes coses, però hem sabut que la cantant Taylor Swift i el jugador de futbol americà
0: Travis
4: ja s'han casat en privat.
0: Ah!
4: I ara aquí hi va una cançoneta.
0: Ah, sí?
4: Sí.
0: I on és?
4: No? Ah, doncs no l'he carregat, mira.
0: Espera, fanfària.
4: No, hi va anar de vacances, ja.
0: Molt bé.
4: Podríem cantar-la, no? Però no me la sé.
0: Explica-m'ho, això.
4: Mira, el portal Page Six informa que la parella ja s'hauria casat legalment, envoltada d'un petit grup de persones properes, i que ho haurien fet a l'estat de Tennessee, que és on la cantant va començar la seva carrera musical, que tots coneixem.
0: Sí.
4: A més, en les últimes hores, la premsa nord-americana ha explicat que aquest dijous al vespre ha començat el preludi de la cerimònia, que serà com un casament d'aquests que duren dies i dies, com a mínim 3 dies.
0: Molt bé.
4: Està previst aquest cap de setmana, i aquesta nit hi ha hagut un primer sopar amb un centenar de convidats al Madison Square Garden, el recinte, caramba, que estava envoltat de tanques, d'agents de policia, de mesures de seguretat, i en aquest escenari, cotxes amb els vidres tintats han començat a deixar els convidats davant d'una gran carpa blanca on s'ha fet aquesta celebració, aquest sopar, a una mica, podríem dir, petit comitè de només 100 persones.
0: Ah, res, 4 engrunes.
4: Per avui i fins demà s'espera a la gran festa, seria la recepció principal del casament, amb 1 miler de convidats i també fortes mesures de seguretat. Encara hi ha misteri, rumors sobre com serà aquesta festa, qui hi actuarà i qui forma part de la llista de convidats. Ja sabem que és un dels casaments més esperats de l'any, sobre el qual s'han fet moltes especulacions.
0: Ens escoltem d'aquí una estona, Anna.
4: Doncs sí.
0: Fins ara.
4: Fins ara.
0: I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món seria un lloc millor si el derbi entre l'Europa i el Sant Andreu, previst per el 15 de novembre, jugués a Montjuïc. El Nou Sardenya, camp dels escapulats, no estarà disponible, i abans de buscar altres alternatives, per què no pensar en gran i intentar omplir l'estadi? Seria una festa del futbol popular i de barri barceloní, en un moment en què convé, i molt, reforçar-lo i que l'èxit esportiu vagi de la mà dels ingressos econòmics.
0: Hem arribat ja a 6:15 del matí. A aquestes hores també toca saber, Marta, de què parlarem poc.
6: Doncs dels nous usos de les famoses cabines de telèfon de Londres. Sorry, I cannot hear you, I'm kind of busy.
0: A veure, què passarà amb les cabines de telèfon britàniques?
6: La primera cabina es veu que es va instal·lar a Londres l'any 1926. Ara compleixen, per tant, 100 anys i, evidentment, doncs, ja no s'utilitzen per trucar, perquè tots anem amb el mòbil a sobre, sinó que aquests espais han aconseguit reinventar-se. Com ho han fet? Doncs, per exemple, en petites biblioteques on s'intercanvien llibres, també en unitats de desfibrilació, ho estic dient bé.
0: Bé.
6: En cafeteries, també, takeaway, en petites galeries d'art, amb oficines d'informació per excursionistes, fins i tot amb espais naturals, on hi ha plantetes i així, i estacions de recàrrega elèctrica.
1: Molt bé.
0: Doncs mira,
6: se les saben totes.
0: Sí, perquè sí, aquí les cabines, les que teníem per aquí...
6: Es van treure, no?
0: Bueno, treure perquè estaven fetes una merda.
6: Sí, sí. Però, trinxades, clar, allà ho cuiden tot molt.
0: Sí, allà ho cuiden, però...
1: Allà és la imatge de Londres.
0: Entraves a una cabina d'aquí i podies agafar qualsevol cosa, eh? T'ho dic, sí, sí. Vull dir, no t'asseguraven que sortissis
6: no,
0: viu
6: no,
0: de la cabina telefònica. En quina bona notícia ens haguem al matí?
1: Doncs que ja és aquí, ja ha arribat, ja és festa major a Terrassa.
0: Però, per favor, quina manera d'escomptar cap a casa, l'ara, per Déu.
6: El tret de sortida de la festa serà aquest vespre amb el Rasa Crucis, que és el famós correbars al carrer de la Rasa, i a les 12 de la nit al Parc de Vallparadís, concert dels Amics de les Arts.

0: dissabte al vespre i també a la nit, DJs repartits pel Parc de Vallparadís i les places del centre, la Torre del Palau, concert de l'Osa, i això no és tot, perquè diumenge al vespre hi haurà concert dels Catarres i els Tiets. Camila,
1: podria anar a dormir. No sé si t'ha pagat molt l'Ajuntament de Terrassa,
0: es
1: per aquesta promoció.
0: De Terrassa?
1: Mínim barra lliure durant tota la festa major, ja t'ho dic ara.
0: No s'estiren, no s'estiren.
1: Ballart, alcalde de Terrassa. Aquí teniu la terrassenca fent-vos promoció.
0: Jo vinc a fer promoció a la ciutat.
1: I escolta'm, també hi haurà Cluenda, no?
0: Sí, serà dilluns amb un concertàs de la Ludwig Band a la emblemàtica Plaça Vella. Les voldams, només volia preguntar-los i per cap d'ells no m'ha
1: dit on t'has ficat aquesta nit. A veure, això serà aquest cap de setmana, doncs?
0: Sí, aquest cap de setmana la cocapital del Vallès Occidental s'omplirà de concerts, cultura popular, espectacles familiars i molts actes repartits per tota la ciutat.
1: Doncs vinga, una promoció que fa una terrassenca per tots els que vulgueu anar a treure el cap a la cocapital.
0: En realitat, millor que no vingui ningú, eh? Que si no hi ha massa gent.
1: Favor, però què m'estàs dient?
2: Jo potser vinc dilluns, eh?
0: I vosaltres podeu venir.
1: Ah, sí?
0: Sí, perquè hi ha la Ludwig.
1: A mi ningú m'ha dit que el dilluns és la Terrassa.
0: Jo crec que t'ho va dir la Lara.
1: Sí?
0: Però, no, seria xulíssim. Em fa molta il·lusió veure'ls en directe amb aquest
1: potser
0: nou disc.
1: Potser també ens hem de deixar de veure uns dies, eh? També t'ho dic.
0: Que intens, si no, jo no puc, eh?
1: Quin motiu tenim per saltar del llit, Serra? Bon dia.
3: Bon dia, matiners. Em permetreu que avui us porti un motiu per saltar del llit especial, i és escoltar els matiners, un autèntic despertador com pocs. Llàstima que avui ja sigui l'últim de la temporada. Cada dia som més els que ens fem companyia amb el Xavi Canalies, la Marta Viana i la Lara Garcia. I la temporada que ve tornaran els matiners, un motiu per saltar del llit amb energia i encarar el dia amb optimisme. Bon dia i bon estiu, matiners!
1: Gràcies també a Lot Serra, un dels matiners més optimistes que ens ha acompanyat al llarg d'aquesta temporada. I aquestes hores del matí, quan pràcticament en 11 minuts arribem a 6:15, volem saber com batega el cor.
0: Batega amb Rosalia, perquè en un concert a Los Angeles ha adelantat un fragment inèdit del seu nou single. A veure si us agrada, s'han colat alguns vídeos a les xarxes socials que han penjat la gent del públic, i són així.

0: Escolta'm, no sona gens malament, eh?
1: Jo la vaig escoltar i em va encantar.
0: Molt bé, molt bé.
2: Jo la tinc enganxada, imagina't.
1: Sí.
0: De moment no sabem res més d'aquesta cançó,
1: res.
0: Eh?
1: No sabem, és una col·laboració amb un noi, perquè sent una veu masculina, però no sabem qui és.
0: I
1: no
0: ho
1: ha dit,
0: misteri.
1: Eh? No, no ho ha dit.
0: Ni a xarxes ni res, eh?
1: Això va ser al concert de Los Angeles,
2: sí.
1: No?
2: No s'ha filtrat, ningú ha identificat aquesta veu, ella no ho ha dit.
0: La de màrqueting absolut, ja t'ho dic
2: sí.
0: Ara.
2: Sí, però és la reina del màrqueting.
0: Sí, això es publicarà en 3, 2, 1. I...
1: ahir al concert, per cert, ahir al concert, al partit de... al partit de... d'Espanya amb qui era? Maus,
0: qui a mi m'ho preguntes ahir.
1: Hi havia la Rosalía.
2: Sí,
1: hi havia la
2: Rosalía
1: al partit. Sí, va sonar a despetxar i va parlar en català. I va haver un moment que la Rosalía estava allò celebrant eufòrica i va parlar un moment en català.
0: Doncs concert de Rosalía... amb aquesta nova proposta que hem escoltat almenys un petit fragment. En 10 minuts arribem a 6:15 del matí. També volem saber a aquestes hores quins sons deixa la ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, el músic Jordi Savall ens va parlar de la funció reparadora que té la música.
3: Hi ha una part de la música que serveix per sobreviure a partir molt del divertiment. Però jo he fet l'experiència moltes vegades de persones que han vingut després d'un concert i m'han dit, mestre, l'any passat vaig estar amb una depressió terrible i escoltar els esgots i no em vaig recuperar. Vull dir, això m'ha passat moltes vegades i això penso que és... oblidem que la música ens pot ajudar en moments de dificultat a recuperar la pau, a trobar el sentit de les coses.
0: Que, per cert, podeu recuperar l'entrevista, la conversa amb el Jordi Savall a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. I amb només 8 minuts, pràcticament, arribem a 6:15.

0: Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs un 3 de juliol del 1971 moria Jim Morrison de The Doors. El van trobar mort en una banyera a París, a França. Es veu que la nit abans havia estat amb la seva parella consumint drogues. Tots dos es van quedar adormits al llit. Ell es va llevar perquè no es trobava del tot bé i va trobar que era una bona idea fer-se un bany, entrar a la banyera i, evidentment, el dia següent doncs el van trobar mort. En aquest sentit, doncs, Morrison va entrar al club dels 27, de la generació dels 27, i va ser enterrat després al cementeri de París. La seva parella, per cert, moria només 3 anys després d'una sobredosi d'heroïna.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber, per última vegada, almenys a veure què ens explica la nostra estimada Cristina Borreguera d'Astrocat.cat, perquè avui també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Cristina, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners. Aquest cap de setmana es perfecciona la conjunció entre Mart a Bessons i Urà a Bessons. És una energia elèctrica, ràpida i imprevisible que ens pot empènyer a actuar diferent, trencar límits i alliberar tensions acumulades. La impaciència ens pot jugar en contra, però ben canalitzada pot convertir-se en acció creativa. Que passeu molt bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana i també moltíssimes gràcies a la gent d'Astrocat.cat que ens ha acompanyat al llarg d'aquesta temporada, tant la Cristina com en Sergi, i que ens han explicat cada dia doncs com estaven els astres i les energies. Sovint ens ha anat bé, eh?
1: Sí, no ens queixarem,
0: No ens queixarem gens. I avui, 3 de juliol, qui bufarà espelmes, Lara?
1: Doncs acabem temporada felicitant l'exconsellera de Presidència de la Generalitat, la Laura Vilagrà, que en fa 50. Vilagrà comparteix dia d'aniversari amb la megaestrella de Hollywood, Tom Cruise, que avui bufarà, alerta, 64 espelmes. En suma un mes i arriba al 73 l'actor Pep Montner. Avui també celebra el seu aniversari Julian Assange, en fa 55, i acabem felicitant la cantant El King, que arriba xiulant als 37 anys. Felicitats a tots i que tingueu unes bones vacances.
3: El Matiner, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Per cert, avui marxem de vacances i d'aquí uns moments al programa escoltarem consells del David Ponce. El David Ponce és fisioterapeuta, és osteòpata i és un dels metges de renom de Catalunya. Entre d'altres coses, parlarem amb ell o ens informarà de, per exemple, com hem de seure o com ens hem de comportar si fem un viatge llarg.
1: Ah.
0: En avió, vaixell o tren.
1: Ui, està molt bé això, eh?
0: Ah.
1: Perquè et fa mal tot després.
0: Per això. Consells a l'hora d'agafar aquests vols o aquests trajectes llargs que sovint fem durant l'època de vacances. Per exemple, si el coixí cervical aquells que venen als aeroports són recomanables o no.
1: Ah, que bo,
4: segur
1: això.
4: Que no.
1: Ah.
4: Segur que no. Fa mala pinta, no?
0: Sí, hem de portar xancletes durant tot l'estiu.
1: No.
0: Bo.
1: Ah, jo no.
0: Com ens hem d'estirar a la platja?
1: Ui, això...
0: Quedeu-vos als matiners perquè d'aquí uns moments sentirem el David Ponce que ens farà aquestes recomanacions al programa. Serà d'aquí uns moments i, evidentment, avui també us convidem a participar a través del 932017474, el telèfon del programa. Home, per acomiadar-nos plegats.
1: Sí.
0: I perquè
1: aquestes
0: us...
1: setmanes han sigut molt boniques.
0: Sí,
1: que ens han trucat,
0: sí, ens han trucat molt. Per tant, ja ho sabeu, ens podeu trucar al telèfon de directe al 932017474. I, per cert, ho estava comentant la Lara, avui fa El King, és un bon moment per recuperar un dels seus grans números 1, una cançó carregada de cafeïna que es diu X's and O's.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem el president del Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. A 12:15, els germans Alfred i David Picó ens posaran cançons dels 80. A la tarda, recuperarem els millors moments de la temporada amb l'Elisenda Pineda. El Catalunya Nit tanca el curs amb un programa especial des del Festival Vida de Vilanova i la Geltrú, pendent del concert de la Ludwig Band, amb entrevistes a Remei de Cala Fresca i també el director del festival, Dani Poveda. I aquest cap de setmana, últim suplement de la temporada. Ens visita Mònica Terribas. Tindrem històries d'aventurers que han fet viatges inversemblants. I a l'Eclipsi descobrirem les nits d'Odi Norris, el millor americà que ha jugat mai al Barça de bàsquet.
0: Recupera tots els programes a l'àvia web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al divendres 3 de juliol. En Alfonso, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera, Barcelona.
1: Els fets han passat aquesta matinada i, segons diversos mitjans, el context era un enfrontament entre bandes llatines. La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergències no l'han pogut reanimar. Un veí de la zona ho ha explicat així TV3.
2: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
1: La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació.
0: En política, Salvador Illa apuntala la legislatura amb l'aval d'Esquerra i els Comuns.
1: Sí, el president ha aconseguit aprovar els pressupostos amb els seus vots, però ja l'avisen que no seran un xec en blanc. Els primers comptes de la Generalitat d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, que és un 22% més que els últims pressupostos aprovats pel Parlament, recordem que va ser el 2023, i 3 de cada 4 euros aniran destinats a polítiques socials.
0: Juanma Moreno ha acabat claudicant i ha incorporat Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia.
1: Sí, Moreno volia governar en solitari, però li van faltar 2 escons per revalidar la majoria absoluta.
3: Es verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos gobernar en solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
1: Així, Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència i amb un acord que recull 150 mesures.
0: Una d'aquestes mesures és l'anomenada prioritat nacional que predica Vox.
1: I que vol dir assegurar-se que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes socials o per optar a un habitatge protegit, entre d'altres. Vox ha aconseguit que la prioritat nacional s'inclogui als pactes de govern d'Andalusia, Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. Ara, el primer lloc on aquest concepte podria estar contemplat en una llei és el País Valencià, a la llei dels pressupostos. Els experts avisen, però, que si hi ha partides discriminatòries, la llei seria impugnable.
0: Per cert, que a Catalunya, en prop de 260.000 sol·licituds, és la comunitat on hi ha hagut més peticions de regularització d'immigrants.
1: A tot l'Estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i residència. 2 de cada 3 persones són d'origen llatinoamericà i la gran majoria es troben en edat laboral.
0: A Veneçuela, aquesta matinada s'ha actualitzat el balanç de víctimes.
1: Ja són 2.600 morts i 12.400 ferits pel doble terratrèmol de la setmana passada. La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha tret pit de la reacció del govern veneçolà després de la catàstrofe i assegura que van estar a l'alçada de les circumstàncies.
4: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana.
0: Avui també tindrem noves declaracions de testimonis davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango.
1: Sí, avui estan citats les dues filles de l'empresari i un psiquiatre que va atendre Isaac i Jonathan Andic, pare i fill, a petició de la terapeuta familiar. La vídua del fundador de Mango va declarar que la víctima volia canviar el testament i crear una fundació per gent necessitada.
0: I un apunt per acabar, l'OMS dona per finalitzat el brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius.
1: El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat prou dies des de l'últim positiu.
5: Avui l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus, al creuer Ondius, ha acabat la quarantena. Ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva. Ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.
0: Anna Alfonso, gràcies per tot, que tinguis bones vacances.
1: Vosaltres també, molt bones vacances.
0: Descansa, gràcies. 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Com duia les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris?
6: Avui amb la victòria de la selecció espanyola en totes les portades del dia i en foto inclosa, el diari Ara explica que Espanya goleja Àustria i es planta als vuitens de final. Foto de celebració, també foto d'alegria a la Vanguardia, amb abraçada inclosa entre Àlex Baena i Oyarzábal, que va marcar 2 gols, titulant la millor Espanya ja és a vuitens. El País parla d'una Espanya de vertigen i El Mundo diu que Espanya recupera recupera el swing.
7: Altres temes de portada, encara amb esports. El Tour és el tema d'obertura al periòdico. Gran foto de l'acte davant de la Sagrada Família i llegim Barcelona, l'aparador mundial del Tour. I el diari del grup Godó considera que Barcelona ha reinventat la sortida del Tour de França. Un Tour, diu l'Ara, que ja pedaleja a Barcelona.
6: També en portada, El País, el jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire Díez, i El Periódico, els primers pressupostos d'Illa donen oxigen al govern per la resta de la legislatura.
7: I per acabar, llegim a La Vanguardia que Vox entra a la Junta d'Andalusia i imposa a Moreno la prioritat nacional, i a l'Ara que són 257.000 els immigrants que han sol·licitat a Catalunya ser regularitzats.
0: I avui també diversos diaris analitzen el pacte de govern de PP i Vox a Andalusia.
7: El periódico titula l'editorial Fi de l'excepció andalusa i recorda que Juanma Moreno Bonilla ha sigut fins ara, juntament amb Alfonso Rueda a Galícia, la cara visible del PP moderat i centrista.
6: Destaca que la lògica de blocs condemna els partits que queden en primera posició a governar amb els seus extrems.
7: El País titula Claudicació de Moreno Bonilla i coincideix amb el periódico que el pacte amb Vox implica debilitar la imatge del president andalús com a referent del PP més moderat.
6: La lliçó pel proper cicle electoral, diu el diari de Prisa, és que el PP i Vox ja són un bloc en què els seus integrants concorren per separat però estan condemnats a pactar allà on sovint majoria.
7: Per al Mundo, en canvi, és un acord pragmàtic amb sessions compartides.
6: Considera que la legitimitat del pacte no elimina l'obligació d'exercir el poder des de la centralitat, el respecte institucional i els valors constitucionals, i afegeix que la responsabilitat és competència de tots dos partits.
7: Mentrestant, a l'Ara i La Vanguardia trobem editorials dedicats a l'impacte econòmic de la immigració.
6: La Vanguardia diu que la regularització accelera l'ocupació i recorda que la nova immigració legalitzada fins ara aporta 160.000 afiliats a la Seguretat Social.
7: I afegeix que els treballadors estrangers copen 2 de cada 3 llocs de treball creats el mes de juny.
6: En un sentit similar es pronuncia l'Ara, que titula Més ocupats, més immigrants i més riquesa.
7: Diu que la immigració té un impacte notable sobre el creixement del PIB.
0: 6:15 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
8: Bon dia, Canalies.
0: Quina bona cara que fas.
8: Ai, sí. No?
0: Home,
8: I tu, què?
0: Bé.
8: Jo dilluns torno, eh?
0: A tu dilluns tornes? Doncs ànims, no m'hi trobaràs.
8: Revesta.
0: Què proven per rebaixar la temperatura, va?
8: Doncs pintar els terrats amb un color terracota amb pigments reflectants. Volen comprovar quanta llum solar és capaç de reflectir per evitar que es converteixi en una calor absorbida per la superfície. Llegim al web de BTV que l'Ajuntament de Barcelona està fent una prova pilot a la coberta de l'Institut Escola Tres Fonts, a l'albarrer de les Corts. Aquest color manté el cromatisme tradicional dels teulats de la ciutat, per tant, no es veuria una cosa estranya. A més, busca les propietats reflectants que té el color blanc.
0: Un lladre despistat.
8: Es va oblidar el mòbil a l'habitatge que acabava de robar.
0: Clar que sí.
8: I sense recordar on l'havia deixat, què va fer? Què fem tots quan no el trobes?
0: Truques.
8: Va concertar una cita amb qui tenia el telèfon, qui va respondre, i resulta que quan es van trobar era l'agent de policia que estava estudiant, que estava investigant el robatori. Això ha passat a ells i ho recull al País.
0: A vegades la vida pot ser meravellosa. Quina peculiar trobada ha fet la policia?
8: Doncs mira, cangurs. La policia ha trobat una vintena d'animals a Ciutat Real durant una escorcolla en una plantació de marihuana, entre els quals hi havia gossos en molt males condicions, però també la sorpresa és que hi havia això, cangurs. Ho veiem al diari Punès, explica que hi ha detinguts a qui imputen delictes contra la salut pública, frau elèctric i maltracte animal.
0: I quina és la millor pizzeria d'Europa?
8: Doncs segons la llista dels 50 Top Pizza Europa 2025, on han exclòs Itàlia per raons evidents, han de fer la llista italiana i la llista del resta. Doncs la llista de la resta. La número 1 és a Londres, la Napoli on the road, això és el Soho. A Barcelona, que també entra en aquest top 5 del rànquing, amb la Sartoria Panettiere, local a Gràcia i a l'Eixample. I al número 17 n'hi ha un altre, la Balmesin, al carrer Balmes, ho recull el Time Out.
0: A veure com tenim aquest temps per avui divendres. Marc, no sé si pugen o baixen les temperatures, per favor.
6: Calor, per tant, amunt. Avui, de fet, tindrem aquests dies força calor i molt, molt intensa. Avui màximes que pujaran encara un parell de graus respecte a ahir. Temperatures més altes que rondaran, doncs, els 38 graus a les Terres de l'Ebre. I atenció, perquè a partir de diumenge, nova onada de calor, per tant, vacances per alguns amb molta, molta calor, potser massa i tot. El temps serà assolellat, sense precipitacions, al lloc del País.
0: Amb 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Com cada dia a aquesta hora, moment també de repassar alguns apunts culturals. Per on comencem, Marta?
9: Doncs mireu, avui parlem-vos d'un pla pel cap de setmana per parlar-vos del festival Exabrupto a Mollà. És un festival experimental de creacions contemporànies que ja arriba a la seva 11a edició i qui ens ha volgut explicar què hi trobarem pels matines de Catalunya Ràdio és el seu director, Eudald Pla.
10: El planazo d'aquest cap de setmana, sens dubte, és a Mollà i és el festival Exabrupto, on podreu veure exposicions d'art contemporani a vivendes de veïnes de Mollà i també a fàbriques, a tèxtils en runes i reconstruïdes i altres espais molt peculiars. També hi haurà concerts d'electrònica experimental a una església, concerts d'electrònica a un altre escenari que tenim al parc, junt amb un mercat d'autoedició i res, una gastronomia també Mollà que flipes, o sigui que no sé què esteu esperant. Ens veiem a cap de setmana a Mollà. Salut!
0: Doncs molt bé, fliparem tots junts.
9: Fliparem tots junts. Més propostes, en aquest cas hem de parlar-vos del Festival de Cap Roig. Perquè avui s'inaugura a Calella de Palafrugell amb Bryan Adams. Per aquest concert us hem de dir que ja no queden entrades, però hi ha molts més concerts pel Festival de Cap Roig. Fins al 18 d'agost teniu temps de veure-ho tot plegat. Més coses. Avui, per exemple, segon dia de vida. Segon dia de concert del Festival Vida Vilanova i la Geltrú, amb Guitarrica de la Fuente, amb Lia Cali, la Ludwig, Sidoní, Greta o Roserona, i també anunciar-vos aquesta hora tota la programació musical i artística del Village de Sons del Món, que se celebrarà, recordem, durant el festival que es fa del 25 de juliol a l'11 d'agost a Ciutadella de Roses, a partir de les 7 de la tarda. Hi haurà la Su, que ara sentim, també hi haurà molts i molts DJs, diversos tributs, ara sí, a Michael Jackson i Shakira, i també podreu gaudir en directe del podcast Les Guarres.
0: I fent camí cap a 3 quarts de 6 del matí, avui que és final de temporada, movem el dial fins a finals del 1994. Després de 10 anys en antena, Josep Cuny deixava de ser el presentador del matí de Catalunya Ràdio i així s'acomiadava de l'audiència i dels companys.
11: Durant 10 anys, cada matí he tingut l'oportunitat professional impagable de poder saludar i de poder acompanyar una audiència que ha crescut de manera també imparable. I durant 10 anys, ininterrompudament, se m'ha atorgat la confiança de dirigir i presentar el programa que s'ha convertit en líder absolut d'audiència a Catalunya. I això ha estat possible gràcies a l'esforç de molts, encara que hagin sentit les veus de pocs i s'hagi personalitzat en les característiques d'un. Arriba ara, però, el moment de tancar un capítol. Enrere queda tota una trama de la qual les circumstàncies m'han fet protagonista, molt més enllà del mèrit, però especialment molt més enllà de la voluntat de ser-ne. I no voldria que això sonés a una falsa modèstia.
0: Recordant el comiat d'en Josep Cuny a Catalunya Ràdio, i quan falten pràcticament 17 minuts per les 6 del matí, home, avui toca connectar amb el nostre corresponsal mundial des de casa seva, des de Mollà, Guillem Soler. Molt bon dia.
12: Bon dia, matiners. Acabem temporada i jo torno cap al meu poble, que aquí a l'estiu comença la festa. Des del 2010 celebrem la Cabra d'Or, una festa que només es podria celebrar a Mollà. Tot el poble es transforma en una vila medieval per representar la llegenda de la Cabra d'Or, que en grans trets explica com la població va recuperar el poble de les mans d'un tirà, i tot gràcies a la troballa de la figura d'una cabra d'or amb poders màgics. Se celebra la segona setmana d'agost i tot el poble s'hi volca en una festa que és encara molt jove, però que ja és una tradició popular més. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia i un molt bon estiu. Guillem Soler des de Mollà pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies també, Guillem Soler, al nostre estudiant en pràctiques, Maiol Roger, que ha aprovat amb nota altíssima.
13: Concretament ha tret un 10, vull dir que imagina't si ha aprovat amb nota altíssima.
0: Quina meravella.
13: Ara, espero que després de passar-se totes les pràctiques anant de festa en festa, ara es dediqui a treballar.
0: Una mica.
13: Alguna cosa haurà de fer.
0: Una abraçada des d'aquí a en Guillem, un home claríssimament de ràdio, i nosaltres que ens n'alegrem d'haver-lo tingut als matiners cada dia. I a partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio.
13: Mira, estem molt pendents del que ha passat aquesta nit, aquest tiroteig en què ha mort un noi de 15 anys a la Sagrera. Us n'explicarem tots els detalls a partir de les 6. També tenim un dia molt carregat políticament, perquè ahir es van aprovar els pressupostos de la Generalitat. En parlarem amb la consellera Alicia Romero, també amb el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. I també ahir es va arribar a l'acord entre PP i Vox Andalusia. Tindrem el Juan Milian, que és senador del Partit Popular, dirigent també del Partit Popular a tot l'Estat. També parlarem d'ell, d'aquests intents d'apropar-se junts, sí, que semblen incompatibles. Bé, de fet, ahir ens va dir Míriam Nogueras que ho eren amb aquest pacte amb Vox, però en tot cas li preguntarem com respira el partit després d'aquest pacte i estarem pendents de la sortida del Tour a Barcelona i dels problemes de mobilitat. Després, l'habitual dels divendres, l'espina, estic fatal, últim dia, l'espina amb l'Oriol Farrés i la Sílvia Còpolo, el dilema amb la Judit Mascó, l'Àngel Llàcer i la Hisenda Pineda, i un final de festa, que no et diré res, Canalies, però estigueu atents a partir de 11:45, perquè xalarem una miqueta a la ràdio.
0: A partir de les 6 del matí, amb Ricard Ostrell, engega aquest darrer matí de Catalunya Ràdio, de temporada habitual, perquè a partir del dilluns s'hi posarà, com sempre, en Frederic Vincent. I, mentrestant, arriba el moment de la Dada Mayol. A veure una cosa, Mayol, avui acabem la temporada, l'equip Saralies està preparat, també la Marta, la Lara, tots els oients, tot el país pendent del que ens has d'explicar.
13: Doncs va, vull una dada sobre el matí de Catalunya Ràdio.
0: A veure.
14: Ja són les 6 i sona el despertador i el matí sona al meu costat.
13: I en concret, quantes hores de programa hem fet aquesta temporada?
0: A veure, multipliquem, sisplau.
15: Cara, va.
0: Jo prou feina sé com em dic. A veure, 6 per...
13: Més de 6.
0: 1.200? 1.200.
15: 1.200 hores.
13: La Sara no hauria de jugar. Aquest en concret no hauria de jugar.
0: Que no ha dit res. Ho he dit jo.
15: Més algun extra que hem fet.
14: Els de l'equip i tots els col·laboradors.
15: 1.200. M'ha agradat el 1.200, així a lo loco. 1.227. Són 80.
13: I en concret són 1.350. Oh! Hem fet 215 programes, la immensa majoria de 6 hores i 10 minuts, excepte els divendres, que n'han durat 7, excepte els festius, que n'han durat 4, clar, i excepte alguns dies que hem allargat una o dues hores en funció de l'actualitat, per exemple, el Dia del Papa. Però calculant més o menys amb aquestes vicissituds, 1.350 hores, que són, atenció, 56 dies i 6 hores seguides.
0: Mare de Déu santíssima.
13: Tot això ho hem fet, per tant,
15: molt bé.
13: I seguirem fent-ho, perquè, com veia deies, a partir del dilluns, Frederic Vincent, el matí de Catalunya Ràdio.
0: I tant. Mayol, que tinguis unes molt bones vacances.
13: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies per tot, estimat.
13: A tu també.
0: Descansa.
13: I tu també.
16: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
17: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
16: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
17: Acabem temporada amb la Charlie P i li plantegem què passaria si...
18: Trobes a faltar un late night a
19: TV3? Sempre hi hauria d'haver un late night a tot arreu.
18: Si et truquem a presentar-lo, què diries?
19: Sí, compteu amb mi, que he de pagar hisenda.
20: L'altre barri, amb Blai Mercè.
16: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'àvia web de Catalunya Ràdio.
19: T'estic tenint ganes d'anar a l'altre barri.
18: Joder,
21: Les dones i els dies.
16: Amb Montse Virgili.
22: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
21: Per orelles fines i cors oberts.
22: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
21: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
22: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
16: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
22: Però què pensava que era la intel·ligència?
16: Hi ha altres maneres de llevar-se.
23: Si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora.
16: Però totes són més tard.
23: Hòstia.
16: Nosaltres som els matiners.
23: Som un país imparable.
24: Jo trucava perquè els trobaré molt a faltar. Quan van anunciar que farien un programa als matiners i tal, vaig pensar, mira, els escoltaràs. I des del minut zero us escolto. Transmeteu una energia positiva, però sou genials.
1: Collons, qui em despertarà ara? Us escolto vosaltres i m'aixeco.
0: I Pere, et despertes de bon humor, que això és el més important?
1: Oh, i tant.
16: Els matiners.
0: Vinga, va, que amb només 10 minuts arribem ja a les 6 del matí. Per cert, escolta'm una cosa, que ens ha arribat una postal dels tiets.
8: Sí,
0: perquè posa l'equip dels matiners de Catalunya Ràdio. I la postal diu, de vegades busquem lluny allò que tenim davant dels nassos. I al final resulta que era això. Molt bon estiu.
8: Ai, que mono.
0: Ah, molt bé. Gràcies, als tiets, tiets, com li vulgueu dir, per fer-nos arribar aquesta postal. Segurament tindran un estiu carregat de concerts i de gires.
8: Començant per Terrassa.
0: Ui, doncs vinga. Per cert, ja sabeu que els matiners marxem de vacances i esperem que tots els que ens escolteu també ho feu ben aviat. De fet, avui hem volgut fer algunes consultes al David Ponce, que és fisioterapeuta, osteòpata i és un dels metges amb més renom de Catalunya, perquè ens resolgui quatre qüestions que creiem que són interessants. Per exemple, aquest estiu moltes de les persones que ens esteu escoltant agafareu un avió, un vaixell, un tren i haureu d'estar moltes hores asseguts o assegudes, doncs estigueu atents a totes les recomanacions que ens fan David Ponce.
2: Amb la medicina osteopàtica hi ha una màxima, que és sempre que el moviment és la vida. Quan viatgem en tren, quan viatgem amb avió, quan estem moltes hores dins d'un cotxe perquè hem de fer un viatge que ens ve de gust, doncs sempre recomano intentar no estar en la mateixa postura estàtica durant molta estona. És a dir, que si vaig amb un avió, de tant en tant seria bo aixecar-me, moure'm pel passadís, anar al bany, etc. Perquè les postures mantingudes durant més de 2 hores, inclús menys, doncs no són saludables pel nostre cos. En l'avió hi ha 2 altres punts molt importants. Sempre intentar, en la mesura del possible, anar el més endavant de l'avió. Hi ha més oxigen, per tant, sempre és més favorable. I després és interessant també anar movent cames i peus, de tant en tant anar movent canells i poder anar al bany i refrescar-nos aquestes àrees, perquè tenen tendència a generar inflamació o retenció de líquid. Però aquí hi ha una cosa molt important que sempre recomano, que és no beure gens d'alcohol ni begudes amb gas, perquè ni excés de cafè, perquè provoquen retenció de líquid, i això farà que les nostres cames o els nostres turmells i fins i tot les nostres articulacions d'extremitat superior estiguin més carregades. Però intentar moure'ns, hidratar-nos i hidratar-nos de manera correcta.
0: Segona consulta que ens sembla interessant, si és recomanable que viatgi amb nosaltres el típic coixí, aquest que veiem moltes vegades als avions, aquest coixí per les cervicals. Escolteu el que ens diu en David.
2: Acostumo a dir als pacients que no es posin coixins que siguin d'aquests cervicals oberts per la part de sota, perquè finalment, quan jo m'adormi, tornaré a fer aquells cops de cap que són tan incòmodes i que acabo amb un dolor cervical, tant si vaig amb tren, com si vaig amb cotxe, com si vaig amb avió. És cert que l'última tendència amb aquest tipus de coixins és que són coixins de 360 graus, on el meu cap es pot apoyar relativament amb un costat sense generar una inclinació massa excessiva per les cervicals que li sigui desfavorable, i que es pot anar canviant de costat perquè això acomodi el nostre cap el millor possible. Per tant, coixins cervicals sí, però adaptat a les necessitats de cada persona.
0: Important, el tema del coixí aquest, sí, perquè els veiem a moltes persones, doncs ja veieu el que ens ha explicat en David. I també li hem preguntat sobre un altre clàssic de l'estiu, que són les xancletes de tota la vida, i si són recomanables.
2: És evident que les xancletes és una sabatilla fresca, que és confortable, fàcil de portar, que no pesa. Però l'ús excessiu amb vores mai serà res bo pel nostre peu. Nosaltres estem molt acostumats al setembre a veure patologies relacionades amb aquest tipus de calçat. Hem bé estat tot l'any anant amb un taló, o amb el que en diem un drop, que és aquesta capacitat de amortiguació que tenen certes sabates o sabatilles d'esport o bambes. Hem passat d'això a anar amb xancletes, amb superfícies asfàltiques o altres superfícies dures, i al final d'aquests mes i mig, 15 dies, podem tenir doncs algun tipus d'alteració com fascitis plantar, lesions a nivell del tendó d'Aquiles, que són típiques neuromes de Baxter, o neuropaties com el neuroma de Morton, que són patologies que veiem per canvi en el recolzament. Per tant, xancletes sí, però no d'ús prolongat, sinó que si vull anar a la platja, evidentment, no aniré amb unes botes de muntanya, però si vaig a la muntanya, tampoc aniré amb xancletes.
0: I per últim, li hem volgut preguntar sobre una situació que viurem molts de nosaltres aquest estiu, hores i hores, evidentment, a la platja, torrant-nos com gambes. Però com ens hem d'estirar, per exemple, la sorra?
2: Per al que fa a estar a la platja, avui dia també veiem molta gent que s'emporta la seva pròpia cadira o la seva pròpia maca per poder estar més hores i poder estar més còmode. Això, si tenim algun tipus de patologia de cadera, de genoll, ens facilita el poder-nos aixecar, sobretot si ens hem estirat molta estona. És a dir, que estar assegut a la platja és correcte. Estar estirat per prendre el sol, doncs podem estar, evidentment, pensant una panxa baixa. Jo sempre recomano fer un coixinet amb la pròpia sorra o portar-me un coixí per apujar les cervicals, és a dir, que no estiguin les cervicals ni massa amb extensió ni massa flexió. I pel que fa a les persones que pateixen de lumbars, el que recomanem és col·locar-se també una tovallola enrotllada sota els genolls perquè les lumbars descansin millor. I seria al contrari posar-nos panxa avall, posant-nos una tovallola o una altra vegada fer una pila de sorra perquè estigui sota l'abdomen. Això fa que la meva lumbar es corregeixi i pugui passar més estona a la platja gaudint d'ella sense que quan marxi, a part de poder estar torrat, em faci mal l'esquena.
0: Recomanacions fantàstiques del David de Ponce. Has vist? Així ja marxem de vacances bé. Lara García, Marta Viana, moltes gràcies, estimades, que tingueu molt bon estiu.
15: Igualment.
3: Molt bones vacances.
0: Descanseu moltíssim i desconnecteu el despertador, que és el més important.
15: Això sí, això jo farem. Crec que fins a l'agost, final d'agost o setembre ja no hi ha més despertadors.
0: No s'ha acabat l'estiu. Tot just acaba de començar i nosaltres ho celebrem amb figaflaues.

0: amb que no s'acabi l'estiu, tot just acaba de començar, i el cert és que així ens ho deixen veure les temperatures. Ara mateix ho parlem amb el Tomàs Molina. El tinc per aquí, el Tomàs.
1: Bon dia.
0: Home, Tomàs, com estàs?
1: I aquí escoltant els Figa Flowers.
0: Home, t'encanta tu, Figa Flowers, o no?
1: La veritat és que estava aquí com ballant, eh?
0: Ah, mira, una mica de cintureta cap a la dreta, cintureta cap a l'esquerra,
1: sí,
0: no?
1: Més aviat amb el cap, perquè estic assegut, però sí.
0: Escolta'm, Tomàs, què aquestes temperatures? Com ho tenim, això?
1: De moment, avui encara... Avui ha costat una mica més dormir.
0: Sí.
1: El cap de setmana, la veritat és que encara costarà més. I fins dijous de la setmana vinent hi haurà una tendència a la pujada de la temperatura. De fet, els mapes de símbols seran tots iguals els propers dies. Bàsicament, sol a tot arreu.
0: Sí.
1: I la diferència serà aquesta temperatura, que tendirà cap amunt i que arribarà al màxim dijous de la setmana.
0: Doncs ens ho anotarem. Farem per, no sé, per dormir sobre un llit de glaçons, per exemple, que seria...
1: El ventilador jo crec que és la millor solució.
0: Sí, sí, sí. Aire condicionat, no, que a vegades despertes amb el coll ressec. Tomàs, que segueixis el dilluns, al matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, també una abraçada. Que vagi bé, Tomàs.
1: Fins ara.
0: Adéu. I el tinc per aquí, Ricard Ostrell.
2: Què tal?
0: Molt bé, i tu?
2: Bé, home, bé.
0: Casa't a la pelo?
2: Ja fa uns dies, eh?
0: T'ho he vist ara.
2: No, ja.
0: Què, com ho portes?
2: Bé,
0: Estàs preparat o no?
2: Per què?
0: Per descansar.
2: Sí, home.
0: Quina emoció et veig. Sí. Et veig totalment.
2: Estic cansat.
0: Però ja està. Ja s'acaba.
2: Ja està, què?
0: 6 horetes i ja ho tindràs fet, això.
2: Bueno, però tot l'estiu...
0: Home, ja tindràs temps
2: per descansar. Com diu Pau Riba, o com deia Pau Riba, l'estiu, les vacances, són va i canses. Això deia Pau Riba i...
0: Encertat. En tot cas, engega el matí de Catalunya Ràdio ara mateix amb Ricard Ostrell. Nosaltres tornarem el 31 d'agost.
2: I què faràs?
0: Descansar molt, sobretot.
2: Molt bé, marxes o...?
0: I desconnectar el despertador.
2: Ah, i el telèfon, veu, quan marxes de vacances mai em truques.
0: És mentida, no discutirem ara això. Matiners...

0: Despertem amb 24 graus a Vallirana, 27 graus a Sant Pere Pescador i 17 a Seròs. Un menor de 15 anys que ha mort aquesta nit a Barcelona en un nou tiroteig. Ha estat al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, durant una baralla entre bandes llatines. Un veí explicava com havia anat a TV3.
1: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per el so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
0: És el cinquè tiroteig mortal a Barcelona en poc més de dos mesos. N'hi va haver dos a la zona franca, un a Sant Martí i un altre al carrer Balmes. Fins ara el govern atribuïa aquests incidents a màfies i al tràfic de drogues i en aquest cas, insistim, es tracta d'una baralla entre bandes llatines. Ho analitzarem avui en temps d'àgora, com també parlarem amb la consellera d'Economia i Finances després de l'aprovació de pressupostos.
2: Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2026 ha estat aprovat per 69 vots a favor, 66 vots en contra i cap abstenció.
0: Seran els únics pressupostos de la legislatura. Què canviarà ara amb els nous comptes després de més de 3 anys? Avui en parlarem amb la consellera Alícia Romero i també amb el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, a partir de les 9 del matí. I també analitzarem com es va estenent el principi de prioritat nacional que Vox imposa a tots els pactes amb el Partit Popular.
3: Moje, la prioridad nacional es arraigo. El arraigo que ya viene incorporado en nuestra propia administración. Pues, obviamente, se incorpora y en algunos casos en el acuerdo, pues, se refuerza, por así decirlo.
0: Ara ha estat Andalusia, abans havia estat Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó. I avui us expliquem que el primer lloc on s'aplicarà també serà el País Valencià. En aquest cas s'inclourà el pacte de pressupostos. I a França, a la Catalunya Nord, seguim molt pendents de l'incendi a Canet de Rosselló, que va obligar ahir a desallotjar prop de 2.000 persones. Anem cap allà, Núria Paraire, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs ja no hi ha flames, ni veiem columna de fum. És així des d'ahir cap a les 10 de la nit. De fet, a quarts d'11 ja vam veure com marxaven alguns efectius. Les tasques dels bombers durant la nit s'han centrat en remullar la zona industrial del port. El foc ha cremat parcialment una de les empreses de construcció de catamarans més importants del món. L'incendi va començar en una zona de càmpings al nord del municipi. Va avançar molt ràpid a causa del fort vent. Ha cremat unes 30 hectàrees, uns 250 bungalows i es van evacuar entre 2.000 i 3.000 persones, la majoria de 3 càmpings, hi ha una desena de ferits lleus.
0: Gràcies, Núria. Fins ara.
4: Fins ara.
0: I una altra connexió també en directe, en aquest cas per anar fins a Venezuela. Novè dia després d'aquell terratrèmol i encara hi ha esperances de trobar gent en vida. Enviat especial a La Guaira, Miquel Jarque, bon dia.
5: Bon dia, sí, cada vegada menys, però són comptabilitzats, i això són xifres actualitzades d'aquesta matinada, 2.600 els morts oficials pel doble terratrèmol aquí a Venezuela de la setmana passada. La xifra de ferits també ha pujat fins als 12.400. La presidenta Delcy Rodríguez ha comparegut per assegurar que han estat ràpids en la gestió del terratrèmol. Sobre el terreny, la devastació absoluta de la zona costanera de l'estat de La Guaira contradiu les paraules de la presidenta, que sosté que la recerca de desapareguts sota la runa continua.
0: Doncs gràcies, Miquel. I avui, a banda d'estar pendents també de Venezuela, al matí de Catalunya Ràdio parlarem de la sortida del Tour des de Barcelona.
6: Just happy to be here in front of these people here. And just beautiful reception here in Barcelona.
0: Content de ser Barcelona, deia el favorit ahir a la presentació, però avui també parlarem de les molèsties dels veïns de cara a aquest cap de setmana. I a 2:15, atenció, sessió de música dels 80 amb els germans Picó i Lluís Gavaldà.

Mentre el Mundial de Futbol tenim el descans, el Suïssa 1, Algèria 0. Aquesta matinada Portugal s'ha classificat en guanyar 2-1 a Croàcia en un polèmic final i Portugal serà el rival d'Espanya a vuitens de final. La selecció espanyola, en el seu millor partit que portem de Mundial, es va imposar ahir 3-0 a Àustria.

0: notes, Freddy, o no? Vas sentint-te o no a l'estiu?
1: Sí, ui, no noto res més. No noto res més. No, l'estiu sí.
0: Escolta, escolta.
1: Sí. Fins aquí estem d'acord.
0: Sí, sí. I la fiesta comença.
1: També, també, sí, també. Sí, sí,
0: de fet,
1: sí.
0: A nosaltres ara marxarem de vacances als de la temporada regular, però...
1: Què dius?
0: Què dius?
1: No, no.
0: No s'havia dit encara.
1: No s'havia dit encara en antena.
0: Però...
1: Oh, quina sorpresa!
0: És un estiu on passaran moltes coses,
1: sí.
0: I la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya hi serà, amb Frederic Vincent al capdavant del matí de Catalunya Ràdio. Per tant, us acompanyarem també... No, és un estiu molt intens. Tenim el 16 de juliol la llei d'amnistia.
1: Ah, sí.
0: Tenim l'eclipsi solar aquest, que a veure què passa.
1: Sí, senyor.
0: Tenim els incendis, que està... és una altra preocupació.
1: No, no, toquem fusta.
0: Toquem fusta. Tenim la situació política a Espanya. Ara tenim Vox, ara els tirotejos. Per tant, és un estiu en què caldrà també estar informats i connectats. És a dir, relaxeu-vos, viu de l'estiu, però no us desconnecteu. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara fem un cop d'ull a la matinada. Amb què ens despertem aquest matí?
1: Amb un 42% dels catalans, que són els que declaren menys de 21.000 euros en ingressos per treball. Això, la declaració de la renda. Són dades del 2024, segons una estadística que ha publicat el Ministeri d'Hisenda, que també recull que més de 600.000 persones perceben lloguers d'immobles per prop de 1.000 euros al mes de mitjana.
0: I a Brussel·les?
1: Es declaren disposats a cedir a la pressió dels grups tecnològics, proposant que puguin utilitzar compensacions més barates per contrarrestar l'impacte climàtic dels centres de dades, sobretot els alimentats amb gas per la intel·ligència artificial. Així ho apunta un esborrany de la Comissió Europea que ha publicat aquesta nit el Financial Times.
0: I amb què et adormís als Estats Units?
1: Sense cap mena de dubte amb el tema del dia. Avui és el casament de Taylor Swift. Avui
0: Home.
1: És casa Taylor Swift i Travis Kelce, Madison Square Garden, en plena onada de calor i contraprogramant una mica els actes pels 250 anys dels Estats Units que estàs bombant a bombo i plateret Donald Trump.
0: I amb què diran avui a la Xina?
1: Amb avisos dels Estats Units i la Unió Europea. Les dues bandes han coincidit a admetre un cert neguit per la nova llei xinesa sobre la unitat ètnica, entrat en vigor aquesta setmana, i dona a Pequín la base legal per prendre mesures contra persones fins i tot fora de les seves fronteres.
3: Avui divendres 3 de juliol tornem a tenir un dia plenament estiuenc, amb molt de sol a tot arreu. Ara mateix a Rubió, al Pallars Jussà, 14 graus, a Solsona 15 graus, al Solsonès, a Gavà, al Baix Llobregat, 25 graus. La tendència de cara als propers dies és que continuï el temps assolellat. Això inclou el cap de setmana, però també bona part de la setmana vinent, amb temperatures que aniran pujant al llarg dels propers dies. El punt màxim d'aquestes temperatures al llarg de les properes setmanes, de fet, serà dijous de la setmana vinent, que serà el punt més alt, i després tornaran a baixar una miqueta.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cuminal. Però abans són les 6 i 9. Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Maten a trets un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona.
6: Els fets han passat aquesta matinada. Alguns testimonis han trucat al 112 per avisar que hi havia una baralla entre joves a la zona i, segons diversos mitjans, es tractaria d'un enfrontament entre bandes llatines. La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergències no l'han pogut reanimar. Un veí de la zona ho ha explicat així a TV3.
7: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
6: La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació.
0: I Andalusia, Juanma Moreno, que ha acabat, en aquest cas, claudicant, i ha incorporat a Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia. El pacte del candidat del Partit Popular amb el de Santiago Abascal es va anunciar ahir mateix, poc abans de la segona votació al Parlament andalús per elegir president.
8: Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència i amb un acord que recull 150 mesures. Una d'aquestes mesures és l'anomenada prioritat nacional, que predica Vox, és a dir, assegurar-se que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes socials o per optar un habitatge protegit, entre d'altres. Moreno volia governar en solitari, però li van faltar dos escons per revalidar la majoria absoluta.
9: Es verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos gobernar en solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
8: La candidata del PSOE a Andalusia, la exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, criticava així el pacte.
10: Por primera vez en la historia de Andalucía, desde el franquismo,
4: va a entrar la ultraderecha en un gobierno andaluz. Esto es un pacto de vergüencilla.
8: Andalusia és la quarta comunitat on el PP governarà en coalició amb Vox després dels pactes a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
6: Vox ha aconseguit que la prioritat nacional s'inclogui als pactes de govern d'Andalusia, Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. Ara el primer lloc on aquest concepte podria estar contemplat en una llei és el País Valencià a la llei de pressupostos. Els experts avisen, però, que si hi ha partides discriminatòries, la llei serà impugnable.
5: Si la prioritat nacional exclou persones de l'accés a recursos públics o vulnera drets preservats a la Constitució, això assegura el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín, obriria la via a recórrer judicialment la llei de pressupostos. Ara bé, perquè Vox pugui incloure el seu ideari i a la vegada el text de la llei no sigui impugnable, Martín hi veu aquesta via.
10: Posar-la realment com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi hagi una contradicció en el principi de no discriminació és que no siga excloent.
5: Les esmenes de Vox ja parlen d'incorporar la prioritat nacional en la legalitat vigent. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el jutge Santiago Pedraz imputa la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 dels delictes de prevaricació i obstrucció de la justícia per la seva relació amb les activitats de l'exmilitant del PSOE, Leire Díez. És la segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel mateix cas després de la del president de la presidenta de la CEPI.
8: El jutge que investiga les clavegueres del PSOE ha citat per al 16 de juliol Mercedes González i el seu director adjunt de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas. Els interrogarà sobre les reunions que van tenir amb l'exmilitant socialista acusada d'intentar frenar investigacions perjudicials per l'entorn de Pedro Sánchez. Des del govern espanyol confien que tot quedarà en no res. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
11: Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo. Que los jueces hagan su trabajo y nos iría todos mejor.
8: En un altre front judicial que assetja el PSOE, s'han denunciat que es personarà com a perjudicada per un possible delicte fiscal en el cas de les joies trobades al despatx de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero.
0: I Salvador Illa apuntarà la legislatura amb l'aval d'Esquerra i els Comuns. El president ha aconseguit aprovar els pressupostos amb els seus vots, però l'avisen que no serà un xec en blanc.
6: Els primers comptes de la Generalitat d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims pressupostos aprovats pel Parlament el 2023, i 3 de cada 4 euros aniran destinats a polítiques socials.
0: Albert Prat.
12: A partir d'avui la Generalitat té més diners i Salvador Illa ha aconseguit l'aval per governar en minoria fins al maig del 2028.
13: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat, i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
12: De fet, el president fa setmanes que va ordenar als consellers avançar feina per reactivar els projectes que depenen dels pressupostos, i Esquerra i els Comuns avisen que no abaixaran la guàrdia.
14: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions.
15: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
12: I ara caldrà veure quins seran els propers anuncis del president per encarar la segona part del mandat. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a tot això, Catalunya, amb prop de 260.000 sol·licituds, és la comunitat on hi ha hagut més peticions de regulació d'immigrants.
8: A tot l'Estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i residència. Dues de cada tres persones són d'origen llatinoamericà i la gran majoria es troben en una edat laboral.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
16: Més del 25% d'immigrants que han sol·licitat la regularització són colombians i van seguits dels marroquins i els venezolans. Hi ha lleugerament més homes que dones i 8 de cada 10 tenen menys de 45 anys, un fet que els facilitarà la integració. Pilar Cancela, secretària d'Estat de Migracions.
17: Este es un dato tremendamente relevante y muy sólido, muy consistente. Creo que es de las cuestiones que nos servirán después también para abordar la siguiente fase, como es la fase de integración.
16: Tot i l'allau d'expedients rebuts, Cancela assegura que tothom rebrà una resposta.
17: No va a jugar el silencio negativo. Todo el mundo va a tener y va a haber resuelto su procedimiento.
16: De fet, 160.000 persones ja s'han incorporat al mercat laboral en sectors com l'hostaleria, el comerç i la construcció. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: El procés de regularització d'immigrants no s'acaba amb l'aprovació de les sol·licituds. Les entitats socials adverteixen que ara cal agilitzar els tràmits perquè aquestes persones puguin començar a treballar.
6: I perquè això sigui possible, han de tenir el número de la Seguretat Social i la targeta d'identitat d'estranger, el TIE, un document que és imprescindible perquè se'ls pugui contractar. Des de la taula del tercer sector, Natàlia Valenzuela demana celeritat en els tràmits.
18: Hem insistit que la regularització no acabava amb els papers. Sabem que la burocràcia és lenta i feixuga, però els tràmits administratius han de ser àgils i eficients.
6: Si en el termini d'un any les persones regularitzades no han aconseguit aquesta documentació, podrien tornar a quedar en situació irregular.
0: I Junts per Catalunya denunciarà davant la Comissió Europea el procés de regularització d'immigrants del govern espanyol.
8: Ho avançava al matí de Catalunya Ràdio la líder del partit a Madrid, Míriam Nogueras, que alega que Pedro Sánchez ha actuat d'esquena a Europa i també que en tot el procés el reconeixement del català no s'ha tingut gens en compte com a requisit.
19: I Espanya no ha avisat a la Unió Europea que faria això i no s'ha coordinat amb els diferents estats per fer-ho, però sobretot també per la llengua. No pot ser que Catalunya no tingui ni veu ni vot i no pot ser que es ningunegi el català d'aquesta manera.
0: I ja són gairebé 2.600 persones les mortes pel doble terratrèmol a Veneçuela de la setmana passada. La xifra de ferits també ha pujat fins als 12.400, segons el balanç actualitzat aquesta matinada per les autoritats veneçolanes.
6: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha tret pit de la reacció del govern veneçolà després de la catàstrofe, ha defensat que ha estat a l'altura de les circumstàncies i ha avisat que les feines de rescat encara no s'han acabat.
0: Caracas, Joan Biosca.
20: El govern veneçolà nega lentitud i negligències en el desplegament de salvament i rescat, assegurant que han comparat altres terratrèmols en altres països i la resposta veneçolana ha estat de les més ràpides. Destacava la presidenta interina veneçolana Delcy Rodríguez traient pit.
21: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana.
20: Assegura Rodríguez que poc després de patir el doble terratrèmol van rebre un potent atac extern coordinat, assegura, per generar el caos.
21: La primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue bajen todos a La Guaira para causar caos.
20: Des de Caracas, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a més del rescat de víctimes, Veneçuela també comença a pensar en la reconstrucció.
8: L'equip de bombers de la Generalitat que s'ha desplaçat al país està revisant estructures per confirmar la seguretat d'alguns edificis i és que hi ha moltes persones pendents de saber en quin estat ha quedat casa seva.
0: Miquel Jarque, enviat especial a Veneçuela, bon dia de nou.
22: Hola, molt bon dia.
0: Les persones que esperen la certificació de l'estat de l'edifici, mentrestant, on fan vida?
22: Doncs mira, directament al carrer. S'estan en tendes de campanya, a la vorera, a les rotondes, enmig del passeig, sempre a prop de casa seva, per si necessiten alguna cosa i han d'entrar-hi. Ho explica el subinspector dels bombers de la Generalitat, Joan Gallard, que coordina un equip que inspecciona i expedeix informes tècnics bàsics.
23: Trobem una aglomeració important, normalment als barris, de molta gent al carrer, perquè utilitzen els edificis el número menor de hores possibles. També cal prendre atenció a possibles rèpliques del terratrèmol. Aleshores, qualsevol defecte, ja és una lesió, diguéssim, que té, que pugui rebre l'edifici.
22: Informes tècnics que espera, per exemple, la Lady Pinyango. Té 23 anys i viu en un assentament que s'ha organitzat al passeig marítim de Playa Verde amb el seu fill d'un any, la seva filla de 4, el marit de 25 i l'àvia de 92. Casa seva la veu des del passeig.
24: Ai, mira. Ay, esa que está ahí, que se ve una cortinita morada. Esa. Entonces, por temor de que, oye, fuera a pasar otra vez, nos salimos. Preferimos salir hasta que hubiese otra tragedia. Esta es la segunda tragedia, porque ya aquí se han caído las casas. En el 2010 tuvimos el derrumbe de las casas por deslizamiento de tierra.
22: Això va passar el 2010, però és que aquest gener va impactar un míssil quan els americans van segrestar el president Maduro. I el 1999, una esllavissada a la mateixa zona va dur doncs, entre 7.000 i 33.000 persones que va quedar sepultat enmig de la sorra i la terra de la muntanya. Per tant, una zona que realment és fa per mal viure aquí.
0: Gràcies, Miquel. Una abraçada.
22: Fins ara.
25: Europa, que pasaría a octavos de final y se enfrentaría al ganador del Colombia-Ghana.
0: I ara mateix està jugant la segona part el Suïssa-Algèria, el Mundial de Futbol Suïssa 2, Algèria 0.
25: Con un gran esfuerzo físico, con una gran presencia, una gran zancada. Avanza Zakaria, sigue Zakaria. Anda derecha para Embolo. El centro lo desvía enfadado como si no hubiera...
0: Estava apretant Suïssa, però sembla que el partit en el minut 50 ara mateix de partit doncs continua com estava abans de la primera part. Suïssa 2, Algèria 0. Més notícies amb Marc Corral de l'Ara García en Alfonso. Bon dia.
26: Bon dia.
0: Els bombers han treballat tota la nit per extingir l'incendi de Canet de Rosselló a la Catalunya Nord, que hi va obligar a evacuar prop de 3.000 persones entre aquesta població i Santa Maria de la Mar.
27: La majoria dels evacuats són clients de 3 càmpings i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. Molts d'ells han dormit en pavellons que van muntar els serveis d'emergència.
0: Des de Canet de Rosselló, Núria Paraire, amb el suport tècnic de Josep Lluís Blázquez. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs aquí el cel ja és serè, no hi ha flames, ni veiem columna de fum. És així des d'ahir a les 10 de la nit. Ara acabem de veure com marxen alguns camions. Les tasques dels bombers durant la nit s'han centrat en remullar la zona industrial del port. El foc ha cremat parcialment una de les empreses de construcció de catamarans més importants de tot el món. L'incendi va començar més al nord, en una zona de càmpings. Va avançar molt ràpid a causa del fort vent. Ha cremat unes 30 hectàrees, uns 250 bungalows. S'han evacuat més de 2.000 persones que s'han distribuït en equipaments de la zona. Hem visitat el que seria com un centre cívic on s'han preparat llits i se'ls va donar de sopar, i això és el que ens han explicat alguns dels que estaven als càmpings.
2: Allà ja no hi ha res. Només tinc això. Però nosaltres estem bé. I això és el més important.
3: Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. I hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i sí, estan segures.
1: Hi ha hagut en total una desena de ferits lleus.
0: Gràcies, Núria Paraire. I la primera setmana d'estiu, els serveis d'urgències dels hospitals i centres d'atenció primària catalans van atendre prop de 450 incidències per cops de calor o per deshidratació.
1: A tot això s'hi ha d'afegir que en tot el juny hi ha hagut 218 morts prematures atribuïdes a les altes temperatures. Precisament un nou estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona sobre el risc que suposa la calor per la salut calcula que per cada grau de temperatura la mortalitat augmenta un 35%. La investigadora Elisabet Diago adverteix que la calor extrema també perjudica els professionals de la sanitat.
4: Hi ha un problema associat. Els professionals també estan patint els efectes de les onades de calor. Els treballadors diuen que és esgotador per ells treballar en les onades del calor. I envoltant un 60% diuen que té una dificultat per concentrar-se.
1: L'informe confirma que el risc de malaltia o morir per altes temperatures és molt més alt als barris de rendes baixes en gent gran i dones que viuen soles.
0: I el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern, Manel Nadal, aposta per recuperar el pagament per l'ús de l'AP7 mitjançant alguna fórmula consensuada i coordinada amb la resta de l'Estat.
7: Primer va ser el president Salvador Illa qui en l'últim ple del Parlament va admetre que potser va ser un error eliminar el peatge de l'AP7. Ahir, en declaracions a Catalunya Ràdio, Manel Nadal s'afegia al debat.
9: Recuperar els peatges amb la fórmula que vulguem. És un debat que hem de fer. I una cosa que quedi molt clara també, l'hem de fer amb el conjunt d'Espanya, perquè el que no podem fer és tenir una frontera a Ulldecona i una altra, no sé, a Lleida o a Serós, i que els camioners circulin lliures per el conjunt d'Espanya i que hi paguin.
7: Ara ve el president de l'Associació de Transportistes AC-Trans, Eduard Allà, que alerta que recuperar el peatge no eliminarà camions de la P7.
10: Si tornem a posar peatges, en els camions no ens canvia res. Se'ns incrementa un cost i prou. És efecte dissuasori per aquí, pel vehicle particular.
7: La P7 va tornar a ser el punt més conflictiu de la xarxa viària del país, amb tres accidents en diferents punts que van provocar retencions quilomètriques.
0: I noves declaracions de testimonis davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango.
27: Avui estan citades les dues filles de l'empresari i també un psiquiatre. La vídua va declarar que Isaac Andic volia canviar el testament i crear una fundació per gent necessitada.
0: Mentre l'atur baixa al juny, però menys que els últims 6 anys. El mes passat es van registrar 37.000 treballadors més a la Seguretat Social i es van superar per primera vegada els 4 milions d'afiliats a Catalunya.
1: El nombre de parats s'ha reduït de 450 persones, però a la demarcació de Lleida hi ha hagut 255 desocupats més. Pel ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ja es noten els efectes de la regularització de migrants.
26: Se ve la aceleració en la afiliació. Se mantiene el pulso de actividad, pero ya se empiezan a ver los efectos positivos de esta regularización en sectores, por ejemplo, como la construcción o servicios, que eran algunos de los sectores que más demandaban mano de obra.
1: Comissions Obreres demana un finançament adequat perquè el SOC pugui atendre les persones que s'han acollit a la regularització, i la UGT reclama noves mesures per crear ocupació estable per tothom.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Què tal, bon dia.
0: La primera.

0: Avui s'inaugura a Calella de Palafrugell el Festival de Cap Roig. Qui l'inaugura és aquest que sentim, el cantant i compositor canadenc Bryan Adams. Per aquest concert ja no queden entrades, però fins al 18 d'agost hi ha programats una vintena de concerts més.
1: La segona.

0: Més concerts per avui, en aquest cas a Barcelona, perquè Van Morrison actuarà aquesta nit a l'Auditori del Fòrum. El músic de Belfast de 80 anys debutarà al Festival de Jazz de la capital catalana. Un concert que és a les 8 del vespre i queden també algunes entrades.
1: I la tercera?
0: Sabem tota la programació musical i artística del Village dels Sons del Món, que se celebrarà durant el festival del 25 de juliol a l'11 d'agost a la Ciutadella de Rodes, a partir de les 7 de la tarda. Hi haurà la SU, també hi haurà molts DJs, diversos tributs a Michael Jackson i Shakira, i també es podrà gaudir en directe del podcast Les Guarres.
1: I pel que fa als esports, Montserrat, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: La selecció espanyola jugarà contra Portugal als vuitens de final del Mundial amb un 3-0 l'equip espanyol eliminat a Àustria.
2: Amb dos gols d'Oyarzabal i un de Porro, i el mataroní Lamine Yamal millor jugador del partit.
3: Lo más grande que hay en el fútbol, no, yo creo que no hay nada mejor que un mundial. Cuando un niño sueña con jugar a fútbol, sueña con jugar con su selección y en un mundial, entonces estoy aquí. Pienso en seguir pasando de ronda y cumplir mi sueño de ganar un mundial con España.
2: De matinada 2-1 per a Portugal contra Croàcia, gol de Cristiano de penal i el del triomf al 93 de Ramos. Al 112 anulen el gol de l'empat a 2 de Croàcia. Dilluns que ve a Dallas, Espanya-Portugal de vuitens de final. Ara en joc el Suïssa-Algèria, que es manté amb empat a 2 a la segona part.
1: 2-0, no?
2: Sí. He dit empat a 2.
1: Sí.
2: Mare de Déu,
1: bueno,
2: senyor.
1: Que està emocionant.
2: Estàs dit 2-0 i volia dir 2-0.
1: Perquè és emocionant. És
2: el cervell no rutlla.
1: Més divendres. I avui al Mundial entra en joc l'Argentina de Messi.
2: Que juga a la mitjanit contra Cap Verd. Abans a les 8 del vespre, Austràlia-Egipte, i a quarts de 4 de la pròxima matinada, Colòmbia-Gana.
1: I el Barça torna a la norma de l'1x1 financer.
2: Sí, gràcies a la sortida de Lewandowski, les vendes d'en Sofati Peña, l'explotació de l'Spotify Camp Nou. Poden inscriure Gordon i tenen marge per fitxar Julián Álvarez. A l'Espanyol, el primer fitxatge és l'extrem de Parets del Vallès, Àlex Calatrava, de 26 anys, que ve del Castelló de segona.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui em permetreu que parli de mi i us expliqui que el motiu per llevar-me avui ha estat saber que demà començo vacances. Unes vacances relatives, també us ho dic, perquè malauradament sóc autònom i en aquest règim els drets laborals no apliquen, però vacances suficients com per estar una setmana sense matinar. No us imagineu com de feliç sóc amb aquesta idea i també amb la d'estar despert menys temps, en general. Ho diuen els metges, que el descans és importantíssim, i jo els i penso fer tot el cas que no els hi faig amb altres coses. Però, ojo, perquè per descansar s'ha d'estar tranquil i això no serà fàcil. Potser seré víctima de l'anomenat síndrome de l'autònom alienat i no m'acabaré de relaxar perquè als autònoms ens passa que si no treballem ens sentim culpables. És una autèntica merda ser autònom, així que ara que hi penso, un bon motiu per llevar-se als que no ho sou pot ser celebrar-ho.

0: avui cançons sobre el casament de Taylor Swift.
1: Sé que és avui a Nova York, en principi, Madison Square Garden. Repassem alguns dels que diuen que hi estan convidats, perquè tot molt secret. Stevie Nicks hi serà. De fet, diuen que actuaria en aquesta cerimònia.

0: En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera de Barcelona. Així ho relatava un testimoni de TV3.
1: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
2: Els fets han passat aquesta matinada. Com deia aquest testimoni, el pare de la Pegaso del districte de Sant Andreu, la víctima ha rebut diversos impactes de bala i tot apunta que es tractava d'un enfrontament entre bandes llatines.
0: En clau política, Juanma Moreno ha acabat incorporant Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia.
3: Una de les mesures pactades amb l'extrema dreta és l'anomenada prioritat nacional.
4: Es verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos gobernar solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
0: És una de les qüestions que parlarem avui a l'Àgora amb Juan Millán, també senador del Partit Popular. I Salvador Illa es compromet a complir els acords pactats amb Esquerra i els Comuns després d'aconseguir que li aprovin els pressupostos per aquest any.
2: Els primers comptes de la Generalitat des del 2023 freguen els 50.000 milions d'euros i 3 de cada 4 aniran destinats a polítiques socials des de les files d'Esquerra i Comuns, Esther Capella i Jessica Albiach.
5: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions.
6: La legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden habitatge, rodalies i serveis públics.
0: I avui a l'Àgora també ha tocat a les 9 Alicia Romero, consellera d'Economia. Catalunya, amb prop de 260.000 sol·licituds, és la comunitat on hi ha hagut més peticions de regularització d'immigrants.
3: A tot l'estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i residència.
0: Els bombers que han treballat tota la nit per extingir l'incendi de Canet de Rosselló a la Catalunya del Nord.
2: La majoria dels 3.000 evacuats són persones de 3 càmpics entre Canet i Santa Maria la Mar.
7: Allà ja no hi ha res. Només tinc això, però nosaltres estem bé. I això és el més important, que tot estigui bé i que la gent també estigui bé.
0: I el balanç de víctimes pel doble terratrèmol de Veneçuela ja és de 2.600 morts i 12.400 ferits, segons el balanç actualitzat aquesta matinada.
3: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha tret pit de la reacció del govern veneçolà després de la catàstrofe.
8: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana.
0: Nou matí de declaracions davant la jutja del cas Andic.
2: Avui estan citades a declarar els jutjats de Martorell les dues filles del fundador de Mango, Isaac Andic, i un psiquiatre que va atendre l'empresari i el seu fill Jonathan a petició de la terapeuta familiar.
0: I avui fa 20 anys de l'accident de metro més important de l'estat, el de València.
3: En el sinistre, pocs dies abans de la visita del papa, hi van morir 43 persones, una tragèdia de la qual, segons les víctimes, no s'ha pres.
0: I en esports, la selecció espanyola de futbol ha avançat als vuitens de final del Mundial.
2: El convidat espanyol amb quatre catalans titulars s'ha imposat per 3-0 a Àustria en partit de setzens.
0: Mentre juga a Suïssa contra Algèria i de moment guanya 2-0. Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
0: Amb la victòria de la selecció espanyola en totes les portades del dia.
9: I en foto inclosa, el diari ara explica que Espanya goleja Àustria i es planta als vuitens de final. Foto de celebració, també foto d'alegria a la Vanguardia amb abraçada inclosa entre Àlex Baena i Oyarzábal, que va marcar dos gols, titulant la millor Espanya ja és a vuitens. El País parla d'una Espanya de vertigen i El Mundo diu que Espanya recupera el swing. Altres temes de portada, encara amb esports, el Tour és el tema d'obertura del periòdico, gran foto de l'acte davant de la Sagrada Família i llegim Barcelona, l'aparador mundial del Tour, i el diari del grup Godó considera que Barcelona ha reinventat la sortida del Tour de França, un Tour, diu l'Ara, que ja pedaleja a Barcelona. També en portada, El País, el jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire Díez, el periòdico Els primers pressupostos d'Illa donen oxigen al govern per la resta de la legislatura. I per acabar, llegim a La Vanguardia que Vox entra a la Junta d'Andalusia i imposa a Moreno l'anomenada prioritat nacional, i a l'Ara, que ja són 257.000 les persones, els immigrants que han sol·licitat a Catalunya ser regularitzats.
0: Avui a Cornudella de Montsant el Priorat es lleven amb 15 graus. Al migdia arribaran els 35. A Vinebre, la Ribera d'Ebre tenen 21 graus i la temperatura màxima arribarà als 38. Tomàs Molina, bon dia.
10: Bon dia. La calor tornarà a ser protagonista al llarg dels propers dies. Aquest cap de setmana esperem una pujada a les temperatures. Hi ha un preavís de calor a partir de diumenge i fins a dimecres de la setmana vinent del Servei Meteorològic de Catalunya. A més, amb la tramuntana que continuarà bufant fins a dissabte al matí. Per tant, molta precaució i atenció a aquest risc molt alt d'incendis.
0: I davant dels signes de col·lapse de l'AP7, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Mentre els oients escolteu aquest comentari, pot ser que a l'AP7 hi hagi passat un nou accident de trànsit que involucri algun camió. Des de fa uns anys, la nostra autopista més important no només ha deixat de ser una via ràpida, sinó també una via segura. Dit de forma més crua, a l'AP7 hi passes por. Durant l'últim lustre, el trànsit de vehicles pesants hi ha augmentat fins a un 40%, i en zones com la de l'Allès hi poden circular fins a 160.000 vehicles de mitjana. Com passa sempre, a Espanya li importa ben poc la nostra seguretat, i per això han endarrerit el corredor del Mediterrani uns quants anys per evitar el transport mercantil per via de tren. I també li ha negat a l'AP7 els tres carrils que hauria de tenir durant tot el seu transcurs a Catalunya. Si pensem en com creixerà l'àrea metropolitana en el futur immediat, la cosa pinta molt negra. Si ets al volant, ja pots resar. Yeah.

0: I en el repàs que fem de cançons del Mundial a aquesta hora, el Mundial anem cap a Sud-àfrica del 2010, un Mundial que guanya Espanya i apareix la cançó de la Coca-Cola, la firma publicitària que decideix apostar per aquesta cançó mundialista.
1: És el Mundial de Don Andrés Iniesta, el de la final entre Espanya i els Països Baixos, la final que mai hauria predit Florentino Pérez, i és que la selecció espanyola, entrenada per Vicente del Bosque, un entrenador de províncies, com s'hi referia el president Blanc, per dir que no tenia qualitat pel Madrid. Va ser capaç de convertir Espanya en campiona mundial. Aquest waving flag significa quan la bandera oneja el vent. La canta el somali canadenc Canan i David Bisbal.
2: El

0: I amb què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio, Xavi Canalías?
1: Bon dia, doncs mira, amb en David Ponce, que és fisioterapeuta, osteòpata i un dels metges amb més renom de Catalunya, ens ha donat alguns consells a l'hora de viatjar.
2: Amb la medicina osteopàtica hi ha una màxima, que és sempre que el moviment és la vida. Quan viatgem en tren, quan viatgem amb avió, quan estem moltes hores dins d'un cotxe, sempre recomano intentar no estar en la mateixa postura estàtica durant molta estona. És a dir, que si vaig amb un avió, de tant en tant seria bo aixecar-me, moure'm pel passadís, anar al bany, etc. Perquè les postures mantingudes durant més de 2 hores, inclús menys, doncs no són saludables pel nostre cos.
0: Doncs haurem de plegar d'aquest programa. I avui on són festes?
1: Avui arrenca la Festa Major de Terrassa. Entre molts dels actes que hi haurà
0: Comencem.
1: Avui, a les 11 hi ha el Ball de Gralles a la plaça de la Torre
0: de Gralles,
1: del Castell Palau.
0: Sí, la plaça Vella.
1: I a partir de les 12 de la nit a la plaça Vella
0: Paradís,
1: hi haurà el concert de Balkan Paradise Orquestra i també a les 12 de la nit, concert dels Amics de les Arts
0: a l'escenari
1: Vela, al parc de Vall Paradís.
0: Molt bé, doncs tots cap a Terrassa. I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
3: Doncs la fusiva celebració de Kane, el germà de Lamine Yamal, després del tercer gol de la selecció, i una de les altres imatges d'ahir, que ja fa la volta al món, és Rosalía.
4: Hòstia, jo que s'ha dado por vencida, ja no hemos visto... Ja no seguia
3: el segon gol d'Espanya va sonar de fons la seva cançó, Despecha, i totes les càmeres, per cert, van gravar com ella es posava la mà al cor i deia en català, que fort. Rosalía anava acompanyada, per cert, de Penélope Cruz, Javier Bardem, i al partit també hi van assistir Alexia Putellas i Carles Puyol.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge del Francesc, veí del Clot, a Barcelona. Es queixa de les afectacions que la sortida del Tour des de la ciutat comporten per als veïns. Explica que aquest dijous va intentar fer un trajecte habitual en autobús i no se'n va sortir, tant pels talls i desviacions del servei com per la manca d'informació que diu que hi havia a les parades o a les pàgines web de l'Ajuntament i TMB. També per les conseqüències que considera que tenen aquests grans esdeveniments per la ciutat.
7: Estem cremadíssims. Jo visc a la zona de Glòries, aquí al Clot, portem 45 anys d'obres en aquesta zona. I, bueno, això és un show que no sé quan s'acabarà, però la gent comencem a estafar. Ja tenim lo del pub, tenim això. Com no teniu prou a 1 milió de turistes que venen per Barcelona, sembla que vulguin que vinguin més i ens facin fora els barcelonins.
5: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609. Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. L'IBEX 35 ha registrat un nou rècord històric. Ahir va sumar un 1,37% i avui obrirà des dels 19.670 punts. La resta de borses europees també van registrar crescudes sòlides ahir, tot gràcies a les dades dèbils d'ocupació dels Estats Units que allunyen la possibilitat d'una nova pujada dels tipus d'interès. De fet, el Dow Jones, el principal índex de Nova York, va pujar ahir més d'un 1%. El preu del petroli continua baixant. El barril de Brent costa a aquesta hora $72. Ahir va arribar a baixar fins als 70. I pel que fa als mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics també operen en verd. El Kospi de Seul puja un 2,5%, el Hang Seng de Hong Kong un 2% i el Nikkei de Tòquio gairebé un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
3: El millor fitxatge per aquest partit és el 20% en totes les cerveses. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Consulta'n les condicions a carrefour.es fins al 5 de juliol.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
5: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
6: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
5: I comencem amb una informació de les últimes hores. Un nou tiroteig mortal a Barcelona. Han matat a trets un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera.
7: Els fets han passat aquesta matinada. Alguns testimonis han trucat al 112 per avisar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Segons diversos mitjans, es tractava d'un enfrontament entre bandes llatines. La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergències no l'han pogut reanimar. Un veí de la zona ho ha explicat a CTV3.
8: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
7: La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos han fet càrrec de la investigació.
5: I en clau política, Andalusia, Juanma Moreno ha acabat claudicant i ha incorporat finalment Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president.
7: El pacte es va anunciar ahir mateix, poc abans de la segona votació al Parlament andalús per reelegir-lo president. Els d'Abascal entren al govern andalús amb un acord que recull 150 mesures. Una d'aquestes mesures és l'anomenada prioritat nacional, és a dir, assegurar-se que els estrangers són els últims a la cua a les ajudes socials. Moreno volia governar en solitari, però li faltaven dos escons per revalidar la majoria absoluta.
9: Es verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos gobernar solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
7: La candidata del PSOE Andalusia, la exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, criticava així el pacte.
10: Por primera vez en la historia de Andalucía, desde el franquismo, va a entrar la ultraderecha en un gobierno andaluz. Esto es un pacto de vergüencilla.
7: Andalusia es converteix així en la quarta comunitat on el PP governarà en coalició amb Vox després dels pactes a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
5: A Venezuela, la presidenta interina del país treu pit de la reacció del seu govern davant del doble terratrèmol.
7: Ja són gairebé 2.600 els morts i la xifra de ferits també ha pujat fins als 12.400, segons el balanç actualitzat aquesta matinada per les autoritats del país. Mentrestant, Delcy Rodríguez nega negligència en el desplegament per al rescat i defensa que ha estat a l'altura de les circumstàncies. Avisa que les feines encara no s'han acabat.
11: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana.
7: Assegurar que, en relació amb l'estat de l'Alguaire, un dels més afectats, poc després del terratrèmol van rebre un atac extern elaborat en laboratoris, diu, per generar el caos. Missatges com ara, vagin tots a l'Alguaire, amb l'objectiu, diu, de posar traves al dispositiu d'emergència.
11: La primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue bajen todos a l'Alguaire para causar caos.
7: A més del rescat de víctimes, Venezuela també comença a pensar en la reconstrucció. L'equip de bombers de la Generalitat, que s'hi ha desplaçat, està revisant estructures per confirmar la seguretat d'alguns edificis i és que moltes persones estan pendents de saber en quin estat ha quedat casa seva.
5: Més notícies. Avui fa 20 anys justos de l'accident de metro més important de l'estat, el de València.
7: En el sinistre, pocs dies abans de la visita del papa, hi van morir 43 persones, una tragèdia de la qual, segons les víctimes no s'han après.
5: Anem a València, Pepa Ferrer.
12: El Partit Popular, que aleshores governava la Generalitat Valenciana, es va afanyar a difondre la versió oficial. Només dues hores després de l'accident ja apuntava que el responsable havia estat el maquinista i que la causa havia sigut l'excés de velocitat. La comissió d'investigació es va constituir aquell mateix estiu i només va celebrar 4 sessions. El president de la Generalitat, Francisco Camps, no va rebre mai les víctimes. Per a Rosa Garrote, la presidenta de l'Associació de Víctimes, els polítics no han après res d'aquella tragèdia.
13: No quede de realizar una verdadera investigación para que no les pudiera salpicar. Estamos viendo que se repite el mismo comportamiento con la tragedia de la Dana.
12: Les víctimes van trigar gairebé 14 anys a obtenir una sentència. Des de València, Pepa Ferrer per al Matí de Catalunya Ràdio.
5: El conseller de Política Lingüística ha ordenat investigar la denúncia d'una treballadora treballadora de l'empresa Atico, que assegura que la van acomiadar per parlar català a la feina.
7: El conseller Francesc Xavier Vila ha portat el cas a l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. La dona denuncia que durant els 10 mesos que va estar a l'empresa li van retreure que parlés en català i li van indicar que no ho fes. La sentim amb la veu distorsionada perquè vol mantenir l'anonimat.
14: Estava reemplaçant la meva companya a recepció i tenia la meva jefa al costat. I va venir un proveïdor i pues, l'ascensor, cinquè pis, a l'esquerra. I se'n gira i em fa... Te he dicho muchas veces que aquí no hablamos el catalán, que la lengua oficial d'aquí és el castellano y que nadie te entiende.
7: Atico nega les acusacions i assegura que l'acomiadament va ser per altres motius. Sentim Nayara Schaller, directora d'operacions.
15: És una decisió estrictament laboral. El que passa és que s'ha volgut presentar com a conflicte lingüístic, però no té absolutament res a veure. Aquesta interpretació no respon gens a la realitat de la nostra empresa ni als valors amb què treballem.
5: I a la crònica cultural, avui comencem parlant de la reina del pop. Això es de fa només uns minuts.

0: Perquè Marta Viana ja es pot escoltar el disc més esperat d'ella, Confessions 2.
1: Sí, és la continuació de Confessions on a Dance Floor, publicat fa més de 20 anys. Amb aquest disc, Madonna torna a la pista de ball i les crítiques ja s'han desfet en elogis. Parlem que l'àlbum, que és l'àlbum més vital en dues dècades, que els primers 30 minuts diuen són impecables i aplaudeixen que la gran dama del pop segueix sabent com fer-nos moure a tots. Confessions 2 té temes dedicats, per cert, al seu exmarit, aquesta que sentim, a l'actor Sean Penn, també sobre la seva madrastra, parla de la mort del seu germà i la difícil relació amb la seva filla. El disc, per cert, compta amb col·laboracions com les de Sabrina Carpenter, Stromae o Lola León, que precisament és la seva filla.

0: Va, més cultura. La polèmica artista radical Florentina Holzinger debut a Barcelona en el marc del festival grec amb el muntatge Ophelia's Got Talent.
1: L'espectacle vol reflexionar sobre els mites al voltant de l'aigua i la seva relació amb la feminitat. Això es pot veure al Teatre Lliure de Montjuïc.
0: Marta Vives.
2: Taps a les orelles i una ambulància a l'entrada de Lliure que atès dues persones. Holzinger proposa un concurs de talents que es converteix en una investigació sobre la relació de l'aigua amb les dones de la història literària i també mitològica. L'artista austríaca s'ha guanyat a pols l'apel·latiu de radical. Vet aquí un muntatge tècnicament complicadíssim, una piscina, dos cups d'aigua i un helicòpter de veritat. I sobre l'escenari, un endoscopi en directe, un tatuatge i un piercing, a més d'un número d'escapisme fallit. Dones de totes les edats, amb tots els seus cossos diferents, per explicar la violència, la voluntat i la comunitat. El públic de l'estrena ha quedat ben impactat.
3: Ara mateix no tenim gaires paraules, crec, per poder descriure.
4: Increïble, espectacular.
5: Doncs impressionant, la veritat.
6: Doncs ho he de madurar.
7: Mira, una bogeria encara processant. Porto impactada, jo, vaja.
2: Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Escolteu això.

0: la Rosalía, no, Marta?
1: Sí, aquesta...
0: La Rosalía i algú altre.
1: Algú altre, que de moment
0: no sabem,
1: no sabem. Sí. És una cançó, perdoneu, que va avançar al concert que va fer dimecres a Los Angeles. L'artista no la va cantar en viu, però sí que va fer sonar aquest fragment en gravat de poc més d'un minut. Aquesta és una manera de presentar la cançó que també recorda el gest que Rosalía va fer el 2022 durant la gira del disc Motomami. En aquell moment va estrenar Despechar i que després es va acabar convertint en una cançó de l'estiu. Les xarxes ara van plenes d'especulacions que intenten, doncs, precisament identificar aquesta veu masculina, perquè de moment no s'ha fet públic ni el títol de la cançó ni l'artista que hi col·labora.
0: Aquests sí que sabem qui són.
2: Avui no tremolaré, tot i que sé que tremolar té el seu encant.
0: És el petit de Caleril, no?
1: El petit de Caleril, que ha inaugurat el festival Vida de Vilanova i la Geltrú amb un espectacle poètic basat en la cultura popular amb més d'un centenar de músics. Recordem que el festival Vida s'allarga fins demà dissabte.
0: Vilanova i la Geltrú, Montse Jané.
3: Hola, bon dia. La processó metafísica que ha pensat el cantant de Guissona, el petit de Caleril, Joan Pons, de nom real, ha estat una aposta novedosa i psicodèlica. Ha combinat cultura popular de balladors vilanovins amb un seguit de músics i bandes com la Ludwig Band o Remei de Calafresca tocant amb ella a l'escenari.
2: Exigim amor incondicional i llibertat absoluta. Per això fem por.
3: La canadenca Charlotte Cardin, amb un estil sensual, ha agradat molt i també han atret molt públic als britànics Saint Etienne. Per avui, la segona jornada del Vida. Montse Jané arriba a Catalunya Ràdio, Vilanova i la Geltrú.
0: I els esports, Montserrat Raya.
4: La selecció espanyola jugarà contra Portugal als vuitens de final del Mundial. Espanya 3, Àustria 0. Dos gols d'Oyarzabal, un de Porro i Lamine Yamal, el millor jugador del partit. 2-1 per a Portugal contra Croàcia, amb gol al 93 del triomf portuguès. A punt de finalitzar ja el descompte, Suïssa 2, Algèria 0. Avui l'Argentina de Messi juga contra el Cap Verd com a partit destacat del Mundial. I el Barça torna a la norma de l'úpero financer gràcies a la sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati Peña.
0: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
5: Mig segle, 50 anys d'un dels moments més icònics de la història de l'esport. Ningú estava preparat, ni tan sols el marcador. I és que este mes de juliol se compleixen 50 anys del 10 perfecte de Nadia Comaneci en gimnàstica, el primer de la història. El marcador va mostrar un 1.00 perquè no estava preparat per a la puntuació perfecta. Imagineu-vos la incredulitat primer en aquell pavelló i després l'eufòria dels que van viure en directe un moment històric. I ese primer 10 va ser en les asimètriques, en la competició per equips dels Jocs Olímpics de Montreal 76. Però en un esport com la gimnàstica, on l'art en forma part intrínseca, la irrupció de la jove romanesa de només 14 anys va suposar alguna cosa més. Amb la seva manera de fer i entendre la gimnàstica, ho va revolucionar tot.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
6: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
7: I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el dia. A Casserres, al Berguedà, 17 graus de temperatura. A Prades, al Baix Camp, 10 graus de temperatura. A l'Hospitalet de l'Infant, també al Baix Camp, 23 graus, però és que a Prades estan a 928 metres d'alçada. Avui un dia, un altre cop de sol, de calor, i la calor serà la protagonista del temps també dels propers dies. De fet, hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya, un preavís per calor que anirà com a mínim des de diumenge fins dimecres de la setmana vinent. Hem de parlar també de la tramuntana que continua bufant a l'Empordà i, per tant, doncs, tornar a tenir present aquest perill d'incendi, perill molt alt d'incendi, amb aquestes temperatures altes i amb la presència del vent.
8: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Estalviar no ha estat mai tan fàcil. Arriben els punts de Lidl Plus. Escaneja l'app a caixa, comença a acumular punts Lidl i bescanvia'ls per cupons o productes gratis. Què esperes? Descarrega't l'app Lidl Plus i acumula punts. Lidl, val la pena.
10: La tarda de Catalunya Ràdio.
11: Com es diu el teu fill?
12: Es diu Fortià.
11: Fortià, ja hem acabat.
12: Ja hem acabat. És que hem acabat.
11: Està patint una mica
13: la consideració
11: familiar. Home, ho has fet molt bé, Fortià, ho has fet molt bé. Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
13: Moltes gràcies.
11: Adéu. Continua el programa, no ploreu, que continuem.
10: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: La millor hora del dia.
10: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
4: A dos quarts de nou, obrirem l'hora entrevistant la consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero, després de l'aprovació dels pressupostos.
14: I tot seguit rebrem a l'estudi el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.
4: A les 10 ens fixarem en el Tour de França i sentirem les queixes d'alguns veïns per les afectacions a la mobilitat a Barcelona.
14: I a les 11, l'últim dilema de la temporada amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Voldríeu canviar coses que heu fet o accepteu errors i encerts perquè de tot se n'aprèn?
4: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el matí de

0: Quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
1: Ahir a Temes Pendents va venir en Ferran Adrià per explicar-nos que al Bulli van crear un dia un plat especial per combatre aquests restaurants que no et deixen demanar paelles si no sou un mínim de dues persones.
2: És un plat que ens vam inventar al Bulli a principi del 2000.
3: A veure, quin plat deu inventar, Adrià, Ferran?
2: Arròs per un.
3: Hòstia. Arròs per un.
2: I com es titulava?
3: Com es titulava?
2: Arròs per un. Arròs.
3: Saps? Hòstia.
4: Què? Com? A veure.
3: No, és una genialitat. No li busquis el sentit.
4: No.
2: Arròs per un arròs. Com si fos una multiplicació.
4: Igual a arròs.
2: Si un número per un,
4: arròs
2: un,
4: per un, arròs.
2: El número, arròs per un,
4: sí, arròs.
3: Ja ho hem entès. Sí.
2: Llavors, vam fixant-se que no havia restaurant on se pogués menjar arròs per un sol, sí. Que a la carta sempre ficava allò de la Pax min dos, no Pax.
3: Paella min dos Pax.
2: Pax és persona en llatí. Vam fer moltes investigacions amb el Juli Soler, el meu germà.
3: Sí,
2: vam arribar el paella d'arròs per dos, per un.
3: Per dos, per un.
1: A veure, avui a partir de les 12, més temes pendents.
0: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Carlota Freixanet.
5: Avui és un bon dia per recordar-vos un llibre que en realitat és una història de terror i un llibre sobre malalties mentals. Es tracta de Lolita, de Vladimir Nabokov. La idea d'enamorar-se o de fascinar-se per noies massa joves, menors d'edat, és una d'aquelles coses que ens hauria de fer pensar com a societat si estem fent les coses realment bé. Aquestes setmanes n'estem parlant molt d'això de la majoria d'edat i del consentiment sexual, però és que si Nabokov va dedicar un llibre a algú que estava profundament malalt perquè s'enamorava de noies joves, potser hauríem de fer-li una mica de cas.
0: I el segon, la Maria Nicolau.
6: Avui és un bon dia per acceptar que estiguem o no literalment de vacances, pel cervell ja s'ha acabat el curs. Ara l'objectiu és sobreviure a la calor i a la humitat, que sembla que estiguem a Bangkok, i evitar que el pastís de gelatina que tenim per cervell s'acabi de liquar del tot. Guardeu-vos del sol, aneu a jeure a l'ombreta dels pins a la piscina i jugueu escacs. Compte com a reforç escolar. Aviam si remuntem les mates el curs que ve. Bon estiu!

0: batalla entre bandes llatines. Ho explicava un veí a TV3.
1: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
0: És el cinquè tiroteig mortal a Barcelona en poc més de dos mesos. N'hi va haver dos a la zona franca, un a Sant Martí i un al carrer Balmes. Fins ara, el govern circumscrivia aquests incidents amb les màfies i el tràfic de drogues. En aquest cas, insistim, es tracta d'una baralla entre bandes llatines. Ho analitzarem en temps d'àgora a partir de les 9 i també parlarem amb la consellera d'Economia i Finances després de l'aprovació de pressupostos.
2: Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2026 ha estat aprovat per 69 vots a favor, 66 vots en contra i cap abstenció.
0: I la pregunta que ens farem seran els únics pressupostos de la legislatura. Què canviarà ara amb els nous comptes després de més de 3 anys? Avui en parlarem, com dèiem, amb la consellera Alicia Romero i també amb el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, que ens acompanyarà a partir de les 9. I també analitzarem com es va estenent aquest principi de prioritat nacional que Vox imposa en tots els pactes amb el Partit Popular.
3: Moje, la prioritat nacional és arraigo. El arraigo que ya viene incorporado en nuestra propia administración. Pues esto, lógicamente, se incorpora y en algunos casos en el acuerdo pues se refuerza, por así decirlo, ¿no?
0: Ara ha estat Andalusia, abans havia estat Extremadura i l'Aragó i Castella i Lleó, i avui us expliquem que el primer lloc on s'aplicarà serà el País Valencià. En aquest cas s'inclourà el pacte de pressupostos. A la Catalunya Nord continuem molt pendents de l'incendi a Canet de Rosselló, que hi va obligar a desallotjar prop de 2.000 persones. La cosa, per això, aquest matí ja pinta millor. Anem cap allà. Núria Pereira, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs mira, torna a bufar el vent i ara els bombers estan pendents que això no provoqui alguna represa. La zona cremada és d'unes 30 hectàrees entre una zona de càmpings que ens queda aquí a l'esquerra i la zona del port a la dreta. Des d'ahir a les 10 de la nit no hi ha flames i ara les tasques dels bombers doncs, se centren en remullar tot, sobretot la zona industrial del port, on ha cremat parcialment una gran empresa de construcció de catamarans que va provocar una columna de fum molt negra. S'han evacuat més de 2.000 persones, sobretot de 3 càmpings. Els evacuats s'han distribuït en equipaments de la zona. Molts ja s'han buscat la vida per passar la nit també en alguns hotels i els càmpings s'han cremat uns 250 bungalows. Hi ha en total una desena de ferits lleus.
0: Gràcies, Núria. En esports, el Mundial de Futbol, Suïssa s'acaba de classificar pels vuitens de final. Han guanyat 2-0 contra Algèria, jugarà contra el guanyador de Colòmbia, Ghana, i Espanya jugarà contra Portugal dilluns al vespre. La selecció espanyola va fer el millor partit del Mundial, 3-0 contra Àustria. Lamine Yamal.
5: Tenemos que seguir creciendo en el juego, en la intensidad, en todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección, somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos.
0: Ja de batirada, Portugal s'ha classificat, van guanyar 2-1 contra Croàcia en un final polèmic. I avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem de la sortida del Tour des de Barcelona. Content de ser Barcelona, deia el favorit Tadej Pogacar ahir a la presentació. Però avui també parlarem de les molèsties que els veïns tenen de cara aquest cap de setmana. Tot això avui que a Roses, a l'Empordà, el sol ha sortit a les 6:16. A Juncos, a les Garrigues, es pondrà quan passin 4 minuts de 2:15 de la nit. Benvinguts a un nou matí. Bon divendres, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Amb Sílvia Solanes, amb Francesc Soler i amb Pol Forada. Bon dia.
7: Bon dia.
0: 15 anys.
8: Tenia el noi mort aquesta nit al parc de la Pegaso en un tiroteig que hi ha hagut durant una baralla entre bandes llatines. Diversos testimonis han trucat al 112 per advertir d'uns aldarulls a la zona de les pistes de voleibol fins que s'han sentit diversos trets.
9: Segons explica Maica Navarro a La Vanguardia, les primeres patrulles de Mossos i Guàrdia Urbana han estat mitja hora intentant sense èxit reanimar el menor. Diverses persones han explicat que han vist quatre joves fugint del lloc cap a la Meridiana. El jove feia 7 mesos que hauria arribat a Barcelona i se'l veia sovint per la zona.
0: Crim masclista.
10: La Guàrdia Civil investiga com a possible cas de violència masclista la mort d'una dona i la seva filla, suposadament a mans del pare, a Fenollà, a Alacant. Els equips d'emergència van arribar ahir al vespre al domicili familiar i van trobar les dues dones mortes, la mare de 55 anys i la filla de 21.
8: El pare de 53 i una altra filla de la parella els van trobar ferits per arma blanca i els van traslladar a l'hospital. Hauria estat aquesta filla qui hauria avisat els serveis d'emergència. Segons fonts policials, no constaven antecedents de violència masclista a la parella.
0: Claudica.
9: Juan Mamón.

0: Moreno és el quart president autonòmic del PP que inclou Vox al govern després d'un pacte que inclou la prioritat nacional. Això ben bé encara no se sap com es posarà en pràctica, però vol dir que es discrimina els nouvinguts a l'hora de rebre ajudes socials. El pacte, tancat poc abans de la segona votació, inclou 150 mesures.
1: Això a Andalusia. El primer lloc, però, on això de la prioritat nacional es traslladarà en una llei serà probablement al País Valencià, on Vox ha posat com a condició incloure-ho el PP per aprovar els pressupostos. Avui tindrà oportunitat de parlar Alberto Núñez Feijóo serà a Castelló en un acte amb dirigents populars locals.
2: Si la prioritat nacional exclou persones de l'accés a recursos públics o vulnera drets preservats a la Constitució, això assegura el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín, obriria la via a recórrer judicialment la llei de pressupostos. Ara bé, perquè Vox pugui incloure el seu ideari i a la vegada el text de la llei no sigui impugnable, Martín hi veu aquesta via.
3: Posar-la realment com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi haja una contradicció en el principi de no discriminació és que no sigui excloent.
2: Les esmenes de Vox ja parlen d'incorporar la prioritat nacional en la legalitat vigent. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: Lidera.
5: Catalunya, amb prop de 260.000 sol·licituds, és la comunitat on hi ha hagut més peticions de la regularització d'immigrants. A tot l'estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i residència.
0: Dues de cada tres persones són d'origen llatinoamericà i la gran majoria es troben en edat laboral. A l'espera que el Suprem decideixi si ho porta a la justícia europea, Junts anuncia que ho farà. Míriam Nogueres, al Matí de Catalunya Ràdio.
6: I Espanya no ha avisat a la Unió Europea que faria això i no s'ha coordinat amb els diferents estats per fer-ho, però sobretot també per la llengua. No pot ser que Catalunya no tingui ni veu ni vot i no pot ser que es ningunegi el català d'aquesta manera.
4: Estabilitat.
1: És el que s'assegura el govern de Salvador Illa després d'aprovar els primers i possiblement únics pressupostos de la legislatura.
7: A partir d'avui, la Generalitat té més diners i Salvador Illa ha aconseguit l'aval per governar en minoria fins al maig del 2028.
8: Catalunya és de bé sinònim d'estabilitat i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
7: De fet, el president fa setmanes que va ordenar als consellers avançar feina per reactivar els projectes que depenen dels pressupostos i Esquerra i els comuns avisen que no abaixaran la guàrdia.
9: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions.
10: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
7: I ara caldrà veure quins seran els propers anuncis del president per encarar la segona part del mandat. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: En tot moment.
5: L'Hospital Vall d'Hebron assegura que el nadó maltractat suposadament pels seus pares va estar protegit des que va ingressar al centre hospitalari. Aquest és el principal argument que la Vall d'Hebron, en referència al maltractament infantil, ha traslladat al govern per rebatre l'expedient sancionador obert també contra Sant Joan de Déu, Sant Pau i el cap Roger de Flor, en considerar que no es va actuar a temps, ho avança avui el periòdico.
4: Continua.
0: El govern espanyol manté Mercedes González al capdavant de la Guàrdia Civil, tot i haver estat imputada en el cas Leire. El jutge Santiago Pedraz també investiga el seu número 2 per suposats delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia per la seva relació amb les activitats de l'exmilitant del PSOE. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
11: Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo. Que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
4: Es defensa.
1: La presidenta veneçolana Delcy Rodríguez ha sortit avui a rebatre els qui critiquen la falta de recursos o la lentitud en les tasques de rescat del terratrèmol.
12: La primera decisió ese día fue se militariza el estado La Guaira, porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate. Es miserable. És miserable, desalmado.
4: Anem cap a La Guaira. Miquel Jarque, bon dia.
13: Bon dia. Mentrestant, els bombers de la Generalitat inspeccionen i expedeixen informes tècnics bàsics als habitatges. I és important perquè dona seguretat a les persones que viuen al carrer per por a les rèpliques i que a casa seva caigui. Corren per La Guaira diverses teories. Una diu que les edificacions dels rics, com que tenien materials més nobles i pesants, doncs són les que han quedat més destruïdes. En canvi, les cases humils han aguantat millor. L'Eduard i la seva dona vivien als habitatges socials que va construir Hugo Chávez fa 10 anys a La Guaira. Tots els estan tirant a terra.
14: No soportaron al temblor. No soportaron nada y ya, bueno, como usted se está dando de cuenta,
15: hay mucha familia debajo de los apartamentos, muchas torres que se fueron para los lados, se doblaron, muchas quedaron enteras, se cuartearon, se partieron.
13: El terratrèmol ha deixat al descobert que estaven fetes aquestes cases amb fullola, aïllant i premsat de fusta, que han estat també una tomba pels habitants d'aquesta barriada.
4: Gràcies, Miquel. Les germanes
5: de Jonathan Antic, Sara i Judit, declaren avui com a testimonis per la mort del seu pare. Davant dels Mossos i en contra del que pensa la policia i la jutgessa, va negar que Jonathan tingués una obsessió dels diners.
0: També declara avui un psiquiatre que va fer una sessió amb el pare i el fill en suport a la terapeuta que ja va declarar dimarts.
4: 4.000 milions d'euros.
1: És la multa que haurà de pagar Google a la justícia europea per haver obstaculitzat la competència d'empreses rivals. És la sanció més elevada de la història de la Unió Europea que imposa contra un gegant tecnològic.
5: La sentència considera provat que Google va abusar de la seva posició dominant perquè va obligar els fabricants de mòbils a instal·lar de forma predeterminada el seu cercador i el seu navegador.
4: De pagament.
0: El secretari de Mobilitat i Infraestructures del govern, Manel Nadal, aposta perquè s'hagi de tornar a pagar per circular per la P7 mitjançant alguna fórmula consensuada i coordinada amb la resta de l'Estat.
1: 5 anys després de la retirada dels peatges, el debat ha tornat sobre la taula pel mal estat de la carretera i l'alta sinistralitat. Són paraules de Catalunya Ràdio.
16: Recuperar els peatges amb la fórmula que vulguem. És un debat que hem de fer i una cosa que quedi molt clara també, l'hem de fer amb el conjunt d'Espanya, perquè el que no podem fer és tenir una frontera a Ulldecona i una altra, no sé, a Lleida o a Serós, i que els camioners circulin lliures per el conjunt d'Espanya i que hi paguin.
4: S'ha acabat.
5: El brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius, el director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat prou dies des de l'últim positiu.
17: Avui l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus, al creuer Ondius, ha acabat la quarantena. Ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva. Ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.
0: L'antivirus va provocar 3 morts, es va detectar 13 casos positius i es va fer un seguiment de 650 contactes de 33 països.
4: Torna la reina del pop.
1: Madonna publica avui l'àlbum Confessions 2, la continuació de Confessions on a Dance Floor, publicat fa més de 20 anys. La crítica ja s'ha desfet en elogis i parlen de l'àlbum més vital i rellevant en 2 dècades. El disc té temes que parlen del seu exmarit, l'actor Sean Penn, de la seva filla o sobre la mort del seu germà. El disc compta també amb col·laboracions com les de Sabrina Carpenter o Stromae.
4: Cançó inèdita.
5: La que va avançar Rosalía al concert a Los Angeles, l'artista no la va cantar en directe, sinó que en va reproduir un fragment d'un minut. De moment, però, no s'ha fet públic ni el títol de la cançó ni l'artista masculí qui col·labora.
4: I arrenca.
0: Avui l'artista canadenc Bryan Adams inaugura a Calella de Palafrugell el Festival de Cap Roig. Per aquest concert ja no queden entrades, però fins al 18 d'agost hi ha programats 20 de concerts.
4: I més de 100 músics.
18: Avui no tremolaré. Tot i que sé que tremolar...
1: Ahir el concert inaugural del Petit de Caralil, de Caralil, al Festival Vida, Vilanova i la Geltrú.
4: Montse Gené Riba, bon dia.
19: Hola, bon dia. La processó metafísica que ha pensat el cantant de Guissona, el Petit de Caralil, Joan Pons, de nom real, ha estat una aposta innovadora i psicodèlica. Ha combinat cultura popular de balladors vilanovins amb un seguit de músics i bandes com la Ludwig Van o Remei de Calafresca tocant amb ella a l'escenari.
18: Exigim amor incondicional i llibertat absoluta. Per això fem por.
19: La canadenca Charlotte Cardin, amb un estil sensual, ha agradat molt i també han atret molt públic als britànics Saint Etienne. Per avui, la segona jornada del Vida. Montse Gent arriba a Catalunya Ràdio, Vilanova i la Geltrú.
4: I pel que fa als esports, Montserraia, Lamine brilla.
20: En l'Espanya 3, Àustria 0, que ha classificat l'equip espanyol per als 8ens de final del Mundial. 2 gols d'Oyarzabal, 1 de Porro i Lamine Yamal, millor jugador del partit. Els 8ens jugaran contra Portugal.
21: Tenemos que seguir creciendo en el juego, en la intensidad, en todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección, somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos.
20: Portugal 2, Croàcia 1 i fa només una estona ha acabat el Suïssa 2, Algèria 0.
4: I avui Messi.
20: L'Argentina juga a la mitjanit contra Cap Verd abans a les 8 del vespre a Austràlia, Egipte i a quarts de 4 de la pròxima matinada a Colòmbia, Ghana. I el Barça tornen a la norma de l'úpero financer gràcies a la sortida de Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i Peña.
2: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Olbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Avui és divendres 3 de juliol del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Marcel, quan passaven 8 minuts de les 2 de la matinada a l'Hospital de Sant Pau. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingut a la vida i enhorabona a la família.
22: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
23: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Cordó. Tenim 16 graus a Gironella, 20 a Cubelles i 26 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
24: Lentitud amb aturades a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, a la resta de carreteres força fluidesa.
23: Parlant de mobilitat, el Consell del Bages exigeix la recuperació immediata dels trens semidirectes cap a Barcelona, considerant inacceptable que el retorn dels trens semidirectes entre Manresa i la capital es plantegi en el pla de serveis ferroviaris 2030-2040.
25: Amb un horitzó tan llunyà, diuen, com el 2040, és per això que exigeix al Parlament, al Departament de Territori, a Renfe i a Adif, la recuperació immediata del servei de la línia R4 Nord.
26: L'ens comarcal veu inadmissible que una connexió que el Bages ja va tenir durant 8 anys entre el 2014 i el 2022 es presenti ara com una actuació de futur a 14 anys vista.
23: I més mobilitat, des d'avui fins al 13 de setembre es tallen les línies T4, T5 i T6 del Trambesó a Barcelona per cobrir i desdoblar les vies a la Gran Via entre els carrers de Badajoz i Bilbao.
25: La T4 ha quedat tallada entre Verdaguer i el Maresme i la T5 i la T6 entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. La línia 4 del metro, la Groga, és la principal alternativa. A més, dues línies especials d'autobusos recorren els trams afectats.
26: La Diagonal en sentit Llobregat es desvia pel carrer Tànger des d'on es pot seguir cap al centre per Padilla o Marina.
23: Més notícies. Controlat l'incendi que ha cremat en una indústria a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, situada al Camí Ral.
25: 7 dotacions hi han treballat per acabar d'extingir-lo.
26: Els equips d'extinció han localitzat el focus de l'incendi a l'interior de la nau i també han treballat a l'exterior de l'empresa on cremen un contenidor i uns matolls.
23: I més incendis, aquest al Berguedà, un incendi en una fregidora industrial que ha provocat que 10 persones hagin hagut de ser ateses per intoxicació de fum a Berga.
25: El foc s'ha declarat en una planta de fabricació de patates fregides.
26: I 3 dels atesos han hagut de ser traslladats a l'hospital per intoxicació lleu.
23: Un altre cop al Baix, has detingut un home per fotografiar amb el mòbil noies a la piscina de Sant Joan de Vilatorrada.
25: Els testimonis sostenen que ha molestat altres usuaris de la instal·lació fins que l'han arrestat els agents municipals. Ho llegim al Regió 7.
23: I a Osona, les Masies de Voltregà ja tenen nou alcalde.
26: Gil Codina ha pres possessió aquesta nit passada, encapçalarà els últims mesos de mandat seguint l'acord entre Sumem i Fem Ara Pacte Local.
23: I Cultura. Van Morrison actua aquesta nit a l'Auditori del Fòrum. El músic de Belfast de 80 anys debutarà al Festival de Jazz de la capital del país i torna a Mclan. Celebren el 30è aniversari a 2:15 al Poble Espanyol, entrades a partir de 46 euros. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
22: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
27: Si encara no tens organitzat l'estiu, aquest és el millor moment per fer una reserva amb RAC Travel. Des de només 575 euros, viatge a Egipte, Ribera Maya, Punta Cana, Sicília, Maurici i més destinacions. Aprofita les últimes places i recorda-ho, si el combustible puja, el teu preu es manté. RAC Travel, viatges que surten rodons.
3: El Matí de Catalunya Ràdio.
28: Quan són les 7 i 20 minuts, repassem les portades de la premsa des del quiosc avui amb la victòria de la selecció espanyola en totes les portades del dia. I amb foto inclosa, el diari Ara explica que Espanya goleja a Àustria i es planta als vuitens de final. Foto de la celebració, també foto d'alegria a La Vanguardia, amb abraçada inclosa entre Àlex Baena i Oyarzábal, que va marcar 2 gols. Titulant, la millor Espanya ja és a vuitens. El País parla d'una Espanya de vertigen i El Mundo diu que Espanya recupera el swing. Altres temes de portada, encara amb Espanya, esports, el Tour és el tema d'obertura del periòdico. Gran foto de l'acte davant de la Sagrada Família i llegim Barcelona, l'aparador mundial del Tour. I el diari del grup Godó considera que Barcelona ha reinventat la sortida del Tour de França, un Tour, diu Lara, que ja pedaleja Barcelona. També en portada, El País, el jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire Díez. El periòdico, els primers pressupostos d'Illa donen oxigen al govern per la resta de la legislatura. I per acabar, llegim a l'avantguàrdia que Vox entra a la Junta d'Andalusia, imposa a Moreno la prioritat nacional i a l'Ara, que són 257.000 els immigrants que han sol·licitat a Catalunya a ser regularitzats. I abans de marxar del quiosc, ens hem d'acomiadar del Calet, el nostre quiosquer. Calet, bon dia.
6: Molt bon dia a tothom.
28: Avui agafem vacances i ens tornarem a veure a finals d'agost.
6: Pues, d'aquí fins al mes de finals d'agost, que tingueu un bon estiu i bones vacances per tothom.
28: Agafes vacances tu també?
6: Jo també. Agafaré del 3 fins al 24 d'agost.
7: Ja.
6: I marxarem cap a Tunes, com sempre.
28: Molt bé, Calet, doncs molt bon estiu.
6: Molt bon estiu a tothom.
28: Adéu.
6: Adéu.
8: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
9: El 12 de juny... El 12 de juny del 1946.
8: I el número de la sort, el...
9: 4.
8: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
4: I avui a les històries del Mundial, el dia que Maradona va intentar dividir Itàlia a Mayol.
10: Tal dia com avui, 1990, Argentina i Itàlia a l'estadi San Paolo de Nàpols, un estadi que avui es diu Diego Armando Maradona.
11: Maradona no és una persona cualquiera, és un hombre pegado.
10: Maradona no és una persona cualquiera, canta Calamaro i menja a Nàpols. El Mundial del 90 arriba just en el moment que se l'ha beatificat quan acaba de guanyar el segon Scudetto per l'equip de la ciutat.
12: 17:47 minuti, Stadio San Paolo, Napoli, campione d'Itàlia!
10: A Itàlia 90, l'Argentina és la vigent campiona i Maradona l'estrella. I el partit inaugural a Milà... Xiulets a l'himne argentí per postres, derrota de l'Argentina davant el Camerun. Els dos següents partits a la fase de grup es juguen a Nàpols i l'ambient és més calmat, però quan torna al nord, tornen els xiulets.
4: Però per què xiulen?
10: Bàsicament perquè entre el nord i el sud d'Itàlia hi ha una rivalitat política forta i Nàpols aconsegueix que també sigui futbolística, trencant l'hegemonia del Milà i la Juventus, com un Barça-Madrid, vaja. I el futbol va voler que la semifinal d'aquell Mundial fos una Argentina-Itàlia. A Nàpols, a l'estadi on poques setmanes abans s'hi cantava això. Mama, saps per què em batega el cor? He vist a Maradona, mama, i n'estic enamorat. Maradona volia aprofitar aquest amor i abans de les semifinals va afirmar que Itàlia odiava el sud del país i que esperava que després de 6 anys el Nàpols, els napolitans, animessin l'Argentina.
14: 6 anys de la meva vida aquí a Nàpoli. Credo que la gent farà el tifo per la mia nazionale. Io non le posso chiedere più niente.
10: El dia del partit, la resposta en una pancarta. Diego al cor, Itàlia als càntics. I al terreny de joc s'avança Itàlia amb alegria a l'estadi. Però quan marca l'Argentina hi ha també una certa eufòria. I els penals xuta Maradona.
15: Maradona, gol! Gol!
10: Nàpols va plorar la derrota del seu país i va celebrar la victòria del seu déu. La resta d'Itàlia mai perdonaria a Maradona l'eliminació i, de fet, a la final, que Argentina va perdre, a Roma, hi va haver una xiulada aixordadora i, en el moment dels himnes, Maradona va mirar a càmera per insultar visiblement tots els italians. Tots, excepte els del sud, que sempre portaran Maradona al cor.
29: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
30: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
31: Ahir dijous l'Enigmàrius feia el tocar abans de desaparèixer un sistema operatiu de Microsoft. I la resposta era 2. Tocar el 2 vol dir marxar. i l'MSDOS era un antic sistema operatiu de Microsoft que funcionava a tots els PC. Avui divendres acabem la 19a temporada de la Lliga Enigmàrius agraint la participació activa de tots els oients amb un últim enigma alfanumèric. La fórmula numèrica que defineix la velocitat dels vostres cervells d'una sola lletra. La fórmula numèrica que defineix la velocitat dels vostres cervells d'una sola lletra. Bon estiu.
30: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmarius abans de les 10 ben tocades.
4: I el més destacat a la televisió les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre la indemnització que A3 Media haurà de pagar a la socorrista que es va viralitzar dient allò de la Elia Oparda.
0: Ahir es va fer públic que aquella noia socorrista que al 2008 es va fer viral amb un vídeo on deia que la Elia Oparda ha guanyat un judici contra A3 Media, la cadena que va emetre les declaracions que després van córrer per internet, i que ara li tindrà que pagar 50.000 euros pels danys. Jo no tenia ni idea del que va patir la jove, ansietat, depressió, per culpa del vídeo, cosa que també convida a la reflexió. La tele cruel en estar pur.
4: I a la recomanació del dia avui que fa 20 anys de l'aprovació de l'ús del català a la Unió Europea en l'àmbit escrit, la Cristina Bordes ens recomana el documental El català a Europa, Missió Impossible.
1: Un 30 minuts que flirteja amb el thriller polític per submergir-nos en les interioritats i negociacions diplomàtiques intenses a Brussel·les. Estudia l'estira i arronsa, els recels, les traves burocràtiques davant la fita històrica d'intentar convertir el català en la 25a llengua oficial de la Unió Europea i ajuda a entendre per què un dret lingüístic es converteix en un trencaclosques geopolític. El català a Europa, Missió Impossible. Possible és a la plataforma 3CAT.
2: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
5: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Són les 7:28, el protagonista del dia d'avui és Gerard Jubany. Bon dia.
13: Bon dia, els pressupostos.
16: La llei de pressupostos ha estat aprovat.
17: Roma Bocuta, causa finita.
18: Vinga.
13: El Parlament de Catalunya ha aprovat els primers pressupostos del president Salvador Illa gràcies al suport d'Esquerra Republicana i dels Comuns.
4: Sí, són uns pressupostos que freguen els 50.000 milions d'euros. És un 22% més que els últims pressupostos que es van aprovar el 2023.
19: Exacte, queden els meus.
4: Home, president Pere Aragonès, bon dia.
19: Tal, bon
4: com
19: dia,
4: està?
19: Ricard.
4: Com van els hotels?
19: Bé, mira, ara de bòlit, perquè estem...
4: Va, temporada alta.
19: Temporada sí, alta, clar. I això és no parar.
13: Clar, sí, sí, sí. Perquè vostè el 2024 ja va anunciar que es retirava de la primera línia política per dedicar-se a això que dèiem, no? El sector hoteler, sí. Que és el que li ve per via familiar.
19: Esclar,
13: no?
19: I a principis de... Ui, perdoneu un moment que truquen, eh?
13: Però... Què porta, un telèfon fix?
19: Digui'm, room for two in the seafront. No, only views to the autopist. Ok, bye, bye, adiós.
13: Fent una reserva.
19: Sí, és
13: una
19: bogeria.
13: Sí, sí, ho veig, ho veig. En tot cas, dèiem que ahir es van aprovar els pressupostos, eh?
19: Sí, ja ho he sentit, no en tenia ni idea, perquè és que des que vaig abandonar amb la primera línia política, no estic al cas.
4: Han tirat endavant gràcies al suport dels Comuns i d'Esquerra.
19: Ui, imagina't, he influït a la política catalana fins ahir.
13: Sí, sí, fins ahir anàvem amb els seus pressupostos. Sí, sí.
19: Qui mana ara, Esquerra?
4: Oriol Junqueras.
19: El collons. Hosti, perdoneu.
13: Una reserva, faci, faci.
19: Aneu fent el programa. Un estat de DJ? Quanti personi?
4: Són 8:15. Un noi de 15 anys ha mort aquesta nit a Barcelona en un nou tiroteig. Ha estat al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, durant una baralla entre bandes llatines. Un veí explicava així els fets a TV3.
20: Escoltat, pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assumat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
4: És el cinquè tiroteig mortal a Barcelona en poc més de dos mesos. N'hi va haver dos a la zona franca, un a Sant Martí i un al carrer Balmes. I la Guàrdia Civil investiga com a cas de violència masclista la mort d'una dona de 52 anys i també la seva filla, de 21, suposadament a mans del pare del Fenollà, a Alacant. Els equips d'emergència van arribar ahir al vespre al domicili familiar i també hi havia el pare i un presumpte assassí i una altra filla, tots dos ferits amb per arma blanca. I ja són quatre els governs autonòmics del Partit Popular que han inclòs Vox a l'executiu després de pactar la prioritat nacional. L'últim, Andalusia.
6: Moje, la prioritat nacional és arraigo. El arraigo que ja viene incorporado en nuestra propia administración. Pues, lógicamente, se incorpora y en algunos casos en el acuerdo, pues, se refuerza, por así decirlo, ¿no?
4: I a la Catalunya Nord, els bombers segueixen remullant la zona de Canet de Rosselló, on ahir es va declarar un incendi que va obligar a desallotjar unes 2.000 persones de tres càmpings. Les feines continuaran durant el matí per evitar que el vent revifi les flames. I pel que fa als esports, Montserraia?
7: La selecció espanyola jugarà contra Portugal als vuitens de final del Mundial. Espanya 3, Àustria 0, dos gols d'Oyarzabal, un de Porro i Lamine Yamal, millor jugador del partit. 2-1 per a Portugal contra Croàcia, amb gol a minut 93 del triomf portuguès, i Suïssa, que passa 2-0 contra Algèria. El Barça tornen a la norma de 1-1 financer gràcies a la sortida de Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i Peña.
4: Primer cap de setmana de juliol i sembla que serà plenament estiuenc, amb sol i temperatures que tornaran a pujar. Tomàs Molina, bon dia.
9: Molt bon dia. Doncs sí, a més, a partir de diumenge, el Servei Meteorològic de Catalunya ha marcat doncs, una prealerta per calor que podria durar fins dimecres de la setmana vinent o podria continuar. Per tant, temps estable, dominat pel sol, encara avui amb vent de tramuntana, per tant, alerta en aquest perill alt o molt alt d'incendi, especialment a la zona de l'Empordà.
4: I com està la mobilitat a aquesta hora? Amb retards habituals a Rodalies, Maria Fernández Noguera, bon dia.
18: Bon dia. A l'R11, el regional express que va de Barcelona a Portbou circula amb mitja hora de retard. A l'R15, el mitjana distància que va de Barcelona a Móra la Nova va amb una demora d'un quart d'hora. Hi ha 10 minuts d'endarreriment a l'R16, en el tren que va de Tortosa a Barcelona. I atenció als usuaris del tramvia de Barcelona, perquè des d'avui hi ha talls parcials al tram Besòs. A la T4 no hi ha servei entre Verdaguer i el Maresme, i a la T5 i la T6 el tall és entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. És a causa de les obres de desdoblament del tramvia a la Gran Via. Les afectacions s'allarguen fins al 14 de setembre.
4: I les carreteres, sense incidències destacades a aquesta hora, Clàudia Serra?
21: No, tenim lentitud amb aturades en trams de les rondes de Barcelona, Santí Llobregat, sobretot ronda litoral de Sant Adrià cap a la Barceloneta, en general, però força fluïdesa, sense retencions destacades a aquesta hora.
4: Avui a la hora del matí, a partir de 8:45 del matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 7:33. I a aquesta hora connectem amb la redacció del matí per saber les opinions destacades dels diaris. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
22: Bon dia.
4: Avui, de fet, diversos diaris analitzen el pacte de govern entre el Partit Popular i Vox Andalusia.
23: El periòdico titula l'editorial Fi de l'excepció andalusa i recorda que Juanma Moreno Bonilla ha sigut fins ara, juntament amb Alfonso Rueda Galicia, la cara visible del PP moderat i centrista.
24: Destaca que la lògica de Vox condemna els partits que queden en primera posició a governar amb els seus extrems.
23: El País titula Claudicació de Moreno Bonilla Bonilla i coincideix amb el periòdico que el pacte amb Vox implica debilitar la imatge del president andalús com a referent del PP més moderat.
24: La lliçó pel proper cicle electoral, diu el diari de Prisa, és que el PP i Vox ja són un bloc en què els seus integrants concorren per separat però estan condemnats a pactar allà on sumin majoria.
23: Per a El Mundo, en canvi, és un acord pragmàtic amb sessions compartides.
24: Considera que la legitimitat del pacte no elimina l'obligació d'exercir el poder des de la centralitat, el respecte institucional i els valors constitucionals, i afegeix que la responsabilitat és competència de tots dos partits.
23: Mentrestant, a l'Ara i a La Vanguardia trobem editorial sobre l'impacte econòmic de la immigració.
24: La Vanguardia diu que la regularització accelera l'ocupació i recorda que la nova immigració legalitzada fins ara porta 160.000 afiliats a la Seguretat Social.
23: I afegeix que els treballadors estrangers copen 2 de cada 3 llocs de treball creats el mes de juny.
24: En un sentit similar es pronuncia l'Ara, que titula Més ocupats, més immigrants i més riquesa.
23: Diu que la immigració té un impacte notable sobre el creixement del PIB.
4: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Ramis.
8: El diari Ara publica que la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social reclama que els habitatges de la Sareb es destinin a habitatge social inclusiu i que s'impulsi un mapatge i la recerca de pisos buits. A més, demana una mirada antiracista per combatre la permeabilització dels discursos d'odi. Segons la Federació, cal determinar què es considera un habitatge buit i oferir-lo en aquests usos socials inclusius. Vol garantir que les polítiques i recursos d'habitatge evitin nous filtres d'exclusió dins el mateix sistema, sobretot per a aquelles persones que tenen més dificultats d'accés als circuits ordinaris.

0: perquè us quedi clar, Catalunya Ràdio.
1: Si ja t'imagines en un altre continent, les vacances són a tocar. Selves, volcans, animals salvatges, temples i llocs que fa anys que tens a la llista. Atrapa-lo, tens destinacions com Costa Rica o Tailàndia des de 1.119 euros per persona. L'estiu comença quan el reserves. I ara fins a un 35% de descompte en viatges. Atrapa-lo.
2: Com a maleta experta en viatges, et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy.
3: B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
4: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
5: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
4: A més, té un 98% de carn.
5: És natural que es noti, oi?
4: Doncs sí, natural.
6: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Fem un coltull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què proven de rebaixar la temperatura?
5: Pintar els terrats amb un color terracota amb pigments reflectants. Volen comprovar quanta llum solar és capaç de reflectir per evitar que es converteixi en calor absorbida per la superfície. Llegim al web de BTV que l'Ajuntament de Barcelona està fent una prova pilota a la coberta de l'Institut d'Escola Tres Fonts, això és a les Corts. Mm-hmm. Aquest color manté el cromatisme tradicional dels teulats de la ciutat, però buscant les propietats reflectants que té el blanc.
4: Un lladre despistat.
6: Es va oblidar el mòbil a l'habitatge que acabava de robar. Vaja. I sense recordar on l'havia deixat, va trucar perquè li tornessin. Va concertar una cita amb qui li va respondre i resulta que després es va trobar amb l'agent de policia que estava investigant el robatori. Això ha passat a Elx, si ho llegim al País.
4: Els monjos també fan vacances.
5: Sí, però no de monjos, sinó de l'activitat. Llegim al Catalunya Religió una entrevista a un monjo de Poblet que explica que no es tracta de trencar amb la vida monàstica, sinó d'un canvi de ritme. En aquest cas, canvien el monestir per la casa de Castellfollit, una antiga granja cistercenca, les muntanyes de Prades. Les vacances s'organitzen per torns perquè el monestir no quedi desatès, i la principal diferència respecte a la vida ordinària és la flexibilitat. Es mantenen alguns moments comunitaris de pregària, però la resta del dia queda dedicat al temps lliure.
4: I qui s'hauria de repensar banyar-se al riu?
6: Doncs els que habitualment trien de fer-ho a la Riera de Merlès. Segons l'alcaldessa d'aquest municipi, aquest estiu la Riera no està preparada per un estiu com els últims. El motiu és la gran rierada que hi va haver per Corpus i que va destrossar ponts i trams de riu. En una entrevista, l'equip Berguedà explica que està tot molt brut, amb arbres i branques, que la Riera ha canviat, les fondàries també, i molta gent on és conscient. A més, diu que hi ha aparcaments que no hi són perquè se'ls van dur l'aigua.
4: I en la seva voluntat de ser un actor més en la geopolítica mundial, després dels taps d'ampolla, on té l'ull posat ara la Comissió Europea?
5: Doncs els packs d'ampolles de sis. No pels packs en si, sinó per tot el plàstic que els envolta. El sector de l'aigua mineral ja ha posat el crit al cel, amb l'argument que no es tracta d'un tema comercial, sinó per facilitar el transport. La idea europea seria vendre les ampolles de manera individual. Ho llegim a diversos digitals.
4: I mentrestant, la intel·ligència artificial com la tenim regulada? Encara no... No del tot. I quina és la millor pizzeria d'Europa?
6: Doncs segons la llista dels 50 top pizzas d'Europa 2026, on s'ha exclòs Itàlia per qüestions evidents, la número 1 és a Londres, la Napoli on the road, el Soho. Barcelona entra al top 5 del rànquing amb Sartoria Panettiere, amb local La Gràcia i l'Eixample, a Barcelona. I el número 17 hi ha la Balmesin, al carrer Balmes, ho recull el tema.
4: I ara els destacats en Internacional i Economia, en Frederic Pincell i Lara García.
7: El govern alemany ha aprovat un pla de reformes que inclou allargar l'edat de jubilació, més contractes temporals, endurir les baixes per malaltia. La premsa del País avui ja en qüestiona l'efectivitat. El Die Welt parla directament de resultat incert d'aquestes mesures i el Frankfurter Allgemeine Zeitung titula massa poc pel creixement. Diu que el govern de coalició no hauria d'estar satisfet amb el seu paquet de mesures. El Regne Unit, el Guardian, explica que al País el govern ha autoritzat els pubs a obrir fins les 5 de la matinada el dia del pròxim partit al Mundial d'Anglaterra. El partit és a les 2. I als Estats Units... El casament a Nova York de Taylor Swift i Travis Kelce centra fins i tot l'atenció dels diaris convencionals. El Wall Street Journal explica que el dispositiu per mantenir els preparatius en secrets és tan gran que es pot parlar directament d'indústria. I el New York Times fins i tot fa un article on es justifica. Explica per què una vintena dels seus periodistes cobriran la boda. Diu el diari que és un fet que indubtablement ha captat l'atenció pública.
6: I a la premsa econòmica... Aena limitarà la capacitat dels aeroports de Barajas i el Prat el 2027 davant del risc de col·lapse. Ho llegim al Cinco Días. El diari assegura que els dos aeroports més importants han arribat al seu límit. Diu que l'operadora respectarà les reserves històriques de cada aerolínia, però limitarà l'obertura de més vols. El Economista explica que la Comissió Europea prepara una nova regulació per reforçar la indústria europea de xips. Això davant la demanda que han rebut els principals fabricants de memòries RAM als Estats Units per monopoli de mercat i encarir-ne el preu un 700%. I l'ONU Economia avisa que els préstecs destinats a finançar despeses com retocs estètics, vacances o cotxes han arribat al nivell més alt de la història. Voregen els 120.000 milions d'euros, una xifra superior a la d'abans de la crisi financera del 2008.
4: I que destaquem a la premsa esportiva, Montse Raya.
8: Torna la il·lusió.
4: Torna a mig gas, veig, la il·lusió.
8: El joc de l'equip és una mica més fluid.
4: Sí.
8: Amb aquesta cançó de DPG, que és l'himne oficial d'Espanya en aquest Mundial, ens referim a la portada del diari Esport, on veiem Lamine Yamal i Cubarsí, i asseguren que la classificació contra Àustria és la millor versió de l'equip de La Fuente al Mundial i que l'extrem de Rocafonda és un autèntic mal de cap per als austríacs. Recita el títol a Mundo Deportivo, que destaca el rècord d'imbatibilitat de porter espanyol Unai Simón en la història dels Mundials. A l'esportiu trobem Adam Hanga, exjugador de la penya, que assegura que quan el Juventut li va oferir la renovació ja havia decidit marxar. L'històric jugador ara descansa a Hongria, però creu que encara pot jugar 5 anys més. Al País, l'entrevista és amb Joan Manuel Serrat, molt aficionat al ciclisme, parlant del Tour, que demà surt de Barcelona. Serrat cita Bogart per dir sempre ens quedarà el Tour. Carlos Arribas entrevista el cantautor de 80 anys que diu, a veure si veiem hostiar-se Vinegar i Pogacar. I acabem amb una curiositat al periòdico. Els vencedors no sempre guanyen. El Losers Café de Ciutat de Mèxic, els aficionats de les seleccions que queden eliminades del Mundial, tenen una beguda de franc. Per tant, els seguidors d'Àustria, Croàcia i Algèria ja poden passar avui al Losers a veure gratis.
9: Bueno, un whisky a dormir.
4: I a la premsa al cor, l'amor també arriba precisament al Mundial. Elisenda Pineda.
10: El madridista Mbappé està imparable. Corre a caçar l'espela i marca gols com xurros. Alguna cosa hi tindrà a veure la seva parella, Esther Expósito, que l'altre dia l'animava en el partit contra Suècia. Els presents asseguren que en algun moment la van sentir cridar «Mete cuerpo, Kylian, por Dios te lo pido». El jugador Curull d'Hormona de l'Amor va enviar un petó a Expósito que es va posar vermella. No sabem si pel vest del seu aimat o pel bat de sol que queia sobre la graderia. Esperem que amors com aquests siguin protagonistes d'aquest estiu i arribem al setembre amb més palpissos remenats i escalfades de morro dels nostres famosos.
4: I qui fa anys avui, Caralia?
11: Anem-hi, felicitem a l'actor Tom Cruise.
4: Tom Cruise. 66.
11: Mira, 64. Mm. També l'actor Pep Monem.
4: 75.
11: 73. Mm. Avui també fa anys Julian Assange.
4: 52.
11: 55. I acabem felicitant l'exconsellera de Presidència, Laura Vilagrà.
4: 48.
11: 50.
4: Molt bé, Sant Oral.
11: Avui és Sant Tomàs, va néixer a Galilea i va ser cridat per Jesús per integrar el grup dels 12 apòstols. L'Església Catòlica el recorda per una frase que segur que us sona, si no ho veig, no ho crec, i és que Tomàs va voler tocar les llagues de Crist abans d'acceptar que havia ressuscitat, un episodi que la tradició associa amb la seva incredulitat. L'apòstol va morir travessat per una llança cap a l'any 72. A Catalunya hi ha 8.049 persones que es diuen Tomàs. Ah, bé, així amb el cop i fem una miqueta d'intenció, Ricard, perquè és que si no, avui és l'últim dia, s'ha de notar una mica de celebració i de vacances.
4: Ara tanquem el repàs de la premsa avui, que és 3 de juliol del 2026. Seran al quiosc vintage amb Albert Om.
12: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
13: 3 de juliol de 1976, el rei d'Espanya ha mantingut durant mig any la confiança en l'últim president de govern franquista, Carlos Arias Navarro, el mateix que va anunciar somicant la mort del dictador. Però avui fa 50 anys exactes, Joan Carles cessa Arias Navarro i nomena Adolfo Suárez nou president del govern. Un nom que no estava a la llista de favorits i que era ni més ni menys que el ministre secretari general del Movimiento Franquista. Mentrestant, a Catalunya era a punt de començar la marxa per la llibertat. Milers de catalans a peu pel país reclamant l'amnistia i el retorn de l'autogovern català. Només el primer dia ja van detenir 100 persones de les columnes que sortien de l'Escala, la Sénia i Esterri d'Àneu. Acabo amb un festival que es va estrenar aquell estiu de 1976 a Barcelona, el Grec. Però llavors no l'organitzava l'Ajuntament, sinó l'Assemblea d'Actors i Directors que reclamaven un teatre al servei del poble.
4: Avui és 3 de juliol del 2026, és el 184è dia del calendari. Falten 16 dies per la final del Mundial i un dia per la sortida del Tour de Barcelona. I així sona el dia d'avui.
12: Els sons del matí.
14: Maten a trets un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona.
15: He escoltat pam-pam, com si fossin dos trets. Pensava que eren petards, però no eren petards.
16: Projecte de llei de pressupostos ha estat aprovat. A partir d'avui, la Generalitat té més diners i Salvador Illa ha aconseguit l'aval per governar en minoria fins al maig del 2028.
17: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat.
18: És verdad, no hacía pensar que podíamos governar en solitario, pero también es verdad que haya un representante de vos en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
19: Hemos hecho un comparativo de eventos similares y tenemos la activación institucional más temprana.
4: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia. Maiol Roger. Moderat.
7: A la segona excepció del diccionari diu: especialment en política o en religió, el que està allunyat dels partits o de les posicions extremes. Fins ara, Juan Manuel Moreno Bonilla era considerat com un dels líders moderats del Partit Popular. Ara que ha pactat amb Vox, no es pot dir precisament que estigui allunyat dels partits o les posicions extremes.
4: Protegir.
7: Cobrir o defensar algú o alguna cosa contra allò que l'amenaça, contra un perill o un dany. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha defensat que va protegir en tot moment el nadó maltractat pels seus pares. És el seu argument per protegir-se de l'expedient que li ha obert Salut per, precisament, no haver protegit el nadó.
4: Austriacista.
7: Austriacista, partidari de la Casa d'Àustria durant la Guerra de Successió a la Corona Hispànica, com la majoria de catalans que van triar aquest bàndol al 1714. Ahir els catalans austriacistes van quedar-se amb un pam de nas davant la contundent victòria d'Espanya contra Àustria, celebrada també per molts catalans.
4: Posem-hi tres xifres amb l'Ara Garcia. 450.
6: Són les incidències per cops de calor i deshidratació que van rebre els serveis urgències dels hospitals i centres d'atenció primària catalans la primera setmana d'estiu. Un nou estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona calcula que per cada grau extra de temperatura la mortalitat augmenta un 35%.
4: 37.000.
6: El mes passat es van registrar 37.000 treballadors més a la Seguretat Social i es van superar per primera vegada els 4 milions d'afiliats a Catalunya. L'atur baixa al juny, però menys que els últims 6 anys. El nombre de parats s'ha reduït en 450 persones.
4: 4.000 milions d'euros.
6: És la multa que haurà de pagar Google. La justícia europea ha provat que Google va abusar de la seva posició dominant perquè va obligar fabricants de mòbils a instal·lar de forma predeterminada el seu cercador.
4: I ara el veig. Tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge veig l'escalinata central del Parlament, al mig el president Salvador Illa, la consellera Alicia Romero, també diversos diputats del PSC, d'Esquerra, dels Comuns, posen pels fotògrafs mentre Salvador Illa ensenya un document on s'hi llegeix pressupostos.
20: 3 anys i 4 mesos després, el Parlament va aconseguir ahir aprovar uns pressupostos. Mai des de la recuperació de la democràcia havia passat tant temps entre l'aprovació d'uns comptes i uns altres. La imatge d'ahir dels partits que van donar suport a la investidura donen aire i estabilitat al govern, cosa que li hauria de permetre esgotar els 2 anys que queden de mandat.
4: A la segona imatge veig el millor ciclista del món, Tadej Pogacar, que va en bicicleta per l'Avinguda Gaudí. No porta casc, cosa que permet veure que va tenyit d'arròs. Circula per un camí flanquejat per tanques i centenars de persones el graven amb el telèfon mòbil. Ell s'acosta a un lateral per xocar la mà amb els que són a primera fila.
20: Va ser una de les grans atraccions a la presentació del tour ahir entre el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família. Barcelona torna a ser un aparador al món. Demà i diumenge, etapes que il·lustren les dues cares que tenen aquests grans esdeveniments. Centenars de milers de persones que gaudiran, en aquest cas, d'una de les proves esportives més icòniques. Molts veïns, d'altra banda, es queixen un altre cop per les molèsties, per moure's o per entrar i sortir de casa.
4: I la tercera imatge ens arriba des de Londres. Què, Olivares, què hi veus?
21: Hi veig londinencs preparant-se per la que pot ser la tercera onada de calor. La setmana que ve els termòmetres fregaran els 30 graus en una ciutat poc preparada. Així, viatjar en hora punta en metro sense aire condicionat és una experiència, podríem dir, poc gratificant. I a casa, per molts, la situació no serà millor, perquè no tenen tant dals ni persianes per frenar el sol, ni tampoc aires condicionats ni ventiladors. De fet, una de les botigues britàniques líder de venda d'electrodomèstics adverteix que treballen per reposar-ne l'estoc. La venda de ventiladors va pujar un 3.000% i la dels aires condicionats un 330% durant la passada onada de calor.
12: Real o fals? Amb Marc Amorós.
4: Atenció a aquest titular que circula. Una balena beluga, com les llenties, acaba de ser mare que s'escapa del centre d'investigació on vivia per reunir-se de nou amb la seva cria a mar obert. Marc Amorós, bon dia.
22: Bon dia. La notícia mostra les imatges de les càmeres de seguretat del centre d'investigació marina de Seawark, a Alaska, on vivia la balena beluga protagonista. En les imatges veiem com la balena salta les tanques per escapar-se a mar obert. Diu la notícia que aquesta balena beluga formava part d'un estudi sobre la recuperació postpart d'aquests animals. Diu també que els científics feia 3 mesos que la vigilaven gràcies a un xip de seguiment que van posar-li estant embarassada. Després de parir i un cop la seva cria va passar el període d'alletament, els científics van portar la balena fins al centre d'investigació per estudiar-ne la seva recuperació postpart. Doncs bé, segons la notícia, el tercer dia, ben d'hora al matí, just abans que sortís el sol, la balena va saltar les tanques i es va escapar a mar obert. Com que podien rastrejar-la, gràcies al xip de seguiment, van descobrir que la balena va tornar al lloc on havia deixat la seva cria i van aconseguir retrobar-se.
4: Això és real o fals?
3: El matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
0: L'auditoria continua sent una peça clau per garantir la transparència i la confiança en l'àmbit empresarial. Aquesta setmana, el Col·legi d'Assessors Jurats de Comptes de Catalunya celebra la 36a edició del Fòrum de l'Auditoria Professional sota el lema Auditoria, Orgull de Professió. En aquest context, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix el màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat. Una formació especialitzada orientada a preparar professionals per afrontar amb rigor els reptes de l'auditoria i la gestió comptable.
1: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
22: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que una balena beluga que acabava de ser mare s'escapa del centre d'investigació on vivia per reunir-se de nou amb la seva cria a mar obert és una notícia falsa. Tot i que és fals, la història és tan emotiva que s'està fent força viral a les xarxes socials. El mateix centre d'investigació citat en la notícia d'Alaska ha desmentit la notícia i les imatges que circulen on veiem la balena saltar les tanques ha estat feta amb intel·ligència artificial.
4: Gràcies, Marc.
22: Adéu, bon dia, bon estiu.
4: Bon estiu. Repassem els titulars del dia en 2 minuts, ara amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, Barcelona.
5: La consellera d'Interior, Núria Parlon, acaba de dir que els primers indicis efectivament apunten a un enfrontament entre bandes llatines. Així ho revelava un testimoni a TV3.
15: He escoltat uns pam-pam, com si fossin 2 trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per el so doncs, no eren petards. I m'he sumat a la finestra, he vist 4 nois sortint del parc de la Pegaso.
5: Els fets han passat aquesta matinada al parc de la Pegaso, que és el districte de Sant Andreu.
4: Andalusia, Juanma Moreno s'acaba incorporant, en aquest cas amb Vox, al govern per assegurar-se la investidura.
2: Una de les mesures pactades amb l'extrema dreta és l'anomenat prioritat nacional.
4: I avui a la guarda del matí, Alicia Romero, consellera d'Economia, després que el govern hagi aconseguit aprovar els pressupostos.
5: Salvador Illa es compromet a complir els acords pactats amb Esquerra i els Comuns. 3 de cada 4 euros aniran destinats a polítiques socials des de les files d'Esquerra i els Comuns. Esther Capella i Jèssica Albiach.
23: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions.
24: La legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden habitatge, rodalies i serveis públics.
4: I els bombers han treballat tota la nit per extingir l'incendi de Canet de Rosselló a la Catalunya del Nord.
2: La majoria dels 3.000 evacuats són persones de 3 camps. Entre Canet i Santa Maria la Mar.
4: El balanç de víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela ja és de 2.600 morts i 12.400 ferits.
5: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha tret pit de la reacció del govern veneçolà.
19: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana.
4: I 9 matí de declaracions davant de la jutja del cas Andic.
2: Avui estan citades a declarar els jutjats de Martorell, les dues filles del fundador de Mango, Isaac Andic, i també un psiquiatre que va atendre l'empresari i el seu fill Jonathan.
4: I en esports, la selecció espanyola de futbol passa a 8ens de final del Mundial.
5: Es va imposar per 3-0 a Àustria, d'aquesta matinada Portugal 2, Croàcia 1 i Suïssa 2, Algèria 0. Avui a les 8 juga Àustria contra Egipte i a la mitjanit Argentina contra Cap Verd.
25: Pel que fa al temps d'avui, parlem d'un temps estable. No només avui, sinó el cap de setmana i, de fet, bona part de la setmana vinent. Seguirem parlant de sol i de temperatures amb tendència a pujar. De fet, hi ha un preavís del Servei Meteorològic de Catalunya per calor. A partir de diumenge i fins dimecres de la setmana vinent, avui alerta també amb la presència de tramuntana i el perill molt alt d'incendi, especialment a l'Empordà.
4: I pel que fa al trànsit, retencions a l'AP7 al Papiol per un vehicle avariat, Clàudia Serra.
8: Sí, a l'AP7 al Papiol en sentit Girona. Hi ha un vehicle avariat que talla un carril i provoca cua de retruc, afectada també la B23 cap a l'enllaç amb aquesta AP7. Més enllà d'això, tenim les retencions en punts habituals a aquesta hora d'entrada a la ciutat de Barcelona i en trams de la ronda, sobretot en sentit Llobregat.
9: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalleu origen.
10: Què et passa?
11: Que no em tanca la maleta.
10: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
11: Bé, si trec uns quants banyadors...
10: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
13: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
10: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
27: Troba el teu lloc amb ParkClick.
28: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
4: Manu!
29: Manu!
4: On ets?
29: Estic al cotxe, que me'n vaig a Madrid.
4: Ves a Madrid, però torna, eh?
29: Sí, però que avui toquem allà amb Operación Triunfo, allà al
4: escolta, festa grossa, festa grossa. Última secció de Manu, per cert, a partir del 31 d'agost tornem, si voleu que dediquem alguna cançó a una persona estimada, 636-360609, com és el cas de l'Eva, aquí estem trucant ara, de part dels seus pares.
3: Amb l'intermitent del Manu de fons.
4: Sí. Gira a la dreta. Tot recte, 300 metres a l'esquerra, Manu. Eva!
30: Hola. Hola.
4: Com estàs?
30: Bé.
4: Saps on et truquem?
30: No.
4: De Catalunya Ràdio.
30: Ostres, hola.
4: Hola.
3: Hola.
4: Què estàs fent, hola, Eva?
30: Què?
4: Què fas? Què fas?
30: Estic a l'aeroport.
4: I on vas? On vas?
30: A Madrid.
4: Com el Manu?
29: Mira, veus?
4: Que vas amb avió, Manu, no?
29: No, vaig amb tren.
4: Ah, llàstima. Mira, si no us podríeu saludar amb l'Eva.
3: Clar. Eva, et truquem de part dels teus pares que et volen felicitar amb aquesta fantàstica cançó d'Ava que es diu Mamma Mia.
4: Va, Eva.

0: Eva, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari. Molt bé.
1: Adéu, Eva.
0: Adéu.
2: Adéu, que vagi bé.
1: Manu, bon estiu, eh?
3: Igualment, preciosos, un estiu, gaudiu de l'estiu.
0: Igualment, adéu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: com la mort que expliquem avui a trets d'un menor aquesta mateixa nit a un barri de Barcelona. Mirarem també cap al món, cap a una final del Mundial que mantindrà milions de persones enganxades a una pantalla. I també mirarem cap al cel, amb un eclipsi visible des de Catalunya que ens recordarà que de tant en tant hi ha esdeveniments que ens obliguen a aixecar els ulls. L'estiu és sinònim de vacances, però no de desconnexió, perquè l'actualitat no fa vacances. El país no s'atura mai, i el món tampoc. I precisament per això, aquest estiu, nosaltres hi continuarem sent. Cada matí, per explicar què passa, per entendre què canvia i per acompanyar-vos allà on sigueu. A la carretera, a la feina, a casa, a la muntanya o davant del mar. Perquè hi ha estius que conviden a desconnectar i n'hi ha d'altres que demanen estar connectats. Aquest serà un d'aquests estius. I mentre el país abaixa una mica el ritme, nosaltres continuarem escoltant-lo, explicant-lo i fent-nos les preguntes que calgui. Cada matí, sense pausa, amb la vocació de servei públic de sempre i amb Frederic Vincent al capdavant del Matí de Catalunya Ràdio. Perquè l'estiu no s'atura i nosaltres tampoc.
1: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
2: I pel que fa al temps d'avui, avui seguim parlant d'aquesta situació anticiclònica, amb sol en conjunt avui i tot el cap de setmana, i amb temperatura amb tendència a pujar, amb un ambient que serà força calorós.
0: Ara són les 8:03, d'aquí pocs minuts entrevistarem també la consellera d'Economia, Alícia Romero, l'endemà de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Serà a l'Àgora d'avui amb Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Però com dèiem, una de les notícies d'aquesta nit és la mort d'un noi de 15 anys en un tiroteig de Barcelona. Frederic Vincent, bon dia.
3: Bon dia.
0: Què en sabem?
3: Doncs sabem que ha estat aquesta matinada al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, com deies, de Barcelona. Els testimonis han trucat al 112 per avisar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Ara fa ben pocs minuts, la consellera d'Interior, Núria Parlon, acaba de dir que els primers indicis de la investigació apunten a un enfrontament entre bandes. És el que ha dit la consellera, que evidentment ha condemnat aquest fet que ha acabat amb la mort d'aquest noi de 15 anys. Pel que sabem, també la víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergències no l'han pogut reanimar. Un veí de la zona ho explicava així a TV3.
4: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
3: Segons aquest tuit que dèiem de la consellera Núria Parlon, els fets ja estan sent investigats pels Mossos d'Esquadra. La Vanguardia explica que diverses persones han relatat que han vist quatre joves fugint del lloc dels fets en direcció a la Meridiana. El noi, la víctima mortal, faria 7 mesos que hauria arribat a Barcelona i, segons diu el diari, se'l veia sovint per aquella zona.
0: És el 5è tiroteig mortal a Barcelona en poc més de 2 mesos. N'hi va haver, recordem, 2 a la Zona Franca, una a Sant Martí i una al carrer Balmes. Fins ara el govern circumscrivia aquests incidents a les màfies i al tràfic de drogues. I el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ens deia això fa pocs dies al Matí de Catalunya Ràdio.
5: No hi ha una cultura generalitzada de la pistola. El que hi ha és una subcultura delinqüencial, doncs, que en aquest moment doncs, sí que fa un ús i té una tinença de les armes de foc per sobre del que havia succeït en els últims anys.
0: Com dèiem, la consellera d'Interior apunta que la mort d'aquesta nit hauria estat en una baralla entre bandes llatines. També aquesta setmana, al Matí de Catalunya Ràdio, parlàvem amb Maria Oliver, que és la primera dona que va formar part dels Latin Kings i que ara fa xerrades en escoles i instituts. Alertava, atenció, que la violència relacionada amb les bandes està més present del que sembla.
6: De lo que nos estamos preocupando y por lo que yo me dedico a esto es porque hay chavales matando a chavales y chavales muriendo a manos de chavales. Hay chavales dispuestos a matar y dispuestos a morir por esto. Y esto que voy a decir suena un poco mal, pero y no se matan más porque no tienen buena puntería a veces. Pero, o sea, no todas las agresiones acaban en muerte, afortunadamente. Pero hay una cantidad de agresiones y con armas blancas e incluso ya estamos encontrando armas de fuego que es preocupante.
0: Aquest és un dels temes de les últimes hores i que abordarem també a l'Àgora. L'altre tema és l'incendi que hi ha hagut a Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord, que ha fet desallotjar 2.000 persones. Anem en directe cap allà, Canet de Rosselló. Núria Paraire, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs mira, ens acaben de dir que l'incendi ja es considera perimetrat i sense flames. El que s'està fent és remullar punts calents dels 30 càmpings afectats i també de la zona del port on ha cremat una gran empresa de construcció de catamarans i es remulla per evitar que revifi cremant productes tòxics. Bufa el vent, un vent que ahir va fer que el foc avancés ràpidament des del càmping de més al nord fins

0: fins al port. Hi ha 1.700 evacuats de 3 càmpings i alguns més de treballadors de la zona. En espera que a les 9 del matí ens actualitzin dades, ara per ara hi ha 30 hectàrees cremades, 250 bungalops cremats, els evacuats se'ls ha allotjat en equipaments municipals i de moment no poden tornar a buscar les seves coses. Durant el matí es valorarà si amb busos llançadores se'ls porta dins dels càmpings perquè agafin les maletes. Hi ha hagut en total una desena de ferits lleus.
1: Gràcies, Núria Pereira, des de Canet de Rosselló. Tenim aquest incendi en marxa i caldrà també estar atents perquè es preveu un augment de temperatures de cara aquest cap de setmana i amb el que això suposa també per al risc d'incendis. Hi ha un avís del Servei Meteorològic que va des de diumenge, atenció, fins dimecres. I a banda de la calor, un altre dels temes del cap de setmana serà el tour.
2: Just happy to be here in front of these people here and just beautiful reception here in Barcelona.
1: Content de ser a Barcelona, deia Pogacar, el favorit d'aquest any, ahir a la presentació. Recordem que hi haurà afectacions de trànsit importants.
3: Sí, a partir de demà. Demà hi ha la primera contrarrellotge del Tour, serà a Barcelona entre el Fòrum i l'Estadi Olímpic, i demà passat una etapa ja, com Déu mana, de Tarragona fins a Montjuïc. Passarà per l'Alt Penedès o el Baix Llobregat. Això afectarà les carreteres, evidentment, i els carrers de Barcelona, en el cas de la capital, sobretot Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc. Els carrers es tancaran des de 2 hores abans de la cursa i només es podran travessar caminant en una sèrie de punts habilitats. És per això que recomana fer servir el transport públic.
1: Per la seva banda, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona denuncia les conseqüències que el Tour de França té per al transport públic de la ciutat. Lara García, bon dia.
4: Bon dia, doncs la Federació assegura que es prioritzen els grans esdeveniments per sobre de la gestió del dia a dia. A la bústia de queixes i denúncies del Matí de Catalunya Ràdio hem rebut el testimoni d'en Francesc, veí del barri del Clot, que és un dels més afectats pels talls de carrers per la contrarrellotge de demà.
5: Estem cremadíssims. Jo visc a la zona de Glòries, aquí al Clot, portem 45 anys d'obres en aquesta zona. I, bueno, això és un show que no sé quan s'acabarà, però la gent comencem a estafar-se. De tenir-lo del Papa, tenim això. Com no teniu prova 1.000 milions de turistes que venen per Barcelona, sembla que vulguin que vinguin més i ens facin fora els barcelonins.
4: L'Ajuntament de Barcelona recomana l'ús del metro com a mitjà de transport prioritari per evitar les restriccions en superfície. Pel que fa a la informació sobre les afectacions, defensa que s'ha seguit el protocol habitual i diu que es va anunciar amb temps el 15 de juny i es va començar a difondre el 22 de juny als usuaris.
1: Sobretot això, comentari que afegim ara del periodista de La Vanguardia, Carlos Márquez.
6: Després del Primavera Sound, el Papa, el Sónar, la Fórmula 1 i el Congrés d'Arquitectes, aquest inici d'estiu frenètic de Barcelona es tanca aquests dies amb el Tour de França. A partir de dilluns, la ciutat mereix fer allò que molts associem precisament amb les curses ciclistes. Una bona, una boníssima migdiada. La capital de Catalunya necessita reposar, dormir una estona, una migdiada no gaire llarga, però llevar-se al setembre i començar a pensar què vol ser a mig i llarg termini. L'habitatge, la seguretat, la mobilitat, l'urbanisme, la gestió del turisme o l'ús del català potser no són grans esdeveniments, però són les coses que defineixen una ciutat, perquè hi ha molta vida més enllà de la Sagrada Família i també hi ha eleccions en menys d'un any.
1: Aquests són uns dels temes que afectaran aquest cap de setmana.

0: I un altre dels temes del dia és que avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.
1: Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2026 ha estat aprovat per 69 vots a favor, 66 vots en contra i cap abstenció.
0: I amb tots dos parlarem dels pressupostos de la Generalitat que s'han pogut aprovar per primer cop en 3 anys. La pregunta que farem, sobretot, a la consellera és: i ara què? De moment, el govern treu pit. Albert Prats.
2: A partir d'avui, la Generalitat té més diners i Salvador Illa ha aconseguit l'aval per governar en minoria fins al maig del 2028.
3: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
2: De fet, el president fa setmanes que va ordenar als consellers avançar feina per reactivar els projectes que depenen dels pressupostos i Esquerra i els comuns avisen que no abaixaran la guàrdia.
4: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions.
5: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden 3 temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
2: I ara caldrà veure quins seran els propers anuncis del president per encarar la segona part del mandat. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I també avui parlarem amb el senador del Partit Popular i membre de l'executiva nacional del partit, Juan Milián. Serà el matí de Catalunya Ràdio poc abans que el líder del seu partit intervingui, en aquest cas, a un fòrum de càrrecs locals del Partit Popular. Tot això serà hores després que el partit hagi acabat cedint amb Vox.
6: Queda elegido presidente de la Junta Andalucía el excelentísimo señor don Juan Manuel Moreno Bonilla. Enhorabuena, presidente. Enhorabuena, Juanma.
0: Juanma Moreno ha acabat incorporant Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia. El pacte amb l'extrema dreta es va fer poc abans de la segona votació.
7: Es verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos gobernar en solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
0: Vox, doncs, entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència i amb un acord que recull 150 mesures. Una és, atenció, l'anomenada prioritat nacional.
8: Sí, aquesta mesura que a la pràctica passa per discriminar els estrangers a l'hora de concedir ajudes socials a un habitatge protegit. És el quart govern autonòmic on, en aquest punt, la prioritat nacional, una de les grans reclamacions de Vox, s'inclouen als pactes de govern. Andalusia s'afegeix a Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. Al País Valencià, però, això també es podria incloure fins i tot a la llei de pressupostos.
0: I els experts, que avisen que la llei podria ser impugnable. Anem cap a València, a la Barbosa.
9: Si la prioritat nacional exclou persones de l'accés a recursos públics o vulnera drets preservats a la Constitució, això assegura el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín, obriria la via a recórrer judicialment la llei de pressupostos. Ara bé, perquè Vox pugui incloure el seu ideari i a la vegada el text de la llei no sigui impugnable, Martín hi veu aquesta via.
10: Posar-la realment com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi haja una contradicció en el principi de no discriminació és que no sigui excloent.
9: Les esmenes de Vox ja parlen d'incorporar la prioritat nacional en la legalitat vigent. Des de València, Alda Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I sobre aquesta prioritat nacional i l'acord del Partit Popular i Vox a Extremadura, comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la periodista del periòdico Pilar Santos.
11: Juanma Moreno ha acabat empassant-se moltes de les frases que va pronunciar durant la campanya. Assegurava que governar amb Vox seria impossible, perquè aquest partit pren les decisions sempre a Madrid i no coneix el territori. Doncs bé, ja és president d'Andalusia gràcies a Vox. A canvi, només se'l cedeix una conselleria, però és una supercartera amb vicepresidència inclosa. I també cau un altre relat que li pot fer mal en el seu futur si vol tornar a Madrid, el del Juanma Moreno moderat. Ara ja no és tan diferent a Isabel Díaz Ayuso.
0: Justament ahir sabíem dades també de regularització d'immigrants i Catalunya és on hi ha hagut més peticions.
8: Sí, més de 260.000, més del doble del que estava previst o del que s'havia apuntat. 2 de cada 3 persones són d'origen llatinoamericà, la gran majoria estan en edat laboral. Recordem que tot això pot acabar als tribunals. De fet, el Suprem deia que aquesta mateixa setmana que valora portar aquest procés de regularització a la justícia europea davant del risc o de la possibilitat que sigui una mesura que xoqui amb el dret comunitari.
0: Doncs de moment, qui ja anuncia que ho portarà a Europa és Junts. Míriam Nogueras, han de declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
12: I Espanya no ha avisat a la Unió Europea que faria això i no s'ha coordinat amb els diferents estats per fer-ho, però sobretot també per la llengua. No pot ser que Catalunya no tingui ni veu ni vot i no pot ser que es ningunegi el català d'aquesta manera.
0: I dèiem abans que avui sentirem a Feijóo. És molt probable que augmenti la pressió també a Pedro Sánchez després que el jutge del cas Leire hagi imputat la directora de la Guàrdia Civil. El govern espanyol la defensa. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
13: Bon dia, sí, a ella, Mercedes González, i el seu número 2, investigats per prevaricació i obstrucció a la justícia, creu que van obrir expedients disciplinaris als investigadors de casos com el del germà de Pedro Sánchez amb l'excusa de que estaven filtrant, però en realitat sospita la fiscalia era per intimidar-los, per dissuadir-los perquè no seguissin avançant, i que ho feia enviat per Leire Díez, impulsora de les clavegueres del PSOE, amb qui la directora de la Guàrdia Civil ha reconegut reunions. PP i Vox reclamen dimissions immediates, també la del ministre d'Interior, però la Moncloa manté la confiança en Mercedes González. Ángel Víctor Torres, ministra.
14: Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando.
13: Declararan davant del jutge Santiago Pedraza el 16 de juliol. La de González és la segona imputació d'un alt càrrec de l'Estat en pocs dies, després de la de la presidenta de la CEPI.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassarem ara els bàsics del matí.
15: Del 4 al 6 de juliol, Catalunya acull la sortida del Tour de França. El Servei Català de Trànsit desplega un dispositiu especial. El dia 4, a Barcelona, el 5, entre Tarragona i Barcelona, amb restriccions i desviaments del litoral, i el 6, de Granollers als Pirineus, amb afectacions importants al Ripollès i la Cerdanya. Si t'has de desplaçar, prepara el trajecte amb antelació i consulta les restriccions i els itineraris a gem.cat/tour2026. Planifica't i gaudeix del Tour.
16: Al matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pol Forada, Marta Viana, Francesc Soler, Marc Forada, Lara García i Esther Colero. Bon dia.
17: Bon dia.
0: I a Venezuela aquesta nit n'ha pujat el balanç de víctimes mortals fins a gairebé 2.600. El govern ha anunciat converses amb els Estats Units i el Fons Monetari Internacional per buscar recursos per aquesta reconstrucció. A més, especial a La Guaira, Miquel Jarque. Bon dia.
18: Hola, bon dia, Ricard. La xifra de ferits també ha pujat fins als 12.400. La presidenta de Delcy Rodríguez ha comparegut per assegurar que han estat ràpids en la gestió del terratrèmol.
19: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana.
18: La recerca de desapareguts sota la runa continua, però ràpidament els bombers que expedeixen informes tècnics d'habitabilitat s'obren pas en l'escenari de destrucció. Ara són els professionals que més es necessiten. Diversos equips dels bombers de la Generalitat, de fet, estan inspeccionant i expedint informes tècnics bàsics a habitatges. Han revisat una trentena de blocs de pisos i és important perquè ajuden a prendre la decisió més difícil per milers de persones. Tornar o no a casa, tot i les esquerdes i el perill de les rèpliques.
0: Gràcies, Miquel.
18: Molt bon dia.
0: I en el judici del cas Andic, avui tenim més declaracions. Qui compareix, Marta Vallès?
20: Aquest matí han de declarar un psiquiatre que va fer una única sessió amb Isaac Andic i el seu fill com a suport a la terapeuta familiar. També han de passar pels jutjats les dues filles de l'empresari. Davant els Mossos van negar, com diu la jutgessa, que el seu germà Jonathan tingui obsessió pels diners. Dimarts va declarar la terapeuta familiar, que treballava amb pare i fill. També va compareixer davant la jutgessa la vídua d'Isaac Andic. Estefania Nut va explicar que la intenció de l'empresari era crear una fundació per a gent necessitada. Per això volia canviar tot el seu testament, una decisió que hauria reduït l'herència que rebrien els seus fills. Andic ha deixat un patrimoni de 4.500 milions d'euros. Des de Martorell, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I també, en el cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares, l'Hospital Vall d'Hebron defensa l'atenció que hi va donar.
21: Ho llegim al periódico. L'hospital insisteix que el nadó va estar protegit des que va ingressar. Aquest és el principal argument amb el qual rebat l'expedient sancionador al govern per no haver reaccionat a temps davant possibles maltractaments. També hi ha expedients contra Sant Joan de Déu, Sant Pau i el cap Roger de Flor.
0: I en l'accident d'autobús d'aquesta setmana a Lleida, la causa podria ser una accelerada errònia per evitar una branca.
22: Segons va avançar el Segre, és el que investiga la Guàrdia Urbana de Lleida. La conductora va donar negatiu en alcohol i drogues. 9 ferits continuen ingressats.
0: I a Tarragona, els Mossos investiguen la mort d'un sense sostre atropellat per un vehicle de neteja.
23: Segons l'Ajuntament, l'home dormia a la sorra, tapat amb una manta, i el conductor del vehicle de neteja no el va veure mentre feia les tasques de servei a primera hora. El conductor va donar negatiu a la prova d'alcohol. bulèmia, els Mossos ho investiguen com a possible homicidi imprudent.
0: I una novetat també del dia. La Generalitat ha imposat les primeres multes per incompliments de la llei d'habitatge.
1: Són multes que han caigut en tres grans tenidors i tenen un import de 30.000 euros cadascuna. Segons ha avançat l'agència EFE, les tres multes ja han estat notificades als interessats alhora. Hi ha tres sancions més amb l'expedient ja tancat i que en aquest cas estan pendents de notificació.
0: I el debat d'aquests dies. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, també aposta per recuperar el pagament per l'ús de l'AP7. En declaracions a Catalunya Ràdio diu que hauria de ser en fórmula consensuada amb la resta de l'Estat.
3: Recuperar els peatges amb la fórmula que vulguem. És un debat que hem de fer i una cosa que quedi molt clara també. L'hem de fer amb el conjunt d'Espanya, perquè el que no podem fer és tenir una frontera a Ulldecona i una altra, no sé, a Lleida o a Serós, i que els camioners circulin lliures per el conjunt d'Espanya i que hi paguin.
0: I és una de les previsions també del cap de setmana. Els Estats Units celebren el 250è aniversari de la Declaració d'Independència. Donald Trump s'ha encarregat d'esbombar els actes de la celebració. Washington, Oriol Serra.
4: Poc més de 24 hores abans del dia de la independència, Donald Trump ha començat una campanya intensa d'autoelogis. En una entrevista a la cadena CNBC, el president nord-americà ha assegurat tenir el mèrit d'haver fet que la indústria de la intel·ligència artificial dels Estats Units sigui capdavantera mundial. Trump també ha equiparat els conflictes de Venezuela i l'Iran.
17: Fixeu-vos en Venezuela, va ser una guerra d'un dia i ja hem recuperat moltes vegades el cost de la guerra. En certa manera estem fent el mateix a l'Iran. És una situació molt més complexa.
4: Avui Donald Trump visitarà el Mount Rushmore, la muntanya on hi ha esculpides les cares de quatre presidents dels Estats Units. Demà serà el torn d'uns focs d'artifici al mall de la capital dels Estats Units amb un cost de 30 milions de dòlars. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Però, a banda d'aquest acte, hi ha algú altre que ha contraprogramat.

0: que avui es casen Taylor Swift i Travis Kelce.
1: En principi, al Madison Square Garden, el Wall Street Journal explica el dispositiu per mantenir els preparatius en secret i parla directament d'indústria.
0: I que han de parlar de dues estrelles més de la música. La primera, Rosalía.
1: Perquè el concert de Los Angeles va avançar un fragment d'una cançó inèdita, és només un minut i també se sent una veu masculina de moment, però no s'ha fet públic ni el títol de la cançó ni l'artista que hi col·labora.
0: I la segona, Madonna. Roll out the carpet for us, but you won't share
1: it. I guess you're threatened by me. Publica l'àlbum Confessions 2, la continuació de Confessions on a Dance Floor, publicat fa més de 20 anys. La crítica ja s'ha desfet en elogis i parlen de l'àlbum més vital i rellevant en dues dècades. El disc té temes que parlen del seu exmarit, l'actor Sean Penn, la seva filla o l'amor del seu germà, i compta amb col·laboracions de Sabrina Carpenter, Stromae o Lola León, que és la seva filla.
0: I encara alguna cosa més. 8 i 22. Parlem de multes.
2: 4.000 milions d'euros haurà de pagar Google a la justícia europea per haver obstaculitzat la competència d'empreses rivals. És la sanció més elevada de la història que la Unió Europea imposa contra un gigant tecnològic. La sentència considera provat que Google va abusar de la seva posició dominant perquè va obligar els fabricants de mòbils a instal·lar de forma predeterminada el seu cercador i el seu navegador.
0: I avui la premsa alemanya qüestiona el pla de reformes per reactivar l'economia. S'allarga l'edat de jubilació i es redueixen els impostos a les rendes més baixes. Berlín, Jordi Regàs.
3: Alemanya introdueix l'aportació obligatòria a un fons de capital per garantir el futur de les pensions. És una de les reformes que ha aprovat la coalició de govern. El canceller Friedrich Merz espera que això tregui el país de la paràlisi actual.
4: Preveiem fins a 600 euros anuals per a una família mitjana. És un import respectable si tenim en compte els recursos limitats de les finances públiques.
3: També es redueix la pressió fiscal per als que menys ingressen.
4: Alemanya notarà que les coses es mouen. El dia a dia serà més fàcil. Alemanya va endavant.
3: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I s'ha acabat el brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius.
2: El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat prou dies perquè es consideri acabat arran de l'últim positiu.
5: Avui, l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus al creuer Ondius ha acabat la quarantena. Ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva. Ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.
2: L'antivirus va provocar 3 morts, en van detectar 13 casos positius i es va fer seguiment a 650 contactes de 33 països.
0: I avui divendres, segon dia del Festival Vida, amb Guitarrita de la Fuente, Lia Kali, la Ludwig o Sidoní. Ahir el concert inaugural el va fer el Petit de Calaril. Vilanova i la Geltrú, Montse Gené Riba, bon dia.
6: Hola, bon dia. La processó metafísica que ha pensat el cantant de Guissona, el Petit de Calaril, Joan Pons, de nom real, ha estat una aposta innovadora i psicodèlica. Ha combinat cultura popular de balladors vilanovins amb un seguit de músics i bandes com la Ludwig Band o Remei de Calafresca tocant amb ella a l'escenari.
7: Exigim amor incondicional i llibertat absoluta. Per això fem por.
6: La canadenca Charlotte Cardin, amb un estil sensual, agraden molt i també han atret molt públic als britànics Saint Etienne. Per avui, la segona jornada del Vida. Montse Gent arriba a Catalunya Ràdio, Vilanova i la Geltrú.
0: I ara dues previsions més per avui mateix, perquè comença el Festival de Cap Roig.
1: Bryan Adams inaugura aquest festival a Calella de Palafrugell amb totes les entrades venudes. Fins al 18 d'agost hi ha programats una vintena de concerts.
0: I més concerts per avui, perquè en aquest cas a Barcelona toca Van Morrison. It's wild. No religion.
1: No religion. Actuarà aquesta nit a l'Auditori del Fòrum, on debutarà el Festival de Jazz a la capital catalana. El concert és avui a les 8 del vespre.
0: Són les 8 i 26.

0: L'altre dia vaig veure en Carles, del poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
1: Vaja, Carles.
0: Sí, em va dir que hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
1: I tu què li vas dir?
0: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
2: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja,
3: 150 anys movent-nos per tu.
4: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
5: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: I en esports, Lamine Yamal brilla en la classificació de la selecció espanyola de futbol per als vuitens de final del Mundial.
1: El de Rocafonda, elegit millor jugador del partit en l'Espanya, 3-0, 2 gols d'Oyarzabal i un de Porro. Lamine Yamal motivat per als vuitens que jugaran dilluns contra Portugal.
2: Tenemos que seguir creciendo en el juego, en la intensidad, en todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección, somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos.
1: L'equip del balaguerí Robert Martínez, Portugal, ha superat Croàcia 2-1, gol de Cristiano de penal, i fins al 93 no ha arribat el gol del triomf. Fa només una estona Suïssa ha passat a vuitens superant Algèria 2-0. Dilluns que ve, dia 6, 9 del vespre, Espanya-Portugal a Dallas. I avui al Mundial entra en joc l'Argentina de Messi, que juga a Miami a la mitjanit contra Cap Verd, abans a les 8 del vespre Austràlia-Egipte i a quarts de 4 de la pròxima matinada Colòmbia-Ghana.
0: I el Barça torna a la norma de l'1x1 financer.
1: Gràcies a la sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati Peña, l'explotació de l'Spotify Camp Nou poden inscriure Gordon i tenen marge per fitxar Julián Álvarez a l'Espanyol. El primer fitxatge de la nova temporada és l'extrem de Parets del Vallès, a l'Escalatrava, de 26 anys, que ve del Castelló de Segona.
0: Dos catalans seran al Tour de França, que surt demà de Barcelona.
1: Són Joel Nicolau i Abel Balderston, del Caja Rural, un dels equips convidats a la ronda francesa. El gran absent, Marc Soler, lesionat, company de Pogacar. Demà, inici del Tour, amb una gran contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des del Fòrum fins

0: Són 8:45.
1: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
2: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
3: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
2: A més, té un 98% de carn.
3: És natural que es noti, oi?
2: Doncs sí, natural.
4: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
5: Pensa en un cor. En un tomàquet. O un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dóna-li un toc Black. Skoda Kamiq amb Black Pack des de 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a skoda.es.
6: Catalunya Ràdio.
0: I al matí arrenca pendent de... La investigació del tiroteig que hi ha hagut aquesta matinada a Barcelona. Parc de la Pegaso amb un menor mort. També de l'incendi a Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord. Els bombers hi treballaran tot el matí per evitar que les flames revifin. Canet de Rosselló, Núria Paraire, bon dia.
7: Bon dia. Doncs aquí, a falta de que ens facin declaracions oficials, podem dir que ja està perimetrat, per tant, estaria sota control. No hi ha flames des d'ahir a la nit i ara s'estan remullant punts calents a la zona dels trens càmpings i a la zona del port, on ha cremat una gran empresa de construcció de catamarans i preocupa que pugui revifar i cremar productes tòxics.
0: D'aquí a una hora, també a 9:45, comencen les noves declaracions del cas Andic al jutjat de Martorell. Redacció, Marc Jurado.
8: Sí, avui estan citades, Ricard, les dues filles de l'empresari davant dels Mossos i en contra del que pensa la policia i la jutgessa van negar que Jonathan Andic tingués una obsessió amb els diners. Avui també declara una psiquiatra. La vídua va declarar que Isaac Andic volia canviar el testament i crear una fundació per gent necessitada.
0: I ho hem sabut fa poca estona. Ha mort el conductor d'un tractor a les Borges Blanques, a les Garrigues. Anem cap a Lleida. Estela Bussoms, bon dia.
9: Bon dia. L'home circulava per la zona de la Font Vella, de la capital de les Garrigues, quan va sortir del camí i el tractor va volcar. Tenia 70 anys i els serveis d'emergència que es van desplaçar al punt de l'accident, ja no van poder fer res per reanimar-lo. Això va ser a 4:45 de la tarda i ara s'ha comunicat oficialment. L'Ajuntament de les Borges ha emès un comunicat per traslladar el condol i el suport a la família i amics de la víctima. L'últim accident de tractor a les comarques de Lleida va ser el 10 de maig als Omellons, també a les Garrigues, quan va morir un home de 79 anys.
0: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
10: Bon dia. Avui és un matí amb retards habituals a Rodalies, com el de 20 minuts del tren de l'R15 que arribarà d'aquí a poca estona a Barcelona, provinent de Lleida. També a R15, el tren que va de Barcelona a Reus, va amb 3/4 d'hora de demora. A l'R11, la línia que uneix Barcelona i Portbou, hi ha endarreriments d'uns 10 minuts. I atenció als usuaris del tramvia de Barcelona, perquè des d'avui hi ha talls parcials a causa d'obres al tram Besòs. A la T4 no hi ha servei entre Verdaguer i el Maresme, i a la T5 i la T6 el tall és entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Les afectacions s'allarguen fins al 14 de setembre.
0: I pel que fa a les carreteres, com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia.
0: Punts vermells.
11: Mira, el principal punt vermell és encara la P7, encara hi ha lentitud entre el Papiol i Sant Cugat en sentit Girona. Recordem-ho que hi ha un camió avariat en aquest punt que talla un carril.
0: I punts taronja?
11: Hi ha densitat, força densitat a l'A2 de Sant Feliu a Cornellà en sentit Barcelona, la ronda litoral de Sant Adrià cap a la Barceloneta en sentit Llobregat, també la C59 a Caldes de Montbui, en tots dos sentits de la marxa.
0: Avui les portades dels diaris porten la victòria de la selecció espanyola. A les opinions analitzen el pacte de govern del Partit Popular i Vox Andalusia. El periódico titula l'editorial, per exemple, fi de l'excepció andalusa, mentre que pel Mundo és un acord pragmàtic amb sessions compartides. L'Ara i La Vanguardia destaquen i dediquen les editorials a l'impacte econòmic de la immigració. De seguida parlarem amb la consellera d'Economia, Alicia Romero, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Redacció, Sílvia Solanes.
12: Doncs parlarem també amb Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, també amb Juan Milian, senador del PP, i d'Altura Barcelona, que arrenca demà després que hi es fes la presentació dels equips. Com cada divendres, el dilema. Avui voldríeu canviar coses que heu fet o accepteu els errors. I a 11:45, sessió musical per acabar la temporada.
0: Avui a l'Agora, Ferran Espada, Milà Rospeu d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal.
13: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, sembla que aviat arribarà aquesta onada de calor. Tomàs Molina, bon dia.
13: Molt bon dia.
0: Diumenge, no?
13: Sí, a partir de diumenge i fins dimecres, el Servei Meteorològic de Catalunya ha fet una prealerta d'aquesta situació de calor que pot durar no només fins dimecres, sinó que es podria perllongar. Per tant, la setmana vinent molt probablement serà una setmana de forta calor. De moment, avui i al cap de setmana, seguim parlant també d'aquest temps assolellat, de temperatures que ja tindran aquesta tendència a pujar. I atenció, perquè encara avui i fins demà persisteix la situació de tramuntana forta, i això doncs fa que el perill d'incendi continua molt alt, especialment en la zona de l'Empordà.
14: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
15: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
16: Ahir, al tocar abans de desaparèixer un sistema operatiu de Microsoft, era 2. Avui divendres acabem la 19a temporada de l'Enigmàrius, agraint la participació activa de tots els oients amb un darrer enigma alfanumèric. La fórmula numèrica que defineix la velocitat dels vostres cervells d'una sola lletra. La fórmula numèrica que defineix la velocitat dels vostres cervells d'una lletra.
15: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
17: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 9:15, de seguida entrarem a l'Àgora amb Ferran Espada, Milagros Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal, però abans, a aquesta hora, volem saludar l'endemà que el Parlament hagi aprovat els primers pressupostos d'aquesta legislatura, la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat. Alicia Romero, consellera, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
18: Hola, molt bon dia.
0: I felicitats, suposo que està més descansada.
18: Molt contenta i descansada, sí. La veritat és que després de tants mesos de negociació, un agraeix doncs, que hagi acabat, i que hagi acabat bé i que haguem aprovat aquests pressupostos, clar que sí.
0: I a partir d'ara què, consellera?
18: Doncs a partir d'ara executar, a gastar bé i a complir tots els compromisos que tenim, no només amb els grups que ens han donat suport, que són Esquerra i els Comuns, sinó també amb els agents socials i econòmics, la taula del tercer sector, i en fi, de donar resposta a les necessitats que tenen els ciutadans. Així que ara el que li toca al govern doncs, és accelerar al màxim i executar aquests pressupostos.
0: De fet, diu gastar perquè sempre es parla del poc grau d'execució de l'Estat a Catalunya. Mm. Però la Generalitat, és a dir, vostè pot garantir que tots aquests diners s'acabaran gastant o invertint?
18: Nosaltres intentarem executar al màxim i executar per sobre del 80 o del 90%, tenint en compte que estem a principis de juliol i que han passat uns quants mesos, ens costarà més, però l'any passat en pròrroga pressupostària vam executar per sobre del 90. Per tant, nosaltres som optimistes amb això, tenim la màquina molt posada en marxa, molt posada a punt, tothom sabia que els pressupostos s'aprovarien el juliol i, per tant, els consellers en els seus departaments també estaven preparant doncs, convocatòries i programes. Esperem que sí, aquest és el nostre objectiu. També vull recordar que l'any passat, en pròrroga pressupostària, vam executar 3.400 milions d'euros d'inversió, és a dir, una xifra rècord. La rècord deia 20 anys que no s'executava tants recursos, no? Per tant, bueno, nosaltres estem accelerant la màquina, estem intentant doncs, posar totes les energies per executar i per invertir i gastar bé, que és el que li importa al ciutadà, que al final aquests recursos impactin en la seva realitat, no?
0: Hi ha una qüestió en la qual no s'ha fet una reflexió, almenys aquesta negociació, que és el tema dels impostos. Com sap, cada vegada el nivell de vida és més elevat, és més car, hi ha una classe mitjana que costa cada vegada més arribar a final de mes, amb sous que abans doncs, eren més que dignes. Es planteja aquest govern en algun moment tocar els impostos per la classe mitjana?
18: Nosaltres vam fer una modificació que ha impactat a la renta d'aquest any, de la que han fet aquest any els ciutadans, i que és de, i que era en relació a l'any 2025. Vam reduir els trams fins a 33.000 euros, i aquests, el 64% dels ciutadans que estan en aquests trams, doncs han vist reduïda la seva pressió fiscal. Per tant, vam fer nosaltres un esforç. En aquests moments no ens plantegem alguna altra, cap altra modificació. El que sí que és important també dir és que cal reforçar l'estat del benestar, justament perquè aquelles famílies més vulnerables tinguin garantits els serveis, eh? Bons serveis públics, com l'educació, la sanitat, les infraestructures, i amb això estem. També vull recordar, els recursos que dediquem a les polítiques públiques de tot tipus venen dels impostos, i per tant aquesta reducció d'impostos massiva que diuen alguns grups parlamentaris, doncs hauria d'anar a venir acompanyades de retallades, perquè òbviament els recursos surten d'algun lloc, i cal dir-ho més d'una vegada, i més de dues, surten dels impostos que paguem els ciutadans. Una política fiscal, també haig de dir, és justa i progressiva, és a dir, paga més qui més té, qui més guanya, qui més hereta, però hem de tenir recursos per poder, doncs, això, reforçar l'estat del benestar, fer infraestructures, invertir en coneixement, i crec que amb això, doncs, podem estar d'acord.
0: És a dir, els nous pressupostos, per vostè, consellera, compensen la inflació dels últims anys?
18: Bueno, la inflació s'ha anat moderant, és obvi. L'element que més desequilibra els ingressos, no?, i els pressupostos familiars és l'habitatge. Aquest és l'element, amb la nota econòmica que vam fer fa uns mesos, des del departament, quedava claríssimament establert que era aquest, no?, l'augment de l'habitatge, les dificultats de l'accés. Per això també estem posant, i el president Illa, des que va arribar, diem de construir 50.000 habitatges de protecció, estem fent els peces d'emancipació, que ja, doncs, l'han aconseguit, han aconseguit signar aquest test d'emancipació, i vol dir aconseguir un habitatge, quasi 2.000 joves. Bueno, anem fent coses per intentar que l'habitatge no sigui un escull, no sigui un problema per la despesa familiar, no?, pel pressupost familiar. Però és evident que també amb les guerres i la situació que estem vivint, doncs, bueno, la inflació, tot i moderar-se, està en un punt, doncs, important. No? Estem fent tots els esforços, insisteixo, el 2025 va modificar l'IRPF per la renta fins a 33.000 euros, que són les més baixes, 67% dels ciutadans. De moment no ens plantegem res, això no vol dir que d'aquí uns mesos pugui ser, en aquests moments no ho farem, no està sobre la taula. El que sí que podem revisar és algun tema de fiscalitat lligat a la empresa o a l'atracció de talent, la retenció de talent, però en aquest moment una baixada d'IRPF no la plantegem. També volia dir una cosa, a vegades baixar l'IRPF mig punt vol dir al final estalviar una família 30 o 40 euros l'any, i potser en recaptació són 50 o 60 milions d'euros que poden ajudar molt, doncs, a augmentar les beques menjador o alguna política lligada a la família, no? I per tant, aquí també s'ha de veure moltes vegades què estalvies a la família i què redueixes en recaptació, que segurament pot perjudicar algunes de les polítiques públiques que fem per afavorir els col·lectius dels més desafavorits.
0: Podria pujar els impostos als més rics, també?
18: Bueno, ho han fet, fa uns anys es va augmentar bastant l'impost de successions, el patrimoni. Nosaltres hem augmentat l'impost de transmissions patrimonials per a aquelles persones que compren habitatges d'una determinada quantitat, és a dir, abans quasi bé tothom pagava igual per el seu habitatge, doncs hem dit no, a partir d'un... És a dir, no pot ser que pagui el mateix per transmissions patrimonials algú que es compra un pis de 300.000 que qui es compra una casa de 2 milions, i per tant hem fet un augment progressiu de la tarifa en aquest sentit, no? És a dir, ja hem anat fent algun gest, sobretot en l'àmbit de l'habitatge, i en seguirem fent si podem, però també ja que la capacitat normativa de la Generalitat és reduïda, per això també amb el nou model de finançament nosaltres demanem poder guanyar capacitat per poder decidir també en relació als nostres impostos.
0: Aquests seran els únics pressupostos d'aquesta legislatura, consellera?
18: Doncs tant de bo que no, i tant de bo que en puguem tenir d'altres, no? Ahir em deien que era vintage això d'aprovar pressupostos, perquè és veritat que en el nostre entorn doncs tampoc s'estan aprovant, però que tothom espera, i el que ens agradaria i el desitjable és que cada any poguéssim tenir pressupostos.
0: Però, per tant, evident. Aquesta tardor, vostès negociaran pressupostos pel 2027?
18: Nosaltres ens agradaria, ja ho vam voler el 25, és que hi haguessin pressupostos. Veurem què passa, no depèn només de nosaltres, estem una majoria parlamentària.
0: Però no hi renuncia, consellera.
18: No, renunciar, no es pot renunciar. Em sembla que l'obligació d'un govern, això m'ho explicava Miquel Roca fa unes setmanes, l'obligació d'un govern, i així ho diu la Constitució, és presentar uns pressupostos. Òbviament, després has de trobar les aliances per poder-los aprovar, no? Això vam intentar el 25, no ens vam en sortir. Aquest any sí, bueno, doncs veurem el proper any, però evidentment jo crec que la responsabilitat d'un govern és com a mínim plantejar-s'ho. Veurem després quines aliances trobem.
0: Per tant, no renuncia a presentar pressupostos per l'any vinent i la tardor.
18: no renuncio, com a mínim, a plantejar-ho. Veurem després doncs, què som capaços de fer i quines aliances i quin punt de sumar, no? Però nosaltres d'entrada no hem de renunciar, crec que un govern ha de renunciar, evidentment, a tenir pressupostos anuals, que és el que pertoca. És veritat que hem aprovat uns pressupostos, també cal dir-ho, aquest 26, amb molts programes pensats pel 27 o molts programes pensats per 26, 27, 28, 29, és cert, hem posat una mirada una mica més llarga en aquests pressupostos, però en tot cas jo crec que la voluntat d'un govern sempre és poder-los aprovar anualment. Veurem. Això és el desig i després de la realitat doncs veurem quina és.
19: Ja sé que acaba una feina i l'estic demanant per la següent. Vull dir que també
18: sí, la veritat
19: que...
18: és que no ens deixen
19: però ja sap, home, però l'obligació també és preguntar-li si hi haurà pressupostos per l'any que ve, perquè clar, estem aprovant uns pressupostos que són d'aquest any, no? I per tant sí, ja hi ha hagut uns mesos de pròrroga. Parlava vostè del finançament. Una última pregunta. El proper pas pel nou model de finançament, quin és? A dir, quan es portarà al Consell de Política Fiscal i Financera?
18: Doncs, miri, dilluns hi ha Consell de Política Fiscal i Financera, però és per aprovar les regles de despesa i els objectius de dèficit, perquè el govern d'Espanya sí que ha dit que presentarà pressupost. Això també ens obligarà a les comunitats autònomes. I després, el que ens diu el govern és que a finals de juliol, potser tercera o quarta setmana de juliol, hi haurà un Consell de Política Fiscal i Financera per aprovar el model de finançament. A partir d'aquí, l'aprova el Consell de Ministres i entra al Congrés dels Diputats i inicia la seva tramitació parlamentària. Nosaltres què estem demanant als grups parlamentaris? Que deixin iniciar la tramitació i que durant la tramitació aquells que considerin doncs intentin millorar-lo i amb la negociació, que és el que toca, no? Diàleg, negociació per acordar si aquest model pot ser diferent o millor, no? Nosaltres ens sembla que és un bon model, però evidentment estem oberts a que hi hagin aportacions d'altres grups i en aquest sentit interpel·lo clar a Junts per Catalunya. Crec que no podem renunciar a 4.700 milions d'euros a un model molt millor que el que teníem i, per tant, doncs espero que tots hi posem responsabilitat, deixem que iniciï la tramitació i, per tant, veurem si després es pot aprovar. Si fos així, abans de finals d'any tindríem aquest model aprovat. Imagini's, 4.700 milions d'euros més per l'any 27.
19: Val. I en aquesta negociació, per convèncer Junts, les negociacions es portaran des de Madrid o vostè i la Generalitat o el president Salvador Illa s'implicaran en aquestes converses amb Junts?
18: Bueno, aquestes converses, evidentment, són al Congrés dels Diputats i, per tant, a qui li pertoca és el govern d'Espanya, però nosaltres, òbviament, estenem la mà sempre doncs, a tothom i també a Junts per Catalunya, doncs, perquè si som necessaris, si ens creuen que nosaltres podem ajudar doncs, a costar posicions, ho farem, òbviament. Aquest és un tema primordial pel govern. Després de pressupostos, probablement és el tema més important que tenim sobre la taula i, per tant, nosaltres posarem tots els nostres esforços i energies perquè es pugui aprovar. Si això vol dir doncs, parlar, negociar, ajudar el govern d'Espanya perquè Junts pugui permetre aquest inici de tramitació, ho farem.
19: Ho negociem a Espanya, però al final se'n beneficia Catalunya, per això li preguntava...
18: Catalunya i totes les comunitats autònomes. Vull recordar que l'Estat posa 21.000 milions d'euros i totes, des de Múrcia, que incorporaria 1.200 milions, fins a València, 3.600, per posar algunes comunitats que estan infrafinançades i que patim endeutament, no? Per tant, espero que un cop arribi al Congrés doncs tothom hi posi una mica de seny. Tenim una oportunitat fantàstica d'aprovar un nou model. L'actual vigent es va dissenyar fa 20 anys, ha canviat molt la societat en 20 anys, els reptes i les necessitats de la societat, i per tant ens agradaria doncs, que tothom hi posés seny, que ens posem a treballar, que ens arremenguem i aprofitem aquesta oportunitat de tenir un nou model de finançament.
19: Consellera Romero, gràcies per acompanyar-nos. Per cert, a les 9 ens acompanyarà el president de Foment del Treball. No sé si vol donar algun missatge, vol que li fem arribar alguna cosa.
18: Saludar-lo i, bueno, ja...
19: Han millorat les relacions, han millorat.
18: Sí, bueno, a veure, de les relacions sempre passen moments, no? Jo que va haver-hi un moment concret, que es va haver-hi una mica de frec, però a veure, Josep Sánchez i nosaltres tenim una bona relació, una relació cordial. Evidentment discrepem amb algunes coses amb ells, però també amb moltes coses treballem conjuntament. És a dir que, miri, ahir mateix, doncs en aquesta fotografia de pressupostos hi havia un vicepresident de Foment, perquè el Josep estava a Madrid, suposo que després us ho dirà, i la veritat el que ens agradaria és seguir treballant amb les patronals poder, i amb els sindicats i poder doncs, acordar moltíssimes coses amb el tema d'immigració. Per exemple, Foment ha tingut un paper molt destacat, no? I una posició molt favorable i també li volem agrair. És a dir que, bueno, les relacions passen moments i ara doncs, crec que s'han arreglat i estan en un bon moment, i van passar un moment difícil, però, en fi, jo crec que això és el normal. També poder-nos dir les coses amb respecte i amb normalitat i seguir endavant treballant, que és el que fem amb Foment i amb altres institucions.
19: Consellera Alícia Romero, gràcies per acompanyar-nos i bon estiu. Descansi, també.
18: Moltes gràcies, igualment a vosaltres. Adéu-siau. Bon estiu. Adéu-siau.
15: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
20: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
21: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
22: Manu, contracteu tots la llum. A FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
23: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
24: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu, per què no se't desfà?
25: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
24: I se't transmet el fred a la mà?
25: Suposo.
24: Oh.
26: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: Cariño, hi ha bitxos a la cuina!
29: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
28: De veritat?
29: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
1: Des de que riem el món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
30: Com era possible que una dona de 36 anys tingués una aventura amb un de primer de secundària?
31: Reviure el passat.
32: Us en recordeu de quan us vau conèixer?
31: Pot canviar el present per sempre.
33: I si no, estava preparat. Tenia 13 anys.
31: Natalie Portman, Julianne Moore, basada en fets reals. Secrets d'un escàndol. És la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, amb la periodista del País, Milagros Pérez Oliva, amb el periodista i director de Públic, Ferran Espada, amb el periodista del diari Punès, Arturo Puente, i amb l'empresari i exdiputat al Parlament, Jordi Cuminal.
19: Que deu estar molt content perquè d'aquí 2 anys tornarà a pagar peatges per venir a l'hora del matí de Catalunya Ràdio per la P7.
34: Doncs jo ho he defensat sempre. És a dir, tot i entendre que era injust pagar quan tens dèficit fiscal i tot plegat, crec que has d'encertar millor les batalles. I no pagar per l'ús de l'autopista ens ha portat una autopista molt malament.
35: Perillosíssima. Sí, però pagar per pagar tampoc, eh?
34: Però ja ho dic, jo ja reconec que pagar per pagar no, però...
35: Ara som, però vull dir que o paga que tothom ens... o sí. Si no, què? No?
19: Ens hem de fer mirar també una mica, eh? Perquè... No? No volem peatges, ara tots volem peatges.
36: No, sé, bueno, no.
19: Mira, jo una mica una més vegada, en general, no?
36: Per una vegada, i que sense serveix de precedent, estic d'acord amb el Manel Nadal, amb el secretari, que això ha de ser una cosa que
35: de hem
36: d'afrontar estatalment. Estatalment, perquè sí. El que no podem tornar, o sigui, això sí, és a la situació aquella de que abans hi havia peatges a Catalunya, pagàvem i unes autovies magnífiques a l'Estat, i ara el que hi ha és unes infraestructures terribles a tot arreu, perquè vas per aquelles mateixes autovies i estan fatal.
19: Sí, sí.
36: I ara les autopistes aquí també.
34: Per això jo en aquest sentit defenso el contrari. És a dir, tu has de sortir d'aquest marc general, bueno, de ruïna.
36: D'acord.
34: Hi ha una altra cosa.
36: Si tornem a pagar només els catalans i comencem
34: sí,
36: a...
34: Sí, però has de poder definir les lluites. Si volem, és a dir, hi ha 22.000 milions de dèficit fiscal. Si volem deixar de pagar... Deixem de pagar això. No la coseta del peatge, que et garantia seguretat i et garantia competitivitat econòmica. No?
19: I després que aquesta lluita, que es tornen els peatges, no tapi les altres lluites com el corredor mediterrani, que és una anomalia,
34: exactament.
19: Una anomalia brutal. Perquè clar, al final la P7, si la vols descongestionar, doncs fes un servei ferroviari de mercaderies molt més potent del que tenim.
34: No, i l'altra cosa, això, aquesta mirada només cap a Espanya de Manel Nadal, a mi no m'agrada, perquè tu mires cap a la Catalunya del Nord, a la que has fet 2 quilòmetres en directe, sí, a Pinyà, i estàs pagant.
35: Però, si agafeu...
36: Des del punt de vista de la coherència de les infraestructures, és que si no ens trobem en una situació...
35: Ara que es fan amb tanta facilitat imatges amb drons de les autopistes i de les autovies, pues si és un tren, un tren format de camions, un darrere l'altre.
19: Sí. Mira, en el cas d'Espanya, el 95% del transport de mercaderies va per carretera, en el cas de França, 75%.
36: Jo he arribat a anar de Barcelona a València, i no exagero, eh? I sóc dels que no va pel carril del mig, eh? I sense poder utilitzar el carril de la dreta pràcticament en tot el viatge.
19: Si més fos el de la dreta, també aquesta és l'altra, perquè pel carril del mig va tothom. Va tothom. Sí, sí.
36: Hi ha vegades que hi ha gent que ho fa i no ho hauria de fer, i la carretera va més o menys bé, però és que hi ha dies
34: per exemple,
36: no pot.
34: Jo ara que m'encadés per venir al matí, abans, ara aquestes èpoques d'estiu, està més descongestionat. Però ara segueix havent-hi molts camions.
19: Ves-te un Renfe. Ah. Sí, sí, clar.
34: Carril número 1, el camió que va sent. Carril número 2, el camió que l'avança a 110. Carril número 3, tots a 110 parats.
19: Sí, sí, sí. Això és així. Artur, no et pregunto per res, perquè tu vas en bicicleta, no? Vull dir que no...
2: I també molt en tren, eh? Que
19: veus?
2: Pues molt de tren.
19: En tren. Digues,
2: digues. Sí, però jo crec que... No, jo tinc la sensació que tant abans, tant quan es pagava molt, massa, probablement, com ara... el problema és una mica el mateix, és que l'Estat ha renunciat, l'amo de la infraestructura ha renunciat a fer política tarifària en el seu moment, perquè hi havia una concessionària a la que estaves lligat i a la que no et podies saltar, perquè en el seu moment vas decidir fer així, i quan s'acaba aquesta concessió, perquè no tens nassos polítics de dir bueno, aquí hem de fer política tarifària, i això vol dir que qui passa cada dia perquè ha d'anar a treballar haurà de pagar una mica menys que qui l'agafen de en tant per de vacances.
19: Sí, sí.
2: Jo crec que això és raonable.
19: Són les 8:56. Doncs mira, que tenim a la carretera és la Maica Navarro. Maica, bon dia, com estàs?
3: Què tal? Bon dia, sí, sí, a la carretera, exactament.
19: Estàs anant cap a Martorell, per el judici de Jonathan Dick.
3: Sí, aquesta fase de recollida de testimonis, aquesta part de la testifical, queden tres testimonis d'aquesta primera tongada, perquè encara queden per citar d'altres com bàsicament el personal de Mango, el CEO, el Toni Ruiz, el responsable de ciberseguretat, també una de les secretàries, però avui declaren un psiquiatre de Barcelona i les dues germanes de Jonathan Andic i filles d'Isaac Andic, la Sara i la Judit.
19: Demà en parlaràs al suplement de Catalunya Ràdio amb el Roger Escapa, però ens et volien trucar avui perquè és que avui ens hem llevat amb una notícia que de nou ens ha deixat impactats. Hi ha hagut un menor que ha mort en un tiroteig aquesta nit al barri de la Sagrera. És un noi de 15 anys i els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec d'aquesta investigació per esclarir les causes d'aquest nou tiroteig. De moment el que sabem, Maica, el que diu la consellera Parlon, és que els primers indicis apuntarien a un enfrontament de bandes llatines.
3: Tu t'has llevat i els oients, molts oients s'han anat llevat, jo encara no m'havia anat a dormir i de fet una mica més i enganxo una història amb l'altra. En qualsevol cas, terrible, això quedàvem, sí. Bueno, eren tres quarts d'onze aproximadament. I això estem parlant del parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, del districte de Sant Andreu de Barcelona, i concretament al carrer Portugal. Això està a tocar amb el quartel de la Guàrdia Urbana de Barcelona, d'aquell districte de Sant Andreu. I és cert que hi ha diferents trucades al 112 de veïns alertant que han sentit el so de trets. I bé, arriben les primeres patrulles de Mossos d'Esquadra, de la Guàrdia Urbana. També des del 112 ja es va mobilitzar, es va activar ambulància i van trobar sol amb un menor. Estava inconscient, però encara tenia signes de vida i havia rebut l'impacte com a mínim de dos bales a l'estómac. És cert que primer va començar la reanimació, els primers agents que van arribar, després els sanitaris del SEM ho van intentar gairebé durant mitja hora, però res, no es va poder fer res. I anava documentat, per tant, en d'altres ocasions triguem en saber qui és la víctima, però desafortunadament aquesta vegada de seguida li van posar nom, cognom, i aquesta edat absolutament terrible de només 15 anys.
19: Sí, sí.
3: He escoltat a la consellera jo no sé si és ben enfrontament, perquè no sé realment si aquesta víctima havia tingut temps material o real d'enfrontar-se a ningú, perquè tot just no feia ni 6 mesos que havia arribat a Barcelona a viure. Mm-hmm. Per tant, no crec que hagués tingut molt de temps de... O sí, eh? A veure, és evident que estem parlant de la Pegaso. La Pegaso, en els anys 2000, va ser el primer parc, entre cometes, territori dels Nyetas, que són aquestes primeres bandes latines que van arrelar a Catalunya, a l'àrea metropolitana, a Barcelona, als anys 2000. Ara estem parlant d'una altra tipologia de banda latina, i és veritat que el parc de la Pegaso és territori de banda latina, i evidentment els autors, hi ha testimonis que han pogut fer una descripció bastant aturada dels possibles responsables, estem parlant tot de bandes latines, i qui està portant en aquests moments armes blanques i armes de foc, doncs estem parlant d'aquesta tipologia. Però no sé ben bé si ell passava per aquí, si ell tenia, saps?
19: Sí, falta esclarir-ho, sí, sí. Clar, però, Maica, estem parlant del cinquè...
3: Quan jo dic d'enfrontaments, no sé fins a quin punt aquest nen, perquè 15 anys ets un nen, l'havia donat temps d'enfrontar-se a ningú, per tant. Sí. Doncs jo seria molt més prudent. Amb participació de banda latina, a banda juvenil violenta, sí, segur que sí. Si aquest noi estigués amb algú... Que ne... Però insisteixo, és grup d'homicidis, es va desplaçar i tot just acaba de començar aquesta duríssima investigació.
19: Deia que és el cinquè tiroteig mortal a Barcelona en poc més de 2 mesos. N'hi va haver 2 a la zona franca, un a Sant Martí, un al carrer Balmes, i fins ara el govern el que deia és que aquests incidents es vinculaven a màfies i a tràfic de drogues. De fet, el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ens deia això al matí de Catalunya Ràdio.
4: No hi ha una cultura generalitzada de la pistola. El que hi ha és una subcultura delinqüencial, doncs, que en aquest moment doncs, sí que fa un ús i té una tinença de les armes de foc per sobre del que havia succeït en els últims anys.
19: Diu que no hi ha una cultura de la pistola, però clar, aquí sorprèn molt la joventut de la víctima, els interrogants que posava la Maica sobre per què hauria acabat morint amb tirotejos, i després, que clar, és que estem parlant d'un salt qualitatiu, no estem parlant d'una arma blanca, estem parlant d'una arma de foc. Si això està més a l'abast de la gent, doncs clar, passa el que passa.
3: Bueno, això que deia el director en aquesta entrevista que vaig escoltar és tal qual el que reflexa molt bé l'incident. Bueno,

0: informació, estava ultimant un pla específic contra, per una mica abordar el tema de les bandes latines, que en aquell moment hi havia un problema molt i molt greu. De fet, es va desplegar uns dispositius pràcticament diaris en alguns parts. Aquest part de la Pegaso era un d'ells, i és veritat que estan, aquí tenen absolutament assumida la cultura de l'arma de foc i de l'arma blanca. Per tant, és el que està dient. Es calcula aproximadament que a Barcelona ciutat estem... Els anàlisis de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Mossos també, però Guàrdia Urbana de Barcelona té un grup dedicat exclusivament a banda latina, banda juvenil, perquè és veritat que ja en aquests moments hi ha una multiculturalitat i no podem pensar no són igual que aquelles de, no són la mateixa constitució ni origen que aquelles de aquells primers nietes o Latin Kings, però la Guàrdia Urbana indica que fa un estudi molt amb informació de les seves patrulles, dels incidents que arriben al 112, d'aquesta policia de proximitat en els parcs, a les instituts. Doncs bé, ells, el càlcul estem parlant, ells tenen una aproximació d'uns 400 joves a Barcelona i a l'àrea metropolitana amb una incidència molt específica d'Hospitalet, estaríem parlant de 2.000. Aquest mateix article de La Vanguardia ja advertia que una de les grans preocupacions és que aquestes bandes estaven captant menors de 15 a 14 anys. Per tant, això que ha passat, doncs és un menor... Espera un moment, jo baixo aquí, vale? Tu vas aparcar, que estic a carrer a la porta. I aquesta és una mica... Aquesta sí. És una mica... És absolutament... T'ho juro que ahir, quan vaig saber el que havia passat, la primera sensació, més enllà de fer la trucada per confirmar-lo... en el grup aquest que tenim al web de La Vanguardia, era una... l'Enric Sierra, dels subdirectors, el director adjunt, deia... li va sortir allò de l'ànima de l'hòstia, joder, i jo era com... hòstia, no pot ser, és terrible. És terrible, 15 anys. O sigui, ja no estem parlant de aquests últims que has mencionat, el Sergi, d'allò, fugit de la justícia... Sí. Que és igual, que totes les morts són terribles, però 15 anys...
1: 15 anys és una barbaritat.
0: Feia 6 mesos que havia arribat a Barcelona. És que la seva mare estava a Holanda. Jo no, això no ho tinc confirmat, però ho explica el company del cas, el Guillem Ramos. La seva mare va poder fer... devia viure a prop perquè la família... es va aproximar, perquè un familiar es va poder acostar fins la casa i fins al parc, i encara va poder fer una videotrucada amb la mare i va poder veure el fill, doncs, encara en vida. Bueno, terrible. Passo per aquí només fins allà, vale?
1: Maica.
0: Però, escolta, sí, un moment, però escolta'm una cosa, si no passa ningú ara, deixa'm passar un moment fins aquí.
1: Ara.
0: Bueno,
1: doncs
0: vale, venga.
1: Trobat el mosso
0: simpàtic.
1: Veus, ja has de fer tota la volta. Bueno. Maica, gràcies, una abraçada.
0: Perquè tu em dius, hi ha una situació de risc terrible i aleshores has de donar 20 voltes. No, és perquè hem de fer... Bueno, en fi, és igual.
1: Demà t'ho expliques al suplement. Una abraçada, gràcies.

Les 9 i 8, bon dia. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell implanta un nou sistema de neteja amb més personal, nova maquinària i una reorganització per sectors. La ciutat la divideixen en tres zones segons la intensitat d'actuació i per primer cop el centre històric comptarà amb servei de matí i tarda els 365 dies de l'any. La mesura s'ha inclòs en l'acord de pressupostos. L'aeroport d'Andorra a la Seu tindrà el primer vertiport del Pirineu per a drons i aeronaus elèctriques. Aeroports de Catalunya ha licitat el projecte i les obres amb una inversió de fins a 555.000 euros dins el programa europeu New Link. La instal·lació aeroportuària també preveu començar aquest mes de juliol les primeres proves per compatibilitzar la seva activitat comercial amb la pràctica del parapent a Organyà. L'agenda cultural d'estiu de la Seu recull una cinquantena d'activitats. Aquest juliol, agost i setembre hi ha programats concerts, exposicions, espectacles familiars i festivals per a tots els públics. I una de les activitats és la representació de l'obra de teatre Cyrano de Llobregat a càrrec de la companyia La Piscifactoria. Serà demà al vespre al Teatre de la Salle i el repartiment compta amb l'actor gellenc Jordi Rivera. L'adaptació s'ha estrenat recentment a Barcelona amb bona rebuda. Arriben a la Seu d'Urgell els infants acollits aquest estiu per Pirineu amb el Sàhara. El projecte de Vacances en Pau vol ajudar-los a gaudir d'una millor qualitat de vida en els mesos de més calor. Inclou revisions sanitàries i la participació al casal municipal. Com a novetat, el 16 de juliol organitzaran una caminada. Segona edició del Festival al Refugi de l'Arp i a Sorribes. Avui hi haurà teles acrobàtiques, un sopar, un concert de blues i una jam session al Refugi de l'Arp i al llarg de dissabte l'Espai L'Avança s'oferirà activitats de circ, estampació, espai de joc infantil, una tertúlia, concerts i pirotècnia. L'Agència de Residus de Catalunya atorga més de 90.000 euros per retirar amiant de cobertes malmeses per una pedregada que hi va haver fa un any a les Valls d'Aguilar. El municipi ha rebut 19 ajuts, els receptors dels quals són particulars, autònoms o comunitats de veïns. El Parc Natural del Pirineu proposa un passaport per descobrir activitats i indrets singulars. Es vol fomentar el turisme familiar i el carnet infantil es pot segellar visitant llocs d'interès o fent propostes programades. Els pastors que mantenen la transhumància es queixen del mal estat d'alguns trams de cabanera. Tot i que la tradició mil·lenària es manté per al transport d'ovelles a la muntanya, els seus responsables lamenten que cada cop són menys i auguren que aquesta pràctica pot tenir els dies comptats a Catalunya si no se'ls facilita la feina. L'atur ha repuntat en 255 persones al juny a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. La xifra actual d'aturats és de 15.155, malgrat que també ha augmentat la creació de llocs de feina, sobretot per la campanya agrària. La gran majoria de nous afiliats no tenen cap experiència laboral prèvia. Junts ha fet un reconeixement pòstum a Ferran Lloret, president comarcal de la formació al Pallars Sobirà. L'homenatjat, que va morir aquest mes de març passat, també havia estat vicepresident del Consell Comarcal, president del Consell Esportiu i regidor Esterri d'Àneu. D'altra banda, aquest darrer cap de setmana també s'ha fet un homenatge a Jordi Pujol, a Planoles, en què hi va intervenir l'exalcalde de la Seu, Albert Batallà. I els esports, nova medalla per palistes del Cadí Canoe Kayak als Mundials Júnior U23 d'Eslòlom. Aquest cop ha estat Marc Vicente, que ha aconseguit un bronze en seu patrulla U23, al costat dels bascos Alex Segura i Oriol Díaz. Això s'afegeix a l'or d'Anna Simona en cau patrulles i els bronzes de Manel Contredes i Dominic Bresesca en Kayak Cross. Avui ja es fan les semifinals i finals individuals de K1.

0: Sí, pel que fa al temps, torna a imposar-se el sol amb molt poca presència de núvols de cara a aquest cap de setmana i amb una temperatura que demà es pot tornar a enfilar fins als 33-34 graus.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha presentat aquest dijous un nou model de neteja viària que suposa una reorganització integral del servei per aconseguir millors resultats en aquest àmbit. Així ho han explicat l'alcalde d'Urgell, Joan Barreda, el regidor de Via Pública, Toni Nadal, i el gerent del Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet, Jordi Vilaró. Barreda destaca que el nou pla s'implementarà de manera immediata a la ciutat, complint així amb el compromís del govern municipal de millorar de forma prioritària els serveis públics. S'ha concretat que les millores inclouen l'augment de la plantilla, que passa a ser de 20 persones, el doble que l'actual, la incorporació de nou maquinària i una nova planificació que és per sectors. Jordi Vilaró ha subratllat que no es tracta d'un pla de xoc puntual per fer una intervenció específica en un carrer o barri determinat, sinó que vol ser una actuació més a fons i que, entre altres coses, ha de garantir que hi hagi servei de neteja al centre històric de la Seu tant matí com tard dels 365 dies de l'any. El nou sistema suposa un augment significatiu, com dèiem, de recursos humans. Es passa d'una desena d'operaris a 17 treballadors, a més de 3 llocs de feina d'inserció social. Una altra de les novetats és la divisió de la Seu en 3 sectors. El primer serà el centre històric, que concentrarà la màxima intensitat del nou dispositiu, com hem dit. També s'utilitzaran nous carros elèctrics que fan més eficients les tanques que es de neteja. El segon sector serà l'Eixample, en l'àmbit compreix entre el carrer Llorenç Tomàs i Costa i l'avinguda Pau Claris, també monoparell de neteja cada dia de l'any. I finalment el sector 3 serà la resta de la ciutat i els barris i Castellciutat, que disposaran d'un operari de neteja de dilluns a dissabte per garantir el manteniment continuat d'aquests espais. L'Ajuntament ha invertit en aquest apartat en nous equips, entre els quals han destacat la màquina decapadora, que té un cost de 270.000 euros, una furgoneta hidronetejadora amb un cost de 55.000 euros, dos carros de neteja elèctrics per valor de 18.000 euros, dos patinets valorats en 19.000 euros i sis carros manuals amb un preu de 7.000 euros. També s'està preparant la licitació per adquirir una escombradora elèctrica que tindrà un cost de 400.000 euros i un camió petit elèctric per la recollida de mobles a la via pública per valor de 50.000 euros. També s'incorpora millores materials i tecnològiques, com la màquina escombradora que actuarà dos cops per setmana als sectors 2 i 3, i els patinets elèctrics permetran arribar amb més rapidesa a zones com Castellciutat, l'Horta del Valira, el Poble Sec, Sant Antoni o el carrer de Circunvalació. L'Ajuntament i la Mancomunitat han fet una crida també, però, a la col·laboració de la ciutadania per mantenir els carrers nets i contribuir al bon funcionament. Joan Barreda recorda que la implicació dels veïns és clau perquè aquest reforç dels recursos es tradueixi en una ciutat més neta i cuidada. En relació amb tot plegat, des de Junts per la Seu han valorat positivament aquest anunci i han recordat que la millora en la neteja és un dels punts que vinc inclòs en l'acord per donar suport als pressupostos. Concretament, el punt 5 proposava presentar una convocatòria per incrementar en 3 operaris la plantilla de la brigada de neteja. L'aeroport d'Andorra la Seu tindrà el primer vertiport del Pirineu. És una infraestructura pionera que permetrà operar aeronaus d'enlairament i aterratge vertical elèctric, EFTOL, i drons de càrrega. Aeroports de Catalunya han licitat aquesta setmana el projecte i les obres amb una inversió prevista de fins a 550.000 euros dins el programa europeu New Link. La instal·lació aeroportuària també preveu començar aquest mes les primeres proves per compatibilitzar la seva activitat comercial amb la pràctica del parapent a Organyà, una reclamació que s'ha fet al llarg dels darrers mesos, especialment des d'empreses i entitats dedicades al parapent. L'anunci s'ha fet en el marc de la taula estratègica de l'aeroport, que es va fer ahir, i en què s'ha fet balanç provisional de l'any. Fins al mes de maig, la instal·lació ja ha acumulat 2.800 operacions, un 25% més que l'any anterior, i uns 8.200 passatgers, un augment del 6% gairebé. El director general de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal, parla dels objectius de creixement de l'aeroport de la Seu i d'alguns temes pendents.
2: Aquest aeroport ha crescut en vols, ha crescut en hangars, hem passat d'un, penso que són a 17, i és un aeroport que està funcionant, també té aquests vols comercials que subvenciona Andorra. Repetim, Andorra ajuda a la gestió de l'aeroport de la Seu, paga més de 1 milió d'euros a l'any, per tant, és una col·laboració molt positiva i esperem que vagi avançant, no solament amb aquests vols que tenim ara, diguem, en Palma i en Madrid, sinó que pugui haver-hi altres ciutats europees propers en què puguem treballar aquí, hem de fer unes millores amb el tema del subministre de combustibles, amb el tema fronterer, però estem compromesos com a govern de Catalunya amb el govern d'Andorra de seguir treballant en aquests temes, i per tant jo crec que aquest serà un element a potenciar. Avui
0: el vertiport s'ha aconsegut com una instal·lació complementària a l'activitat aeroportuària tradicional amb l'objectiu de millorar la connectivitat regional i impulsar nous models de transport més sostenibles. S'inclou la construcció de dues plataformes d'enlairament, una per aerotaxis i l'altra per a drons de petita càrrega.
2: El que també anunciem és la licitació d'un vertiport o d'un espai que en diem el niu, que és pels drons, diguem, per tant, un espai aquí de drons que puguin portar mercaderies, medicines, ja s'han fet experiències, per exemple, d'entre Puigcerdà i Sallagosons, i vertiport aquí, que és un lloc on hi haurà un hangar especialitzat, unes oficines. Jo crec que això té molt de futur. A l'aeroport de Lleida també hi ha doncs, un grup xinès que té drons, i pot ser, per mercaderies és una realitat, i en el futur pot ser una petita realitat també per passatgers.
0: Sobre aquesta novetat, Manel Nadal ha afegit que s'estudia fins i tot la possibilitat d'implantar-hi drons que puguin transportar passatgers.
2: Jo crec que és un element de futur, que encara no han pres consciència. Segurament no serà un transport de masses, però sí un transport, jo he vist doncs, això d'autònom, sense pilots, de dues o tres persones amb un dron que poden anar d'un lloc a l'altre en petites distàncies. Parlant, per exemple, de la seu Andorra, és una distància perfecta i més llarga també, no? Per tant, jo crec que serà un element pioner, i aquí a Catalunya en volem fer més.
0: I en aquesta visita, Manel Nadal també s'ha referit a l'anunci just el dia abans que el govern impulsa ja l'estudi de viabilitat del nou corredor de tren tramvia entre la Seu i Andorra. S'ha licitat l'estudi per 867.000 euros. Manel Nadal assegura que l'objectiu d'aquest projecte seria descongestionar les carreteres de la zona i especialment l'N145.
2: Hi ha una subvenció europea poc tefa, un programa transfronterer, i que el govern andorrà i el govern de la Generalitat estem treballant conjuntament en l'estudi aquest de fer un tramvia que pugui anar, o un tren tramvia que pugui anar de la Seu a Andorra. Llavors, ara la concreció és que la Generalitat encarrega aquest estudi en la seva part. Els andorrans van molt més endavant que nosaltres, afortunadament, i ara les han de connectar fins a la frontera, diguem, amb Andorra, i hem de connectar amb la Seu, i també es preveu un estudi, un ramal fins aquí a l'aeroport, però la prioritat en aquests moments és arribar a la Seu, que és on es produeix aquesta concentració i congestió de gent que puja i baixa cada dia a treballar a Andorra i a dormir a la Seu i al revés, no? Per tant, ens sembla que és una actuació important. Queda clar que la Generalitat està impulsant un sistema de trens tramvies a Catalunya. Fa pocs dies ja anunciàvem un tren tramvia al Bages. Hem licitat també un estudi informatiu de tren tramvia entre Girona i Banyoles, i per tant estem tirant endavant aquests projectes, i aquest és el que nos veiem més concret aquí en el Pirineu. Hi ha qui ens havia demanat un tren que anés de Puigcerdà a la Seu, i això ens sembla que és exagerat. En canvi, aquest que és molt més petit i molt més curt, ens sembla que té possibilitats de ser una realitat.
0: Just després que es fes l'anunci, l'Ajuntament de la Seu ha dit que s'ho estudia per comprovar si realment pot beneficiar la ciutat i demana a formar part de la planificació d'aquest projecte. Sobre aquests dubtes, Manel Nadal assegura que es comptarà amb l'opinió del territori.
2: És evident que qualsevol actuació que fa el govern de Catalunya l'ha de fer d'acord amb els ajuntaments i amb els ens locals, els consells comarcals i el territori en general, l'Alt Pirineu, no? Jo crec que, per tant, aquí sí que tenim un treball a fer, de diàleg. Ara el que hem fet és licitar una consultoria, un grup tècnic que ho va redactar, i aquest grup, quan estigui ja contractat, el que ha de fer és, d'acord amb la Generalitat, parlar amb tot el món local i també amb les entitats econòmiques del territori.
0: Finalment, el secretari general ja ha afegit que, tot i que es tracta d'un projecte de gran envergadura, hi ha la voluntat d'avançar-hi.
2: Bé, jo crec que hem de prendre consciència de que la Seu Andorra és l'àmbit més poblat del Pirineu català, i per tant que és el gran nucli de ciutadà i d'impuls econòmic i d'impuls territorial. Avui estem aquí a l'aeròdrom o l'aeroport de la Seu Andorra, que també és un altre element positiu i que també estem potenciant. Jo crec que el Pirineu ha de prendre consciència de que té un espai central econòmic, que és aquest, la Seu Andorra, i aquí hi ha un àmbit de molta població, que és el que dona potència en aquest territori, que fa possible que tinguem aquestes infraestructures. Bueno, si es fa l'estudi informatiu i ens gastem, penso que són uns 800.000 euros, és un estudi important i, per tant, tot dependrà de la disponibilitat pressupostària, però si els andorrans avançen el seu tram, jo crec que això ens impulsarà nosaltres a seguir amb el nostre.
0: L'estudi d'habilitat contempla que aquest tren tramvia tindria una longitud d'uns 20 quilòmetres i un mínim de 4 parades a la Torcell, perquè a més de la seu començaria des de l'aeroport, seguiria per Montferrer i arribaria i faria parada també al municipi de les Valls de Valira abans d'enllaçar amb Sant Julià de Lòria, ja en territori andorrà, i des de Sant Julià començaria una segona línia que aniria fins a Escaldes-Engordany.

0: Sis infants sahrauïs han arribat aquest dijous al matí a la Seu d'Urgell, on hi passaran l'estiu en el marc de la campanya d'acollida que ha organitzat un any més l'ONG Pirineu amb el Sàhara, mitjançant el projecte Vacances en Pau. Carla Fernández, portaveu de l'entitat d'Urgellenca, explica que han preparat diverses activitats pels menors acollits, però que alhora també prendran part en el casal d'estiu municipal, gràcies a la col·laboració un any més de l'Ajuntament de la Seu. Ara fa tres estius es va recuperar les estades i el conveni amb el consistori per donar suport econòmic a l'ONG, que es concreta mitjançant una subvenció directa per fer front a les despeses del desplaçament d'anada i tornada d'aquests infants i les inscripcions al casal.
1: Tenen sis nens, sis infants, que arriben aquí a la Seu d'Urgell i, bueno, tinc programades algunes activitats, però durant el dia a dia van al casal municipal, que ens el subvenciona l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, junt amb els vols a Barcelona i a l'autobús. I bé, bueno, moltes ganes de rebre'ls.
0: L'objectiu, expliquen, és millorar la qualitat de vida d'aquests infants que viuen al llarg de l'any al campament de refugiats de Tindouf a Algèria i oferir-los la possibilitat de conèixer una realitat diferent a la seva i una nova cultura. També s'aprofita l'estada per fer-los revisions mèdiques.
1: L'objectiu del programa de Vacances en Pau és, bueno, que passin revisions mèdiques, no? que s'alimentin, que es nutreixin, perquè ja no tenen els aliments suficients, que aprenguin també una nova cultura i bueno, sobretot lo dels metges, no? Que passin revisions, les bàsiques, i qualsevol cosa que pugui sorgir també solucione.
0: Com a novetat d'enguany, Pirineu amb el Sàhara organitza una caminada popular oberta a tothom sota l'ema Caminem Junts pel Sàhara, que es farà el 16 d'abril. Se sortirà el 7 de l'espre des de la plaça Joan Sansa.
1: Farem una caminada solidària, per dir-ho així, bueno, passejada millor, és apta per a totes les persones, és de 3 quilòmetres i farem un circuit circular per la Seu i començarà Joan Sansa. Tindrem venda de recades i de llibres, una mica per recaudar també per el projecte Vacances en Pau i que puguin vindre més infants.
0: Els infants passaran a 2 mesos amb les famílies d'acollida que se'ls ha assignat i impulsen també al llarg de l'any l'entitat campanyes de sensibilització i de recollida de material. L'Ajuntament de la Seu ha presentat una nova edició de l'Agenda d'Activitats d'Estiu, una publicació que aplega una cinquantena de propostes culturals programades aquest juliol, agost i setembre per l'Àrea Cultura, la de Joventut, l'Espai Armengol i la Biblioteca Sant Agustí, també per entitats i associacions de la ciutat i de la comarca. S'inclou teatre, concerts, dansa, cinema, circ, exposicions, activitats familiars i tallers. La majoria són gratuïtes, però n'hi ha algunes que són de pagament o que requereixen inscripció prèvia. A l'agenda s'hi destaca, hi ha un apartat especial per alguns dels esdeveniments més significatius d'aquest estiu, com el Festival dels Set Inferns, el Festival de Música Antiga dels Pirineus, la trobada amb els acordionistes del Pirineu i el Retaule de Sant Armengol. En el cas del FEMAP, recordem que justament s'inaugura avui. Aquest vespre a la catedral hi haurà el concert inaugural. En parlem d'aquí un moment a l'agenda. Entre les propostes més destacades també s'ha esmentat l'exposició de l'artista urgellenc Oriol Garreta, Beca, que es titularà Si estàs llegint això ja és massa tard, i que es podrà visitar del 10 de juliol al 29 d'agost a la Sala La Cuina. Paral·lelament, una part important de la promoció forma part de les iniciatives adreçades a joves sota la marca Insomni o al públic familiar amb l'imaginari. L'agenda també informa dels diferents canals de venda d'entrades en aquells casos en què sigui necessari. Pel que fa a les principals activitats i novetats d'aquest any, s'ha destacat com a més imminent que la setmana que ve Enric Riu, músic, docent i col·laborador també de Ràdio Seu, presentarà per primer cop una creació pròpia a la Seu. Serà el concert titulat Pedres Mortes, acompanyat de Morfosis Duo. Del 24 al 27 de juliol hi haurà la trobada amb els acordinistes, el 17 de juliol un concert dels grups Sorgen i Freddy's Jazz Band. Pel que fa a activitats infantils, han destacat l'espai d'experimentació multisensorial que hi haurà dimecres que ve, ioga en família el 21 de juliol i el laboratori de contes amb el Refugi Canalla l'11 d'agost, i en espectacles familiars el 23 de juliol hi haurà Street Sale de Los Colgados i el 18 d'agost La Tendresa del Riure, comèdia visual. I aquesta promoció cultural també inclou aquest cap de setmana mateix la representació de l'obra de teatre Cyrano de Llobregat de la companyia La Piscifactoria. Es podrà veure aquest dissabte, demà, a les 7 del vespre, al Teatre del Col·legi La Salle. Aquesta creació s'inspira en la coneguda figura de Cyrano de Bergerac, un personatge habilíssim, tant amb el floret com amb la paraula, però amb un nas de dimensions gegantines que li condiciona la vida. Entre el repartiment hi ha l'urgellenc Jordi Rivera Altimir. Nascut a la Seu, recentment s'ha estrenat a Barcelona aquesta obra una bona rebuda perquè han omplert les tres representacions que s'han fet i alhora han rebut molt bones crítiques. Rivera explica que li feia il·lusió poder programar aquesta actuació també a la seua.
2: Doncs bé, estem molt contents que per primera vegada podem venir amb el grup de teatre de Piscifactoria a la seua a portar aquesta representació, i és perquè els meus inicis de fet van ser a la seu, al Teatre de la Salle, mai més ben dit, i res, vaig estar amb aquesta companyia per més de 10 anys aquí a Barcelona i per fi hem tingut l'oportunitat de venir a la seu.
0: Cyrano de Bergerac, que és un gran clàssic universal del teatre europeu, es va estrenar a París el 1897 i avui, més de 100 anys després, arriba aquesta adaptació en què l'acció se situa en un context ben diferent, en un institut de formació professional a la zona del Baix Llobregat.
2: Cyrano de Llobregat és una obra doncs, que ens trasllada a una escola d'adults a la perifèria de Llobregat, i dins d'aquesta escola hi ha un grup de teatre que representa el clàssic de teatre de Cyrano de Bergerac. Una mica on ens porta l'obra és un paral·lelisme entre l'obra de Cyrano de Bergerac i el que els hi passa als mateixos alumnes. I una mica el que anem travessant els diferents sentiments que crec que tots ens podem sentir interpel·lats amb l'obra són el de l'amor, el de l'autoestima, la necessitat d'entendre qui som i una mica de, en definitiva, de trobar un lloc al món.
0: Una altra singularitat d'aquesta representació és que la companyia, la Piscifactoria, va sorgir de l'àmbit científic d'un grup d'estudiants que ara ja són professionals en aquest àmbit.
2: Doncs som i l'integrem set actors i actrius, la majoria del món de l'àmbit mèdic, ja que el grup de la Piscifactoria originalment va sortir del grup de teatre i medicina de la Universitat de Barcelona, i el nostre director també, el Cristian Llàcer, que porta endavant l'empresa de l'obra. Al final és una mica el concepte aquest de metateatre, no? De veure com teatre dins del teatre, on és més fàcil doncs, poder jugar o poder veure com els diferents personatges en el seu àmbit com persones normals i a la vegada com actors sobre l'escenari.
0: Són declaracions de Jordi Rivera en una entrevista que matarem aquest migdia al programa de Carreter i Manta. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir de manera anticipada al web entradium.com. També es podran aconseguir taquilla demà mateix abans de la funció. I la Vall de l'Avança viurà avui i demà la segona edició del Festival, un esdeveniment que vol contribuir a donar vida a la zona mitjançant diverses activitats culturals i socials amb un bon ambient. El Festival començarà avui mateix i està dividit en dos escenaris diferents. Marc Recarens, gestora de l'espai l'Avança i organitzador del festival, explica que d'aquesta manera volen contribuir a donar vida a la Vall de l'Avança.
3: La idea precisament del Festival és això, allunyar-se de tots aquests macrofestivals lucratius que hi ha a l'estiu i fer una proposta de proximitat de quilòmetre zero amb la intenció una mica de, ja que la Vall de l'Avança és un lloc bastant desconegut, la idea és que sigui una mica com un portes obertes de la vall, que la vall es pugui obrir al món i que d'alguna manera el món pugui conèixer la vall i que sigui un espai de trobada on poder compartir entre els veïns i veïnes i també els visitants. I també això, un punt de trobada entre artistes, artesans, un lloc on es pugui crear i compartir a través de l'art, de la música, de les arts escèniques, del circ.
0: La jornada d'avui es farà al Refugi de l'Arp, a l'estació de Nòrdic de Tuixent l'Avança. Des de 2:15 de vespre hi haurà un taller de teles acrobàtiques amb les cogoles i al cap d'una hora, a 9:15, començarà un sopar popular. Després es podrà gaudir d'un concert de blues rodel amb el grup The Goat Milk Shots i per completar la nit una jam session i una sessió de PD.
3: El divendres engeguem a dalt al Refugi de l'Arp a 8:15. Començarem amb un espectacle de teles aèries que es titula Les Cogoles, que ho fan doncs, des d'unes noies que fan tela de Solsona i proposen un cabaret rural. Llavors, seguidament, hi haurà un concert de blues rural d'un grup que es diuen The Goat Milk Shots i seguirem amb un sopar popular i llavors hi haurà una jam session dinamitzada pels mateixos músics que col·laboren al festival, però oberta a tothom, i llavors finalment punxadiscos i una mica de musiqueta fins a una mica més enllà de mitjanit. Llavors el Refugi de l'Arp és un lloc espectacular perquè està a 1.200 metres i des d'allà dalt es pot veure tota la vall i per tant és un escenari brutal.
0: Demà dissabte hi haurà activitats al llarg de tot el dia a l'Espai L'Avança, a Sorribes, a les 11 del matí i fins a les 4 de la tarda es podrà visitar la Fira d'Artesania i, paral·lelament, al matí tindrà lloc un taller de circ amb la companyia Plou Poc i un taller d'estampació botànica ofert per Hatimú. Ja després de la fira, de les 5 a les 7 de la tarda, la llibreria El Refugi Canalla oferirà també un espai de joc per a primera infància.
3: Sí, el dissabte aquí davant de l'Espai L'Avança tallem el carrer a Sorribes de l'Avança i, per tant, ocupem tot el carrer per fer-hi aquesta celebració. A les 11 del matí comença, engeguem amb tot. Hi haurà la Fira d'Artesania, que aquest any comptem amb 18 paradistes d'artesania de diferents tipus, ja des de roba fins a joieria, fins a alguna cosa de menjar. També hi ha... què més hi ha? Bueno, hi ha titelles, hi ha diverses coses, i llavors a les 11 a 1 hi ha dos tallers diferents. Hi ha un taller de circ, de trapezi i malabars, i un taller d'estampació botànica. Tots dos tallers són oberts i no cal inscripció, i no és que durin dues hores, sinó que durant dues hores les persones poden anar passant i aprendre aquestes diferents tècniques de circ i d'artesania.
0: També demà a la tarda es durà a terme un cafè tertúlia organitzat pel col·lectiu Reviure les Valls.
3: Doncs Reviure les Valls és una associació que va néixer fa uns 15 anys aquí a la Vall de l'Avança, Josa i Tuixent, amb la idea una mica d'anar més enllà de les fronteres polítiques i de poder unir tots els veïns i veïnes d'aquest territori i proposar diferents activitats culturals o relacionades amb l'habitatge també, per tal de, doncs, tal com diu la paraula, reviure les valls i que sigui un lloc, doncs, actiu, on passin coses i es puguin fer diferents propostes. Llavors, durant 15 anys s'han fet moltes coses diferents, però l'objectiu principal és aquest, no? Sempre, doncs, trobar maneres de crear vincles i de teixits entre tots els pocs veïns que som aquí a la vall i lluitar per aquest repoblament.
0: Marc Arens hi afegeix que en aquesta segona edició volen mantenir la filosofia de fer un festival adaptat a la realitat local.
3: Sí, clar, aquí, bueno, d'entrada ja estem bastant aïllats físicament. Per arribar aquí s'ha de fer un port de muntanya, i amb tot el que això implica, llavors, per això també el que hem fet és que ho fem a partir de subvencions i volem que sigui d'accés lliure i gratuït. I llavors ho fem tot amb un grup, vinculant el teixit associatiu de la vall. Ens hem ajuntat i hem unit forces per cadascú aportar el seu granet de sorra i poder fer aquest esdeveniment en dos espais diferents i que pugui adaptar una mica els espais, doncs, al tipus a l'afluència de gent que pugui haver-hi i que sigui, doncs, un model sostenible pel territori.
0: Pel que fa a les últimes activitats previstes, demà al vespre hi haurà els muntatges escènics Un metre quadrat, de la companyia Plou Poc, Mary Jones Grandiosa, de Maria Cabañero, i Desàndola, de Laia Balaguer. I per completar-ho, a la nit se succeiran els concerts del grup de cúmbia psicodèlica Nautas Loops, a partir de 2:15 del nit, el conjunt de rumba de Velcros i el reggae i drum and bass de John Brown. Un grup de residents de la Seu d'Urgell ha organitzat un centre de recollida de material per a les víctimes del doble terratrèmol que va tenir lloc la setmana passada a Veneçuela, una acció solidària que es coordina des del Bar Nou, on hi ha el punt de donacions, i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. L'horari és de dimarts a diumenge, de les 11 del matí a les 3 de la tarda. Els impulsors de la iniciativa han explicat que entre els productes sol·licitats hi ha aliments amb caducitat llarga, concretament llet en pols i fórmula infantil, i medicaments com analgèsics, antibiòtics, venes, sèrum, alcohol pur i aigua oxigenada. També s'accepta productes d'higiene personal, com sabó de bany, xampú, pasta de dents, raspalls de dents, tovalloles, paper higiènic o tovalloletes. En canvi, per raons de logística, no s'accepta roba ni calçat. L'Agència de Residus de Catalunya ha resolt atorgar més de 90.000 euros per retirar amiant de cobertes d'edificacions afectades per la pedregada que va tenir lloc a les Valls d'Aguilar el 19 d'agost de l'any passat, ara fa prop d'un any. En total s'atorga 19 ajuts a persones físiques, autònoms o comunitats de veïns. Aquesta línia de subvencions té com a objecte fomentar la neteja, la retirada, el transport i el tractament d'aquests residus de fibra o ciment, i cobrir també les despeses econòmiques ja efectuades de cobertes que contenien amiant. S'ha resolt resolt els ajuts d'acord amb les dades que va recollir el Servei Meteorològic de Catalunya d'aquest episodi de tempesta, tot plegat amb la finalitat última d'aconseguir la millora ambiental i minimitzar el risc d'aquest material. Els imports s'han determinat segons els metres quadrats d'amiant a retirar, atenent un escalat que abasta per a cobertes d'amiant, per exemple, de fins a 49 metres quadrats, 2.000 euros, de fins a 100 metres quadrats, 40 euros per metre quadrat, cobertes d'amiant de 100 a 500 metres quadrats, 30 euros per metre quadrat, i en xifres superiors, 20 euros per metre quadrat. S'ha fet per concurrència pública no competitiva.
4: Pirineu.
0: El Parc Natural del Pirineu ha posat en marxa un passaport propi. Es tracta d'una iniciativa orientada al públic familiar, que consisteix en un llibret editat en paper on hi ha activitats d'interès i una trentena d'indrets escollits que els infants poden segellar. Entre les propostes hi ha centres d'interpretació d'informació, activitats de l'agenda de l'espai natural fetes per empreses acreditades i miradors. Els joves que aconsegueixin segellar el carnet d'explorador tenen una recompensa. A mesura que van sumant més segells, obtenen premis valuosos i es pot recollir en alguna de les oficines del parc. N'hi ha a Llavorsí i també a Montferrer. Entre les recompenses hi ha gorres i punts de llibre, accés a un circuit d'aventura, bosses de roba i embolcalls d'entrepà reutilitzables, samarretes i contes infantils per pintar. El parc disposa d'una agenda estiuenca plena de propostes, no només per a les famílies, sinó per a tots els públics. Es pot consultar al web parcsnaturals.gencat.cat. Unes 2.000 ovelles han començat aquesta setmana el camí a peu a través del Pallars Jussà per anar cap a les muntanyes del Pallars Sobirà per trobar-hi herba verda i fresca i passar l'estiu. Cada cop són menys però els pastors que fan la transhumància i, a més, els que encara ho fan lamenten el mal estat d'alguns trams de cabanera que ara estan emboscats i amb parets caigudes. Els pastors que encara mantenen viva la tradició de pujar el ramat a peu han alertat que aquesta feina té els dies comptats al Pirineu i a Catalunya si les condicions no canvien radicalment. La situació, diuen, s'agreuja també amb la circulació pels trams de carretera, on es troben amb la impaciència de molts conductors. El pastor David Molí ha fet referència al mal estat de les cabaneres i demana ajuda per mantenir-les.
5: Aquests diners que gasten amb segons quines coses podrien tenir una mica en compte. Ja que són diners públics, vull dir, s'hi podrien destinar una mica més. Vull dir, això els ajuntaments a nivell i a nivell municipal, tornar a recuperar una mica les cabaneres, perquè aquí mateix, on passem a Arinyà, no, ara, de l'any passat cap aquí s'ha limpiat bastant, però tot i així, vull dir, hi ha moltes parets baixades que sí que s'haurien de poder recuperar.
0: També hi ha dit la seva Ramon Cornellà, un pastor jubilat que ha vist com al llarg dels anys s'ha anat deteriorant aquestes cabaneres perquè els camins estan descuidats i pel que fa al pas per carreteres critica el fet que a tothom li agrada veure aquests ramats passejant-hi, però que s'impacienten quan veuen que dura una estona.
6: Has de fer tot el rato de carretera, hi ha una hora i mitja de carretera, i si no surts de bon de matí, el problema el tens que la gent... Tenen temps per mirar els ovelles, però no tenen temps per esperar-se 5-10 minuts. Vull dir, la vida no es compon de 5-10 minuts. La vida, menys, amb un minut s'acaba la vida. Disfruteu, en vez de apretar la gent, els pastors que pugem cap amunt, disfruteu una mica més. I això no passa cada any. Només passa... Bueno, cada any. Cada any sí que passa, un cop a la primavera i un cop a la tardor. Però... Si anem anant tancant les àrees aquestes, van quedant sense carrerada, la gent no es foten nos a veure's passar per la carretera o que sigui, no, s'acabarà al final, la gent ne queden tips, i la gent, pues, miren de tenir-los a casa i ser com bé, pues, si no poden marxar per la muntanya, estar volant o el que sigui.
0: Amb tots aquests condicionants, David Molí adverteix que la transhumància és una tradició mil·lenària en zones com el Pirineu, però que ara mateix està en un autèntic risc d'extinció.
5: Però tot i amb això, crec que tot això té els dies comptats. La feina que nosaltres fem té els dies comptats. Li serà de canviar 10 velles, n'hi haurà sempre, però no d'aquesta manera que es fan. Perquè primera, que ja no es troba ningú per fer-ho, t'has d'adaptar molt a les circumstàncies que hi ha, i avui és un enrenou. Nosaltres fem una transhumància de 2 dies, i perquè m'ho suposa, 2 dies de caminar ja ho tenim ben preparat, doncs no tenim problema. Però si s'ha de fer transhumàncies llargues, tot això es va acabant. Vull dir, ja no hi ha ni la gent preparada, el que has dit dels camins igual, I bueno, cada vegada el que dius t'has d'anar adaptant. Vull dir que el fet de fer la transhumància avui a un camió perquè és molt més còmode.
0: Aquests dies tres ramers des dels pobles de Puigverd, Sant Joan de Vinyafrescal i Torralla fan dues etapes per arribar a la muntanya d'Ancs, ja al Pallars Sobirà, on hi passaran tres setmanes, i després seran portades a la muntanya de Seuri, el terme municipal de Sort, on hi passaran tot l'estiu. Junts per Catalunya ha fet aquest cap de setmana passat un homenatge pòstum a Ferran Lloret, president comarcal de la formació al Pallars Sobirà. Lloret va morir aquest mes de març passat als 58 anys. El reconeixement s'ha fet en el marc de l'Assemblea de Junts a l'Alt Pirineu, que ha tingut lloc a Esterri d'Àneu i que va presidir el secretari general de Junts, Jordi Turull, juntament amb el president del partit a la vegueria pirinenca i també alcalde d'Oliana, Ricard Pérez. També hi van ser presents, entre altres, el diputat Urgellenc i portaveu de Junts per la Seu, Jordi Fàbrega, la diputada pallaresa i alcaldessa d'Isona i Conca Dellà, Genena Vella, i el diputat del Congrés, Isidre Gavín, a més de militants del Pallars Sobirà i amics i familiars de l'homenatjat. Ferran Lloret i Riart, nascut el 1967, va desenvolupar la seva activitat política i associativa al Pallars Sobirà i va ser regidor de l'Ajuntament d'Esterri d'Àneu, on va exercir com a cap de llista de Junts a les eleccions municipals de 2019 i 2023. Parlament, el 2019, Lloret va ser elegit vicepresident del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, on també va ser-ne conseller, i a banda d'aquesta faceta política en l'àmbit esportiu i associatiu, havia estat president del Consell Esportiu del Pallars Sobirà, des d'on va impulsar l'activitat física i l'esport escolar a la comarca. També comptava amb una llarga trajectòria com a bomber voluntari i havia estat monitor i formador d'esquí. D'altra banda, aquest darrer cap de setmana el Pirineu també ha acollit un altre reconeixement de caire polític i cívic, i és que s'ha fet un homenatge al president Jordi Pujol, organitzat per la Joventut Nacionalista de Catalunya, la JNC. Es va fer a Planoles amb la col·laboració de l'Ajuntament d'aquest municipi de la Vall de Ribes. La jornada va comptar amb la presència, entre altres, de l'exalcalde de la Seu i exdiputat al Parlament, Albert Batalla. Tal com m'han explicat des de la JNC, volia servir per reconèixer la trajectòria política institucional del 126è president de la Generalitat i el seu compromís sostingut amb Catalunya al llarg de tota la seva vida. Unes 500 persones es van aplegar en un homenatge de caràcter intergeneracional i amb persones de diferents sensibilitats polítiques, però amb el nexe d'estar vinculades històricament al mateix espai polític i la voluntat, indiquen, de reconèixer una figura capdalt del catalanisme contemporani. L'atur ha repuntat en 255 persones, un 1,71% aquest mes de juny a les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i Aran. Ara la xifra de persones inscrites a les oficines d'ocupació és de 15.155, una dada gairebé igual a la de fa un any. Malgrat l'increment de l'atur registrat, el mercat laboral ha continuat generant llocs de feina, si bé aquest fet s'atribueix sobretot a l'actual campanya agrària de la Plana de Lleida, amb feines molt temporals. Durant el juny, la demarcació ha registrat 225.900 afiliats, 6.200 més que el maig i 7.500 més que ara fa un any. El gruix principal de l'increment es concentra en persones sense cap ocupació anterior, que són 348. Durant el juny s'han signat més de 19.000 contractes, 4.700 més que el maig i 2.300 més que un any enrere. Sigui com sigui, la de Lleida està l'única demarcació catalana i una de les 10 úniques de l'Estat on la desocupació ha augmentat durant el mes de juny. I en successos destaquem que, com ja pensàvem ahir, un home de 74 anys ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni dins el municipi de Conca de Dalt. Segons informava i Protecció Civil, cap a l'una del migdia el telèfon 112 va rebre un avís que alertava que havien tret de l'aigua un banyista que estava inconscient. Els fets es van produir al poble d'Aramunt, zona d'esbarjo que no té servei de vigilància. Fins allà s'han desplaçat dues unitats terrestres i helicòpter del SEM. A la víctima se li va fer maniobres de reanimació, però no se li va poder salvar la vida. És la primera víctima mortal en aigües interiors de Catalunya des de l'inici oficial de la campanya de bany el 15 de juny passat. Tot i això, els dies abans ja hi havia hagut la mort de fins a 6 persones a les platges catalanes. Per tot plegat, en un comunicat, Protecció Civil ha remarcat la importància d'extremar les precaucions aquest estiu a les platges, però també a les piscines i espais d'aigua interiors, com poden ser embassaments, estanys, rius o gorgs.
4: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
7: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Ampliació ara de notícies amb les que trobem a la premsa. El diari Andorra destaca la trobada diplomàtica ahir entre Andorra i Xipre, en què el país xipriota ha mostrat el ple suport a l'impuls de l'acord d'associació. El ministre d'Afers Exteriors confia que el bloqueig que hi està fent ara mateix Bulgària en relació amb San Marino es pugui resoldre aviat. Però destaca que el Ministeri d'Educació d'Andorra estudia retirar els iPads de les escoles i de manera definitiva després que s'ha descobert que els menors tenien accés a contingut sexual. Des de l'executiu afirmen que va ser el cercador Google qui va oferir-los imatges inadequades després que una actualització esquivés els filtres de seguretat. El periòdic també ofereix una entrevista amb el pilot de motos Xavi Cardelús, que aquests dies ha anunciat la seva retirada de la competició. Assegura que ara mateix ja no sentia que estava fent allò que havia estimat des dels 6 anys i per això ha decidit deixar la carrera com a pilot. Seguirà parlant dels temes que comentàvem fa un moment, aquesta mort d'un banyista de 74 anys al pantà de Sant Antoni, i també dels incendis que hi ha hagut aquest dijous. Un d'ells ha estat a Sales de Pallars, de vegetació agrícola i forestal, i un altre ha estat a Sant Climenç, al municipi de Pinell de Solsonès, i de fet a tot just 5 quilòmetres del municipi de Bassella. I la mañana es fa ressò de la mort d'un home de 70 anys a les Borges Blanques en un accident amb un tractor. El vehicle va sortir de la via.

I regió es fa ressò del bon moment de l'organització del Carnaval de Solsona. Aquest any l'han tancat amb superàvit i prepara una nova cobla organitzativa amb canvis en el format de les nits. Obrim l'agenda recordant, com dèiem, que avui s'inaugura el Festival de Música Antiga dels Pirineus, el FEMAP. Ho farem un concert de la formació Ensemble Barcelona a Comtal sobre peces singulars creades a la Catedral de Barcelona al llarg de la història. Avui a les 9 del vespre a la Catedral de Santa Maria d'Urgell. Oberta la Fira Pirineu Clic, exposició de col·leccionisme de Playmobil a la Seu. Es pot visitar fins aquest diumenge de 10 del matí a 2 del migdia i de les 4 a les 8 del vespre. Està tant a la sala de Sant Domènec com al centre cívic El Passeig. Representació de l'obra de teatre La Visita de la Vella Dama. Aquest dissabte a les 7 del vespre, a 8:15 del vespre, al carrer Albert Vives. Festa Major de Drell. Aquest cap de setmana comença avui amb un sopar popular a la plaça, 9:45, a 10:45 bingo popular, a 12:15 nit de gresca amb DJ Quartelillo, demà a les 5 de la tarda campionat de botifarra, a 12:15 de matinada ja ball de nit amb el duet Láser i en plena matinada concert del grup Ground Kids i sessió de DJ Rabat. Diumenge a 12:45 del matí migdia, de missa a les 12 vermut de Festa Major, a 7:15 activitats pels més menuts i a 8:15 ball de tarda amb Josep Lissancos. Pujada de la Torreta de Cadí des de Fórnols, on, com dèiem, aquest cap de setmana també hi ha el Festivança, aquest dissabte a les 7 del matí des de la plaça Quartel. Aplec de la Vall del Mig a Alinyà, també aquest cap de setmana, aquest dissabte a la 1 del migdia missa, a 3:15 dinar de Germano, 4:45 ball d'acordió amb Marc Tomàs, a les 7 del vespre concert de Stolen Tunes, a les 9 sopar preu popular i a les 11 de la nit de música amb Pere Rita Bauler. Corset d'introducció al món de les pavellones a la Seu aquest dissabte, a la part teòrica, de les 6 a les 8 del vespre, al local de Meteo Pirineus, i diumenge sortida pràctica a la zona del Pla de les Forques. Com deien també, representació del Teatre Ciutadana de Llobregat amb la companyia La Piscifactoria, aquest dissabte a les 7 del vespre al Teatre de la Salle. Concert del grup Canzalem a Tragó, per a Mola, aquest dissabte a les 8 del vespre, a l'església de Santa Llúcia. Festa del Roser de Civís aquest dissabte, ball de nit amb el grup Crestel i diumenge missa i vermut de Germanó. I diumenge ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Solsona, 8:15 del vespre a la plaça de les Monges, organitzat per Amics de la Sardana. Recordem que també hi haurà ballada de sardanes dimarts, que és dia de Sanot, Festival de Seu, a 8:15 del vespre a la plaça dels Soms, davant de la catedral. Aquests i més temes, com sempre, al web radioseu.cat/agenda.

0: Els esports d'aquí.
1: Nova medalla per palistes del Cadí Canoe Kayak als campionats del món júnior U23 d'eslàlom a Cracòvia, Polònia. Ahir, Marc Vicente va obtenir el bronze a la prova de patrulla seu masculina. El canoista urgellenc ha aconseguit amb l'equip espanyol aquest tercer lloc al costat dels bascos Àlex Segura i Oier Díaz, i participaven 18 països i van fer un temps de 92-84, quedant-se uns 5 segons dels campions França. El segon lloc va ser per Txèquia. Pel que fa a la resta de proves, les embarcacions de l'equip espanyol van fregar la medalla en U23 femení, un quart lloc en júnior masculí, un quart lloc, i en U23 femení, un cinquè, i en júnior femení van quedar 600. La República Txeca va ser el gran protagonista d'aquestes tres categories perquè va guanyar en totes tres. El bronze de Marc Vicente s'afegeix als obtinguts dimarts per Manel Contreras i per Dominic Cabrzeszka, palista del Cadí Canoe Kayak que competeix en Polònia, a la cronometrada Kayak Cross, a les respectives categories U23 masculí i U23 femení. I recordem que dimecres Anna Simona es va proclamar campiona mundial de patrulles KU23 al costat de l'Eire Gonyi i a ser assegura. Entren ja en acció les semifinals i finals individuals d'aquests Mundials Júnior U23. A aquesta hora ja han començat les semifinals de KU. En U23 femení, a la presència d'Anna Simona i Dominica Bresesca a nivell femení, i les basques Leire Gonyi i ser assegura. I a l'eliminatòria prèvia, Gonyi va fer el millor temps i Bresesca va ser sisena i Simona setena. En U23 masculí hi haurà l'urgellenc Manel Contreras i el pallarès Faust Clotet, i en júnior masculí l'únic representant català serà el també pallarès Magí Molles. També s'ha classificat el Donostier Mario del Teso. Demà serà el torn de les semifinals i finals de seu. En U23 masculí, tant Oier Díaz, tercer a la classificatòria, com Marc Vicente i Àlex Segura hi seran. En U23 femení hi ha les basques Malingut i Redinora López. En júnior masculí, els catalans Oriol Cercós i Toni Arredes, tots dos del mig segre de punts, a més de Mario del Teso. I en júnior femení, el Cadí Canoe Kayak hi ha representat per Ona Pere Alegre, que competeix amb l'equip d'Andorra, i per l'equip espanyol hi ha Noa Segura, a Maria García i a Eisea Celaya.

0: Continua la calor, tot i que avui encara no serà tan intensa com el que s'espera pels pròxims dies. Aquesta nit, a la mínima, la seu ha baixat fins als 15 graus, però de bon matí ja s'enfilava fins als 22. A aquesta hora hi ha també 24 graus ja a Organyà i 21 a Oliana i a Alinyà. A alta muntanya destaquem els 11 graus a mateix del pic de Salòria, 8 a la Tosa d'Alp, 14 als refugis de Prat de Guiló i Malniu, també a Port del Comte, i 10 a Cert Escan, la Bonaigua i buida ulla. I una previsió que està marcada pel domini total del sol. Gairebé cap núvol a la vista en els mapes, ni al cel, i aquesta serà la tònica per tot avui, amb una màxima que pot tornar a enfilar-se en conseqüència. Avui a la seu la màxima pot arribar fàcilment fins als 34-35 graus, se n'esperen 33 a Sort, 37 a Tremp, i més suau, 27 graus a Puigcerdà i a Viella. Demà la mateixa situació. Domini total de l'anticicló, gairebé cap núvol a la vista, arreu de Catalunya, i una màxima que, tot i això, demà fluixarà una mica, la seu es pot quedar en 33 graus. Les mínimes aquesta nit vinent tornen a estar, en general, entre els 13 i els 15 graus al Pirineu, i per diumenge la mateixa situació. L'anticicló absolutament instal·lat no només al Pirineu, sinó a tot Catalunya, i sense cap núvol ni precipitació a la vista. La farmàcia de guàrdia des d'avui a la seu és la Marcinyac, del carrer Major 34, que també estarà de guàrdia per el dia de Sant Ot aquesta setmana que ve. I a 3 minuts per les 10 tancarem ja l'informatiu. En aquest divendres 3 de juliol, avui a Sant Tomàs, és tot moment més notícies en xarxa a les 10, a les 11 el temps, i després una nova edició del programa Carretera i Manta. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
0: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 € de descompte fins al 30 de juliol.

Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al Parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Tot i l'actuació del SEM, el jove ha acabat morint. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat els fets i ha dit que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes. La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors del crim. La Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com l'AP7, l'AP2, en un context de congestió i sinistralitat creixent a l'AP7. De fet, a hores d'ara en mobilitat hi ha afectacions que es concentren sobretot a l'àrea de Barcelona. En concret, a l'AP7 hi ha trànsit dens entre Barberà del Vallès en sentit Tarragona i un carril tallat per avaria entre Sant Cugat i el Papiol en sentit Girona. També hi ha retencions a la B10, trànsit dens a la B20, a la C58 i cues a la C59 a Caldes de Montbui. A Girona està tallada la G660 entre la Bisbal de l'Empordà i Calonge per un incendi de vegetació. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i és previst que arribin dissabte al matí a Madrid abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts per terratrèmol s'eleva a 29, segons el Ministeri d'Exterior. I segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sinistre ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet de Rosselló, a la Catalunya Nord. L'incendi ha obligat a evacuar més de 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'Equador de la legislatura. I Barcelona ha donat la benvinguda al Tour de França amb la presentació dels 23 equips participants. Ho ha fet a l'avinguda

0: només fan obra pública.
1: Ah, sí?
0: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, MEI està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
1: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
0: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i excavacions MEI. Sempre al teu servei.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 € de descompte fins al 30 de juliol.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Un incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà afecta la zona de Sant Pol i l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç, que estan confinats de manera preventiva. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la zona demanant a la població que tanqui portes i finestres. Els bombers treballen en el foc amb 15 dotacions, 3 de les quals aèries. La J660 està tallada per seguretat a causa del fum. I els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i ha demanat contundència contra la tinença d'armes i el tràfic de drogues.
1: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts si estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
0: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i a repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com ara la AP7 i la AP2 en un context de congestió i sinistralitat creixent, sobretot a la AP7. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol en el marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i està previst que arribin demà a Madrid i abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts pel terratrèmol s'eleva a 29. Segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sisme ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026, sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire el govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. En esports, Espanya ja és a 8 anys de final pel Mundial després de golejar Àustria per 3-0 als 700 i pel que fa al temps s'espera un nou repunt de la temperatura amb màximes que avui tornaran a superar els 37 o 38 a la Plana de Lleida, a la Conca de Tremp i a les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Concretat que les millores inclouen l'augment de la plantilla, que passa a ser de 20 persones, el doble que l'actual, la incorporació de nova maquinària i una nova planificació per sectors. Per la seva banda, el gerent de la Mancomunitat, Jordi Vilaró, ha subratllat que no es tracta d'un pla de xoc puntual per fer una intervenció específica en un carrer o un barri determinat, sinó d'una nova rutina de treball que es mantindrà sempre i que dividirà la Seu d'Urgell en tres intensitats d'actuació per garantir un servei constant els 365 dies de l'any. Per exemple, aquesta actuació serà de forma especial intensa al centre històric. L'aeroport d'Andorra, la Seu d'Urgell, tindrà el primer vertiport del Pirineu per a drons i aeronaus elèctriques. Aeroports de Catalunya han licitat el projecte i les obres amb una inversió de fins a 555.000 euros dins el programa europeu New Link està ja en marxa. La instal·lació aeroportuària també preveu començar aquest mes de juliol les primeres proves per compatibilitzar la seva activitat comercial amb la pràctica del parapent a Organyà. 6 infants sarauís han arribat aquest dijous al matí a la Seu, on hi passaran l'estiu en el marc de la campanya d'acollida que ha organitzat un any més l'ONG Pirineu amb el Sàhara mitjançant el projecte Vacances en Pau. Carla Fernández, portaveu de l'entitat urgellenca, ha explicat que han preparat diverses activitats per als menors acollits, però que alhora també prendran part en el casal d'estiu municipal gràcies a la col·laboració un any més de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Ara fa 3 estius es va recuperar el conveni amb el consistori per donar suport econòmic a l'ONG, que es concreta mitjançant una subvenció directa per fer front a les despeses de desplaçament d'anada i tornada d'aquests infants i a les inscripcions al casal. El projecte Vacances en Pau vol ajudar-los a gaudir d'una millor qualitat de vida en els mesos de més calor i inclou revisions sanitàries i la participació al casal municipal. Com a novetat, el 16 de juliol organitzaran una caminada popular. I un grup de residents a la Seu d'Urgell ha organitzat un centre de recollida de material per a les víctimes del doble terratrèmol que va tenir lloc la setmana passada a Veneçuela. L'acció solidària es coordina des del Bar Nou, on hi ha el punt de donacions i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament urgellenc. L'horari és de dimarts a diumenge, de les 11 del matí a les 3 de la tarda. Els impulsors de la iniciativa han explicat que entre els productes sol·licitats hi ha aliments amb caducitat llarga, concretament llet en pols i fórmula infantil i medicaments com anar analgèsics, antibiòtics, venes, sèrum, alcohol pur i aigua oxigenada. També s'accepta productes d'higiene personal com sabó de bany, també xampú, pasta de dents, raspalls de dents, tovalloles, paper higiènic i tovalloletes. En canvi, per raons de logística, no s'accepta roba ni calçat. L'agenda cultural d'estiu de la Seu d'Urgell recull una cinquantena d'activitats. Aquest juliol, agost i setembre hi ha programats concerts, exposicions, espectacles familiars i festivals per a tots els públics. L'agenda completa es pot consultar a la nostra pàgina web. I la companyia La Piscifactoria representa a la nostra ciutat l'obra Cyrano de Llobregat. La creació teatral amb la presència de l'actor urgellenc Jordi Rivera es podrà veure aquest dissabte al vespre al Teatre de la Salle. L'adaptació s'ha estrenat recentment a Barcelona amb molt bona rebuda. I comença avui la segona edició del Festivans al Refugi de l'Arp i a Sorribes. Aquest divendres hi ha previstes actuacions de teles acrobàtiques, un sopar, un concert de blues i una jam session. Al llarg de dissabte, demà, l'Espai L'Avança s'oferirà activitats de circ, estampació, espai de joc infantil, una tertúlia, concerts i pirotècnia. Parlem també de l'Agència de Residus de Catalunya. Ha atorgat més de 90.000 euros per retirar amiant de cobertes malmeses per una pedregada a les Valls d'Aguilar. El municipi de l'Alt Urgell ha rebut un total de 19 ajuts, els receptors dels quals són particulars, autònoms i comunitats de veïns. L'episodi meteorològic excepcional va tenir lloc el 19 d'agost del 2025. En successos, un home de 74 anys ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni. La víctima l'han trobat inconscient a prop del poble d'Aramunt i, tot i les maniobres de reanimació, no li han pogut salvar la vida. És la primera mort aquest estiu en espais d'aigua d'interior de Catalunya. I els pastors que mantenen la transhumància s'han queixat del mal estat d'alguns trams de cabanera. Tot i que la tradició mil·lenària es manté per al transport d'ovelles a la muntanya, els seus responsables lamenten que cada cop són menys i auguren que aquesta pràctica pot tenir els dies comptats si no se'ls facilita la feina.

0: I en esports, bronze de Marc Vicente en seu patrulles als Mundials U23 d'eslàlom. El palista urgellenc suma una altra medalla per a representants del Cadí Canoe Kayak, aquest cop al costat dels bascos Àlex Segura i Oier Díaz. S'afegeix a l'or d'Anna Simona en cau patrulles i als bronzes de Manel Contreras i Dominica Bresca en kayak cross. Fins aquí la informació general. Parlem ara del temps.
1: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
0: I atents a la predicció meteorològica per al cap de setmana, ens en parla Néstor Gómez. Bon dia.
2: Bon dia. Persisteix l'estabilitat atmosfèrica i no només persisteix, sinó que persistirà durant tot aquest cap de setmana i més enllà, pràcticament bona part de la setmana que ve. Com a mínim, no oblidem el paraigua fins dimarts, dimecres o dijous, de tal manera que queden uns quants dies pel davant de sol al matí, però també de sol a la tarda. Potser apareix algun núvol, fruit de la mateixa calor, sobre les muntanyes que ens envolten, però de precipitacions ara per ara no n'esperem. El que sí que podem esperar és calor, i calor cada cop més acusada. Aquesta estabilitat de portada per l'anticicló, el que fa és aixafar aquest aire càlid sobre terra, no sobre terra només a Catalunya, sinó també a la península Ibèrica i bona part d'Europa, i així es mantindrà també durant aquests propers dies. Això farà que dia rere dia el terra es vagi reescalfant, cada cop tinguem més calor, i de fet ja s'espera onada de calor a partir de diumenge. I atenció, perquè pot ser llarga tota la setmana que ve. En principi està estimada fins dimecres, però és molt probable que s'allargui fins gairebé finals de setmana o fins i tot més enllà. Persistent, doncs, aquesta calorada intensa, aquesta onada de calor que tindrem la setmana que ve. Fins aleshores, doncs, la calor anirà pujant. Avui ja les màximes poden arribar a la xifra dels 34-35 graus a la Seu, anirem cap als 36-37 cap a l'àrea d'Oliana, i s'espera ja que de cara a dissabte, però sobretot diumenge, puguem estar pràcticament tocant la xifra dels 40 graus a Oliana, i aquí a la Seu rondarem la xifra dels 37 aproximadament, de tal manera que calor intensa la que anirem tenint de cara als propers dies, sobretot durant aquestes hores centrals del dia, i unes nits que encara refrescarà, però a mesura que vagin passant els dies, la fresca de la tarda, del vespre i de la matinada cada cop serà una miqueta menor.
0: Aquesta, doncs, la perspectiva de calor per a les pròximes jornades. Ens n'ha parlat Néstor Gómez, l'home del temps de Ràdio Seu. 12 minuts passen de les 11. Fins aquí les notícies de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu. Es poden consultar i ampliar la nostra plana web radioseu.cat i seguir també en imatges i fotografies a través de les xarxes socials a Facebook, a Twitter i a Instagram. Molt bon dia.
3: Mobles Farràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Farràs us ha ofert les notícies de la Seu.
4: Ràdio Seu, 107.2 FM.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
5: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
5: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
5: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
6: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada l'11 de setembre gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Cadí Tours.
7: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Cadí Tours. Aquest estiu amb Cadí Tours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
3: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
4: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
3: Ah, sí?
4: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
3: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
4: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del rafting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt ràndom i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 12:15 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
3: Doncs vinga, amb aquesta alegria i com qui no vol la cosa, ja ens plantem a divendres. Arriba el cap de setmana, som a 3 de juliol i la maquinària del Carreter i Manta està ja en plena activitat. I és que avui toca anunciar els premis corresponents a la segona setmana completa del Carreter i Manta. Ho farem d'aquí un moment. Ja ho hem publicat també al nostre web radioseu.cat. I això que no para mai, avui seguirem donant premis, seguirem sumant punts per a vosaltres continuarem aquesta setmana que ve. Una setmana peculiar aquesta que ve perquè, com sabeu, dimarts que ve és festa, celebrem la festivitat de Sant Ot, patró de la ciutat, i això vol dir que potser molts de vosaltres, bé se sabeu, se'n aneu de pont, feu alguna escapada, si és així gaudiu molt, i si us quedeu a la seu, doncs que sapigueu que nosaltres també hi serem. Dilluns també hi haurà Carretera i Manta, per tant, doncs aquí estarem al peu del canó per si voleu seguir participant i també ho farem, evidentment, a partir d'ara. Són les 11:41 minuts. Doncs això, el que dèiem, repetim, dilluns també hi haurà Carretera i Manta, no hi faltarem a la cita. I tenim ganes de seguir donant premis i de seguir oferint temes interessants aquí al Carreter i Manta. Ahir parlàvem d'una de les activitats d'aquest cap de setmana interessants, que comença, de fet, d'aquí poques hores. Estem parlant del Festivança, a l'Espai L'Avança, però abans, avui, la primera jornada es fa al Refugi de l'Arp, aquest fantàstic lloc a l'estació de Tuixén L'Avança, i avui parlem d'una altra activitat. Avui sí que ens quedarem a la seu perquè parlarem d'una representació de teatre que es farà demà a el Col·legi La Salle, que també és força interessant. La fa una companyia que es diu La Piscifactoria, que és de Barcelona, però que entre els seus components té l'urgellenc Jordi Rivera, que és qui amb qui parlarem a la segona part del Carreter i Manta. A més, doncs, una companyia de teatre força singular, ell mateix ens ho explicarà, i que representa una obra que es diu Cyrano de Llobregat, que, com podeu deduir pel títol, està inspirada en tot un clàssic, el Cyrano de Bergerac, però amb una ubicació i un context ben diferents. Ell mateix ens explicarà, Jordi Rivera Altimir, a la segona part del Carreter i Manta. Perquè la primera està dedicada a vosaltres, podem avançar ja, perquè ja ho tenim pautat, que dilluns que ve, en què, com diem el programa, conversarem amb un col·laborador d'aquesta casa, Enric Riu, que aquests pròxims dies serà notícia perquè per primer cop ofereix un concert amb una composició pròpia que ha creat ell mateix aquí a la seu. Això està programat per la setmana que ve, ja n'anirem parlant, i ens ho presentarà aquest dilluns vinent. I mira, doncs ja que estem en aquesta clau musical, avui a l'incògnita del dia hi han posat un compositor musical. Aquesta és, de moment, la incògnita que tenim. Podem afegir un obsequi directe més de Ràdio Seu, que afegirem ja de cara la setmana que ve, i que podeu guanyar trucant al 973-36-067, que obrirem d'aquí un moment. Pausa i ens hi posem de seguida. I, mentrestant, sonant de fons aquesta fantàstica sintonia que tenim aquest any al Carreter i Manta, que ens encanta i que ens ha cedit, els hi agraïm, l'Orquestrina Trama, viva encara al capdavant, i que, doncs, també van oferint concerts durant aquest estiu, aquest pas doble de muntanya que ens acompanya durant aquesta temporada.
4: les millors activitats i festes al Pirineu no hi falta Festa 10 AD. Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa. Tens l'espai però et falta mobiliari? A Festa 10 et proporcionem taules i cadires. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.com o del telèfon 643 14 78 24 i fes que el teu esdeveniment brilli.
5: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

Doncs la música que tampoc no falta mai al Carretera i Manta, i obrim ja el concurs perquè avui precisament a la incògnita del dia tenim un personatge del món de la música. 973-36-06-17, telèfon ja obert, últim dia per participar d'aquesta setmana, i seguim donant premis i precisament hem d'anunciar els corresponents aquesta darrera setmana de Carretera i Manta, darrera setmana completa, d'acord amb els punts que heu anat sumant i alguns premis que hem anat donant ja directament amb els encerts justament en aquesta primera part de la incògnita del dia. Tenim l'obsequi de menjar l'Alt Urgell que s'emporta a John Lozano, invitació pel Parc Olímpic del Segre per Dolors Guilló. La motxilla de trekking de Camina Pirineus Turisme Alt Urgell, que en alguns casos ja hem donat directament al llarg de la setmana, per Ventura Vilarrubla i Juani Menduinya. Aquest obsequi, com d'altres, els tenim aquí mateix als estudis de Ràdio Seu. D'altres, com els del Parc Olímpic del Segre o menjar l'Alt Urgell, estan als respectius establiments. Endolls intel·ligents de Peusa, per Jordi Ubach, Tere Jové i Aran Lozano, el bidó d'aigua de Turisme Seu per Montse Díaz i Teresa Vidal, i obsequis directes de Ràdio Seu. Entre ells hi ha una novetat, aquesta tassa de Ràdio Seu que tindrem de ja d'aquí pocs dies, per Jordi Ubach, Neus Trenc, Tere Graell, Neus Mateu i Marta Meia. Quan vingueu aquí als estudis de Ràdio Seu podeu triar entre diferents obsequis que tenim a la vostra disposició. Doncs aquests són els premis, els podeu consultar si voleu amb més detall ja al nostre web radioseu.cat. I com sempre diem, si teniu algun dubte amb els premis o voleu consultar-ho, ho podeu fer fora de concurs trucant-nos al mateix telèfon, al 973-36-06-17. Avui la música protagonista en aquesta primera part del Carretera i Manta, perquè estem buscant un personatge del món de la música i ja podem avançar que és un personatge del món de la música bastant conegut. Dies que vindran...

0: Doncs ho haguem de sentir fa un moment, ja sona el telèfon. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb l'Aran Lozano.
0: Aran Lozano, hola, bon dia, digues.
1: És català, no?
0: No és català, Aran.
1: Vale,
0: gràcies, fins ara. Doncs almenys ja sabem una primera cosa. Aquest personatge del món de la música que estem buscant i que és un nom força conegut, que segur que heu sentit moltes vegades, no és català. 973-36-06-17. Podeu fer com l'Aran, si voleu, fer-nos alguna pregunta i d'aquesta manera, entre tots plegats, ens apropem més a la resposta. 973-36-06-17. Carreter i Manta és això, un concurs ben participatiu en què entre tots ho fem tot i, doncs això, seguim rebent trucades. Sí, bon dia.
2: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors, digues.
2: És castellà?
0: Si és castellà, no ho és.
2: Tampoc, vale.
0: Tampoc.
2: Vale.
0: Gràcies. Diumenge sabem que no és català i que tampoc és castellà. 973-36-06-17. Quin és aquest personatge del món de la música que estem buscant i que ja, el que sí que podem dir és que és un nom bastant conegut i que segur que heu sentit més d'una vegada. Doncs ja ho sabeu, el telèfon ja està a la vostra disposició i ja està sonant. Fantàstic. Sí, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: Ara
0: en un moment, digues.
3: És d'Estats Units.
0: Si és d'Estats Units, no és d'Estats Units, Aran.
3: Vale, merci.
0: Gràcies, fins ara. Ja sabem una cosa més, no és d'Estats Units, i mira, ja aprofitem per dir que és un personatge del món de la música europeu. Això sí que ho podem dir. 973-36-06-17. 973-36-06-17. Un personatge del món de la música d'Europa i un nom que de ben segur heu sentit més d'una vegada. 973-36-06-17. I si voleu, a més de les preguntes, també podeu intentar respondre. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, la Dolors.
0: Dolors, digues.
2: A veure, és francès?
0: No és francès.
2: Bueno, tampoc.
0: Tampoc. Vale. Anem eliminant opcions. Gràcies. Doncs diumenge sabem que no és català, tampoc és espanyol, tampoc és francès, però sí que és europeu. 973-36-06-17. Endavant. Sí, hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
4: Amb l'Aran.
0: Ara, no, un moment, digues.
4: És del Regne Unit.
0: No és del Regne Unit, tampoc.
4: Merci.
0: Gràcies, fins ara. No és tampoc del Regne Unit, aquest personatge del món de la música que estem buscant. 973-36-06-17, almenys sabem que és d'Europa i que és un nom bastant conegut. Això sí, no hem triat cap nom que no sigui molt conegut. Sí, hola, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Montse Díaz, digues.
5: Estive Wonder.
0: Sí, perdó.
5: Estive Wonder.
0: Stevie Wonder. No és Stevie Wonder. Gràcies, Montse. No és Stevie Wonder, aquest personatge del món de la música, compositor musical que estem buscant. Endavant, sí, bon dia.
6: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
6: Amb l'Aral.
0: Ara, no, men, digues.
6: És cantant o formé part d'un grup?
0: És un compositor.
6: Vale, merci.
0: Gràcies. Doncs en aquest cas no és ni cantant ni forma part d'un grup, és un compositor musical. 973-36-06-17. Doncs ja sabem una cosa més, és un compositor musical, però un compositor força conegut, eh? 973-36-06-17, 973-36-06-17. Podeu fer com han fet en aquestes primeres trucades, fer-nos alguna pregunta i d'aquesta manera doncs, ens anem apropant més ràpid a la resposta. Deument sabem que és un compositor, repetim, un compositor musical i que és europeu. Deument ens han donat algunes respostes que... I ara en tindrem una més. Endavant, sí, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
7: Hola, bon
0: dia. Ara, no, moment, doncs endavant, digues.
7: Encara és viu o ja és mort?
0: No és viu, és mort.
7: Vale.
0: Vols dir algun nom?
7: No.
0: No? Doncs cap problema, Aran. Gràcies, fins ara. Ja sabem una cosa més. Aquest compositor no és viu, és un compositor d'un altre temps. 973-36-06-17. 973-36-06-17. Per tant, és un compositor musical actual, perquè ja és mort. 973-36-06-17. Sí, hola, bon dia.
2: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors, hola.
2: A veure, era de música antiga, doncs.
0: Sí, és de música antiga, clàssica, com vulgueu dir, sí.
2: Bueno, pues Vivaldi, per exemple.
0: Vivaldi, per exemple, doncs no, no és Vivaldi.
2: Vale, venga.
0: Gràcies, Dolors. Però ara ja anem ben encaminats, eh? És un compositor de música antiga, música clàssica. De fet, ara mateix no sabrem ben bé com encasellar-lo, però sí, més o menys en aquest estil. 973-36-06-17. Sí, hola, bon dia.
8: Hola, soy Montse Díaz.
0: Montse, hola.
8: ¿Beethoven?
0: No és Beethoven, Montse. Vale. Gràcies. Fins ara. Vinga, va. A veure si ens apareix la resposta abans de les 12 del migdia. De moment no és, sabem que no és ni Vivaldi ni Beethoven, dos dels noms més coneguts de la música clàssica, però crec que en triat també ho és, de conegut, ja ho veureu. 973-36-06-17. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, la Dolors.
0: Dolors.
2: Podria ser el Bach.
0: Johann Sebastian Bach, no, no és Bach. Dolors.
2: Vale, venga.
0: No és, hem de dir que no és ni Johann Sebastian Bach ni cap altre compositor que es digui Bach, perquè ja sabeu que precisament aquesta saga familiar dels Bach va ser molt important en la música clàssica i va haver diversos components d'aquesta família que van destacar-hi. Endavant, sí, hola, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
9: Amb l'Aran.
0: Ara no la digues.
9: Podria ser Mozart.
0: No, no és Mozart, Aran.
9: Vale, merci.
0: Gràcies. No és Mozart tampoc aquest compositor musical que estem buscant. Ja n'hem descartat uns quants de bastant coneguts i aquest que hem triat també és bastant conegut. O sigui que hauria de, creiem que hauria d'aparèixer ben aviat. 973-36-06-17. Sí, hola, bon dia.
2: La Dolors, hola.
0: Dolors, hola.
2: Pregunto, és per aquells temps com aquests que hem dit?
0: Sí, sí, és coetani d'alguns d'ells.
2: Bueno, pues el Strauss.
0: Johann Strauss, no, no és Johann Strauss, Dolors.
2: Val,
0: gràcies. És coetani d'alguns d'ells, o si més no, d'uns anys abans. 973-36-06-17. Endavant, sí, hola, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
10: Amb l'Aran Lozano.
0: Ara no ho digues.
10: Podria ser Chopin.
0: Chopin, no, no és Chopin, Aran.
10: Merci.
0: Gràcies. Tampoc és Frédéric Chopin, aquest compositor que estem, compositor musical que estem buscant de música clàssica, que tot i que també va composar música més antiga. 973-36-06-17. I doncs mira, l'hem triat justament avui que comença a Vesperon el Festival de Música Antiga dels Pirineus, que se'ns oblidava. Inauguració aquesta nit a la catedral. Sí, hola, bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo? Jordi, digues.
11: El Puccini.
0: Puccini no és Puccini, Jordi.
11: Molt bé.
0: Gràcies. Fins ara. No és Puccini tampoc. Quin és aquest compositor musical de l'època clàssica i que, doncs, no és d'aument cap d'aquests, però sí que és, com tots els que ens heu dit fins ara, bastant un compositor musical bastant conegut, d'aquells que, en definitiva, ha transcendit en el temps, que ja fa molts anys que va existir, però que encara avui són recordades les seves composicions interpretades a tot arreu. Un clàssic, vaja, com es pot dir en el món de la música. Som a punt d'arribar a les 12 del migdia. Vinga, va, encara tenim temps d'agafar alguna trucada més. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, la Dolors.
0: Dolors, digues.
2: És austríac?
0: És austríac, efectivament, Dolors.
2: Bueno, pues no sé, perquè n'hi ha varios. El Johannes Brahms.
0: No és Johannes Brahms, Dolors.
2: Vale, venga.
0: Gràcies. Doncs ja sabem una cosa més, i aquesta important, que és austríac. 973-36-06-17. Aquest compositor va néixer i va morir a Àustria. 973-36-06-17. 973-36-06-17. I com deia la Dolors, efectivament, hi ha molt bons compositors. I va ser una gran època, en aquella època a Àustria, pel que fa a compositors musicals. Sí, hola, bon dia.
2: Dolors.
0: Dolors, no ho mendigues.
2: El Haydn?
0: Dolors, és Joseph Haydn, efectivament.
2: Vale.
0: Molt bé.
2: És que és impossible.
0: Sí, sí. Però ja veus que era un de molt conegut, eh?
2: Vale, bueno.
0: Doncs, Dolors, tenim obsequis per donar. Tens la motxilla de trekking del Camí a Pirineus?
2: No la tinc.
0: La vols?
2: Sí.
0: Doncs vinga, va, te l'apuntem ja per la setmana que ve.
2: Vinga, gràcies.
0: Gràcies, fantàstic. Doncs, efectivament, és Joseph Haydn. Tenia més pistes per donar, com, per exemple, que va ser... té algunes curiositats molt interessants la seva biografia. És un dels compositors ja actualment més coneguts de la història. A part de ser compositor, era un virtuós també de l'orgue i del piano. I, entre altres curiositats, va ser professor d'un dels músics que ens dèieu fa un moment, Beethoven. Va ser professor de Beethoven, entre molts altres. I també va influir molt en el que molts consideren el millor compositor de la història, Wolfgang Amadeus Mozart. Més qüestions, va viure la transició de la música barroca a la clàssica, i una altra curiositat molt coneguda per molta gent és que Joseph Haydn, per si no ho sabíeu, és l'autor de la música de l'himne d'Alemanya, el Deutschlandlied, un himne que segur que heu sentit moltes vegades, que de fet és un dels... Alemanya té un dels himnes segurament més bonics del món, perquè, entre altres coses, doncs això, el va composar un gran autor com és Joseph Haydn. Doncs amb tot plegat hem arribat ja als 2 del migdia, no tenim temps de parlar més. D'aquí un moment repassem més dades biogràfiques de Joseph Haydn, però ara us deixem amb les notícies.
12: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
13: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
14: Molt bon dia, són les 12. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell implanta un nou sistema de neteja, més personal, nova maquinària i una reorganització per sectors. La ciutat es divideix des d'ara en 3 zones, segons la intensitat d'actuació, i per primera vegada el centre històric comptarà amb un servei de neteja de matí i tarda els 365 dies de l'any. L'alcalde urgellenc Joan Barrera ha destacat que el nou pla s'implementarà de manera immediata a la ciutat, complint així amb el compromís del govern municipal de millorar de forma prioritària els serveis públics. Així mateix l'alcalde ha concretat que les millores inclouen l'augment de la plantilla, que passa a ser de 20 persones, el doble que l'actual, la incorporació de nova maquinària i, com dèiem, aquesta nova planificació per sectors. No es tracta d'un pla de xoc puntual, segons ha concretat el gerent de la Mancomunitat, Jordi Vilaró, sinó d'una intervenció específica en una rutina de treball que es mantindrà sempre i que s'aplicarà a la nostra ciutat, com dèiem, també de forma immediata. L'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell tindrà el primer vertiport del Pirineu per a drons i aeronaus elèctriques. Aeroports de Catalunya n'ha licitat el projecte i les obres amb una inversió de fins a 555.000 euros dins el programa europeu New Link. La instal·lació aeroportuària també preveu començar aquest mes de juliol les primeres proves per compatibilitzar la seva activitat comercial amb la pràctica del parapent a Organyà. L'anunci s'ha fet en el marc de la taula estratègica de l'aeroport que ha tingut lloc aquest dilluns. La reunió de treball ha servit també per fer balanç de l'activitat d'operacions i passatgers. Fins al mes de maig, la instal·lació ha acumulat gairebé 2.800 operacions, un 25% més que l'any anterior, i més de 8.200 persones passatgeres, un gairebé 6% més que l'any passat. Ja han arribat a la Seu d'Urgell els infants acollits aquest estiu per Pirineu amb el Sàhara. El projecte Vacances en Pau vol ajudar-los a gaudir d'una millor qualitat de vida en els mesos de més calor i inclou revisions sanitàries i la participació al casal municipal. Com a novetat, el 16 de juliol organitzaran una caminada popular. I un grup de residents a la Seu d'Urgell ha organitzat un centre de recollida de material per a les víctimes del doble terratrèmol que va tenir lloc la setmana passada a Veneçuela. L'acció solidària es coordina des del Bar Nou i Gopac Express, on hi ha els punts de donacions, i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament urgellenc. L'horari és de dimarts a diumenge de les 11 del matí a les 3 de la tarda. Els impulsors de la iniciativa

0: actuacions amb teles acrobàtiques, un sopar, un concert de blues i una jam session. Al llarg de demà dissabte, a l'Espai L'Avança s'oferirà activitats de circ, estampació, espai de joc infantil, una tertúlia, concerts i pirotècnia. L'Agència de Residus de Catalunya ha atorgat més de 90.000 euros per retirar amiant de cobertes malmeses per una pedregada a les Valls d'Aguilar. El municipi de l'Alt Urgell ha rebut un total de 19 ajuts, els receptors dels quals són particulars autònoms i comunitats de veïns. L'episodi meteorològic excepcional va tenir lloc el 19 d'agost de l'any passat. En successos, un home de 74 anys ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni. Ha estat aquest dijous. La víctima l'han trobat inconscient a prop del poble d'Aramunt i, tot i les maniobres de reanimació, no li han pogut salvar la vida. És la primera mort d'aquest estiu en espais d'aigua interiors de Catalunya. I els pastors que mantenen la transhumància es queixen del mal estat d'alguns trams de cabanera. Tot i que la tradició mil·lenària es manté per al transport d'ovelles de muntanya, els seus responsables lamenten que cada cop són menys i auguren que aquesta pràctica pot tenir els dies comptats si no se'ls facilita la feina. I l'atur que ha repuntat en 255 persones al juny a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. La xifra actual d'aturats és de 15.155 persones, malgrat que també ha augmentat la creació de llocs de feina, sobretot per la campanya agrària. La gran majoria de nous afiliats no tenen cap experiència laboral prèvia. I bronze de Marc Vicente en seu patrulles als Mundials U23 d'eslàlom. El palista urgellenc ha sumat una altra medalla per a representants del Cadí Canoe Kayak, aquest cop al costat dels bascos Àlex Segura i Oier Díaz. S'afegeix a l'or d'Anna Simona en cau patrulles i als bronzes de Manel Contreras i Dominica Bresca en kayak cross. Res més per ara, molt bon dia.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockall, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís

0: o concertar la teva cita. Repetim, 696-90-14-69. Recorda, Art i Foc, el Caliu de la Seu.
1: Doncs molt bé, a les 12 i 10 minuts ja tornem a ser aquí a Carretera i Manta, Ràdio Seu 107.2. De seguida tornem a obrir el telèfon, però abans, com dèiem, com que no s'havia quedat temps, fem quatre punts biogràfics del personatge que havíem triat avui i que, com ha endevinat la Dolors, és Joseph Haydn, compositor nascut a Rohrau, a Àustria, llavors en aquell moment del Sacre Imperi Romano-Germànic, el 1732, i va morir el 1809, als 77 anys, a Viena, que llavors era la capital de l'Imperi Àustria, que la seva sepultura és a la població austríaca de Bergkirche. La seva carrera musical cobreix tot el període que va des del final del barroc fins al principi del romanticisme. Va viure un moment molt intens de la història de la música i, de fet, Joseph Haydn va exercir de pont i de motor que permeté que es portés a terme aquesta evolució. Va rebre en el seu moment la sobrenom de Papa Haydn perquè va influir en molts músics d'aquella època i entre ells, com dèiem abans, hi havia ni més ni menys que un tal Ludwig van Beethoven, també molts altres autors destacats dels anys posteriors, i també va influir molt posteriorment en Mozart. Va destacar ja als inicis, i dos dels seus germans també van ser músics. Haydn havia nascut en una família modesta, als 6 anys es va introduir però ja en l'aprenentatge de la música amb el seu oncle, i un cop fora de la capella de la catedral va començar uns anys de vida difícil, però més endavant un noble, el baró von Furnberg, el convidà a participar en sessions de música de cambra i a partir d'allà va començar la seva espectacular carrera. Mitjançant els mecenatges que va aconseguir, doncs, va esdevenir un gran compositor i a les seves memòries hi consta que va una sessió de música de cambra per a quartet de corda en què es va trobar amb Mozart. Tots dos van establir una gran amistat a partir de llavors, tot i que Haydn era 24 anys més gran, i aquesta trobada seria la primera de moltes altres. Després, aquest autor Haydn va marxar a Londres, on va tenir molt d'èxit. Són quatre punts biogràfics de Joseph Haydn, un dels grans, com dèiem, de la música clàssica, i, home, ja que n'hem parlat, res millor que sentir-ne un fragment. Hem escollit aquest, un tros d'aquesta peça que es diu El Divertimento en Major, que va composar Joseph Haydn i que, com moltes altres que va fer, doncs val la pena escoltar i relaxar-se un moment ara que és divendres. Brugger,

0: Fantàstic, doncs ens podríem estar molta més estona escoltant aquesta música, però hem de seguir endavant aquí al Carretera i Manta, perquè tenim encara més concurs per endavant. D'aquí un moment arriba l'entrevista i ara obrim ja la bateria de preguntes. I ahir l'havíem deixat preguntant en quin esport competeix la jove argellenca Caterina Comella. Ja podeu trucar, si voleu, 973-36-06-17. I parlant de música clàssica, també, preguntem, avui que justament comença el FEMAP, de quin instrument musical n'és un expert el músic Juan de la Rubia? De quin instrument musical n'és un expert el músic Juan de la Rubia? 973-36-06-17. I ja torna a sonar el telèfon. Sí, hola, bon dia. Un moment, ara sí. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb el Joan.
0: Joan, digues.
1: La Caterina Comella és amb karate.
0: En karate, exacte. Molt bé, gràcies, Joan. Doncs sí, una jove esportista de la Seu, però que ja ha estat campiona de Catalunya cadet en aquest esport, en el karate, a través del seu club, el Karate Còbodo Pirineus. Hem preguntat també en quin instrument musical n'és un expert el músic Juan de la Rubia, i una altra pregunta ben diferent. Qui va llegir el pregó de la Festa Major de la Seu l'any passat, la Festa Major 2025? Qui va llegir el pregó de la Festa Major 2025 de la Seu? Una de ben diferent. A quina comarca pertany la població de Cassà de la Selva? A quina comarca pertany la població de Cassà de la Selva? 973-36-06-17. Segueix sonant el telèfon. L'agafem. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb el Joan.
0: Joan, no me'n digues.
1: El pregó de la Festa Major, al Pep Plaza.
0: Pep Plaza, correcte.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies. Fins ara. Doncs sí, Pep Plaza, que va oferir un pregó realment original, diferent, i que, si voleu, podeu recuperar, com moltes altres coses, a l'apartat de Ràdio La Carta, al nostre web, radioseu.cat. Aquest actor conegut, perquè des de fa molts anys el podem veure molt sovint a la tele fent tota mena d'imitacions. Hem demanat de quin instrument musical tenim trucades. Sí, endavant, bon dia.
2: Hola, bon dia, la Juani.
0: Hola, Juani, digues.
2: El Cassà de la Selva pertany a la comarca del Gironès?
0: Correcte, el Gironès.
2: Vale, gràcies.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, una pregunta d'aquelles que té trampa, perquè tot i que es digui Cassà de la Selva, és a la zona natural de la selva, però pertany a la comarca del Gironès. Més temes. Quantes parades de formatge s'ofereix actualment, des de ja fa uns anys, aquests darrers anys, aproximadament, la Fira de Sant Ermengol? Quantes parades de formatges hi ha aproximadament en les darreres edicions a la Fira de Sant Ermengol, des que, recordem, s'ha instal·lat al Passeig Joan Verdeu? 973-36-06-17. Preguntem també com es diu el poble andorrà que hi ha a mig camí de la cartera de Civís. Com es diu el poble andorrà que hi ha a mig camí de la cartera de Civís, i que en definitiva és l'últim que ens trobem abans d'arribar a dos de Civís, volem dir, perdó, de la cartera dos de Civís, 973-36-06-17, i que és l'últim que ens trobem abans d'arribar fins a Os de Civís. 973-36-06-17. Hem demanat quantes parades de formatges hi ha actualment aquests darrers anys a la Fira de Sant Ermengol. Ens referim a la Fira de Formatges Artesans. Sí, hola, bon dia.
2: Bon dia, la Juani.
0: Juani, no me'n digues.
2: La de formatges, sobre uns 50 parades de formatgeries artesanes.
0: Sí, sí, ho has dit molt bé, unes 50.
2: Gràcies.
0: Gràcies, fins ara. Doncs sí, darrerament són 50 amunt, 50 avall. De fet, l'any passat van ser 50 justes, exactes, i sembla que almenys es manté aquesta línia. 973-36-06-17. Hem demanat també de quin instrument musical n'és expert el músic Juan de la Rubia. 973-36-06-17. I hem demanat també com es diu el poble andorrà que hi ha a mig camí de la carretera 2 de Civís. 973-36-06-17. Una de ben diferent i que ens porta més lluny. Qui és l'actual campió, el nou campió, vaja, de l'NBA, la Lliga Nord-Americana de Bàsquet? 973-36-06-17. Qui és el nou campió de l'NBA? 973-36-06-17. Les 12:20 minuts, trucada aquí al 107.2. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb el Joan.
0: Joan, digues.
1: El campió de la NBA, New York.
0: New York Knicks, exacte. Moltes gràcies, Joan. Fins ara. Doncs sí, efectivament, són els New York Knicks i algú podria pensar, no, que ets guanya molt sovint. Doncs mira, resulta que no. Feia 53 anys, per increïble que sembli, que no guanyaven l'NBA i, evidentment, doncs, a Nova York ha estat molt celebrat. Sí, hola, bon dia.
2: Bon dia, la Juani.
0: Hola, Juani, digues.
2: La improvisació aquesta de l'òrgano de l'Eglésia, del Juan Riba, pot ser la improvisació.
0: Doncs ja ens has donat la resposta perquè sí, és l'orga, efectivament.
2: Vale.
0: Gràcies, fins ara. Demà la pregunta era que, en quin instrument és especialista i la Juani ens ho ha dit, efectivament, és l'orga. Fa un temps va estar tocant justament a la catedral de la Seu. Més temes. Un altre de cultura. Quina cineasta andorrana ha estat la guionista de l'anunci d'Estrella d'Am d'aquest estiu, que segur que heu vist perquè el posen fins a la sopa, i també a formar part, entre altres projectes, de la pel·lícula Cirat. Se n'ha parlat bastant d'aquesta cineasta andorrana darrerament. Quina cineasta andorrana ha estat la guionista de l'anunci d'Estrella d'Am d'aquest estiu i també forma part de l'equip tècnic de la pel·lícula Cirat? De fet, ha rebut alguns premis per la feina que hi ha fet. 973-36-06-17. Com es diu aquesta cineasta andorrana? 973-36-06-17. 973-36-06-17. I ara tornem a quedar-nos a la Seu per preguntar quin any es van estrenar els gegants Ot i Urgell, els dos gegants nous, podem dir, d'aquí de la Seu. Quin any es van estrenar? 973-36-06-17. Doncs seguim aquí al 107.2 i anem rebent trucades, i si no les rebem, el que farem serà fer una pausa i anar ja per l'entrevista del dia. Encara ens quedarà temps després per més participació. Per tant, doncs, res, una pausa pels nostres patrocinadors, pels que fan possible tot aquest tinglado, i anem ja per l'entrevista avui, com dèiem, amb Jordi Garriera, parlant-nos d'aquesta obra de teatre, també ben singular, titulada Cyrano de Llobregat, que es podrà veure demà al Teatre de la Salle. Doncs un moment, perquè abans encara tenim alguna altra trucada. Sí, hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Juani, digues. Sí.
2: Jo vull preguntar una cosa. Es poden fer més de tres preguntes o només tres preguntes?
0: En principi, sí, són tres, normalment.
2: A la bateria de preguntes?
0: Sí, sí, sí.
2: Pues doncs ja he acabat. Perdona.
0: Molt bé. Gràcies, Juani. Fins ara. Doncs sí, perquè d'aquesta manera facilitem que participi el màxim possible de gent. Si alguna vegada ens descomptem, doncs no passa res, però sí, l'ideal és això. Doncs, fet aquest apunt, fem una pausa i de seguida aquesta entrevista del dia aquí al Carreter i Manta. Fins ara.
3: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
4: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
3: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
4: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
3: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
4: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
3: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
5: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973-35-15-33. Repetim, 973-35-15-33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
6: A la casa Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
7: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
6: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
8: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
9: Ràdio Seu 107.2 FM.
0: Serveis funerals en testament nota necrològica. Lamentem comunicar la defunció de Maria Martínez Pérez, esposa de Lluís Condom Olivella. La missa funeral tindrà lloc demà a les 11 del matí a l'església de Santa Magdalena, sales de vella tanatori Sant Esteve, avui divendres de les 4 a les 8 de la tarda. Reposi en pau, Maria Martínez Pérez.

0: és inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 11:45 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
1: El Teatre del Col·legi La Salle acollirà aquest dissabte a les 7 del vespre una representació a la Seu d'Urgell de l'obra titulada Cyrano de Llobregat. És una creació de la companyia teatral La Piscifactoria i ens en pot parlar ara Jordi Rivera. En Jordi, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Moltes gràcies per atendre'ns. Doncs Jordi, primer de tot, com ha sorgit aquesta idea de portar aquesta representació aquí a la Seu?
2: Doncs bé, estem molt contents que per primera vegada podem venir amb el grup de teatre de Piscifactoria a la Seu a portar aquesta representació, i és perquè els meus inicis de fet van ser a la Seu, al Teatre de la Salle, mai més ben dit, i res, vaig estar amb aquesta companyia per més de 10 anys aquí a Barcelona i per fi hem tingut l'oportunitat de venir a la Seu.
1: Per tant, suposo que et fa bastanta il·lusió actuar aquest Teatre de la Salle, oi?
2: Exacte, sí, molta.
1: Molt bé, doncs això serà aquest dissabte, a les 7 del vespre, i el títol de l'obra, si més no, crida l'atenció, Cyrano de Llobregat. Ens pots explicar l'argument de l'obra i el rerefons també que té?
2: Sí, una mica, Cyrano de Llobregat és una obra doncs, que ens trasllada a una escola d'adults a la perifèria de Llobregat, i dins d'aquesta escola hi ha un grup de teatre que representa el clàssic de teatre de Cyrano de Bergerac. Una mica on ens porta l'obra és un paral·lelisme entre l'obra de Cyrano de Bergerac i el que els hi passa als mateixos alumnes. I una mica el que anem travessant els diferents sentiments que crec que tots ens podem sentir interpel·lats amb l'obra són el de l'amor, el de l'autoestima, la necessitat d'entendre qui som i una mica, de, en definitiva, de trobar un lloc al món.
1: I aquesta adaptació l'heu preparat vosaltres mateixos? Us l'ha escrit algú? Com va sortir?
2: Sí, l'hem preparat nosaltres mateixos. Ha sigut creació pròpia, agafant diferents fragments de l'obra original, per suposat, i després fent una adaptació amb algo que ens toqui més a l'actualitat.
1: A part de tu mateix, quines altres persones formen part del repartiment?
2: Doncs som i l'integrem set actors i actrius, la majoria del món de l'àmbit mèdic, ja que el grup de la Piscifactoria originalment va sortir del grup de teatre de medicina de la Universitat de Barcelona, i el nostre director també, el Cristian Llàcer, que porta endavant l'empresa de l'obra. Al final és una mica el concepte aquest de metateatre, no? De veure com teatre dins del teatre, on és més fàcil doncs, poder jugar o poder veure com els diferents personatges en el seu àmbit com persones normals i a la vegada com actors sobre l'escenari.
1: El personatge de Cyrano de Bergerac és molt conegut, és un clàssic del teatre europeu. Però per si hi ha algú que no el coneix, ens pot recordar una mica com va néixer aquest personatge, quan es va estrenar i quins valors i quines reflexions vol fer?
2: Sí, una mica Cyrano de Bergerac va escriure l'Edmond Rostand a finals del 1800 i ha sigut l'obra de teatre clàssica francesa, que és coneguda pel seu protagonista, en Cyrano, que és un personatge insegur al seu nas, que és enorme. I una mica el que fa aquest personatge és intentar ajudar un altre home a conquistar la seva estimada escrivint-li cartes i poemes fent-se passar per ell. I una mica amb aquest sentiment d'inseguretat, de fer-se passar per una altra persona, d'intentar superar els reptes i l'estima a un mateix, amb tot això juguem per fer aquesta obra de Serrano de Llobregat.
1: I en aquesta adaptació, com deies, que transcorre en un centre educatiu, els personatges suposo que tenen un context diferent de l'original, oi?
2: Sí, sí, sí. Cadascun té la seva part com del personatge original, però adaptat a la realitat actual o a coses que ens toquen més directament.
1: Aquesta obra fa poc la vau estrenar ja a Barcelona. Com va anar aquesta estrena?
2: Doncs la veritat que va anar molt bé. Vam fer 3 representacions a un teatre d'aquí de Barcelona, on vam omplir gairebé cada dia i vam tenir molt bones crítiques. El públic realment ens van dir que havien passat de passar-s'ho molt bé, de riure amb algunes escenes, emocionar-se amb algunes altres i a sentir-se interpel·lats també pel que fèiem. Així que vam acabar molt contents d'aquesta estrena.
1: I a part d'aquesta representació aquí a la Seu, ara en teniu més de previstes?
2: Sí, ara a mitjans de juliol actuem al Festival de Clàssics de la Universitat de Barcelona, el 15 de juliol als Jardins de la Universitat de Barcelona Central, aquesta plaça universitat, i allà farem aquesta actuació.
1: Molt bé, doncs és l'estrena d'aquesta obra a Serrano de Llobregat, que arriba també a la Seu. Ens ho està explicant Jordi Rivera, que volíem preguntar-te, part d'aquesta faceta en el món del teatre, en quines altres activitats estàs implicat?
2: Bé, jo com a formació sóc enginyer informàtic i ho aplico a recerca marina. I aquí a Barcelona treballo a l'Institut de Ciències del Mar, del CSIC, del Centre d'Investigació Estatal, investigant el que seria la pesca a Catalunya. Monitoritzem la pesca i fem anàlisis científics sobre la pesca.
1: Doncs déu-n'hi-do, això potser donaria ja per una altra entrevista gairebé, no?
2: Exacte, sí.
1: Molt bé. I encara trobes temps per fer aquestes obres de teatre, oi?
2: Exacte, sí, sí, sí. Sempre he estat lligat amb el teatre. De fet, des de ben petit a la Seu, a la Salle vaig començar, i a poc a poc després a la universitat, i ara ja en un àmbit més al món laboral, continuo combinant, sí, sí, professió i teatre.
1: Molt bé, doncs fantàstic, una bona iniciativa aquesta que ens presenta el Jordi Rivera, aquesta obra, Serrano de Llobregat. Després d'això, teniu pensat de seguir amb aquesta experiència, preparar més obres, seguir preparant projectes?
2: Sí, sí, sí, cada any intentem començar els assajos d'un nou projecte, més o menys al mes de setembre-octubre, i intentem a partir del maig llavors estrenar l'obra i fer diferents representacions. Així que esperem l'any que ve poder-vos portar una altra obra.
1: Fantàstic, doncs estarem pendents. No sé si volies comentar alguna altra cosa.
2: No, ja està.
1: Molt bé, doncs Jordi Rivera, moltes gràcies per haver-nos parlat d'aquesta obra de teatre. Recordem, Serrano de Llobregat, de la companyia La Piscifactoria, i en el repartiment, com dèiem, hi ha l'urgellenc Jordi Rivera, que ens n'ha parlat aquí a Ràdio Seu. Per cert, les entrades anticipades estan al web entradium.com, i hi ha una part que posa Serrano de Llobregat. I res, moltes gràcies i que vagi molt bé aquesta representació dissabte.
2: Moltíssimes gràcies, que vagi bé.

0: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973 36 0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 € de descompte fins al 30 de juliol.

0: Molt bé, doncs anem avançant ja recta final de la setmana aquí al carreter i Manta. Encara tenim temps per tornar a rebre trucades aquí al concurs, a la bateria de preguntes, a camí de la una del migdia. Ens havíem quedat preguntant qui, com es diu el poble andorrà que hi ha a mig camí de la carretera 2 de Civís, i tenim més qüestions, com per exemple, tampoc ens havien respost, ho expliquem d'aquí un moment. Tenim una trucada ja. Sila, bon dia.
1: Hola, Dolors.
0: Hola, Dolors.
1: Aquest poble és Sant Julià?
0: No és Sant Julià de l'Os.
1: Vale.
0: Gràcies. Com es diu el poble a Andorra que hi ha a mig camí de la carretera 2 de Civís? Des de Sant Julià és on comença la carretera 2 de Civís, però a mig camí hi ha un altre poble. Com es diu? 973-36-06-17. I més preguntes. Quin estil musical del segle XX està dedicat al festival Pine Peaks, que es fa des de fa uns anys cada setembre a la Seu, i que, mira, justament en un anunci que hem emès fa un moment, sentíem aquest estil musical. 973-36-06-17. A quin estil musical està dedicat al festival Pine Peaks? I també havíem preguntat quina cineasta andorrana ha estat la guionista d'aquest anunci d'Estrella d'Am d'aquest estiu, que segur que heu vist ja moltes vegades perquè el posen contínuament. I aquesta guionista també ha format part de la pel·lícula Cirat. Ha rebut, de fet, diversos premis per aquesta pel·lícula. 973-36-06-17. Com es diu aquesta cineasta andorrana? Quin any... Més preguntes. Hem preguntat també quin any es van estrenar els gegants Ot i Urgell, els gegants nous de la Seu. Ara una de ben diferent. Quina ciutat és la capital de Còrsega? Quina és la capital de l'illa de Còrsega? 973-36-06-17. I ara una d'aquelles curioses que de vegades ens agrada posar. Quantes etiquetes aproximadament conformen la col·lecció d'etiquetes de formatge que ha donat fa un temps, ara fa dos anys, Montserrat Noia, a la ciutat de la Seu? Estan custodiades a l'espai Armengol. De fet, se n'exposen unes quantes, però és que són moltes més. Quantes etiquetes conformen la col·lecció d'etiquetes de formatge que ha acumulat durant tota la seva vida Montserrat Noia i que ara ha donat a la Seu? Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Amb l'Aran.
0: Hola, Aran, digues.
2: La capital de Còrsega és
0: Ajaccio. Ajaccio, correcte. Aran, moltes gràcies. Sí. Doncs és Ajaccio, com es diu en cors, Ajaccio, que és la capital de l'illa de la bonica illa de Còrsega. 973-36-06-17. Si voleu una Còrsega o qualsevol altre destí, ja ho sabeu, que a Diturs, al carrer Major 77, telèfon 973-35-02-35, i també tenen una web molt completa, que a diturs.com. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, la Dolors.
0: Digues.
1: Les etiquetes de formatge, unes 150?
0: Ja podem dir que són bastantes més, Dolors.
1: Vale, d'acord.
0: Gràcies. Quantes etiquetes de formatge, i ja avisem que són moltes, conformen aquesta col·lecció d'etiquetes que ha acumulat durant tota la seva vida Montserrat Noia i que fa dos anys va fer-ne donació ja formalment a la ciutat de la Seu? Actualment estan guardades, com dèiem, a l'espai Armengol. 973-36-06-17. De fet, l'espai Armengol hi ha dedicat una part temàtica, perquè la col·lecció, ja ho diem, és molt gran, molt. El que demanem és aproximadament quantes etiquetes conformen aquesta col·lecció. 973-36-06-17. Més temes. Com es diu l'espai natural que hi ha a la zona on conflueixen, on limiten les Terres de l'Ebre, la Franja de Ponent i el País Valencià? Com es diu aquest espai natural que hi ha al límit entre aquests tres territoris, les Terres de l'Ebre, la Franja de Ponent i el País Valencià? 973-36-06-17, que també aquesta zona està reconegut com a parc natural, dona nom a un parc natural també. 973-36-06-17, les 12:47 minuts, anem fent camí. No ens han respost encara aquesta de les etiquetes de formatge, tampoc la de quin any es van estrenar els gegants Ot i Urgell. Justament l'any passat van celebrar un aniversari rodó, igual que nosaltres, Ràdio Seu. A quin any es van estrenar els gegants Ot i Urgell? 973-36-06-17. Tampoc ens han respost quina cineasta andorrana ha estat la guionista de l'anunci d'Estrella d'Am d'aquest estiu, i aquesta cineasta també és coneguda perquè ha format part de l'equip tècnic de la pel·lícula Cirat, per la qual ha obtingut diversos premis aquests darrers mesos. 973-36-06-17. Com es diu aquesta cineasta andorrana que darrerament s'ha fet força coneguda? Torna a sonar el telèfon. Sí, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Amb l'Aran.
0: Hola, Aran, digues.
2: Vull dir, sí que s'estreneixin l'any 2005.
0: L'any 2005, correcte, Aran, molt bé.
2: Merci.
0: Gràcies. Doncs sí, va ser l'any 2005 quan es va estrenar aquests gegants Sot i Urgell, que actualment ja formen part de moltíssimes activitats que es fan aquí a la Seu i de vegades també a la comarca, els gegants nous de la Seu. També han estat protagonistes aquest any, doncs, perquè, com sabeu, ja s'ha celebrat la Fira del Montgeganter a la Seu. Sona el telèfon, el tornem a agafar. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Amaral.
0: Ara no m'ho indigues.
2: Les etiquetes podrien ser 168.800.
0: Ens has dit la xifra exacta. Molt bé, Aran. Moltes gràcies.
2: Sí.
0: Gràcies, fins ara. Doncs sí, ja havíem avisat que eren moltes i efectivament és que són moltes, però moltes. 168.800 etiquetes de formatge que ha estat col·leccionant durant tota la seva vida Montserrat Noia i etiquetes, a més, d'arreu del món, dels països més exòtics per nosaltres que us podeu imaginar i que ara se'n pot veure una petita mostra a l'espai Armengol després que Montserrat Noia va fer aquesta valuosa i generosa, no cal dir-ho, donació a la ciutat de la Seu. Tenint en compte, doncs, això, que la Seu s'ha fet molt coneguda en el món del formatge. 973-36-06-17. Podeu seguir trucant. No ens han respost encara quin és el poble que hi ha a mig camí de la carretera 2 de Civís, sortint des de Sant Julià de Lòria. Com es diu el poble andorrec que hi ha a mig camí de la carretera 2 de Civís? 973-36-06-17. Tampoc ens han respost la d'aquesta cineasta i guionista andorrana que està darrere del guió de l'anunci d'Estrella d'Am d'aquest estiu i també darrere del guió de la pel·lícula Cirat, 973-36-06-17. I també, vinga, una de diferent. Quin any es va inaugurar la sala de festes Guiu que tenim aquí al ben a prop dels estudis de Ràdio Seu? Quin any es va inaugurar la sala de festes Guiu que ha vist passar diverses generacions d'urgellencs i urgellenques? Quin any va ser quan es va obrir per acollir tota mena de esdeveniments. 973-36-06-17. Tampoc ens han respost com es diu l'espai natural que hi ha al límit. Ara continuem perquè tenim trucades. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo? Ara no ho mentigues.
2: La sala de festes es va inaugurar l'any 1950.
0: Correcte, 1950. Ara, moltes gràcies.
2: Merci.
0: I això vol dir que l'any passat van celebrar el seu 75è aniversari, una xifra ja que comença a ser molt important tractant-se, doncs, això d'una sala de festes. Ara mateix precisament no està clar el futur d'aquesta sala, però de moment la seguim gaudint. 973-36-06-17. 10 minuts per la una del migdia. D'aquí un moment donem pas als últims anuncis del programa d'avui, però abans tenim temps per seguir rebent les vostres trucades.

0: I tornem a agafar el telèfon. Sí, bon dia. Hola, bon dia. No sentim ningú, s'ha perdut aquesta trucada, no passa res. Tornem a deixar lliure el telèfon de preguntes per respondre, ni segueix ben. No ens han respost, per exemple, a quin, com es diu el poble andorrà que hi ha a mig camí de la carretera de Civís, la carretera entre dos de Civís, volem dir, la carretera entre Sant Julià de Lòria i Os de Civís, a 973-36-06-17, i una de nova. Quants socis té aproximadament el Cedis Bàsquet? Quants socis té aproximadament actualment el Cedis Bàsquet? Una de les entitats amb més socis de la ciutat, 973-36-06-17. No ens han respost la d'aquesta guionista andorrana, cineasta i guionista andorrana, que està darrere del guió de l'anunci d'Estrella d'Am d'aquest estiu i també de la pel·lícula Cirat, 973-36-06-17. Ni tampoc ens han respost com es diu aquest espai natural que hi ha a la zona on conflueixen, on limiten els territoris de les Terres de l'Ebre, la Franja i el País Valencià, i que també és el nom d'un parc natural d'aquesta zona, 973-36-06-17. Doncs som a punt ja d'arribar al final. Vinga, encara podem formular alguna pregunta més, però abans torna a sonar el telèfon. Sí, hola, bon dia. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Hola, ara.
0: Ara em digues.
1: Podria ser aproximadament un 700.
0: Són 700 socis, aproximadament, ara. Correcte. Moltes gràcies. Fins ara. Anem a pensar en ja, com hem dit abans, recordem que podeu trucar fins a 3-4 vegades per dia en aquesta bateria de preguntes. Alguna vegada ens descomptem, però no passa res. La idea és que participi el màxim possible de gent. I el que dèiem, som a punt ja d'acabar el programa amb aquestes preguntes que ens quedaran pendents, perquè ara sí, ja donem pas a uns bons consells dels nostres patrocinadors. Si no arriben més preguntes ara mateix, esperem que donem uns segons de marge. I aprofitarem ja, de fet, per anar-nos acomiadant, perquè d'aquí un moment ha d'arribar ja l'informatiu migdia de Ràdio Seu, aquí al 107.2, no sense abans donar-vos les gràcies perquè hem tingut doncs força participació durant aquesta setmana. Aquest cop sí hem tingut setmana completa de carretera i manta, perquè l'anterior havíem tingut la nit de Sant Joan entre mig, i per tant, doncs, moltíssimes gràcies a tothom per la vostra participació. Seguim treballant perquè us ho passeu bé, per seguir donant-vos premis. Recordem que ja podeu consultar els premis d'aquesta darrera setmana, de l'última setmana completa de Carter i Manta, l'anterior, al web radioseu.cat, i aprofitem per recordar-los, si no hi ha més trucades. Hem repartit, per exemple, un obsequi de menja a l'Altorcell per Joan Lozano, invitació pel Parc del Segre per Dolors Guilló. Aquests premis els podeu recollir els mateixos locals corresponents. La motxilla de trekking del Camí a Pirineus de Turisme Altorcell, que avui hem repartit una altra. Les de la darrera setmana està per Ventura, Virla, Rubla i Juan i Menduña. Alguns dels premis els hem anat donant directament durant el concurs. Endolls intel·ligents de Peusa, que podeu recollir les oficines de Peusa, per Jordi Ubach, Tere Jové i Aran Lozano. Bidons d'aigua de Turisme Seu, per Montse Díaz i Teresa Vidal. I obsequis directes de Ràdio Seu. Entre ells hi ha també, la novetat d'aquest any, una tassa ideal per aprofitar i molt útil, perquè pel dia a dia va molt bé. Obsequis directes de Ràdio Seu per Jordi Ubach, Neus Trenc, Tere Graell, Neus Mateu i Marta Meia. I com sempre diem, si teniu algun dubte, si voleu fer-nos alguna consulta en referència als premis, podeu trucar-nos fora de concurs i segur que ho resolem i quedem tan amics. Doncs això, dit això, acabem ja el Carreter i Manta, acabarem ja el Carreter i Manta de Ràdio Seu d'aquesta setmana, i no sense abans recordar que si voleu, si feu pont durant aquests dies per la festa de Sant Ot, esperem que gaudiu molt, precaució a la carretera, que aquests dies hi ha molt trànsit i la cosa està complicada, si esteu aquí a la Seu, sapigueu que nosaltres dilluns hi serem, estarem aquí al peu del canó i portant-vos més actualitat, més temes interessants i més premis. Així doncs, fins dilluns, molt bon cap de setmana.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
3: Ai, no t'havia vist.
4: Què et passa? Fas mala cara.
3: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
4: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
3: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
4: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
3: Què dius?
4: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira...
3: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696 901 469. 696 901 469. Ho deixaràs escapar?
5: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD. Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per a esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa. Tens l'espai però et falta mobiliari? A Festa 10 et proporcionem taules i cadires. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.com o del telèfon 643 14 78 24 i fes que el teu esdeveniment brilli.
6: L'informatiu migdia de Ràdio Seu.

0: Encendem aquí l'informatiu amb les notícies més destacades de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell implanta un nou servei de neteja, més personal, nova maquinària i una reorganització per sectors. La ciutat es divideix en tres zones segons la intensitat d'actuació i per primera vegada el centre històric comptarà amb servei de matí i tarda els 365 dies de l'any. Serà la notícia que obrirà l'informatiu, però n'hi ha d'altres.
1: Titulars.
0: La Seu d'Urgell rep la visita del jurat de Viles Florides per optar a la revalidació de les quatre flors d'honor. El Parc Olímpic del Segre ha estat un dels espais més destacats de la visita pel seu valor paisatgístic, la qualitat de la jardineria i la seva gestió sostenible com a pulmó verd urbà. Ja han arribat a la Seu els infants acollits aquest estiu per Pirineu amb el Sàhara. El projecte Vacances en Pau vol ajudar-los a garantir una millor qualitat de vida en els mesos de més calor i inclou també revisions sanitàries i la participació al casal municipal. Recollida d'aliments i medicaments a la Seu d'Urgell per les víctimes dels terratrèmols de Veneçuela. L'acció es du a terme a través del Bar Nou i l'establiment Go Pack Express de la capital urgellenca. Els impulsors també demanen productes d'higiene personal. L'agenda cultural d'estiu de la Seu recull una cinquantena d'activitats. Aquest juliol, agost i setembre hi ha programats concerts, exposicions, espectacles familiars i festivals per a tots els públics. Segona edició del Festival al Refugi d'Arp i a Sorribes. Aquest divendres hi haurà teles acrobàtiques, un sopar, un concert de blues i una jam session. El Parc Natural de l'Alt Pirineu proposa un passaport per descobrir activitats i indrets singulars. La iniciativa vol fomentar el turisme familiar. El carnet infantil es pot segellar visitant llocs d'interès o portant a terme propostes programades a l'espai protegit. L'Agència de Residus de Catalunya ha atorgat més de 90.000 euros per retirar amiant de cobertes malmeses per una pedregada a les Valls d'Aguilar. El municipi de l'Alt Urgell ha rebut un total de 19 ajuts. Els pastors que mantenen la transhumància es queixen del mal estat d'alguns trams de Cabanera. Tot i que la tradició mil·lenària es manté per al transport d'ovelles a la muntanya, els seus responsables lamenten que cada cop són menys i auguren que aquesta pràctica pot tenir els dies comptats. Reconeixement pòstum de Junts a Ferran Lloret, president comarcal de la formació al Pallars Sobirà. L'atur repunte en 255 persones al juny a la demarcació de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. I bronze de Marc Vicente en seu patrulles als Mundials U23 d'Eslàlom.
2: Mobles Farràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Farràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
0: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha presentat aquest dijous un nou model de neteja viària que suposa una reorganització integral del servei per aconseguir millors resultats en aquest àmbit. Així ho ha explicat en roda de premsa l'alcalde urgellenc Joan Barrera, juntament amb el regidor de Via Pública, Toni Nadal, i el gerent de la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet, Jordi Vilaró. L'alcalde urgellenc Joan Barrera ha destacat que el nou pla s'implementarà de manera immediata a la ciutat, complint així amb el compromís del govern municipal de millorar de forma prioritària els serveis públics.
3: La voluntat política que hem volgut sempre és millorar els serveis públics i, evidentment, com era el nostre compromís, el tema de la neteja

0: sistemes de neteja amb nova maquinària i també noves zonificacions, que aleshores aquí al centre històric neteja, i que en especial 365 dies l'any matí i tarda, altres zones també 365 dies l'any i les altres i les últimes zones de dilluns a dissabte, i també evidentment doncs, el que es millora sobretot és aquesta intensitat que nosaltres volíem per, de neteja i de canvi d'imatge a la nostra ciutat. Per tant, es milloren també en aquesta zonificació i evidentment doncs, això tindrà un impacte a la nostra ciutat a la imatge i a la el tema que nosaltres sempre hem dit que la seu ha de lluir.
1: El gerent de la Mancomunitat, Jordi Vilaró, ha subratllat que no es tracta d'un pla de xoc puntual per fer una intervenció específica en un carrer o barri determinat, sinó es tracta d'una rutina de treball que es mantindrà sempre, que dividirà la seu en tres intensitats d'actuació per garantir un servei constant als 365 dies de l'any. Entre els sectors, de forma especial, s'actuarà en el centre històric.
2: La nova incorporació de molts membres en la plantilla, passem d'una plantilla que era de 14, però que en els últims temps s'havia reduït a 10 persones per diversos problemes de baixes i manca de suplències, a una plantilla que arribarà a les 20 persones. El que hem organitzat és no un pla de xoc per dir ara farem una neteja específica d'un carrer determinat o d'un barri determinat, sinó una nova rutina de treball, perquè el que farem ara ja serà una cosa que mantindrem sempre. La nova rutina consistirà en dividir la seu en tres intensitats de neteja. La zona més cuidada, que tindrem més cura, serà el nucli antic, i el nucli antic tindrà una persona durant tots els dies de l'any, tant si és dissabte, com si és diumenge, com si és qualsevol festiu entre setmana, durant el matí, i una altra persona, també 365 dies de l'any, durant la tarda.
1: El sector 2 estipula que serà l'Eixample, l'àmbit comprès entre el carrer de Llorenç Tomàs i Costa i l'avinguda de Pau Claris. La zona comptarà amb un operari de neteja els 365 dies de l'any, reforçant així l'actuació viària. Finalment, el sector 3 serà la resta de la ciutat i barris, que disposaran d'un operari de neteja de dilluns a dissabte amb l'objectiu de garantir un manteniment continuat en espais públics.
2: D'aquesta zona de la ciutat m'agradaria destacar l'atenció que se li dedicarà als barris. Hi haurà una part d'aquesta zona que està formada per tot el que és Castellciutat, Sant Pere, Poble Sec, Sant Antoni, Serrat de la Capella. Doncs tots aquests barris es faran 5 vegades a la setmana a mà i un cop a la setmana també amb la màquina d'escombrar. En aquests tractaments que són el nucli dur de la neteja viària, això és el 90% de la feina, es complementarà amb la resta de tractaments que fem, que bàsicament són tractaments amb aigua. Llavors disposem ara de diverses màquines en funció de la intensitat que li volem donar a l'aigua, des del camió baldejadora, que treballa amb poca pressió i aigua freda, passant per la màquina decapadora, que ja treballa a 280 atmosferes i 70 graus, i acabant amb el furgó hidronetejador, que també permet treballar amb aquestes temperatures i pressions elevades, però sobretot amb racons i amb zones de difícil accés.
1: L'Ajuntament ha invertit en nous equips, entre els quals destaquen una màquina decapadora que ha costat 270.000 euros, una furgoneta hidronetejadora de 55.000 euros, dos carros de neteja elèctrics de 18.000 euros, dos patinets amb un cost de 19.000 euros i sis carros manuals amb 7.000 euros d'inversió. Cal remarcar també que s'està preparant la licitació per adquirir una escombradora elèctrica de 400.000 euros i un camió petit elèctric per a la recollida de mobles de la via pública, que tindria un cost de 50.000 euros. L'Ajuntament de la Seu i la Mancomunitat d'Escombraries han fet també, a motiu d'aquesta nova incorporació de personal a la plantilla i d'aquestes noves accions, una crida a la col·laboració de la ciutadania per mantenir els carrers nets i contribuir al bon funcionament d'aquest servei. Ho explicava Joan Barrera.
0: Nosaltres fem un esforç, l'esforç està clar, esforç en personal, esforç en maquinària, esforç en general, pressupostari, però nosaltres no ho podem fer sols. I aquí demanem i fem una crida a la corresponsabilitat, a aquesta ajuda de la ciutadania a fer la seu més neta, perquè al final la seu la fem entre tots i totes. I per tant el que demanem és que, si nosaltres fem un esforç, necessitem que totes les persones facin també un esforç per tirar les coses a la paperera, per no envoltar els carrers, per tirar doncs, la brossa allà on toca, etc, etc. Nosaltres complirem i demanem també a la ciutadania, si us plau, doncs, que col·labori a tenir aquesta seu que tots volem.

0: La nova planificació, a més, implica la renovació dels uniformes del personal i un nou model de papereres. Així mateix, tota la maquinària de neteja llueix ara amb una nova retolació. Cuidem la seu, construïm futur.
1: Les notícies de la Seu.
0: La Seu d'Urgell ha rebut aquesta setmana la visita del jurat de la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya. És el jurat encarregat de valorar els espais verds del municipi dins el moviment Viles Florides. El regidor de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de la Seu, Toni Nadal, i el cap del Servei Municipal de Parcs i Jardins, Bernat Pubill, han acompanyat els membres del grup avaluador en un recorregut per les zones enjardinades de la ciutat. Entre els espais visitats, el Parc Olímpic del Segre ha tingut un protagonisme especial, ja que és un dels principals pulmons verds de la ciutat i un espai de referència tant pel seu valor paisatgístic com per la qualitat de la seva jardineria i el manteniment sostenible que s'hi realitza. El periple també inclòs altres parcs, jardins, rotondes i zones verdes de la capital urgellenca. Cal recordar que la Seu forma part del moviment Viles Florides des del 2017 i que des de fa 4 anys consecutius ostenta la màxima distinció, 4 flors d'honor. El distintiu també reconeix la feina diària que desenvolupen els professionals del Servei Municipal de Parcs i Jardins. I en solidaritat, 6 infants sarauís han arribat aquest dijous al matí a la Seu, on hi passaran l'estiu en el marc de la campanya d'acollida que ha organitzat un any més l'ONG Pirineu amb el Sàhara, mitjançant el projecte Vacances en Pau. Carla Fernández, portaveu de l'entitat urgellenca, ha explicat que han preparat diverses activitats per als menors acollits, però que alhora també prendran part en el casal d'estiu municipal gràcies a la col·laboració un any més de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.
2: Sis infants que arriben aquí a la Seu d'Urgell i bueno, tinc programades algunes activitats, però durant el dia a dia van al casal municipal que ens el subvenciona l'Ajuntament de la Seu d'Urgell junt amb els vols a Barcelona i l'autobús. I bé, bueno, moltes ganes de rebre'ls.
0: Des de Pirineu al Sàhara han recordat que treballen per millorar la qualitat de vida d'aquests infants. Els menors acollits viuen al llarg de l'any al campament de refugiats del Tinduf. L'objectiu principal és, expliquen, oferir-los la possibilitat de conèixer una realitat diferent a la seva i de tenir una visió posada a la seva vida al camp de refugiats.
2: L'objectiu del programa de Vacances en Pau és bueno, que passin revisions mèdiques, no? que s'alimentin, que se nutreixin perquè ja no tenen els aliments suficients, que aprenguin també una nova cultura i bueno, sobretot lo dels metges, no? Que passin revisions les bàsiques i qualsevol cosa que pugui sorgir també soluciona.
0: Com a novetat, enguany Pirineu al Sàhara organitza una caminada popular oberta a tothom sota el lema Caminem Junts pel Sàhara. Es durà a terme d'aquí a 2 setmanes, dijous 16 de juliol, i se sortirà a les 7 del vespre des de la plaça de Joan Sans. Ens ho explica Carla Fernández.
2: Farem una caminada solidària, per dir-ho així, bueno, passejada millor. És apta per a totes les persones, és de 3 quilòmetres i farem un circuit circular per la Seu i començarà Joan Sans. Tindrem venda de recades i de llibres, una mica per recaudar també per el projecte Vacances en Pau i que puguin vindre més infants.
0: Els nens i nenes passaran prop de 2 mesos amb les famílies d'acollida que se'ls ha assignat. A més d'aquesta rebuda, l'entitat impulsa al llarg de l'any campanyes de sensibilització i recollida de material. I no deixem la solidaritat, perquè un grup de residents a la Seu d'Urgell ha organitzat un centre de recollida de material per a les víctimes del doble terratrèmol que va tenir lloc la setmana passada a Veneçuela. L'acció solidària es coordina des del Bar Nou al carrer Sant Ermengol número 21 i Go Pack Express al carrer Canonges 52, on hi ha els punts de donacions. Es compta amb la col·laboració de l'Ajuntament urgellenc. De la necessitat de material en parlen els promotors d'aquesta iniciativa a través de les xarxes socials.
3: Los niños en Venezuela nos necesitan.
4: Estamos gestionando un centro de acopio para recolectar insumos de primera necesidad para enviar a Venezuela, especialmente a los niños, que son los que están sufriendo más esta catástrofe.
3: Ha llegado información de que los niños están necesitados, así que le vamos a decir los insumos que se necesitan para esta recolecta que estamos haciendo.
4: Los insumos que más necesitan en estos momentos son medicamentos de primera necesidad, analgésicos, antipiréticos, antibióticos, antidiarreicos, suero oral, vendas, gasas, alcohol, agua oxigenada. alimentos no perecederos, leche en polvo y, por supuesto, artículos de higiene personal. Jabón de baño, pasta dental, cepillos, champú, toallas sanitarias, papel higiénico, pañales, toallitas húmedas, todo tipo de artículos de higiene personal.
0: Des dels organitzadors es fa una crida a la col·laboració de la població.
4: Llamamos a la solidaridad, ya que ha sido un evento bastante catastrófico. Hay miles de personas aún desaparecidas. Hay muchos niños que se han quedado huérfanos.
3: Niños que se han quedado huérfanos. Este centro de acopio lo vamos a gestionar en la Seo d'Urgell, en el pueblo donde nosotros nos encontramos. Si te encuentras en Andorra o en sus alrededores, por favor, puedes acercar hasta el centro de acopio, donde lo vamos a hacer. ¿Qué va a ser?
4: En el carrer Sarmengol número 21, en el Barnou. Es un local que está abierto al público de martes a domingo. Estaremos durante esta semana haciendo el acopio y gracias a la colaboración del ayuntamiento de nuestra ciudad lo haremos llegar a su destino.
0: L'horari de recollida, doncs, al Barnou, de dimarts a diumenge, de les 11 del matí a les 3 de la tarda, recordem, al carrer Sant Ermengol número 21, mentre que a Gopac Express, que s'ha afegit a aquesta recollida posteriorment, es pot lliurar els productes de dilluns a divendres al matí de 9:45 a 2:45 del migdia i dimarts a divendres també a la tarda de 5:45 a les 8 del vespre. Recordem que aquest punt, el Gopac Express, es troba al carrer Canonges número 52. Els impulsors de la iniciativa han explicat a través de les xarxes socials que entre aquests productes sol·licitats, com escoltàvem, hi ha aliments amb caducitat llarga, concretament llet en pols i fórmula infantil i medicaments com analgèsics, antibiòtics, venes, sèrum, alcohol pur i aigua oxigenada. També s'accepta productes d'higiene personal com sabó de bany, xampú, pasta de dents, raspalls de dents, tovalloles, paper higiènic i tovalloletes. En canvi, per raons de logística, no s'accepta roba ni tampoc calçat.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
5: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
1: Pirineu.
0: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha presentat una nova edició de l'Agenda d'Activitats d'Estiu. És una publicació que aplega una cinquantena de propostes culturals programades durant els mesos de juliol, agost i setembre. La programació inclou activitats impulsades per les àrees de cultura i de joventut, l'Espai Ermengol i la Biblioteca Sant Agustí, a més de les diverses entitats i associacions de la ciutat i de la comarca. Una agenda que ofereix una àmplia varietat de propostes adreçades a tots els públics, amb espectacles de teatre, concerts, dansa, cinema, circ, exposicions, activitats familiars i tallers. El consistori destaca que la majoria són activitats gratuïtes, tot i que en alguns casos tenen un cost d'entrada o requereixen inscripció prèvia. El mateix programa incorpora els enllaços necessaris per formalitzar les inscripcions, si s'escau. El tríptic també inclou la programació completa d'algun dels esdeveniments culturals més destacats de l'estiu, com el festival Els Set Inferns, el Festival de Música Antiga dels Pirineus, la trobada amb els acordionistes del Pirineu i el retaule de Sant Ermengol. Entre les propostes més rellevants destaca l'exposició de l'artista urgellenc Oriol Garreta, titulada Si estàs llegint això, ja és massa tard, que es podrà visitar gratuïtament del 10 de juliol al 29 d'agost a la Sala La Cuina. Paral·lelament, una part important de la programació forma part de les iniciatives adreçades a joves, sota la marca Insomni, o les propostes més familiars que englobe Imaginari. L'edició en paper de l'agenda incorpora un codi QR que dona accés a l'agenda digital del web on es poden consultar tots els actes, uns actes que també es troben a la pàgina web de Ràdio Seu. L'agenda més informa sobre els diferents canals de venda d'entrades de les activitats de pagament en línia, presencial o de taquilla, així com de les activitats que requereixen, com explicàvem, inscripció prèvia. Tota la informació a la nostra pàgina web radioseu.cat. I la Vall de l'Avança viurà aquest divendres i dissabte la segona edició del Festivança. És un esdeveniment que vol contribuir a donar vida a la zona mitjançant diverses activitats culturals i socials amb bon ambient. Això ho ha explicat una de les organitzadores, Mar Recarens.
6: La idea precisament del Festivança és això, allunyar-se de tots aquests macrofestivals lucratius que hi ha a l'estiu i fer una proposta de proximitat de quilòmetre zero amb la intenció una mica de, ja que la Vall de l'Avança és un lloc bastant desconegut, la idea és que sigui una mica com un portes obertes de la vall, que la vall es pugui obrir al món i que d'alguna manera el món pugui conèixer la vall i que sigui un espai de trobada on poder compartir entre els veïns i veïnes i també els visitants. I també això, un punt de trobada entre artistes, artesans, un lloc on es pugui crear i compartir a través de l'art, de la música, de les arts escèniques, del circ.
0: El festival s'ha començat avui al Refugi de l'Art, a l'estació de Nòrdic de Tuixén, l'Avança.
6: El divendres engeguem a dalt al Refugi de l'Art a 8:15. Comencem amb un espectacle de teles aèries, que es titula Les Cogules, que ho fan des d'unes noies en tela de Solsona i proposen un cabaret rural. Llavors, seguidament, hi haurà un concert de blues rural d'un grup que es diuen The Goat Milk Shots i seguirem amb un sopar popular i llavors hi haurà una jam session dinamitzada pels mateixos músics que col·laboren al festival, però oberta a tothom. I llavors, finalment, punxa discos i una mica de musiqueta fins a una mica més enllà de mitjanit. El Refugi de l'Art és un lloc espectacular perquè està a 1.200 metres i des d'allà dalt es pot veure tota la vall i, per tant, és un escenari brutal.
0: Pel que fa a demà dissabte, hi haurà activitats al llarg de tot el dia, en aquest cas, a l'Espai L'Avança, a Sorribes.
6: Sí, el dissabte, aquí davant de l'Espai L'Avança, tallem el carrer, a Sorribes de l'Avança, i, per tant, ocupem tot el carrer per fer-hi aquesta celebració. A les 11 del matí comença, engeguem amb tot. Hi haurà la Fira d'Artesania, que aquest any comptem amb 18 paradistes de artesania de diferents tipus, ja des de roba fins a joieria, fins a alguna cosa de menjar. També hi ha... què més hi ha? Bueno, hi ha titelles, hi ha diverses coses. I llavors, a les de 11 a 1, hi ha dos tallers diferents. Hi ha un taller de circ, de trapezi i malabars, i un taller d'estampació botànica. Tots dos tallers són oberts i no cal inscripció, i no és que durin 2 hores, sinó que durant 2 hores les persones poden anar passant i aprendre aquestes diferents tècniques de circ i d'artesania.
0: Sobre la filosofia del festival, des de l'organització, Marc Recarens explica que en ple debat sobre la sostenibilitat del turisme de masses es vol proposar una celebració d'accés lliure i un punt de trobada entre veïnat i visitants. Marc Recarens.
6: Sí, clar, aquí, bueno, d'entrada ja estem bastant aïllats físicament. Per arribar aquí s'ha de fer un port de muntanya i amb tot el que això implica, llavors, per això també el que hem fet és que ho fem a partir de subvencions i volem que sigui d'accés lliure i gratuït. I llavors ho fem tot amb un grup, vinculant el teixit associatiu de la vall, ens hem ajuntat i hem unit forces per cadascú aportar el seu granet de sorra i poder fer aquest esdeveniment en dos espais diferents i que pugui adaptar una mica els espais doncs, al tipus de l'afluència de gent que pugui haver-hi i que sigui doncs, un model sostenible pel territori.
0: Per garantir la qualitat d'accés, el festival no cobrarà entrada, atès a la seva naturalesa autogestionada. Això ha cridat la participació activa del públic, ja sigui assistint-hi o fent-ne difusió. L'esdeveniment és organitzat per l'Espai L'Avança i el Refugi de l'Art, en col·laboració amb l'Ajuntament de l'Avança i Fórnols i l'Associació Reviure les Valls. Compta amb el suport també del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, l'IDAPA, l'Institut d'Estudis Ilerdencs i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. I en l'àmbit turístic, dic que el Parc Natural de l'Alt Pirineu disposa d'un passaport. Es tracta d'una iniciativa orientada al públic familiar que consisteix en un llibret editat en paper on hi ha activitats d'interès i una trentena d'indrets escollits que els infants poden segellar. Entre les propostes hi ha centres d'interpretació i d'informació, activitats de l'agenda de l'espai natural fetes per empreses acreditades i miradors del territori. L'objectiu final, donar a conèixer els atractius de la zona i molt especialment fomentar el turisme familiar. indica que l'Agència de Residus de Catalunya del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha resolt atorgar més de 90.000 euros per retirar amiant de cobertes d'edificacions afectades per la pedregada que va tenir lloc a les Valls d'Aguilar el 19 d'agost de l'any passat. En total, s'atorga 19 ajuts a persones físiques autònomes i comunitats de veïns. La línia de subvencions té com a objecte fomentar la neteja, la retirada, el transport i el tractament dels residus de fibrociment.
7: Pirineu.
0: Un home de 74 anys ha mort ofegat aquest dijous a l'embassament de Sant Antoni dins del municipi de Conca de Dalt. Segons ha informat Protecció Civil, cap a la una del migdia d'ahir, el telèfon 112 va rebre un avís que alertava que havia entrat de l'aigua un banyista que estava inconscient. Els fets es van produir al poble d'Aramunt, en una zona d'esbarjo que no té servei de vigilància. Fins allà s'hi van desplaçar dues unitats terrestres i l'helicòpter del SEM, dues dotacions dels bombers i patrulles dels Mossos d'Esquadra. Malgrat les maniobres de reanimació que li van fer, finalment no es va poder salvar-li la vida. És la primera mort d'aquest estiu en espais d'aigua interiors de Catalunya. I unes 2.000 ovelles han començat aquesta setmana el camí a peu a través del Pallars Jussà per anar cap a les muntanyes del Pallars Sobirà per trobar-hi herba verda i fresca i passar-hi tot l'estiu. Cada cop són menys els pastors que fan la transhumància i, a més, els que ho fan lamenten el mal estat d'alguns trams de cabanera que ara estan emboscats i amb parets caigudes. El que el pastor David Molí defineix com un dia dur i intens a la primera de les jornades.
8: Aquests diners que gasten amb segons quines coses podrien tenir una mica en compte. Ja que són diners públics, vull dir, s'hi podrien destinar una mica més. Vull dir, això els ajuntaments a nivell municipal tornar a recuperar una mica les cabaneres, perquè aquí mateix on passem a Arinyà, no, ara de l'any passat cap aquí s'ha limpiat bastant, però tot i així, vull dir, hi ha moltes parets baixades que sí que s'haurien de poder recuperar.
0: Ramon Cornellana, un pastor jubilat que ha vist com al llarg dels anys s'han anat deteriorant les cabaneres, alerta que els camins estan descuidats. També demana que els conductors respectin l'activitat.
9: Has de fer tot el rato de carretera, hi ha una hora i mitja de carretera. I si no surts de bon de matí, el problema tens que la gent tenen temps per mirar els ovelles, però no tenen temps per esperar-se 5-10 minuts. Vull dir, la vida no es compon de 5-10 minuts, la vida amb un minut s'acaba la vida. Disfruteu, en vez de apretar la gent, els pastors que pugem cap amunt, disfruteu una mica més, que això no passa cada any. Només passa, bueno, cada any sí que passa un cop a la primavera i un cop a la tardor. Però si anem anant tancant les àrees aquestes, van quedant sense carrerada, la gent no es foten nos a veure's passar per la carretera o que sigui, no, s'acabarà al final, la gent n'hi queden tips, i la gent, pues, miren de tenir-los a casa, i si convé, pues, si no poden marxar per la muntanya, estar volant o que sigui.
0: David Molí alerta que és una tradició en risc d'extinció.
8: Però tot i amb això, crec que tot això té els dies comptats. La feina que nosaltres fem té els dies comptats. Li serà de canviar 10 velles, n'hi haurà sempre, però no d'aquesta manera que es fan. Perquè primera, que ja no es troba ningú per fer-ho, t'has d'adaptar molt a les circumstàncies que hi ha, i avui és un enrenou. Nosaltres fem una transhumància de 2 dies, i perquè m'ho suposa, 2 dies de caminar, ja ho tenim ben preparat, doncs no tenim problema. Però si s'ha de fer transhumàncies llargues, tot això es va acabant. Vull dir, ja no hi ha ni la gent preparada, el que has dit dels camins igual, i bueno, cada vegada el que dius, t'has d'anar adaptant. Vull dir, que el fet de fer la transhumància avui a un camió perquè és molt més còmode.
0: Tres ramats fan 2 etapes per arribar a la muntanya d'Ancs. Allà hi passaran 3 setmanes i després seran portades a la muntanya de Seurí, al terme municipal de Sort, on ja passaran tot l'estiu i s'hi afegiran d'altres ramats de pobles veïns. Un sol pastor guardarà tota la ramada d'unes 3.000 ovelles. I acabem aquest apartat de Més Pirineu fent referència al reconeixement pòstum de Junts a Ferran Lloret, president comarcal de la formació al Pallars Sobirà. L'homenatjat, que va morir aquest mes de març passat, també havia estat vicepresident del Consell Comarcal, president del Consell Esportiu i regidor a Esterri d'Àneu. Paral·lelament, aquest darrer cap de setmana, la JNC ha fet a Planoles un homenatge a Jordi Pujol, en què hi ha intervingut l'urgellenc Albert Batallà. I l'atur ha repuntat en 255 persones al juny a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. La xifra actual d'aturats és de 15.155, malgrat que també ha augmentat la creació de llocs de feina, sobretot per la campanya agrària. La gran majoria de nous afiliats no tenen, però, cap experiència laboral prèvia.
7: Els esports d'aquí.
0: Nova medalla per a palistes del Cadí Canoe Kayak als campionats del món júnior i U23 d'eslàlom que es disputen a Cracòvia. Aquest dijous, Marc Vicente ha obtingut el bronze a la prova de patrulles CU masculina. El canoista urgellenc ha aconseguit amb l'equip espanyol al costat del bascos Àlex Segura i Oier Díaz la tercera posició d'aquesta categoria en què hi participaven 18 països. Vicente, Segura i Díaz han fet un temps de 92-84 i s'han quedat a uns 5 segons dels nous campions França i U62 de la medalla de plata que ha estat per a Txèquia. S'afegeix aquesta medalla a l'or d'Anna Simona en cau patrulles i als bronzes de Manel Contreras i Dominica Bresca en kayak cross. Fins aquí els esports.

i parlem de l'agenda del dia a dia de Ràdio Seu. Mercat d'Antiguitats i Col·leccionisme, la Seu Antiga. La Seu serà aquest dissabte al matí de 9 a 2 al passeig a Pasqual Ingla i la plaça Joan Sansa de la Seu d'Urgell. Representació de l'obra La visita de la vella dama a la Seu. És una representació que es farà aquest dissabte al carrer Albert Vives, organitzada per l'Escola de Teatre de la Seu d'Urgell a 8:15 del vespre. I un darrer cap de setmana per veure la Fira Pirineu Clic, exposició de col·leccionisme de Playmobil a la Seu, de 10:00 a 2:00 i de 4:00 a 8:00, a la Sala Sant Domènec i al Centre Cívic El Passeig. Avui inauguració del FEMAP a la nostra ciutat amb concert de la formació Ensemble Barcelona Comtal. Serà un concert que tindrà lloc a 9:00 a la Catedral de Santa Maria d'Urgell. I avui comença també la Festa Major d'Adrall. A 10:15 sopar popular, a 11:15 bingo popular i a 12:15 de la matinada nit de gresca amb DJ Quartelillo. Demà dissabte a 5:00 hi haurà campionat de botifarra, a 12:15 ball de nit amb el duet Láser i a 3:00 concert amb el grup Ground Kids i festa fins a la matinada amb DJ Rabat. Diumenge la Festa Major d'Adrall continuarà, a 11:15 missa, a 12:00 vermut de Festa Major, a 7:15 activitats per als més menuts i a 8:15 ball de tarda amb Josep Lisancos. Demà hi ha també prevista la 19a pujada a la Torreta de Cadí des de Fórnols. 19a pujada aquest dissabte a partir de 7:00 del matí, sortida des de la plaça Quartel. Les inscripcions s'han de formalitzar a través d'un telèfon, el 620-225-349. I celebració també a la Vall del Mig, a Alinyà, amb l'Aplec de la Vall del Mig. El programa d'activitats a 1:00, aquest dissabte, 4:00, missa en honor a la Mare de Déu de la Llet a la capella, a 3:15, dinar de germanor, a 5:15 de la tarda, ball amb l'acordió de Marc Tomàs, a 7:00, concert amb Estol en Tunes, a 9:00, sopar a preu popular amb pa, amb tomàquet i embotit, i a 11:00, música amb Rita Pauler, amb ballaruques i també Tecno. Aquest cap de setmana també un curset d'introducció al món de les papallones a la nostra ciutat. Aquest dissabte, part teòrica de 6:00 a 8:00 al local de Meteo Pirineus. Diumenge, sortida guiada a l'itinerari de papallones del Pla de les Forques, de 10:15 a 2:15. El lloc de sortida a la plaça de les Monges. L'edat mínima per participar-hi, 10 anys. És una activitat gratuïta amb places limitades. Cal inscriure's a Turisme Seu. I aquest dissabte a 7:00, representació de l'obra de teatre Cyrano de Llobregat a càrrec de la companyia La Piscifactoria al Teatre del Col·legi La Salle. La venda d'entrades a la mateixa porta. I festa del Roser de Civís, també una de les activitats al cap de setmana. Dissabte, ball de nit amb el grup Cristal. Diumenge, missa i vermut de germanor. Diumenge, ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona a la Seu d'Urgell, a la plaça de les Monges, a 8:15. Una activitat organitzada pels Amics de la Sardana. Aquestes i d'altres activitats es poden consultar i ampliar la nostra plana web, radioseu.cat.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I escoltem l'home del temps de Ràdio Seu, Néstor Gómez.
2: Bon dia. Persisteix l'estabilitat atmosfèrica i no només persisteix, sinó que persistirà durant tot aquest cap de setmana i més enllà, pràcticament bona part de la setmana que ve. Com a mínim, no oblidem el paraigua fins dimarts, dimecres o dijous, de tal manera que queden uns quants dies pel davant de sol al matí, però també de sol a la tarda. Potser apareix algun núvol, fruit de la mateixa calor, sobre les muntanyes que ens envolten, però de precipitacions ara per ara no n'esperem. El que sí que podem esperar és calor, i calor cada cop més acusada. Aquesta estabilitat portada per l'anticicló, el que fa és aixafar aquest aire càlid sobre terra, no sobre terra només a Catalunya, sinó també a la península Ibèrica i bona part d'Europa, i així es mantindrà també durant aquests propers dies. Això farà que dia rere dia el terra es vagi reescalfant, cada cop tinguem més calor, i de fet ja s'espera onada de calor a partir de diumenge. I atenció, perquè pot ser llarga tota la setmana que ve. En principi està estimada fins dimecres, però és molt probable que s'allargui fins gairebé finals de setmana o fins i tot més enllà. Persistent, doncs, aquesta calorada intensa, aquesta onada de calor que tindrem la setmana que ve. Fins aleshores, doncs, la calor anirà pujant. Avui ja les màximes poden arribar a la xifra dels 34-35 graus a la Seu, anirem cap als 36-37 cap a l'àrea d'Oliana, i s'espera ja que de cara a dissabte, però sobretot diumenge, puguem estar pràcticament tocant la xifra dels 40 graus a Oliana, i aquí a la Seu rondarem la xifra dels 37 aproximadament, de tal manera que calor intensa la que anirem tenint de cara als propers dies, sobretot durant aquestes hores centrals del dia, i unes nits que encara refrescarà, però a mesura que vagin passant els dies, la fresca de la tarda, del vespre i de la matinada cada cop serà una miqueta menor.
1: Fins aquí la predicció meteorològica. Recorda que la farmàcia de guàrdia és la Mar Sinyac, al carrer Major número 34, telèfon 973-350120. Aquestes i d'altres notícies es poden consultar i ampliar la nostra plana web radioseu.cat. També ens podeu seguir a les xarxes socials, a Facebook, Twitter i Instagram. Res més per ara. Bona tarda.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD. Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per a esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa. Tens l'espai però et falta mobiliari? A Festa 10 et proporcionem taules i cadires. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.com o del telèfon 643 14 78 24 i fes que el teu esdeveniment brilli.
2: Ai, no t'havia vist.
3: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
3: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
3: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
3: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?

0: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
1: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
0: Ah, sí?
1: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
0: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
1: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: ordres de confinament i enorme desplegament dels bombers per l'incendi a la Bisbal d'Empordà, que ja ha entrat al massís de les Gavarres. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: A aquesta hora crema sense control un foc que ha començat a quarts de 10 del matí a la Bisbal d'Empordà i que la tramuntana ha empès cap al massís de les Gavarres, on, aquesta és l'última hora, ja crema, Joan Gota.
2: El vent ha provocat molts focus secundaris i s'han enviat alertes als mòbils a les persones que són als municipis i zones més afectades perquè es confinin. És un radi que va creixent i ara mateix s'estan enviant noves alertes. El fum ja és visible des de bona part de l'Empordà i els bombers temen que es converteixi en el primer gran foc de l'estiu.
0: Anem cap allà, Fèlix Martín.
3: Bon dia. Sí, el que ha passat, l'incendi en el seu flanc dret afecta el massís de les Gavarres, enfila cap al Puig d'Arques i des d'aquí la previsió és que continuï muntanya avall en direcció a la urbanització Vallrepòs. Això és a Santa Cristina d'Aro, també el Baix Empordà, una urbanització que ja estan desallotjant preventivament. El foc crema descontrolat i l'objectiu dels bombers per terra i aire és escanyar-ne el cap perquè no s'escampi encara més.
0: De seguida ampliarem la informació sobre aquest incendi. Podria ser el primer gran incendi de l'estiu. Això el dia en què ens hem llevat amb la notícia d'un nou mort a trets a Catalunya. La víctima és un noi de 15 anys, cosa que pel director general de la policia, Josep Lluís Trapero, implica que s'ha creuat una línia vermella.
2: La investigació apunta a un possible enfrontament entre bandes llatines. Els Mossos insisteixen en la seva preocupació per l'augment de la presència i l'ús d'armes de foc al país.
0: Barcelona, Cristian Roldán i Anna Escura.
4: Els Mossos d'Esquadra segueixen investigant les causes dels fets, però els testimonis vinculen l'assassinat del menor de tan sols 15 anys a quatre joves que van sortir corrents del lloc dels fets. El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, assegura que arribaran fins al final per identificar els autors.
5: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat i, per tant, el compromís del cos policial en aquest sentit és total.
6: Tot i l'aparent normalitat que es vivia aquest matí al parc de la Pegaso, el sentiment dels veïns és força generalitzat, preocupació i la sensació que el barri ha canviat molt.
7: I quan vaig sortir vaig veure que eren petards, que eren una banda barallant-se i eren disparos. Una mica assustats, sí, perquè el barri ha canviat bastant de com era abans i, bueno, amb por per la nit.
0: Totes les reaccions les tindrem en aquest Catalunya migdia, el dia en què estem molt pendents també dels jutjats de Martorell, on les filles d'Isaac Andic han comparegut com a testimonis per la investigació oberta contra el seu germà Jonathan Andic. Què ha transcendit de la seva declaració, Marta Vallès?
8: Hola, bon dia. Doncs fa un parell de minuts només que acaben de sortir de l'edifici judicial davant la jutgessa. Han mantingut el que ja havien dit davant dels Mossos d'Esquadra, la innocència del seu germà Jonathan, recordem, imputat per homicidi per la mort del seu pare. Neguen que estigui obsessionat pels diners i diuen que les disputes pare i fill eren puntuals.
0: I més coses. La Generalitat imposa les primeres multes per l'incompliment de la llei de l'habitatge.
2: Els sancionats amb 30.000 euros cadascun són tres grans tenidors. Darrere seu hi ha més de 650 expedients oberts. Entre les pràctiques il·legals més esteses hi ha saltar-se el topall de preus del lloguer, no publicar l'índex de referència en els anuncis dels pisos o incrementar les rendes sense justificació, entre altres.
0: Això l'endemà de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat.
2: On les polítiques d'habitatge han estat un dels eixos de la negociació. Avui la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha passat pel matí de Catalunya Ràdio on ha descartat una rebaixa de l'IRPF a les classes mitjanes.
9: No ho farem, no està sobre la taula. El que sí que podem revisar és algun tema de fiscalitat lligat a l'empresa o a la retenció de talent, però en aquest moment una baixada d'IRPF no la plantegem.
0: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
0: Amb el Mundial i amb Lamine Yamal, que recupera el seu millor nivell.
10: El blaugrana el van triar el millor del partit, que va classificar Espanya per als vuitens de final. També va passar a Portugal i ara s'enfrontaran Espanya i Portugal als vuitens de final dilluns que ve. I avui sabrem les últimes seleccions que jugaran aquests vuitens. Entre els partits d'aquesta nit destaca l'Argentina Cap Verd. Ter Stegen està molt a prop de marxar, s'ha dit a l'Ajax d'Amsterdam i el Tour. Avui jornada de descans i preparació abans de començar la primera etapa demà a Barcelona.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia. Doncs a aquesta hora aturades a la Ronda Litoral entre el Fòrum i Santa Coloma en sentit Trinitat per un accident que talla un carril. Ronda de Dalt, d'Esplugues a Horta en sentit Besòs. També trànsit molt dens a la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat. I recordem que per incendi forestal ha estat tallada la J660 que uneix Calonge amb la Bisbal d'Empordà i ara també la J513 per un altre incendi. incendi entre Cornellà de Terri i Vilademuls.
0: Doncs ja veieu que aquests incendis, dels quals estem molt pendents i que de seguida connectarem amb allà, doncs estan també afectant a la circulació. A veure el temps.
12: Esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar

0: Ja ve ara dat de 3 dies, aquest ambient ressecat. De fet, aquesta matinada ha sigut especialment càlida, mínimes de 26-27 graus, i tot això no ajuda, malgrat que el vent vagi doncs de baixa. De fet, el vent no acabarà de desaparèixer el cap de setmana, pot afluixar una mica, però aquesta circulació de nord amb baixes humitats han de mantenir-se, malgrat que afluixi una mica, les condicions seran adverses.
1: Doncs aquesta és la situació pel que fa al vent. A la resta del país, calor pel cap de setmana?
0: Calor pel cap de setmana, molt de sol, pocs núvols, fins i tot el mestral al sud del territori també va clarament de baixa i donant pas una mica a les brises, on les temperatures són elevades aquests darrers dies. A Tarragona, 36 graus, avui podria ser una mica més baixa per la presència doncs d'aquest vent més afablit al sud del país, i estarem pendents una mica del termòmetre al llarg del cap de setmana, perquè bé, malgrat que avui fa calor intensa en molts indrets, de fet a Ponent es pot superar fàcilment els 35, és una calor típica de juliol, intensa, una mica per sobre potser del que seria habitual, però és que el termòmetre vol seguir i continuar pujant al llarg dels propers dies, i ja avancem, de fet hi ha un preavís activat ja del Servei Meteorològic de Catalunya d'onada de calor, perquè tot això doncs s'està cuinant, i diumenge podríem ja tenir alguna xifra pròxima als 40, les zones més càlides del país, no pas a tot arreu, però sembla que la setmana que ve patirem la segona onada de calor del que portem d'estiu. Potser no és tan llarga i potser no és tan intensa, ho haurem d'anar seguint, i a més, potser només afecti zones de l'interior on tornarien els valors de 40 graus.
1: Gràcies, Jofre. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:07. Crema sense control l'incendi que ha començat aquest matí a la Bisbal d'Empordà i que afecta ja de ple el massís de les Gavarres. De moment hi ha una trentena d'hectàrees afectades, però la tramuntana que bufa en la zona complica les tasques d'extinció, com estàvem explicant, i ha obligat a evacuar una urbanització de Santa Cristina d'Aro i ampliar el confinament a 7 municipis de la zona, tot i que és una zona que està variant completament i, a més, de manera molt reincident, quins són els municipis que queden doncs confinats per l'avanç de les flames i també del fum. El centre de comandament dels bombers d'aquest incendi s'ha instal·lat a la Bisbal d'Empordà. Allà hi tenim el Josep Lluís Santiso i el Fèlix Martín. Fèlix, bon dia.
3: Hola, bon dia. Sí, l'última hora acabem de rebre un alert amb aquesta ampliació de les zones de confinament, a més de la Bisbal d'Empordà i la que també hi havia el poble veí del costat, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Aquesta hora s'amplia també aquest confinament a Calonge i Sant Antoni, a Castell d'Aro i a Platja d'Aro, a Forallac, a Llagostera i a Santa Cristina d'Aro, tot el Baix Empordà. Fa uns minuts ha comparegut aquí, en aquesta zona de control dels bombers, Ferran García, que és el cap d'operacions a Girona, i la notícia, evidentment, com deies, no és bona. El foc crema al massís de les Gavarres, ha iniciat ja aquesta crema en aquestes muntanyes, muntanya amunt de les Gavarres, descontroladament cap al Puig d'Arques, i diu que no hi poden fer res. Intentaran aturar-lo, això sí, quan des del cim inici el descens. Calculen en unes 2 hores, un descens que faria cap a Santa Cristina d'Aro, cap a l'urbanització Vallrepòs. Aquí estan desallotjant els veïns de les desenes de cases aïllades que hi ha. Un desallotjament preventiu, perquè el fum és molt intens a aquesta hora. El foc avança per la forta tramuntana i tenim hores d'ara una temperatura que supera els 36 graus. Escoltem Ferran García, el cap d'operacions dels bombers a Girona.
4: Està a les Gavarres, absolutament. I llavors ara estan a l'ascendent, i en l'ascendent està alineat. O sigui, el vent l'està ajudant. Diguéssim, està exposat a calor i temperatura. Tenim tots els condicionants perquè els incendis entrin fora capacitat d'extinció.
3: Recordem que aquest incendi inicialment s'havia confinat una casa de colònies, la del Pou del Glaç. Això és a tocar del barri de Sant Pol de la Bisbal d'Empordà, amb 150 nois i noies. Això per un foc que ha començat a 9:45 del matí en aquesta zona, a tocar de la carretera GI 660 entre la Bisbal i Calonge, que evidentment està tallada en aquests moments. I val a dir que no és només l'únic incendi que afecta a aquesta hora les comarques de Girona. N'hi ha un parell més, ens han explicat els bombers. Preocupa sobretot un que hi ha a la comarca del Pla de l'Estany, no massa lluny d'aquí, amb un foc forestal que està situat entre Cornellà del Terri i Vilademuls.
1: Doncs ja veieu que hi ha simultaneïtat de focs ara mateix, però el que més amoïna és aquest de la Bisbal. Precisament podem saludar l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, l'Òscar Aparicio. Alcalde, bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda.
1: Primer de tot, com esteu? Com teniu el municipi de la Bisbal d'Empordà?
5: Bé, ara semblaria una mica egoista, però com a municipi ara estem molt més tranquils, perquè, com bé deia en Fèlix, l'entrada s'ha originat aquí, hi havia un moment doncs, que ens afectava de ple en el municipi, teníem el risc aquest evident que passés, no?, que anés cap a les Gavarres. En tot

0: cas dels bombers han assegurat que no afectés a la zona habitada de Sant Pol, de la casa de colònies d'aquesta que comentava, del Pou de Gràs. De moment hem tingut sort que s'ha pogut aturar i no ha passat per allà, no hi ha hagut afectació a les vivendes i a les masies que hi ha i en el nucli urbà de Sant Pol, però ha anat pujant muntanya amunt, Gavarres amunt, i bé, és una zona boscosa, les Gavarres, que per tant, doncs això té molt de material per cremar i era el perill que hi havia i que, per desgràcia, s'ha doncs, consumat. I com deia, doncs, com ha dit també el cap de bombers, doncs, en aquest moment els bombers estan intentant doncs, ja no extingir, que no estan en aquests moments en capacitat d'extingir, però com a mínim intentar doncs, fer-ho cada vegada més estret per quan es donin les condicions poder encercar-lo i extingir-li.
1: Ara mateix, a la Bisbal d'Empordà no hi ha cap nucli confinat?
0: No, confinats estem tots perquè el vent va bufant i a tramuntana però va canviant, per tant hi ha moments que el vent ve sobretot aquí al nucli de Sant Pol, també amb cases de la ciutat de la Bisbal, del nucli urbà, però en tot cas continuem amb el confinament perquè, a més, amb aquest vent que, com dic, va canviant i hi ha moments que ve també amb ràfegues fortes, doncs pot fer canviar la direcció del foc en qualsevol moment. Per tant, el confinament encara es manté.
1: I se sap on i com ha començat el foc o encara és d'hora?
0: Bé, ens han dit les primeres hipòtesis, però preferiria que això, en tot cas, ho fes l'organisme que li correspon doncs, determinar l'origen.
1: I fa alguna crida als seus veïns?
0: Nosaltres des de primera hora hem dit això, restringir tota la mobilitat, que tothom que no fos imprescindible es quedés a casa, bàsicament no pel perill de l'incendi en si, sinó per les conseqüències del fum que venia. Hem tancat la piscina municipal, que és la zona que està més propera, diguem-ho així, on a més ara estem com a centre de comandament, fins que no es traslladi en el pavelló Firal, que es farà d'aquí una estona, i a la població els hem comentat o els hem demanat que no facin mobilitat a menys que no fos estrictament necessària, que hi hagués tranquil·litat, perquè és veritat que es veia des de tots els punts del municipi doncs molt de fum que semblava doncs, que s'acostava a la Bisbal quan en veritat estava a l'altra direcció, i per tant hem demanat a tothom tranquil·litat, com dic, hem tancat la piscina i en funció de com vagin també els recursos d'aigua doncs haurem de fer alguna afectació en el servei d'aigua perquè en aquests moments és necessari que el màxim possible vagi a l'incendi.
1: Doncs és l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, al municipi on ha començat l'incendi, tot i que ara les flames van més aviat cap al sud i cap a la costa. És l'Òscar Aparicio. Alcalde, gràcies i estarem pendents. Gràcies i bona tarda.
0: Moltes gràcies, bona tarda.
1: Diem que les flames marxen de la Bisbal d'Empordà, per entendre'ns, ho deia també l'alcalde, perquè van cap a altres municipis, per exemple, a Calonge i Sant Antoni. Tenim també en línia el seu alcalde, Jordi Soler. Alcalde, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Quina és la situació al seu municipi?
2: Bé, la situació és de molta preocupació, perquè si bé el dematí a primera hora semblava que el foc es venia directament cap a nosaltres, llavors sembla que tirava més cap a la zona de Romanyà, la zona de Pujar, que es va dir el repòs, però hi ha hagut un canvi de vent i sembla que torna a venir cap aquí. Per tant, hem rebut fa escassos minuts l'hora de confinament de tot el municipi, conjuntament en 6 municipis més, i per tant estem preocupats i ara donant els avisos a la població per tal de que compleixin aquest confinament i que ningú s'exposi a més perill del que realment hi ha. I per tant aquesta és la situació actual aquí a casa nostra.
1: Pels que no coneguin el massís de les Gavarres, quin tipus de bosc estem parlant?
2: Bé, estem parlant d'un bosc que en un principi hi havia molt de suro. Ara el pi, que és planta invasiva, doncs ha crescut molt més. És un massís que no està excessivament net, amb un any que ha plogut molt. Per tant, s'ha produït molta vegetació. Per tant, es donen totes les circumstàncies perquè això sigui un polvorí.
1: No està excessivament net, diu.
2: No està excessivament net perquè, bueno, aquí ja no volia entrar jo amb el tema de les ajudes als propietaris, però és que realment no és rentable per ningú, però bueno, això ja en parlarem un altre dia.
1: Exacte, parlem d'un altre dia. Quin missatge envia la seva població, la gent del seu municipi?
2: Bé, la gent de Calonge i Sant Antoni que estigui tranquil·la. Evidentment, les 50 dotacions de bombers més els efectius hidràulics i i aeris estan fent una bona feina. De moment no es veuen els fruits, però evidentment són els professionals i saben encerclar el foc de manera que sigui efectiva, i per tant jo crec que el missatge ha de ser tranquil·litat. A partir d'aquí esperem que en les properes hores es pugui tenir un control molt més acurat d'aquest foc, i en fi, no, com altres focs que hem tingut aquí a la zona, que sempre han sigut perillosos, però que sempre han sigut controlats per les professionals dels bombers.
1: Doncs és el Jordi Soler, l'alcalde de Calonge i Sant Antoni. Molts ànims, alcalde. Gràcies per acompanyar-nos i bona
2: Moltes
1: tarda.
2: Moltes gràcies.
1: Doncs aquesta és la situació en dos dels municipis més afectats per aquest incendi de la Bisbal, del qual, òbviament, estarem pendents en aquest Catalunya Migdia i, de fet, durant tota la tarda, perquè ja diuen els bombers que ara mateix no tenen capacitat d'extinció. El que intenten és estrènyer al màxim el cap d'aquest incendi i també estar previnguts per quan hi hagi un canvi de vent, ara mateix a tramuntana, i es preveu que a la tarda entri la marinada, per tant, un canvi de direcció del vent, i per tant, les flames puguin anar una altra vegada cap a l'interior del massís de les Gavarres. Per tant, això és el que amoïna els bombers i la possibilitat de tenir-lo el més controlat possible, tenint en compte, insisteixo, que ara mateix no tenen capacitat d'extinció. Veurem què és el que passa a les pròximes hores, però ja es veu que les pròximes hores i aquesta tarda, doncs, serà una tarda complicada. Aquest incendi, doncs, que està ara mateix descontrolat. N'hi ha un altre amb el qual tenim més bones notícies. És l'incendi de Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord. Aquest ja està controlat. Ha cremat unes 40 hectàrees, finalment. S'han hagut de desallotjar, això sí, unes 1.700 persones de més de 10 nacionalitats de càmpings afectats. Ara se les ajuda per tal que puguin tornar a casa seva. Unitat mòbil al centre municipal Les Vols Rouge, a Canet de Rosselló. Josep Lluís Blázquez i Núria Peraire.
3: Bon dia. Des d'aquí al centre d'acollida porten els evacuats amb autocars cap als càmpings cremats perquè recuperin els seus objectes personals. En total han cremat uns 280 bungalows i molts altres evacuats han pogut tornar a casa amb els seus propis mitjans. Aquí també els ajuden si han perdut el passaport.
4: Hem pogut reservar un vol per tornar a casa aquesta nit, però hi ha moltes famílies que no han pogut i els seus bungalows estan del tot destruïts.
5: Vam agafar roba i la vam posar dins la maleta, els diners, i vam córrer cap a la platja.
3: El foc també ha cremat la zona industrial del port, on les flames van afectar una empresa de catamarans molt important per a l'economia de la zona i que ha salvat un dels edificis essencials. Hi ha una investigació judicial oberta per esbrinar la causa de l'incendi.
1: Seguirem pendents d'aquest incendi, especialment de la Bisbal d'Empordà. De fet, a la segona hora de Catalunya Migdia tornarem a fer-hi referència i tornarem a connectar amb el centre de control per veure com evolucionen les tasques d'extinció. Ara, però, es passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Tenim altres notícies, per exemple, els Mossos d'Esquadra que investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, de Barcelona, ahir a la nit. Una de les principals hipòtesis és que es tracti d'una disputa entre bandes llatines o crim organitzat vinculat a la marihuana. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, considera que el crim d'un menor, d'un tret, suposa traspassar una línia vermella i ha demanat penes més dures per fer front a la tinença d'armes de foc. Trapero també ha demanat més consciència a la societat del perill d'expansió del narcotràfic. Anem a la comissaria de les Corts de Barcelona, José Antonio Muñoz i Cristian Roldán. Bon dia.
6: Bon dia, Òscar. Doncs sí, els fets van passar ahir cap a les 11 de la nit al carrer Portugal, al parc de la Pegaso, a Sant Andreu, i els Mossos van ser alertats per diversos veïns que havien sentit trets en una baralla entre joves en aquesta zona i després havien vist 4 individus que marxaven corrents. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses patrulles i 7 unitats del sistema d'emergències mèdiques que van intentar reanimar el menor, però sense èxit. Els Mossos van activar llavors un dispositiu de recerca dels possibles autors i una de les primeres hipòtesis amb les que treballen vincula els fets amb les bandes juvenils. Toni Rodríguez és intendent dels Mossos d'Esquadra.
7: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el parc de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més, eh?
6: Els Mossos també reiteren la seva preocupació per l'augment dels crims amb armes de foc, sobretot vinculats al tràfic de drogues. El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana que la llei sigui més estricta pel que fa a les penes per tinença d'armes.
8: No pot ser, doncs, que Espanya tingui una de les penalitats més baixes en matèria de tinença i exhibició en armes de foc. I l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui signifiqui que aquesta persona vagi a presó. I això no està succeint.
6: Trapero també ha afegit que en els pròxims anys, amb les incorporacions d'un miler d'efectius previstos anualment, es reforçarà la presència policial al carrer per tal d'augmentar la percepció de seguretat i alhora recollir més informació a peu de carrer.
1: I en la vessant política, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, diu que està preocupat i emprenyat per l'onada d'homicidis amb armes de foc que hi ha a la ciutat. L'oposició l'acusa de no liderar la lluita contra la inseguretat a Barcelona, Jordi Corbalan.
9: Sí, l'alcalde demana més policia i penes més altes per combatre fenòmens delinqüencials a l'alça com la tinença d'armes de foc i el narcotràfic. Són declaracions a RAC1.
10: Estic preocupat i també una mica emprenyat, no? I una certa frustració, perquè és paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, doncs ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes vinculat tot al tràfic de drogues, no? I davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
9: L'oposició culpa l'alcalde i el seu govern de la falta de seguretat a la ciutat. Sentim Jordi Martí de Junts, Marc Serra dels Comuns, Elisenda Alemany d'Esquerra i Daniel Cirera del PP.
11: El senyor Collboni ha perdut el control de la ciutat, ell i el seu govern. Està francament superat pels esdeveniments i el que ha de fer és rectificar, arremangar-se i fer d'alcalde.
12: Que no busqui només prometre mà dura, sinó que realment desenvolupi un pla en aquesta ciutat que incorpori més inversió social en els barris.
13: Que es deixi d'amagar darrere del Partit Socialista i que li demani al seu partit, al govern de la Generalitat, que posi els recursos on toca, de seguretat.
14: I si Núria Parlon i Albert Valle no dimiteixen, que Salori i Jaume Covene els cessin de manera immediata.
1: I els veïns del Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona, on ahir va haver aquest assassinat, asseguren que des de fa mesos han notat un repunt de la delinqüència en aquella zona. Anem cap allà, Anna Escura.
15: Bon dia. Pels qui no sabien què ha passat aquesta nit, avui el Parc de la Pegaso respirava total normalitat. Però escoltant els veïns, la conversa girava al voltant del mateix tema.
16: Justament acabava el partit i vaig sentir un petardo, i quan vaig sortir doncs vaig veure que, no, que eren petardos, que eren una banda barallant-se i eren disparos al final. Sí. Una mica assustats, sí, perquè el barri ha canviat bastant de com era abans, i bueno, amb por per la nit.
15: I com ell, la majoria de persones que passaven pel parc, preocupació i la sensació que el barri ha canviat molt.
17: Nosaltres ara aquests dies tenim problemes, ens estan marcant les portes amb silicona. Ha millorat molt el barri en quant a infraestructures, però l'ambient s'ha anat degradant.
18: Ha canviat molt. Jo sortia aquí al Parc de Pegaso quan era jove. Bé, ara no pots.
19: Yo siento que está cambiando últimamente mucho y hay un montón de noticias sobre violencia, sobre criminalismo. Yo me siento más insegura cada día, es verdad.
20: No, el barri és segur, però no... Hi ha certes parts, com aquestes d'aquí de les pistes, que se l'han apropiat un grup de gent. I per allà no pots passar. La resta del barri està bé.
15: Al matí, agents dels Mossos i de la Guàrdia Urbana han fet acte de presència al lloc dels fets.
1: En declaracions a 3Cat Info, Maria Oliver, la primera dona que va formar part dels Latin Kings, explica que hi ha hagut una escalada en les armes que utilitzen les bandes llatines instal·lades a casa nostra des de fa més de 20 anys.
21: Al principi no havia uso apenas de armes blancas, després empezaron siendo armas blancas pequeñas, pasamos a armas blancas mucho más grandes como los machetes y ya hace unos años que también ha entrado en el juego las armas de fuego y creo que tiene que ver con que cada vez hay más relación entre los miembros más mayores de estos grupos, o sea, que llevan muchos años en contextos delincuenciales.
1: En molts casos, aquestes bandes s'aprofiten de la vulnerabilitat de molts joves que acaben d'arribar al nostre país per tal de captar-los. D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. La jutge que investiga la mort d'Isaac Andic pren declaració a les dues filles de l'empresari. En una declaració anterior davant dels Mossos d'Esquadra van dir que el seu germà, Jonathan Andic, no està obsessionat pels diners. La vídua de l'empresari, que també ha declarat aquesta setmana, va revelar que el fundador de Mango volia canviar el seu testament. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
22: Bon dia. Doncs les dues germanes, Sara i Judit, han mantingut davant la jutge la convicció que el seu germà, Jonathan, és innocent, negant, com diu la jutgessa, que tingui obsessió pels diners. I també han afegit que el seu pare i el seu germà tenien una bona relació, excepte moments puntuals. A més, han explicat que estaven al corrent de les intencions del seu pare de crear una fundació per persones vulnerables, que ja estaven d'acord i que eren conscients que això reduiria el patrimoni familiar, que està calculat en 4.500 milions d'euros. Una decisió que suposava que hauria de canviar el seu testament. Abans d'elles ha declarat un psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill. Ho va fer a petició de la terapeuta terapeuta familiar que treballava amb tots dos per millorar la seva relació. A diferència, però, de la terapeuta, que va pressionar l'empresari perquè donés al seu fill Jonathan una part de l'herència en vida, el psiquiatre ha dit avui que no hi estava d'acord ni amb aquesta petició ni amb el mètode de treball. Un cop ha acabat la declaració, la jutge li ha demanat poder fer una còpia del seu mòbil i el psiquiatre hi ha accedit. Recordem que la caiguda mortal d'Isaac Andic va ser el 14 de desembre de 2024 quan feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. Jonathan Andic està imputat per homicidi arran de la mort del seu pare.
1: Ara una notícia que acabem de saber. L'agència tributària haurà una inspecció fiscal a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i a la seva família. Així ho acaba de comunicar el jutge que investiga el cas José Luis Calama. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
0: Hola, bon dia. L'agència tributària ha informat el magistrat que inspecciona i analitza les declaracions de les rendes i el pagament d'impostos, com ara l'impost de societats, l'IVA i patrimoni, dels exercicis que van entre 2021 i 2025. Ho fa en el cas de Rodríguez Zapatero, de l'empresari Julio Martínez, de la dona de l'expresident, Sonsoles Espinosa, i de les seves dues filles. L'agència tributària posa el focus en diverses empreses, una d'elles la de les filles de Zapatero, What the Fuck, que facturava feines a l'empresa de Julio Martínez, amic de l'expresident espanyol. Fa aquest pas hores després que l'agència tributària, via advocacia de l'Estat, s'hagi personat a la causa contra Zapatero per si s'han vist afectades les arques de l'Estat per un delicte fiscal.
1: D'aquí a 3 minuts seran 2:45 PM. Fem una pausa i de seguida continuem més coses aquí al Catalunya Migdia.
2: Catalunya Migdia.
4: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a la meva mare, Ola. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
23: Molt bé.
4: Arribarem a tot?
23: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
24: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
25: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
26: Quan l'objectiu del teu negoci és arribar sempre més lluny, cada detall compta. A Toyota Professional Master Track fa un any que acompanyem professionals, empreses i taxistes amb un servei especialitzat de venda i postvenda per a vehicles industrials i taxis. Totes les nostres ofertes especials per al teu negoci a Toyota Professional Master Track, a la Rambla de Guipúscoa 170 Barcelona.
27: La grande part del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família en directe al Tot Costa.
28: I no ens en volem perdre detall.
27: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, el Tot Gira.
29: Tot Gira en la seva màxima expressió.
27: Les tres etapes del grande part en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
30: Està a punt de creuar la línia.
27: I fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
30: Aixeca els dos braços.
27: Algú podrà amb Pogacar?
31: Catalunya Migdia.
1: D'aquí un minut seran 2:15. Tres grans tenidors reben les primeres multes imposades per saltar-se la llei d'habitatge de Catalunya. Són tres sancions de 30.000 euros cadascuna. La Generalitat té tres multes més preparades que en aquest cas estan pendents de notificació, Jordi Canal.
32: Sí, a més, entre les agències d'habitatge i de consum estan tramitant 654 expedients més per possibles incompliments, com saltar-se el topall de preus del lloguer, no publicar l'índex de referència en els anuncis dels pisos o incrementar la renda sense justificació, entre altres motius. El règim sancionador d'aquest tipus de conducta va entrar en vigor a finals de febrer de l'any passat i preveu multes d'entre 3.000 i 900.000 euros en funció de la gravetat de la infracció. A més, fruit del pacte dels pressupostos amb els comuns, el govern està ampliant la plantilla d'inspectors en un centenar de persones per perseguir-les.
1: I l'endemà d'apuntalar la legislatura amb l'aprovació dels pressupostos, el govern de Salvador Illa descarta ara com ara una rebaixa de l'IRPF a les classes mitjanes, Albert Prat.
33: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha deixat clar que no es plantegen canvis a l'impost de la renda. Ara bé, el mateix programa, el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha anunciat que se suma a la campanya de Junts i el PP perquè el govern afluixi la pressió fiscal. Si no, ha pronosticat un caos.
3: No ho farem, no està sobre la taula. El que sí que podem revisar és algun tema de fiscalitat lligat a l'empresa o a la retenció de talent, però en aquest moment una baixada d'IRPF no la plantegem.
5: Si això no es fes així, podríem tindre problemes d'aldarulls als carrers per l'increment de pressió fiscal que pateixen els ciutadans i de les famílies.
1: I ja que parlem del govern, treballa en una proposta per recuperar els peatges, que té en compte criteris com el tonatge i les emissions contaminants. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després del debat que s'ha obert amb les paraules del president Salvador Illa, que potser va ser un error eliminar el pagament a l'AP7.
32: De tota manera, Paneque recorda que qualsevol fórmula ha de ser consensuada i coordinada amb el govern espanyol.
6: Estem pensant en fer alguna proposta vinculada a l'ús i sobretot vinculada a l'ús doncs, de transport d'alt tonatge i també vinculat a les emissions. Val? Per tant, posaríem criteris, com dic, és una proposta que estem treballant, que hem d'acordar amb el Ministeri i això necessitarà d'una tramitació també a nivell parlamentari espanyol.
32: Pan aquest mes que des de l'eliminació dels peatges el trànsit de la P7 és molt intens i l'accidentalitat és molt elevada. Assegura que el seu departament treballa per reduir i ordenar aquest trànsit i millorar la via amb els convenis d'encomanes de gestió que han firmat la Generalitat i el Ministeri de Transports.
1: A la política espanyola, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, esquiva el pacte dels populars amb Vox a Andalusia, on Moreno Bonilla ha comprat el concepte de prioritat nacional per seguir al capdavant de la Junta. L'endemà de l'acord, Feijóo insisteix a centrar el focus en la immigració. Denuncia que el govern espanyol vol alterar el cens en processos com la regularització extraordinària d'immigrants i alerta que no hi haurà diners per pagar els serveis públics de les persones migrants. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
7: Bon dia. Ni valoracions del pacte ni felicitació. Juanma Moreno hi va fer a les xarxes. Avui, Feijóo s'ha centrat en la immigració, un tema que és clau en la lluita pel relat amb l'extrema dreta. El PP fa temps que interpreta que la regularització i també l'anomenada llei de nets que dona nacionalitat als descendents dels exiliats a la dictadura són eines per alterar el cens, fer enginyeria electoral, en paraules de Feijóo, que avui ha fet un pas més i parla directament d'enginyeria social.
8: Esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes, pero además advierto de que el Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud.
7: Denuncia que no hi ha capacitat financera ni recursos. En el cas de la regularització són persones que fa mesos o anys que ja viuen a l'Estat. Qui sí ha parlat de Vox és el senador Juan Milian. Naturalitza un futur pacte amb els d'Abascal perquè diu la seva única línia vermella és amb Bildu. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
9: Nosaltres el que volem és sempre governar en solitari, que les aritmètiques són les que són i nosaltres no som un partit que promogui cordons sanitaris a altres partits.
7: Mentrestant, el PSOE ataca en Feijóo perquè entenen ha donat la mà ja per sempre a l'extrema dreta. Rebeca Torró.
10: No existe un PP duro y un PP moderado. Nunca existió. Solo hay un Partido Popular y es idéntico a Vox. Los pactos entre PP y Vox no son una excepción, sino la norma.
7: PP i Vox exigeixen eleccions mentre la Moncloa farà la setmana que ve el primer pas al Consell de Ministres per donar forma als pressupostos. No aprovar-los podria desencadenar un avançament electoral.
1: A la informació internacional, tret de sortida a la celebració del 250è aniversari dels Estats Units amb un discurs aquesta nit de Donald Trump a l'icònic Mount Rushmore. El dia és gran, és demà, el 4 de juliol, però el president pot aprofitar l'ocasió per situar-se com un dels grans líders del país. A les hores prèvies ha lloat les seves idees i decisions, com la guerra de l'Iran, malgrat la impopularitat i divisió que ha generat. Washington, Oriol Serra, bon dia.
11: Bon dia. Avui Donald Trump tornarà a fer ús del flamant Air Force One, gentilesa de l'Aràbia Saudita, per a desplaçar-se fins al Mount Rushmore, la muntanya de Dakota del Sud, on hi ha esculpides les quatre cares dels presidents més emblemàtics de la història dels Estats Units: Washington, Jefferson, Lincoln i Roosevelt. Des d'allà farà un discurs en el marc del 250è aniversari de la Declaració d'Independència. Tot fa pensar que és un nou intent de Trump per situar-se entre els grans presidents de la història dels Estats Units. Ja ho ha fet, per exemple, imprimint la seva cara al costat de la de George Washington al carnet anual dels Parcs Nacionals nord-americans. Les últimes hores, Trump ha fet un dels habituals autoelogis assegurant que la idea de dotar la indústria de la intel·ligència artificial nord-americana és exclusivament seva. Ho ha dit en una entrevista a la cadena CNBC.
12: Els vaig deixar a les seves pròpies plantes elèctriques. Les van construir al damunt, al costat, separades, i tenim electricitat pels descosits. Ara en tenim més que ningú. Si no se m'hagués ocorregut aquella idea, ara no estaríem en primera posició.
0: We would not be in first place.
11: Donald Trump ha destacat que la guerra d'un dia a Venezuela ha estat un èxit econòmic rotund per a la indústria del petroli i ha equiparat els conflictes amb Venezuela i l'Iran.
12: Fixeu-vos en Venezuela, va ser una guerra d'un dia i ja hem recuperat moltes vegades el cost de la guerra. En certa manera, estem fent el mateix a l'Iran. És una situació molt més complexa. La nostra relació, per cert, amb Venezuela és magnífica. Els està anant més bé que mai amb el petroli. Les grans companyies s'hi estan instal·lant. The big companies are
11: moving in. El 47è president dels Estats Units es tornarà a deixar sentir demà amb un discurs, aquesta vegada ja des de Washington, abans de presidir el que ha definit com els focs d'artifici més potents de la història, coincidint amb l'aniversari dels 250 anys de la Declaració d'Independència dels Estats Units.
1: I encara en la informació internacional, ja són 29 els ciutadans espanyols morts en el doble terratrèmol de Venezuela de la setmana passada. A més, continuen desaparegudes 154 persones de nacionalitat espanyola i 11 més estan localitzades sota la runa. Ho ha confirmat el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez. El balanç de la catàstrofe és a dia d'avui de 2.600 morts i més de 12.000 ferits. El govern de Venezuela defensa l'operatiu desplegat després del terratrèmol i nega cap negligència. Sobre el terreny, però, els equips de rescat i de voluntaris continuen buscant supervivents mentre milers de damnificats continuen pendents d'ajuda. Caracas, Joan Biosca.
2: Bon dia. El chavisme ha aparcat la retòrica antiimperialista i les denúncies d'atacs contra la revolució bolivariana per part dels Estats Units. Ara és un amic, però manté per justificar les seves accions rebre atacs coordinats, en aquest cas mediàtics. Ho deia la presidenta interina veneçolana Delcy Rodríguez en una trobada, en una conferència de premsa amb periodistes internacionals aquí a Caracas.
4: La primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue bajen todos a La Guaira para causar caos, para impedir las labores de búsqueda y rescate. Se activaron laboratorios mediáticos, lo tengo que decir responsablemente, porque los tenemos ubicados y determinados de dónde salieron las principales matrices. Primera matriz, bajen todos a La Guaira. Buscaba crear el caos y obstaculizar.
2: Novè dia d'aquesta catàstrofe humanitària aquí a Venezuela a causa del doble terratrèmol de la setmana passada, amb hospitals de campanya ja instal·lats i funcionant i també centres d'assistència humanitària a l'estil dels camps de refugiats. Els veneçolans estoics pensen en el futur.
13: Todavía tengo esperanzas. Siempre lo último que se pierde la esperanza y lo que nos lleva adelante.
14: ¿Quién está dentro?
13: Un cuñado de 53 años y una tía de 84 años.
15: Aquí hay sobrevivientes todavía y no se pueden hacer ruido para que ellos los saquen. Sacaron ahorita unos niños y están vivos, gracias a Dios.
2: A la zona zero més afectada pel doble sisme a La Guaira, a la costa del Carib veneçolà, equips de rescat encara segueixen treballant a la recerca de possibles supervivents.
1: Tornem a Catalunya perquè el projecte d'una incubadora líquida per nadons prematurs és viable, segons els responsables del projecte Feta Life, desenvolupat per l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu amb el suport de la Fundació La Caixa. Els investigadors han fet sobreviure una ovella prematura fins a 21 dies en aquest dispositiu que imita l'úter de la mare durant la gestació. Mònica Mas, bon dia.
16: Bon dia.
1: En què consisteix aquesta incubadora líquida?
16: Doncs mira, és un prototip desenvolupat durant 5 anys. Consisteix en un recipient amb parets toves i ple de líquid similar a l'amniòtic amb un dispositiu que imita la placenta on es connecta el cordó umbilical del fetus i per on rep oxigen i nutrients. Tot plegat aconseguit amb alta tecnologia perquè la dificultat de fer sobreviure un nadó prematur extrem fora de l'úter de la mare és molt alta. El doctor Eduard Gratacós és el director del projecte.
17: I que aquest cordó umbilical, si li baixem la temperatura un grau, es tancarà perquè està preparat per sortir fora i tancar-se. Per tant, hem de crear tota una capa de tecnologia perquè aconseguim fer una cosa molt difícil, que és enganyar la naturalesa. Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare.
16: I el més important, diu, és que han pogut demostrar que la incubadora líquida és viable i esperen provar-la en prematurs humans d'aquí a 2 o 3 anys.
17: Hem demostrat que podem mantenir un fetus no sol a fora de la mare, no sols que sobrevisqui unes hores, sinó que hem aconseguit que visqui 21 dies. Pensen que amb aquestes edats gestacionals, cada dia de supervivència són 2% menys de mortalitat, 2% menys de risc de seqüeles, cada dia que guanyem.
16: I posen d'exemple la Gaia, una ovella de 15 mesos que va estar 10 dies en aquesta incubadora líquida i s'ha desenvolupat amb total normalitat.
1: I una cosa més abans de la publicitat, perquè la presència de meduses a les platges catalanes cau en picat respecte a l'any passat per aquesta època. Les pluges dels últims mesos podrien explicar que, almenys de moment, pràcticament no tinguem pelàgies, l'espècie més urticant que hi ha a les nostres costes, Montse Poblet.
18: La caiguda dràstica de meduses a les zones de bany té un reflex claríssim en les assistències per picades d'aquests animals. L'any passat, de maig a juny, Proactiva Open Arms, que vigila una vintena de platges, en va fer 1.800. Aquest any, només 572. Han passat de representar un 45% del total d'assistències a només el 12. La major part d'assistències han estat per picades de rizostoma pulmo, coneguda com a born blau, i en canvi, pràcticament no hi ha hagut problemes amb pelàgies, l'espècie més urticant que hi ha a les nostres costes. Macarena Marambio, responsable del projecte de Ciència Ciutadana Alerta Meduses, atribueix l'absència d'aquesta espècie a les pluges de l'hivern i la primavera.
14: Tenemos más entrada de agua dulce al mar, hacia las zonas costeras, y se genera una barrera de forma natural que impide el paso tanto de mar abierto hacia costa como en el otro sentido. Con lo cual, esperamos que haya menos presencia de pelagia, por lo menos ahora, al principio del verano.
18: Si malgrat la baixada de meduses a les platges us en pica una, netegeu la zona afectada amb aigua salada, si pot ser freda. Traieu els tentacles que tingueu a la pell i, sobretot, no us rasqueu. L'any passat, la meitat de les atencions lleus que va fer en tot l'estiu Proactiva Open Arms van ser precisament per picades de meduses, un total de 10.000.
1: D'aquí a 19 minuts seran les 3 de la tarda. Ara seria el moment de saludar els companys d'esports. Ho farem d'aquí uns minuts, perquè, per culpa d'aquest incendi a la Bisbal d'Empordà, del qual seguim pendents, anem una mica tant a l'informatiu. De seguida els esports, però abans una mica de publicitat i la cultura.
19: Catalunya migdia. Del 4 al 6 de juliol, Catalunya acull la sortida del Tour de França. El Servei Català de Trànsit desplega un dispositiu especial. El dia 4, a Barcelona, el 5, entre Tarragona i Barcelona, amb restriccions i desviaments del litoral, i el 6, de Granollers als Pirineus, amb afectacions importants al Ripollès i la Cerdanya. Si t'has de desplaçar, prepara el trajecte amb antelació i consulta les restriccions i els itineraris a gem.cat/tour2026. Planifica't i gaudeix del Tour.
20: Catalunya migdia.
1: D'aquí a 3 minuts seran 3 quarts de 3 de la tarda. Comencem la cultura amb un esdeveniment musical, perquè Madonna torna a les pistes de ball. Bring Your Love, un dels temes del nou àlbum de la reina del pop, Confessions 2, feia 7 anys que no treia un àlbum d'estudi, Montse Camps.
21: Sí, és la continuació de Confessions on a Dance Floor, publicat fa més de 20 anys. Amb aquest disc, Madonna defensa la pista de ball com a espai ritual i la música i el ball com a eines per connectar amb un mateix. Confessions 2 té col·laboracions estel·lars com les de Sabrina Carpenter, Stromae, Martin Garrix o Lola Leon, que és la seva filla, amb aquesta cançó de test. I know they try to put us to the test.
1: Doncs Madonna és una de les novetats, però n'hi ha d'altres, per exemple aquesta. Perquè també publica novetat Sienna Spiro.
21: Spiro és una de les revelacions vocals d'aquest any i publica Visitor. El 29 de març actuarà a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona.
1: I encara una altra novetat. De Deep Purple.
21: Avui treu Splat, un disc que recorda molt el so que tenia el grup als anys 70, amb guitarres distorsionades i el so d'un orgue Hammond.
1: Doncs les novetats musicals, però també tenim novetats al cinema, perquè avui divendres hi ha estrenes.
22: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica.
1: I tornen a les sales de cinema els Minions, amb noves aventures. Els acompanya Robin Hood per explicar els seus últims dies i també arriba una producció filipina d'Albert Serra sobre l'explorador Magallanes. Marc Garriga.
23: L'inici de Minions and Monsters és absolutament delirant, amb petites píndoles d'humor on expliquen com busquen un dolent a qui servir. El que passa és que això ja ho havíem vist, la primera pel·lícula de la saga, que per tant comença a mostrar símptomes evidents d'esgotament. La part més divertida és quan els Minions es converteixen en estrelles de Hollywood, però la resta és força previsible. Això sí, ells segueixen igual d'enèrgics i d'estralers que sempre, i en català. A los últimos días de Robin Hood, Hugh Jackman deconstrueix aquest personatge icònic i el converteix en una criatura vulnerable i angoixada quan veu que s'acosta al final. És una història de redempció amb un aire de llegenda excepcional. La joia de la setmana, però, és Los Músicos, una pel·lícula sobre l'ego d'uns músics que no es posen d'acord sobre com enregistrar un concert únic amb quatre Stradivarius. És tendre i molt emocionant, sobretot gràcies a la fantàstica banda sonora i al fet que els quatre protagonistes són músics en la vida real. Completen les novetats Norma, Animal, la nova pel·lícula d'acció extrema del carismàtic Bob Odenkirk, el protagonista de la sèrie Better Call Saul, la contemplativa Magallanes, del filipí Lab Díaz, produïda per Albert Serra, el drama Nueve Lunas, sobre l'embaràs d'un home trans, i la nova cinta de les responsables de Chavales, que es diu Hermanos.
1: Catalunya migdia. Continuem pendents d'aquest incendi de la Bisbal d'Empordà, del qual hem començat aquesta Catalunya migdia informant-ne, i ho farem també a la segona hora. Per això, amb 5 minuts de retard, saludem la Laia Tudel. Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Perquè la informació esportiva està marcada pel Mundial i el partit que ahir va fer Lamine Yamal.
3: Ja sabem que a Lamine li agraden les eliminatòries, també els partits importants, i ahir ho va demostrar.

0: Ahir Espanya, Portugal i Suïssa es van classificar per als vuitens de final del Mundial. En el cas de la selecció espanyola ho va fer amb una victòria còmoda, molt còmoda, contra Àustria, 3-0 van guanyar, i amb un excel·lent Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol. Triat el millor del partit, ara Lamine espera amb moltes ganes el partit de vuitens davant Portugal, Roger Busa.
1: Sí, ahir una Espanya molt superior a Àustria i que Espanya va començar el seu particular mundial amb aquesta dosi de confiança, 3-0 contra el combinat austríac amb dos gols de Yarzabal, que en du 4, i un altre de Pedro Porro. Se l'esperava i ja és aquí, com deies, Lamine Yamal, que va ser titular, va ser substituït quan faltaven 5 minuts, el marcador permetia, va deixar arrencades, sotanes, regats, se'l va veure realment molt fresc, i tot i no marcar, i això que va tenir dues ocasions claríssimes, va ser escollit millor jugador del partit. El jugador del Barça confirma que ja està en plena forma.
2: Ya está, ya estoy al 100%, ya estoy preparado para jugar lo que el míster quiera y nada, sí, tengo que seguir descansando y cuidándome, pero estoy al 100%.
1: Es va fer viral la imatge del germà petit de Lamine Yamal ahir, celebrant molt efusivament el tercer gol d'Espanya, el 3-0, a la graderia, i de la felicitat del seu germà i també de la seva mare en va parlar des del partit Lamine Yamal.
2: No sé, me emociona ver a mi hermano ser feliz, a mi madre, vivir la vida que siempre ha soñado, a mis amigos. Al final es lo que yo deseo, al final es el sueño más grande de un niño, aparte del fútbol y de todo. Nada, es todo para mí, mi hermano, es como si fuera mi hijo y estoy enamorado de él.
1: És una selecció espanyola absolutament liderada per la jove estrella del Barça. Ell mateix va reconèixer ahir que ara comença el Mundial de veritat i el seu seleccionador, Luis de la Fuente, avisa a Nacions de DAZN que el millor de Lamine en aquest Mundial encara està per arribar.
3: Tiene muchísimas ganas de demostrar aquí su identidad futbolística a todo el mundo, aunque es reconocido ya, obviamente, pero en un Mundial es donde verdaderamente un futbolista de su nivel tiene que presentar sus credenciales y lo está haciendo, pero todavía tiene muchas cosas por decir y él está tranquilo. Todavía no ha aparecido del todo, va a aparecer el próximo día.
0: Doncs Espanya classificada pels vuitens de final i s'enfrontarà dilluns a la Portugal del català Robert Martínez, que ahir es va classificar després de guanyar Croàcia i novament arbusar, com ja hem vist en bastants partits d'aquestes eliminatòries de 700 en aquest Mundial, ho va aconseguir als últims minuts de partit.
1: Sí, va ser un altre partit boig. Portugal va dominar la primera part, no ho va fer a la segona. Croàcia, de fet, va fer el 0-1, gol de Perisic, i després Cristiano va empatar de penal, va ser l'1-1, i el 93, Gonzalo Ramos, el davanter del PSG, va fer de cap el gol a la victòria. El partit es posava emocionant quan Guardiol va fer el 2-2 al minut 113, el temps afegit, però el VAR va anul·lar el gol per fora de joc. Portugal a vuitens, això vol dir que es repetirà la final de l'última Nations League, la final de l'any passat, que es van endur els portuguesos a la tanda de penals, i mentrestant el seleccionador portuguès, el català Robert Martínez, imagina un partit del tot atractiu.
4: Va ser un juego fantástico, fantástico, mas un juego europeu dentro del Mundial. Dentro de exigencia, de las condiciones del Mundial, un juego europeu, mas dues equipes que queren a bola, que queren procurar baliza rápido y crear oportunidades, então acho que vai ser un grande jogo.
1: Aquest partit, com deies, dilluns que ve, a Dallas, ara cap a Texas, on es jugarà aquest Espanya-Portugal, partit de vuitens, un partit que tornarà a ser a les 9 de la nit.
0: I l'altre partit de 700 que ens falta per repassar de la jornada ahir, Arbusa, és el Suïssa-Algèria.
1: Aquí no hi ha hagut sorpresa ni emoció, ho ha tingut força fàcil Suïssa, que no ha apat per superar la selecció algeriana, ha guanyat 2-0, gols de Mbolo i Ndoye, per aconseguir continuar endavant en aquest Mundial. Suïssa que jugarà els vuitens contra el guanyador del Colòmbia-Ghana.
0: Seguim parlant del Mundial perquè amb Espanya, Portugal i Suïssa ja classificades, com ara ens explicava el Roger Busa, avui sis seleccions més lluitaran per ser els vuitens de final. Entre tots els partits destaca el de la vigent campiona, l'Argentina, que s'enfronta a Cap Verd, a Udal Serra.
5: Els argentins són clarament els favorits per passar aquesta ronda, però Cap Verd, en la seva primera participació en un Mundial, ha accedit als setzens de final com a segona de grup i sense perdre cap partit. Això sí, sense guanyar-ne cap tampoc, ja que va empatar els tres, entre els quals el que va disputar amb la selecció espanyola. És per això que el tècnic argentí Lionel Scaloni té clar que tenen tot el respecte del món cap a la selecció africana.
6: Los pases interiores los tapa bien y después salen muy bien de contra. y tienen jugadores de buen pie. Es un buen equipo, ya lo habíamos visto, no porque nos toque ahora, sino que lo estábamos analizando, era un posible rival. Al final pasaron ellos y no nos sorprende, sinceramente. Es un buen equipo y no están de casualidad, hay que respetarlos y eso haremos.
5: L'Argentina Cap Verd començarà a la mitjanit i abans, a les 8 del vespre, s'haurà jugat l'Austràlia-Egipte amb l'estrella dels egipcis Mohamed Salah com a seriós dubte per uns problemes físics. Finalment, a 3:45 de la matinada, hora d'aquí, es tancaran els setzens de final amb l'última eliminatòria entre Colòmbia i Ghana.
0: Doncs precisament ens fixem en aquest Colòmbia-Ghana, concretament en Ghana, perquè, a part de les tàctiques futbolístiques, Ghana també confia en la força del més enllà. I per això, per guanyar els seus partits, recorre a un bruixot, Josep Gaya.
7: Sí, en els últims dies s'ha fet viral a les xarxes socials un aficionat de Ghana que assegura ser un bruixot. L'aficionat, conegut com a Nana Kwaku Bonsam, s'ha popularitzat per les seves prediccions, llançar maleficis a jugadors d'aquest Mundial i per assistir a l'estadi amb un aspecte peculiar. El bruixot ghanès va guanyar rellevància després de llançar un malefici al davanter anglès Harry Kane perquè no marqués durant l'Anglaterra-Ghana. El partit va acabar 0-0 i va certificar la classificació del conjunt africà per als setzens de final. Després del partit, Bonsam va trencar el malefici contra Kane i li va fer un encanteri perquè pogués tornar a marcar gols.
8: Soc l'espiritualista més poderós del món. Veus Harry Kane? Està lligat. Ara alliberaré Harry Kane perquè al proper partit el teu rival li puguis marcar un gol.
7: Curiosament, el davanter britànic ha fet 3 gols en els 2 partits següents. Algunes de les prediccions populars que el bruixot ha fet per aquest Mundial són que Cap Verd eliminarà l'Argentina de Leo Messi i Portugal guanyarà el Mundial.
0: Bé, doncs una d'aquestes prediccions, que Cap Verd elimini l'Argentina de Leo Messi, podrem veure si és real o no aquesta matinada, que és quan juga, aquesta mitjanit, quan juga l'Argentina. Falten 7 minuts perquè siguin les 3 de la tarda, farem una pausa i després...
9: Just happy to be here in front of these people here. Beautiful.
0: Parlem del Tour de França i de totes les emocions que es van viure ahir a Barcelona.
10: Catalunya migdia.
11: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
12: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
13: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
12: Per què?
14: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
12: Sort del RAC.
14: RAC. I som per ajudar.
15: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
16: La tarda de Catalunya Ràdio.
17: Com es diu el teu fill?
18: Es diu Fortià.
17: Fortià, ja hem acabat.
18: Ja hem acabat. És que hem acabat. Està patint una mica.
0: S'ha portat
18: una
0: super.
18: No, home,
17: ho has fet molt bé. Fortià, ho has fet molt bé.
18: Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barcelona, molta sort.
0: Moltes gràcies.
18: Adéu. Continua el programa, no ploreu, que continuem.
16: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
18: La millor hora del dia.

0: 5 minuts i les 3 de la tarda. Ahir vam viure la presentació dels equips que participen al Tour de França. Ho vam fer en un marc incomparable, com és el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. I entre els màxims favorits de la victòria, els ciclistes catalans i també l'afició, Isaac Vilalta, es van viure grans emocions.
1: Sí, va ser un acte molt potent dels Grande Parc que he viscut, sense cap mena de dubte, el més impactant. Un exemple que ho il·lustra, molts corredors completaven el passeig fins la Sagrada Família amb el telèfon als dits, gravant, i ràpidament van penjar les imatges als seus perfils de les xarxes socials. A banda dels que competiran, vull rescatar dos noms propis protagonistes ahir a tot cost. El primer, Marc Soler, que després de disputar 8 tours consecutius es perdrà el d'aquest any.
2: Hi ha molta tensió i sempre poden sortir coses que un mai s'espera i crear imprevistos, no?, que poden capgirar. Vingegaard ve de guanyar el Giro, com sempre està en una gran forma i Pogacar donarà com sempre al màxim.
1: El segon nom propi, el d'un guanyador de 2 tours, 2 giros, 3 vueltas, Alberto Contador.
3: Para mí Pogacar es el mejor corredor de la historia. No es ya por el número de victorias, que sí que es verdad que tiene muchísimas, cerca de 120 victorias. Compararlo con Eddy Merckx en cuanto al número de victorias no se puede. El nivel de victorias y cómo consigue las victorias, eso es lo que le hace diferente.
1: I encara una última veu, en aquest cas en declaracions aquest matí a Catalunya Ràdio, ara fa uns minuts, el madrileny del Lidl Trek, Carlos Verona.
4: Pues la verdad que, mira, ayer en Barcelona ya estaba casi emocionado, o sea, que no me quiero imaginar corriendo las etapas. La verdad que ayer la presentación ya fue muy bonita y la verdad que, bueno, para mí Barcelona es mi segunda ciudad. Yo nací en Madrid, pero desde los 16 años viví aquí, antes de irme a Andorra, y la verdad que, pues bueno, muchos amigos, familiares están aquí y es muy especial.
1: Verona, que es company d'equip de Juan Ayuso, curiosament l'únic ciclista nascut a Barcelona que participa en aquest tour.
0: Tot això és el que hem viscut aquestes últimes hores, però demà arrenca ja el tour amb la primera etapa. És una crono per equips de gairebé 20 quilòmetres pels carrers de Barcelona, que, Isaac, què pot donar de si o en què ens hem de fixar, sobretot?
1: Doncs molt atents a la nova reglamentació, ja que és una crono per equips en què la classificació de l'etapa serà per equips a partir del temps que marqui el primer corredor de cada conjunt quan arribi a meta. Ara bé, a la general, el que comptarà serà el temps individual de cada corredor. Tot això a partir de les 5 de la tarda, quan surti el Caja Rural, el primer equip a fer-ho, l'últim, just abans de les 7, serà l'UAE de Pogacar. La sortida del fòrum, l'arribada a Montjuïc, 19 quilòmetres, 600 metres, creuant Barcelona i passant pels punts més emblemàtics de la ciutat.
0: En tenis, el torneig a Wimbledon arrenquen els partits de la tercera ronda amb protagonistes destacats, Josep, i amb el partit de Djokovic en joc.
5: A hores d'ara ja ha començat el partit que enfronta Novak Djokovic contra el francès Arthur Rinderknecht. Actualment estan pel primer set, guanya Djokovic 2-3, i mentre que després tindrem el partit que enfrontarà Jannik Sinner contra el californià Jenson Brooksby. Pel que fa a la categoria individual femenina, destaca el partit que enfrontarà el número 1 del Mundial, la bielorrussa Arina Sabalenka contra la letona Jelenka Ostapenko. I bones notícies en la competició de dobles, perquè el barceloní Marcel Granollers va guanyar juntament amb l'argentí Horacio Ceballos a Robert Galloway i a John Pearson en 2 sets, 7-6 i 6-3. Demà dissabte contra Sander Gille i Sim Berbick.
0: En motor, diumenge es disputa el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 al circuit de Silverstone, i Marcos García, el jove Kimi Antonelli, que defensa el líder.
6: I novena prova del Mundial, d'un total de 22 grans premis, com dius. El jove italià de només 19 anys arriba per defensar els 40 punts que té d'avantatge sobre el seu company a Mercedes, George Russell. El també britànic Hamilton en Ferrari és qui ocupa la tercera posició de la classificació, i ens avisa el Dami Aguilar que just ara ha acabat la primera sessió de lliures. Millor temps per al multicampió de Ferrari, Lewis Hamilton. A 6 de la tarda es fa la classificació de la cursa sprint de demà dissabte.
0: I què més ets capaç d'explicar-nos en aquest minut que ens queda?
6: Doncs mira, futbol sala, el Barça i Lucas Granda amplien el contracte del jugador fins al 2029, però Granda marxa la propera temporada, com ha cedit al CatGas Energia Santa Coloma. Aquest és l'anunci. A més, el club blaugrana i FIS rescindeixen de mutu acord el seu contracte, que el vinculava fins al 2027. A més, tenim un nou amistós de pretemporada. El disputaran el Nàstic i el Girona dissabte 8 d'agost a les 8 del vespre al nou estadi. Es jugarà, doncs, a Tarragona. Cinquè amistós d'estiu per als gironins, i, per cert, també a segona, el Sabadell anuncia que un dels capitans de la plantilla i jugador importantíssim, Kaiser, renova.
0: Doncs molt bé, informats esteu de tot això que ens explica el Marcos García. Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7, tot costa, i a les 11, Club de la Mitjanit Especial Mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: A casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah! I a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: grans plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745 i també al web vidresfermin.com.
1: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973-360-745.

0: 973351533. Repetim, 973351533. I també el perfil d'Instagram, Cobertes i Pissarres.
1: Ràdio Seu és un referent informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del rafting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
2: A l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
1: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
2: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil. Visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de ràdio a la carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
1: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVoox. Busca'ns.
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.

0: ordre a la tarda.
1: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
3: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell implanta un nou sistema de neteja, més personal, nova maquinària i una reorganització per sectors. La ciutat es divideix des d'ara en tres zones segons la intensitat d'actuació i per primera vegada el centre històric comptarà amb un servei de neteja de matí i tarda els 365 dies de l'any. L'alcalde d'Urgell, Joan Barrera, ha destacat que el nou pla s'implementarà de manera immediata a la ciutat, complint així amb el compromís del govern municipal de millorar de forma prioritària el serveis públics. Així mateix l'alcalde ha concretat que les millores inclouen l'augment de la plantilla, que passa a ser de 20 persones, el doble que l'actual, la incorporació de nova maquinària i, com dèiem, aquesta nova planificació per sectors. No es tracta d'un pla de xoc puntual, segons ha concretat el gerent de la Mancomunitat, Jordi Vilaró, sinó d'una intervenció específica en una rutina de treball que es mantindrà sempre i que s'aplicarà a la nostra ciutat, com dèiem, també de forma immediata. L'aeroport d'Andorra, la Seu d'Urgell, tindrà el primer vertiport del Pirineu per a drons i aeronaus elèctriques. Aeroports de Catalunya n'ha licitat el projecte i les obres amb una inversió de fins a 555.000 euros dins el programa europeu New Link. La instal·lació aeroportuària també preveu començar aquest mes de juliol les primeres proves per compatibilitzar la seva activitat comercial amb la pràctica del parapent a Organyà. L'anunci s'ha fet en el marc de la taula estratègica de l'aeroport que ha tingut lloc aquest dilluns. La reunió de treball ha servit també per fer balanç de l'activitat d'operacions i passatgers. Fins al mes de maig, la instal·lació ha acumulat gairebé 2.800 operacions, un 25% més que l'any anterior, i més de 8.200 persones passatgeres, un gairebé 6% més que l'any passat. Ja han arribat a la Seu d'Urgell els infants acollits aquest estiu per Pirineu amb el Sàhara. El projecte Vacances en Pau vol ajudar-los a gaudir d'una millor qualitat de vida en els mesos de més calor i inclou revisions sanitàries i la participació al casal municipal. Com a novetat, el 16 de juliol organitzaran una caminada popular. I un grup de residents a la Seu d'Urgell ha organitzat un centre de recollida de material per a les víctimes del doble terratrèmol que va tenir lloc la setmana passada a Veneçuela. L'acció solidària es coordina des del Bar Nou i Gopac Express, on hi ha els punts de donacions, i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament urgellenc. L'horari és de dimarts a diumenge de les 11 del matí a les 3 de la tarda. Els impulsors de la iniciativa han explicat a través de les xarxes socials que entre els productes sol·licitats hi ha aliments amb caducitat llarga, concretament llet en pols i fórmula infantil i medicaments com analgèsics, antibiòtics, venes, sèrum, alcohol pur i aigua oxigenada. La companyia La Piscifactoria representa a la Seu d'Urgell l'obra Cyrano de Llobregat. La creació teatral amb la presència de l'actor urgellenc Jordi Rivera es podrà veure aquest dissabte al vespre al Teatre de la Salle. L'adaptació s'ha estrenat recentment a Barcelona amb molt bona rebuda. I segona edició del festival al refugi de l'Art Piasso Ribes. Avui ja hi ha actuacions amb teles acrobàtiques, un sopar, un concert de blues i una jam session. Al llarg de demà dissabte, a l'Espai L'Avança s'oferirà activitats de circ, estampació, espai de joc infantil, una tertúlia, concerts i pirotècnia. L'Agència de Residus de Catalunya ha atorgat més de 90.000 euros per retirar amiant de cobertes malmeses per una pedregada a les Valls d'Aguilar. El municipi de l'Alt Urgell ha rebut un total de 19 ajuts, els receptors dels quals són particulars autònoms i comunitats de veïns. L'episodi meteorològic excepcional va tenir lloc el 19 d'agost de l'any passat. I en successos, un home de 74 anys ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni. Ha estat aquest dijous. La víctima l'han trobat inconscient a prop del poble d'Aramunt i, tot i les maniobres de reanimació, no li han pogut salvar la vida. És la primera mort d'aquest estiu en espais d'aigua interiors de Catalunya. I els pastors que mantenen la transhumància es queixen del mal estat d'alguns trams de cabanera. Tot i que la tradició mil·lenària es manté per al transport d'ovelles de muntanya, els seus responsables lamenten que cada cop són menys i auguren que aquesta pràctica pot tenir els dies comptats si no se'ls facilita la feina. I l'atur que ha repuntat en 255 persones al juny a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. La xifra actual d'aturats és de 15.155 persones, malgrat que també ha augmentat la creació de llocs de feina, sobretot per la campanya agrària. La gran majoria de nous afiliats no tenen cap experiència laboral prèvia. I bronze de Marc Vicente en seu patrulles als Mundials U23 d'eslàlom. El palista urgellenc ha sumat una altra medalla per a representants del Cadí Canoe Kayak, aquest cop al costat dels bascos Àlex Segura i Oier Díaz. S'afegeix a l'or d'Anna Simona en cau patrulles i als bronzes de Manel Contreras i Dominica Bresca en kayak cross.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia.

al correu info@caditurs.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditurs.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditurs.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
1: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com. 107.2 FM.

Centenars de persones segueixen l'actualitat diària de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb radioseu.cat. Des de la Seu o des de qualsevol punt del món, la pàgina web de Ràdio Seu t'acosta al que passa a casa nostra, siguis on siguis. Una pàgina web renovada i amb un servei de podcast que millorem perquè puguis accedir més fàcilment a tota la nostra programació quan vulguis. Busca'ns també a Facebook, Twitter i Instagram.

0: Infopodcast La Seu d'Urgell. Posa't al dia. Som a divendres 3 de juliol i us resumim les notícies més destacades dels darrers dies a La Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: Posa't al dia amb Ràdio Seu.
0: La Generalitat ja ha licitat l'elaboració d'un informe sobre la possible construcció d'una línia de tren tramvia per connectar la Seu d'Urgell a Andorra. L'estudi té un cost de 866.000 euros i es calcula que per fer l'obra caldria una inversió de 250 milions, que creuen que es podria assumir si es rep ajuts europeus dels fons POC-TEFA, que fomenten els projectes transfronterers al Pirineu. A més de la Seu, a l'Alt Urgell, el tramvia inclouria parades a l'aeroport, a Montferrer i a les Valls de Valira. L'Ajuntament de la Seu arbola idea positivament, però amb prudència. Vol analitzar si realment li convé a la ciutat i és que el consistori tem que la connexió es plantegi amb l'únic objectiu de reduir l'entrada de cotxes a Andorra i concentrar-los a l'Alt Urgell. Per això l'alcalde Joan Barreda demana que la ciutat pugui participar en la planificació d'aquest projecte. També en infraestructures, l'aeroport d'Andorra la Seu comptarà amb el primer vertiport del Pirineu i un dels primers de Catalunya. Es tracta d'un espai que permet l'enlairament i aterratge vertical de drons o aeronaus elèctriques. A la taula estratègica de l'aeroport, aquest dijous, el Departament de Territori ha destacat que aquests nous vehicles tenen moltes possibilitats de futur i que ja s'ha fet algunes proves o aplicacions pràctiques per transportar, per exemple, mercaderies o medicaments a dins mateix del Pirineu. De fet, han avançat que ja preparen la possible implantació de drons per transport de passatgers a petita escala. A la reunió s'ha destacat la bona evolució de l'aeroport de la Seu, que els 5 primers mesos d'enguany ha rebut un 25% més d'operacions i un 6% més de passatgers. A més, tots els hangars estan en plena activitat i ja es prepara la construcció de 3 noves naus.
1: Resum setmanal de les notícies de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu en 3 minuts.
0: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat per unanimitat la cessió al Departament de Drets Socials del projecte per construir una nova residència de gent gran que tindrà una capacitat de fins a 90 places i inclourà un centre de dia. D'aquesta manera es vol donar resposta a la llista d'espera de més de 80 persones que hi ha actualment a l'Alt Urgell, tenint en compte també que a data d'avui a la Seu només hi ha 17 places públiques i moltes famílies n'han de buscar fora de la ciutat. Amb la tramitació municipal completada, ara és el govern català qui ha de fer-se càrrec de la licitació i finalment de la construcció. Per això els grups de l'oposició han demanat que es pressioni el departament perquè prioritzi aquest projecte, tenint en compte que de moment no ha estat inclòs als nous pressupostos de la Generalitat. L'equip de govern ha explicat que aquesta setmana mateix ja han fet les primeres reunions amb drets socials per fer-ho possible.
1: L'agenda del cap de setmana.
0: I de l'agenda destaquem que aquest cap de setmana comença el Festival de Música Antiga dels Pirineus, que al llarg d'aquest juliol i agost programa 49 concerts en 36 municipis diferents del Pirineu Català, Andorra i la Catalunya Nord. La inauguració és aquest divendres al nit a la Catedral de la Seu d'Urgell, amb una producció pròpia que reinterpreta algunes de les millors obres composades a la Catedral de Barcelona i a Santa Maria del Mar, a càrrec del conjunt Barcelona en Sembla com Tal. I això és tot. Podeu trobar aquestes i d'altres notícies al web radioseu.cat. Bon cap de setmana.
2: Infopodcast La Seu d'Urgell, una coproducció de Ràdio Seu i La Xarxa.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol. Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també al perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Caditours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I, com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: A casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah! I a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giné.
2: Molt benvinguts a l'Ensèrie en aquesta setmana d'impàs entre juny i juliol i amb un nom destacat a la cartellera. De seguida el coneixerem, abans però comencem, com sempre, el repàs setmanal de la cartellera digital.
3: La Facultat de Geografia e Història ha resuelto otorgarle una beca económica
4: a las alumnas menores de 30 años.
2: I ho fem des d'aquest dimarts a Filmin i trobem Millennial.
5: ¿Qué coño se va a integrar?
6: Se van a pispar, es que ni siquiera hablo joven.
7: Expresiones. ¿Sirvo coño? Me das lache.
2: En un to de comèdia, la sèrie segueix una bibliotecària a l'atur de 42 anys que ha de tornar a la universitat per cobrar una beca que li han concedit per error burocràtic.
8: Perrear no es nada nuevo. Es como para los de tu generación...
9: Tener conciencia social.
10: Està igual que antes.
2: Atrapada en els codis del món universitari i amb la finalitat d'amagar la seva edat, es sotmet a un canvi d'imatge ideat per dues joves, el que farà que acabi creient-se el seu propi personatge.
11: ¿A qué has venido? ¿A esconderte o a pedir dinero?
12: He venido a presentarte a tu nieta, Olivia. Mañana os quiero fuera de casa.
13: Tu padre es buena gente. No trata bien a nadie ni a nada.
2: Des d'aquest dimecres a Disney Plus i arriba Olivia.
14: Aquí la gente da cringe, tía, no llega ni el Shane.
15: Aquí tenemos tradición.
16: No, lo que no tenemos es dinero.
15: Tengo 1,70.
17: Pues con eso te llevas dos puñados de...
18: y una pegatina.
15: Punt.
2: Parlem d'una altra comèdia que narra la història de l'home del temps més famós del país, Mario Rey, que després d'un gir inesperat a la seva vida es veu obligat a refugiar-se amb la seva filla a la masia del seu pare, amb qui porta 30 anys sense parlar-hi.
14: Te he visto más en la tele que en persona.
15: No te entiendo, hija. ¿Qué quieres?
14: Quiero una familia.
2: El retrobament forçat obrirà velles ferides, però també noves oportunitats.
19: Nuestras primeras vacaciones.
20: Aprovechémoslas.
21: Bienvenido al Riviera.
19: Ah, Julia. Un placer volver a verla.
20: Buenos días, señora Ackerman.
2: També des d'aquest dimecres a Netflix hi trobem Verano del 36.
19: Él nunca te importó. Lo tomaste y lo dejaste. Te portaste como una furcia.
22: Un asesino siempre tiene un móvil.
2: Ens situem a Niza, l'agost del 36. Quatre dones d'origen molt diferent es veuen implicades en l'assassinat d'un poderós fiscal en el luxós hotel Riviera.
23: Un fuerte aplauso para la cumpleañera, el Bus.
24: Quiero hacer un brindis por todos vosotros, mis amigos, mi mundo. Tengo mucha suerte en la vida. No cambiaría nada.
2: La darrera proposta d'aquest dimecres ens porta a Amazon Prime, on hi arriba el...
25: Bonito paraguas.
24: Gracias, es una reliquia.
26: Es broma, pareces idiota.
2: La ficció segueix a Elle Woods durant la seva etapa d'institut mentre descobrim les experiències vitals que la van convertir en la icònica jove que vam conèixer a una rúbia molt legal.
27: Charitra marchi santa campateaval aquí.
2: Aquest dijous a Amazon també s'hi estrena Isaac Tanam. Ambientada en una ciutat portuària costanera fictícia entre les dècades del 80 i 90 del segle XX, la història segueix a un capo implacable que ascendeix des de les disputes pesqueres per controlar el contraband i la política de la localitat.
28: Para que conste, ¿cómo te llamas?
29: Mavis Perramala Beaumont. I me da un je ne sais
2: quoi. A Netflix aquest dijous s'hi estrena la tercera temporada de la supervivència d'una xica con curvas.
29: Es demasiado y va muy rápido. Apenas le dejo verme con gorro de dormir. Esto no va de que nos pasen cosas. Esto va de cómo gestionar las que nos pasan.
2: Tornen les aventures de Michelle Butter, una estilista recentment separada que intenta refer la seva vida en aquesta comèdia autobiogràfica.
30: Respecto al asesinato, yo fui la mente maestra.
2: I no ens movem de Netflix, perquè encara aquest dijous hi arriba El Hombre Vapor.
31: El día de mañana me gustaría llevar a cabo una conferencia de prensa para explicarles cómo lo maté y cuál fue el motivo.
2: La trama japonesa parteix del moment en què una persona explota espontàniament en directe a la televisió i el misteriós home vapor utilitza la seva forma gasosa per evitar ser capturat i poder atemorir tot un país sencer.
32: So what do you do?
33: You live your life, you go in shadows.
0: I sell photocopiers.
1: What do you really do?
2: Encara dijous a Movistar Plus s'hi estrena Memòria de un asesino.
3: We do the job.
4: Some kind of
3: we don't ask questions.
2: La sèrie segueix un home que ha viscut durant anys mantenint dues vides incompatibles, la de pare en una petita ciutat i la d'un assassí a sou implacable a Nova York.
5: My mind, it's getting worse. I'm forgetting things.
2: El seu sistema funciona, fins que descobreix que pateix Alzheimer precoç.
6: Estuviste ahí dentro 3 minutos. 3 minutos en una sala ardiendo.
2: I divendres l'estrena de la setmana a Apple TV i arriba l'esperada tercera temporada de Silo.
7: Lleva 3 meses sin recordar nada, salvo lo que tú le has dicho. There's a...
2: Arriba la tercera entrega d'una de les sèries insígnies de la plataforma.
8: No recuerda nada, excepto lo que le dicen.
2: En aquesta tercera temporada, el personatge de Rebecca Ferguson ha sobreviscut a la seva neteja fallida i torna al búnquer, però amb importants buits de memòria.
9: La verdad no se consigue sin un precio.
10: El pánico que provocaría si la gente se enterara.
2: La trama partirà de 2 línies temporals, la del present en un búnquer post-rebel·lió i la del passat, que ens ha d'explicar per què 10.000 persones viuen ara sota terra.

0: Arribem al moment de la recomanació i aquesta setmana és per la quarta temporada de From. Will I be handsome? Will I be rich? Is what he said to me. Per molts, la ficció d'HBO Max s'està convertint a poc en la nova Perdidos. Tampoc és d'estranyar perquè comparteixen el mateix showrunner. Ara bé, esperem que s'encamini cap a un final molt més satisfactori. De moment, aquesta quarta entrega ja ha assentat les bases perquè la seva temporada final, que esperem veure al llarg del 2027, resolgui tots els dubtes plantejats, començant per com s'ha creat el petit poble de la ficció i si podran o no tornar a casa tots els seus protagonistes.
1: ¿Lo sientes, verdad? Cuando entré en las ruinas, creo que fui a un sitio. Eres una recorre historias, pero no puedes contar una historia que ya se ha contado.
0: Però parlem d'aquesta quarta entrega. Han estat 10 episodis plens de moments de desesperació, imatges grotesques, en la que els creadors han apostat per donar espai a tots els personatges, per bé o per mal.
2: ¿Y tu padre?
1: No ha vuelto.
2: ¿No estaba contigo?
1: Sí, ves que nos separamos.
0: Part dels espectadors critiquen precisament la introducció d'aquestes subtrames que no semblen aportar res a la trama principal. Però la crítica especialitzada creu que la sèrie ha trobat un equilibri excel·lent entre el terror i el misteri.
1: No sabemos qué pasó, ni siquiera sabemos si es cierto.
3: Tú, yo, Jim.
1: Jim no está.
0: En qualsevol cas, estem davant d'una de les propostes de terror més inquietants de les plataformes ara mateix, amb una quarta entrega que continua mantenint alt l'interès que va generar la primera temporada de la sèrie.
1: ¿Te crees que eres un héroe? Lo que le has hecho a ese pobre chico es de ser un monstruo.
0: Això sí, haurem d'esperar una cinquena temporada per veure'n la conclusió. La bona notícia és que ja està confirmada i que efectivament serà el final d'aquesta història. S'espera per mitjans del 2027.
1: És una gran pena que no vayas a ver lo que va a pasar ahora. Siempre es mi parte favorita. Es cuando entre ellos empiezan a despedazarse.
0: De moment, però, aquí us deixem un fragment per anar fent temps.
4: Boyd. Boyd, ¿pero qué cojones hace?
5: Son todas las balas que nos quedan. De cada arma que ha pasado por aquí. Tengo que asegurarme. Tengo que asegurarme de que si vienen mal dadas, tengamos suficientes.
4: ¿Suficientes para qué?
5: Entre la colonia y el pueblo, ¿cuántos somos en total? Necesito un recuento, gracias.
4: Sea, lo que esté haciendo, tiene que parar.
5: Boyd tiene que parar. ¡Eh! ¡Ganamos una vez, Kenny! ¡Una sola amarga victoria! Y aún así no pudimos con un hijo puta que... Oye, lo que hemos visto allí abajo significa que no hay manera de defenderse de esos seres. No hay ningún modo, ninguno, de vencer. Tal vez llegue el día en que solo podamos decidir cómo elegimos morir. O dejamos que esos seres nos despedacen vivos, o...
0: Fins aquí l'en sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Continguts en xarxa.
1: Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós. I torna una franquícia d'èxit. Minions and Monsters.
2: M'ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
3: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
4: Lo del business, ¿te parece bien?
5: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
1: Dia de Caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofiten per compartir els moments complicats pels que passen. Separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
6: Hay que saber esperar.
7: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
1: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tant secret.
8: Oh, joder!
9: No estava apuntando ahí.
10: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
11: Bobby.
12: Humphrey.
11: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
1: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.

0: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
1: Ei!
2: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696 901 469. 696 901 469. Ho deixaràs escapar?
3: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
4: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
3: Ah, sí?
4: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
3: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
4: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Encendem aquí l'informatiu amb les notícies més destacades de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell implanta un nou servei de neteja, més personal, nova maquinària i una reorganització per sectors. La ciutat es divideix en tres zones segons la intensitat d'actuació i per primera vegada el centre històric comptarà amb servei de matí i tarda els 365 dies de l'any. Serà la notícia que obrirà l'informatiu, però n'hi ha d'altres.
1: Titulars.
0: La Seu d'Urgell rep la visita del jurat de Viles Florides per optar la revalidació de les quatre flors d'honor. El Parc Olímpic del Segre ha estat un dels espais més destacats de la visita pel seu valor paisatgístic, la qualitat de la jardineria i la seva gestió sostenible com a pulmó verd urbà. Ja han arribat a la Seu els infants acollits aquest estiu per Pirineu amb el Sàhara. El projecte Vacances en Pau vol ajudar-los a garantir una millor qualitat de vida en els mesos de més calor. Inclou també revisions sanitàries i la participació al casal municipal. Recollida d'aliments i medicaments a la Seu d'Urgell per les víctimes dels terratrèmols de Veneçuela. L'acció es du a terme a través del Bar Nou i l'establiment Go Pack Express de la capital urgellenca. Els impulsors també demanen productes d'higiene personal. L'agenda cultural d'estiu de la Seu recull una cinquantena d'activitats. Aquest juliol, agost i setembre hi ha programats concerts, exposicions, espectacles familiars i festivals per a tots els públics. Segona edició del Festival al Refugi d'Arp i a Sorribes. Aquest divendres hi haurà teles acrobàtiques, un sopar, un concert de blues i una jam session. El Parc Natural de l'Alt Pirineu proposa un passaport per descobrir activitats i indrets singulars. La iniciativa vol fomentar el turisme familiar. El carnet infantil es pot segellar visitant llocs d'interès o portant a terme propostes programades a l'espai protegit. L'Agència de Residus de Catalunya ha atorgat més de 90.000 euros per retirar amiant de cobertes malmeses per una pedregada a les Valls d'Aguilar. El municipi de l'Alt Urgell ha rebut un total de 19 ajuts. Els pastors que mantenen la transhumància es queixen del mal estat d'alguns trams de cabanera. Tot i que la tradició mil·lenària es manté per al transport d'ovelles a la muntanya, els seus responsables lamenten que cada cop són menys i auguren que aquesta pràctica pot tenir els dies comptats. Reconeixement pòstum de Junts a Ferran Lloret, president comarcal de la formació al Pallars Sobirà. L'atur repunte en 255 persones al juny a la demarcació de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. I bronze de Marc Vicente en seu patrulles als Mundials U23 d'Eslàlom.
2: Mobles Farràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Farràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
0: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha presentat aquest dijous un nou model de neteja viària que suposa una reorganització integral del servei per aconseguir millors resultats en aquest àmbit. Així ho ha explicat en roda de premsa l'alcalde urgellenc Joan Barrera, juntament amb el regidor de Via Pública, Toni Nadal, i el gerent de la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet, Jordi Vilaró. L'alcalde urgellenc, Joan Barrera, ha destacat que el nou pla s'implementarà de manera immediata a la ciutat, complint així amb el compromís del govern municipal de millorar de forma prioritària els serveis públics.
3: La voluntat política que hem volgut sempre és millorar els serveis públics i, evidentment, com era el nostre compromís, el tema de la neteja era un dels punts importants a millorar. Per tant, durant aquests 3 anys hem après, al final hem anat millorant, però calia doncs, fer un últim impuls per acabar de millorar la neteja i, evidentment, la imatge associada a la ciutat.
0: Així mateix, l'alcalde ha concretat que les millores inclouen l'augment de la plantilla, que passa a ser de 20 persones, el doble que l'actual, la incorporació de nova maquinària i una nova planificació per sectors.
3: Una millora en quant al sistema, en persones, que amb una plantilla que ara mateix serà de 20 persones, més que mai, nous sistemes de neteja amb nova maquinària i també noves zonificacions, que aleshores aquí al centre històric neteja, i que en especial 365 dies l'any matí i tarda, altres zones també 365 dies l'any i les altres i les últimes zones de dilluns a dissabte, i també, evidentment, doncs, el que es millora, sobretot, és aquesta intensitat que nosaltres volíem per de neteja i de canvi d'imatge a la nostra ciutat. Per tant, es milloren també en aquesta zonificació i, evidentment, doncs, això tindrà un impacte a la nostra ciutat, a la imatge i al tema que nosaltres sempre hem dit que la Seu ha de lluir.
0: El gerent de la Mancomunitat, Jordi Vilaró, ha subratllat que no es tracta d'un pla de xoc puntual per fer una intervenció específica en un carrer o barri determinat, sinó es tracta d'una rutina de treball que es mantindrà sempre i que dividirà la Seu en tres intensitats d'actuació per garantir un servei constant els 365 dies de l'any. Entre els sectors, de forma especial, s'actuarà en el centre històric.
4: La nova incorporació de molts membres en la plantilla, passem d'una plantilla que era de 14, però que en els últims temps s'havia reduït a 10 persones per diversos problemes de baixes i manca de suplències, a una plantilla que arribarà a les 20 persones. El que hem organitzat és no un pla de xoc, per dir ara farem una neteja específica d'un carrer determinat o d'un barri determinat, sinó una nova rutina de treball, perquè el que farem ara ja serà una cosa que mantindrem sempre. La nova rutina consistirà en dividir la Seu en tres intensitats de neteja. La zona més cuidada, que tindrem més cura, serà el nucli antic, i el nucli antic tindrà una persona durant tots els dies de l'any, tant si és dissabte, com si és diumenge, com si és qualsevol festiu entre setmana, durant el matí, i una altra persona també 365 dies a l'any durant la tarda.
0: El sector 2 estipula que serà l'Eixample, en l'àmbit comprès entre el carrer de Llorenç Tomàs i Costa i l'avinguda de Pau Claris. La zona comptarà amb un operari de neteja els 365 dies de l'any, reforçant així l'actuació viària. Finalment, el sector 3 serà la resta de la ciutat i barris, que disposaran d'un operari de neteja de dilluns a dissabte amb l'objectiu de garantir un manteniment continuat en espais públics.
4: D'aquesta zona de la ciutat m'agradaria destacar l'atenció que se li dedicarà als barris. Hi haurà una part d'aquesta zona que està formada per tot el que és Castellciutat, Sant Pere, Poble Sec, Sant Antoni, Serrat de la Capella. Doncs tots aquests barris es faran 5 vegades a la setmana a mà i un cop a la setmana també amb la màquina d'escombrar. En aquests tractaments, que són el nucli dur de la neteja viària, això és el 90% de la feina, es complementarà amb la resta de tractaments que fem, que bàsicament són tractaments amb aigua. Llavors disposem ara de diverses màquines en funció de la intensitat que li volem donar a l'aigua, des del camió baldejadora, que treballa amb poca pressió i aigua freda, passant per la màquina decapadora, que ja treballa a 280 atmosferes i 70 graus, i acabant amb el furgó hidronetejador, que també permet treballar amb aquestes temperatures i pressions elevades, però sobretot amb racons i amb zones de difícil accés.

0: personal a la plantilla i d'aquestes noves accions, una crida a la col·laboració de la ciutadania per mantenir els carrers nets i contribuir al bon funcionament d'aquest servei. Ho explicava Joan Barrera.
1: Nosaltres fem un esforç, l'esforç està clar, esforç en personal, esforç en maquinària, esforç en general, pressupostari, però nosaltres no ho podem fer sols. I aquí demanem i fem una crida a la corresponsabilitat, a aquesta ajuda de la ciutadania a fer la seu més neta, perquè al final la seu la fem entre tots i totes. I per tant el que demanem és que si nosaltres fem un esforç, necessitem que totes les persones facin també un esforç per tirar les coses a la paperera, per no embrutar els carrers, per tirar doncs, la brossa allà on toca, etc etc. Nosaltres complirem i demanem també a la ciutadania, si us plau, doncs que col·labori a tenir aquesta seu que tots volem.
0: La nova planificació, a més, implica la renovació dels uniformes del personal i un nou model de papereres. Així mateix, tota la maquinària de neteja llueix ara amb una nova retolació. Cuidem la seu, construïm futur.
2: Les notícies de la seu.
0: La Seu d'Urgell ha rebut aquesta setmana la visita del jurat de la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya. És el jurat encarregat de valorar els espais verds del municipi dins el moviment Viles Florides. El regidor de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de la Seu, Toni Nadal, i el cap del Servei Municipal de Parcs i Jardins, Bernat Pubill, han acompanyat els membres del grup avaluador en un recorregut per les zones enjardinades de la ciutat. Entre els espais visitats, el Parc Olímpic del Segre ha tingut un protagonisme especial, ja que és un dels principals pulmons verds de la ciutat i un espai de referència tant pel seu valor paisatgístic com per la qualitat de la seva jardineria i el manteniment sostenible que s'hi realitza. El periple també inclòs altres parcs, jardins, rotondes i zones verdes de la capital urgellenca. Cal recordar que la Seu forma part del moviment Viles Florides des del 2017 i que des de fa 4 anys consecutius ostenta la màxima distinció, 4 flors d'honor. El distintiu també reconeix la feina diària que desenvolupen els professionals del Servei Municipal de Parcs i Jardins. I en solidaritat, 6 infants sarauís han arribat aquest dijous al matí a la Seu, on hi passaran l'estiu en el marc de la campanya d'acollida que ha organitzat un any més l'ONG Pirineu amb el Sàhara, mitjançant el projecte Vacances en Pau. Carla Fernández, portaveu de l'entitat urgellenca, ha explicat que han preparat diverses activitats per als menors acollits, però que alhora també prendran part en el casal d'estiu municipal gràcies a la col·laboració un any més de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.
3: Sis infants que arriben aquí a la Seu d'Urgell i bueno, tinc programades algunes activitats, però durant el dia a dia van al casal municipal que ens el subvenciona l'Ajuntament de la Seu d'Urgell junt amb els vols a Barcelona i a l'autobús. I bé, bueno, moltes ganes de rebre'ls.
0: Des de Pirineu al Sàhara han recordat que treballen per millorar la qualitat de vida d'aquests infants. Els menors acollits viuen al llarg de l'any al campament de refugiats del Tinduf. L'objectiu principal és, expliquen, oferir-los la possibilitat de conèixer una realitat diferent a la seva i de tenir una visió posada a la seva vida al camp de refugiats.
3: L'objectiu del programa de Vacances en Pau és bueno, que passin revisions mèdiques, no? que s'alimentin, que es nutreixin perquè ja no tenen els aliments suficients, que aprenguin també una nova cultura i bueno, sobretot lo dels metges, no? Que passin revisions, les bàsiques i qualsevol cosa que pugui sorgir també soluciona.
0: Com a novetat, enguany Pirineu al Sàhara organitza una caminada popular oberta a tothom. Sota el lema Caminem Junts pel Sàhara es durà a terme d'aquí a 2 setmanes, dijous 16 de juliol, i se sortirà a les 7 del vespre des de la plaça de Joan Sans. Ens ho explica Carla Fernández.
3: Farem una caminada solidària, per dir-ho així, bueno, passejada millor. És apta per a totes les persones, és de 3 quilòmetres i farem un circuit circular per la Seu i començarà Joan Sans. Tindrem venda de recades i de llibres, una mica per recaudar també per el projecte Vacances en Pau i que puguin vindre més infants.
0: Els nens i nenes passaran prop de 2 mesos amb les famílies d'acollida que se'ls ha assignat. A més d'aquesta rebuda, l'entitat impulsa al llarg de l'any campanyes de sensibilització i recollida de material. I no deixem la solidaritat, perquè un grup de residents a la Seu d'Urgell ha organitzat un centre de recollida de material per a les víctimes del doble terratrèmol que va tenir lloc la setmana passada a Veneçuela. L'acció solidària

0: es coordine des del Bar Nou al carrer Sant Ermengol número 21 i Go Pack Express al carrer Canonges 52, on hi ha els punts de donacions. Es compta amb la col·laboració de l'Ajuntament Urgellenc. De la necessitat de material en parlen els promotors d'aquesta iniciativa a través de les xarxes socials.
1: Los niños en Venezuela nos necesitan.
2: Estamos gestionando un centro de acopio para recolectar insumos de primera necesidad para enviar a Venezuela, especialmente a los niños, que son los que están sufriendo más esta catástrofe.
1: Ha llegado información de que los niños están necesitados, así que le vamos a decir los insumos que se necesitan para esta recolecta que estamos haciendo.
2: Los insumos que más necesitan en estos momentos son medicamentos de primera necesidad: analgésicos, antipiréticos, antibióticos, antidiarreicos, suero oral, vendas, gasas, alcohol, agua oxigenada, alimentos no perecederos, leche en polvo y, por supuesto, artículos de higiene personal. Jabón de baño, pasta dental, cepillos, champú, toallas sanitarias, papel higiénico, pañales, toallas húmedas, todo tipo de artículos de higiene personal.
0: Des dels organitzadors es fa una crida a la col·laboració de la població.
2: Llamamos a la solidaridad, ya que ha sido un evento bastante catastrófico. Hay miles de personas aún desaparecidas. Hay muchos niños que se han quedado huérfanos.
1: Muchos niños que se han quedado huérfanos. Este centro de acopio lo vamos a gestionar en la CEODUYE, en el pueblo donde nosotros nos encontramos. Si te encuentras en Andorra o en sus alrededores, por favor, puedes acercar hasta el centro de acopio, donde lo vamos a hacer, ¿qué va a ser?
2: En el carrer Sant Ermengol número 21, en el Bar Nou. Es un local que está abierto al público de martes a domingo. Estaremos durante esta semana haciendo el acopio y gracias a la colaboración del ayuntamiento de nuestra ciudad lo haremos llegar a su destino.
0: L'horari de recollida, doncs, al Bar Nou, de dimarts a diumenge, de les 11 del matí a les 3 de la tarda, recordem, al carrer Sant Ermengol número 21, mentre que a Go Pack Express, que s'ha afegit a aquesta recollida posteriorment, es pot lliurar els productes de dilluns a divendres al matí de 9:45 a 2:45 del migdia i dimarts a divendres també a la tarda de 6:45 a les 8 del vespre. Recordem que aquest punt, el Go Pack Express, es troba al carrer Canonges número 52. Els impulsors de la iniciativa han explicat a través de les xarxes socials que entre aquests productes sol·licitats, com escoltàvem, hi ha aliments amb caducitat llarga, concretament llet en pols i fórmula infantil, i medicaments com analgèsics, antibiòtics, venes, sèrum, alcohol pur i aigua oxigenada. També s'accepta productes d'higiene personal com sabó de bany, xampú, pasta de dents, raspalls de dents, tovalloles, paper higiènic i tovalloletes. En canvi, per raons de logística, no s'accepta roba ni tampoc calçat.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: Pirineu.
0: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha presentat una nova edició de l'Agenda d'Activitats d'Estiu. És una publicació que aplega una cinquantena de propostes culturals programades durant els mesos de juliol, agost i setembre. La programació inclou activitats impulsades per les àrees de cultura i de joventut, l'Espai Ermengol i la Biblioteca Sant Agustí, a més de les diverses entitats i associacions de la ciutat i de la comarca. Una agenda que ofereix una àmplia varietat de propostes adreçades a tots els públics, amb espectacles de teatre, concerts, dansa, cinema, circ, exposicions, activitats familiars i tallers. El consistori destaca que la majoria són activitats gratuïtes, tot i que en alguns casos tenen un cost d'entrada o requereixen inscripció prèvia. El mateix programa incorpora els enllaços necessaris per formalitzar les inscripcions, si s'escau. El tríptic també inclou la programació completa d'algun dels esdeveniments culturals més destacats de l'estiu, com el festival Els Set Inferns, el Festival de Música Antiga dels Pirineus, la trobada amb els acordionistes del Pirineu i el retaule de Sant Ermengol. Entre les propostes més rellevants destaca l'exposició de l'artista urgellenc Oriol Garreta, titulada Si estàs llegint això, ja és massa tard, que es podrà visitar gratuïtament del 10 de juliol al 29 d'agost a la Sala La Cuina. Paral·lelament, una part important de la programació forma part de les iniciatives adreçades a joves sota la marca Insomni o les propostes més familiars que englobe Imaginari. L'edició en paper de l'agenda incorpora un codi QR que dona accés a l'agenda digital del web on es poden consultar tots els actes, uns actes que també es troben a la pàgina web de Ràdio Seu. L'agenda més informa sobre els diferents canals de venda d'entrades de les activitats de pagament en línia, presencial o de taquilla, així com de les activitats que requereixen, com explicàvem, inscripció prèvia. Tota la informació a la nostra pàgina web radioseu.cat. I la Vall de l'Avança viurà aquest divendres i dissabte la segona edició del Festivança. És un esdeveniment que vol contribuir a donar vida a la zona mitjançant diverses activitats culturals i socials amb bon ambient. Així ho ha explicat una de les organitzadores, Mar Recarens.
5: La idea precisament del Festivança és això, allunyar-se de tots aquests macrofestivals lucratius que hi ha a l'estiu i fer una proposta de proximitat de quilòmetre zero amb la intenció una mica de, ja que la Vall de l'Avança és un lloc bastant desconegut, la idea és que sigui una mica com un portes obertes de la vall, que la vall es pugui obrir al món i que d'alguna manera el món pugui conèixer la vall i que sigui un espai de trobada on poder compartir entre els veïns i veïnes i també els visitants. I també això, un punt de trobada entre artistes, artesans, un lloc on es pugui crear i compartir a través de l'art, de la música, de les arts escèniques, del circ.
0: El festival s'ha començat avui al Refugi de l'Arp, a l'estació de Nòrdic de Tuixén, l'Avança.
5: El de Venus engeguem a dalt al Refugi de l'Arp a 8:15. Comencem amb un espectacle de teles aèries, que es titula Les Cogules, que ho fan doncs, des d'unes noies que fan tela de Solsona i proposen un cabaret rural. Llavors, seguidament, hi haurà un concert de blues rural d'un grup que es diuen The Goat Milk Shots i seguirem amb un sopar popular i llavors hi haurà una jam session dinamitzada pels mateixos músics que col·laboren al festival, però oberta a tothom. I llavors, finalment, punxadiscos i una mica de musiqueta fins a una mica més enllà de mitjanit. El Refugi de l'Arp és un lloc espectacular perquè està a 1.200 metres i des d'allà dalt es pot veure tota la vall i, per tant, és un escenari brutal.
0: Pel que fa a demà dissabte, hi haurà activitats al llarg de tot el dia, en aquest cas, a l'Espai L'Avança, a Sorribes.
5: Sí, el dissabte, aquí davant de l'Espai L'Avança, tallem el carrer, a Sorribes de l'Avança, i, per tant, ocupem tot el carrer per fer-hi aquesta celebració. A les 11 del matí comença, engeguem amb tot, hi haurà la Fira d'Artesania, que aquest any comptem amb 18 paradistes de artesania de diferents tipus, ja des de roba fins a joieria, fins a alguna cosa de menjar. També hi ha... què més hi ha? Bueno, hi ha diverses coses. I llavors, a les 11 a 1, hi ha dos tallers diferents. Hi ha un taller de circ, de trapezi i malabars, i hi ha un taller d'estampació botànica. Tots dos tallers són oberts i no cal inscripció i no és que durin dues hores, sinó que durant dues hores les persones poden anar passant i aprendre aquestes diferents tècniques de circ i d'artesania.
0: Sobre la filosofia del Festivança, des de l'organització, Marc Recarens explica que en ple debat sobre la sostenibilitat del turisme de masses es vol proposar una celebració d'accés lliure i un punt de trobada entre veïnat i visitants. Marc Recarens.
5: Sí, clar, aquí bueno, d'entrada ja estem bastant aïllats físicament. Per arribar aquí s'ha de fer un port de muntanya i amb tot el que això implica, llavors, per això també el que hem fet és que ho fem a partir de subvencions i volem que sigui d'accés lliure i gratuït. I llavors ho fem tot amb un grup, vinculant el teixit associatiu de la vall, ens hem ajuntat i hem unit forces per cadascú aportar el seu granet de sorra i poder fer aquest esdeveniment en dos espais diferents. I i que pugui adaptar una mica els espais doncs, al tipus de l'afluència de gent que pugui haver-hi i que sigui doncs, un model sostenible pel territori.
0: Per garantir la qualitat d'accés, el Festival Sant no cobrarà entrada, atès a la seva naturalesa autogestionada. Això ha cridat la participació activa del públic, ja sigui assistint-hi o fent-ne difusió. L'esdeveniment és organitzat per l'Espai L'Avança i el Refugi de l'ARP, en col·laboració amb l'Ajuntament de l'Avança i Fórnols i l'Associació Reviure les Valls. Compta amb el suport també del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, l'IDAPA, l'Institut d'Estudis Ilerdencs i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. I en l'àmbit turístic, dic que el Parc Natural de l'Alt Pirineu disposa d'un passaport. Es tracta d'una iniciativa orientada al públic familiar que consisteix en un llibret editat en paper on hi ha activitats d'interès i una trentena d'indrets escollits que els infants poden segellar. Entre les propostes hi ha centres d'interpretació i d'informació, activitats de l'agenda de l'espai natural fetes per empreses acreditades i miradors del territori. L'objectiu final, donar a conèixer els atractius de la zona i molt especialment fomentar el turisme familiar. Indica que l'Agència de Residus de Catalunya del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha resolt atorgar més de 90.000 euros per retirar amiant de cobertes d'edificacions afectades per la pedregada que va tenir lloc a les Valls d'Aguilar el 19 d'agost de l'any passat. En total s'atorga 19 ajuts a persones físiques autònomes i comunitats de veïns. La línia de subvencions té com a objecte fomentar la neteja, la retirada del transport i el tractament dels residus de fibrociment.
4: Pirineu.
0: Un home de 74 anys ha mort ofegat aquest dijous a l'embassament de Sant Antoni dins del municipi de Conca de Dalt. Segons ha informat Protecció Civil, cap a la una del migdia d'ahir, el telèfon 112 va rebre un avís que alertava que havia entrat de l'aigua un banyista que estava inconscient. Els fets es van produir al poble d'Aramunt, en una zona d'esbarjo que no té servei de vigilància. Fins allà s'hi van desplaçar dues unitats terrestres i l'helicòpter del SEM, dues dotacions dels bombers i patrulles dels Mossos d'Esquadra. Malgrat les maniobres de reanimació que li van fer, finalment no es va poder salvar-li la vida. És la primera mort d'aquest estiu en espais d'aigua interiors de Catalunya. I unes 2.000 ovelles han començat aquesta setmana el camí a peu a través del Pallars Jussà per anar cap a les muntanyes del Pallars Sobirà per trobar-hi herba verda i fresca i passar-hi tot l'estiu. Cada cop són menys els pastors que fan la transhumància i, a més, els que ho fan lamenten el mal estat d'alguns trams de cabanera que ara estan emboscats i amb parets caigudes. El que el pastor David Molí defineix com un dia dur i intens a la primera de les jornades.
6: Aquests diners que gasten amb segons quines coses podrien tenir una mica en compte. Ja que són diners públics, vull dir, s'hi podrien destinar una mica més. Vull dir, això els ajuntaments a nivell i a nivell municipal tornar a recuperar una mica les cabaneres, perquè aquí mateix on passem a Arinyà... No, ara, de l'any passat cap aquí s'ha limpiat bastant, però tot i així, vull dir, hi ha moltes parets baixades que sí que s'haurien de poder recuperar.
0: Ramon Cornellana, un pastor jubilat que ha vist com al llarg dels anys s'han anat deteriorant les cabaneres, alerta que els camins estan descuidats. També demana que els conductors respectin l'activitat.
7: Has de fer tot el rato de carretera, hi ha una hora i mitja de carretera. I si no surts de bon dematí, el problema el tens que la gent... Tenen temps per mirar els ovelles, però no tenen temps per esperar-se 5-10 minuts. Vull dir, la vida no es compon de 5-10 minuts. La vida, menys, amb un minut s'acaba la vida. Disfruteu, en vez de apretar la gent, els pastors que pugem cap amunt, disfruteu una mica més, i això no passa cada any. Només passa, bueno, cada any. Cada any sí que passa un cop a la primavera i un cop a la tardor. Però, si anem anant tancant les àrees aquestes, van quedant sense carrerada, la gent no es foten nos a veure's passar per la carretera o el que sigui, no, s'acabarà al final, la gent n'hi queden tips, i la gent, doncs, mira, miren de tenir-los a casa i si com bé, doncs, si no poden marxar per la muntanya, estar volant o el que sigui.
0: David Molí alerta que és una tradició en risc d'extinció.
6: Però tot i amb això, crec que tot això té els dies comptats. La feina que nosaltres fem té els dies comptats. I serà de canviar 10 velles, n'hi haurà sempre, però no d'aquesta manera que es fan. Perquè primera, que ja no es troba ningú per fer-ho, t'has d'adaptar molt a les circumstàncies que hi ha i avui és un enrenou. Nosaltres fem una transhumància de 2 dies i perquè m'ho suposa 2 dies de caminar ja el tenim ben preparat, doncs no tenim problema. Però si s'ha de fer transhumàncies llargues, tot això es va acabant. Vull dir, ja no hi ha ni la gent preparada, el que has dit dels camins igual, i bueno, cada vegada el que dius t'has d'anar adaptant. Vull dir que el fet de fer la transhumància avui a un camió perquè és molt més còmode.
0: Tres ramats fan dues etapes per arribar a la muntanya d'Ancs. Allà hi passaran tres setmanes i després seran portades a la muntanya de Seurí, al terme municipal de Sort, on ja passaran tot l'estiu i s'hi afegiran d'altres ramats de pobles veïns. Un sol pastor guardarà tota la ramada d'unes 3.000 ovelles. I acabem aquest apartat de Més Pirineu fent referència al reconeixement pòstum de Junts a Ferran Lloret, president comarcal de la formació al Pallars Sobirà. L'homenatjat que va morir aquest mes de març passat també havia estat vicepresident del Consell Comarcal, president del Consell Esportiu i regidor a Esterri d'Àneu. Paral·lelament, aquest darrer cap de setmana, la JNC ha fet a Planoles un homenatge a Jordi Pujol en què hi ha intervingut l'urgellenc Albert Batalla. I l'atur ha repuntat en 255 persones al juny a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. La xifra actual d'aturats és de 15.155, malgrat que també ha augmentat la creació de llocs de feina, sobretot per la campanya agrària. La gran majoria de nous afiliats no tenen, però, cap experiència laboral prèvia.
8: Els esports d'aquí.
0: Nova medalla per a palistes del Cadí Canoe Kayak als campionats del món júnior i U23 d'eslàlom que es disputen a Cracòvia. Aquest dijous, Marc Vicente ha obtingut el bronze a la prova de patrulles C1 masculina. El canoista urgellenc ha aconseguit amb l'equip espanyol al costat dels bascos Àlex Segura i Oier Díaz la tercera posició d'aquesta categoria en què hi participaven 18 països. Vicente, Segura i Díaz han fet un temps de 92.84 i s'han quedat a uns 5 segons dels nous campions França i U62 de la medalla de plata que ha estat per a Txèquia. S'afegeix aquesta medalla a l'or d'Anna Simona en cau patrulles i als bronzes de Manel Contreras i Dominica Bresca en kayak cross. Fins aquí els esports.

i parlem de l'agenda del dia a dia de Ràdio Seu. Mercat d'Antiguitats i Col·leccionisme, la Seu Antiga. La Seu serà aquest dissabte al matí de 9 a 2 al passeig a Pasqual Ingla i la plaça Joan Sansa de la Seu d'Urgell. Representació de l'obra La visita de la vella dama a la Seu. És una representació que es farà aquest dissabte al carrer Albert Vives, organitzada per l'Escola de Teatre de la Seu d'Urgell a 8:15 del vespre. I un darrer cap de setmana per veure la Fira Pirineu Clic, exposició de col·leccionisme de Playmobil a la Seu, de 10:00 a 2:00 i de 4:00 a 8:00, a la Sala Sant Domènec i al Centre Cívic El Passeig. Avui inauguració del FEMAP a la nostra ciutat amb concert de la formació Ensemble Barcelona Comtal. Serà un concert que tindrà lloc a 9:00 a la Catedral de Santa Maria d'Urgell. I avui comença també la Festa Major d'Adrall. A 10:15 sopar popular, a 11:15 bingo popular i a 12:15 de la matinada nit de gresca amb DJ Quartelillo. Demà dissabte a 5:00 hi haurà campionat de botifarra, a 12:15 ball de nit amb el duet Láser i a 3:00 concert amb el grup Ground Kids i festa fins a la matinada amb DJ Rabat. Diumenge la Festa Major d'Adrall continuarà, a 11:15 missa, a 12:00 vermut de Festa Major, a 7:15 activitats per als més menuts i a 8:15 ball de tarda amb Josep Lisancos. Demà hi ha també prevista la 19a pujada a la Torreta de Cadí des de Fórnols. 19a pujada aquest dissabte a partir de 7:00 del matí, sortida des de la plaça Quartel. Les inscripcions s'han de formalitzar a través d'un telèfon, el 620-225-349. I celebració també a la Vall del Mig, a Alinyà, amb l'aplec de la Vall del Mig. Al programa d'activitats, a 1:00, aquest dissabte, 4:00, missa en honor a la Mare de Déu de la Llet, a la capella, a 3:15, dinar de germanor, a 5:15 de la tarda, ball amb l'acordió de Marc Tomàs, a 7:00, concert amb Estol en Tunes, a 9:00, sopar preu popular amb pa, amb tomàquet i embotit, i a 11:00, música amb Rita Pauler, amb ballaruques i també Tecno. Aquest cap de setmana també un curset d'introducció al món de les papallones a la nostra ciutat. Aquest dissabte, part teòrica de 6:00 a 8:00 al local de Meteo Pirineus. Diumenge, sortida guiada a l'itinerari de papallones del Pla de les Forques, de 10:15 a 2:15. El lloc de sortida a la plaça de les Monges. L'edat mínima per participar-hi, 10 anys. És una activitat gratuïta, amb places limitades, cal inscriure's a Turisme Seu. I aquest dissabte a 7:00, representació de l'obra de teatre Cyrano de Llobregat a càrrec de la companyia La Piscifactoria al Teatre del Col·legi La Salle. La venda d'entrades a la mateixa porta. I festa del Roser de Civís, també una de les activitats del cap de setmana. Dissabte, ball de nit amb el grup Cristal. Diumenge, missa i vermut de germanor. Diumenge, ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona a la Seu d'Urgell, a la plaça de les Monges, a 8:15. Una activitat organitzada pels Amics de la Sardana. Aquestes i d'altres activitats es poden consultar i ampliar la nostra plana web radioseu.cat.

0: el temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I escoltem l'home del temps de Ràdio Seu, Néstor Gómez.
2: Bon dia. Persisteix l'estabilitat atmosfèrica i no només persisteix, sinó que persistirà durant tot aquest cap de setmana i més enllà, pràcticament bona part de la setmana que ve. Com a mínim, no oblidem el paraigua fins dimarts, dimecres o dijous, de tal manera que queden uns quants dies pel davant de sol al matí, però també de sol a la tarda. Potser apareix algun núvol, fruit de la mateixa calor, sobre les muntanyes que ens envolten, però de precipitacions ara per ara no n'esperem. El que sí que podem esperar és calor, i calor cada cop més acusada. Aquesta estabilitat portada per l'anticicló el que fa és aixafar aquest aire càlid sobre terra, no sobre terra només a Catalunya, sinó també a la península Ibèrica i bona part d'Europa, i així es mantindrà també durant aquests propers dies. Això farà que dia rere dia el terra es vagi reescalfant, cada cop tinguem més calor, i de fet ja s'espera una onada de calor a partir de diumenge. I atenció, perquè pot ser llarga tota la setmana que ve. En principi està estimada fins dimecres, però és molt probable que s'allargui fins gairebé finals de setmana o fins i tot més enllà. Persistent, doncs, aquesta calorada intensa, aquesta onada de calor que tindrem la setmana que ve. Fins aleshores, doncs, la calor anirà pujant. Avui ja les màximes poden arribar a la xifra dels 34-35 graus a la Seu, anirem cap als 36-37 cap a l'àrea d'Oliana, i s'espera ja que de cara a dissabte, però sobretot diumenge, puguem estar pràcticament tocant la xifra dels 40 graus a Oliana, i aquí a la Seu rondarem la xifra dels 37 aproximadament, de tal manera que calor intensa la que anirem tenint de cara als propers dies, sobretot durant aquestes hores centrals del dia, i unes nits que encara refrescarà, però a mesura que vagin passant els dies, la fresca de la tarda, del vespre i de la matinada cada cop serà una miqueta menor.
1: Fins aquí la predicció meteorològica. Recorda que la farmàcia de guàrdia és la Mar Sinyac, al carrer Major número 34, telèfon 973-350120. Aquestes i d'altres notícies es poden consultar i ampliar la nostra plana web radioseu.cat. També ens podeu seguir a les xarxes socials, a Facebook, Twitter i Instagram. Res més per ara. Bona tarda.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic, el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre, marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu, rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

0: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
2: Ràdio Seu, 107.2 FM.
3: Tornar a veure i ja nits que em desperto i veig Javi Guerra xutant des de la frontal i dic, collons, que no, que tira't!
4: Ficharies a Ramiro.
5: Estàs graciós.
3: No.
5: Tenia
3: no.
5: Ramiro,
6: que tant.
7: Saps qui ha quedat lliure? Sommer.
3: El de l'Inter?
7: Sí.
4: El porter que li va deixar el Barça
7: per
4: fora de la final.
7: Per tenir de suplent?
3: Sí, també falta veure quina...
4: Va deixar el Barça fora de la final.
7: Sí, sí, sí.
3: També s'ha de... Aquí hauríem de mirar quina fitxa té Sommer. Vull dir que sí. La nou fitxa li fotrà els 10 milions al porter suplent. Tampoc sé la que tindria Ramiro, en fi, no ho sé, però...
6: Ramiro al Barça ho va mirar, sí, sí. Vull dir, és un porter que evidentment que els agrada molt i es va estar mirant. Una altra cosa és que al final, si la fitxa de l'Ajax, del Ter Stegen, les assumi pràcticament tot a tu...
5: I Chessy, no hi ha cap dubte de que seguirà?
3: Bueno, sí, segur. Està renovat,
4: sí. Sí. Té un any més.
5: Vale, no, preguntava només.
3: No, però...
6: Podria ser, o sigui, aquí... encara que té un any més, es podria desvincular,
3: no,
6: si volés, però al principi van dir que...
3: La temporada es va ratificar,
6: això. El Samurri va explicar que ja... Que,
3: sí, sí, que tot
6: que es quedaria.
4: Ja ha marxat Iñaki, ha marxat Ter Stegen, ja ha marxat...
7: Tràlaga. I Cotxen,
6: que
4: s'ha de quedar Iaco, de tercer volum.
3: A mi aquest m'agrada. No, evidentment no per ser porter titular, però em sembla un porter de...
7: La conclusió és que no és el més professional, però el que hem de fer és creuar els dits perquè no es lesioni Joan Garcia. O sigui, el Barça juga sense xarxa a la porteria.
4: I Costa té clar que si es lesiona Joan Garcia hauria de jugar Iaco i no Chesney, no?
5: No, Iñaco Peña.
3: No, jo no. Iñaki Peña ha traspassat a Grècia.
4: Panathinaikos.
3: Bé, no seré tan agosarat perquè el que li he vist a Iaco, sobretot és amb el juvenil del Barça i amb l'Andorra algun partit, no m'atreveixo a dir això perquè evidentment va justet d'experiència, però jo insisteixo que tinc malsons amb Stensen.
4: El bo és el que està baix, diuen. I que Rodríguez.
3: Aquest no l'he vist.
6: Quants anys té?
4: Crec que suposo que ha acabat de juvenil i ara anirà al B. Diuen que és algú.
3: Hòstia, però ens agrada fer debutar gent jove, però un porter...
6: Els alevins que tenen. Sí.
3: Molt bé, doncs hem endreçat a Julián i Ter Stegen, que segurament la setmana vinent tornarà a ser notícia. Laia, alguna cosa més?
6: No, res més.
3: Mercès, que vagi bé, bon cap de setmana.

0: Dos minuts passen de les 8. Avui endarreriments als justos perquè estem tots pendents de l'incendi que crema a l'Empordà i a les Gavarres. Hola de nou, Agnès Marquès.
1: Hola, bona tarda.
0: Quines novetats tenim?
1: No gaires, la veritat. El que us hem explicat a un quart de 8, detinguda una persona, un home com a possible responsable d'aquest incendi, s'ha declarat al matí a la Bisbal d'Empordà. Continua descontrolat. Sembla que l'home estava treballant amb una radial i que una guspira hauria encès un foc que ara per ara afecta ja 1.280 hectàrees, però que els mateixos bombers estimen que estan parlant davant d'un escenari que podria arribar a cremar, en el pitjor dels casos, unes 8.000 hectàrees. És important, per tant, tota aquesta feina que estan fent ara mateix sobre el terreny per intentar doncs, que el mal sigui el menor possible. Les flames han obligat a desallotjar 150 persones i a confinar-ne més de 40.000 de 7 municipis. Estem preparant per d'aquí menys d'una hora ja, a les 9, començar una edició especial del Catalunya a nit amb la meitat de l'equip que el tenim desplaçat ja cap a l'Empordà, amb el Manel Elias al capdavant. Manel, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: On sou ara?
2: Doncs mira, nosaltres ara mateix som al pavelló de Santa Cristina d'Aro, perquè aquestes 150 persones que dèieu que s'havien hagut d'evacuar s'han repartit entre dos espais d'aquí d'aquest municipi, i ara mateix tinc al davant doncs, una setantena de nens i joves que estaven a una casa de colònies i que els han portat cap aquí, i a dintre del pavelló hi ha tot de lliteres preparades perquè segurament com a mínim una quarantena o no cinquantena passarà aquí la nit. Estaven en un altre espai, que és des d'on farem avui el Catalunya nit, però els monitors, i això forma part també de tots aquests episodis, no?, d'incendis, veien que seria una situació massa estressant amb famílies que han hagut de marxar perquè les seves cases estaven en zona perillosa, etc. Han cregut que s'ho passarien millor o que els podrien distreure de millor manera. Fins i tot ara en tinc aquí uns al davant que em van saludant. Si podien venir aquí, seguim les activitats, i és el que estan fent. Estan aquí al pavelló fent algunes activitats amb els seus monitors, i això sí, segurament molts hauran de passar la nit a dintre del pavelló. La resta de famílies que han hagut de marxar de la Vall del Repòs, que és aquesta urbanització on s'acostaven les flames, perquè l'incendi que ha començat a la Bisbal de l'Empordà, el vent l'està empenyent cap aquí, i per això aquí és on hi ha ara el focus d'atenció. La majoria dels persones han vingut a un altre equipament municipal d'aquí de Santa Cristina d'Aro, però moltes persones utilitzen Vallrepòs com a segona residència i ja estan tornant a les seves primeres residències, tot i que hi ha algunes persones que també és la seva primera residència. Per tant, d'aquí una estona, des d'aquí, des de Santa Cristina d'Aro, on ara preocupa molt l'evolució d'aquest incendi i sobretot cap on el pugui portar el vent, des d'aquí farem el Catalunya nit amb testimonis. Ja tenim l'alcalde preparat, alguna de les famílies evacuades. També serem aquí amb la Cèlia Forment en aquest pavelló on aquests nois i nens passaran la nit per explicar-vos l'evolució de tot aquest incendi, i també amb la Laia Claret, que la tenim a la Bisbal de l'Empordà, on hi ha el centre de comandament i on s'espera que cap a un quart de 10 de la nit la consellera d'Interior, Núria Parlon, actualitzi la situació.
1: Doncs efectivament aquesta serà la cobertura que fem. En principi de 9 a 11 de la nit expliquem també que en fi, que es fa una crida des de Protecció Civil i des de la Conselleria d'Interior a la gent que té cases a la zona de l'Empordà que s'estalviï el viatge, perquè és important pels bombers doncs, poder disposar de totes les carreteres lliures i que no és un bon moment per desplaçar-se fins a la zona, i estan treballant conjuntament amb els bombers de la Generalitat, 200 militars, 60 vehicles també de l'exèrcit que s'estan desplaçant a Catalunya per ajudar a apagar aquest incendi. És una petició que ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, a l'UME. També us hem dit fa una estona que Pedro Sánchez havia anunciat que suspenia tota la seva agenda de demà per visitar també el centre de comandament i seguir de més a prop l'evolució d'aquest incendi. Al llarg del programa estarem pendents absolutament de tot, perquè, per exemple, avui és un dia que és el primer cap de setmana de juliol, passen moltes coses ja arreu del país, però especialment a la Costa Brava, a l'Empordà. avui s'inaugura el Festival de Cap Roig amb un concert de Bryan Adams, que de moment es manté. Demà és la cantada de Veneres a Calella de Palafrugell. En fi, estem en contacte amb tots aquests esdeveniments i esperem a partir de les 9 doncs, també donar la informació oportuna sobre com han d'anar les coses en les pròximes hores.
0: Doncs a les 9 comença aquesta edició especial del Catalunya a Nit amb el Manel Elias a la zona i amb l'Agnès Marquès aquí, i per descomptat qualsevol novetat que hi hagi des de rei fins les 9 ens la fas avinent.
1: Molt bé.
0: Gràcies, Agnès. Ara.
3: Els embotits Raül de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
0: Oh, Sònia Oleart.
4: Doncs en aquesta primera hora a Marc Bernal no li passa pel cap marxar del Barça. Parlem amb ell, d'ell i també del Mundial, dels temes de més actualitat. Ja poden recuperar aquesta entrevista a l'API web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. La Laia ens ha explicat que Simeone ha elogiat molt a Julián Álvarez, que li ha dedicat molt bones paraules, parla de fer un projecte al seu voltant. A la Gemma això li sembla molt estrany i d'aquí s'ha generat un debat. També ha portat a debat la marxa ja pràcticament a tocar de 3CAT Stegen a l'Ajax, i tots han lloat molt el teu sentit de l'humor en aquests darrers dies i molta emoció, sobretot amb aquesta gran final de la tutoria. Ah, he de dir que els dos han enviat.
0: Ah, sí?
4: Sí.
0: Home.
4: Els dos han enviat.
5: Bernat abans.
0: Molt bé.
4: Però haurem de veure qui ha encertat dels dos.
0: Molt bé, doncs.
6: O sigui, que un dels dos
4: o
6: ja
4: si han encertat els dos.
0: Ja tenim campió, no però... Bé, sí.
4: Bé, jo sí que ho sé, però no us ho diré.

0: La tutoria. Pista número 4.
1: És una selecció que va debutar a la Copa del Món a França el 1998. Quina selecció és?
2: Us quadra, sí?
3: Podria ser.
4: Sí.
3: Va debutar... no ho recordo exactament, però...
2: Va debutar a França 1988. Ha estat eliminada, però ha estat 4 cops a 8ens. Una estrella que juga a la Lliga Espanyola i estava classificada pel Mundial. A mi me'n ve un al cap, però això dels 8ens em despista. D'aquí una estoneta resolem, ara tornem cap al Mundial.

0: mica de Frank Sinatra, no? Seria això? L.A. is my lady. Per posar, ets per aquí, eh?
1: Soc aquí, soc aquí.
0: Ho cantes sovint, això, en la teva estada a Los Angeles?
1: Cada dia, cada dia. De quin any és, això?
2: Ha de ser del 50...
0: Dels 80. Diu el Salva que dels 80.
2: 80?
0: En tot
3: potser
0: cas,
3: la gravació aquesta, no?
0: En tot cas, el Roger no havia
1: molt
0: nascut
1: lluny, igualment, per mi, eh? Molt lluny,
0: 80.
1: Molt.
0: Roger, ens deies abans que ets a l'entrenament de la selecció espanyola posterior a la victòria clara de l'equip de Luis de la Fuente sobre Àustria per 3-0 i que els classifica pel vuitè de final de dilluns contra Portugal. Quin ambient hi ha? Quines veus hem de recuperar?
1: Mira, t'he de dir d'entrada que l'entrenament encara no ha començat. Tinc ganes de veure la cara que fan els jugadors del Barça i els catalans. Sí que he vist a Ferran ara mateix prenent el sol amb Marcos Llorente, ara acaben d'anar cap al vestidor per preparar-se per aquest entrenament. És aquesta rutina innegociable que té Marcos Llorente i que també ha arrossegat aquí Ferran i Marc Pubill. Tot això l'endemà d'aquesta victòria en què Espanya va ser molt superior a Àustria i que d'alguna manera injecta una dosi de confiança l'equip de Luis de la Fuente. Prudència, però, de cara a aquests vuitens que són contra Portugal, però el to és positiu. I l'important per nosaltres és que ja és aquí Lamine Yamal, que va ser titular, que va ser substituït quan faltaven 5 minuts. De fet, el marcador ho permetia, si no, n'hauria jugat 90. Ja ho havia dit Luis de la Fuente, que estava preparat. Va deixar arrencades, va deixar regats, va deixar alguna sotana i realment se'l va veure fresc en el partit d'ahir. Tot i que no va marcar, va ser l'MVP del partit i el vam sentir després com a millor jugador del partit, el vam sentir a la zona mixta, que confirma això, que ja és aquí i que ja està recuperat.
4: Ja està, ja estic al 100%, ja estic preparat per jugar lo que el míster quiera i nada, sí, tengo que seguir descansando y cuidándome, pero estoy al 100%.
0: Molt bé, això és la bona notícia de Lamine. També em va parlar de Lamine el seleccionador.
1: Sí, és que és una selecció absolutament liderada per Lamine Yamal, per la jove estrella del Barça. Ell mateix va reconèixer ahir que ara comença el Mundial de veritat, que fins ara aquests partits, doncs, que eren una altra cosa, que ara comença el Mundial, i el seu seleccionador, Luis de la Fuente, avisava ahir a DAZN que el millor de Lamine en aquest Mundial encara està per arribar.
5: Tiene muchísimas ganas de demostrar aquí su identidad futbolística a todo el mundo, aunque es reconocido ya, obviamente, pero en un Mundial es donde verdaderamente un futbolista de su nivel tiene que presentar sus credenciales y lo está haciendo, pero todavía tiene muchas cosas por decir y él está tranquilo. Todavía no ha aparecido del todo, va a aparecer el próximo día.
0: Doncs Luis de la Fuente, que tranquil i confiat amb el nivell de...
2: Luis de la gente.
0: Aquest mateix. De Lamine Yamal, de seguida us pregunto per Lamine, per la prestació de la selecció espanyola, però abans ha marcat a Egipte, ha marcat a Shur, el migcampista de l'Al-Ahli, rematant una pilota de cap molt a prop de l'interior de l'àrea petita en una exhibició de lamentable coordinació defensiva per part dels australians. És complicat perquè aquest partit, al minut 14, ja va exactament com hauria d'acabar, que és amb un 1-0 pels egipcis. A veure...
3: Això perquè és el teu resultat a la porra.
0: Sí,
3: No,
0: és molt difícil això, que passin 75 minuts i la cosa... Bueno, 75 i els afegits. Ho tinc en xinès o en egipci, en el cas d'avui. Sobre Espanya, la veritat és que encara no... Jo no li he vist un superpartit, però en el nivell que li hem vist...

0: Espanya en aquesta, en aquesta, en aquest Mundial, i també jo crec que en val per Lamine, el d'ahir contra Àustria és el més convincent.
1: Sí, jo crec que l'ahir Espanya va fer el millor dels quatre partits que ha jugat. Lamine, crec que la primera part va ser molt bona, com a mínim. No sé quants quantes sotanes va fer, però...
0: Sí, va fer, la primera part va fer exactament el que li va donar la gana. La pilota 5, que rebia...
1: I a més, avui em deia algú, no, però és que Àustria no és ningú. Bueno, el seu marcador juga al Bayern Múnich.
2: Si no... Leimer, no?
1: Ah, Leimer, no era un qualsevol.
0: No, és veritat.
1: I bueno, se'l va berenar durant tot el partit. Jo crec que anirà creixent Lamine a mesura que passi el Mundial, perquè portava dos mesos sense jugar abans d'arribar al Mundial, i la selecció espanyola teòricament ha d'anar creixent també. També és cert que per mi ara avui temps s'enfronten, així com crec que França és la millor selecció i que té el millor atac amb diferència del campionat, amb Dembélé, amb Mbappé, amb Olise, amb Cherki, amb Doué i algun que em deixaré, jo crec que tant Espanya com Portugal tenen els dos millors migcamps del campionat. O sigui, el de Rodri, tot i que no està com abans, però amb Rodri, amb Pedri, amb Olmo, amb Fabián, amb algun més que pugui jugar, i després el de Portugal amb João Neves, amb Vitinha, tot i que Vitinha no està bé.
3: I João Neves tampoc.
1: Tampoc, bueno, però João Neves com a mínim va marcant gols.
0: Sí, però és increïble com funcionen aquests jugadors amb el PSG i què semblen en Portugal. Sí. Em sap greu dir-ho,
3: però... També té a veure el que estan fritos. O sigui, van començar la temporada jugant el Mundial.
1: Sí, però estic convençut que el partit de dilluns...
0: D'entrada, el PSG jugant amb tres migcampistes i a Portugal amb dos. Sí. Això
1: jo també estic segur que quan el partit de dilluns estaran bé tots. Tots parlo dels portuguesos i dels espanyols. Jo a Rodri tampoc el veig bé.
0: Si no poses els cinc sentits en aquest partit, és que llavors, no estàs per jugar al Mundial.
1: No, Espanya està bé, sí, anirà creixent, sí, però s'enfronta a una Portugal que és una molt, molt bona selecció, també.
2: Jo crec que li passa que la bona sort, entre cometes, que ha tingut fins ara de no tenir rivals d'excessiu pes, perquè Uruguai, que hauria de ser el que més dificultats li posés, al final va arribar una versió d'Uruguai molt fluixa, doncs ara per compensar aquesta aparent facilitat fins al moment, li toca possiblement el pitjor rival que li podia tocar pels creuaments en els vuitens de final, fins al punt que jo no tinc clar que Espanya passi. Jo veig a Portugal una autèntica selecció amb el significat de la paraula, una col·lecció de cromos espectacular,
0: sí. Sí, sí.
2: I de bons jugadors i amb un bon entrenador que fins ara potser no ha ofert una gran imatge, però és que et diria que fins i tot és un palet super favorit per mi Portugal.
1: Ahir deia, no, és que Unai no ha encaixat cap gol, és que diria que no li han xutat pràcticament.
0: Jo és que Portugal la veig tan lluny de l'equip que va guanyar la Nations fa un any.
3: A mi em passa que abans de que comencés el Mundial, si et preguntaven per les favorites, era França, Portugal, Espanya, i Portugal és la que més m'ha decebut per ara.
0: Sí, sí.
3: Per això no vol dir que el dilluns es carregui a la selecció. Per part d'Espanya, ens havia deixat o havia deixat als aficionats espanyols molt plof en el seu inici, i ahir es va recuperar l'alegria i la il·lusió i la sensació de per què no. I en això té molt a veure, molt, Lamine Yamal i sí. El que esté recuperant sensacions i el que abans del partit sortís a les ràdios espanyoles, a la SER, a la COPE, dient aquí estic jo, són favorits, tenint tan bon equip com França. O sea, aquesta jeta i el descaro que té Lamine té molt a veure, però aun així... ahir, que no va ser un súper Lamine, a mi em sembla que el que té la selecció espanyola és equip.
0: I Lamine, sense estar equip al 100%, genera una atracció sobre el rival que també ajuda que gent com Oyarzabal s'atipi de fer gols. Això és així.
1: Important, a veure... important per mi també que Olmo sigui titular.
3: Sí.
0: Sí, però jo crec que això...
3: Jo crec que el de la gent ja s'ha donat.
1: Olmo, sí. O sigui, que els dos, que Pedri i Olmo, juguen al Barça junts i també puguin jugar a la selecció junts, que semblava que fins ara no ho podien fer.
0: De la Fuente crec que això ja no, sí, ja no ho tocarà, per cert. Deixeu-me dir que evidentment Portugal pot eliminar Espanya i més a un partit. També us dic que el partit d'ahir amb Croàcia, si l'acaba passant Croàcia, no es podria sorprendre ningú.
1: La segona part és molt millor, la de Croàcia.
0: Totalment. Arriba la nostra firma.
4: La firma.
0: Avui la de la jugadora del West Ham, la Laia Codina. Hola, Laia, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Ara, ara et parlo de futbol, però escolta, estem molt pendents d'aquest incendi a les Gavarres i a l'Empordà. Tu ets de Camp Llong. Em consta que ara mateix no, no ets a casa, però tens notícies de casa, tot en ordre?
5: Sí, sí, tot en ordre, però fa mal veure les imatges, la veritat, perquè al final són carreteres, són paisatges que veig sovint i bueno, es veu el fum, han passat imatges des de casa des de bon matí i fa respecte, fa molt de respecte perquè ja et dic, al final encara no toca casa i sembla que no tocarà, però al final tot és cas aquella zona.
0: Doncs evidentment el nostre escalf per la gent de Camp Llong i sobretot el de les zones que ara mateix estan afectades. Laia, parlem, si et sembla, de futbol. Ara parlàvem del rendiment de la selecció espanyola, que jo crec que és indiscutible que el d'ahir contra Àustria és l'actuació més convincent del Mundial fins ara.
5: Sí, sí. Per mi, jo estic molt d'acord amb el que estàveu dient ara, una mica el que heu dit de Lamine sense estar al 100%. Per mi, el fet de que atregui tant rivals, després vol dir que n'allibera d'altres, que allibera altres jugadors. Per mi, Dani Olmo és un jugador clau. Crec que pocs jugadors es col·loquen com es col·loca ell entre línies. Sí que és veritat que a vegades em falta Dani Olmo aquell últim passe més, potser més finet o... més que quan finalitza doncs hi hagi més finura, però també crec que ho anirà agafant. I també jo vaig veure en Espanya que els jugadors es coneixien més una mica entre ells, no? Al principi semblava que no hi havia rima, que no hi havia fluïdesa, i ahir ja els vaig veure molt de moviment sense pilota, que crec que això és molt important amb els jugadors que té al mig del camp, o Tano Oyarzabal, que també pot rebre el peu, Àlex Baena... I em va agradar molt l'Espanya d'ahir, la veritat.
0: Fins al punt que, amb totes les reserves, perquè Portugal, com ara comentàvem, és un tros de selecció, però si haguessis d'apostar dilluns, apostaries per Espanya, eh?
5: Apostaria per Espanya, però tampoc ho apostaria tot.
0: Yeah.
5: Tampoc ho tinc tan clar, perquè també veig un Portugal que el veig molt bon equip. És veritat, a mi també m'agrada molt el mig del camp de Portugal. Sí que és veritat que no hem vist el millor, però... és un mundial, vull dir, són els jugadors que són, a vegades no necessiten més que un partit per demostrar-ho, i després jo soc d'aquelles que penso que Portugal al final fa un any va passar una tragèdia i estic segura que cada partit que surten a jugar, cada entreno, hi ha alguna cosa més que els hi mou, i això sempre en un equip, això es nota molt, i això sempre pesa més, i crec que també és una cosa que s'ha de tenir en compte en Portugal, vull dir que a més d'un equip hi ha alguna cosa més que els mou, i estic segura que és un punt de motivació que tenen, extra, i que suma molt.
0: Laia, de la resta de seleccions que hem anat veient fins ara, em poses alguna per damunt del nivell d'Espanya?
5: Bueno, sí que és veritat que jo continuo pensant que ara mateix França està una mica per sobre de tothom. I després, jo veig Espanya com a segona favorita. Jo poso França encara, no continuo allà. Però, i després sí que és veritat que Brasil no m'acaba de convèncer, però veig un Vinícius bastant motivat en aquest Mundial i s'ha de dir que està fent molt bon Mundial. I tampoc la descartaria. Sí que és veritat que per mi una sorpresa ha sigut el baix nivell d'Anglaterra. Van passant, sembla que Anglaterra això ho té molt, no? Van passant eliminatòries, però crec que a nivell de joc era molt a desitjar, la veritat.
0: Bé, Anglaterra, un país que coneixes perfectament perquè hi jugues, s'està aguantant perquè probablement tenen el millor davanter centre del món ara mateix.
5: Doncs
0: amb la Laia Codina hem analitzat el Mundial en aquest punt, a punt d'acabar la ronda de setzens de final. De fet, tenim en joc aquest Austràlia 0, Egipte 1, a la pausa d'hidratació. Laia, gràcies. Records a la família de Camp Llong i anem parlant.
5: Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
4: Tot costa.
6: La Casa Talents.
0: Ui, avui encadenem estrelles. Talaia Codina, Andrea Ors. Hola, Andrea, bona tarda.
7: Què dieu, gent? Com esteu?
2: Cafetera,
7: eh?
2: Avui... Sí, sí, sí.
7: Aviam, us he de dir que jo crec que potser vosaltres dos, que esteu moranets, us quedaria millor que a mi. És que estic tan blanca, tio.
3: A mi en dos dies se'n va, eh?
0: Perquè de treballar no serà.
1: Perquè treballa, clar.
7: Bueno, clar, la meva feina, afortunadament, és veure partits. Estic allà a casa, llavors surto...
2: I és de nit.
7: El sol, clar, no...
2: Surs i és de nit, perquè clar, com els partits són tard.
7: Bueno, avui una altra vegada, Colòmbia a les 3 de la matinada. No puc més, gent.
1: Te'n vas a dormir.
7: Estava aquí dins barallant.
0: Els estàs veient tots?
7: Pràcticament.
1: Però en directe, en directe.
7: Sí, en directe. Però és que, a més, jo sóc una tia bastant nocturna.
3: Jo també, i ahir em vaig posar a mirar el Portugal-Croàcia i quan m'he aixecat eren les 5 del matí i estava allà al sofà.
1: Jo vaig veure
3: Portugal.
7: Sencer.
1: Jo també. Amb tot el que va passar en aquells 10 minuts d'afegit.
0: Amb tot el... Sí, sí, jo aquest és que em tenia enganxadíssim, però reconec que m'ha passat uns quants cops a dormir-me a la meitat de les 12 a 1 i despertar-me a la meitat de les 4 o les 5 i enganxar.
1: Jo saps que em va passar l'altre dia? Em vaig despertar a Estats Units, que anava 2-0.
0: Sí.
7: Sí.
1: I quedaven, vaig mirar el mòbil, eh? No, vaig veure 2-0 i quedaven 10 minuts.
0: No he patit tant,
1: i vaig veure, hòstia, la porra, tinc 2-0.
0: No he patit
1: i vaig posar la tele per veure els 10 minuts que quedaven.
0: I estaven i els americans amb 10. Sí, no he patit tant des de Sevilla, des del 86.
3: I m'està fent molta ràbia que Colòmbia...
1: 2-0, balògut.
7: És que els partits de Colòmbia, els tres últims han sigut a les 3 de la matinada. Però afortunadament, com és una selecció bastant alegre, doncs millor veure les 3 de la matinada a Colòmbia que no a Alemanya, que era ciment pur. Molt dur de veure.
1: Però ja, no? Ara ja els horaris.
7: Ara els horaris ja tornaran a ser normals. Mm-hmm.
2: I la samarreta de Colòmbia, per algun motiu?
7: No, doncs pues perquè em veig mig obligada i ja venim una samarreta, Bernat. És broma. No, però queda bé.
0: Espera't, que no m'hem recordat d'acomiadar. Ja em passa per l'edat i em passa cada dia. Roger, encara ets aquí, eh?
8: Sí, sóc aquí al centre d'entrenament de Los Angeles Galaxy, que no veiem a Lamin, no s'està entrenant, però no patiu, perquè forma part de l'entrenament d'avui, que és de recuperació i compensació. Com que hi va jugar gairebé tot el partit, doncs s'ha quedat a dins, i a Olmo també el veiem fent bicicleta, que també forma part d'aquesta recuperació postpartit. Ahir va jugar 70 minuts, doncs està al marge... Sí, sí. Doncs està al marge aquí, al costat del camp, està al marge fent bicicleta.
2: L'Arbusà sempre va voler anar a L.A., dejar un dia esta ciudad. Cruzar el mar en tu compañía. És que abans que no he posat L.A. is my lady, he dit, home, que hauria pogut posar el cadillac solitario de Loquillo.
0: Sí, des de quan Loquillo molava. Gran cançó de... Es deia el cadillac solitario. Molt bé, doncs el Roger, que ens tranquil·litza, la Min avui està treballant al garatge, però està tot en ordre, i tant la selecció espanyola com l'Arbusà marxeu ja cap a Dallas, que és on es jugarà el partit de dilluns, eh?
8: Sí, cap a Dallas avui i dilluns aquest partit de vuitens. Espanya-Portugal, un altre cop a les 9, eh? Bon horari a Catalunya, 9 de la nit, per viure aquest partit de vuitens.
0: Molt bé, doncs...
7: Ideal, per fi.
0: Sí, ideal. Gràcies, Roger, abraçada.
8: Adeu.
0: L'Andrea avui ha vingut a parlar-nos no del seu bronzejat, sinó dels descobriments del Mundial. D'alguns n'hem anat parlant tangencialment, però l'Andrea els ha estat mirant en atenció. Jo començaria pel primer, perquè... No? No començaries pel primer?
7: Sí, per Johan Manzambi.
0: Ah, aquest mateix.
7: Vale, aviam. Jugador suís de 20 anyets, i per qui no el tingui al radar, el seu club, el Friburg, juga d'interior, però amb la selecció el míster va dir... Tu, escolta, per un bo que tenim, doncs el posem amunt. De moment, 3 golets, 2 assistències, és el típic perfil així com molt atlètic, molt, molt potent. De fet, ha fet molt bona temporada al Friburg, i jo crec que serà d'aquells jugadors que aquest estiu et vindrà el típic equip de mitja taula d'Anglaterra i pagarà 60 quilos.
2: Avui jo ja he llegit alguna informació d'algun equip que volia...
7: Sí, per mi és un perfil Premier 100%, de partit amb molt de ritme, anar de tornada...
0: Però tu el fitxaries ficharies de mig centre o de mitja punta?
7: Jo el ficharia d'interior, del que vulgui. En el meu equip podria jugar de qualsevol, a qualsevol posició.
0: Bé, doncs Manzambi, el suís, que evidentment seran els vuitens de final i per tant encara tindrem possibilitat de veure'l, com el colombià Puerta, que se suposa que jugarà aquesta matinada també.
7: Exacte. Gustavo Puerta, migcampista i una de les sensacions de la selecció colombiana, futbolista que ja de ben jove va cridar l'atenció dels scouts i el va signar al Bayer Leverkusen. Allà no va anar gaire bé, però sembla que ha trobat el seu lloc en el món a Santander, perquè ha sigut un dels jugadors clau a l'ascens a primera. És un interior així que t'ordena, que et recupera pilotes, que s'entén molt bé amb James, amb Quintero, que per qui no coneixia Juan Fernando Quintero, per favor, l'heu de veure. És el típic jugador així, passat de pes, que no es mou. Jo crec que si flica el Vallès ja agafaria un atac de cor, perquè no sap què és pressionar aquell jugador, però en parat és boníssim.
0: Molt bé, doncs ja en tenim dos. Aquest no ens l'has venut tan bé, per... tot i que ens agraden, els jugadors juganers, però...
7: Sí, Gustavo Puerta, jo crec que aquest estiu saltarà, però per mi és un futbolista que ha d'anar a una lliga amb un ritme així més baixet.
0: Dius que és, ara mateix pertany al Racing.
7: El Racing de Santander va pagar 3,5 milions.
0: Per tant, seria una possibilitat que volgués jugar a primera divisió amb el Racing, però tu el veus fora del Racing. És a dir, creus que hi haurà upgrade.
7: És que jo crec que hi haurà mercat. Molt I a bé. Més, la gent em consta que l'està movent, perquè li agrada molt.
0: Ah, d'acord. Doncs no en parlem més. El tercer, ara l'esmentava el Ferran Correas, suposo que es pronuncia així, el nord-americà Balogun.
7: Sí, jo li dic així, Balogun. Aviam, després dels aliens que hi ha com Mbappé, Haaland, Kane...
0: Que, per cert, es perdrà els vuitens de final perquè el van expulsar.
7: Sí, el van expulsar.
0: En el partit contra Bòsnia. És veritat que no té cap intenció de fer allò, però la trompada...
7: És una vermella.
0: La trompada és vermella i no se'n parli més.
7: I es perd el partit contra Bèlgica, eh? Mm. Val.
0: Permeta'm que et vagi fent digressions. On crec que clarament són favorits els americans, que no ho hauria dit ningú.
7: No, i sobretot per aquest jugador, perquè aquest jugador és un punta que li està donant molta autosuficiència a dalt, porta 3 golets, jo crec que també serà un dels noms del mercat, tot i que fa un parell de temporades, el Mónaco ja va pagar 30 quilos per ell a l'Arsenal. Mm. Per tant, es pot moure si ve una oferta com molt bona. Però és un jugador que a mi m'ha sorprès molt en aquesta Copa del Món.
0: Per tant, és company d'Ansu Fati al Mónaco.
7: Correcte, exactament. I venia de l'Arsenal, del futbol base de l'Arsenal.
1: Se va pagar 30 quilos.
7: El triple, clar.
0: És a dir, aquí ja no parlem d'un descobriment, sinó d'un jugador que ha tingut explosió retardada.
7: I aquest any ha marcat 19 gols, i jo crec que com el gol va molt buscat, m'imagino que en aquest mercat també serà un dels noms protagonistes.
0: 3?
7: Aquí 3 i a la Lliga 19.
0: Bé, clar, però 3 gols en un Mundial, puntuant més que 19
7: no
0: a la Lliga francesa. I l'últim va fer un autèntic golaç l'altre dia, el noruec Nusa.
7: Aviam, extrem de 21 anys, el típic jugador així desequilibrant, creatiu, també molt irregular. Per mi estava fent un Mundial discretet, però davant Costa d'Ivori va ser un dels millors de Noruega. I us volia preguntar si ja Noruega la podem considerar com una de les revelacions o ens hem d'esperar al partit del Brasil.
3: Jo m'esperaria.
7: Jo també m'espero.
2: Home, jo crec que arribat...
7: Mai havien arribat fins allà.
3: Sí, però un equip que té a Haaland...
2: És que precisament està on està perquè té a Haaland, jo crec. No?
3: Sí, és una... no és sorpresa que estem vuitens.
2: Ara, per exemple, què és més sorpresa?
3: Si es carrega a Brasil...
2: Què és més sorpresa, que Noruega estigui a vuitens o que Cap Verd estigui a setzents?
7: Cap Verd.
1: Totalment.
0: Tot i que jo crec que ho tindran difícil en el partit contra Brasil, perquè a Brasil els equips que li generen problemes són els que tenen una organització defensiva rigorosa, i Noruega té altres virtuts, però no una organització rigorosa al darrere. Llavors, vaja, m'imagino... Tampoc veig el Brasil per tirar coets, però no m'imagino Noruega eliminant el Brasil. Molt bé, doncs una altra visita de la nostra casa caçar talents. Bravo. Avui...
7: A seguir veient partits per tornar aquí a vendre la moto.
0: Ja pots marxar, que encara arribes a veure a casa la segona part d'aquest Àustria 0, Egipte 1. T'avanço que...
7: Austràlia.
0: Això, Austràlia. Austràlia 0, Egipte 1. Jo crec que acabarà així, vull dir que de moment...
7: És el que has posat a la porra.
0: Jo crec que no et perdràs gols, però cap a casa falta gent i a les 12 aquest Argentina Cap Verd, que jo crec que té tots els al·licients del món. Messi, els de Cap Verd, Bosinha i tota aquesta tropa de jugadors ignots que hem descobert en aquest Mundial.
1: Això pinta golejada, no?
3: Home. Bueno, a Espanya també deien en el primer partit el debut de Bueno i les porres eren 4-1, 5-0.
2: Berra encaixar una bona tunda.
0: De 3 a 0 en amunt, o fins i tot un 3 a 0.
2: Correcte.
0: Casatalens, gràcies.
7: A vosaltres.
0: Va, que hem de passar per Madrid.
6: Madrid, Madrid, Madrid.
4: El boig de la Castellana.
0: Aquesta setmana encara no havíem passat per Madrid i no ens permetríem no fer-ho. Tinc el David Sánchez, crec, a punt d'agafar un tren. Hola, David, bona tarda.
9: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Sí, efectivament, fressa d'estació, però volíem connectar amb tu. Abans parlàvem del partit de la classificació d'Espanya pels vuitens del Mundial. Fa la sensació que s'han calmat els ànims, que hi havia molta crítica cap al seleccionador espanyol, fins i tot cap a alguns jugadors. Van començar amb Gavi, després ha rebut Rodri, també Pedri fins a cert punt. Pel que he vist avui, les aigües baixen més tranquil·les, eh?
9: Sí, molt més tranquil·les. La setmana passada, pessimisme. Aquesta setmana, optimisme. I depèn del que passi davant Portugal, optimisme o pessimisme. Però sí, molta més tranquil·litat després de les crítiques que tu comentaves cap a Pedri, cap a Rodri, cap al propi seleccionador, els dubtes en quant a l'11 titular. Sembla ser que Luis de la Fuente ho té clar i l'afició de la selecció espanyola de futbol, especialment aquí a Madrid, molt més optimista avui que no fa 48 hores.
0: A mi m'agrada molt l'expressió "nos vamos a traer la segunda estrella". L'estrellòmetre ara mateix, més o menys, en quin grau el tindríem?
9: Optimisme moderat, en el sentit que es reconeix que França està un pas o dos per damunt de la selecció espanyola de futbol, que a principi de fase final la sensació és que Espanya estava al nivell de França i Portugal, i després d'una setmana de competició aquí també es reconeix l'obvietat de que França sembla ser la selecció que està rendint a millor nivell, i Espanya ha millorat moltíssim després del partit d'Aràbia Saudí i del partit d'Àustria. Ara sembla ser que sí, almenys, és una de les que optaria a guanyar aquesta segona estrella.
0: Cucurella, hi ha eufòria absoluta després de les dues assistències d'ahir, no?
9: Suposo que aquí li diran Marcos Cucurella. Sí, estan entusiasmats amb l'arribada del lateral a l'esquerra del ja Real Madrid, que és una petició expressa de José Mourinho. Ha estat un jugador que va passar pel Getafe, que cau molt, molt bé i que es reconeix que a les darreres temporades el seu rendiment ha crescut exponencialment i que serà una de les peces fonamentals del mourinyisme i del Madrid de la propera temporada, sí.
0: Ara que parles de Mourinho, de moment perfil baixíssim. Una entrevista al Vanity Fair, si no m'equivoco, des que és entrenador del Madrid. La presentació m'imagino que serà quan comenci la pretemporada, no?
9: Suposo que sí, si hi ha presentació, que últimament el Madrid fa coses molt, molt estranyes, se suposa que sí, però sí que dona la sensació que el Departament de Comunicació li ha recomanat a Mourinho perfil baix, almenys durant la disputa del Mundial, i un cop acabi l'etapa mundialista, suposo que Mourinho serà presentat i respondrà a totes les preguntes i els dubtes del madridisme de cara a la propera temporada.
0: És curiós, el David diu que Comunicació del Madrid li ha demanat perfil baix a Mourinho, en canvi Comunicació del Madrid està repartint comunicats a tort i a dret, avui l'últim desmentint l'interès per Enzo Fernández, del migcampista argentí del Chelsea.
9: Sí, fa no massa temps el Madrid només feia un comunicat per confirmar notícies o fitxatges, ara en aquesta nova era el departament del Real Madrid el que fa és comunicats per desmentir notícies periodístiques. Fa unes setmanes van desmentir l'interès per Olise, avui han desmentit l'interès per Enzo Fernández, amb una sutil diferència, Jordi, i és que en el tema d'Enzo el comunicat diu textualment que és una operació que no es farà, i en el comunicat de fa una setmana d'Olise parlen d'una molt bona relació amb el Bayern de Múnich i diu el comunicat que si algun dia el Madrid estigués interessat en un jugador del Bayern de Múnich, parlaria en primer terme amb el conjunt bavarès.
10: A mi això d'Olise em té molt, molt amoïnat. Ho veus gaire probable?
9: Ho veig impossible. Jo estic convençut que és el somni de Florentino Pérez. Estic convençut que donarà passes per intentar la seva incorporació, si no a curt plaç, a mig plaç, però jo crec que el Madrid sap perfectament que el Bayern de Múnich no està disposat a vendre la seva perla aquesta temporada, i crec que d'aquí el comunicat tant d'Olise com d'Enzo Fernández, perquè ningú tingui un baixón de pessimisme aquest estiu,
10: per no inflar,
9: que no arriba cap
10: per no inflar el globus i que després està ben vist. Mira, jo tenia una altra possible interpretació, a veure si me la compres, que el Madrid es vol mostrar com a formalment perfecte de cara als altres clubs, en contrast amb les acusacions que pesen contra el Barça, des que van a parlar primer amb el jugador i ignoren el club i ja amb el rotllo. Pot ser que vagi per aquí la cosa, o no creus que tingui res a veure?
9: Podria ser, però sí que és veritat que durant tota l'etapa de Florentino com a president del Real Madrid sempre ha intentat el Madrid mantindre una molt bona relació amb la élite europea. És veritat que han tingut alguna mena de crisi, per exemple, amb el Paris Saint-Germain, però generalment Florentino Pérez, com tenia el tema de la Superliga al cap des de fa moltíssimes temporades, des de, jo diria, més d'una dècada, sempre ha intentat mantindre una molt bona relació amb l'élite del futbol europeu per tal d'algun dia donar el pas de la Superliga. Jo crec que el Madrid té bona relació pràcticament amb tothom, i inclús actualment amb el Paris Saint-Germain, que és el gran enemic.
10: Després del retorn a Can UEFA, el PSG i el Kelaifi deuen estar encantats. Bé, doncs ja ho veieu, a Madrid, i concretament al Madrid, calma xitxa. Vaja, també és veritat que té una feinada amb l'escabatxina a la secció de bàsquet, i potser aquesta setmana l'han dedicat al bàsquet. David, abraçada, gràcies.
9: Bona tarda, una abraçada.
11: Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la tutoria.
12: Pista número 5.
13: En aquest país, el futbol es va popularitzar en bona part gràcies al manga. Quina selecció és?
14: Home. Evidentment és Japó, però jo no hi havia arribat fins a aquesta última, eh? Jo
1: hem encertat els dos.
14: Sí?
2: Jo he dit Japó també, sí. I això dels vuitens, clar, limitava, perquè Alemanya o Holanda no podien ser, perquè han arribat més lluny.
1: A finals i campions.
10: Sí. Jo havia pensat, però hem a Croàcia.
2: Però és que Croàcia quina...
1: Però Croàcia quina figura té?
10: Però podia ser que hagués arribat a vuitens i també a
1: cent. Quina figura té? Budimir?
10: Per exemple.
2: No, ara. Jo he pensat a Kubo.
1: Si no el vol, jo també.
2: Que fussa.
10: Home, doncs entre Budimir i Kubo, jo fitxo Budimir.
1: Però si el seleccionador croata no vol a Budimir.
10: És un problema. No cal que estiguem d'acord.
3: Bueno, que ha guanyat el Bernat.
2: Sí o no?
13: El més ràpid avui ha estat Bernat Soler, que per tant s'emporta aquests 3 puntets que li donen la victòria de campió d'aquesta tutoria 2025-2026. Sí, ha enviat una miqueta no gaire minuts abans que el Ferran Corrés, que també ha enviat correctament. Per tant, felicitats a Bernat Soler per aquest campionat.
2: Gràcies, tutora.
13: Felicitats també a Gemma Herrero, que ha fet podi i per tant és bronze, i moltes felicitats evidentment a Ferran Corrés, que ha sigut un gran rival per Bernat Soler. Comença... que ha tingut menys oportunitats que Bernat Soler.
1: Comença la pretemporada ja.
13: Exacte, comença la pretemporada, comença a escalfar i que la temporada
3: bé,
13: que
3: ve,
13: molt, a mi m'encanta, m'ho passa molt bé. Vosaltres us ho heu passat bé, vosaltres?
2: Sí, sí.
3: Molt jo bé. Mirant-les a ell, millor que quan guanyo jo. T'ho juro que m'ho passo millor.
13: Doncs, escolta'm, i la persona que ha guanyat, l'oient que ha guanyat avui, és la Laura Plans, que, per tant, s'emporta aquesta ampolla de cava de Cellers Maset, cava 1917, cava de guarda superior, gran reserva Brut Nature, reconegut com el millor cava del món del 2025.
10: Has dit que es deia...
13: Laura Plans.
10: Doncs la Laura, enhorabona a la Laura i enhorabona avui especialment a tots els que han participat durant aquesta temporada a la tutoria, alguns amb més patiment que altres. Enhorabona al subcampió Ferran Correas, però sobretot enhorabona al multicampió Bernat Soler, al màster de les...
2: Ah, però jo crec que feia un parell de temporades, que o sigui, l'any passat vaig empatar, però fa dos, no?
10: El Madrid també fa dos anys que no guanya la Champions i en té 15, això em referia. Tutora, la tutora tanca la tutoria però no marxa de vacances.
13: No,
10: ens retrobem dilluns. Gràcies, tutora.
13: Molt bé, fins dilluns.
10: I gràcies a la Gemma Herrero, al Ferran Correas i al Bernat Soler per acompanyar-nos. Gràcies a tots tres.
1: Bona tarda.
10: Farem una pausa i encara us hem d'explicar un munt de coses en aquest tram final de Tot Costa, començant pel Tour, que arrenca demà. Ara venim.
15: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
16: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
17: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
18: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
19: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
17: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
19: Entrades a teatrepoliorama.com.
20: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
21: Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
22: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
23: Les temperatures extremes són cada cop més freqüents. Quan faci molta calor, fes una pausa i protegeix-te. A l'àrea metropolitana de Barcelona disposes de més de 800 refugis climàtics, espais frescos, gratuïts i accessibles. Troba el refugi climàtic més proper a refugiclimatic.amb.cat. Xarxa metropolitana de refugis climàtics. Una pausa contra la calor. AMB, àrea metropolitana de Barcelona.
24: Aquest dissabte, al Sense Fronteres,
25: jo trobo que la gent aquí aprecia molt que una persona que vol vindre a viure aquí parli al català. Pues la gent és com, uau, que tu parles català, no? I només per això val la pena.
26: El català és un regal que ens hem de fer cada dia.
27: El català és un idioma molt bonic, molt vàlid i necessari. Mantenim el català tot arreu i sempre.
26: Sense Fronteres. Pel català no fem vacances.
28: Aquest dissabte, de 9 a 10 del vespre, a Catalunya Ràdio.

0: Tenca a Barcelona la 113a edició de la cursa més important de ciclisme de totes les que es fan i es desfan, el Tour de França, que aquest any té com a particularitat, ja ho sabeu, que arrenca des de Barcelona. Isaac Vilalta, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Ahir es va presentar amb una gentada als carrers de la ciutat de Barcelona, però la teca comença demà amb aquesta crono per equips pels carrers també de la capital de Catalunya.
1: Sí, que no arriba als 20 quilòmetres, sí, vam veure molta gent, jo crec que demà encara en veurem molta més, amb sortida del fòrum, final a Montjuïc, al circuit aquest de Montjuïc, just a tocar a l'estadi, hi haurà el final d'aquesta primera etapa, una crono per equips. Avui hem conegut l'ordre de sortida, poques sorpreses, el Caja Rural serà l'equip que cobrirà aquest Tour de França del 2026 a les 5:05, l'últim equip, o vaja, els tres últims, el Red Bull, l'equip de Remco Evenepoel, després el Visma, l'equip de Jonas Vingegaard, i finalment l'UAE, l'equip de Tadej Pogacar, l'UAE que sortirà quan passin 5 minuts de les 7 de la tarda. Cada equip sortirà cada 5 minuts. Mm. Les crones per equips hi ha una miqueta més de diferència entre equips. Al voltant dels 20 minuts és el que trigaran tots els equips a completar el recorregut.
0: Les crones per equips són una matèria particular que fins i tot no té res a veure amb les crones individuals. Hi ha algun equip que parteixi com a favorit?
1: Home, els tres últims que t'he dit, per exemple, els hem de comptar entre els favorits, l'UAE de Pogacar, el Visma de Vingegaard, sobretot el Red Bull, l'equip de Remco Evenepoel, potser també l'Alpecin, l'equip de Mathieu van der Poel, i a més, ara ho deies, és una modalitat molt, molt, molt específica, la més especial del món del ciclisme, però a més, en aquesta ocasió el Tour innova. Ja ho van fer a la Dauphiné, l'etapa la guanyarà el millor equip, hi haurà una classificació per equips, com és lògic. El primer corredor de cada equip serà el que marcarà el temps del seu conjunt, però després, a efectes de la general, cada ciclista computarà el seu propi temps. Mm-hmm. És a dir, que si Pogacar als últims metres s'avança respecte dels seus companys, els que arribin per darrere a la general comptarà el seu temps, no el de Pogacar, és a dir, en aquest sentit, innovant el Tour de França.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs n'estarem pendents. En tot cas, no podem esperar en 20 quilòmetres grans diferències entre un equip i un altre.
1: No, seran diferències curtes, però en qualsevol cas, un d'aquells tòpics del món del ciclisme. Ningú guanyarà el Tour de França, ni demà passat, ni dilluns, però alguns ciclistes poden començar a perdre temps i en les cronos sempre es perden alguns segons que són molt valuosos. Per tant, diferències ajustades, però començarem a veure qui marca territori.
0: Molt bé, doncs més enllà de mirar-nos al Malic, perquè el Tour arrenca des de Barcelona, des de Catalunya, la veritat és que més esportivament sembla un perfil prou interessant el de les tres etapes amb què l'encetarem. Isaac, vaja, l'Isaac el tindrem omnipresent durant el cap de setmana. Recordeu que les etapes de catalanes del Tour les podeu seguir totes a TV3 i que aquí al Tot Gira, tant l'etapa de demà dissabte com la de diumenge, les transmetrem amb el David Clopés al capdavant, amb l'Edu Polo als comentaris, i que la transmissió de TV3, on hi haurà l'Isaac Vilalta, la podreu seguir, si així ho desitgeu, a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Vaja, que podeu seguir el Tour a 3CAT per terra, mar i aire. Isaac, gràcies i a gaudir del cap de setmana.
1: Molt bé, ho farem, una abraçada.
2: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
5: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. El Com Viatges, sabem de viatgers.
6: Aquest cap de setmana, el Tour gira.
7: El Tot Gira surt al carrer per viure el gran depart del Tour a Barcelona.
6: Aquest dissabte, programa especial des del centre de Barcelona amb la transmissió íntegra de la primera etapa.
8: Una contrarrellotge per equips amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc.
6: Connexions des de la sortida i la línia d'arribada, l'ambient als carrers i l'anàlisi dels especialistes.
8: I a les 7, el partit del Mundial dels vuitens de final Marroc-Canadà.
6: I diumenge, la segona etapa del Tour.
8: La sortida des de Tarragona i l'arribada a l'Estadi Olímpic.
9: Un Tour històric a casa nostra i amb Pogacar buscant el cinquè títol.
6: I després de l'etapa, la gala final dels himnes del futbol català i la final del trofeu Kubala per tancar la temporada.
8: Aquest cap de setmana, el Tour gira.
6: Dissabte i diumenge de 4 a 9, amb David Clopés.

0: Que no hi és l'Arbusà, que és el que tenim a Los Angeles, ara ens punxa el Loquillo. En tot cas, gran cançó. Entrem en l'esprint final del Tot Costa. Damià Aguilar, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Per parlar de tennis, amb el número 1, Jannik Sinner ja classificat pels vuitens de final de Wimbledon.
1: Sí, ha eliminat el jugador número 1 de 81 del rànquing, el nord-americà Brooksby, 3-16-0. També passa a vuitens Novak Djokovic davant del francès Rinderec, un Djokovic que iguala les 105 victòries de Federer a Wimbledon, mentre que l'espanyol Rafa Hoder ha caigut davant del japonès Mochizuki, que és el 151 del món, i també ha eliminat el rus Daniil Medvedev. El quadre femení, la número 1 mundial, Sabalenka, ha superat la letona Ostapenko en 2 sets. Ara s'ha d'enfrontar a Naomi Osaka, bon partit. I la nord-americana Pegula ha eliminat la gallega Bouzas per passar a 8ens. I atenció, perquè Serena Williams està tenint un tracte de favor força destacat, reconegut això per la gent que gestiona el torneig, eliminada dels individuals i lesionada d'un genoll. La direcció està endarrerint el seu partit de dobles de primera ronda amb la seva germana Venus perquè es pugui recuperar. El partit està programat per demà a 4:45 de la tarda.
0: És curiós perquè Wimbledon, que és tot classicisme i que no acostuma a fer diferències amb ningú, em fa, i jo crec que fan ben fet, amb Serena Williams. I a la Fórmula 1 fa parada Silverstone aquest cap de setmana en la 9ª cita de la temporada.
1: Hi ha cursa sprint dins del programa del cap de setmana i la classificació sprint l'ha guanyada Lewis Hamilton en Ferrari, seguit a 11 mil·lèsimes pel líder, el pilot de Mercedes Kimi Antonelli. Demà, cursa sprint, apunteu a la 1 del migdia, a les 5 de la tarda classificació i diumenge a les 4 de la tarda, sempre horari d'aquí, cursa de Gran Premi.
0: Gràcies, Damià.
1: Adéu.
0: I abans d'acabar, ja ho sabeu, perquè així us ho ha anat explicant l'Ernest Macià, que el Barça de bàsquet està enmig d'una profunda reconstrucció de la seva plantilla. Ha fet fora més de mitja plantilla, ja té uns quants jugadors fitxats de cara a la temporada vinent. I, Ernest Macià, bona tarda.
2: Hola, Jordi.
0: L'últim crit en matèria d'incorporacions podria ser, i això per mi seria estel·lar, el fitxatge de l'alè del Baskonia, Lubabu Cabarró.
2: Sí, sí, després de la Copa ja va ser un dels jugadors més destacats de la Copa que va guanyar el Baskonia. Ja es va començar a parlar de que, bé, el Barça ja mirava de cara a la següent temporada el fitxatge de Lubabu Cabarrot, que és un jugador de 28 anys i que, per tant, doncs està a la flor de la seva carrera. És veritat que la que Tony Parker a l'Asbel Villarbén va dir jo seré l'entrenador, ha començat a obrir cartera i a fitxar bons jugadors perquè és el seu projecte i Lubabu Cabarrot estava entre ells, però el jugador de moment sembla que té intenció de fitxar pel Barça i per tant està més ben posicionat. I també et dic un altre nom, que és el d'Isaac Bonga, un campió del món en la selecció.
0: Sí, el vam comentar ahir, sí, sí.
2: Doncs aquest jugador que també està ben posat i que complementaria el Barça, diguem-ne, el set de nous fitxatges del Barça i deixaria pràcticament plantilla tancada.
0: Tot i que, corregis-me si m'equivoco, tant Lubabu Cabarró com Bonga serien alès 3 i que això deixaria poques opcions a la continuïtat de Clyburn.
2: És així, és així. Sí, sí, això jo crec que li tanca les portes, però bé, caldrà veure que es puguin tancar aquests dos fitxatges. I en el cas de Bonga té 26 anys, vull dir que encara estem parlant d'un jugador més jove.
0: Ara ho estava mirant, Lubabu Cabarró és una mica més gran, de 31.
2: 31, val.
0: Però vaja, escolta, com diria Bilardo, fitxalo, claríssimament. Vaja, sí. A mi has aconseguit il·lusionar-me, i mira que amb el Barça de bàsquet últimament no és gens fàcil. Ernest, abraçada, gràcies.
2: Que vagi bé, una abraçada.
0: 2 minuts mal comptats i seran les 9. 2 minuts i comença un especial del Catalunya a nit, evidentment destinat a explicar-vos què està passant en aquest incendi al Baix Empordà i a les Gavarres amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès. Però abans d'acabar, Joan Fitó, remata-ho.
3: Doncs mira, agafo el guà del Macià avui, carta de comiat de Jan Vesely, era un secret a veus, va dir que plegava, el xec agraït al comiat que va rebre al Palau, diuen una carta certes xarxes socials que no va poder controlar l'emoció en l'últim partit. Està jugant la selecció absoluta catalana de futbol sala, un amistós contra Galícia, a 5 pel descans, guanya 0-2 Catalunya. Per cert, Catalunya, que ha comptat la selecció amb el suport del president, ha viatjat amb la selecció Joan Soteras. Estava al vestidor minuts abans d'aquest partit. I encara una més de bàsquet, perquè
0: per
3: el català...
0: Per celebrar que el Suprem li dona la raó.
3: Sí, sí. El català Francesc Solana serà el director esportiu del Gran Canària, un Gran Canària que ha baixat a la Primera Federació. Solana començarà una nova etapa després de 16 anys al capdavant de l'Andorra de bàsquet.
0: Gràcies, Joan.
3: A tu.
0: Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Terré i el Marc Andrés pendents de les xarxes socials, amb el Dani Rodríguez com a responsable de l'estudi 5 i amb el Lautaro Quinteros al control central. Gràcies també, com sempre, a l'equip de realització del canal Esport 3 i especialment gràcies a vosaltres per ser-hi un vespre més. Nosaltres tornarem dilluns, a la mateixa hora, però en un format més reduït. A partir de dilluns i durant algunes setmanes, tot costa de butxaca de 7 a 8. El mateix contingut, la mateixa qualitat, però en una mica menys de temps. Que passeu molt bon cap de setmana, quedeu pendents de l'antena de Catalunya Ràdio i aquest especial del Catalunya Nit amb tota la informació de l'incendi del Baix Empordà i de les Gavarres. Nosaltres us acomiadem fins dilluns. Feu molta bondat.

0: El primer gran incendi de l'estiu crema amb força el massís de les Gavarres que enllaça el Baix Empordà amb el Gironès. És un d'aquells incendis que preocupa, dels que els bombers adverteixen que supera la capacitat d'extinció. Això els hem sentit dir, tot i que comprovem també que se'l combat amb força per terra i per aire, amb 225 efectius dels bombers. En l'última actualització treballaven en una àrea d'unes 1.280 hectàrees, però cremarà, seguirà cremant. Estem, sens dubte, davant del primer incendi d'aquest estiu. Tenim 7 pobles confinats ara mateix, tant pel fum com per la mobilitat, tot i que els que enumeraré ara són més de 7, perquè alguns són nuclis de població, però són Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro, la Bisbal d'Empordà, Calonge, Sant Antoni de Calonge, Castell d'Aro, Segaró, Forallac, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura i Llagostera. Nosaltres som a Santa Cristina d'Aro, perquè cap aquí empenyia les flames al vent durant tota aquesta tarda. Aquí, de fet, podem olorar el fum. Si mirem cap al cel, veiem que no és nítid, que hi ha com una mena de boira bruta i és l'acció del fum. I durant molts moments aquesta tarda hi ha hagut aquí molta preocupació. Fins aquí també, des d'on fem ara el Catalunya Nit, aquest Catalunya Nit especial que comença abans a les 9 i que acabarà a les 11 des de l'espai Ridaura. Aquí han vingut fins a 150 persones que han estat evacuades. De seguida ho anirem explicant. Tenim ja aquí al nostre costat l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, també una de les veïnes que avui no podrà dormir a casa seva, però tenim diversos punts de connexió i també tot l'equip del Catalunya Nit des de l'estudi centralitzant la informació. Un dels punts on arriba més d'informació és, sens dubte, a la Bisbal d'Empordà. Allà s'hi ha instal·lat el centre de comandament i allà hi tenim la Laia Claret. Bona nit, Laia.
1: Hola, bona nit.
0: Aquí estem pendents d'actualitzar dades, eh?
1: Sí, estem pendents d'actualitzar aquestes dades, que recordem-ho, són 1.280 hectàrees perimetrades, és a dir, afectades. No vol dir que estiguin arrasades, no vol dir que estiguin totes cremades, però sí que són amb les que treballen els bombers. Per què no estan totes cremades o afectades? Doncs perquè la tramuntana el que fa és fer saltar guspires d'un lloc a l'altre. La tramuntana són ràfegues de vent, i una ràfega fa saltar una guspira, per tant, potser entremig hi ha metres que no s'acaben cremant. Per tant, ells el que treballen són amb aquestes hectàrees, que són 1.280, amb les que treballen, són perimetrades. Però, com que l'incendi és a les Gavarres, al massís, una zona de boscos, vaja, de hectàrees potencials n'hi ha fins a 8.000 de possibles afectades. Per tant, el que estan fent és treballar amb molta previsió en dos flancs, sobretot. En un flanc, que és el dret, que és el de Santa Cristina, i l'altre, que és l'esquerra, que és el de la Bisbal, Palafrugell i Palamós. Això és el que ens han dit en l'última compareixença, però aquí, on som, que és el pavelló de la Bisbal, perquè us imagineu, som sobre el parquet on hi han marcades les línies dels diferents jocs que es fan, les línies de patinatge, les línies de futbol sala, les de bàsquet, i aquí dintre hi ha tendes, la tenda dels bombers, la tenda d'emergències, la tenda dels agents rurals, i en algunes d'aquestes hi ha, a la dels bombers, un televisor, i està amb el mapa marcat i els punts on hi ha, doncs, els bombers que estan actuant en aquest incendi. Recordem que quan se'n va el sol també marxen els mitjans aèris, i estem pendents d'aquesta compareixença de consellera d'Interior, Núria Parlon, també amb algun membre dels bombers, dels agents rurals, per actualitzar aquestes dades. El que estaven pendents aquesta tarda és del vent, bàsicament, perquè a la tramuntana se li ha sumat la marinada. Què passa? Són dos vents que jugaven, ens deia literalment, el cap dels bombers, que juguen entre ells. Això no els anava bé, perquè les flames, doncs, jugaven, ballaven. Per tant, ens deien que cap al vespre la marinada baixaria i seria un bon moment per poder, doncs, mirar de calmar una mica més aquest incendi, que, recordem, està lluny de ser estabilitzat.
0: Doncs, Laia, tan bon punt compareguin les autoritats per actualitzar aquesta informació, ens demana espai i evidentment connectarem amb tu de seguida.
1: D'acord, fins ara.
0: Tenim també aquí punts de connexió a Santa Cristina d'Aro, però abans el que volem fer és saludar l'alcalde, que avui ha tingut un dia molt complicat. El tenim aquí al nostre costat, és en Josep Xifra. Alcalde, bona nit.
2: Hola, bona nit a tothom.
0: Aquí teniu un espai preparat, aquí, en aquest equipament, Ridaura, equipament municipal, i ha arribat a haver avui 150 persones. A qui s'ha portat fins aquí?
2: Sí, bé, aquest dematí, de seguida que hem vist que hi havia una un canal de fum, ens hem apropat a Romanyà, hem vist la gravetat, a partir d'aquí ens han anat trucant Mossos d'Esquadra, bombers, llavors el que hem fet nosaltres ha sigut preveure aquest espai per el que hagués de venir. Llavors hem desallotjat l'urbanització de Vallrepòs i la casa de colònies Masembric de Romanyà de la Selva. A la casa de colònies hi havia 80 infants, més els 10 o 12 monitors, i en la urbanització doncs, hem anat a ajudar a evacuar tota la gent per portar-los fins aquí al pavelló. Hem tingut unes 150 persones aquí durant el dia, llavors doncs, bueno, els hem portat menjar, gent del municipi que també ha col·laborat, i hem passat el dia aquí. Llavors, com que veiem que venia la tarda i anàvem per preveure la nit, el tema del foc doncs, no minvava, i hem intentat buscar solucions. De seguida ja se'ns havia ofert la Casa Santa Helena, que és el convent de les monges que tenim aquí a Solius, i llavors hem optat per agafar aquesta tarda la mainada, portar-los al pavelló, que serien com molt més amples. La Creu Roja ja ens hi ha muntat uns llits per si havien de passar-hi la nit. Lògicament s'han fet uns correus als pares perquè els volguessin venir a buscar, que els poguessin venir a buscar, donat que les colònies acabaven demà i, per tant, doncs, era passar la nit aquí o passar la nit a casa. I la resta de gent de l'urbanització que volien quedar-se a dormir o que no tenien on anar, doncs els hem portat aquí en el convent, a la Casa Santa Helena de Solius. Això ho hem fet per què? Perquè aquest espai en el que ens trobem ara, l'espai Ridaura, que hem decidit venir aquí al matí i no al pavelló perquè aquí hi ha l'aire condicionat, que està molt més acondicionat, doncs llavors hem dit que, com que anem, com ens explicava la vostra companya, en funció del vent, hem dit, si gira el vent, que ara va cap al Gironès, però si ens torna a venir, doncs què ens passarà? Que possiblement haurem de desallotjar Romanyà de la Selva, el casc, i l'urbanització de Sant Miquel d'Aro. Llavors necessitem un espai i, com a previsió, hem pres aquestes mesures per poder tenir aquest espai lliure.
3: Aquí darrere nostre, perquè tenim un bon finestral, veiem ara, per exemple, un helicòpter que ve carregat amb una cua d'aigua, i aquesta mena de fumera, aquest cel una mica brut que tenim aquí al darrere, i això que tenim just aquí ja és el massís de les...
2: El massís de les Gavarres, sí. Que aquest és el massís que el que nosaltres des d'aquí al costat que tenim l'Ajuntament, que també hi ha els finestrals grossos, doncs hem vist aquell tub, aquella cadena de fum, que per això nosaltres aquest matí hem agafat el primer tinent alcalde, el cap de policia, la noia de premsa i jo, ens n'hem anat a Puig d'Arques, in situ, per veure d'on venia aquest fum, i a partir d'aquí és quan ja ens han anat trucant bombers i tal, i ja hi ha hagut tot el desplegament. Aquest helicòpter que veiem ara segurament deu anar en el golf Costa Brava, que hi tenen els llacs i van a carregar.
3: Clar. Ara mateix, perquè hi ha hagut moments que la columna semblava que venia intensament cap aquí, ara em dóna a mi la sensació, però jo no sóc cap expert, que amaina una mica. Què en sabeu de l'abans del foc ara mateix?
2: Sí, acabo de parlar amb el CECAT, val, que hi havia una reunió a les 8, i dic, doncs, bueno, quarts de 9 ens truquem. Ara m'ha trucat, m'ha dit doncs, que com el confinament es manté tal com es mantenia ara, tal com ens hem mantingut fins ara, que a les 10 tenim una altra reunió, que si no canvia, no hi ha un canvi d'aire, doncs en principi el foc no està controlat, però si no hi ha canvi d'aire no ve cap a Romanyà, que seria un greuge important. Greuges per tot el que es cremi, però un greuge molt important, perquè si ens agafés les Gavarres, doncs amb el sotabosc que tenim en les Gavarres seria un greuge molt dolent pel medi ambient.
3: Jo ara he fet un recorregut pel vostre municipi, he vist molts comerços tancats, que la gent estava gairebé tothom dintre les cases, aquí hi ha un confinament ara decretat, però és evident que teniu un entorn molt verd i que això que és tan bonic a la vegada representa un perill. El massís de les Gavarres, sempre esteu amb allò amb un ull posat a veure què ens passarà aquí?
2: Clar, és que la població la tenim amb una vall. Per això som Santa Cristina d'Aro, que perteneixem a la vall d'Aro. Llavors tenim tot el massís de les Gavarres pel nord i el massís de les Cadiretes pel sud. Lògicament, Santa Cristina tenim un 70% de massa forestal, la qual cosa vol dir que tot és verd.

0: fent reunions, però a més aquest any, amb l'agravant que hem tingut una primavera molt plujosa, ha plogut molt, tot està molt verd, molt maco, però esclar, a la que et ve el mes de maig-juny, que ja tot va quedant sec, doncs clar, tot això és un polvorí, perquè tot és sec, llavors amb un llumí, amb qualsevol cosa, la cosa s'encén.
1: Com s'hauria de fer la gestió d'aquest bosc?
0: Bueno, la gestió d'aquest bosc és un tema molt peliagut perquè té un cost molt important el mantenir els boscos nets i el netejar-los. Llavors, però sí que s'hauria de... Sempre surten titulars, però llavors tot queda amb titulars. I a mi em sembla que a vegades s'hauria d'aplicar molt més o facilitar o per poder agilitzar la solució, perquè ja hi ha propietaris que voldrien fer coses, però l'administració és molt feixuda, tot plegat, i després et fa mandra i no tira endavant. Però això és una cosa que és un tema, i més ara amb el canvi climàtic, que amb aquests canvis de temps que tenim, d'aquestes pluges, que tenim molta vegetació, que tot va bé de cop i volta, doncs aquestes pujades de temperatures, que tot queda sec, que tot queden uns sotaboscos que són polvorins, amb una xispa d'una radial, amb qualsevol història, doncs es pot prendre foc, i en aquí que tot va continuat i tot va seguit, i a vegades dic, oita, si una guspira aquí a vora del poble, se'ns en va les gavarres, perquè la vegetació, el bosc ens continua des del poble fins a...
1: Acabem d'estrenar l'estiu, però ja tenim avisos importants. Hi ha una persona detinguda, sembla que hauria comès una imprudència, perquè aquests treballs amb la radial al voral de la carretera estan prohibits quan tenim una onada de calor, o unes temperatures, o uns riscos d'incendis com els que tenim ara mateix. I també una altra és que avui es demanava a la gent que, en la mesura del possible, no vagin a les segones residències. Aquí n'hi ha molta de segona residència, el seu municipi. Nosaltres avui, sortint de Barcelona per venir a fer aquest programa, hem fet cua de sortida. No sé si hi ha gent que havia de passar obligatòriament per l'AP7 o no, però el cas és que hem fet cua. No sé si vol aprofitar per fer alguna crida a aquelles persones que tenen previst aquest cap de setmana venir a passar-lo aquí a Santa Cristina d'Aro, perquè en principi el confinament continua.
0: Sí, sí. Nosaltres som aquells de que el peix es mossega la cua, perquè ja amb els vostres companys ja van tindre fa un any les polèmiques del tancament de les carreteres amb l'operació tornada, etc, etc. La Costa Brava necessitem gent, necessitem que la gent de Barcelona vingui, que vingui bé escalonada i marxa, d'aquí ve el problema de les cues, però per poder gaudir de la Costa Brava, per poder-la conservar, a vegades hem de fer cas de les mesures que ens donen, i en el cas d'avui, que és a divendres, jo dic, ostres, demanaria, sisplau, que tingui la precaució de deixar les carreteres lliures per als... per als mitjans que vinguin a ajudar-nos a apagar el foc, doncs, perquè puguin transitar bé. En aquí tampoc es pot fer res, perquè, com deies tu, doncs, tot són cendra, fum, que voleia per tot, que tampoc és massa agradable. I bé, estem a divendres, doncs, diguem, una mica de paciència, esperem demà al matí, pugeu demà al matí, barcelonins, pugeu demà al matí, i almenys tindrem ja, doncs, esperem que aquesta nit, doncs, el foc s'hagi pogut mainar i que puguem acabar de gaudir del cap de setmana.
1: Barcelonins, pugeu demà, deia vostè, però hi haurà confinament demà o no? Perquè no ho sabem. Vull dir que pujar, si tampoc pot sortir, no treu cap a res. No sé si ja sap quan s'acabarà el confinament aquí o què.
0: Bé, jo dic, barcelonins, pugeu demà, amb el sentit que esperant que s'hagi aixecat ja el confinament, perquè si no tampoc ens podem moure aquí, no? I amb l'esperança, perquè soc molt positiu, que tot ha d'anar bé i que d'ara a demà han de passar moltes hores encara, i per tant esperem que aquestes hores tot vagi bé. Si no, clar, hem d'esperar que ens aixequi el confinament.
1: Són hores, per tant, d'estar atents a la ràdio. Li agraïm molt, alcalde, aquesta estona, i el convidem a seguir amb nosaltres una estona més, perquè des d'aquí sentirem ben aviat la consellera de l'Interior, Núria Parlon, que compareixerà, i també els bombers des de la Bisbal d'Empordà. Al costat de l'alcalde tenim una de les veïnes que avui no podrà anar a casa seva. De seguida hi parlarem també. també, però abans volíem connectar amb un altre punt d'aquest mateix municipi, a Santa Cristina d'Aro. Allà hi tenim la Cèlia Forment, que és on s'ha decidit portar tots aquests nens i nois que estaven a una casa de colònies, i al final els han portat al pavelló municipal d'aquí de Santa Cristina d'Aro. Cèlia Forment, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Explica'ns, Cèlia, d'entrada com s'ha decidit

0: decidit portar aquests nois cap aquí?
1: Clar, som aquí al pavelló municipal de Santa Cristina d'Aro, com deies. Estem ara mateix amb una cinquantena de nens i joves. Ells tenen edats entre primer de primària i quart d'ESO. I també hi ha una desena de monitors que hi passaran la nit. S'ha decidit perquè tots ells passaven uns dies de colònies en una casa de Romanyà de la Selva, que queda poc més d'un quart d'hora d'aquí, enfilat a la muntanya, i quan aquest migdia han evacuat de manera preventiva. Llavors, el que han decidit és baixar amb autocar, però pràcticament sense temps per recollir les pertinences. Ara, aquest vespre, abans de sopar i acompanyats també per la Guàrdia Urbana i cossos de seguretat, petits grups de monitors han pogut tornar a la casa de colònies per recuperar les motxilles, baixar-les i deixar-les a punt perquè demà aquests infants les puguin ja recollir quan vinguin els seus tutors o familiars a buscar-los. Perquè resulta que aquestes colònies van de diumenge a divendres, a dissabte, i per tant demà ja era el dia de cloenda. Llavors, durant la tarda, aquí la mainada ha continuat fent activitats al pavelló, jugant a futbol, a bàsquet, han participat en diferents jocs, perquè l'objectiu era aquest, era el de mantenir la normalitat i reduir al màxim el neguit que pot provocar una situació com aquesta. De fet, ara ens acompanya el responsable de Gestels, que és aquesta xarxa de casa de colònies que operen a tot Catalunya. Pere Molero, bona nit.
2: Bona nit.
1: Com heu explicat als infants que havien de deixar la casa de colònies i com han reaccionat ells?
2: Bueno, al final el que busquem és, com a part del lleure educatiu, pues, viure aquestes situacions amb... traient-li una mica la importància aquesta que té i donar-li un sentit una mica més normatiu. I aleshores ho hem viscut una mica com una experiència, una aventura, perquè així s'emportin un record el més bonic possible d'aquestes colònies, no? Aleshores, res, al final, gràcies als nostres monitors, doncs tot això s'aconsegueix, no? Fent, dinamitzant, passant els temps aquests una mica més morts, més lliures que han tingut en el dia d'avui, que normalment no el tenen, doncs amb diferents activitats i dinàmiques que bueno, s'han distret d'aquesta fora, aquest dia fora de lo normal.
1: Per tant, l'objectiu és aquesta màxima normalitat possible. Quin missatge voldríeu enviar ara a les famílies que els esperen demà i que potser ho han viscut amb més preocupació?
2: No, bueno, al final és que hi ha uns protocols tan marcats que les famílies poden estar supertranquil·les. Al final, en menys de mitja hora des que hem tingut la notificació, hi havia un autocar a la casa. Vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'ho estan passant bé, i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
1: Molt bé, Pere, moltes gràcies.
2: A vosaltres, que vagi bé.
1: De fet, Manel, tota aquesta atenció als infants també ha estat possible gràcies al dispositiu de la Creu Roja i als voluntaris que s'han encarregat que els nens i nenes no els faltés de res durant tota la tarda. Ara saludem en Joan Vicenç, de la Creu Roja Vall d'Aro.
3: Hola, bona tarda.
1: Joan, quin dispositiu heu desplegat vosaltres aquí aquesta tarda? De què us heu encarregat?
3: Bé, no, nosaltres ens han posat, diguem, en acció a primera hora de la tarda i el que és la nostra seu, la seu de la Vall d'Aro, el que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits. I això també ho hem fet gràcies als companys i companyes de la seu de Palamós. Bàsicament, l'encàrrec que teníem nosaltres és això, venir a muntar l'alberg, que són aquests llits, bueno, perquè puguin dormir. I també hem donat suport, doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament, i nosaltres hi posàvem la part, diguem, humana de fer arribar el material en aquí.
1: Clar, els infants són a fora, dins veiem que hi ha aquestes lliteres col·locades amb mantes, i llavors el tema seria com aconseguiu vosaltres operar amb aquesta rapidesa. No sé si teniu algun antecedent abans, heu hagut de fer-ho d'urgència, ja hi ha algun protocol marcat en aquestes situacions?
3: Sí, nosaltres tenim protocols molt, molt ben marcats i molt clars. Sabem que Creu Roja, doncs, és malauradament, a vegades, és per actuar d'ara per ara, i llavors el que és la seu de nostra. Estem molt ben organitzats, hi ha tot un grup de voluntaris, de voluntariat, i llavors des de la coordinació fan una crida de dir: nois, noies, ens han activat, és l'argot que fem servir nosaltres, ens han activat, doncs ara, aquesta tarda, en aquest cas, per anar a Santa Cristina a muntar l'alberg. Qui pot tenir disponibilitat en qüestió de 30-45 minuts? Llavors, per sort, a la seu tenim un grapat de voluntaris i voluntàries, jo només en soc un, que hi posem la nostra part, hi posem el temps lliure per venir a muntar, justament per aconseguir-ho que ha dit ara en Pere, és a dir, que tota aquesta mainada i l'alumnat de Casa de Colònies tingui la màxima normalitat i puguem, doncs, viure aquest desastre amb la màxima normalitat possible, sobretot ells, diguem, l'alumnat que no ho noti.
1: Molt bé, Joan, moltes gràcies de la Creu Roja Vall d'Aro.
3: A vosaltres, gràcies.
1: Doncs, Manel, aquesta és la situació ara aquí al poliesportiu de Santa Cristina d'Aro. La mainada acaba de sopar, per cert, el menú són pizzas variades.
0: Estaran contents, doncs.
1: Podríem dir que no fa excessiva calor, però sí que depèn de com corre l'aire, ve aquesta olor de cremat intensa mentre es va ponent el sol.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Cèlia. Tornarem a connectar amb tu més endavant. Aquí al nostre costat tenim a la Rosa Maria Botei. Bona nit, Rosa Maria.
4: Bona nit.
0: Vostè és una de les persones que viu a l'urbanització Vall Repòs, que és la que està ara mateix evacuada, per tant no s'hi pot anar. Com se n'ha assabentat vostè de l'incendi?
4: Doncs jo en aquell moment no estava a casa i aleshores tenim un WhatsApp que es diu Seguretat i Emergències. En cas de que hi ha alguna cosa, sempre ho anunciem allà. I he sentit que el meu telèfon començava a entrar a WhatsApps i en seguida he agafat el telèfon i he vist la magnitud del problema, un gran incendi. Aleshores, clar, el problema és que quan jo hi he arribat ja no he pogut entrar a casa. O sigui, només tinc el que porto posat. Perquè, evidentment, quan he marxat no pensava que passaria això.
0: Clar.
4: Fins i tot aquest dematí, jo sempre publico a l'Alfa com va, i estava en nivell número 2, que hi ha anunciat cuidado, que no se poden fer barbacoes, no se poden fer... Perquè, clar, hi havia la tramuntana i sabíem perfectament que eren moments perillosos.
0: Clar,
4: Però, clar, d'això, a pensar que hi hauria un incendi, no se m'ha passat pel cap, la veritat. I aleshores, clar, quan he arribat aquí, pues, amb l'oposat, l'única opció, pues, bueno, com que tinc amistats a Sant Feliu, pues lo que penso, i ja he parlat amb ells, i me n'aniré a casa d'una amiga, perquè evidentment a casa no puc tornar avui.
0: O sigui, no dormirà aquí vostè, sinó a casa dels amics, eh?
4: Sí, tinc una amiga aquí a Sant Feliu, aquí mateix, perquè el que jo vull és estar al costat de la incidència i de casa meva, de manera que quan obrin el confinament jo pugui anar a casa meva i avaluar com està la situació de la meva casa.
0: A hores d'ara, quina informació teniu sobre fins on han arribat de prop les flames d'aquesta urbanització?
4: Home, sabem que per l'entrada número 4, nosaltres tenim 4 entrades, i per l'entrada 4 sí que ha entrat, ha cremat alguna cosa, no sé la magnitud, perquè evidentment no hem pogut anar, però que està, ens han dit que està controlat i que de moment no hi ha perill perquè ho tenen controlat. Però, clar, fins a on? Doncs no ho sabem.
0: Clar, no donarem gaires detalls, però hem viscut l'escena com una parella es debatia, no?, un home d'aquests que està aquí també evacuat, entre si intentar anar a apagar les flames perquè veia com amb fotografies que li han passat veia el foc molt a prop de casa. Evidentment, al final han decidit no anar-hi amb bon criteri perquè és molt, molt arriscat, però s'entén també l'angoixa que genera veure que es van acostant les flames cap a casa seva. Per sort, ningú ha pres mal de moment. Aquesta és la notícia més important ara mateix, malgrat que el foc segueix actiu i que tothom pateix també per les seves cases, les persones que les han hagut de deixar. Vostè ara parlava del pla Alfa, de no es pot fer barbacoes. És evident que esteu conscienciats que viviu en una zona de perill.
4: I molt conscienciats, perquè precisament el mes de maig vam tenir una reunió. Nosaltres anualment fem una reunió on tenim els bombers, la protecció civil, tenim els agents rurals, o sigui, totes les masses, els Mossos d'Esquadra, la policia local, i fem una reunió perquè estiguin informats tots els propietaris, els que viuen allà, sobretot els que viuen allà els 365 dies de l'any, el que tenen que fer. I evidentment ja teníem, sempre ens han dit ells, que el que tenim que fer és confinament, que tal com està la situació de boscosa i els i tots els problemes que podem tenir, el millor és confinar-se i actuar a sortir quan ells ens avisin. I per suposat és el que han fet i el que s'ha fet, crec jo, per les notícies que tinc. Malauradament no estava jo allà, o per sort, no ho sé. La qüestió és que no he pogut viure aquesta experiència, però sí que estan tots informats de lo que es tenia que fer.
0: Molta de la gent de Vallrepòs és una segona residència el que tenen, per tant han marxat a la primera, però hi ha gent com vostè que hi viuen aquí els 365 dies de l'any.
4: Hi ha 86 famílies, 86 cases que vivim allà, o sigui que ja som un nombre important.
0: Us fa replantejar si buscar un altre lloc on viure o no, perquè tothom diu que és un polvorí el massís de les Gavarres i vosaltres hi viviu.
4: Bueno, jo te puc dir que porto allà 38 anys, o sigui que, bueno, no m'ho he plantejat mai. Vam tenir també un intent d'incendi que entrava des de Sant Miquel d'Aro, i també vam tenir la sort de que el vent va canviar en l'últim moment. O sigui que si ara torna a passar, jo la veritat particularment no m'ho plantejo, perquè quan s'hi viu molt bé. S'han de tenir moltes precaucions, això està clar. I evidentment que nosaltres estem sempre anunciant de que no es poden fer... Estem en plan alfa 2. El que no es pot és fer treballs amb maquinària, que no es pot fer servir ni maquinària amb bateria, no, perquè qualsevol xispa pot provocar el que ha provocat.
0: Doncs, Rosa Maria Botell, t'agraïm molt que en un moment d'angoixa com és aquest ens hagis atès, i esperem que puguis tornar a casa teva, que t'ho trobis tot bé i que no torneu a viure una experiència com aquesta.
4: Sí, sí, això és el que espero, que tot hagi sigut un malson i que puguem tornar aviat a casa.
0: Doncs moltíssimes gràcies. Estem a punt d'arribar a 9:45 de la nit. Tenim pendent una actualització del trànsit, però abans ens demanen pas des de la Bisbal d'Empordà, i això suposo que vol dir, Laia Claret, que tenim novetats. Endavant, Clara.
5: Hola, Laia. Doncs mira, si han actualitzat, les dades, mira, ara mateix l'incendi, us dèiem abans que afectava 1.280 hectàrees, han pujat aquestes hectàrees afectades, són 1.800 hectàrees afectades, segons els agents rurals. El que passa és que, insistim, aquestes hectàrees no estan totes arrasades, no estan totes cremades. Hi ha zones de verd dintre, perquè la tramuntana el que fa és fer saltar les flames, i per tant aquestes són les hectàrees amb què treballen, hectàrees perimetrades, hectàrees afectades. Ens diuen els agents rurals que el 95% d'aquestes hectàrees és terreny forestal i que el 97% de l'incendi, pràcticament tot el 97%, és dins el massís de les Gavarres. Insistim, estem pendents d'aquesta compareixença. La consellera d'Interior, Núria Parlon, també responsable de bombers, agents rurals, havia de ser a 9:45, és a dir, fa exactament 15 minuts que havien de comparèixer. Els mitjans estem a punt. Som al pavelló de la Bisbal, on han organitzat el centre de comandament avançat. Aquí hi ha bombers, Mossos, agents rurals, emergències, i aquí el que veiem és que ara estan reunits. Sempre fan això. Abans de compareixer, es reuneixen els diferents responsables dels diferents cossos, també amb tècnics del departament, i actualitzen i revisen les dades els uns amb els altres. L'última hora és aquesta que us acabem de dir, 1.800 hectàrees, que ho acabem de veure a través de la xarxa X dels agents rurals, i pendents d'aquesta compareixença que preveiem que serà d'aquí uns minuts. Ja et dic, els veiem a tots reunits, aproximadament a uns 10 metres nostres, i estem esperant que compareguin per preguntar sobre tot això, cap on evolucionarà, també si això que dèieu ara amb l'alcalde, si seguirà aquest confinament, si no, tots els detalls per poder-los preguntar això.
0: Doncs de seguida tornarem cap a tu. Laia Claret, moltíssimes gràcies. Hem sentit els senyals horaris de 9:45 de la nit en aquest Catalunya nit especial que estem fent avui en directe des de Santa Cristina d'Aro, seguint l'evolució d'aquest primer gran incendi de l'estiu, tot un avís del que pot ser aquesta temporada. El que volem fer ara és saber com se circula per les carreteres. Una de les peticions que s'ha fet molt a la gent que tenia plans de venir cap aquí al Baix Empordà, cap a les segones residències, és que no ho fessin, i ara comprovarem si aquesta crida ha tingut efecte o no. Mariluz García, bona nit.
6: Doncs sí, aquesta tarda hi ha hagut una mica menys de retencions a l'AP7 des de l'àrea metropolitana de Barcelona cap a Girona, seguint segurament la recomanació de no viatjar cap a la Costa Brava Sud. A les carreteres de la zona, a banda dels talls, no s'han produït altres complicacions. Queden encara dues carreteres secundàries tallades a la circulació a causa del foc. Són la G660 de la Bisbal d'Empordà a Calonge i també la GB6612 entre Calonge i Llagostera. S'acaba de reobrir la C66, que era l'única via principal que estava tallada a l'altura de Palafrugell. Ara ja només queden cues a l'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda a Mollet del Vallès en direcció Girona, però és perquè hi ha un accident que talla un carril, i també veiem una petita retenció a la C55 a Monistrol de Montserrat en direcció Manresa.
0: L'AP7 que aquests dies torna a l'actualitat per diversos focus també. Moltíssimes gràcies, Mariluz. Bon cap de setmana.
6: Bon cap de setmana, bona nit.
0: Seguim en aquest Catalunya nit especial, seguint l'evolució d'aquest incendi al massís de les Gavarres, que ara ens deia la Laia Claret que ha afectat, de moment, aquesta és l'àrea on estan treballant els bombers, 1.800 hectàrees. De seguida també escoltarem l'actualització que se'n facin des de la Bisbal d'Empordà, però ara connectem amb els nostres estudis, amb l'Agnès Marquès. Agnès, bona nit.
7: Hola, bona nit, Manel. Efectivament, sembla que d'aquí pocs minuts s'atendrà als mitjans de comunicació per part de les autoritats. Comencem a tenir ja senyal audiovisual des d'aquí, des de l'estudi, però bé, fem dues coses en aquest punt de la nit i d'aquest programa especial, que és recordar d'entrada els municipis que continuen confinats: la Bisbal, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro i també Calonge. I oferim als nostres oients, a les persones que estigueu confinades o us veieu afectades per aquest incendi important, el telèfon del directe de Catalunya Ràdio és el 93-201-7474, si teniu algun tipus d'afectació que ens vulgueu explicar. A Catalunya Ràdio, la ràdio pública, és també casa vostra. Dèiem que l'última actualització de l'incendi són 1.800 hectàrees cremades. El 95% de la superfície d'aquest incendi és terreny forestal i la resta és agrícola. És molt important entendre per què tanta tensió amb un incendi que està tocant el massís de les Gavarres, entendre què és aquesta part del territori. Per aprofundir-hi, per conèixer-lo una mica més, tenim al telèfon la Sandra Torres. Ella és enginyera forestal, que justament també és a la zona del foc tocant a la banda de la Bisbal d'Empordà. Sandra, bona nit.
8: Bona nit, bona nit. A part d'enginyera forestal, també m'agradaria remarcar que sóc ADF i estic aquí per aquest cas.
7: Per aquest motiu, no? Com a ADF. Fantàstic.
8: Exacte.
7: Sí, doncs sí. Està molt bé subratllar-ho. Per tant, estàs fent feina i aleshores intentarem destorbar-te el mínim possible, però sí que et trucàvem amb la voluntat d'entendre la dimensió de l'incendi de les Gavarres. Les flames s'han estès molt ràpid. Això era un polvorí?
9: Això era un polvorí, però amb certs matisos. És a dir, des de les associacions de propietaris, els propietaris forestals, les ADFs, portem molt de temps treballant en aquest massís, no? Que el veiem ja amb un focus important en els incendis. Hem fet moltes desbrossades, tot i així, ja que, no, quan doneu veu avui, vull remarcar que calen més, no, diners i més pressupost per arribar al que creiem que es necessita.
7: Per tant, es fan aquests tallafocs, entenc que són, no?
9: Exacte, el que es diu són franges estratègiques, val? Amb les quals es baixa, no, la intensitat del foc en aquestes franges, ja que disminuïm la càrrega de combustible. És a dir, s'han desbrossades i tallades de la vegetació, amb la qual quan el foc hi arriba, aquest baixa d'intensitat.
7: Com és el terreny de les Gavarres? En què perjudica el fet que hi hagi un incendi aquí?
9: Bé, el terreny de les Gavarres és bàsicament suredes. Tenim aquí un aprofitament de suro molt important, amb el qual molts propietaris en aquest incendi han perdut. Han perdut moltes de les suredes que els hi donaven producció. I a nivell de terreny és un terreny bastant abrupte, de difícils accessos. Amb les últimes llevantades van patir molt els camins, estaven molt malmesos. No hem sigut a temps de refer-los tots i arreglar-los tots, amb la qual cosa ha dificultat l'accés dels mitjans d'extinció.
7: Clar, ara faig una pregunta, Sandra, perquè dius que sí que és un polvorí, però que amb matisos, que es treballa, que es fan els tallafocs, no?, aquestes franges. La pregunta és, en realitat, podrem gestionar mai el paisatge per evitar aquests episodis? És a dir, si ja es fa aquesta feina, què més falta?
9: Clar, actualment els bombers ja estan parlant dels incendis de sisena generació i són uns incendis molt virulents, que és el que ens hem trobat aquí avui, no? Has començat amb un incendi petit a les 9 del matí, nosaltres com a ADFs ja hi érem donant suport i de cop i volta, doncs, amb la tramuntana que ens ha entrat, s'ha tornat molt virulent. Aquest tipus d'incendis jo considero com a enginyera que per moltes actuacions que es realitzin no es pot parar, o qual cosa, però sí hem d'intentar trobar finestres on els bombers els hi baixin la intensitat del foc i ells el puguin atacar per fer-hi front.
7: Ara ens parlaves com a enginyera i ara et vull preguntar com a ADF que està sobre el terreny, estàs a la part de la Bisbal, és impossible saber què és el que passarà, però amb les condicions climàtiques que teniu ara aquí, no sé si bufa encara tramuntana o aquí a la Bisbal, quina sensació teniu de com ha d'anar les pròximes hores?
9: Bé, jo em trobo aquí en el punt de trànsit no, de la Bisbal d'Empordà i bombers i així ens ha informat que la tramuntana s'havia agafat durant la nit, però que creuen que el flanc dret o així el poden contenir, amb la qual cosa jo, això són bones notícies per nosaltres i pels propietaris forestals.
7: I què esteu fent ara mateix aquí els ADFs?
9: Ara els ADFs ja hem retirat, teníem més de 8 tractors llaurant camp de cultiu, 3 cubes donant aigua a bombers en llocs recòndits que no s'hi podia accedir, i ara a la nit els ADFs també ens retirarem i demà tornarem a les 8 del matí aquí a veure com ha continuat l'incendi.
7: Doncs mira, Sandra, si et sembla, justament ara que et preguntava per la tramuntana, pel temps que estava fent aquí, tinc també en línia i puc saludar la nostra companya del Servei Meteorològic de 3CAT, la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
10: Bona nit.
7: Quina és la situació ara mateix en aquesta zona, al massís de les Gavarres?
10: Mira, ara ha tornat a entrar la tramuntana, la marinada ja ha anat afluixant i ara és el que es mantindrà durant la nit. Una tramuntana que ara, a la zona aquí de la Bisbal, doncs té vents d'uns 15-20 quilòmetres per hora. Es mantindrà així durant la nit i matinada, demà al matí es tornaria a reforçar una miqueta més, però sí que ja hem deixat doncs una mica enrere aquest canvi de vents que hi ha hagut durant la tarda en el moment que entra la marinada després d'un matí de tramuntana doncs més forta. A la Bisbal han arribat als 59 quilòmetres per hora cap a les 11 del migdia i es mantindrà. També la temperatura anirà baixant. Ara mateix tenen 31 graus, la humitat ha anat pujant una miqueta, 39% d'humitat, per tant unes condicions doncs una miqueta més òptimes, podríem dir, doncs per aquestes tasques, tot i que no desapareixerà la tramuntana, però sí que ara sí que es mantindrà durant la nit i de matinada, demà al matí a primera hora, pot reforçar-se una miqueta més.
7: En quina diferència hi ha entre la tramuntana i la marinada?
10: La tramuntana és el vent que ve del nord, sí. És un vent que ve de nord, i la marinada és el vent que ve de mar cap a terra. És a dir, és un vent que ve de l'est o del sud-est. Llavors, durant l'inici de l'incendi hem tingut un vent de nord, per tant, l'incendi de la Bisbal ha anat baixant, podríem dir, doncs, cap a Calonge, en aquesta direcció, de nord a sud, i llavors al migdia ha entrat la marinada. Per tant, la disposició de l'incendi ha variat, i llavors els vents ja no eren de nord, sinó que eren d'est, i per tant el que preocupava més, doncs, era aquest flanc dret, perquè girava aquest vent, i per tant són aquests dos tipus de vent. Les marinades entren a partir de la tarda, no? És aquest vent de mar cap a terra que entra i fa aquest canvi de vent que durant el dia, i portem uns quants dies a més amb aquesta tramuntana rescalfada, una tramuntana rescalfada que aquests darrers dies, doncs, ha mantingut en avís de calor nocturna també aquestes comarques, l'Alt i el Baix Empordà. La temperatura, hem tingut nits tropicals durant un parell o tres de dies, per tant aquesta calor que hi ha de dia, però que també en aquest sector, degut a la tramuntana, doncs no deixa que acabi de baixar la temperatura i es resseca, doncs, tot el terreny.
7: Des de ben al començament d'aquest incendi, els bombers han dit que no tenien capacitat per extingir-lo, no? I que s'ha estat treballant per intentar, doncs, aprimar-lo el màxim possible. Esclar, estem davant d'uns incendis que s'escapen a la capacitat de tot un servei de bombers com el de la Generalitat, que també necessita ajuda de l'exèrcit, i tot i així l'incendi va sol, no? Són aquest nou tipus d'incendis tan ferotges.
10: Sí, són aquests, els incendis de sisena generació, no? que al final, doncs, la prioritat evident és protegir les persones. Són incendis que agafen una... Estem davant, no?, d'aquests efectes del canvi climàtic, en el qual les temperatures són molt més altes. Tenim tota una sèrie de condicions que fan que incendis com aquest, un gran incendi, doncs, que no es pugui atacar de la mateixa manera com s'acaben abans els incendis, no? Es fa una... Els bombers generen, doncs, el que fan és controlar-lo, intentar, doncs, delimitar la zona, però són incendis que no poden controlar-los del tot, perquè tenen, com qui diu, podríem dir, vida pròpia fins i tot, no? Perquè com que hi ha tanta energia, les temperatures són tan altes, hi ha canvis de vent, això, o sigui, el que diem de la tramuntana o la marinada són els vents que hi haurien si no hi hagués un incendi. En el moment que hi ha un incendi, el mateix incendi provoca alguns tipus de vents, algunes rotacions del vent, que aquest són els que s'escapen, i el que poden fer, doncs, que un incendi vagi a parar a un altre lloc o que s'escampi molt més ràpidament.
7: Mm-hmm. I aquests focs que tenen la capacitat de formar això que en dieu un pirocúmul.
10: Pirocúmul. Sí, un pirocúmul és un núvol que es forma degut al foc. És un tipus, no?, com els cumulonimbus, doncs, es formen a través de la humitat, i són núvols de tempesta. Doncs el pirocúmul el que es forma és que la mateixa energia i la combinació entre el foc i la humitat d'aquesta vegetació crea un núvol que, si fixaven en el cel, hi havia el núvol del foc, i per sobre hi havia un núvol com de tempesta, un pirocúmul que creixia més amunt de l'atmosfera. La problemàtica d'aquests pirocúmuls, que creen uns corrents ascendents i descendents molt forts, que això és el que preocupava sobretot els bombers a primera hora de la tarda, perquè després aquests corrents d'aire, doncs, fan que l'incendi es pugui desplaçar molt més ràpidament i s'escampi amb més facilitat. La bona notícia, que finalment aquest pirocúmul ha estat d'uns 4-5 quilòmetres d'alçada i no ha acabat desenvolupant-se tant com semblava. No és que hagi desaparegut, però l'han pogut anar controlant una mica.
7: Doncs ha estat una bona notícia, perquè durant una estona ha fet patir de valent els serveis d'emergències. Gemma, doncs, si et sembla, el que farem ara és... deixem treballar, que també estàs aquí amb el Telenotícies i tota la informació que has de donar pel 3CAT Info també, i més endavant, a tocar de les 11, tornem a connectar per veure com es planteja la nit i també els pròxims dies.
10: Perfecte, fins després.
7: Gràcies, Gemma. Va tocar de 9:45 de la nit, per tant va amb força retard aquesta compareixença que han de fer les autoritats a la Bisbal d'Empordà. S'espera que la consellera d'Interior atengui els mitjans, i tenim la Laia Claret. Laia, bona nit de nou.
11: Hola, bona nit.
7: Alguna pista? algun moviment que et digui alguna cosa de quan ha de ser aquesta compareixença?
5: Mira, hi ha una, dues, tres, quatre, cinc, sis tendes dels bombers, agents rurals, Mossos, són tots dins d'una tenda dels bombers. Quan dic tots vull dir caps de bombers, caps de Mossos, caps d'agents rurals, tècnics del departament i representants del govern. Tots són aquí. No hi ha cap pista perquè a la de la tarda havien de sortir o d'un quart de set de la tarda. Era la situació la mateixa, tots dins la mateixa tenda, compartint informació, i han comparegut pràcticament una hora més tard. No, no hi ha cap tipus de pista. Sí que és cert que estan intercanviant aquesta informació. És el mateix que ha passat a un quart de set de la tarda i finalment la compareixença, un quart de sis, perdona, i finalment ha acabat sent a les sis de la tarda, tres quarts d'hora més tard del que estava previst.
7: Doncs si van amb el mateix retard no passa res, perquè aquí ens en trobaran a les 10, seria l'equivalent a les 10 de la nit, així que aquí ens trobaran. Connectem, Laia, quan vegis moviment per oferir aquesta compareixença en directe. Gràcies.
5: Fins ara.
7: I deixeu-me que acomiadi també la Sandra Torres, l'enginyera forestal i també ADF, que és a la zona del foc aquí també a la Bisbal, a tocar, doncs, també doncs estan reunint les autoritats i que a aquesta hora ja esteu de retirada. Sandra, deies...
11: Sí, estem retirada. Nosaltres com a ADF d'aquí mitja horeta, tres quarts, ens retirarem i tornarem demà matí en punta de clar, que és quan som més útils amb els tractors i les cubes que necessitin.
7: Molt bé. Doncs a descansar,
11: moltes
7: Sandra.
11: Gràcies.
7: Agafa forces.
11: Gràcies. Bona nit. Gràcies.
7: Que vagi molt, molt bé. Sempre s'havia dit, els alcaldes de la zona sempre han patit molt pel dia que pogués passar el que ha passat avui, que hi hagués un incendi a tocar i que afectés el massís de les Gavarres. Hem sentit ja algunes veus al llarg d'aquest Catalunya Nit Especial que apuntaven algunes queixes que ells diuen que fan de manera reiterada perquè no es neteja prou els boscos, que no se'n fa prou manteniment. Jo crec que és molt interessant que a aquesta hora de la nit puguem sentir també l'opinió del gerent del Consorci de les Gavarres, a qui podem saludar a aquesta hora, Quim Gubau. Bona nit.
12: Hola, bona nit.
7: Al llarg del dia hem anat sentint diversos alcaldes de tota la zona del Baix Empordà queixant-se per aquesta falta de manteniment dels boscos, lamentant-se que ells ja sospitaven que el dia que hi hagués un incendi doncs les flames avançarien molt, molt ràpidament. No sé quina és la teva opinió al respecte.
12: Sí, sí, evidentment la compartim. A veure, com deia la Sandra, de feina se n'ha fet en aquesta zona. Precisament les infraestructures de prevenció d'incendis que estan previstes en el Pla de Prevenció de Gavarres, els punts estratègics de gestió que en diem estaven executats els darrers anys, estaven fets, i les pistes principals estaven mantingudes. Però tot i així, és clar, que era una superfície forestal molt gran, que on s'acumulen doncs, arbres morts per la darrera sequera, arbres morts per una pedregada que va afectar molt aquesta zona en concret on ha començat el foc, que va provocar la mort de molts pins pinyers i que estava aquesta matèria combustible seca aquí encara, i aquí sí que evidentment faltava haver dinamitzat tot això per haver pogut buidar tot aquest combustible que estava a disposició i que potser el foc s'hagués comportat de manera diferent si no hagués sigut al principi. Un cop està arrencat, com deien ara la Sandra i diuen els bombers, ja és molt difícil poder-lo atacar amb aquestes condicions climàtiques.
7: Clar, l'impacte paisatgístic, mediambiental, que pot tenir aquest incendi, hem de veure què ens expliquen, de com poden evolucionar les pròximes hores, però pot ser importantíssim, pot ser, de fet, un desastre, perquè ens explicaven que l'abast potencial pot ser de 8.000 hectàrees cremades. De qui són aquests boscos? Qui forma part d'aquest consorci?
12: Bé, el consorci és l'agrupació de les administracions dels 20 ajuntaments que tenen terme municipal dins l'espai natural protegit de les Gavarres, juntament a la Diputació de Girona, que és on el consorci està adscrit, a la Generalitat i els consells comarcals, i també tenim dintre del plenari del consorci les dues principals associacions de propietaris forestals, perquè encara que hi hagi un consorci públic que promou mesures de gestió i de protecció dels valors d'aquest espai, la propietat és privada en un 98%, per tant concretament la zona del perímetre crec que ara mateix que no hi ha pràcticament cap finca pública afectada, o sigui que diguéssim aquest 2% està en altres sectors, per tant tot el que s'ha cremat és sol privat.
7: Tot el que s'ha cremat és sol privat. Hi ha aquest consorci que, a través de diversos nivells d'administració, per tant, doncs, intenta fer aquesta neteja. Quina és la relació que es manté amb aquesta propietat privada, diferent d'aquests boscos?
13: Bueno, la relació és molt fluida, perquè penso que, clar, per qualsevol actuació que volem promoure, de recuperació... Sí.
7: Mira, disculpa'm... Disculpa'm un moment, Quim Gumbau. Et tallo perquè comença la compareixença de la consellera d'Interior. Si et sembla, l'escoltem? L'escoltem plegats aquí amb els oients de Catalunya Ràdio, a veure què ha de dir. Laia Claret, endavant. És a punt, oi?
14: Hola, sí, doncs ara mateix veiem que ja són a punt. Els tinc davant. David Borrell, cap dels bombers, primer de tot. Prendrà la paraula la consellera d'Interior, Núria Parlon.
15: Quan vulgui. Doncs us fem actualització des d'aquí, des del centre de comandament avançat de la Bisbal de l'Empordà, de com està evolucionant aquest incendi. L'incendi encara està actiu i, per tant, doncs, durant tota la nit es preveu doncs, treballar. Sobretot, Bombers té un objectiu, que és poder controlar el flanc dret i intentar aconseguir els dos terços, si es pot, del flanc esquerre. Llavors, durant tota la nit és important que la població dels municipis confinats doncs, continuïn confinats, es respecti aquesta ordre de confinament durant totes les reunions prèvies que hem fet ara amb alguns dels alcaldes i també per via telemàtica hem insistit en això. Per la nit, quan les flames del foc es veuen molt a prop i la gent s'inquieta, però per tant és important mantenir doncs, la calma i sobretot doncs, mantenir el confinament de les poblacions que estan afectades. Per altra banda, han cremat més de 2.000 hectàrees ja i el foc té un potencial que arriba a les 7.000, per tant encara queda feina durant tota la nit. Tots els serveis d'emergències continuaran treballant. També s'incorpora doncs, part de l'equip de la UME, que estaran acollits a Corçà, al municipi de Corçà, que també estava l'alcalde aquí ara amb nosaltres. I també doncs, tindrem aproximadament un total de 400 bombers treballant aquí a l'incendi, més un 100 de l'equip de la UME, que també s'hi sumaran, més tots els mitjans disponibles per treballar de nit. Com sabeu, no es pot fer amb mitjans aeris, però sí amb bombes d'aigua i tota la feina prevista. Per tant, prudència, tranquil·litat i deixar treballar bombers, incendi actiu, i treballant doncs, en tots els mitjans disponibles per poder-lo controlar d'acord amb aquests objectius tàctics que abans us comentava i que el cap de bombers us podrà explicar. Controlar flanc dret i dos terços del flanc esquerre.
16: Aquest detingut que s'ha conegut aquesta tarda pel tema de que podria haver estat el que utilitzés aquesta ràdio i la guspira passés al bosc...
15: Sí, aquesta persona està detinguda per un delicte de provocar un incendi forestal en aquest cas i sobretot per la gravetat de la imprudència. I per tant passarà a disposició judicial.
17: Consellera, en directe per recuperar el que fa als evacuats i perquè fa també la casa de colònies de Pou del Glaç. No sé si sap on passarà la nit, si a Pou del Glaç continuaran també per passar la nit. També.
15: A la casa de colònies de Pou de Glaç han sortit dos busos amb els nens i nenes que eren de Sant Cugat. Queden allà uns 60 nens que són d'Alcobendas que dormiran allà i després també a Llafranc hi ha uns 50 joves més que estaven d'excursió i ja no han anat cap a la residència, per tant dormiran allà i demà sortiran des d'allà. I després al poliesportiu de Santa Cristina també hi havia en aquest cas un grup de joves que farien probablement nit allà.
17: Els de Sant Cugat cap a Sant Cugat, entenc, eh?
15: Els de Sant Cugat cap a Sant Cugat, sí.
16: De moment
15: hem de mantenir la prudència que hem demanat, sobretot perquè Bombers pugui treballar ràpid i pugui doncs, controlar aquest incendi perquè ho estabilitzar-los, i més no, en les pròximes hores, perquè tindrem una onada de calor, tindrem vent de tramuntana els propers dies i, per tant, podria revifar, i és molt important que es pugui fer molta feina, i també és molt important demanar aquesta responsabilitat del conjunt de la ciutadania. No? Es mantindrà presència de Mossos d'Esquadra per garantir, si és necessari, fer algun tall, especialment a la C31 o C35 durant aquesta nit, i sobre la Girona 66, a partir de les 10, jo crec que sí, ara ja donàvem la possibilitat de poder-la obrir.
17: I de cara a demà, què comences?
15: De cara a demà mantenim, de moment, les mateixes recomanacions que tenim ara. Prudència, confiança en la feina dels professionals i especialment, doncs, també evitar desplaçaments cap a aquesta zona, perquè bombers puguin treballar de manera segura i sense assumir riscos per part de la població.
18: els municipis combinats continuen sent.
15: Són aproximadament uns 9.700 veïns aproximadament que estan confinats, i els municipis els tenim aquí apuntats. La Bisbal de l'Empordà, que afectava en aquest cas a Pou de Glaç, que era la casa de colònies, i el barri de Sant Pol, Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro, Castell d'Aro i S'Agaró. Tenim Forallac, Llagostera, Monells, Cruïlles i Sant Sadurní de l'Heura, i també en aquest cas Calonge i Sant Antoni.
18: Com es fa la comunicació amb aquests veïns? Perquè, com deia, amb la nit i la percepció de la foscor potser...
15: Els veïns han rebut la S-Alert, que s'ha enviat, com és habitual, bombers fa l'ordre de confinament, la S-Alert s'envia des de Protecció Civil, han rebut l'ordre als seus telèfons, és a dir, que s'han de mantenir confinats, i per tant, fins que no s'enviï una S-Alert de desconfinament, la població està confinada. Durant la reunió que hem fet aquí, ara, al centre de comandament, amb alguns alcaldes, i hem pogut, doncs, comentar la necessitat de mantenir, doncs, aquesta informació, ells també ara la faran, i han fet, amb els que no han pogut venir, el cap de bombers ha fet un Teams amb ells, també per insistir en aquesta idea, que l'alerta està vigent, el confinament s'ha de mantenir.
18: Consellera, no sé si l'he entès bé, però es preveu tallar les 31 de cara a demà, aquesta nit?
15: En principi tenim preparat un operatiu de Mossos d'Esquadra per si fos necessari, per facilitar, com sempre, la feina de bombers.
18: I seria aquesta nit, de cara a demà?
15: De cara a les necessitats que pugui tenir en aquest cas bombers. És a dir, que no ens trobem amb el fet d'haver-ho de fer cuita corrent, sinó que tinguem l'operatiu preparat per poder fer-ho. Si s'escau.
19: La projecció de l'incendi justament va cap allà, i llavors preventivament ho tenim tot a punt. És a dir, no només treballem amb el present, sinó que sobretot ens anticipem a possibles situacions, i en molts casos, doncs, igual com les alert i el confinament és una mesura eminentment preventiva, doncs el possible tall de la C-31, si fos el cas, també és una mesura preventiva que, de fet, fins i tot hem valorat si calia o no, perquè està realment poc probable, no és poc probable que ho fem, però hem de tenir-ho tot a punt. Jo sí que voldria incidir una mica en el canvi, diguéssim, de comportament que preveiem de l'incendi ara a la nit. Durant el dia s'ha pogut veure un pirocúmul molt potent que ha estirat molt fortament l'incendi cap en direcció sud. Diguéssim que hi ha dos flancs a l'incendi, per entendre'ns, el flanc dret seria el que va a Santa Cristina d'Aro, i el flanc esquerre que va cap a Calonge, perquè ens entenguem. Doncs aquest incendi, aquest pirocúmul que ha estirat l'incendi amb aquesta direcció, ens feia patir, doncs, possibles situacions d'inseguretat en el flanc esquerre, no? Que es pogués donar per la caiguda d'aquest pirocúmul. L'hem estat seguint durant tot el dia. Ara ja aquesta possibilitat no hi és, el pirocúmul ha desaparegut, i ara estem en un escenari totalment diferent. Ara estem en un escenari d'un incendi conduït per vent, on els dos flancs avancen, com us deia, un cap a Calonge, l'altre cap a Santa Cristina, van fent, conduïts pel vent de tramuntana, i nosaltres, doncs, anem progressant també d'una forma també molt neta, en el sentit de que ens permet, diguéssim, sense sorpreses, d'aquest canvi de marinada tramuntana, no?, que ha anat jugant durant tot el dia d'avui. Ara la situació canvia, però és una situació neta, com us deia la consellera, estabilitzar el flanc dret tot el que puguem, perquè és el que ens evitarà que els propers dies, amb l'entrada de la marinada i d'aquest reforçament, diguéssim, d'onada de sud que tindrem, no?, d'aquesta onada de calor, no?, que podem tenir els pròxims dies, ens pugui afectar amb un incendi que se'ns obrís cap a la zona de Girona amb un potencial de més de 30.000 hectàrees. Per tant, sigui com sigui, això és el que volem evitar, i treballar molt fort aquesta nit per tancar el flanc dret, sobretot amb tots els nostres bombers per terra que tindrem treballant.
18: Per tant, sou optimistes aquesta nit?
19: A veure, la idea és, i ens estem anticipant, nosaltres anem treballant en plans d'acció de 12 hores, i el que tenim és el període, diguéssim, d'aquesta nit, que acaba demà al dematí, i els objectius, allò, l'estratègia és clara, que és confinar l'incendi a la part oest de les Gavarres i aconseguir, amb aquests objectius tàctics concrets, que és acabar estabilitzant tot el flanc dret i progressar fins a estabilitzar fins a estabilitzar dos terços del flanc esquerre. Aquesta és la idea, fins demà a les 10 del matí. Llavors, demà parlarem de veure com ha anat la nit i veurem. A nosaltres, òbviament, que ens agradaria estabilitzar tot l'incendi el abans possible i tant de bo que ho puguem fer durant el dia de demà. També penseu que, sobretot, demà és possible que la tramuntana ja afluixi, que comencem a entrar amb això que us dèiem, amb un règim de marinada a la tarda, i per tant el que sobretot volem evitar és aquest escenari potencial de 30.000 hectàrees, que amb això òbviament que hi treballarem dur i som optimistes per aconseguir-ho.
20: Afectades
19: 2.300, sí, una mica més de 2.000. Nosaltres ara mateix la constància, no tenim constància, tot el que tenim és provisional, d'afectacions, per tant encara no tenim constància, diguéssim, de registre d'afectacions. Pot haver cremat algun pati sense que ho sapiguem. El que sí que tenim clar és que no tenim cap constància de cap persona afectada ni cap habitatge, diguéssim, afectat. Vull dir que la situació és aquesta i preveiem, hem posat també tot el dispositiu perquè a la nit puguem defensar molt bé, suposant que l'incendi doncs en algun lloc pogués arribar, doncs que tinguem dotacions per fer-hi front. Amb això també donar tranquil·litat tant a les poblacions de Santa Cristina com les que hi puguin haver entre Santa Cristina i Calonja, en el sentit de que a la nit es veurà molta flama. Això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està, i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir els majors.
21: Amb quantes dotacions seguiu treballant aquesta nit?
19: Estem amb 400 bombers, els mateixos que tenim. No els tenim tots treballant durant tota la nit, i s'incorporaran també, que encara no els tenim aquí, però s'incorporaran 100 soldats de la UME, que també es posaran a la nostra disposició i que també estarem treballant amb nosaltres.
22: Sobre la investigació, per la consellera, se sap si el treballador, ja si hi ha indicis que actués sol o tingués algú li hagués manat, no?, que fes la feina que estava fent.
21: Això forma part de la investigació de Mossos i s'ha de veure com avança tot plegat. Òbviament aquesta persona...
0: Són les 10 i 1 minut, són les explicacions de la consellera de l'Interior, Núria Parlon, en directe al Catalunya Nit, seguint l'avenç d'aquest incendi que crema actiu al massís de les Gavarres. Seguirem fins a les 11 informant de tot el que està passant. Seguim pendents d'aquestes explicacions des del Centre de Comandament Avançat, des de la Bisbal d'Empordà.
7: Efectivament, estan encara en el torn de preguntes.
19: Sí, hi ha hagut molts incendis el dia d'avui. Diguéssim que la situació és una situació d'aquesta entrada de vent del nord que hem tingut, diguéssim, no només a Girona, sinó que també l'hem tingut a Mestral, a les Terres de l'Ebre, part de Tarragona. Hem tingut també a tot el que és el Prepirineu de Lleida, doncs també preocupació per aquest escenari de molta baixa humitat i un vent, diguéssim, important. Ho hem pogut controlar tot. L'estratègia era molt clara, de dir, sobretot, per això hem sigut tan contundents amb l'incendi de Figueres, no volem tenir dos incendis grans. Un incendi gran el podem fer-hi front, però dos ens posa en un problema, i per tant hem abocat tots els recursos a tots els altres incendis que hem tingut per evitar que es fessin grans.
23: Tornant a les Gavarres, no sé si podeu concretar si ha arribat al Puig del que
22: està preguntant.
19: No t'ho puc concretar. No et puc concretar topònims concrets perquè, no, això ara després mirarem exactament sobre la gent que tenim sobre el terreny per acabar de fer un perímetre més ajustat. Ara mateix no t'ho puc dir.
21: Castellano.
7: Doncs bé, en aquest punt podem reprendre, perquè de fet en els pròxims minuts podrem parlar en directe aquí al Catalunya Nit amb totes dues persones, la consellera d'Interior i el cap de bombers, per doncs fer-los les preguntes acotades del Catalunya Nit, però a puntualitzar que s'ha actualitzat el territori cremat, el número d'hectàrees arriba a 2.300. En línia teníem, abans de tornar a la connexió, Santa Cristina d'Aro, en Quim Gubau, que ell és el gerent del Consorci de les Gavarres, que ha seguit també en directe aquesta compareixença de les autoritats. Et demano una primera valoració del que acabes de sentir.
1: Bé, sí, nosaltres amb aquesta informació doncs, la que ens han transmès prèviament i el mateix que dèiem abans, vull dir, confiar en que durant la nit puguin estabilitzar aquest flanc dret i no augmenti aquest nombre d'hectàrees que ja és molt gran afectades i a l'expectativa de veure si aquesta nit realment poden assolir aquest objectiu com s'han marcat i que esperem que el aconsegueixin.
7: Doncs t'agraïm moltíssim que ens hagis atès avui en aquest Catalunya Nit Especial. Quim Gubau, gerent del Consorci de les Gavarres, queden per davant hores importants. Digues, sí.
1: No, només volia afegir i repenir la pregunta que em feies abans de connectar amb la compareixença, el fet de que, com deien els alcaldes, des de l'administració local i el Consorci i les ADF es fa molta feina a nivell de tenir a punt aquestes infraestructures de prevenció d'incendis, que encara que no són garanties, sí que són una oportunitat en situacions com la d'avui, però que hi ha altres infraestructures a nivell més prioritari que a nivell de massís, que el Consorci defensem que no poden dependre d'aquestes subvencions que puguin demanar les entitats amb la seva millor voluntat o l'administració d'àmbit local, sinó que hi ha d'haver uns recursos estructurals de la Generalitat fixats en els pressupostos per poder garantir que aquestes estructures, parlem de la xarxa de dipòsits de prevenció, parlem de la xarxa viària preferent que estigui sempre al dia, mantinguda, i aquestes infraestructures de prevenció que estiguin sempre funcional, amb el sotabosc a punt, i que no depengui si aquest any hi ha hagut una subvenció i s'ha pogut demanar, o si aquest any no, i per tant el sotabosc ha seguit creixent. Okay. O sigui, creiem que és vital poder, a l'estratègia de país, tenir clar que hi ha unes infraestructures prioritàries que han d'estar sempre garantides.
7: Mm-hmm. És molt important subratllar aquesta petició, aquest clam que ens fa Quim Gubau, gerent del Consorci de les Gavarres. Gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé. Aviam com va la nit.
1: Gràcies a vosaltres.
7: Són les 10:05, Manel.
0: Doncs sí, aquí seguim a Santa Cristina d'Aro, que és cap on avança un dels flancs d'aquest incendi, que com ara sentíem en les explicacions, de moment ha afectat una àrea de 2.300 hectàrees. Per tant, continua actiu, continua cremant. Hi ha més de 9.000 persones que estan ara mateix en confinament en 7 municipis diferents. Un d'aquests és el que ens trobem nosaltres aquí a Santa Cristina d'Aro. I aquí seguim amb l'alcalde, amb Josep Xifré. Josep Xifré, perquè ara mateix aquí davant nostre veig que es deuen haver retirat ja tots els efectius que treballaven aèriament, perquè s'està fent de nit, això és un fet. La consellera Núria Parlon ja ha dit que es treballaria tota la nit incansablement, que hi hauria més de 400 efectius, més els que es puguin afegir de l'UMI, un centenar més d'aquesta unitat de l'exèrcit, però aquí s'ha retirat els avions que atacaven per aire, i alcalde, no sé si té vostè la mateixa sensació, però diria que aquí davant ara el fum és més dens, més actiu que fa una estona.
2: Bona nit de nou, sí, perdona. Sí, sembla que es veu una mica més, però potser queda com si fos només un foc, no? O si fos només una cortina de fum, com si fos una mica de punt que hagués revifat alguna petita flama. De totes maneres, tal com ha dit la consellera, i jo també acabo de parlar amb l'inspectora de Mossos i amb el CECAT, que hem parlat de nou, doncs el tema hauria minvat força. Estem a l'expectativa, com he dit abans, és un tema de moviment de vent. Si hi ha moviment de vent, doncs se'ns en va cap a un costat o cap a l'altre. Sí, que ho dius, ara que ho dius, sí, que ho sembla una mica, però jo, aquella foscor que hem vist aquesta tarda, que era tot fosc, que ara es veuria com aquests núvols que tenim aquí davant, que no tenen res a veure amb el foc, i els veiem negres, doncs aquesta tarda es veia tot el cel, tota la muntanya, totes les Gavarres. Per tant, no tinguem por, siguem positius, jo ho soc molt. Ja he fet també un comunicat a les xarxes de municipals i dic, estiguem tranquils, passem la nit el millor que puguem i tinguem l'esperança, doncs, de que el vent, aquell vent que feia aquest matí ha minvat, aquesta tarda no l'ha fet tant. Sí que ara va canviant una mica, que va de tramuntana a marinada, però no vull veure-hi perill.
0: Sí, perquè aquí el que teníem aquest de, aquí el que hauríem tingut si ara es fóssim al migdia era aquest famós pirocúmul que es veia i que feia tanta por. Això ara no és així, però sí que és veritat que al vespre ha minvat una mica i ara sembla que revifava també l'aire, però bé, si està treballant, si continuarà treballant tota la nit, recordem que hi ha més de 9.000 persones confinades de Santa Cristina d'Aro, però també de Platja d'Aro, de la Bisbal de l'Empordà, de Calonge, de Sant Antoni de Calonge, de Castell d'Aro, Segaró, Forallac, Cruïlles, Monell, Sant Sadurní de l'Heura i Llagostera. El que farem ara és connectar amb un altre dels punts que tenim aquí a Santa Cristina d'Aro, perquè hi ha una sèrie de famílies que passaran aquí a la nit en diversos llocs, perquè no poden tornar a aquesta urbanització de Vall Repòs, i una part, els que estaven en una casa de colònies, són ara mateix al pavelló municipal d'aquí de Santa Cristina d'Aro. Cèlia Forment, bona nit de nou.
3: Hola, bona nit, Manel. Doncs si ara aquí ja és fosc, al pavelló municipal de Santa Cristina d'Aro, si mirem cap a dins d'aquest poliesportiu, està tot a punt perquè la quinzena d'infants i joves evacuats hi puguin passar la nit. Recordem, eren una setantena, però la gran majoria els han passat a recollir ara les últimes hores els pares o tutors. Les lliteres ja estan muntades, també hi ha preparats lots amb productes d'higiene i tot el necessari perquè dins les circumstàncies puguin descansar amb comoditat. Però de moment encara no és l'hora d'anar a dormir, la canalla continua fora, a la pista de bàsquet, fent les últimes activitats del dia amb els monitors. La voluntat és que aquesta jornada tan excepcional per ells acabi semblant com qualsevol altra nit d'unes colònies. Per una qüestió de protecció de dades no podem parlar amb ells, amb aquests menors, perquè recordem, tenen edats compreses entre primer de primària i quart d'ESO, i recordem-ho, des del migdia tots ells han hagut de deixar la seva casa de colònies on eren a Romanyà de la Selva, que queda a uns 15 quilòmetres amb cotxe d'aquí a Santa Cristina d'Aro, més enfilats

0: També tots els kits d'higiene que ells personalment hem anat demanant individualment quines coses necessitaven, principalment ho hem focalitzat en temes de salut, d'higiene i alguna coseta de salut íntima, també femenina, coses que passen i que hem d'atendre i hem atès aquestes necessitats.
1: Clar, vosaltres tota la tarda heu estat coordinant...
2: T'hem d'interrompre un moment perquè ens demanen pas des de la Bisbal d'Empordà. Crec que la Laia Claret està en disposició de parlar ara tant amb la consellera Núria Parlon com amb el cap dels bombers. Endavant, tot teu, Laia Claret.
3: Hola, bona nit. Doncs sí, exactament, sóc amb tots dos. Primer de tot, consellera, el que havia comentat abans, que de moment el confinament continua pels 7 municipis. Calma.
4: Sí. El confinament continua en els 7 municipis, que són la Bisbal de l'Empordà, té una part afectada, que és el barri de Sant Pol i també on està la Casa de Colònies, a Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro, Castell d'Aro i Segaró, Forallac, Llagostera, Monells, Cruïlles i Sant Sadurní de l'Heura i Calonge i Sant Antoni. Són els 7 municipis que estan hores d'ara confinats. S'ha fet l'enviament Pérez Alert a petició de bombers i han de continuar confinats fins que l'evolució de l'incendi permet gradualment anar aixecant aquest confinament.
3: Els alumnes que eren a una casa de colònies a Santa Cristina d'Aro, quina és la situació que tenen ara?
4: Doncs els teníem a la casa teníem dues cases de colònies. Els que estaven els que estan a Santa Cristina d'Aro estan en el poliesportiu, una part atesos, ara escoltàvem en antena amb el personal de Creu Roja, que s'ha coordinat també amb els nostres equips de protecció civil, per cert, agrair-los la feina i la predisposició. Després teníem la casa de colònies de l'Aldric, que està al Romanyà, que teníem 61 nens i 10 monitors. Han estat desallotjats al pavelló de Santa Cristina d'Aro, aquí amb Creu Roges també, és el que ens ha arribat a nosaltres, des d'aquí, des del CCA, i després, doncs, la meitat sembla ser que demà ja podran marxar a casa. I després la casa de colònies de Pou de Glaç, d'aquí de la Bisbal, teníem 160 nois i noies, 80 ja han marxat en autocars cap a Sant Cugat, queden aproximadament uns 60 que dormiran a la casa de colònies de Pou de Glaç, amb seguretat, perquè confinats, tal com diu bombers, doncs estan bé. Demà sortirà aquest grup amb un autocar a les 10 del matí, això amb les darreres informacions que tenim de Protecció Civil, i 50 que els havia agafat enmig d'una excursió estaran dormint a Llafranc. Per tant, ja s'han quedat a Llafranc i estaran dormint aquesta nit a Llafranc.
3: Senyor David Borrell, inspector del cos dels bombers, com evoluciona l'incendi? Pel que ens ha comentat ara fa una estona, 2.300 hectàrees perimetrades. Expliqui'ns una mica què vol dir això.
5: Bé, ara mateix la superfície amb la que estem treballant és d'aquestes 2.300 hectàrees. Això vol dir que tot s'ha cremat a dintre? No. Poden haver-hi clapes, diguéssim, d'hectàrees, de 30, 40, 50 hectàrees a dintre, doncs que no hagin cremat, que no hagin cremat, i per tant després es trauran. Quan l'agent rural s'acaba fent, diguéssim, tot el balanç d'hectàrees, és possible que la superfície sigui una mica menys. Però l'ordre, diguéssim, de magnitud, estaríem parlant d'unes 2.000 hectàrees. Llavors...
3: Com està anant el vent, que és el que preocupava?
5: Com està anant el vent?
3: A veure, i com treballeu?
5: I com treballem? A veure, el vent, el problema que hem tingut, quin ha estat? De que ens ha estirat molt fora, ens ha creat un pirocúmul molt violent, ha estirat amb molta força, això vol dir que ens ha tirat, per exemple, com a dada, focus secundaris més enllà d'un quilòmetre, és a dir, ha arrossegat partícules incandescents a més d'un quilòmetre, i s'han encès a més d'un quilòmetre. Vol dir que la violència, diguéssim...
3: I això és per la tramuntana?
5: Això és pel pirocúmul, que a dins del pirocúmul, diguéssim, que xucla les cendres incandescents, no? I després precipiten, doncs, en aquest cas, hem detectat a un quilòmetre. Potser després, quan puguem analitzar totes les dades i de més, acaba sent fins i tot una mica més. El pirocúmul, tot i que anava molt aixafat per l'efecte de la tramuntana, com segurament els oients hauran...
3: Les imatges,
5: les imatges,
3: sí,
5: aquestes,
3: sí.
5: No? Una columna molt aixafada, tot i així el pic de la columna, tot i estar aixafada, ha arribat a més de 4.000 metres d'altura. Vale? Vull dir que té un poder, diguéssim, convectiu molt gran. Això durant el dematí i al migdia, això es produeix per l'efecte

0: l'efecte, diguéssim, d'aquest vent de tramuntana, però a més, quan arriba a prop de la costa, amb l'efecte de la marinada, que és molt més humida, genera, diguéssim, aquest efecte d'aquesta piroconvecció. Quin era el perill que teníem el dia d'avui? Que això precipiti, i en el moment que precipita ens acaba produint, diguéssim, vents molt forts en superfície, situacions, diguéssim, de comportaments extrems de l'incendi, no?, en el front de flama, i que, per tant, pogués tenir possibles situacions d'atrapament. Això ens ha obligat a que tinguéssim monitoritzada la possible caiguda de la columna per poder donar seguretat als nostres bombers que estaven treballant al flanc esquerre, al flanc, diguéssim, que anava cap a calor.
1: Aquest perill ja no hi és.
0: Aquest perill ja no hi és. Ara estem en un incendi clàssic conduït per vent de tramuntana, i en aquest sentit, doncs, no serà fàcil la nit, perquè haurem de treballar molt intensament, però sí que serà unes condicions, diguéssim, més honestes, més netes, no, sense aquesta variable, no, d'aquest perill afegit.
1: Hi ha optimisme per contenir el flanc dret, el flanc de Santa Cristina?
0: Clar, el flanc de Santa Cristina per què ens preocupa? Ens preocupa sobretot perquè els pròxims dies, sobretot a partir de demà, però també els dies, en dies successius, començarà a entrar vent de marinada, no? Vent, diguéssim, de mar cap a terra, i per tant en direcció nord, i que ens pogués portar, doncs, aquest flanc cap a la zona de Girona, perquè ens entenguem. Clar, potencialment aquí tindríem un incendi, que estaríem parlant d'un incendi de 30.000 hectàrees. Per tant, és un escenari sí o sí que volem evitar, i la millor manera de fer-ho és aconseguir, quan abans millor, estabilitzar aquest flanc dret. I per tant, la prioritat d'aquesta nit serà la número 1, tancar aquest flanc dret i avançar amb tot el que puguem amb el flanc esquerre. Ens hem posat l'objectiu del flanc esquerre aconseguir 2/3, però sobretot, la prioritat és el flanc dret.
1: De preguntes moltíssimes, Manel, no sé si en tens alguna.
2: Sí, mira, jo n'afegiria una per acabar. Consellera, bona nit.
3: Bona nit.
2: Li volia preguntar sobre l'origen d'aquest incendi. Sabem que el terreny està complicat, que fa molta calor, que les condicions, si comença, pot passar el que estem veient avui que està passant. Aquest estiu ja n'hem explicat de petits. L'altre dia a Tiana sembla que va començar per una sega, tot i que es va fer en horari segurament correcte, però va ser la maquinària. Avui es tractaria d'una imprudència. Ja sabem que hi ha una persona detinguda per aquesta treballs al voral d'una carretera, segurament amb una serra radial. Sobre l'origen, quin és el missatge que s'ha de llançar avui? Perquè veiem que un cop això comença, es complica molt la situació. No sé si s'han de prendre mesures encara més contundents.
4: Bueno, doncs, com bé diu, part dels accidents que tenim greus i que acaben en incendis, doncs, que compliquen molt l'operativa de bombers i posen en risc les persones, o les poden posar en risc. De moment aquí no hem de lamentar vides, però d'altres vegades, doncs, bé sap que sí, és provocat pel factor humà. És a dir, el factor humà normalment és el que està al darrere d'aquests incendis que donen tants mal de caps al conjunt de la població, a la ciutadania, de mobilització de recursos. Per tant, acabem de llançar una campanya, Foc és Foc, on precisament reivindiquem la necessitat del compromís i la implicació de tothom, perquè el foc està a la cigarreta que tires i acabes provocant un incendi, o malauradament quan comets una imprudència, com presumptament, doncs, aquesta persona que ha estat detinguda i es posarà a disposició judicial, ha comès avui fent unes tasques de treball a les carreteres, no? I això són elements que formen part del compromís i de la responsabilitat de tothom, i per tant hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques, i aquesta és la situació amb la qual ens trobem. Per tant, demanem prudència, compromís i també, doncs, complicitat, no?, per evitar, doncs, incidents greus com el que aquesta nit encara donaran molta feina als bombers i bomberes del nostre nostre país.
1: L'última, breument, i ja els deixo marxar perquè molts mitjans, pràcticament tots, estem demanant de que ens puguin atendre, però l'última, que era demà, la recomanació és la mateixa, si pot ser, no pujar a segones residències, fins i tot hi ha un operatiu per si calgués tallar alguna de les vies importants com la C31 per operativa.
4: Sí, efectivament, per operativa tenim el grup d'ordre que coordina Mossos d'Esquadra per si calgués, per les tasques de bombers, tallar la C31, la C35, i per tant doncs demanem que qui no estigui aquí que no vingui, per una senzilla raó, per fer més fàcil la feina, perquè els objectius que comentava ara el cap del cos es puguin aconseguir el més aviat possible, per no assumir riscos innecessaris dels que venen i dels que han d'intervenir perquè no passin, l'habitual, no? I per tant doncs demanem aquesta comprensió i aquesta complicitat de la població.
1: Doncs consellera Núria Parlon, inspector David Borrell, cap del cos dels bombers, moltíssimes gràcies a tots dos per tota la tarda aquí, les explicacions que ens heu donat i per aquesta entrevista.
4: Gràcies.
1: Fins ara.
5: Gràcies a vosaltres.
2: I gràcies doncs també
1: ja
2: a tu, Laia,
1: sí.
2: Claret, sí, per
1: sí,
2: totes
1: sí, aquí continua, aquest operatiu. De fet, són tots els mitjans aquí demanant intervencions amb el cap dels bombers, també amb la consellera, perquè és que interessa, no, això, aquesta última hora, hectàrees afectades, confinament que, insistim, continuarà durant tota la nit. Per tant, la gent que és aquí, també confinada, no pugeu a les segones residències i pendents de l'evolució de les hectàrees afectades, perquè el potencial, insistim, és gros, 40.000, per tant, calma, la gent a casa i amb prudència.
2: Efectivament, preocupa sobretot aquest flanc que tenim nosaltres aquí molt a prop. El fum ara ja es va tancant la nit, però encara veiem el fum, és a dir, nit més fosca del que seria habitual. Preocupa perquè si entra aquest vent de marinada, aleshores enfilaria cap al nord i hi ha molta massa forestal que podria cremar. Aquí s'ha evacuat una urbanització, la de Vallrepòs. Per algunes de les persones que hi viuen és una segona residència, però n'hi ha d'altres que és una primera. Hem pogut parlar fa una estona, abans que es busquessin una alternativa per passar la nit, amb una de les parelles que s'hi van traslladar no fa gaire a viure-hi. Podem parlar amb una de les parelles que han estat evacuats, com us dieu?
6: Núria.
7: Ignasi.
2: Ignasi. Vosaltres viviu a Vallrepòs?
6: Sí, sí, sí. Des de fa un any visquem allí, tot l'any.
2: I sou dels pocs, em dèieu ara, que hi viviu sempre, perquè és una urbanització on la majoria de gent hi té una segona residència, no?
6: Sí, sí, sí.
2: Què us va portar a viure aquí?
7: Bueno, a l'entorn tan idíl·lic del Parc Natural de les Gavarres, que a mi m'agrada molt caminar, i és un lloc molt maco pues, per fer excursions i per estar en natura i això. I estem allà pues, molt bé, molt bé, molt còmodos i molt bé.
2: Doncs aquests mateixos atributs, diguéssim, que us han portat fins aquí, a la vegada tenen aquest perill, no?
7: Sí, sí, això vam tenir una reunió fa un mes en agents rurals i Mossos i això, i que aquest any era un any molt complicat en el tema d'incendis, i realment a cap d'un mes aquí es veu el que està passant.
2: Fa un any que viviu aquí, un incendi com el que tenim ara, tan potent, us fa repensar si veu fer bé escollint aquest lloc o no?
7: Jo, bueno, aquest dematí he anat a Platja d'Aro a comprar, i quan pujàvem en les curves amunt he vist les flames des de Calonja, i realment feia por, no? Perquè, clar, una cosa verda, maca, ara quedarà tota negra, fosca i trista, no? Però, bueno, suposo que la natura tornarà a quedar verda i tornarem a tenir les Gavarres com ens agrada a nosaltres.
2: Veu decidir venir aquí per la teva jubilació fa justament ara un any, eh?
7: Un any, sí, sí, sí.
2: Com ha sigut avui el dia? És a dir, quan heu començat a veure que la cosa es complicava i què ha passat aleshores?
6: Bueno, a les 12. I evidentment hem començat a veure el fum, el foc, tenim un grup de WhatsApp a tota l'urbanització, i es diu el grup de WhatsApp, es diu Emergències, i han començat a penjar fotos, el president ja ens ha comunicat que l'Ajuntament estava dient que es tenien que confinar, però res, al cap d'un quart d'hora han començat a vindre els Mossos, porta per porta, i bueno, ens han anat dient que tenien que evacuar i bueno, ens ha deixat 2 minuts per agafar 4 coses i ja està, i vingo cap aquí.
2: Entenc que la gent que Vallrepòs és la seva segona residència ha marxat cap a la primera residència. Per vosaltres és la primera residència, que fareu aquesta nit?
7: Bueno, tenim uns amics que ens deixen un apartament aquí a Palamós i ara d'aquí un ratet irem cap a Palamós i esperar demà a veure si ens deixen pujar i a veure com ens trobem la casa i com ens trobem Vall Repòs i això.
2: Us han dit alguna cosa de la previsió del vent, del foc, que pot passar les pròximes hores o no?
6: No saben. Depèn del vent. El vent mana. Bueno, recem, esperem que tinguem sort i ara la cosa està tranquil·la, està calmada i esperem que duri.
2: Tot doncs moltíssimes gràcies. No sé si avui se n'ha parlat molt i se'n parlarà encara més de si els boscos estan prou nets, de si s'hauria de gestionar millor, com es podria fer millor feina de prevenció. Vosaltres que teniu el bosc a tocar de casa, què s'hi pot fer?
7: Bueno, jo sóc un caminant que m'agrada molt caminar pel bosc i realment les gavarres, aquesta zona d'aquí, del Puig d'Arques i tot això d'aquí, està molt net. Aquest any han anat deixant molt ADFs i això, i ho han deixat bastant polit. El que passa que en aquestes temperatures de 37 o 38 graus i a més el vent de tramuntana que aquest dematí bufava, pues això ha sigut un polvorí i tot ha anat en flames i, bueno... però al bosc, aquest any jo he vist que han fet molta feina.
2: Doncs moltíssimes gràcies i espero que passeu la nit de la millor forma possible i sobretot que la casa no li passi res.
6: La casa tranquil·lament, sí, sí. Lo principal és estar bé de salut, ja està bé. I gràcies a que tot ha anat bé, organitzat, i de seguida l'Ajuntament i tot s'ha mogut i hem estat de sort, jo crec que sí.
2: Això és evident, el més important la salut, evidentment també es pateix cadascú per casa seva i pel bosc. Falten 3 minuts per arribar a 11:15 al llarg d'aquest especial Catalunya Nit, seguint l'evolució d'aquest incendi que encara crema actiu. Hem sentit les veus d'alguns alcaldes i responsables d'organismes municipals, així com d'experts. Molts d'ells coincideixen en la necessitat de gestionar de manera més eficaç la massa forestal per evitar que acabi sent un polvorí. Aquesta és la paraula també que acabem de sentir que utilitzava aquest veí que acabem d'entrevistar, un polvorí per incendis com el de la Bisbal d'Empordà. David Àngela.
5: Hola, bona nit. Josep Xifra, l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, s'ha mostrat preocupat per aquest incendi que crema el Baix Empordà i que està afectant el massís de les Gavarres. Xifra ha demanat que es redueixi la burocràcia perquè els propietaris i les administracions puguin fer una gestió més eficaç dels boscos de Catalunya.
8: A mi em sembla que a vegades s'hauria d'aplicar molt més o facilitar per poder agilitzar la solució, perquè ja hi ha propietaris que voldrien fer coses, però l'administració és molt feixuda, tot plegat, i després et fa mandra i no tira endavant.
5: Quim Gubau, gerent del Consorci de les Gavarres, ha informat que tota la massa que s'ha cremat és de titularitat privada i ha recordat que la part pública de les Gavarres és pràcticament inexistent.
9: Encara que hi hagi un consorci públic que promou mesures de gestió i de protecció dels valors d'aquest espai, la propietat és privada, en un 98%. Per tant, concretament a la zona del perímetre, crec que ara mateix que no hi ha pràcticament cap finca pública afectada. O sigui que, diguéssim, aquest 2% està en altres sectors. Per tant, tot el que s'ha cremat és el privat.
5: El massís de les Gavarres té principalment suredes. Sandra Torres, enginyera forestal i ADF a la zona del foc, lamentava que havien estat desbrossant la zona però que no han arribat a tot arreu. Per això ha reclamat més recursos.
10: Hem fet moltes desbrossades. Tot i així calen més i més i més pressupost per arribar al que creiem que es necessita. El terreny de les Gavarres és bàsicament suredes, amb el qual molts propietaris en aquest incendi han perdut. I a nivell de terreny és un terreny bastant abrupte, de difícil d'accés. Hem sigut a temps de refer-nos tots, amb la qual cosa ha dificultat l'accés dels mitjans d'extinció.
2: És la situació ara mateix que tenim en aquest incendi, quan queda un minut per arribar a 11:15 de la nit. Hem estat pendents també tota la tarda de si el Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell, no gaire lluny d'aquí, mantenia per aquesta nit la inauguració amb una estrena com era el concert del canadenc Bryan Adams. Malgrat la situació dels incendis al Baix Empordà, els organitzadors del certamen afirmen que sí, que mantenen l'actuació, que per tant ja hauria començat des de des de fa uns minuts amb les entrades que hi havia exaurides. Això sí, en un comunicat a més a mitja tarda, els organitzadors del festival han demanat al públic que tenia previst assistir-hi que seguís els consells de les autoritats davant l'incendi i recomanava als assistents també que consultessin l'estat de les carreteres abans de desplaçar-s'hi perquè n'hi havia de tallades i que segueixin en tot moment les indicacions. Per la seva banda, des de l'Ajuntament de Palafrugell s'ha informat que en principi la cantada d'havaneres prevista per demà a Calella de Palafrugell també es manté i que caldrà, això sí, esperar les pròximes hores per saber com evolucionen els focs. Per tant, tothom pendent del que diguin les autoritats municipals i també pendent del que estem explicant a Catalunya Ràdio i a 3Cat Info, que ho anirem actualitzant tot plegat, David Àngela, després d'una setmana complicada. El cert és que a partir d'aquest diumenge es pot complicar encara més per les calorades. El govern avisa que diumenge comença un nou episodi de perill molt alt d'incendi forestal que s'allargarà fins divendres que ve.
5: Doncs sí, es tracta d'un episodi que afectarà principalment, sobretot, Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. Tot i que no s'espera que hi hagi un vent fort de manera generalitzada, la marinada de tarda i la tramuntana a l'Alt Empordà poden atirar els incendis. El perill extrem es preveu al voltant de dimarts que ve, quan hi podria haver tempestes de tarda a la meitat nord del país. Unes tempestes que poden anar acompanyades de llamps. A banda dels llamps, les causes més probables dels incendis són, com hem vist, els treballs de sega del cereal, les negligències o les accions intencionades.
2: Gràcies, David. Passa un minut de 11:15 de la nit, des de les 9 en directe, que estem informant aquí al Catalunya Nit de la situació d'aquest incendi que continua actiu i que ha cremat de moment 2.300 hectàrees. En recordem que hi ha més de 9.000 persones que segueixen confinades, però deixem aquí la informació de l'incendi perquè avui, Agnès Marquès, també estem pendents d'altres notícies.
11: De força notícies també, sí, rellevants. Farem una pausa breu per la publicitat i de seguida ens hi posem.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3Cat.
12: Som 3Cat.
14: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecte a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
15: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner. Amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
16: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
17: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
16: Per què?
18: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
19: Sort del RAC.
18: RAC, i som per ajudar.
20: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
21: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
22: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
13: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3Cat.
12: Som 3Cat.
23: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
11: Passen ja 5 minuts a 2:15 de la nit. De la resta de notícies del dia, destaquem que després del debat que va obrir el president Salvador Illa l'altre dia al Parlament, avui hem sabut que, de fet, el govern ja treballa en una proposta per recuperar els peatges. És una proposta que tindrà en compte, diuen, criteris com ara el tonatge dels vehicles i les emissions contaminants. Rafael de Ribot.
0: Això ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després del debat que s'ha obert amb les paraules del president Illa, que va qüestionar la idoneïtat d'haver eliminat el pagament a la P7. De tota manera, Paneque recorda que qualsevol fórmula ha de ser consensuada i coordinada amb el govern espanyol.
3: Estem pensant en fer alguna proposta vinculada a l'ús i sobretot vinculada a l'ús de transport d'alt tonatge i també vinculat a les emissions. Val? Per tant, posaríem criteris, com dic, és una proposta que estem treballant, que hem d'acordar amb el Ministeri i això necessitarà d'una tramitació també a nivell parlamentari espanyol.
0: Paneque admet que des de l'eliminació dels peatges el trànsit de la P7 és molt més intens i que ja ha augmentat l'accidentalitat. Assegura que el seu departament treballa per reduir i ordenar aquest trànsit i millorar la via amb els convenis de comandes de gestió que han firmat la Generalitat i el Ministeri de Transports.
11: L'aeroport del Prat frenarà el creixement de vols mentre no s'ampliïn les instal·lacions.
4: Les companyies aèries que vulguin augmentar l'oferta o obrir rutes noves ho hauran de fer en les hores o els mesos en què hi ha menys operacions. Segons AENA, que és l'ens que gestiona els aeroports espanyols, la capacitat de l'aeroport de Barcelona està al límit. Per utilitzar les instal·lacions, AENA prepara canvis en l'assignació dels anomenats slots, és a dir, el temps adjudicat a cada vol per fer les maniobres d'enlairament o aterratge, que a partir de l'estiu que ve es farà per terminal i tindrà en compte el nombre de passatgers i el tipus de vol.
11: Tres grans tenidors han rebut les primeres multes imposades per la Generalitat per saltar-se la llei d'habitatge.
4: Són tres sancions de 30.000 euros cadascuna. La Generalitat ha imposat tres sancions més que estan pendents de notificació. A més, entre les agències d'habitatge i consum estan tramitant més de 650 expedients per possibles incompliments, com saltar-se el topall de preus del lloguer, no publicar l'índex de referència en els anuncis dels pisos o incrementar la renda sense justificació, entre d'altres.
11: I Hisenda ja ha pagat 3 de cada 4 declaracions de la renda a retornar a Catalunya.
4: En aquesta campanya, els contribuents catalans han presentat gairebé 4 milions i mig de declaracions. És un 4% més que l'any passat. 2 milions i mig són favorables als contribuents. Hisenda diu que ja n'ha abonat la majoria, pràcticament 2 milions de declaracions i una mica més de 1.440 milions d'euros. A tot l'Estat, la campanya s'ha tancat amb prop de 26 milions de declaracions presentades. L'agència tributària ha obtingut uns ingressos nets de més de 10.000 milions, que suposa un 53% més que l'exercici anterior.
11: Hisenda comunica al jutge del cas Zapatero que ja té en marxa inspeccions fiscals a l'expresident espanyol i a la seva família. Això el mateix dia que l'instructor de l'Audiència Nacional ha fet un toc d'atenció als investigadors de la Policia Nacional i els ha reclamat excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Txell Garriga.
19: Sí, el magistrat José Luis Calama, que investiga Zapatero per organització, recordem, criminal, tràfic d'influències i frau, entre d'altres, ha rebut la comunicació de l'Agència Tributària que analitza des del mes de juny les declaracions i liquidacions de gravàmens dels principals implicats. En concret, l'organisme ha posat la lupa sobre l'IRPF, l'IVA i l'impost de patrimoni, el de grans fortunes i el de societat de l'exlíder socialista, la seva dona, les seves filles i l'empresari Julio Martínez. També algunes companyies del suposat entrebat. Vol comprovar aquesta documentació entre el 2021 i el 2025. I com deies, a banda, el jutge també ha emès una interlocutòria en què sol·licita a la unitat de delictes econòmics que la policia que no inclogui en aquesta causa dades sensibles i informació que no estigui vinculada amb el cas. Zapatero li havia demanat moure la fitxa després que es filtressin agendes senceres de l'excap del govern espanyol i també whatsapps irrellevants per la investigació.
11: Dues persones han mort avui a les platges de Cunit i l'Hospitalet de l'Infant. Tarragona, Manel Sastre.
1: La primera víctima mortal ha estat acunit al Baix Penedès, a la platja de Llevant. Un home de 70 anys l'han tret de l'aigua amb problemes cardiorrespiratoris i el sistema d'emergències mèdiques no l'ha pogut salvar, tot i les maniobres de reanimació. La segona víctima mortal a les platges s'ha produït a 6:15 de la tarda d'aquest divendres a la Cala Gestell, al costat de la platja del Torn, de l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. Es tracta d'un home de 37 anys que s'ha llançat a l'aigua des d'una embarcació en la qual anava com a tripulant. Amb aquestes dues víctimes ja són 8 les persones que han mort a la costa catalana des que ha començat la temporada de platges, 7 de les quals en platges de la demarcació de Tarragona.

0: preocupats. Això, després d'un temps que va ser molt complicat, que va haver-hi moltes bandes, semblava que havia entrat en un procés de més normalització. Ara torna una altra vegada.
1: Fa molt temps que els veïns es queixen.
2: La policia, jo no sé si fa molt o no, però no la veus.
3: Al barri segur. Hi ha certes parts que se l'han apropiat un grup de gent i per allà no pots passar. La resta de barri està bé.
4: Són els veïns del barri de la Sagrera, a Barcelona, on ahir a la nit van assassinar a trets un noi de 15 anys al parc de la Pegaso. Una de les principals hipòtesis dels Mossos és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Per tot plegat, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha demanat que s'endureixin les penes per dur a sobre armes de foc. Maria Costa.
5: Trapero assegura que la mort del jove no és accidental i que sembla una acció directa contra el menor de 15 anys. Per tot demana més celeritat per lluitar contra aquest tipus de delinqüència.
6: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat, i l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
5: En el que portem d'any, els Mossos han registrat 65 incidents amb armes de foc a Catalunya que han causat 22 ferits i 7 morts.

0: La primera dona que va formar part dels Latin Kings, Maria Oliver, assegura que hi ha hagut una escalada en les armes que utilitzen les bandes llatines. De fet, són bandes instal·lades a casa nostra des de ja fa més de 20 anys. N'ha parlat, de fet, a Catalunya Ràdio.
1: Al principio no había uso apenas de armas blancas, después empezaron siendo armas blancas pequeñas, pasamos a armas blancas mucho más grandes como los machetes y ya hace unos años que también ha entrado en el juego las armas de fuego y creo que tiene que ver con que cada vez hay más relación entre los miembros más mayores de estos grupos, que llevan muchos años en contextos delincuenciales.
0: En molts casos, aquestes bandes aprofiten de la vulnerabilitat de molts joves que acaben d'arribar per captar-los. I avui ha estat un nou dia important pel cas Mango, per tota la investigació judicial, perquè les dues filles d'Isaac Andic diuen a la jutge, han intervingut avui davant la jutge que investiga la mort del seu pare, que creuen en la innocència del seu germà i neguen que tingui obsessió pels diners. Asseguren que estaven al corrent que l'empresari volia destinar part del seu patrimoni a una fundació per a gent necessitada. Marta Vallès.
2: Sara i Judit Andic han ratificat el que van declarar davant els Mossos. Estan convençudes de la innocència del seu germà, que està imputat per homicidi per la mort del seu pare. Contràriament al que sosté la jutge, les germanes neguen que Jonathan Andic estigui obsessionat pels diners. Expliquen també que entre el pare i fill la relació era bona, excepte moments puntuals. Pel que fa a l'herència, diuen que el seu pare revisava anualment el testament i els tenia al corrent. Asseguren que els tres fills sabien que Isaac Andic volia destinar una part del patrimoni, calculat en 4.500 milions d'euros, a una fundació per gent vulnerable. En aquest sentit, seguiran endavant amb aquesta idea que el seu pare no va poder realitzar. També ha declarat el psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill, a petició de la terapeuta familiar que buscava millorar la relació entre tots dos. Ha dit que no està d'acord amb el mètode de treball de la terapeuta per reduir els problemes de la seva relació. Les noves citacions de testimoni seran ja al setembre.
3: Catalunya nit.
0: Tres quarts d'onze de la nit, el president dels Estats Units, Donald Trump, visita avui l'icònic Mount Rushmore a Dakota del Sud en un dels actes principals de commemoració del 250è aniversari de la independència del país. S'espera que Donald Trump pronunciï un discurs de to patriòtic abans dels focs artificials previs a la gran celebració de demà, que serà 4 de juliol. Washington, Oriol Serra, bona nit.
4: Hola, bona nit. Donald Trump no es rendeix en l'esforç per esdevenir el principal protagonista de la celebració del 250è aniversari de la signatura de la Declaració d'Independència dels Estats Units. Tot i que fa 10 anys, demòcrates i republicans van acordar organitzar les celebracions sota el paraigua América 250, Trump no ha pogut evitar promoure una organització paral·lela anomenada Freedom 250, a través de la qual ha mirat d'apropiar-se del relat històric. L'agenda de Trump ha inclòs l'infama instal·lació d'un ring d'Ultimate Fighting, una mena de kickboxing als jardins de la Casa Blanca, o la cursa d'IndyCars que es farà a l'agost als carrers de Washington. Tot plegat sota la sospita d'haver comptat amb finançament procedent de pressupostos públics. De fet, hi ha hagut denúncies per malversació de fons que fins ara han estat desestimades. Des del Mount Rushmore, on hi ha esculpides les cares gegants de quatre presidents nord-americans a la paret de la muntanya, Trump ha promès un discurs extraordinàriament llarg la matinada d'aquest dissabte, hora catalana, i pel propi 4 de juliol pretén tornar-hi des de Washington, tot presidint uns focs d'artifici que diu que seran de rècord Guinness i que han costat més de 30 milions de dòlars als contribuents. Està per veure quines seran les xifres de seguiment de tot plegat. Si fallen, a Trump li quedarà l'excusa de la calor extrema o potser d'una tempesta de llamps i trons d'aquelles que no avisen.
0: Arribada a Teheran de les primeres delegacions estrangeres per al macrofuneral de 6 dies a partir de demà, dedicat al líder xiita iranià Ali Khamenei, mort el 28 de febrer, recordem, en un atac d'Israel i els Estats Units. La Les autoritats pakistaneses i l'expresident rus Dmitri Medvedev figuren entre els primers assistents i no n'hi ha cap d'occidental. El funeral, amb què el règim vol rellançar la imatge de fortalesa del país, en treva precària amb els Estats Units, es preveu que plegui entre 15 i 20 milions de persones. És una xifra sense precedents. Inclourà una desfilada per tres ciutats iranianes i dos santuaris xiites al veí Iraq. Les autoritats no han revelat si apareixerà per primer cop en públic el nou líder del país, Mokhtar Khamenei, que va resultar ferit en l'atemptat en què va morir el seu pare.

0: I a Veneçuela, les autoritats han actualitzat el balanç de les víctimes del terratrèmol del dia de Sant Joan i ara és de 2.645 morts. El govern espanyol també ha elevat a 32 els residents del país que han perdut la vida, 142 els desapareguts i 11 les persones sota la runa. Mentrestant, el principal dipòsit de cadàvers de la Guaira, la zona més colpida, revela la magnitud del que ha estat aquesta tragèdia. Allà hi tenim el nostre enviat especial, Miquel Jarque. Bona nit, Miquel.
1: Hola, molt bona nit.
0: Explica'ns com és allò on ets.
1: Doncs mira, sóc a les portes d'aquesta zona on s'acumulen bona part dels cadàvers. És una part del port industrial. La tanca que perimetra aquesta zona està coberta amb una tela negra i fora hi ha com una mena de sala d'espera improvisada sota una carpa. I dins, el que hem pogut veure per unes escletxes que entre les teles negres, doncs hi ha piles de calç viva i milers de taüts. Hi ha tot un circuit per reconèixer els cossos de les persones i aquí van arribant de mica en mica, cada vegada menys cossos i d'una forma constant molts familiars.
0: I com funciona aquesta tasca tan i tan difícil de la identificació de les víctimes?
1: He pogut parlar amb alguns familiars, ens expliquen que ara està ben organitzat, perquè a principis de setmana, per exemple, s'havien de passejar entre les bosses i anar obrint-la una a una i mirar de reconèixer si no s'havien pogut identificar els cadàvers, perquè hi ha alguns que ja arriben en un estat molt malmès. I enmig de tot aquest dolor, hi ha qui se n'aprofita. Ens ho ha denunciat una familiar d'una persona segura desapareguda, la Juana Torres.
2: Allá adentro, para poder mantener el familiar dentro de las cavas, están pidiendo $400 por un día. Entonces hay personas que, o sea, ahorita literalmente el venezolano monetariamente no está bien. Y de verdad, gubernamentalmente, o sea, creo que el gobierno no ayudó más los de gobiernos de afuera que el de aquí.
1: Les caves són les neveres, els refrigeradors que conserven els cadàvers. També hem de dir que hi ha actes de solidaritat, com per exemple les funeràries que estan donant el servei de cremació aquests dies de franc.
0: Doncs moltes gràcies, Miquel Jarque, perquè esteu fent una feina molt, molt important, difícil d'explicar aquesta realitat ja tants dies després d'aquests dos brutals terratrèmols que van sacsejar a Veneçuela. Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Bona nit.
0: És Van Morrison, que imparteix una classe magistral de blues a l'Auditori del Fòrum. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com ara Mundans o Gloria. Barcelona, Marc Ruiz.
3: Fent honor a la llegenda que l'envolta, Van Morrison ha arrencat el concert 4 minuts abans de l'hora. Ha entrat a l'escenari tocant l'harmònica amb barret i ulleres de sol que no s'ha arribat a treure i anant per feina amb Deep Blue Sea de l'últim disc Somebody Tried to Sell Me a Bridge. De fet, bona part del concert s'ha dedicat a aquest disc i al Remembering Now, de 2025. Blues a dojo clàssic amb versions de John Lee Hooker, Eddie Vinson o Mary Adams i, és clar, amb l'homenatge a Ray Charles, If It Wasn't For Ray, en què confessa que si no fos per Ray Charles, ell no existiria. El públic gaudeix com una criatura amb un caramel al blues i cada petit gest de Morrison. Intueixes que el satisfà quan deixa anar algun thank you lacònic o anuncia el títol de la cançó com per treure-se-la de sobre. Jenny Figura surt de l'escenari amb el micròfon a la mà mentre canta els últims versos de Glòria i la banda i el públic mantenen la festa en marxa uns minuts més. Però els genis ja ho tenen, això, i el públic ho té clar. Acaben d'assistir a un gran concert.

0: Els escriptors Paul Wask i Alicia Kopf, la directora teatral Lucía del Greco o l'escenògraf director Marc Salicru són alguns dels responsables de les òperes de curta durada de la tercera edició del Òpera, que es poden veure a la Fabra i Coats de Barcelona dins el Festival Grec. El Gran Teatre del Liceu i el Disseny Hub Barcelona són els artífecs d'aquest projecte pioner que combina l'òpera contemporània, també la dramatúrgia i el talent emergent. Marta Vives.
1: Tres òperes breus que se succeeixen en tres espais diferents de la Fabra i Coats. Tres mons, tres històries, tres equips artístics que aposten per formats innovadors i risc creatiu. D'aquesta manera hem vist primer La vida de los cuernos, de Pablo Machotero, que barreja flamenc i mitologia per explicar una passió equivocada, Jo Núvol, d'Alicia Kopf, una història de ciència-ficció sobre el desamor i, sobretot, opereta de Paul Wask sota la direcció de Marc Salicru, una reflexió sobre la vida després d'un accident de cotxe. Marc Salicru.
2: No deixem de parlar de temes universals, com tot, vida, mort, aquesta confrontació amb aquesta vida frenètica que tots portem, no?
1: Un dels grans atractius d'aquesta proposta és que els creadors no provenen del món de l'òpera i l'equip artístic està format per alumnes i exalumnes del Conservatori. Òpera es podrà veure fins aquest diumenge, cada dia, en sessió doble.
0: Set minuts i arribarem a les 11, moment en què aquí a Catalunya Ràdio tornarem a actualitzar-nos pel que fa a aquest important incendi que afecta la comarca del Baix Empordà, al massís de les Gavarres. Amb l'última actualització, el que teníem són la confirmació de 2.300 hectàrees cremades. Al llarg de la nit, més de 500 efectius dels bombers treballaran per evitar que les flames vagin a més. Com que és de nit i com que hi ha moltes persones, 9.000 persones confinades que veuen doncs el seu paisatge afectat, que veuen les flames, que veuen els bombers que van i venen i que fan la seva feina, nosaltres mantindrem aquí a l'antena de Catalunya Ràdio doncs una bona estona més aquest programa especial en directe per tal d'anar-vos explicant què és el que va passant i també perquè vosaltres ens expliqueu quines sensacions teniu. Són 9.000 persones confinades, tot un paisatge de milers i milers de persones al massís de les Gavarres que ara mateix està veient afectat per les flames. Per tant, ja us recordem, el telèfon del directe, ara a partir de les 11 podrem parlar també amb vosaltres, és el 93-201-7474. També serem a la Bisbal per fer una actualització de l'última hora dels bombers. Però abans us expliquem diverses coses, perquè arriba el gran dia del Tour de França a Barcelona. És la prova ciclista més important del món, arrenca demà amb una contrarrellotge per equips que travessarà la capital catalana des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc. A Roger Santaló, bona nit.
3: Bona nit.
0: La part negativa, ja ho sabem, és que moure's per la ciutat demà serà molt complicat.
3: Sí, es tallaran molts carrers pel pas dels ciclistes a partir de les 12 del migdia i fins a 9:15 del vespre. A banda dels vehicles, això comprometrà fins i tot la mobilitat a peu, perquè Barcelona quedarà partida en dos per les tanques que delimitaran el recorregut pels carrers Bac de Roda, Aragó i Mallorca i la plaça Espanya, per dir-ne alguns. Sobretot, no es podrà circular, evidentment, en cotxe per tots aquests carrers i també quedaran afectades les sortides 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. En qualsevol cas, es recomana fer servir el metro i no agafar el vehicle privat. S'han habilitat aparcaments per deixar-hi el cotxe i agafar el transport públic. Ara bé, totes les línies de bus que circulen pels carrers afectats es desviaran i hi ha 10 línies que no oferiran servei. Tampoc ho faran les estacions de bici que queden dins del recorregut. Recordem que també hi haurà afectacions diumenge amb l'etapa Tarragona-Barcelona i dilluns amb l'etapa de Granollers als Angles.
0: Molt bé, moltes gràcies a Roger Santaló i d'aquí anem amb els esports. David Obac, bona nit.
4: Bona nit, Agnès.
0: Vinga, tenim un document sonor avui per avançar. Tadej Pogačar a les portes que arrenqui efectivament demà al Tour de França de Barcelona.
5: I want to win 21 stages, but,
6: vull guanyar 21 etapes, però és impossible. De fet, 10 etapes és pràcticament impossible. Intentarem guanyar el màxim possible, però l'objectiu principal és acabar guanyant.
4: Doncs Pogacar, que és el màxim favorit a guanyar aquest Tour de França, ho ha fet els dos darrers anys, 4 tours en total, ha guanyat l'eslové. El seu principal opositor és Jonas Vingegaard, el danès, ha guanyat 2 tours, per tant, entre tots dos han guanyat els 6 últims tours de França. Demà, primer episodi de la gran sortida d'aquest Tour a Barcelona amb aquestes 3 primeres etapes en territori català. Entre tots dos hauria de sortir la victòria del Tour amb Pogacar, que parteix amb una mica més d'avantatge. Vaja, amb aquestes declaracions en to caníbal, així es coneixia Eddy Merckx, i Pogacar ja corrent contra la història, no només contra els seus rivals de l'actualitat, camí doncs, de l'estela de Merckx al llarg de la seva carrera esportiva. A Barcelona ho viurà en directe. Últims preparatius ja avui a la zona de Montjuïc, que acollirà aquest final d'etapa després de la contrarrellotge per equips, que ja marcarà primeres diferències entre els favorits. Els corredors doncs, sortiran des de la zona del fòrum, com ara hem escoltat, en bloc, i aniran entrant per equips. Serà el primer corredor de cada equip, sí, qui marqui el temps de cada equip en aquesta contrarrellotge. I l'etapa de diumenge, recordem que serà des de Tarragona fins a Barcelona, igualment cap a Montjuïc. Això pel que fa al Tour, al Mundial, tenim en joc al final de l'Austràlia 1, Egipte 1, ha guanyat el conjunt egipci als penals.
0: Ah, molt bé, doncs mira, una més. Gràcies, David, que vagi molt bé.
4: Igualment, fins demà, vosaltres. I've tried so hard to shut it down,
0: lock it up, gently walk away. És la tria musical que ha fet la Gemma Puig un dia més per indicar-nos i donar-nos pistes de quin és el temps que ens espera. És una qüestió de la que avui estem especialment sensibles i interessats. Gemma Puig, bona nit de nou.
7: Bona nit. Doncs mira, és una cançó que es diu Second Song, de TV on the Radio, perquè no serà la segona cançó, però sí que serà aquest cap de setmana la segona onada de calor. Per tant, demà les temperatures pujaran, però sobretot serà a partir de diumenge i ben bé fins dimecres que tindrem aquest avís d'onada de calor amb unes temperatures que tornaran a pujar. Diumenge ja tornaríem a arribar a aquests 40 graus cap a aquests punts més càlids de Ponent, algun punt de la Catalunya central o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i sens dubte doncs, en aquestes immediates hores del que estem molt pendents doncs, és d'aquest vent que continua bufant, aquesta tramuntana que encara continuarà bufant aquesta nit i matinada a tot aquest sector de l'incendi, a l'Alt, al Baix Empordà, una tramuntana que demà encara es farà notar sobre tot a primera hora, amb algun cop moderat, i sí que a partir del migdia doncs, passarà una mica el que ha passat avui, que entraria la marinada. Per tant, aquest pronòstic de temperatures altes, de calor, i això ens fa estar en alerta en aquest perill d'incendis que continua alt o molt alt a moltes comarques.
0: Així és, i així ho atendrem també a partir d'ara, a partir de les 11, aquí en directe a Catalunya Ràdio. Gràcies, Gemma, un dia més.
7: Bona nit.
0: Bona nit.

0: Bona nit, són les 11, això és Catalunya Ràdio, en directe, amb una programació especial per atendre el que és el primer gran incendi de l'estiu que crema encara amb força el massís de les Gavarres, que enllaça el Baix Empordà amb el Gironès. És un incendi que preocupa els bombers en l'última atenció que han fet fa doncs, no gaires minuts. Han explicat que ara per ara la superfície cremada és de 2.300 hectàrees, però que estan molt pendents de com bufin els vents. Ara mateix hi ha tramuntana, que baixa una mica, però que ha de tornar a créixer al llarg de la matinada i de les primeres hores del matí, i que han de treballar força al llarg de la nit per tal d'evitar que qualsevol canvi en les circumstàncies meteorològiques facin que les flames girin el potencial per cremar d'aquest foc que ja ha entrat al massís de les Gavarres és de 30.000 hectàrees. Aquest seria, lògicament, el pitjor dels pronòstics. Els bombers hi estan treballant també amb l'ajuda de l'UME, una ajuda que ha demanat el president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè tot això no vagi ni de bon tros tan lluny. És una nit, per tant, d'atenció a la zona del Baix Empordà. Sou molts els que ara mateix ens esteu escoltant segurament des de casa, des d'alguns dels municipis que estan confinats, que les autoritats han confinat fins demà al matí, com a mínim, fins que hi hagi una nova ordre. Sou gairebé més de 9.000 ciutadans que ara mateix doncs, sou a casa esperant a veure com va la nit. I amb la foscor hi ha una cosa, i és que les flames es veuen moltíssim, es veuen molt més. I a més amb la foscor ja ho sabem també, que a vegades ens agafen una mica més les pors. Per tant, aquí està Catalunya Ràdio, la ràdio pública oberta a aquesta hora per escoltar-vos, 93 207 474, i lògicament també per apuntar doncs, les últimes novetats que encara les autoritats van donant, per bé que es considera que no sé que hi hagi un canvi molt molt important en les següents apunts d'informació, doncs ja seran més de matinada o a primera hora del matí. Al llarg d'aquesta pròxima hora tindrem diversos punts de connexió, perquè ja de fet des de les 9 al Catalunya Nit us ha ofert una mirada sobre el territori afectat des de diversos punts de connexió. Serem a la Bisbal d'Empordà, ara hi tornarem. Som a Santa Cristina d'Aro també, i ens estem movent i estem anant cap a Calonge també per atendre doncs, un dels punts on ara, segons ens informen les autoritats, doncs, hi ha hagut alguna revifada. El que és important, Laia Claret, des de la Bisbal d'Empordà, bona nit de nou.
1: Hola, bona nit.
0: Què diuen els bombers d'aquestes possibles revifades que dèiem, no?, que hi poden haver, i que els veïns, a més, en la nocturnitat, doncs observen, no?, i veuen molt clarament.
1: Sí, clar, això és el que ens deia, no? Hem parlat amb David Borrell, és inspector, cap dels bombers. Penseu que ara continuen treballant durant tota la nit 400 bombers i 100 membres de la UME, d'emergències de l'exèrcit. De fet, els veiem arribar aquí, nosaltres som al pavelló, a la Bisbal, on han muntat aquest centre de comandament avançat. Tots els cossos són aquí, seguiran treballant-hi tota la nit, però deien això, ens explicaven el que deies tu, que cau el dia, que es fa fosc, que es veuran aquestes flames. Escolteu-lo.
2: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està, i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
1: Clar, deia que és això, no? Un incendi que ha afectat 2.300 hectàrees. No totes estan cremades, dins n'hi ha que són verdes, però sí que hi estan treballant. Per tant, aquí, ara que és de nit, el que veurà molta gent que estigui aquí, a banda d'aquesta vermellor, d'aquestes flames com vermelles que es veuen, també molts vehicles, perquè les carreteres estan plenes. De fet, hi ha camions de bombers repostant pràcticament a totes les gasolineres. Per tant, es palparà molt aquest incendi durant tota la nit, es farà molt present, i el que ens diuen que volen fer, o el que preocupa, és el flanc de Santa Cristina. I per què preocupa? Doncs perquè aquest vent que deies, no?, la marinada que ve del mar, si afecta aquest flanc dret de Santa Cristina, el que és potencialment afectable d'hectàrees són 30.000. Per tant, volen tancar aquest flanc. És l'objectiu d'aquesta nit, i preveuen que aquest objectiu s'acabi acomplint, el de tancar el flanc de Santa Cristina, que seria el flanc dret, i poder arribar a tancar tres quartes parts de l'esquerra. Per què tot això? Doncs perquè aquest aquest vent, la marinada ha afluixat, que durant tot el dia ha conviscut amb la tramuntana, i això és el que ha provocat aquesta mena de bola que es veia venint aquí, que segur que heu vist tots a les imatges, eh?
0: Sí.
1: Una bola de fum que doncs, ha preocupat molt, fins ben entrada a la tarda.
0: Sí, la Gemma Puig ens ha explicat quin és aquest fenomen, no? És com un núvol, sí. És un núvol com de foc, que malauradament doncs, ja l'hem vist en alguna altra ocasió i que té un potencial perillós molt, molt alt, però finalment doncs, no ha tingut aquesta evolució pitjor, però en tot cas sí que és una característica d'aquests incendis que en diuen de sisena generació, sí. Fora de l'abast, no? Del control de tot el dispositiu de bombers.
1: Sí, per això també preocupava, per això també realment han confinat aquestes 7 poblacions. Encara hi són, poblacions encara confinades. Les repassem, les hem estat dient tota la tarda, però per si de cas, les repassem. 7 poblacions confinades, que algunes tenen més d'un nom perquè són més d'un nucli de població, però són la Bisbal, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro i Calonja. Confinades des de, mira, jo m'ha sonat l'alerta aproximadament aquí a les 2. Per tant, el primer n'hi havia 3, després n'han afegit unes quantes. Per tant, confinades. Encara tota la nit. Per tant, que la gent no es desplaci, que no surti, que no es mogui. S'han desallotjat 150 persones d'urbanització, casa de colònies, però vaja, de moment el que preveuen és això, treballar en aquest flanc dret, el de Santa Cristina, i poder controlar una mica més l'esquerra en previsió d'aquesta marinada que podria tornar a enfortir-se demà.
0: Aviam, la previsió és que efectivament estiguin treballant fins demà. Hi ha dues coses, són agendes polítiques, però que ens demostren mostren d'alguna manera també que hi haurà activitat, no? La primera és que està previst, segons l'agenda del president, que demà a les 10 del matí faci una atenció Salvador Illa des d'allà, i també qui ha anul·lat tota l'agenda del dissabte amb la intenció d'arribar també aquí on ets tu, Laia, aquí a la Bisbal, és el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El que confiem és que les condicions hagin canviat molt i que tot estigui molt més, l'incendi estigui més controlat.
1: Sí, perquè, clar, en un principi es deia, no?, durant la nit no hi ha mitjans aeris, no sobrevolen, però ens han dit, podem treballar d'altres maneres potencialment més bé que no amb mitjans aeris, no més bé perquè els mitjans aeris no funcionin, sinó que a la nit no ens hem d'imaginar que només van amb les mànegues. Per això són 400 bombers més 100 membres de l'exèrcit. I si ens han comentat això, al matí hi ha trobades, primer trobades amb alcaldes, tècnics que estan treballant aquí. De fet, aquí el pavelló, us ho he explicat, som dins un pavelló, que som sobre la pista de patinatge, diguéssim, o d'esports poliesportius, i hi ha tendes muntades dels bombers, emergències, i ara estan muntant la de la UME, i està previst que facin diverses trobades per posar punts en comú i que vingui el president, comparegui cap a les 10 del matí, ens han dit.
0: Efectivament. Laia, qualsevol cosa anem parlant. Aquí estarem doncs, per anar buscant diferents punts de connexió i per fer aquesta companyia, especialment en aquestes primeres hores de la nit, quan encara doncs, són moltes les persones que estan despertes i ja ho dèiem, no? Com impressiona la imatge d'aquesta vermelló del foc que algunes de les persones que estan confinades i d'altres potser una mica més lluny doncs poden observar en la negró de la nit. Recordem el telèfon del directe de Catalunya Ràdio 93-201-7474, 93-201-7474. Si sou algunes de les persones confinades, si sou per la zona, expliqueu-nos quina és la vostra experiència. El cas és que sí que hi ha ara mateix, segons ens diuen les autoritats, 2.300 hectàrees cremades. Ja sabem l'impacte que té quan un foc arrasa el nostre territori. Hi ha un dol per l'impacte en el paisatge, també. No és només, lògicament, el que és el primer, no? L'impacte mediambiental, però el paisatge que habitem, no? I que ens acompanya forma part de la nostra memòria i de la nostra història. I a vegades no parlem prou, no? Justament d'aquest dol pel paisatge que també ens acaba afectant quan hi ha un incendi d'aquestes característiques i a més en un paisatge tan particular com és el massís de les Gavarres. Recordem que les autoritats insisteixen a no traslladar-nos a la zona del Baix Empordà i que d'aquestes 2.300 hectàrees cremades el 95% és massa forestal. Bé, podem ara establir un altre punt de connexió. Tenim la Cèlia Forment. Cèlia, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Tu ets a Santa Cristina d'Aro, oi, encara?
3: Sí, correcte. Soc aquí al pavelló municipal de Santa Cristina d'Aro. El que passa que la situació ha canviat radicalment en els últims minuts. Estava previst que una setantena d'infants i joves que havien estat desallotjats de la Casa de Colònies de Romanyà de la Selva, que és a uns 15 minuts d'aquí, enfilat a la muntanya, es quedessin a dormir. Però els familiars i tutors els han anat venint a recollir i ara queden 5 persones. Per tant, s'ha pres ara mateix la decisió d'anar a una altra Casa de Colònies. Tenim amb nosaltres en Pere Molero, que és el responsable d'Egestels, aquesta xarxa de cases de colònies que organitzen colònies setmanals. Quina és la situació ara?
4: Bueno, al final, gran part de les famílies han pogut venir a recollir els seus infants i els seus joves, per sort, i bueno, els pocs que queden perquè les famílies no puguin venir perquè estan fora o el que sigui, doncs hem trobat la manera de portar-los cap a una altra casa de les nostres, que tenim places encara disponibles per acollir això que et dic, que són uns 7 aproximadament, i amb el grup de monitors, la nostra coordinadora, i fer aquesta última nit que sigui el més agradable possible, amb més control que tindrem en una de les nostres instal·lacions, i res, amb ganes de marxar cap allà.
3: Marxareu amb autocar, i no sé si podem precisar una mica més on serà aquesta casa de colònies alternativa.
4: Sí, no marxem en autocar, marxem en furgonetes de l'entitat, i és a Hostalric, és una casa que tenim allà, que es diu Can Vendrell, i estarem allà aquesta nit i demà, que és l'acomiadament.
3: Ara parlaves que sou aquesta desena de monitors. Recordem que durant tota la tarda, vosaltres, la vostra voluntat és que aquest dia extraordinari hagi estat com un dia més, no?, d'aquestes colònies per als infants. Com ha anat la tarda i quines activitats heu pogut organitzar?
4: Sí, no, la veritat

0: Això ha estat important, suposo.
1: Sí, sí, bueno, la Creu Roja ha fet aquí una intervenció impressionant, ens ha assistit constantment, moltes gràcies als seus voluntariats, perquè hem tingut el sopar, hem tingut tot això que dius, higiene, els lavabos disponibles, aigües, no ens ha faltat de res, vull dir que estem superagraïts.
0: Pere Molero, moltes gràcies, responsable de Gestels.
1: A vosaltres, bona nit.
0: Doncs Agnès, aquesta seria aquest petit gir de guió. Mm. Recordem que aquí al pavelló de Santa Cristina d'Aro hi ha tot un dispositiu muntat de la Creu Roja i ells ens comenten que això seguirà obert, és a dir, que serà el punt neuràlgic per qualsevol canvi d'esdeveniment que la gent pugui acudir aquí. Tenim una setantena de lliteres muntades. De fet, som ara aquí amb la Verònica Laoya. Ella és la presidenta de la Creu Roja de Vall d'Aro. Dèiem ara que això continua obert.
2: Continua obert, sí, sí. De moment ens han indicat i hem rebut comunicació de l'Ajuntament de Santa Cristina a través de xarxes i a través... Tenim aquí regidors que en principi ho volen mantenir, tenint en compte que sembla que les últimes notícies és que l'incendi no està controlat i davant de possibles afectacions que puguin provocar que persones hagin de ser evacuades, ara confinades, doncs de moment sembla que ho mantenen obert.
0: Quins serveis oferiu?
2: Doncs nosaltres, de moment, Sant Feliu, bueno, Vall d'Aro, diguem-ne, ens quedarem uns voluntaris de guàrdia. Nosaltres tenim activats el voluntariat a través de xarxes ara mateix i a Sant Feliu tenim una setantena aproximadament de voluntaris que estem en contacte i hem avisat més o menys una desena, dotzena que estiguin molt pendents del mòbil per si necessitem que vinguin, doncs que vinguin. Ara mateix estem programant que ens quedarem tres, en principi aquí a l'espera de veure com es mou això i en funció d'això activar-nos de forma immediata.
0: Moltes gràcies, Verònica.
2: Moltes gràcies a tu.
0: Doncs aquesta seria l'última hora des d'aquí a Santa Cristina d'Aro.
3: Molt bé, gràcies, Cèlia. Doncs ara ja tornarem a passar per Santa Cristina, però ara podem saludar l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez. Bona nit, alcalde.
4: Hola, bona nit.
3: Com esteu a Platja d'Aro?
4: Bé, doncs la veritat, com heu anat explicant, ens trobem ara mateix entre el flanc esquerre de Calonge i el flanc dret de Santa Cristina, a l'expectativa de veure com evolucionen i si finalment arribarà al nostre municipi. És veritat que al llarg del matí hem anat veient com aquest fum i flama tenien al nostre cel, però no ha arribat més enllà que la cendra, i per tant estem a l'espera, òbviament amb la prealerta activada i els serveis de protecció civil en marxa, veient com evoluciona aquesta nit.
3: Ja pinta, doncs, que dormirà poc avui, alcalde.
4: Sí, òbviament ens toca a tots estar al peu del canó i òbviament els primers, els bombers, els que els agraïm tota la feina que estan fent, però òbviament ens toca doncs estar a prop dels nostres veïns i vetllant doncs, perquè les coses vagin el millor possible.
3: Mm-hmm. Hi ha alguna zona on l'avís és especial aquí entre els veïns de Platja d'Aro?
4: Bé, principalment des del migdia, quan ha començat l'incendi, se'ns ha advertit doncs, que si la tramuntana anava ajudant a l'incendi a situar-se cap a sud, la zona més afectada podria ser les urbanitzacions del nord del municipi. Parlem de Masnou, Massemí i altres urbanitzacions de l'entorn, i són en aquests nuclis on des del primer moment hem anat advertint a la població doncs, que no sortissin, que vetgessin per a la seva seguretat tancant portes i finestres, i aquest confinament doncs, dura fins a l'hora d'ara.
3: Ara és segur que hi ha molta gent de Platja d'Aro que ens està escoltant, que està escoltant l'alcalde del seu municipi, perquè és un dels que estan confinats i on aquesta nit, les pròximes hores són importants. Quin missatge els envia? Que si hi hagués qualsevol cosa, com se n'assabentaran els veïns de Platja d'Aro?
4: Bé, òbviament la funció que esteu fent als mitjans de comunicació és cabdal i per tant recomanem sempre escoltar mitjans perquè òbviament compartiu la feina, la tasca dels bombers i la informació de primera mà. Nosaltres ho traslladem des de l'Ajuntament de la mateixa manera a través dels canals públics i locals de comunicació i lògicament el que tenim activat doncs, és precisament amb aquesta prealerta que hem activat al matí doncs, el Palau d'Esports Municipal, la sala polivalent perquè si arriba algun moment de fer algun desallotjament de les males propis bombers acompanyats de la nostra policia local doncs el puguem comunicar i acompanyar els veïns en aquesta línia. M'agradaria poder comentar, perquè és important, que hi ha una doble realitat en el nostre municipi, que és que tenim una zona urbana comercial a l'entorn de la nostra platja on la vida està funcionant d'una manera gairebé similar a altres nits, amb un contrast molt important que són les zones d'urbanització.

0: han entorn dos cossos que estan en ple confinament, i aquesta és una doble realitat com a municipi que estem visquent, doncs que és força, molt casual en aquest
1: sentit. I que per una part, no, hi ha uns veïns de Platja d'Aro que el seu dia ha estat absolutament normal, i d'altres que ho estan vivint amb l'angoixa lògica, no? Aquí a Platja d'Aro, alcalde, es viu amb por que un dia hi hagi un incendi aquí al massís de les Gavarres?
0: Mira, sembla mentida, però ara fa poc, i diria que fa 2 o 3 dies parlava amb els responsables de Protecció Civil Municipal, i tots plegats, jo penso que fa dies que les notícies anem compartint tots plegats que la situació de com tenim el sotabosc, les pluges d'aquesta passada tarda d'hivern que amb la calor d'aquest dia ha provocat que hi hagués un sotabosc molt sec, doncs ens feia tots plegats a por que s'aixequés una petita espurna i que el vent fes créixer, no? I malauradament és el que ens ha passat. Difícil entomar aquestes situacions. Òbviament els mitjans d'emergència existeixen per atendre-les, però és veritat que la prevenció hauria de ser la millor eina, però que malauradament tenim unes Gavarres de molt complexa gestió, que tenim eines com és el consorci i les ganes de tots els municipis de poder-ho gestionar, però que la massa forestal és tan densa i tan àmplia que és de molt complexa poder vetllar perquè estiguin les millors condicions que podrien estar.
1: Sí, parlàvem abans amb el gerent del consorci de les Gavarres i deies, esclar, aquí el problema és que sí que hi ha aportació, no?, perquè hi ha subvencions, etc., però els boscos són de titularitat privada. Ell ha intentat fer memòria i diu, jo crec que no hi ha ni un tros de bosc públic a les Gavarres, i esclar, alguna cosa no funciona perquè quan depèn a vegades d'una subvenció hi ha un any que arriba, hi ha un any que no, i aleshores l'any que no, doncs hi ha una feina de neteja de sotabosc que no es fa. És així, ho comparteixes?
0: Sí, a més, mira, aquesta tarda parlava amb un propietari d'aquí de les Gavarres que m'explicava que els costos de netejar els seus terrenys són superiors al preu del propi terreny. Per tant, la motivació per al propietari és tan minsa que realment no tenim garanties ni motivacions perquè els privats puguin fer-se cura del seu propi terreny.
1: Doncs és un tema interessant, perquè davant els riscos d'incendis, cada vegada doncs veiem incendis més importants, i també amb el fet que els boscos a Catalunya doncs van i van creixent, especialment allà on es deixa de conrear la terra, és un tema que segurament s'hauria de saber resoldre d'una altra manera. Hem estat parlant en aquests últims minuts amb l'alcalde de Platja d'Aro, amb Maurici Jiménez, que llença d'alguna manera, no?, aquest missatge de calma en els veïns de Platja d'Aro que esteu confinats. És veritat que la singularitat de pobles com el de Platja d'Aro és que té dues ànimes, no? El poble de platja i després el poble de les urbanitzacions, que és en aquest cas les que es veuen doncs més amenaçades. Alcalde, gràcies, qualsevol cosa, aquí estem.
0: I gràcies a vosaltres per la feina que feu.
1: Bona nit. Són les 11:20. Ja ho hem dit, que tenim diversos equips doncs desplegats pel Baix Empordà, perquè de fet des de les 9 de la nit que estem fent un Catalunya Nit especial per donar cobertura en aquest incendi que ja ho hem dit, de moment és el més important de l'estiu. És només el primer cap de setmana de juliol, pràcticament a l'inici de l'estiu, i tenim aquest incendi tan important. Ara amb el Manel Elias. Manel, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Us heu mogut, oi?
2: Sí, ara estem a Calonge, i aquí hem de dir que la situació és completament diferent i molt més preocupant. Estem a la rotonda d'accés al poble i aquí les flames són ben visibles, cremen amb força, s'ha aixecat una mica de vent i s'estan acostant molt a zones habitades. Fins al punt que l'escena que tenim ara aquí amb nosaltres és ben curiosa i ben estranya, diria, perquè al costat de la rotonda hi ha una gasolinera i hi ha tot de vehicles aturats amb la gent damunt dels cotxes observant, mirant cap a les flames. Alguns són curiosos, d'altres han vingut aquí perquè els han desallotjat, però és que alguns tenen una situació més dramàtica perquè el que estan observant és com se'ls està cremant ara mateix casa seva. Hola, bona nit.
3: Bona nit.
2: Com et dius?
3: Dani.
2: Dani, què hi teniu aquí a les flames?
3: Digues?
2: Què és el que esteu observant? Què hi teniu aquí, les flames?
3: La finca on tenim la casa. Que, bueno, estem esperant a veure si s'ha sobreviscut o ens hem quedat sense res. A veure que, com va. Perquè, clar, no podem pujar. Ja ho veus com està el tema.
2: Pels que no coneixem bé aquesta zona, estem aquí una rotonda, l'entrada de Calonge. Què és ben bé aquesta urbanització?
3: Bueno, són dues urbanitzacions, Mas Ambròs i Cabanyes. I enmig està, diguéssim, la finca de casa.
1: Mira, Manel...
3: La muntanya de Can Món, el Mas Món.
1: Em comenten els companys, Manel, que si us puc interrompre per saludar l'alcalde de Calonge, Jordi Soler. Alcalde, bona nit.
4: Bona nit.
1: Estem sentint aquest relat preocupant que ens estan fent els nostres companys Manel Elias parlant amb veïns de Calonge. Com esteu? Explica'ns.
4: Bueno, estem molt, molt preocupats perquè realment hi ha hagut una revifalla del foc precisament a darrere de la zona que parlava aquest senyor del Mas Món. Les flames estan molt a prop de l'urbanització de Cabanyes. Estem confinats per part dels bombers. Evidentment, ells ens han de dir i ens han donat les instruccions com a màximes autoritats que són, però jo, pel que pugui ser, he fet obrir el pavelló municipal per si s'ha de produir, si algú vol sortir voluntàriament de casa seu, pues, tinc un espai on anar, si no tenia previst.
1: Alcalde, per tant, el missatge a aquesta hora, a les 11:23, aquells veïns de Calonge que estiguin preocupats, que estiguin veient aquesta revifalla, ara en parlarem, poden anar al pavelló municipal, ha quedat obert, perquè hi puguin passar la nit amb calma.
4: És a dir, el missatge que es dona als bombers és de tranquil·litat. Nosaltres estem aquí per controlar el foc i protegir-vos. No obstant, si algú voluntàriament vol marxar, el pavelló està obert.
1: D'acord. Doncs aquest és el missatge. Què ha passat en els últims minuts? Com ha anat aquesta revifada?
4: Bueno, aquesta revifalla és fruit, suposo jo, d'algun tronc o d'alguna rebassa que estava mal apagada o que encara estava carbonitzant a dins de seu i, no sé, potser un cop de vent l'ha revifada i ha enganxat al voltant. Per tant, no se sap exactament. Però això sol passar amb molts de pocs.
1: Vosaltres teniu vegetació ben bé pràcticament per tot arreu, no? Tret de la variant que la teniu allà mateix.
4: Pues nosaltres tenim 33 quilòmetres i mig quadrats de terme, dels quals 21 són a boscosa de les Gavarres.
1: Teníeu por que una cosa així pogués passar?
4: Bueno, sempre esperem que una cosa així es pugui passar. Les Gavarres en aquests moments no hi ha explotacions forestals, hi ha molt poques. Per tant, el bosc no està cuidat com estava abans i, evidentment, doncs, es poden trobar en aquesta situació.
1: Aquest abans, a quan es refereix?
4: Pues als anys 50-60 es treballava molt a bosc, estàvem cuidats i nets.
1: Ja. Estem parlant d'una realitat de fa molts anys que és, per tant, molt, molt i molt diferents. Ara tenim un equip amb en Manel Elias amb una benzinera que hi havia doncs, alguns veïns que s'hi havien apropat una mica espantats. Quin missatge els hi donen a aquesta gent, als seus veïns?
4: El missatge que he dit abans, a mi els bombers em transmeten tranquil·litat, que estan aquí per protegir-nos, per tant sàpiguen que estan treballant per ells, i si algú no se sent segur a casa seu, el pavelló municipal està obert per qui ho desitgi.
1: Doncs, alcalde, tenim ara també, ja sentim aquí de fons, és la connexió del Manel, oi? Manel, que estàs amb veïns?
2: Sí, sí, aquí hi ha desenes i desenes de persones mirant atònites el que està passant al davant seu, perquè aquí hi ha una llengua de foc molt viva, les flames són clarament visibles a la nit, el fum ens arriba fins aquí, i com deia, hi ha gent molt, molt preocupada, molt, molt amoïnada, perquè alguns d'ells el que estan observant és que se'ls està cremant les seves propietats. Com et dius?
5: Montse.
2: Montse, explica'ns què hi teniu aquí, també hi teniu la finca, eh?
5: Aquí tenim vivim en una finca, sí.
2: Com ha avançat tan ràpid? Des de quan fa que esteu aquí, a aquesta benzinera?
5: Pues ja farà una horeta o així, i em penso que eren dos quarts de... A les 10 hem sortit d'aquí, perquè ja ha saltat el foc al camí, i quan saltava el camí, ja és quan ja s'ha fet en 10 minuts tot el que estem veient, que ara ja està afluixant.
2: Això que veiem des de la distància, que veiem aquí una llengua de foc molt, molt viva, ha arribat a les cases, a cremar casa?
5: És possible que ja ha arribat això a les cases,
3: Ha tocado cabañas. Cabaña ha tocado, pero me parece que no se ha metido aún, ¿eh? No sé. Pero mira, se ve por detrás de cabañas, se ve un poco de humo. Castibarri. Castibarri, mira, se ve fuego en Castibarri, ¿lo ves?
5: Sí, però que Castibarri no
2: està aquí,
5: per darrere la urbanització.
2: Per darrere la urbanització. Ens diuen aquí hi ha gent que ha vingut amb els seus fills, amb els animals, alguns amb cotxes de clarament que baixaven de l'urbanització, i tenim aquí davant bombers que tallaven l'accés a aquesta zona, i tot de vehicles que es van acumulant aquí a prop d'aquesta benzinera. Com et dius?
6: Ferran.
2: Ferran, tu ets veí d'aquesta urbanització o d'on ets?
6: Fa un parell d'anys que estic aquí i, bueno, des de la tarda porten helicòpters, avionetes volant per aquí per treure el foc i res. Bueno, ara parlava amb la meva cosina, que el seu nòvio és bomber, que ha arribat a casa i, bueno, aviam si s'acaba controlant.
2: Ara nosaltres ens dona la sensació que està bastant viu i que està molt a prop de les cases. Ha sigut així tot el dia o és ara que s'ha complicat?
6: És ara que s'ha complicat. Durant el dia l'han tingut més controlat, i perquè estaven els helicòpters, les avionetes, fent viatges, imagino, cap al mar, agafar aigua i per treure el foc. I sobre les 9 o 10 de la nit ha començat a treure una mica de fum una altra vegada, i ara s'ha oxigenat i comença a haver-hi foc per tot arreu una altra vegada.
2: Aquí tu m'ajudaràs, Ferran, més. He vist que hi ha des d'estrangers que estan també mirant cap aquella zona, i molta gent, no sé si són curiosos que venen de Calonge a veure des d'aquí què és el que està passant, o si reconeixes a gent també que viu a la zona.
6: Això són tots estrangers. Aquí normalment no hi ha quasi ningú. Jo he vist que aquí hi ha res, a 2 minuts, i això no... Normalment no hi ha aquest tipus de gent aquí.
2: Doncs aquesta és la situació ara mateix. El que tenim és tot de vehicles que es van acostant en aquesta rotonda, que en la direcció que va cap a l'urbanització hi ha hagut els bombers fins ara. Ara han tirat amunt i veurem què és el que passa, però com us puc descriure, és un foc ara viu i a prop de les cases, perquè el que té la nit és això, que destaca tant la flama com també on hi ha urbanització i on hi ha enllumenat, i el foc està a prop d'aquest enllumenat.
1: Doncs és important això que estem explicant. Estem arribant a tocar de 11:45 de la nit. El missatge de l'alcalde de Calonge justament fa tan sols uns minuts en directe aquí, en aquest especial Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, ha estat: qualsevol ciutadà veí de Calonge que tingui por, s'ha habilitat el pavelló municipal per tal d'acollir aquella gent que no vulgui passar la nit a casa seva davant, doncs, aquesta revifalla tan imponent que ens estaves explicant ara, Manel, i sí que ha demanat, doncs, als veïns que s'allunyin de les flames i que intentin doncs, deixar treballar els bombers, que d'altra banda envien un missatge de calma i tranquil·litat, i de fet estem buscant, i en els pròxims minuts us podrem oferir de nou una entrevista amb el cap de bombers, amb l'encarregat de gestionar també amb els mitjans de comunicació per part dels bombers aquest incendi, per veure quin és el missatge que ens dona, si es reitera el missatge de tranquil·litat que es donava, doncs, fa res, encara no una hora, en l'última atenció als mitjans. Sí que ja s'havia explicat en aquesta última atenció que la nit seria llarga, que efectivament, doncs, es veurien revifalles, que en la nit es veuran rebrots i que, lògicament, doncs, aquestes flames amb la foscor destaquen moltíssim, però és inevitable que davant la proximitat, doncs, els ciutadans, els veïns que les veuen de prop, doncs, pateixin i passin por. Per tant, aquí a Catalunya Ràdio, en els pròxims minuts, connectarem de nou amb la Bisbal d'Empordà per aclarir amb el cap dels bombers d'aquest dispositiu quines són les circumstàncies a aquesta hora. Fem una petita parada, molt curteta, i continuarem aquí en directe a Catalunya Ràdio. Recordem el telèfon dels oients: 93-201-7474, 93-201-7474 és el telèfon del directe, i aquí estem, doncs, per atendre-us, per escoltar-vos, per fer-vos companyia i per fer-vos arribar, doncs, també aquest missatge que ens envien de moment els bombers. La nit serà llarga i treballen més de 500 efectius dels bombers, 400 dels bombers, un centenar de la UME, amb tota una equipació tècnica i recursos hídrics que són importants, no només són mangueres, també ho hem estat explicant, no?, per bé que els serveis aeris de nit es retiren. Els bombers tenen capacitat durant la nit de fer també bona feina. Aquesta és la vostra ràdio, 93-201-7474. Fem una pausa i de seguida tornem.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
4: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat
5: 5.725 05725, sèrie 111.
4: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
6: Passant 4 minuts a 12:15 de la nit, això és un programa especial en directe a Catalunya Ràdio per donar cobertura i també acompanyar els oients en aquesta nit en què els bombers treballen encara per extingir, per controlar, primer de tot, el que ja és l'incendi més important d'aquest estiu, crema al massís de les Gavarres. L'últim balanç oficial és de 2.300 hectàrees cremades, però hi ha revifalles, revifalles que preocupen els veïns. Hi ha 9.000 persones actualment confinades. Protecció Civil continua llançant el missatge que ningú hi vagi cap al Baix Empordà, tampoc demà al matí. A aquesta hora podem, a l'espera de poder de nou entrevistar el cap dels bombers, David Borrell, perquè ens renovi d'alguna manera quina és la situació a aquesta hora, després del que hem explicat a Calonja, on hi ha revifalles i on hi ha molta gent ara mateix que no sap si passarà la nit a casa o prefereix anar-se'n cap al pavelló municipal. El que podem fer és saludar l'alcalde de Cruïlles, Dani Encinas. Bona nit, alcalde.
7: Hola, bona nit.
6: Que, a més, també és president del Consorci de les Gavarres, oi?
7: Exacte.
6: Primer de tot, com esteu a Cruïlles?
7: De moment nosaltres ho estem passant bastant lleu amb el que podria arribar a ser. Ha afectat el que és, sobretot, la part més cap a Sant Antoni i Calonja. Sabeu que el nostre municipi són 100 quilòmetres quadrats, la majoria és massa forestal, i és el que estem patint. Jo, que aquesta nit és crucial, jo, per veure com desenvolupa, però també que si estem en la situació que estem, jo, que està bastant controlada en aquesta franja de les Gavarres, gràcies a la feina que ha estat fent bombers, voluntaris, ADF i serveis d'emergència.
6: Teniu les Gavarres allà mateix, efectivament, les teniu molt, molt, molt a tocar, esteu ben bé enmig d'aquesta zona de perill. Imagino que el dia avui ha estat llarg.
7: Sí, és una situació que esperava no veure de viure-la mai, però malauradament ha arribat el dia. I és impressionant tota la logística i tot el personal que estan aquí treballant encara, i que estan continuant controlant el que són vivendes, possibles afectacions, com s'està desenvolupant, gestionant el que són els recursos i les més de 400 persones que ara mateix estan treballant sobre terreny, és impressionant.
6: I tant de bo, doncs, aquest esforç es vegi recompensat. Com a alcalde de Cruïlles, jo imagino que la presència de les Gavarres, ara ho hem dit, no? Les teniu ho teniu allà a tocar, és el vostre paisatge, és el vostre mur, no? Patíeu perquè es pogués produir una situació com aquesta?
7: patíem i fa temps que ho estem dient. Jo, que el que ha passat avui és un avís. I esperem que demà puguem donar notícies més bones. Però això és a causa de l'estat de les Gavarres actualment. I on hi ha molta massa forestal. Massa forestal que no està ben treballada, i això ens ha de servir l'1 d'avui com un avís i per ensenyar-nos com poder treballar millor el que és el nostre entorn i conscienciar més a la gent. Jo, perquè el que està passant a hores d'ara i demà, jo, o podem tenir sort o pot ser un complet desastre, això.
6: Com a president del Consorci, abans parlàvem amb el gerent del Consorci, jo li demanava com és la relació amb la propietat privada dels boscos i aquest consorci que el gestiona d'alguna manera, però que està format per diversos nivells d'administració pública, però al final la titularitat d'aquests boscos és propietat privada, que és un mal del que n'hem parlat molt, sempre que hi ha un incendi i parlem de si els boscos estan ben netejats, si estan ben cuidats, si es fa aquesta prevenció. En el vostre cas, en el cas del Massís de les Gavarres, del Consorci, com us hi relacioneu amb aquesta propietat privada? Hi col·laboreu? Hi ha desinterès? És una feina molt feixuga o no? Tot el contrari.
7: No, tot el contrari. Tenim la sort que el Consorci de les Gavarres està format per diversos organismes, tal com has explicat, pels diversos ajuntaments que tenen alguna part de les Gavarres, però sobretot jo parlo que tenim sort que també hi estan ficats el que és l'Associació de Propietaris Forestals. Aquests propietaris forestals no és que passin de tot, jo com algunes vegades puc creure, sinó que els que formen part estan plenament conscients i són els primers interessats en què treballen i miren de tenir el que és el seu entorn el millor possible. Les Gavarres, el 95% és espai privat, més o menys. Què vol dir això? Diu que no són de 3 o 4 persones, sinó que són centenars de persones. Algunes propietats són molt grans, però d'altres són bastant més petites, i la majoria de les Gavarres són de propietats petites. Això dificulta moltíssim saber qui és el propietari, perquè potser ha anat passant d'herència en herència, persones que no saben, i o que tenen un tall de Gavarres en allà, que no, persones que prefereixen no treballar-lo ni arreglar-ho perquè no disposen dels medis ni els diners per poder-ho fer, i poder-ho fer ben fet, i ens queixem precisament d'això, de la manca d'ajudes o de la potestat, per exemple, de que el Consorci, si és l'òrgan gestor de les Gavarres, doncs pugui poder treballar i poder arreglar el que és les Gavarres.
6: Mm-hmm. És una terra de suredes, oi?
7: Sí, i ja us aviso que no se parla expert. I en Quim ja us ho ha comentat, que és ell el gerent i l'expert aquí amb el tema del tipus, i no voldria pas ficar la pota amb el tema de flora o fauna, jo. Mm-hmm.
6: Doncs moltes gràcies per atendre'ns, alcalde. Serà una nit llarga, mirant a l'horitzó. Tant de bo vagi tot bé i que els bombers doncs puguin fer la feina que per la qual estan preparats i que les condicions siguin bones. Dani Encinas, alcalde de Cruïlles, gràcies.
7: Moltes gràcies, i només demanar, si us plau, que els veïns no es desplacin, no vagin cap a la zona calenta del foc, i ho anirem informant a mesura que anem tinguin informació. Moltíssimes gràcies.
6: Gràcies, alcalde. Missatge important que també ens feia fa tan sols uns minuts aquí a l'antena de Catalunya Ràdio a l'alcalde de Calonge. En aquest moment podem saludar un veí d'aquest municipi, Àngel Mascort. Bona nit.
8: Hola, bona nit.
6: Què veus? Tu ets a casa?
8: Sí, jo ara mateix sóc a casa i des de la meva terrassa veig les urbanitzacions de Cabanyes i Masrembrós i bueno, veig perfectament com les flames s'estan acostant en aquestes urbanitzacions.
6: És un flanc molt ample.
8: Sí, déu-n'hi-do, perquè estem parlant de dues urbanitzacions força importants aquí a Calonge i ben bé agafa una i una miqueta més. Uh-huh.
6: I aquestes flames, fa quanta estona que les esteu veient?
8: Doncs mira, jo aquest dematí ja, perquè jo soc a lampista, i aquest dematí estava treballant a Romanyà i jo ja he començat a veure el foc, però era a la Bisbal, el foc, i el veiem molt lluny, no? Però sí que és veritat que la tramuntana ha portat el foc cap aquí, i semblava que després, cap allà a les 4 o les 5, quan ha canviat el vent, doncs que afluixava una mica. Però cap allà a les 8 s'han començat a veure les flames un altre cop molt a prop, i amb el canvi de vent un altre cop s'ha expandit d'una manera espectacular.
6: Fa vent ara?
8: Fa ratxes, no és un vent constant, però va fent alguns cops de vent.
6: I què faràs tu, Àngel? Et quedaràs a casa?
8: Doncs, a veure, segons les indicacions que ens han donat, ens hem de quedar a casa, però mirant cap a l'horitzó, com comentaves fa un moment, per veure què s'ha de fer. Sí que és veritat, doncs, que bueno, estem veient molt de moviment els veïns per aquí, de policies, de bombers, de forestals, i estan fent una feina impecable, una feina molt dura. Podem estar molt orgullosos d'ells i esperem, doncs, que, bueno, que les condicions els permeti poder actuar el més ràpid possible. I paciència, no queda una altra.
6: Doncs, Àngel, et faig de transmissora del missatge del vostre alcalde. Aquells que no estiguin tranquils a casa poden anar al pavelló municipal. T'agraeixo moltíssim que ens hagis trucat aquí a Catalunya Ràdio, la ràdio pública, 93-201-7474, 93-201-7474, línies obertes amb tots aquells que ens vulgueu explicar com ho esteu vivint, com ho esteu passant, què és el que esteu veient. Àngel, una abraçada, que vagi molt, molt bé.
8: Moltes gràcies, bona nit.
6: Bona nit, bona nit. A Calonja, Manel, què tal?
9: Doncs,
6: Manel Elias.
9: Deia aquest veí que ell observava l'horitzó cap a una de les urbanitzacions que és Cabanyes. Doncs aquí, als peus d'aquesta urbanització, en aquesta primera rotonda que hi ha abans, és on som nosaltres, i el que veiem és que les flames haurien arribat com a dalt de tot de la muntanya i comencen a baixar cap a la nostra direcció, i aquí cada vegada hi ha més gent com el veí que ens acompanya. Com et dius?
10: Josep.
9: Josep, a tu no és que t'hagin evacuat, vosaltres heu decidit sortir, eh?
10: Així mateix.
9: Per què? Què passava?
10: Bé, hem estat observant des del migdia, en què les flames no es veien, però es veia amb molta intensitat de fum i molt vermell. De cop i volta, cap allà a les 4 semblaria que ha parat, però després cap allà al 8, quarts de 9, diguem-ne, s'ha fet molt més intens, fins que ja hem vist a casa, doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Aleshores, ningú ens ha dit res, evidentment, però sí que, bueno, simplement per coneixement, veus que ja no pots aguantar més, perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració. Hem avisat un parell de veïns estrangers i els hem dit que baixessin cap aquí, perquè al final ells tampoc tenen la mateixa vista que teníem nosaltres, i hem pensat que el millor era avisar-los i anar baixant cap aquí.
9: I tu, que et coneixes millor la zona, aquest avenç que estem veient des d'aquí a simple vista, clar, jo no sé fins a quin punt estem lluny o no, però està avançant cap on teniu la casa?
10: Sí, de fet, diguem-ne, hi ha diverses urbanitzacions juntes. Diguem-ne, la que es veu ara amb més intensitat de foc deu ser Mas Ambròs, i la següent ja és Cabanyes. Aleshores, clar, tot això són carrers amb arbres, amb cases, i aleshores sí, semblaria que està baixant, i diguem-ne que es quedaria d'aquesta zona de Mas Ambròs, però no sé, també veig cap a més a la dreta, que deu ser a Mastoi, o sigui que bé, no sé, sincerament, des d'aquí ara i de nit amb foc tampoc ets capaç d'interpretar-ho bé, però sí, entenc que és possible que vagi baixant cap aquí. No crec que arribi fins a baix, perquè m'imagino que abans ho podran parar els bombers,
9: perquè de bombers treballant n'hi ha,
10: Sí, de fet, nosaltres des de casa miràvem cap a dalt i veiem els reflexes, diguem-ne, les llums blaves, o sigui, hi hem vist pujar bastants camions cap a dalt, o sigui que bombers n'hi han, segur.
9: Una de les escenes que reflecteixen aquí l'angoixa és la de molta gent ensenyant-se amb els telèfons mòbils fins on els han arribat les flames. Aquí al davant nostre hi ha un grup de... una família de quatre persones estrangeres. Hem vist una de les filles ja d'uns 20 anys plorant, senyalant cap a la muntanya, perquè des d'aquí realment la situació no sembla que s'estigui aturant, sinó al contrari. Com et dius tu?
11: Mario.
9: Mario, de quina urbanització ets?
11: A Río de Oro.
9: I a Río de Oro us ha arribat també les flames?
11: Sí, però més aviat aquesta tarda. Després semblava que ja s'havia aturat pràcticament, i res, he continuat fent vida normal, anar a Palamós i a més, i ara, bueno, ha tornat a reviure, però sembla que en una altra zona aquí a Cabanyes.
9: Tu t'han evacuat de casa teva o has sortit tu pel teu propi compte?
11: No, just abans, perquè al principi era fum, i ja quan he vist flames just per darrere la muntanya, com que ja sortien flames i de més, més ja ha marxat. Però bueno, que després sí que he escoltat que evacuar venir de més.
9: Quina és la teva previsió ara? Què penses fer? Tornar a on passaràs la nit i què faràs a partir de demà?
11: Que d'algun amic o així a Palamós.
9: Doncs aquesta és la situació en aquesta rotonda on ara veiem, per exemple, que continuen passant cotxes de bombers, camions, i que s'hi van acostant cada vegada més persones. Diríem que són desenes i desenes de persones, moltes enfilades als sostres dels cotxes, mirant cap a aquestes urbanitzacions, fent vídeos, senyalant amb cares de preocupació la majoria, el que és una llengua de foc visible, i que de tant en tant, quan bufa una mica més el vent, s'acceleren les flames, i és quan tothom mira amb més intensitat.
6: Doncs és molt interessant el que ens has explicat, perquè justament ha tornat a connectar amb nosaltres l'alcalde de Calonge, Jordi Soler. Bona nit de nou, alcalde.
12: Bona nit.
6: Vol enviar un missatge als seus veïns.
12: Bueno, el missatge que jo rebo de bombers és que tothom estigui confinat a casa seva, que ells estan treballant i protegint tota aquesta zona de darrere de Capmont, Cabanyes, bàsicament, que és on s'ha revivat aquest foc. Hi ha moltes dotacions personals i de camions que hi estan treballant, i no obstant això, si algú per por o per qualsevol circumstància no es volgués quedar aquí, el pavelló municipal està obert i allà es podien refugiar sense cap mena de problema.
6: Doncs,
12: per tant,
6: sí.
12: El missatge és de bombers: quedeu-vos a casa vostres, confinats, nosaltres protegim tota aquesta zona, però jo el que dic és que si algú per la seva pròpia voluntat considera que es considera en perill, doncs el pavelló està obert.
6: Doncs, alcalde, és molt important aquest missatge. Miri, li demano que no pengi, perquè podem anar a la Bisbal amb la nostra companya Laia Claret, perquè, Laia, tens el cap del dispositiu de bombers al teu costat, oi? Laia Claret, aquí.
13: Hola.
6: Per la Bisbal d'Empordà. Ara sí,
13: em
6: endavant.
13: Em sentiu ara? Ara sí. Mira, sí, el tinc ara mateix aquí al costat. Ell també ho sent?
6: Sí.
13: Us està sentint? Em sentiu bé, a mi? No sé si em sentiu
6: et
13: bé.
6: Et sentim perfectament, Laia.
13: Vale, perfecte. Doncs ell el tenim aquí al costat. I el que voldríem preguntar-li és una mica per això, no? Perquè la nit... un segon, em sembla que tenim una mica de problemes de l'àudio. El David, no sé... El David us sent perfectes, ara sí.
6: Sí?
13: Doncs, sí, ara us sent perfectes. Doncs el que volia comentar, que hi ha oients que ens diuen, veuen aquestes flames que són a prop. Quin és el missatge des dels bombers d'urbanitzacions per a aquesta gent que és a les urbanitzacions? Sobretot diria que és Calonge.
14: Sí, tenim ara mateix que a Calonge, sí que a les Cabanyes hi ha hagut un focus secundari que ha impactat a l'urbanització. Estem treballant-hi, però hi ha molts nervis. És normal que en una situació d'aquestes característiques provoqui nervis. A més, a la nit, doncs, l'incendi es veu molt més... fa més por, perquè es veu molt a prop, et dona l'efecte òptic de que el tens més a prop del que és, i està generant situacions, diguéssim, de cert nerviosisme. Estem acompanyant en allà, estem amb els amb diverses dotacions de bombers treballant en allà. A més tenim també, doncs, un pack de vehicles a punt per ser enviat en allà per donar una mica més de tranquil·litat si la cosa n'és a més. Diguéssim que l'impacte, diguéssim, fort ja ha passat, però és fàcil que allò es vagi sostenint, diguéssim, amb diversos moments de la nit, doncs, que anem tenint impactes successius de fronts d'aquests focus secundaris o recol·locacions que se'ns donguin, etcètera.
13: Hi ha constància, però, d'alguna casa afectada? No sé si algun mas desallotjat. Esteu desallotjant alguna urbanització concreta?
14: No, nosaltres, per nosaltres és superimportant que la gent entengui que s'ha de quedar a casa seva. O sigui, de cap manera la gent s'ha d'evacuar. perquè és quan som més vulnerables. És
13: a... No s'ha d'evacuar si no ho dieu vosaltres. Entrem.
14: Exacte. Nosaltres...
13: No per mutu propi, marxar.
14: Exacte. O sigui, nosaltres, en el moment que decidíssim evacuar una zona, que no és el cas, vale? Sempre ho faríem amb molt temps, preventivament, amb molta anticipació, ho coordinem amb Mossos d'Esquadra perquè ells puguin tenir també temps de fer aquest acompanyament. És a dir, una evacuació és molt delicada i necessita molt temps per fer-se. Per què? Perquè hi ha una finestra de fer aquesta evacuació. Si ens agafa l'incendi mentre estem evacuant, la possibilitat de tenir, diguéssim, atrapaments i, per tant, gent, diguéssim, afectada per l'incendi seria molt gran.
13: Per tant, la recomanació és que tothom a dins a casa està més segur que marxant?
14: Tothom a casa està molt més segur a casa seva que no pas quan es troba, diguéssim, desprotegida caminant o amb cotxe. És a dir, quan estàs caminant amb cotxe estàs amb una alta vulnerabilitat. De fet, recordeu, per exemple, a la Jonquera, que l'incendi va agafar diversos cotxes i va haver molta gent que va perdre la vida en allà. És a dir, la gent mai ha d'evacuar, han d'estar tranquils, tenim dotacions amb ells, sí que és cert que ens poden cremar alguna tanca, tenim el cas de que és possible que en alguna casa acabi entrant l'incendi, però mai si estem nosaltres a dintre, perquè, o mai, o pràcticament impossible si estem nosaltres a dintre i estem atents. Per què? Perquè l'incendi a les cases, diguéssim, de construcció mediterrània, són cases de fàbrica, són cases de pedra, i per tant en el moment que l'incendi impacta, entrarà l'incendi, doncs, mica en mica, per una persiana, per un... vull dir, i per tant, si estem a dintre, doncs podem agafar i tirar-li un got d'aigua, si convé.
13: Però el nerviosisme hi és perquè, clar, és fosc, es veuen les flames tot més a prop, i a la carena vermella, per exemple, es veuen més els bombers també treballant els vehicles.
14: Sí. Jo entenc que és normal que els veïns estiguin nerviosos. Estem fent aquest acompanyament. Tenim un sector específic per treballar allà i per donar aquesta tranquil·litat, aquesta seguretat, i que vegin, doncs, que hi som, i que alguna tanca cremarà, algun jardí cremarà, i això és normal, però estem, diguéssim, arribant a contenir, diguéssim, aquests impactes, vale? I per tant, traslladar també tranquil·litat.
13: 400 bombers treballant aquesta nit, 100 membres de la UME també, amb flanc dret el més important perquè té una base que podria arribar a 30.000 hectàrees, i sembla ser que la tramuntana sí que seguirà bufant, per tant els veïns sentiran que hi bufa vent, però no és la marinada, no?
14: Sí, el que no avui ens preocupa molt aquesta nit, sobretot, és que el flanc dret el puguem estabilitzar completament, que el puguem perimetrar tot, i que arribem demà al dematí amb aquestes condicions d'estabilització del que seria el flanc dret, i amb un balanç, diguéssim, que no tinguem afectacions, doncs, de vents amb pel que fa, diguéssim, a la població. No ens preocupa el fet de danys personals, perquè estem allà i estem donant resposta, però sí que no puguem tenir, diguéssim, doncs, afectació a vents, i aquesta seria la primera prioritat. I la segona, com us dèiem, aquest flanc dret per evitar aquestes 30.000 hectàrees potencials que podíem tenir en dies, diguéssim, successius, quan entri la marinada, aquesta onada de calor els pròxims dies.
13: Doncs, inspector David Borrell, cap del cos dels bombers, moltíssimes gràcies per l'atenció continuada pràcticament durant tot el dia d'avui. Demà hi tornem, no? Ens veiem.
14: Demà al dematí estarem aquí també per atendre-us.
13: Moltes gràcies.
6: Doncs moltes gràcies, Claret. És molt, molt, molt important el missatge que acaba de donar en David Borrell, el cap d'aquest dispositiu de bombers. Alcalde de Calonge.
15: Sí, digue'm.
6: És això, eh?
15: Sí, és el que jo us he dit. Els bombers ens han dit tothom confinat, ho estan fent un treball notabilíssim i molt important, molt professional, però no pots evitar que algú pues senti pànic i marxi. Mm. Perquè aquesta gent, doncs, també ha visitat un pavelló, però el consell el que es diu a tothom és tothom confinat, perquè en aquest cas són els bombers qui manen i qui marquen les regles del joc.
6: Doncs, alcalde, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Esperem que la nit vagi tal com està previst i que es compleixi això que ens estan dient els bombers. Calma, aquest missatge de calma que és molt, molt important. Gràcies, alcalde. Bona nit.
15: Molt bé. Bona nit.
6: Doncs, 3 minuts i arribarem a la mitjanit. Encara farem un últim punt de connexió amb la Cèlia Forment. On ets, Cèlia?
16: Soc dins d'una furgó, un furgó de la Creu Roja. Marxem de Santa Cristina d'Aro perquè han rebut els voluntaris de la Creu Roja, han rebut un avís de tot l'avituallament que tenien aquí, transportar-lo cap a Calonja. Amb una rapidesa admirable han recollit tots els llits, també els serveis d'higiene que tenien preparats, i ara som 5 o 6 furgons que anem cap a Calonja per anar fins a aquest altre centre, al pavelló que han obert per atendre de punt neuràlgic qui ho pugui necessitar.
6: Doncs, efectivament, per atendre aquest nerviosisme que us hem anat explicant al llarg de l'última hora, per aquestes revifalles que s'han produït a prop de Calonja i que en plena nit doncs, són i es fan molt, molt, molt evidents, amb una sensació accentuada de proximitat, però el missatge dels bombers és clar, acabem de poder tornar a comentar-ho amb en David Borrell, que és el cap dels bombers, que estan al punt de comandament a la Bisbal d'Empordà. És una nit de moltíssima feina per davant pels bombers, més de, en fi, 400 bombers, un centenar d'efectius de l'exèrcit, amb tota l'equipació a la seva disposició per intentar i frenar l'avenç d'aquestes flames. Serà molt probablement, per tant, una nit molt, molt llarga per tots aquests efectius i que aquí a l'antena de Catalunya Ràdio, en els successius butlletins horaris, sempre en punt i també a 3Cat Info en punt i a les mitges hores trobareu actualitzada la informació relacionada amb l'incendi. Esperem que les condicions climatològiques vagin a favor d'aquesta feina ingent que estan fent els serveis d'emergències amb els bombers al capdavant. El missatge és a les persones d'aquells municipis que se'ls ha demanat que estiguin confinades que restin confinades, que és el lloc més segur perquè en cas de necessitat d'evacuació aleshores s'activaria tot un protocol amb una antelació suficient per poder-ho fer amb seguretat. Gràcies per acompanyar-nos des de les 9 que us expliquem el tractament i l'avenç d'aquest incendi que ja és el més important i que crema ara mateix al massís de les Gavarres al Baix Empordà amb un balanç provisional de 2.300 hectàrees cremades. Que vagi molt bé la nit. Gràcies per fer-nos confiança, gràcies per acompanyar-nos i res, avui s'acaba oficialment la temporada d'hivern regular aquí a Catalunya Ràdio, però ens tornarem a trobar regularment en diferents apunts informatius durant el cap de setmana i a partir de dilluns. Que vagi bé, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. 400 agents dels bombers treballaran durant tota la nit en les tasques d'extinció del gran incendi que crema des d'aquest divendres a la Bisbal de l'Empordà i que ha entrat al Parc Natural de les Gavarres. El foc afecta una superfície d'unes 2.300 hectàrees i milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. Els Mossos han detingut un home com a possible responsable d'aquest incendi. Mentrestant, intentem recuperar la connexió amb la Bisbal. Us informem també que el govern del Portugal ha demanat ajuda a Espanya, al Marroc i la Unió Europea per combatre la mitja dotzena de focs actius que hi ha al país. El més greu afecta la regió central de Viseu i ja ha cremat més de 10.000 hectàrees. Més d'un miler de bombers estan mobilitzats per intentar controlar aquest gran incendi al centre del país amb 373 mitjans terrestres i 5 mitjans aeris que la nit ja han deixat d'operar. A més d'aquest macroincendi de Viseu, els altres focs més importants a Portugal afecten les poblacions de Barcelos, Sinfaios i Arouca a l'àrea metropolitana de Porto. I ara sí, podem connectar amb la Bisbal, amb Laia Claret, que ens dona més informació sobre aquest informe, l'última hora d'aquest incendi.
2: Doncs és un incendi que hi ha hagut alguna revifada fa una estoneta en alguna organització propera a Calonja. El foc s'hauria acostat a les cases, però David Borrell, cap dels bombers de la Generalitat, demana que, tot i que aquesta alerta, la gent segueixi les ordres i continuï a casa confinada. Escoltem-lo.
3: Hi ha hagut un focus secundari que ha impactat a l'organització. Estem treballant-hi, però hi ha molts nervis. L'impacte, diguéssim, fort ja ha passat, però és fàcil que allò es vagi sostenint, diguéssim, amb diversos moments de la nit.
2: Durant tota la nit seguiran treballant 400 bombers, 100 membres de la UME, de l'exèrcit, sobretot per tancar el flanc dret, que és a Santa Cristina d'Aro. Laia Claret, Catalunya Ràdio, la Bisbal d'Empordà.
1: Les autoritats de Veneçuela han elevat fins a 2.645 el nombre de persones mortes pel doble terratrèmol del dia de Sant Joan. D'aquestes víctimes, 32 són de nacionalitat espanyola, segons ha informat el Ministeri d'Exteriors. El govern espanyol també ha dit que encara hi ha 242 espanyols desapareguts i 11 sota la runa. A la Gualaire, la zona més colpida, una veïna ha denunciat als micròfons de Catalunya Ràdio la mala gestió que està fent de la tragèdia al govern xavista.
4: Creo que el gobierno no ayudó más los de gobiernos de afuera que el de aquí.
1: Dues persones han mort ofegades aquest divendres a les platges de la costa tarragonina. La primera víctima mortal ha estat a Cunit, al Baix Penedès, a la platja de Llevant. Un home de 70 anys l'han tret de l'aigua amb problemes cardiorrespiratoris i el sistema d'emergències mèdiques no l'han pogut salvar. La segona víctima mortal s'ha produït a la Cala Gestell, al costat de la platja de Torn, de l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp. Es tracta d'un home de 37 anys que s'ha llançat a l'aigua des d'una embarcació en què anava com a tripulant. Amb aquestes dues víctimes ja són 8 les persones que han mort ofegats a la costa catalana des de començat l'estiu.

0: El cantant i compositor canadenc Bryan Adams ha inaugurat aquesta nit el Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell, al Baix Empordà, amb les entrades exaurides. La promotora del festival ha mantingut el concert malgrat les afectacions per l'evolució de l'incendi del Baix Empordà. L'organització ha emès un comunicat en què recordava els talls de diverses carreteres arran del foc, però assegurava que no hi havia canvis en l'actuació de l'autor de hits com Everything I Do It For You del film Robin Hood, Príncep dels Lladres o Have You Ever Really Loved a Woman de la pel·lícula Don Juan de Marco. El Festival de Cap Roig ha programat més d'una vintena de concerts fins al 18 d'agost, entre els noms que hi actuaran, a més de Bryan Adams, Rick Astley, Víctor Manuel, Lax en Busto, Luz Casal, Amaya, Anastasia, Diana Krall o Miki Núñez, i tancarà el certamen el dia 18 Miguel Ríos amb la gira de l'Último Vals. I els esports, el dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat després de la multitudinària presentació dels equips de dijous. Aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc, que ocasionarà problemes importants de circulació a la ciutat. El Mundial de Futbol, la classificació d'Egipte pels vuitens de final, en superar Austràlia a la tanda de penals després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. En aquests moments s'està jugant el partit d'Argentina contra Cap Verd amb un empat a 0. Tot just acaba de començar el partit. Pel que fa al Barça, han confirmat la cessió del porter Diego Cochen al Lyngby danès, i el futbol català, l'Europa, ha fet marxa enrere un dia després d'anunciar una consulta als socis per decidir si el primer equip masculí renunciava a la primera federació pels condicionants de la instal·lació de gespa natural a l'estadi del Nou Sardenya.
1: Fins aquí les notícies.
2: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
3: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
2: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
3: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web, i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
2: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
4: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra Deu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
5: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Esports Festival del 17 al 19 de juliol, al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
6: Joan Enric Barceló, bona nit.
7: Ara, quin dimoni s'ha trencat el coll?
6: Avui obres tu el programa.
7: És que és un somni, això, eh? O sigui, 22 seccions del videoclub després...
6: Comptades, eh?
7: Sí, veig. Obrim la finestra indiscreta. És que no m'ho crec.
6: Bueno, és que avui tanquem temporada i, bueno, volia que fos un programa especial.
7: Però la gent que estigui escoltant i dieu, ara, de què parlen aquests senyors? Deixeu-me dir una cosa. A veure, passa que aquesta secció s'emet normalment l'última d'aquest programa.
6: No, però jo t'he dit molts cops que és perquè sempre guardo, com els grans discurs, sempre guardo el millor pel final.
7: Mira, s'emet, jo què sé, a les 4 de la matinada.
6: Home, no, exagerat, el programa acaba a les 2.
7: I la gent, a les 4, normalment no estàs escoltant la ràdio, almenys
6: mira,
7: jo.
6: Mira, no t'ho pensis, perquè tenim oients molt fidels de matinada, i a més, després, molts ho recuperen al web de Catalunya Ràdio. De fet, és una de les seccions estrella en aquest sentit.
7: D'acord, això t'ho compro. Però en tot cas, avui sí, avui obrim el videoclub, perquè anem a davant. Per tant, bona nit, obrim la finestra, obrim el videoclub, com ha de ser. Ja parlarem de les novetats, després, més endavant, perquè aquí molt sovint dieu, això és la pel·li de l'any,
6: sí,
7: això és la sèrie de l'any.
6: De la dècada, també.
7: I llavors, exacte, un record per en Manu, que ara el veurem. Ara
6: una abraçada per d'aquí una estona.
7: Però res de res, jo sempre porto mercaderia contrastada.
6: He de dir, després vindrà Manu, vindrà el Tarik, vindrà la Glòria, després també parlarem d'estrenes, però Aviam, jo ja sé que tu sempre comences el videoclub, com t'ho diria, de formes poc ortodoxes,
7: bé,
6: d'acord?
7: Sí.
6: Però el programa l'hem de començar bé, com a mínim deixem que li digui a la Conxi que ens tiri al començar la finestra indiscreta.
3: Comença la finestra indiscreta amb Toni de la Torre.
6: Val, ara sí, ara el que vulguis.
7: Re, que vinc content, vinc content. I mira si ho estic, Toni, que avui et faré un regal. Però no serà allò un regal qualsevol, serà el regal. Majúscules, negreta, cursiva, subratllat i lletra Impact 200.
6: A veure, tu saps que jo sóc una persona, no sé si ho saps, però ara ho sabràs, que jo normalment els regals ja vaig insinuant quin regal vull. És a dir, jo no m'espero la sorpresa. Jo vaig deixant pistes. Aleshores, si és el regal que estic pensant, em faràs l'home més feliç del món.
7: Clar que ho és, Toni. O sigui, clar que ho és. O sigui, què vols? Vols que el dia que em deixes començar el programa et vingui i et porti una cosa així una mica mitges? Tu, avui jo surto de manilla total.
6: Doncs, escolta, que és que m'estic emocionant i tot.
7: Doncs emociona't. I et diré més. Mira, sempre juguem a encertar-la, estimats oients, que no ens coneixíeu, aquesta secció, perquè no l'heu sentit mai.
6: Ah, sí, que la coneixen, no, bueno, que l'escolten sempre.
7: Avui no jugarem a encertar-la, jugarem a que tu diguis la pel·lícula que porto, i si l'encertes, festa i la fem, i si no l'encertes, jo que sé, me'n vaig i que entrin en mano i en tenir, que ja els veig aquí fora.
6: Que... Home, no, que aleshores aviam quedaria un programa massa curt.
7: Doncs parlem del Mundial, jo que sé, el que vulguis.
6: Bueno, va, m'hi llenço.
7: Som-hi, va.
6: Avui, al videoclub... Indiana Jones.
7: I l'última croada.
6: Va, doncs vinga, obrim el videoclub.
3: El videoclub, amb Joan Enric Barceló.
7: Indiana Jones i l'última croada, pel·lícula de l'any 1989, dirigida per Steven Spielberg, protagonitzada per Sean Connery i Harrison Ford, produïda per George Lucas i amb música de John Williams. Què podia anar malament?
6: Res, i et diré que no només has triat Indiana Jones, que saps que volia que... Tu saps que volia que la fessin des que vas començar la sessió del videoclub,
7: sí.
6: Sinó que, a més, això crec que sense saber-ho, has triat la meva Indiana Jones preferida.
7: Bueno, perquè és la millor.
6: Perquè és la millor, no?
7: Exacte.
6: Que tinc criteri.
7: Sí, i és la més equilibrada, la més divertida, és també la més trepidant, la més esfereïdora i, sobretot, la més emocionant. Jo, de tota la vedella que teníem, t'he portat el filet. Què et sembla?
6: Em sembla que tens tota la raó, que és realment perfecta i que ho és ja des del principi amb aquell flashback on descobrim els inicis del personatge.
8: Ets molt valent, noi, però aquesta creu és meva.
9: Aquesta creu és d'en Coronado.
8: En Coronado és mort, com tots els seus nets, noi.
9: Aleshores hauria d'estar en un museu.
8: Ah. Dóna-me-la!
7: Justament he pensat que era maco començar

0: Ara passava un testimoni a River Phoenix com a grans actors populars de tres generacions diferents. No, no sé si Lucas i Pedro ho veien així, però jo ho veig així.
1: No, jo t'ho compro, no sé si el tema del relleu, però el tema intergeneracional, sí, segur. I el que és segur és que en aquest inici River Phoenix demostra que podia portar un Indiana Jones tot sol. Recordem que és aquella escena en què observa com uns homes roben un objecte antic d'una cova, sí, i decideix intervenir-hi, perquè clar, ha d'estar en un museu. I en un primer moment sembla que l'Indiana és en realitat l'home que està saquejant la cova, perquè s'assemblen molt.
0: És que és la viva imatge
1: no,
0: d'Indiana Jones,
1: sí, sí,
0: que coneixem.
1: Que
0: la caçadora, el barret, la barba de dos dies...
1: De fet, ja sabem d'on va treure el look.
0: Exacte, inspirat d'aquí.
1: Clar, ja al principi queda clar que el cor de la pel·lícula serà la relació pare-fill, perquè quan l'Indiana adolescent torna a casa amb l'objecte que acaba de recuperar, que el porta a la mà,
0: exacte,
1: es troba amb el seu pare, que abans que pugui dir-li res, el fa comptar... Era... Fins a on? La feia comptar en grec, no sé si sí, fins a 10, fins a 15...
0: Fins a 20.
1: Fins a 20 era, sí, d'acord. No m'exigen, no m'exigen.
0: Sí, hi ha com un joc de miralls que ja és preciós, perquè d'alguna manera et diu que el jove indi està entre dos pares, no? El que l'ha fet comptar fins a 20, que llavors veurem que és Sean Connery més endavant, i que és el despatx fent la seva recerca, les seves coses, i l'home a qui li ha pres la creu, que en aquest moment es presenta a casa seva amb el xèrif i aconsegueix que li torni aquesta creu. En aquella escena, te'n recordaràs, l'home es treu el barret i li posa el cap dient-li: avui has perdut, però no deixis que això t'agradi.
1: Ah, l'inspira, eh? L'inspira, clar. Però ell té clarament més a veure amb aquest desconegut que en aquell moment l'inspira que amb el seu pare. És trist, vist així, però té més a veure amb l'home que està d'aventures i buscant coses arreu del món. Nosaltres ho sabem, a més, perquè coneixem el futur d'aquell personatge, i això suposo que marca també la distància que s'anirà creant entre els dos, entre el pare i el fill.
0: Evidentment, i River Phoenix visualment recull l'herència d'aquest personatge misteriós, perquè te'n recordaràs, hi ha un moment que li està posant el barret, River Phoenix ajup el cap, i quan l'aixeca, tallen, fan, i el cine fa la seva màgia, i veiem la cara de Harrison Ford. Això, Toni, ha de ser... A veure, jo vull que sigui com un greatest hits, vale? Aquest era el teu del principi, que ha estat bé.
1: Sí.
0: Però jo em vull que en diguem molts. Anem tirant moments, anem comentant, i que sigui com molt explosiu.
1: Em sembla molt bé, sí,
0: veure,
1: sí, com tu vulguis sempre.
0: Et proposo ara que comentem una mica la seqüència de Venècia. Biblioteca...
1: Biblioteca de Venècia.
0: La tens al cap o no?
1: És a dir, quan trinxen al terra de la... És el que fan. Si les coses han d'anar als museus, excepte... Que era marbre, o jo sí, no recordo què era. Excepte el terra de la Biblioteca de Venècia, que no passa res, el podem trinxar.
0: I el vull mencionar com a homenatge a John Williams, perquè mentre l'Indy i en Marcus, gran personatge, en Marcus...
1: Sí, gran acompanyant.
0: Molt còmic. Mentre estan buscant l'enigma, la música del passatge, que sona de fons, acompanya perfectament aquesta idea que estan una mica perduts, no? El to és clarament menor, hi ha una sinuositat que sembla que la melodia no acaba de poder reposar en lloc, però quan finalment l'Indy agafa perspectiva i veu des del primer pis que a sota hi tenen una X gegant a sota dels peus, i que per tant allà és on han de començar a picar, musicalment tot desemboca en un petit moment de pau, d'alleujament, de lluminositat. Escoltem-ho.
2: 3 7 7 10 i 10. On és el 10?

0: s'assenyala el punt.
1: Fixa-t'hi que quan diu 10, l'acord és clarament major, és lluminós, però quan diu la X assenyala el lloc, aquí ja torna la cosa a emboirar-se una miqueta més. Ja no és tan clar, no?, que sigui una cosa alegre. Per tant, amb l'últim acord, Williams diu, compte, sí, que la victòria, aquesta de trobar el 10, ha estat momentània, però aquí sota.

0: Ta, hi haurà molts perills. Hi haurà serps, Toni.
1: Hi haurà serps, sí. Estem acostumats a Indiana Jones que hi hagi serps, en rates, sí. Esquelets, no?
0: Que perdi el barret diverses vegades.
1: També, també. És que el treball de John Williams és increïble. Per mi s'ha dit molts cops, però per mi la clau d'aquesta pel·lícula en relació amb els altres Indiana Jones és la feina de John Williams és molt important. Però també afegiria aquí, que no havia aparegut encara, però el personatge del pare d'en Henry, que només apareixer... Tu volies grans èxits, no? Només apareixer el pare, agafa un gerro...
0: Oh, boníssim.
1: I el trenca clavant-li un cop al cap al seu fill.
2: Junior? Sí, senyor? Ei, ets tu, Junior. No em diguis així, sisplau. Què hi fas, tu, aquí? T'he vingut a salvar. Sí, finals del segle XIV, dinastia Ming. Em fa trencar el cor.
3: I el meu cap, què? Quin cop m'has clavat?
2: No m'ho podré perdonar mai.
3: Deixa-ho córrer, no ha estat res.
2: Gràcies a Déu. És fals. Mira, es coneix per la secció transversal.
1: És que està preocupat pel gerro.
0: Ell de la seva, no, ell de la seva sempre.
1: Em sembla increïble. M'agrada molt com li diu Júnior. Tot el joc durant la pel·lícula de que li digui Júnior i que no li agrada que li digui Júnior, això em sembla que ho apropa moltíssim a moltes experiències de relacions pare fill. I després m'agrada molt, i em sembla sensacional, que s'exposi al nucli dramàtic de la pel·lícula, que és el distanciament entre el pare i el fill, però alhora en aquesta escena es fa amb molt d'humor, o sigui, aconsegueix combinar les dues coses, la idea de que matxaca el gerro, però està massa, més preocupat pel gerro que pel cap del fill, i alhora doncs explora aquesta relació que ja comencem a veure que és particular.
0: És molt particular. El fet que sigui Sean Connery, deixa'm dir una cosa, un parell de curiositats que són maques, perquè no és casual. O sigui, d'on neix el personatge d'Indiana Jones? Tu sabies que quan Lucas fa Star Wars, el que fa és, en el moment que s'estrena, se'n va a una casa aïllat i s'aïlla durant tota una setmana amb Spielberg a dintre, diguéssim, ell i l'Spielberg,
1: els dos
0: s'aïllen en una casa perquè no volia saber si allò que havia fet, i que era una aposta molt gran, funcionava en el box office. Vale? I allà, quan es tanquen, diuen, va, què creem? I Spielberg tenia al cap fer James Bond. Ell volia fer una cosa d'allò tipus, bueno, un heroi d'acció. I Lucas, que diguéssim que una altra cosa no, però visió n'ha tingut en certs moments crucials, doncs va dir, calla, que farem una cosa, farem un James Bond, però el que farem serà fer-lo un punt més imperfecte, un punt més humà. I això és fantàstic perquè dota el personatge de la Indiana Jones d'una humanitat que molts cops amb James Bond trobes que li falta.
1: No?
0: És massa guapo, és massa perfecte, és massa rígid en alguns moments.
1: Sí, no t'imagines a James Bond dient-li al seu pare no em digui Junior, no? És el concepte. Però m'ha agradat molt aquesta idea de Indiana Jones com un James Bond més humà.
0: Sí.
1: Per cert, tornant a la conversa d'abans, fixa't que li diu senyor al seu propi pare. Això també és important, perquè això és una cosa que diu molt de la distància emocional que hi ha entre els dos, però també hi ha un component generacional aquí, no?
0: Sí, segurament el que fan és una mica retratar d'aquest tipus de... Clar, no sempre s'ha parlat tant de pares a fills tan obertament. Ara està molt de moda, no, el fill? De parlar molt amb els teus fills, de diguéssim, comentar-ho tot, de que les coses a casa es poden treure, no? Amb temes ja més enllà d'això, amb temes, jo què sé, de sexuals, amb temes de sentiments, tal. Segurament... Clar, estem parlant de Segona Guerra Mundial, per allà. Era una època on la distància entre el pare i el fill era molt més gran que de les que són ara.
1: Sí, sí, absolutament. I malgrat això, malgrat que hi ha aquesta distància i que li ha de dir senyor, almenys en aquest moment de la pel·lícula, l'Indiana Jones té moments en els quals s'atreveix a retreure-li al seu pare aquesta distància i concretament li retreu que no ho hagin parlat mai.
2: No hem parlat mai. He d'entendre que és una crítica, un retret. Érem tu i jo només, sempre hem viscut sols. Fixa't en tu, si t'haguessis comportat com un pare normal, com els altres pares, m'entendries. De fet, he estat un pare fantàstic. Fantàstic? T'he dit mai que mengessis, que callessis, que et rentessis, que fessis els deures? No, he respectat la teva intimitat i t'he ensenyat a saber-te espavilar tot sol.
3: L'únic que em vas ensenyar és que per tu no era tan important com gent que havia mort en un altre país feia més de 500 anys. I m'ho vaig aprendre tan bé que gairebé no hem parlat mai tu i jo.
0: Gran tema.
1: Tens tota la raó, però amb la part humana, eh?
0: Sí.
1: Perquè, clar, aquest personatge, aquest retret al pare... Un heroi convencional no te'l fa.
0: No el fa, no el fa, no el fa. Però això és el que fa que aquesta saga sigui... A més ho parlarem, perquè vull parlar de com intenta redefinir el gènere d'aventures i com ho fa des d'una visió més... No sé, més... Això, és que la paraula és que és humana. En tot cas, aquí és el que deies tu. A sota de les explosions, del sang real, de les aventures, dels nazis, del que vulguis, aquí és una pel·lícula entre... una distància entre pare i fill que sembla totalment insalvable i minut rere minut es van acostant i acostant i acostant i acostant fins que aconsegueixen connectar.
1: Connecten ells i connecten dues generacions. Eh? Reincidint en el que deia abans, penso que tenen dues maneres diferents d'estimar, que a més són dues maneres molt generacionals d'estimar, i el pare de l'Indiana està acostumat a mostrar l'estima a través de l'exigència i la duresa, perquè segurament és com el va tractar el seu pare abans. En canvi, l'Indiana voldria una altra cosa. I he de dir que jo aquí m'identifico molt perquè el meu pare era molt Henry Jones, per dir-ho amablement.
0: Comptaves amb grec?
1: No comptava amb grec, però diguéssim, la duresa era marca de la casa i l'exigència era marca de la casa.
0: Jo, en el meu cas, jo he tingut la sort de gaudir de dos pares, perquè sóc fill de pares separats, i això ha fet que hagi conviscut en el dia a dia amb un, però el meu biològic sigui un altre. I crec que he pogut aprendre coses bones dels dos, tot i ser persones molt diferents entre ells, però no tinc aquesta sensació d'haver nascut amb una exigència total i amb una duresa allò fèrrea. De fet, jo quan vaig agafar la carrera i vaig dir deixo filologia anglesa durant un temps i me'n vaig fer teatre, tots dos, des de les seves perspectives, em van recolzar.
1: Home, aquesta és la prova de foc, eh?
0: Sí,
1: de dir.
0: I tant, i tant.
1: Doncs sí,
0: tant.
1: Sí, totalment. Bé, i aquest nucli, no?, i aquesta relació pare-fill, maneres d'estimar-se que no coincideixen, evidentment tot això embolicat amb les emocions del gènere de la pel·lícula, que és una pel·lícula d'aventures.
0: Mira, una altra, te'n tiro una altra. La fugida del castell, que per mi és un clar exemple de com es fa aquest tipus de pel·lícules. O més ben dit, de com el tàndem Spielberg-Lucas va saber redefinir el gènere d'aventures.
2: T'he de dir una cosa. No et posis sentimental, espera't que sortim d'aquí. Sencers, la catifa. Ho veus? Què? Tinc la cadira! Va, mou-te! Cap aquí, aviat a la taula! De pressa, pica't!
0: Clar, si em deixes que aprofundeixi en la meva tesi, ara mateix... O sigui, les dues entregues anteriors, al meu entendre, van ser com dos intents de fer això, no? Dos aproximacions fins a trobar aquesta fórmula màgica, aquesta exacta combinació de factors. Per mi, l'Arca Perduda, sé que hi ha gent que és molt fan i tu ets el primer...
1: Jo soc molt fan de l'Arca Perduda, sí.
0: Però, Toni, hi ha molts moments que el ritme decau.
1: Ja, però saps què passa? Que l'Arca Perduda és el primer petó.
0: Va,
1: és el primer contacte. Aleshores, hi ha aquell component nostàlgic. Ja et dic, la meva preferida és la croada. I però, l'arca és l'arca, també.
0: És l'arca. I el temple maleït, hi ha moments que són extremadament foscos.
1: Sí, però... te les argumentaré totes. Però el temple maleït té l'escena del cor. Que és veritat que és molt fosca tota la pel·lícula en general i l'escena del cor, evidentment, la que més. Però és una de les primeres coses que molta gent pensa quan dius Indiana Jones.
0: Sí, estaria en el top 3 d'escenes, no? Quan diuen Indiana Jones, i hauria la del cor de la segona. Però clar...
1: I l'escena de les mines.
0: Sí, però aquí estem buscant el punt just entre comèdia, acció i tensió entre protagonistes. Jo recordo un cop que la vaig enganxar a la tele fa temps, no me'n recordo.
1: No, si l'enganxes ja no la deixes.
0: No, és que no. Mires aquest tros de l'incendi i llavors el tros del Sidecar...
1: Oh, llavors, la fugida amb el Sidecar.
0: Clar, el de l'avió, i anava pensant... Ostres, que ben coreografiat tot.
1: Bueno, ara que deies grans èxits, i el tanc.
0: Oh.
1: Tota la seqüència del tanc.
0: Boníssim.
1: És increïble.
0: Boníssim. És un rellotge narratiu que fa que totes les seqüències siguin memorables.
2: Aquesta gent ens vol matar.
4: Ja ho sé, para!
2: És una experiència nova.
4: A mi em passa cada dos per tres. Això és intolerable. El tenim a sobre.
1: I el moment on John Connery es dispara a l'aleró de la seva pròpia avioneta.
0: I diu que han estat els nazis.
1: És veritat.
0: Jo no he sigut, eh? Jo no he sigut.
1: I el moment en què un dels avions acaba entrant en un túnel.
0: O quan els dos, allò, totalment indefensos, en una platja, i atret del segon aviador, en John Connery comença a espantar amb un estol d'ocells amb un paraigües perquè vagin contra l'avió i el facin estavellar.
1: I la cita de Carlemany.
0: Oh.
1: La cita de Carlemany. Mira, ara t'espantaràs.
0: O sigui,
1: perquè puc dir la cita de Carlemany.
0: Què diu?
1: Potser algun oient em corregirà. Però jo crec que diu que els meus exèrcits siguin les roques i els arbres i els ocells del cel.
0: Wow. L'últim terç de la pel·lícula no es queda curt i ens porta dos blocs ben diferenciats. Un primer, que és clarament d'acció, quan els personatges emprenen aquesta cursa amb els nazis per veure qui arriba abans fins al Sant Grial. I finalment, la cinta desemboca en un moment que estaràs d'acord amb mi, Toni, que és místic. I aquesta relació entre religió i racionalitat és una de les constants a tota la saga. Perquè l'Indy és un home de ciència, un professor universitari, algú que confia en la raó. Però fixa't que una vegada i una altra es troben fenòmens que no pot explicar. Miracles, forces sobrenaturals, objectes amb un poder que desafia qualsevol lògica científica, i sense fer cap spoiler, això passa ja de forma molt clara a les dues pel·lícules més recents.
1: Sí, és veritat, sí. I és, ara que deies això, ho estava connectant amb un successor, podríem dir, de l'Indiana Jones en aquest sentit, que és Mulder, d'Expedient X.
0: Ah.
1: És un concepte molt similar. Trobo que el que és més interessant de tot és que ell ho acabi acceptant, perquè això crec que posa sobre la taula una idea molt potent, que és que el coneixement científic té límits. I Indiana Jones comença cada aventura amb una actitud, diguem, escèptica respecte a coses que s'escapin de la ciència, i sovint acaba l'aventura acceptant que hi ha coses que simplement no es poden comprendre.
4: Mort no el podrà salvar. Ara l'únic que pot salvar el seu pare és el poder curatiu del Sant Graal. Per tant, ha arribat l'hora que es plantegi si hi creu o no.
1: Aquest moment has anat realment aquí, has anat a fer mal, eh? Aquest moment, hem d'explicar pels oients, que potser hi ha algú que no la recordi exactament en aquest moment el pare de l'Indiana Jones està en perill, i la clau és que ell cregui. O sigui, que se li està demanant que en certa manera renunciï als seus principis científics per creure, per així poder salvar el pare.
0: A mi aquest tros final em fa posar la pell de gallina. O sigui, cada cop que el veig, l'Indy s'enfronta a tres proves, com si fos una aventura mitològica, i si les passa, aconseguirà dues coses. Primer, curar la ferida aquesta de bala que deies del seu pare, que se l'està a punt d'endur, i llavors tenir les mans al Sant Grial. Així que l'Indy, amb el diari de Henry James a la mà, que ha sigut molt important...
1: Amb el diari
0: del seu
1: pare
0: a la mà. Henry Jones, he dit Henry James, perdó. Henry Jones.
1: Amb el diari del pare a la mà.
0: He fet un crossover aquí molt, molt, molt estrany. Doncs s'endinsa, doncs, cap a aquestes tenebres.
1: Aquesta escena, per mi, el que és més emocionant és com... Clar, l'Indiana, com que porta justament el diari del pare, segueix les instruccions del pare. És que està molt ben fet, això. I el pare, que l'anem veient de tant en tant des de la distància, segueix les proves intentant d'alguna manera... Ell no pot fer res perquè està allà amb la ferida de bala, però intenta d'alguna manera fer companyia al fill, no? Mm. Davant d'aquest moment de gran perill, estrafar el vincle que s'havia trencat entre els dos. Per això, per mi, és la millor pel·lícula d'Indiana Jones. És la millor pel·lícula d'Indiana Jones, punt. I després és la millor per mirar amb els fills. Em sembla perfecta per mirar amb els fills, i per tant, per ara que parlaves de relleu generacional, per traslladar aquesta passió per l'Indiana Jones.
0: Jo vaig veure les tres amb els meus dos fills grans i crec que vaig fer un pèl massa aviat.
1: Ah, et vas avançar una mica.
0: I hauria
1: massa
0: de tornar ara, perquè les dues primeres, sobretot, els hi semblaven una mica lentes.
1: Ah, potser hauries d'haver començat per la croada, eh?
0: Per aquesta, potser sí.
1: A mi el que em va sorprendre d'aquesta experiència és que el tema del cor al temple no va provocar el mateix impacte.
0: No. Estem curats espants.
1: Però a més, la croada és una pel·lícula que conté grans ensenyances pels nens, com aquesta.
5: Què hi ha a la llibreta? Oh, perdoni, en aquesta merda de viatari. Nosaltres tenim el mapa, el quadern no serveix de res i ha vingut des de Berlín a buscar el mapa. Per què? Què ens amaga? Què hi diu el dietari que no ens explica a nosaltres?
6: I vaig escriure que la carronya orgullosa com vostè hauria de llegir llibres en lloc de cremar-los.
1: Podem fer una frase amb aquesta de la
0: samarreta? Sí, sí, sí.
1: Podem posar-la en una samarreta? Aquesta... és molt memorable.
0: Aquesta. I menció pel doblatge, que està molt ben fet i és meravellós de sentir. Eh?
1: Sempre que podem posar talls de pel·lícules doblades, ens reafirmem en que realment està molt ben fet i és increïble escoltar aquesta pel·lícula en català. Però ara tornem a les tres proves, perquè havien deixat l'Indiana, havent d'arribar fins al Sant Grial, pobre, penjat, amb el pare amb la ferida de bala.
0: Sí, són com les tres, per mi, les tres ensenyances bàsiques del pare. A veure, anem a pams. Primera prova, aquella de només el penitent passarà, que per mi és... Mira, se'm fot la pell de gallina i tot, mira. És de les seqüències que més m'han impactat en una sala de cinema. Allà posa a prova la seva humilitat. Només passarà qui s'ajupi, evitant així que una serra li talli el cap. Llavors ho descobrim. Cosa que diu molt sobre la idea de respecte que tothom ha de tenir per allò místic, per allò diví, allò que no podem comprendre. Perquè, tot i que no ho veiem, d'alguna manera, hi és, no? Seria la primera, aquesta. Segona, la idea del principi, que dèiem, és un home instruït en llengües clàssiques, no? En llatí, el grec, i segurament les ha après a contracor i sense voler i tal. Però hi ha un moment que ha de caminar per un camí trepitjant només rajoles que tinguin les lletres de la paraula Jehovà. I, per tant, ja tenim respecte, segon, forma't, i, finalment, creu. Perquè a la tercera prova, l'Indy fa un salt de fe en tota regla quan als peus d'un precipici fa un pas endavant, tot i creure que res el sustentarà. I per si algun despistat o un oient molt jove encara no l'ha vist, deixarem aquest moment, mai més ben dit, a l'aire.

0: Meravellós, he de dir, el videoclub d'avui. Colofó, final de temporada fantàstic. En tot cas, avui deixem que faci un últim gir de guió. I no et pregunti, perquè sempre pregunto, per què hem de veure la pel·lícula que sigui que recomanes? Però avui et pregunto, per què ens segueix fascinant el personatge d'Indiana Jones?
1: Primer perquè és el que hem dit, és molt humà. No és el més fort, no és el més ràpid, no és el més intel·ligent de la sala. A més, té por a les serps, s'equivoca constantment, improvisa, no sé, rep més cops dels que dona i moltes vegades sobreviu més per tossuderia que no vas per heroisme. Això diria, primera cosa. Segona, perquè representa una idea d'aventura que avui en dia ja ha desaparegut. O sigui, en un món on vivim ara, ultra geolocalitzat, ell encara viu amb la convicció que hi ha racons del planeta que amaguen misteris, que encara hi ha mapes per completar, que el passat encara ens pot sorprendre. I això passa a les pel·lícules, estem d'acord?
0: Sí.
1: I per últim, hi ha una paradoxa que és preciosa, que és que Indiana Jones es passa tota la vida perseguint objectes immortals, no? L'Arc de l'Aliança, les Pedres de Sankara, el Sant Grial... Però al final de les pel·lícules, gairebé sempre descobreix que el tresor no és mai l'objecte. Era el camí, les persones que ha conegut o allò que ha après d'ell mateix. En aquesta pel·lícula, sense anar més lluny, hi ha un moment que crec jo que és inigualable emocionalment, que és quan se n'adona que molt més important que intentar estirar el braç una mica més i agafar el Sant Grial és recuperar ni més ni menys que el seu propi pare.
0: La importància de saber quin és el tresor que cal guardar per sempre és una gran lliçó.
1: Ho és.
0: I jo d'aquesta temporada de La finestra indiscreta em quedo amb el més important, que sou col·laboradors com tu.
1: Ens ho hem passat bé.
0: Ens ho hem passat molt bé.
1: Sí, ens hem passat
0: com
1: bé.
0: Com sempre, un plaer, Joan Enric.
1: Home, és meu, sempre.
0: Espero que passis un bon estiu.
1: A mi tant.
0: I ens veiem la temporada vinent.
1: I tant, i tant. I deixa'm dir que si algú té alguna pel·lícula que vol que comentem, com l'any passat...
0: Ah, i tant.
1: Ho pot dir.
0: finestra@calradio.cat.
1: Ens pot escriure, i jo he anat tirant de recomanacions als oients, que em van molt bé, perquè així també veig una mica palpo el que vol la gent.
0: I tant, i a veure si és tan bona com Indiana Jones, la que recomana.
1: Això
0: difícil,
1: no?
0: Difícil. Però estic segur que ho intentaran.

0: La finestra indiscreta. Antoni de la Torre.
1: L'Odissea serà la gran estrena d'aquest estiu. És un projecte que Christopher Nolan fa molt de temps que vol fer i ho té tot per ser una pel·lícula excepcional. Per començar, perquè adapta una obra fonamental de la literatura occidental que, entre moltes virtuts, va definir el model del viatge de l'heroi que tantes vegades hem vist al cinema, i després, evidentment, per la història en si mateixa, una èpica que dura 10 anys i, per tant, ja té una gran dimensió, i després pel pressupost que té al darrere la pel·lícula de 250 milions de dòlars, cosa que la converteix en la pel·lícula més cara de la carrera de Nolan, i finalment perquè serà la primera gran pel·lícula rodada íntegrament amb càmeres IMAX de 70 mil·límetres. Són unes càmeres que s'han desenvolupat específicament per aquesta pel·lícula. I això, que sembla un detall menor, em sembla molt important perquè l'Odissea ha de ser un gran espectacle cinematogràfic. I justament, com vam fer el programa en què ens preguntàvem com seria el futur del cinema, una de les claus que vam assenyalar va ser la necessitat de portar la gent a les sales amb espectacles d'una magnitud incontestable que es converteixin en un esdeveniment que no et pots perdre. Manu Yáñez, Tarik Porter, bona nit.
2: Bona nit, Toni.
1: Bona nit. Del 0 al 10...
2: Ui, ja comencem.
1: Sempre amb les meves preguntes. Del 0 al 10, quantes expectatives teniu dipositades en l'Odissea?
2: Ostres. Mira, jo ara diré la puntuació i m'explicaré, eh? Jo me la jugo amb un 6.5.
1: 6.5?
2: Sí.
1: És molt, molt específic.
2: Sí, bueno.
1: Però és aquells, es nota que fa classes, eh?
2: Sí.
1: Ha anat
2: a una cosa curada. M'he d'explicar, ens han dit que estic puntuant-la una mica a la baixa per intentar mesurar les meves expectatives.
1: Ah, d'acord.
2: No apuntar massa alt d'inici per veure què passa.
1: Jo estic en el teu equip en aquest sentit. És allò, pensar que la pel·lícula serà molt dolenta per després gaudir-la. No, tampoc això.
2: Clar.
1: Però pensar que anar amb reserves sempre és garantia millor de sortir després més content.
3: Totalment. A mi el que em passa és que també em passa una mica el mateix, però jo tinc una convicció d'entrada, que és que segur que serà una pel·li superentretinguda, supervistosa, d'anar-s'ho a passar molt bé, i al final el cinema d'estiu, en certa manera, la definició del cinema d'estiu, em pareix aquest. Com diu el Manu i com dius tu, Toni, clar, després ja, diguéssim, les expectatives, perquè no deixa de ser Christopher Nolan, que sempre hi ha com unes expectatives elevadíssimes, sí, al seu voltant, i a mi em passa el mateix. Jo diria potser un 7, perquè
1: un 7,
3: sé que és garantia de diversió, però sí, potser millor no esperar res més que jo.
2: Jo tinc una petita preocupació de fons amb aquest projecte, i és la dimensió emocional, sentimental, que crec que haurà de tenir el film. Que penso que tendeix a no ser el fort de Christopher Nolan, que de fet en parlarem d'això.
1: Sí, després.
2: Avui
1: parlarem molt de Nolan.
2: I aquest és el temor. Vaig amb una mica de por.
1: Mira, jo us diré ara mateix un 8.
2: Mm-hmm.
1: Però és molt curiós, perquè quan es va anunciar el projecte, la nota era molt més baixa. Mm-hmm. Sí, com més ens hem apropat, més he assumit que segurament no serà l'adaptació dels meus somnis de l'Odissea, la qual, per cert, he tornat a llegir en els últims mesos. Mm-hmm. He fet aquest exercici, per cert.
2: Jo ho faré.
3: Ui, però això encara és més perillós. Em sembla encara més increïble que tinguis un 8, perquè em sembla...
1: No, perquè he assumit, justament, he assumit que no tindran res a veure, o que serà, la connexió serà molt prima. I aleshores l'he gaudit també per fer-ne l'anàlisi, per veure què és el que Nolan ha triat, què és el que no ha triat, les diferències, aquestes coses que ens agrada molt d'establir i de buscar. Però he anat assumint que no serà una adaptació particularment rigorosa ni fidel, tot i que ell ha dit que la seva intenció era que fos realista. El concepte amb el qual ha definit la seva idea d'adaptar l'Odissea és realisme en el sentit d'explicar la història humana dels personatges i allunyar-se potser de la vessant més de contacte amb els déus, mitològica, que pot tenir aquesta història. Però a mesura que jo he anat assumint que no seria segurament la millor adaptació del món, però com diu el Tarik, m'ho passaré bé veient-la, doncs la meva nota ha anat pujant.
2: Jo, mentre no l'expliqui des del final cap al començament, ja
3: sí, mentre no es marqui un tenet...
1: Home, alguna cosa així, alguna cosa temporal...
2: alguna hi ha d'haver.
1: És la seva marca, eh? El que vull dir jo és que no aniré... Sabeu quan va sortir el primer tràiler, diria, que per xarxes la gent va començar a carregar-se-la molt, molt intensament per les armadures que portaven els personatges. O sigui, no aniré al cine amb aquesta...
3: Pensant en el rigor que pot tenir.
1: Exacte. No? Aleshores, quan ja vas al cinema sense pensar en això i pensant en gaudir simplement de la seva visió de l'Odissea, jo crec que ja és diferent.
3: De totes maneres, jo crec que també és la passa natural d'un director que comença a considerar-se a si mateix un déu i ara ja està adaptant com la història.
1: M'agrada això. O sigui, no hi ha déus a l'Odissea perquè el déu és ell.
3: Exacte. No, segur que serà molt, molt divertit i això una experiència estiuenca. És que no.
2: Sí. No, i jo abans feia la broma aquesta amb els jocs temporals, però en realitat ho espero. Espero que Nolan hagi fet quelcom força personal amb aquesta història. No sé com jugarà amb els temps. Aquesta qüestió del realisme del que parles, Toni, no sé si encaixa en la megalomania del projecte. Tampoc tendeixo a intentar no deixar-me convèncer per les estratègies de màrqueting i aquesta idea que estan venent com de la pel·lícula més gran de tots els temps. Espero que no sigui del tot real.
1: Clar, la part personal hi és perquè, de fet, Nolan ja va voler fer la Troia. Va voler adaptar a Troia, que és un projecte que al final no va poder fer. Vull dir que ja és una història que ell ha perseguit i, en realitat, que d'això en parlarem després, de les grans històries que emanen de les dues històries, de la Ilíada i de l'Odissea, ell l'ha absorbit moltíssim en el seu cinema. Per tant, és lògic que hi hagi una part personal, com a mínim d'interès personal. No sé si ho farà molt personal. Però la part, diguéssim, del màrqueting que la ven com una cosa espectacular és que és una mica inevitable, perquè les xifres que he mencionat fa una estona...
2: Són impepinables.
1: Són impepinables, és que clar. I n'hi havia més, eh? Vull dir, que he mencionat les dues, diguéssim, que havia de mencionar de les càmeres IMAX i els 250 milions de dòlars d'inversió. Però també s'ha parlat de la quantitat de metratge rodat, que si eren no sé quants metres de metratge, coses així.
3: A mi el que em passa, i el que em fa una miqueta de por, precisament, és aquestes ínfules, no només, diguéssim, com la gran pel·lícula en tots els sentits, però també aquestes ínfules de transcendència que moltes vegades fa a Nolan en el seu cinema, com si estigués revelant una gran veritat o explicant una cosa que realment no s'ha explicat mai o d'una manera que no s'ha explicat mai. Jo crec que, diguéssim, està molt bé fins al punt en què tu acceptes que és una pel·lícula molt aparatosa, i tu passes bé veient-la, però en el moment que t'intenten com convèncer que hi ha tota una base filosòfica molt profunda, clar, aquí és com quan trontolla i quan veus que pot passar-se de pretensiós.
2: I mira, Toni, ara que mencionaves Troia, una altra petita preocupació que tinc amb la nova Odissea és la qüestió actoral i el meu dubte sobre si algunes de les estrelles de Hollywood que estan en aquest projecte funcionaran, no? Sobretot em preocupen els actors més joves, no? La Zendaya, el Tom Holland, que em sembla que, almenys des de la meva perspectiva, representen molt bé una certa idea de contemporaneïtat, una mica com Timothy Chalamet.
3: iPhone Face.
1: Sí, que no encaixa aquí, no? No, a més, Tom Holland, si és com a l'obra d'Homer, al principi haurà de tenir un paper molt important, perquè durant una part molt important de l'inici de l'Odissea és el protagonista.
2: Veurem.
1: Que el fill, vull dir que... Veurem què passa. Estic d'acord amb tu, tot i que comparant amb Troia, recordo que en el seu moment es va parlar molt del repartiment de Troia i se'l va posar molt en dubte, no?
2: Sí.
1: Una col·lecció d'homes guapos i atractius, sí. però jo totes les vegades que he tornat a mirar Troia he trobat... Bueno, Brad Pitt està increïble en aquell paper. És difícil trobar un Aquiles que transmeti el que transmet Brad Pitt en aquell paper.
2: Ostres, jo l'hauria de...
1: Orlando Bloom ja seria una altra cosa, però també diré que el personatge de Paris és el que és, també. Vull dir que ha de despertar certes emocions.
3: A mi, en canvi, no. El tema dels rostres coneguts i aquesta contemporaneïtat filtrada, diguéssim, en una història a través d'aquestes persones, no em preocupa perquè forma part, també, d'aquest dream team, diguéssim, d'estrelles de Hollywood, i clarament és això. Si tu vas a veure una pel·lícula que, sense grans pretensions, segurament et quadrarà, i a més fins i tot li donarà una carisma especial a cada personatge, veure aquest o qual personatge que relaciones amb franquícies de Hollywood amb un registre molt contemporani, però que veus aquí donant-ho tot a una història més gran que la vida. Jo, en aquest sentit, bé, endavant.
1: Bé, doncs l'Odissea el que segur que farà és marcar l'agenda de l'estiu i després en parlarem més, com ha dit el Manu, perquè vindrà la Glòria Salvador Corretger i dedicarem la segona part del programa a parlar de la figura de Christopher Nolan, però evidentment és l'única estrena de l'estiu. Aleshores us volia preguntar què més espereu, quina altra pel·lícula espereu amb ganes aquest estiu?
2: Mira, jo, hi ha un parell de títols que m'interessen, sobretot en clau una mica autoral. El primer és Mother Mary, del director David Lowery, que era director de A Ghost Story, per exemple, i a més de tot el carisma fílmic que té aquest director i aquesta capacitat per convertir gairebé cada pla en una experiència estètica, està la qüestió de que hi ha aquest duel actoral entre la Anne Hathaway i la Michaela Coel, que crec promet força. I l'altra peli és una pel·lícula dirigida per un director islandès. El film es diu El amor que permanece i el director és Hilnur Palmason. És una comèdia dramàtica sobre una família que viu bons i mals moments. Els protagonistes són els fills del propi director, amb la qual és una obra molt personal.
3: Jo tiro per... Primer de tot, evidentment tinc moltes ganes per començar a veure el nou Sorogoyen, que s'estrena a finals d'agost, en aquest sentit.
1: Sí, no sé si s'inclou dins l'estiu ja, és que gairebé... que és l'última setmana o la penúltima
3: sí,
1: d'agost.
3: Sí, crec que però... és tocant ja a setembre, sí. Però les que diria així com pinzellades que em sembla que tenen molt bona pinta i que segurament seran joies amagades, una és Motor City, una pel·lícula d'acció d'un director estatunidenc que es diu Pozzi Ponchiroli, que és una pel·lícula d'acció que t'estalvia tota la cosa dolenta que tenen moltes de les pel·lícules d'acció contemporànies.
1: Què vols dir? Els diàlegs.
3: Els diàlegs. És una pel·lícula sense diàlegs, literalment.
2: Uau.
3: I que juga amb el llenguatge audiovisual. Una joia molt especial.
1: Home, per què vols parlar quan pots estomacar?
3: No? Exactament, sí. Exactament. O sigui, crec que és la pel·lícula més honesta i més, doncs sí, que va de cara a barraca, que pots trobar a la cartellera, i a més una petita joia d'autor que va estar a Venècia i va passar molt desapercebuda.
1: En tot cas, això serà més endavant, perquè ara ens hem de fixar en el present i parlar de les estrenes de la setmana, com fem sempre. Última sessió de prescripció de la temporada.
4: Kagina masapamusong nira humabun. Mga tao nira humabon ang nitiwas kang Fernau Magalhães.
1: Comencem, com sempre, per les novetats del cinema i, per tant, hem de parlar de Magallanes, la pel·lícula protagonitzada per Gael García Bernal, que proposa una mirada crítica i força crua sobre el colonialisme del segle XVI. L'actor interpreta Fernando de Magallanes durant l'expedició que va finançar el Regne de Castella, que tenia l'objectiu de trobar una ruta occidental cap a les Illes de les Espècies i, sobretot, reclamar nous territoris per la monarquia hispànica i convertir els líders dels governants locals al catolicisme. La pel·lícula s'allunya de la idea heroica del conqueridor, del conquistador, i posa el focus en la misèria humana, tant durant el viatge de l'expedició com sobretot en la barbària colonial que té lloc després quan arriba a un territori que seria l'actual Filipines. La pel·lícula està dirigida pel Filipí Laz Díaz i compta amb fotografia del català Artur Tort, col·laborador habitual d'Albert Serra, que és de fet un dels productors de la pel·lícula, i és una pel·lícula interessant no només pel retrat d'aquesta figura de Magallanes, sinó també per com indaga en la necessitat de preservar la identitat de cada poble, si cal a través de la força, per resistir a la violència colonial.
2: Sí, és una pel·lícula amb molta violència, soterrada en alguns moments, explícita en altres, i de partida jo destacaria que és una obra d'autor, de gran autor. Tenim aquí Laf Díaz, un dels directors, per mi, claus del cinema d'autor del segle XXI, guanyador del Lleó d'Or de Venècia, i que sempre ha fet pel·lícules molt llargues, té algunes històricament extenses, que duren més de 12 hores, per exemple. En aquest cas, aquesta no és tan llarga, són crec que unes 2 hores i 40
1: sí,
2: minuts.
1: 2:40.
2: Clar, però...
3: És un curtmetratge per ser la dia.
2: Però és suficient temps com perquè puguis tenir aquesta experiència molt immersiva i vivencial.
3: Sí, de fet, el cinema de la dia, jo crec que té en el temps i en la dilatació una de les grans petges, una de les grans, diguéssim, característiques. No? Jo crec que és com fa uns marcs molt grans, és com un pintor que fa uns quadres molt grans i va deixant doncs, pinzellades que tu vas reunint i que d'alguna manera formen part aquest llenç enorme de la seva expressió, i crec que és molt interessant.
2: Estic molt d'acord amb tu en que són com quadres, però alhora estan molt vius, no? És un gran... treballa molt a fons la posada en escena.
3: Totalment, totalment. I com dèieu, doncs, és una pel·lícula que per ell doncs, és curta i que el que tot i així, evidentment, són 2 hores i 40 i crec que el que explica d'alguna manera és o que el que fa és desmitificar aquesta figura que sempre pensem com d'un dels grans herois, dels grans descobridors, dels grans personatges històrics com gent, entre cometes, molt dinàmica, i aquí el que fa és fixar-se molt en els temps morts, en els temps, diguéssim, menys èpics, no? Més plans, per dir-ho així, no? en el temps, i crec que és molt interessant aquesta mirada d'un explorador que es passa anys, que es passa molt de temps en espais que aquests dies hem estat parlant molt, per exemple, d'espais liminals, no? En pel·lícules com Backrooms, l'Abdias el que fa són temps liminals, no? Moments d'impàs.
1: Moments d'impàs, sí. Jo crec que amb això és molt interessant, de fet, perquè això també és el que fa que sigui una pel·lícula en la que hi acabes entrant més, perquè al final comparteixes aquests temps morts, i el dedi, fins i tot, no?
3: Sí.
1: Amb la tripulació d'aquesta exposició, i en certs moments, per exemple, quan arriben finalment a les Filipines, l'alegria d'arribar a terra també és teva, malgrat que saps el que són a punt de fer. Per tant, penso que té una doble funció. Per una banda, hi ha aquesta idea del temps ajuda a no caure en l'èpica o ser antièpica, com deies directament, Tarik, i alhora fer-ho més viu. I això també fa després que la crítica que fa al colonialisme, que ve sobretot a l'última part de la pel·lícula, sigui més crua.
2: Sí, jo penso que hi ha una crítica al llarg de tot el film. De fet, la pel·lícula té tots els ingredients per convertir-se en un retrat molt crític del colonialisme europeu. L'Abdias ja, al llarg de la seva trajectòria, havia fet diverses pel·lícules sobre la història de Filipines, i hi havia un marcat odi cap a les diferents onades onades colonials que ha patit el país. Però a mi el que m'ha semblat més interessant és que, mirant una mica més enllà de la crítica òbvia i que està per tot arreu en el film, a la qüestió colonial,
1: sí.
2: Hi ha, almenys jo ho he percebut, una espècie de gran fascinació pel personatge i per la dimensió humana de l'experiència d'aquest personatge, que clarament va participar d'un projecte abjecte en termes històrics, però que estava alimentat o estava empès per una set de coneixement, per unes conviccions, per un fanatisme que acaba resultant fascinant.
1: Bueno, és que penso que les dues coses són compatibles, i penso que justament la gran feina que fa aquí el director és fer compatible les dues coses, és a dir, fer aquest retrat antièpic on deixa molt clar la seva idea del que va ser aquest colonialisme, i al mateix temps, inevitablement, fascinar-se per un personatge que estava molt obsedit, que tenia una determinació molt gran, clar, i que al final és el que carrega la pel·lícula sobre les esquenes, també gràcies també a la interpretació de Gael García Bernal.
3: Sí, i a més fa una cosa que és molt divertida, que és colonitzar també, no? Ell colonitza els registres del cinema portuguès, de Rita Acevedo Gómez, de molts cineastes que han parlat de la història de Portugal a través de fer uns retrats que tenen molt a veure amb portes endins, i que aquí l'Abdia d'un filipí ho porta al cinema filipí. També colonitza, en certa manera, el cinema d'Albert Serra, no? Que és el productor, juntament amb la Montse Triola, a través de la mirada i de la fotografia d'Artur Tort, també muntador, o també comuntador de la pel·lícula. És a dir, colonitza, en certa manera, uns gèneres que són europeus, i fa una espècie d'acte bastant poètic, no? De parlar de colonialisme colonitzant uns registres que, evidentment, pensem en clau europea, no?
2: Poètic i una mica punk, i l'últim element colonial interessant és que Gael García Bernal, un actor mexicà, sí, dona vida al conqueridor portuguès. No?
1: Ell també està colonitzant, vols
2: dir? Clar, hi ha uns processos aquí de colonització artística que em resulten molt interessants.
1: En tot cas, Magallanes, que ha arribat avui a les sales, però tenim més estrenes.
5: Look, let's just wait for some more back.
6: If we don't play this right, we're gonna have a massacre in there. You guys okay?
5: Yeah.
6: Calm down. This is messy.
1: Perquè avui també s'ha estrenat Normal, on Bob Odenkirk interpreta un xèrif que agafa la feina en un petit poble de Minnesota pensant-se que serà una feina tranquil·la. És un personatge que passa per un mal moment, que no vol complicacions, però un atracament en un banc destapa tota una trama que justament és de tot menys poc complicada, i que pot fer pensar en referents com Fargo, a part de que comparteix l'espai de Minnesota.
2: Sí.
1: Tot i que la referència més directa és Nobody, la pel·lícula que ja va protagonitzar el mateix Bob Odenkirk, i que és del mateix guionista, el Derek Kolstad.
2: Sí, és veritat, però jo crec que el referent, els germans Coen, és profitós, pensant sobretot en els germans Coen com a grans mestres del pastitx postmodern. Aquí tenim una pel·lícula que barreja d'una manera molt, molt viva, trobo jo, diferents codis de gènere. No? Hi ha elements de comèdia costumista, en això el Bob Odenkirk és un gran mestre, hi ha molts elements d'acció, hi ha elements westernians, perquè tot passa en un poble i aquest xèrif és una mica com el Gary Cooper de Sol davant del perill, i l'última pinzellada és la idea del cinema de yakuzas, cinema de gàngsters japonesos que apareixen ja des de la primera escena. No estic desvelant massa cosa, i tot això fa una combinació que per mi és molt viva, no? molt enèrgica. Està dirigida per Ben Wheatley, que a començaments del segle XXI semblava que seria un dels grans autors independents del cinema britànic. Ell ha acabat fent altres coses, com algun episodi de Megalodon, però aquí crec que torna una mica a la seva essència i aquesta gràcia amb la que ell combina diferents codis de gent.
1: I el Bob Odenkirk, que a més té aquesta capacitat de posar aquest puntet còmic, no?, a tot plegat, aquesta història, que és una història negra, necessita aquest punt de comèdia, i ell el sap posar molt bé.
2: Molt bé, i és molt interessant, perquè jo crec que tots tenim en ment Bob Odenkirk fent personatges molt grisos a nivell moral, i aquí ell més aviat és un personatge força clar i lluminós, bastant noble, un bon professional, però que ha de lluitar contra una situació de corrupció i de violència absolutament desfermada.
1: Doncs normal, que també ha arribat avui als cinemes, i encara hi ha més estrenes. Estem parlant de La muerte de Robin Hood, que és una pel·lícula que presenta un Robin Hood tormentat pels crims que ha comès al llarg de la seva vida com a bandoler i vivint en el que podríem dir que és un exili autoimposat. L'interpreta Hugh Hackman, que és el protagonista, ara diré aquell adjectiu que ens agrada tant als crítics de cinema.
2: A veure.
1: Crepuscular.
2: Oh.
1: D'una pel·lícula que té el segell de 24 com a distribuïdora, que també podríem connectar amb The Green Knight, perquè també és una adaptació d'un text literari antic, en aquest cas del segle XVII, dirigeix Michael Sarnowski, que director potser conegut segurament per Pic, la pel·lícula amb Nicolas Cage.
3: Sí, una pel·lícula que de fet ja presentava molt les característiques que veiem aquí en aquesta Muerte de Robin Hood, que és un personatge, com dius, crepuscular, molt, molt introspectiu, fosc, i aquí, doncs, si estàvem parlant abans de Magallanes i de l'antièpica i de desmuntar un mite, per dir-ho així, aquí és portar Robin Hood, que és l'heroi del poble, per dir-ho així, en una espècie de personatge
1: execrable.
3: Absolutament execrable.
1: Jo crec que, no sé si és la paraula que estaves buscant.
3: Totalment, exactament.
1: D'heroi té 0/0.
3: Exacte, i fins i tot diria que és un risc, perquè, clar, i una cosa és donar-li matisos i l'altra cosa és portar-ho a aquest terreny tan fosc i tan turmentat, no? Aleshores, és una pel·lícula molt ben rodada, té un molt interès en la manera com retrata a la primera mitja hora una cosa així, és extremadament violenta, però a més també extremadament confusa. Tu vas veient molts primers plans, vas veient com aquest personatge està desdibuixat, i la segona part de la pel·lícula és com una espècie d'una redempció en la qual, doncs, a partir d'un episodi, doncs, comença a revisar el seu passat. Crec que és una pel·lícula molt peculiar, perquè realment és molt anticomercial, és tot el contrari del que segurament esperaríem d'un episodi o d'una pel·lícula al voltant de Robin Hood, i en aquest sentit és molt interessant. Evidentment, és cinema d'autor pur, i és cinema en el qual, doncs, també Hugh Jackman, que doncs, havíem vist a pel·lícules com Logan, doncs, torna a fer aquest paper com una espècie d'antiheroi o d'una persona que, diguéssim, per fora semblaria una cosa i després és algú amb un passat molt fosc i amb uns turments interns molt, molt fons, molt profuns, diguéssim.
1: Va, doncs repassem els títols que hem comentat, perquè hem parlat de Magallanes, de Normal i de La muerte de Robin Hood. I com sempre us demano que ajudeu els oients a acabar de triar i n'escolliu només una. Amb quina us quedeu? Són molt diferents?
2: Sí.
1: Són semblants? En realitat, hi ha algun element en comú? De fet, aquesta idea d'aquest personatge que en realitat no és un heroi,
2: i una
1: trobar a Magallanes i a
2: força,
1: Robin Hood.
2: Sí? Una masculinitat força tòxica per tot arreu, eh?
1: Sí, és veritat.
2: Però mira, jo em quedo amb Magallanes. Crec que és una proposta que a nivell cinematogràfic està a un altre nivell.
3: Jo també em quedo amb Magallanes, tot i que jo sóc molt fan, i segueixo sent molt fan de Ben Wheatley, així que tinc moltes ganes de veure Normal.
1: Ah, jo em quedo amb Magallanes, també. Perquè és que, clar, és que em sembla que és una pel·lícula difícil de recomanar, eh? També, vull dir que els oients tinguin clar que és una pel·lícula d'autor que dura 2 hores amb 40 minuts.
2: I que és lenta.
1: I que cada pla no és... bueno, és llarg. Però penso que és una experiència...
3: Jo crec que
1: sí. També et recompensa.
3: Sí. Jo crec que si els oients que hagin vist Pacifiction i els hagi agradat, que vagin...
1: És una bona brúixola.
3: Totalment.
1: Sí. És una bona brúixola. I els que no els agradi això sempre poden anar a veure els Minions, no?
3: Exacte.
1: Que seria l'extrem oposat de... No? En una sala de cinema...
3: Espero que hi hagi terme mig.
1: Magallanes i Minions, no? És increïble el cinema, com arriba a ser. I recordem també que aquest cap de setmana torna als cinemes Akira, de la qual em van parlar fons la setmana passada, i ja sabeu que podeu recuperar el programa a canradio.cat/finestra o al nostre Spotify. Pel que fa a les sèries, també hi ha estrenes a analitzar, però abans hem de comentar el final de The Bear. La setmana passada ja vam explicar que s'estrenava l'última temporada i avui és el moment de valorar uns últims episodis que han tingut un tractament temporal sorprenent, ja que tots passen durant un dia que és l'endemà de la decisió de Carmi de deixar el restaurant. És un dia caòtic, en què hi ha una gran tempesta a Chicago que provoca moltes incidències al restaurant, i els personatges han de ser capaços de gestionar contrarrellotge aquestes incidències abans que el local se'ls ompli de clients per sopar, i aquesta gestió va en paral·lel a la gestió emocional de la decisió d'en Carmi.
2: Sí, jo he de dir, primer, en general, el plantejament de la temporada em sembla molt interessant, que tot passi en un mateix dia, obliga els creadors, guionistes i actors a posar molt el focus en el minut a minut, en cada gest, en els processos que van seguint els personatges. Això m'ha fet pensar moltíssim...
1: Home, és processual, Manu.
2: És processual. Estic molt ficat en l'univers de The Pit, i
1: he trobat... És que hi ha la connexió, a mi em sembla que és molt clara.
2: A més, de fet, veient tota aquesta temporada, pensava molt en uns comentaris que vas fer tu el dia que vam fer la cobertura de la gala dels Emmy, quan va guanyar The Pitt, i vas apuntar que era una sèrie que responia a una certa necessitat que tenim en aquest moment de trobar un cert confort en la idea de comunitat, en la idea de poder ajudar-nos els uns als altres i de sortir endavant en situacions molt adverses, que crec que estan molt,
1: sí,
2: molt present.
1: Sí, està molt present també a The Bear, i penso, de vegades també ens dediquem a traçar, no?, a buscar a patrons, i penso que aquest patró no és casual que emergeixin, en aquest cas, dues sèries, però segur que n'hi ha més que no hem estat capaços de veure, que apostin per aquesta connexió amb l'altre com una manera d'afrontar temps difícils, que a més, en aquesta última temporada de The Bear es manifesta d'una forma molt, molt meteorològica, no? La gran tempesta com a temps difícils.
2: És gairebé apocalíptica.
1: Totalment, sí, perquè a més passen infinitat de coses. Jo l'únic que diré sobre... M'agrada la idea de la temporalitat i m'agrada que agafin aquesta cosa de Pit, diguéssim, d'aquesta intensitat que The Bear també havia tingut, però en The Pit és molt més marcat. Però no acabo de veure gaire l'estructura per episodis que han fet. És a dir, trobo que són 8 episodis i encara no entenc per què són 8 episodis. Podrien ser... N'hi ha alguns que sí que tenen entitat pròpia, però n'hi ha molts que... especialment els curts, els que duren 25 minuts, els
2: són
1: primers...
2: Són molt anecdòtics.
1: Són episodis que no ha passat res, que són com de presentació, de moments entre els personatges... No tenen aquesta... Crec que és la vegada que he vist un episodi de sèrie que tenia menys unitat per si mateix, que tenia menys sentit per si sol.
2: Yeah.
1: I al final, clar, la gràcia d'una sèrie és que mires un episodi i allò t'omple prou com perquè tingui entitat pròpia i allò és suficient, i alhora no t'omple prou com perquè vulguis veure el següent episodi. Ha de fer aquest equilibri, no?
2: Clar.
1: I aquests eren episodis, sobretot els inicials, on no hi havia... Havies de passar al següent. Aleshores, no entes gaire aquesta estructura de 8 episodis, i, de fet, fins i tot et podria dir, podria ser això una pel·lícula de 2 hores?
2: Sí, estic d'acord.
1: Com a epíleg, i també funcionaria bé.
2: Aleshores... O de fet, podria només ser el penúltim.
1: O podria ser un sol episodi, exacte.
2: Que per cert, em sembla increïble. És
1: el penúltim, eh?
2: El penúltim. La nit de feina frenètica en el restaurant. Em sembla realment increïble com, a través d'això, d'anar cuinant, d'anar superant obstacles, es van treballant tots els temes de fons de la sèrie, des de les relacions intergeneracionals, fins als aprenentatges familiars, no? els conflictes i també les reconciliacions familiars, la qüestió de la possibilitat de construir un entorn laboral més saludable, no? En un context que tendeix a una certa toxicitat.
1: Al contrari, sí.
2: Tot això em sembla que està tan ben treballat en aquell penúltim capítol. Vull dir, l'estava veient i estava pensant en situar-la entre les millors sèries de l'any.
1: Només per aquest episodi.
2: Clar, el problema va venir després.
1: Un de vuit, eh?
2: Que era l'últim capítol.
1: Ja, és que...
2: Per mi l'últim capítol és un desastre.
1: És que The Bear ha tingut...
3: Quin canvi.
1: No, és sí. que The Bear ha tingut... I crec que ho vaig comentar ja la setmana passada. Va tenir unes primeres temporades, especialment la primera i la segona, que eren excel·lents, i després hi ha hagut una sèrie de factors, però un que afecta molt en aquest episodi últim, és que, i que es va veure bastant a la quarta temporada, és que ha perdut la capacitat per transmetre coses sense que sigui extremadament obvi el que t'estan dient. És a dir, per una banda hi ha un sentimentalisme que és com molt evident, però per l'altra hi ha les emocions o el que estan sentint els personatges s'expressa molt explícitament. I és un problema, perquè el deber dels inicis no era així. I aquest episodi que menciona el Manu no va així. És a dir, tu estàs entenent el que passa amb els personatges mentre estan treballant, mentre estan en crisi, però en el moment, és un dels problemes que crec que té deber per acabar-ho de destilar en una idea, és que quan no estan cuinant, o sigui, quan cuinen tota la resta de coses pot anar com de fons, embolcallant, ficant-se entremig, però quan no estan cuinant, aleshores tot esdevé massa posat sobre la taula. I l'últim episodi per mi té sobretot aquest problema, i afegiré la temporada sencera en general, penso que té un altre problema, que és que segurament no calia. Que això ja és una cosa que ja vaig dir la setmana passada, penso que al final de la quarta ja era un final, i això doncs és un afegitó, és un epíleg, que si hagués estat un únic episodi encara, vuit, ho trobo una mica excessiu.
2: Clar, per mi que existeixi el penúltim episodi d'aquesta cinquena temporada. Sí, m'ho compensa, però estic totalment d'acord amb tot el que has plantejat, que l'últim episodi, tot el que guanya en el penúltim en termes de construir de manera el·líptica, sintètica i enèrgica un relat que diu moltes coses a través del gest, no només a través de les paraules, està totalment aconseguit en aquest capítol 7 i ho tira tot per la borda en el capítol 8, on tot es torna explícit i fins i tot es torna bastant inversemblant.
1: Sí, això no ho podem comentar perquè seria, crec que sé per on vas i seria entrar en explicar el final.
2: Totalment, però són uns girs
1: que hi estic d'acord, i els oients que l'hagin vist o quan la vegin...
2: Va costar molt de creure.
3: A mi el que m'està passant ara és que tinc curiositat per veure el final només per veure aquest gir final tan desconcertant.
1: Bueno, això és una mica com Eufòria, no? Ja que vam parlar del final d'Eufòria, que estic segur que molts oients van dir anem a veure què passa amb aquest final, el qual, per cert, encara hi podria estar...
3: Jo vaig tenir moltes pensant, ganes de participar en aquest debat, perquè jo sóc dels que, bueno, el final d'Eufòria... Bueno, en fi, és igual.
1: No et va agradar gens.
3: No.
1: Bueno, a mi sí, però això requeriria un, no sé, com un debat a part.
3: Ja farem un cinefòrum d'aquest.
1: En tot cas, de veure, que ja teniu sencera, són 5 temporades al final, recordeu, a Disney Plus. You were in there for 3 minutes. 3 minutes in a box of fire. De les estrenes, aquesta setmana destaca la tercera temporada de Silo, que va acabar amb una situació extrema que no explicarem, però que involucrava, com podíem escoltar en aquest tall, grans quantitats de foc. I a causa d'això, la protagonista que interpreta Rebecca Ferguson comença els nous episodis amb una pèrdua de memòria que em sembla molt convenient pels guionistes, perquè sembla dissenyada per endarrerir que avanci una sèrie que està molt basada en secrets i misteris. Es continua jugant molt bé, això sí, és el seu punt fort, juntament amb la qualitat orgànica que té aquest univers tancat en el que s'ambienta, en aquesta mena de caverna de Plató, on els personatges malden per saber com és la realitat. Però aquesta trama de l'amnèsia m'ha fet pensar, sobretot, que dosificaven la trama de cara a l'última temporada, que serà la quarta, de fet.
3: Sí, O sigui, clarament és aquesta la gran metàfora, La caverna de Plató, i és una sèrie, com dius, que es basa molt en aquests misteris i en aquesta memòria, o en aquesta memòria esborrada, no? I aquesta, diguéssim, recerca permanent de la humanitat per naturalesa de respostes, no? I crec que, clar, o sigui, comença aquesta tercera temporada d'una manera molt convenient, en aquest sentit. Clarament, doncs, tu com a espectador saps una sèrie de coses que la protagonista no sap, i aleshores, diguéssim, desitges que la protagonista torni a recuperar aquesta memòria per començar a seguir i a resolent tots aquests misteris.
1: Clar, que només t'inquieten a tu. Quan ella descobreix no sé quina cosa, perd la memòria. Ostres, tu!
3: Tornem a començar.
1: És una mica... I al final això, els episodis amnèsics, no deixa de ser un recurs bastant habitual per generar això, eh?
3: Clar, a més, la sèrie fa una cosa, que és que si les dues temporades anteriors només t'havia donat alguna pinzellada, algun indici diguéssim, de què havia passat per arribar a viure en aquesta espècie de soterranis enormes, i aquí comença ja des del primer episodi a explicar-te o a fer-te, diguéssim, un flashback en el qual entrem en una espècie de contemporaneïtat actual, en el qual, doncs, hi ha un conflicte que afecta Estats Units i Iran, i aleshores aquí comences a intuir que pot haver passat alguna cosa i que aquest és el punt de partida, diguéssim, de tota aquesta trama. Aleshores, per una banda, et va desvelant aquest passat que, doncs, ni la humanitat del Silo coneix, ni la pròpia protagonista, doncs, tampoc coneix, però estava més a prop de descobrir, però tu com a espectador vas descobrint més. I aleshores hi ha un joc bastant peculiar en el qual, doncs, tu com a espectador tens molta informació i, en canvi, els protagonistes encara estan molt àvids de buscar-la. Jo crec que

0: En realitat seran igual que ara, però ens les imaginem com Rebecca Ferguson.
1: Totalment. Una mica.
0: En tot cas, Silo, que ha tornat a Apple TV, que per cert, hem de fer aquí una part de l'aposta que fa Apple TV també per la ciència-ficció, que no és gaire habitual, perquè a més de Silo també tenen Foundation, i són sèries, a més, amb un pressupost bastant important. Mentrestant, a Amazon han estrenat una sèrie basada en la pel·lícula Una rossa molt legal.
2: What's wrong with L.A.?
3: Nothing. I think we just value different things here, like the planet and social justice and not being totally entitled and sitting wherever we want in the cafeteria on our first day when some of us have spent 4 years earning this table.
0: Es titula El i es tracta d'una sèrie que funciona com una prequela, tot i que jo diria, ara hi entrarem. Teòricament és una prequela,
4: sí,
0: de la pel·lícula que va protagonitzar Reese Witherspoon i ens transporta a l'adolescència del personatge, l'El Woods, que va tenir molt d'èxit en el seu moment la pel·lícula perquè trencava amb l'estereotip de la noia russa i molt femenina en presentar-la com un personatge molt intel·ligent. A la sèrie ens presenten que la seva adolescència a Bel Air, al principi, on és molt popular, però per X motius la família marxa a viure a Seattle, on es trobarà companys d'institut que la tracten amb condescendència, basant-se en el seu aspecte, més companys d'institut que estan vivint, diguéssim, el moment de...
4: És l'era daurada del grunge.
0: Exacte, el moment màxim de nirvanisme, no?
4: Exacte, és la dècada dels 90, diem, per nostàlgics dels 90, aquesta sèrie és rodona, a més la banda sonora està plena de temes de In Excess, de Nirvana, de Radiohead, això és una passada. A mi la sèrie, he de dir que m'ha funcionat, i us demano que us imagineu una cosa. O primer, recordeu aquella escena de Barbie, la pel·li de Greta Gerwig, on Barbie sortia del seu món de color de rosa i anava a buscar aquella noia jove, nena, que era una espècie de la seva propietària, no?
0: Sí.
4: Que era una adolescent molt malcarada i
0: també bastant grunge.
4: Bastant grunge, i hi havia aquest conflicte entre els dos personatges. Doncs aquesta sèrie, El, és com una versió extesa d'aquella situació. I a mi em sembla que funciona.
0: Ho compro bastant, eh?
4: Sobretot, a més, hem d'incorporar el que us he dit, aquest element nostàlgic, que a mi, de fet, també m'ha fet pensar en una altra sèrie molt mítica, que és My So-Called Life.
0: Home!
4: No? És mi vida.
0: Home, Claire Danes,
4: dels 40.
0: Jordan Catalano.
4: Clar,
0: Angela Chase.
4: Les dessuadores, les camises, tota aquella estètica. Però imagineu que, de sobte, enmig de My So-Called Life, aparegués una Barbie, no? Una Barbie adolescent.
0: Mira, crec que ho has definit perfecte. O sigui, imagina... My So-Called Life protagonitzada per Barbie, i el resultat seria El. Seria exactament això. Sí. No deia que no acabo de veure com a prequela, perquè, clar, ell en tot aquest procés fa una sèrie de descobriments sobre la seva autoimatge i com relacionar-se amb gent que la tracta amb condescendència, que crec que si enganxem aquesta prequela amb la pel·lícula, diguéssim que hi haurà un reset de... A mi em sembla més aviat que és tornar a fer la pel·li, però situant-la en un institut.
4: Sí, és més aviat,
0: més aviat això.
4: Tot i que és veritat que jo he pogut veure 3 capítols i tampoc és que hi hagi una gran evolució. Ella es va refermant en uns certs ideals i en algun sentit gairebé ella canvia més els altres que els altres amb ella. Però bueno, la sèrie, haurem de veure la sèrie fins al final i a veure com acaba.
0: El es pot veure a Amazon, i repassem els títols que hem comentat, perquè hem parlat del final de The Bear, hem parlat de Silo i hem parlat d'El. Amb quina us quedeu?
4: Ostres,
0: difícil pel Manu, aquí, perquè li agrada tant aquell episodi concret.
4: Aquest és el tema. Si només fos el penúltim capítol de The Bear, sí.
0: Va, però... Mira, farem 2 opcions.
4: A veure.
0: Si no hagués existit aquell episodi de The Bear concret, amb quina et quedes?
4: Aleshores, El.
0: El de cap. I amb aquell episodi, a The Bear.
4: Uf!
0: T'ha agradat molt, El.
4: M'ho he passat molt bé.
0: Val, Tarik.
1: Jo crec que seguiré passant molt bé amb Silo, una distopia ben parida, bé.
0: No, es queda repartit, perquè jo diria, i mira que crec que he estat el més crític amb The Bear, però malgrat això, és que clar, és que és el que deies abans, Manu, allò ha estat casa meva durant molt de temps,
4: clar.
0: I com puc triar una altra cosa? En fi, gràcies als dos, Tarik, espero que passis un bon estiu.
1: Moltes gràcies, bon estiu.
0: I Manu, tu no marxes encara, perquè abans parlàvem de l'Odissea i acabarem la temporada amb una anàlisi en profunditat de la figura de Christopher Nolan. I en parlem de seguida també amb la Glòria Salvador Corretger.
5: La finestra indiscreta. Tots els divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio, amb totes les estrenes de pel·lícules i sèries, perquè no et perdis res del que val la pena.

0: Christopher Nolan és un dels cineastes més populars de l'actualitat. Les seves pel·lícules arriben al gran públic i omplen sales de cinema fins al punt que sovint s'ha parlat d'ell com el gran salvador que la indústria de Hollywood té en uns anys de grans transformacions, omplant a la idea que l'experiència d'anar al cinema serà cada cop més minoritària. A Christopher Nolan no l'afecten aquestes prediccions funestes. Va decidir estrenar Tenet durant la pandèmia, quan les condicions per anar al cinema eren realment adverses i quan el més fàcil hauria estat esperar a que la indústria recuperés la normalitat. L'últim cop que va estrenar una pel·lícula, Oppenheimer va arrasar, demostrant que la gent, entenent la gent, no com els cinèfils, sinó com el públic en general, encara vol anar al cinema. De fet, Oppenheimer, juntament amb Barbie, es va convertir en, segurament, el que és l'esdeveniment cinematogràfic més important de l'última dècada, amb aquella dupla a la qual es va anomenar Barbenheimer. Aquest estiu, Christopher Nolan tornarà a ser el protagonista amb l'Odissea, la seva visió del clàssic d'Homer, que tornarà a portar la gent al cinema. El dia que es van posar a la venda les entrades, el web de més d'una sala de cinema va col·lapsar. Això ho vaig viure jo en primera persona, intentant treure entrades. Per això volem acomiadar la temporada de La Finestra Indiscreta, analitzant a fons la figura d'un cineasta que ha aconseguit arribar al gran públic sense deixar de ser un autor. Una combinació gens habitual. I també ha aconseguit que cada pel·lícula seva desperti l'interès d'uns espectadors no habituals a les sales. Genera la sensació que no te la pots perdre. Hi ha FOMO per Nolan, que dirien els més joves. I això, avui dia, és molt excepcional. Per analitzar la figura de Christopher Nolan va acompanyar un tàndem de luxe avui, la Glòria Salvador Corretger i, de nou, el Manu Yáñez. Com esteu?
1: Hola.
0: Esteu d'acord que Christopher Nolan és una figura molt única en aquesta combinació d'autor i alhora èxit de públic?
1: Sí. Nolan és un autor comercial que té pretensions d'autoria i això és el que el defineix. Com a autor, fa pel·lícules complexes, té un gran control creatiu sobre les seves obres, però a la vegada és un cineasta que té molt d'èxit en termes comercials, que atreu a un gran públic.
2: Sí. Jo diria que Nolan d'alguna manera representa el cinema tal com el vam entendre al llarg del segle XX. No? És un autor que adora els gèneres cinematogràfics, no li fa escarafalls a les grans sagues, com per exemple la seva trilogia de Batman, tampoc li fa escarafalls a les grans superproduccions. Ara tenim l'Odissea. Jo me l'imaginaria perfectament dirigint un episodi de la saga de James Bond, i treballa molt sovint amb grans estrelles de Hollywood, no? Des de DiCaprio a Zendaya. Nolan és un autor que entén la ficció cinematogràfica com una expressió artística, però també com aquesta forma d'entreteniment popular.
0: Clar, aquesta manera de definir-lo, no? Quan parlem de blockbuster d'autor o d'autor amb capacitat d'arribar al gran públic, és fàcil pensar en Steven Spielberg. Nolan compleix un rol similar actualment?
1: Jo crec que sí. Jo crec que hi ha un paral·lelisme molt clar entre els dos cineastes, justament, no?, per aquesta dualitat en la seva obra i en la seva figura, no?, com a creadors. Tenen aquesta capacitat, no?, d'arrasar taquilla, però tenen una personalitat, una mirada molt concreta. De fet, és curiós perquè blockbuster, sabeu d'on ve la paraula? La paraula és una terminologia bèl·lica i vol dir, és una bomba que arrasava el que era tota una illa de cases, no només un edifici. Per tant, quan el cinema va agafar aquest terme i el va portar cap al seu terreny, vol dir això, arrasar completament a taquilla i tenir un èxit terrible, no? I clar, Spielberg, diguem-ne que és l'autor que per primera vegada fa un blockbuster modern amb Jaws, no?
2: Sí, amb Tauró.
1: Sí,
2: sí. Jo diria que els dos comparteixen aquesta idea que ja he plantejat abans de ser grans cineastes com ho van ser els grans cineastes del cinema clàssic o de la primera modernitat als Estats Units, però diria també que són cineastes molt diferents. Per exemple, Spielberg per mi és un director humanista preocupat per la democràcia, pel bon funcionament de les institucions, i sobretot és un cineasta de les emocions. Mentre que per mi Christopher Nolan és sobretot una persona que entén el cinema com una espècie de laboratori de formes narratives, i sobretot és un cineasta molt conceptual, molt de les idees.
0: Segurament ja podríem fins i tot parlar d'un relleu entre els dos, en el sentit que l'última pel·lícula de Steven Spielberg que es va estrenar fa no res, i quan s'estreni l'Odissea haurem de fer una comparativa de dades. vegades i probablement descobrirem que Nolan ha ocupat el lloc que fa uns anys ocupava clarament Spielberg.
2: Podria ser.
1: Veurem.
2: També és interessant l'anècdota de que va ser Spielberg qui li va donar l'Oscar a Nolan aquella nit que Oppenheimer va arrasar.
1: Hi ha un vincle entre els dos, és indiscutible.
0: Sí, claríssimament, sí. Analitzem el Nolan autor, perquè el que més defineix el seu segell és que sempre juga amb la temporalitat.
1: Està clar que el temps és un dels grans protagonistes de la seva obra. Els seus personatges lluiten contra el temps, que sempre s'escapa, que es fragmenta, que mai no és tan simple com sembla. I hi ha un trencament del temps lineal a totes les seves pel·lícules. Aquest mecanisme no és nou, clar. Hi ha gent que pensa que Nolan ha inventat alguna cosa, no?
0: No, clar, és difícil inventar res.
1: És difícil inventar, i en aquest cas, diguem-ne que tot aquest joc temporal, no exactament com el fa Nolan, però, diguem-ne, l'origen està en el noir clàssic, no? En el gènere negre, que introdueix doncs, aquests relats plens de flashbacks, aquests moments en què el personatge recorda alguna cosa i tornem al present i torna a recordar, etc. Clar, Nolan el que fa és un gir postmodern d'aquest model i introdueix sobretot aquesta disgregació de la subjectivitat, trenca plenament la línia temporal, no és només un flashback o dos, sinó que és descomposar completament aquesta línia, diguem-ne, consecutiva de temps. I això fa que, d'alguna manera, ell el que proposa al públic és que experimenti un temps subjectiu, perquè nosaltres, de fet, a la vida real, el que fem és viure el present, però recordem el passat, imaginem el futur, anticipem esdeveniments... Doncs, d'alguna manera, ell el que vol és que el públic visqui un temps de la mateixa manera que el viu. La nostra consciència és fragmentària, al cap i a la fi, sí. I gran part de la seva filmografia doncs, consisteix a reproduir aquesta experiència mental.
0: Sí, de fet, normalment el cinema, els relats que tenen l'estructura cronològica, diguéssim, lineal, el que fan és convertir aquesta realitat que no funciona cronològicament, ens l'endreça, no? Mm-hmm. Per fer un relat. Però aquí, en canvi, l'objectiu és el contrari. És intentar, com deies, Glòria, a reproduir com vivim nosaltres el temps. Però, clar, aquesta fragmentació és molt estimulant, sobretot perquè t'obliga a endreçar tot el que estàs veient.
1: Sí, les seves pel·lícules podríem dir que són pel·lícules trencaclosques. Pel·lícules que, com que no expliquen la història doncs, de manera cronològica, obliguen a l'espectador a reconstruir tots els esdeveniments, a anar recomposant l'argument i els diferents esdeveniments que es van produint i que ens trobem davant de pel·lícules doncs, amb salts temporals molt desordenats, narracions molt fragmentades, múltiples punts de vista, realitats ambigües, no? La realitat és com que es desfà, no saps si és virtual, si és real, tampoc tens clar els personatges, si són reals o no en alguns
0: clar.
1: Moments.
0: No, és que estàs treballant, és que estàs literalment treballant.
2: I per mi el que és molt interessant és que ell construeix tota aquesta idea d'una experiència subjectiva del temps, però no d'una manera del tot orgànica, no? O sigui, he de pensar en cineastes que treballin aquesta manera de plantejar la temporalitat d'una manera orgànica, pensarien a Alain René o Chris Marker, potser cineastes de la modernitat europea. Jo diria que Nolan treballa tot això, però des d'una perspectiva això, molt analítica, no? Molt cerebral. I és curiós perquè fins i tot quan treballa amb un material de base realista, marcat, per exemple, per una cronologia preestablerta, ell no pot evitar recórrer aquestes piruetes temporals. Per exemple, a la seva pel·lícula històrica Dunkerque, que explica el drama de les tropes britàniques i franceses que van quedar atrapades a les platges de Dunkerque l'any 1940, Aquesta la història que explica aquesta pel·lícula es podria haver narrat d'una manera clàssica, cronològica, però Nolan decideix entrellaçar tres perspectives diferents, cadascuna amb la seva pròpia escala de temps que avança a ritmes diferents. No? Tenim la història arran de terra, que abasta una setmana, una trama marítima que s'estén al llarg d'un dia, i després la trama aèria, per l'aire, que passa al llarg d'una hora.
0: Clar,
2: no pot evitar-ho.
0: És literalment, probablement, és la mena història on més fàcil és explicar-la cronològicament,
2: sí, sí.
0: Però ell decideix que no pot fer així.
3: So where are you? You're in some hotel room? You just wake up and you're in a motel room. There's the key. It feels like maybe it's just the first time you've been there, but perhaps...
0: Clar, abans deia, això ens obliga a treballar, no? Això obliga un esforç mental de l'espectador. Però és que jo crec que per això crida l'atenció que sigui un director tan popular, no? És a dir, fent un cinema que obliga tant a utilitzar el cervell, podria perfectament provocar l'efecte contrari.
1: El que passa és que Nolan el que et proposa és jugar, et fa jugar amb la pel·lícula, i això sempre és engrescador. Al final és una proposta lúdica. La clau és que ell transforma l'espectador en un agent actiu. L'espectador ha d'investigar, ha d'interpretar pistes, ha d'intentar ordenar fragments i ha de buscar la coherència final. I això és diversió, és plaer, és el gran, diguem, el gran secret, no, del cinema de Nolan. El plaer de les seves pel·lícules, a més, no ve només de conèixer la història que s'explica, l'argument, no, sinó sobretot de desxifrar l'estructura, de reconstruir el relat i d'entendre com funciona el dispositiu narratiu. Un clar exemple d'això és Memento, que és, diguem, la primera gran pel·lícula on ell articula totes aquestes qüestions i ja té un primer èxit considerable. En aquest cas, doncs, és una pel·lícula on hi ha una línia temporal que avança, hi ha una altra línia temporal que retrocedeix i la història està invertida i fragmentada. I l'espectador, el públic, ha de reconstruir què ha passat, en quin ordre ha passat i què és fiable. És a dir, ha de desgranar què és el que efectivament s'ha produït, no?, en aquella realitat o no. El protagonista pateix una amnèsia que li impedeix generar nous records. Hi ha tot un joc de posada en escena amb el color, amb el blanc i negre, és a dir, que també és un cineasta molt atractiu a nivell visual i, clar, el públic constantment ha de fer hipòtesis, ha d'anar jugant amb les expectatives, amb què pot ser que passi, per què està passant d'aquesta manera. No es tracta només de veure un personatge desorientat, el protagonista de la pel·lícula, sinó que Nolan vol que el públic se senti desorientat, et fa entrar de ple en el malestar, no?, d'aquell personatge. Per tant, es tracta d'experimentar el mateix problema, de posar-te en la mateixa situació que el protagonista de la pel·lícula, i el que va ser molt sorprenent en el seu moment és que és una pel·lícula que està construïda al revés. Cada escena acaba allà on comença l'escena anterior.
0: Clar, has mencionat un parell de coses, el fet d'estar confosos, no?, per exemple, o el fet de no saber què és real i què no és, que clar, això és cada vegada és més modern, cada vegada és més contemporani, no?, en el món en el que vivim, justament cada cop estem més confosos i cada cop costa més distingir, bueno, amb la intel·ligència artificial això ja
1: això és un altre
0: ja
1: nivell.
0: Està avançant això moltíssim, què és real i què no. Però clar, Memento, que va ser la pel·lícula que efectivament el va col·locar en el mapa definitivament, clar, és una pel·lícula que en el seu moment una pel·lícula de culte, però en aquell moment crec que ningú podia sospitar que Nolan es convertiria en director d'una gran superproducció com ho serà l'Odissea, no? És que semblen dos llocs completament diferents.
2: Sí, tens raó, però és veritat que sempre Nolan ha tingut un impacte molt, molt fort en la cinefília i en els seus espectadors. Jo, per exemple, he d'admetre que Nolan potser no és dels meus cineastes de capçalera, però les seves pel·lícules m'han plantejat reptes que han marcat moltíssim la meva cinefília. Per exemple, ara que parlàvem de Memento, recordo perfectament el debat que hi va haver al voltant d'aquesta pel·lícula. Jo que en aquella època començaves a llegir algunes crítiques i hi havia tot aquest debat sobre si era més una pel·lícula de muntatge, que seria tentador pensar-ho d'aquesta manera, o més una pel·lícula de guió, no?, com d'estructura narrativa. I va ser Memento la pel·lícula que em va ensenyar que existia, no?, això, que un cineasta podia convertir una pel·lícula això en un repte narratiu per l'espectador i obligar-te a participar, obligar-te d'alguna manera a participar en la construcció del film.
0: Ara és Inception. És la pel·lícula amb la que aconsegueix el que podríem dir que és el seu primer espectacle pel gran públic.
1: Sense cap mena de dubte. Inception aconsegueix fer un espectacle de masses. És una pel·lícula on el trencaclosques no és només temporal, sinó que també podríem dir que és ontològic. El que dèiem, és a dir, és una pel·lícula on hi ha un somni dins d'un somni, dins d'un somni, no? Fins a quatre somnis un dins de l'altre, i després tenim la realitat. I tota aquesta complexitat fa que, doncs, el que dèiem abans, dubtis en molts moments de què és real, què no ho és, quin nivell d'aquests és la realitat, quin és un somni d'algun dels individus que està somiant en aquell moment. El repte en aquest cas no és només ordenar, sinó és decidir què és real i què no ho és, i de fet al final de la pel·lícula va una mica en aquest en aquesta línia. Aquí, a mi, d'aquesta pel·lícula, que em passa una mica com a tu, Manu. Nolan probablement tampoc és dels meus cineastes de capçalera, però és un cineasta que em fascina bastant. Hi ha pel·lícules, hi ha moments, i són pel·lícules que m'ajuden molt a fer classes, per exemple, no?
2: Vull dir
1: que és un cineasta que és molt útil per explicar determinades coses, perquè és molt llaminer, i al mateix moment està clar que és un tipus que es planteja moltes coses a nivell teòric. Clar, hi ha una novetat molt important per mi a Inception, i és que abans parlàvem del gènere negre, parlàvem de com el gènere negre introdueix uns flashbacks. Aquí estem parlant ja d'un desordre temporal portat molt més al límit, però clar, Inception fa una cosa que és bastant novedosa en el seu moment, que és que quan la pel·lícula comença, tu quan comences una pel·lícula entens que allò és la realitat. Després a dintre pot haver-hi records, pot haver-hi somnis, però tu interpretes que allò és la realitat dels personatges. Clar, aquesta pel·lícula no comença amb la realitat, comença amb un somni dins d'un somni, i quan descobreixes que allò és un somni, dius, ah, val, però això és la realitat. Però és que després t'adones que allò tampoc ho és. Llavors, d'alguna manera, aquest joc que ell proposa a Inception, el que fa, això és un entrenament per l'espectador. A l'inici de la pel·lícula diu, ei, en qualsevol moment pot ser que no sàpigues on ets, et perdràs.
0: Clar, clar, això genera una expectativa.
1: Clar, això genera una expectativa que després culmina en el clímax de la pel·lícula, que fixeu-vos que tota aquesta part central de la pel·lícula dura 75 minuts. Sembla només una escena de la pel·lícula, que és aquest moment que tots estan dalt de l'avió i un comença a somiar, l'altre somia dins del somni i així successivament, no? A més, és un moment molt bonic perquè hi ha una hibridació de gèneres molt bèstia.
2: Per mi és la seqüència favorita, per mi és la millor seqüència que ha creat Nolan.
1: Estem perquè, totalment d'acord, eh?
2: Sí, perquè és d'alta complexitat, però també d'una claredat, i els mecanismes que utilitza per anar saltant
1: d'un lloc
2: a un altre. Jo sempre poso uns 7 minuts d'aquesta seqüència a classe, quan estem parlant del muntatge, de com utilitza gestos de personatges per saltar d'una fase, d'una capa a una altra, i perquè vagis entenent, és una seqüència memorable.
1: És una seqüència memorable, és una seqüència de guió i de muntatge.
0: Jo anava a dir això, el debat abans que mencionava el Manu, és que clar, la resposta és les dues coses.
2: Aquesta sí. Inception, el clímax, sí.
1: El muntatge funciona potser més a nivell d'escena, no? I l'estructura general funciona més a nivell de guió. Però en aquest cas, clar, el clímax, hi ha quatre línies temporals, la temporalitat de cada línia va a un ritme diferent, és a dir, que el que està passant en 5 minuts en una línia a l'altra pot durar 3 hores.
0: Sí, bueno, és el que mencionava abans el Manu amb Dunkerque.
1: Clar, sempre juga amb aquest desfasament de ritmes temporals i clar, i al cap i a la fi sembla que estigui dirigint quatre pel·lícules de gèneres diferents a la vegada, i de fet ell moltes vegades ha explicat que tenia moltes idees diferents i va pensar com ho puc fer per posar-les totes en una sola pel·lícula, i va dir, posaré gent que somia dins de somnis d'altres.
0: No, és que a més, com a acròbata o com a virtuós,
1: acròbata està molt bé, m'agrada molt, Toni,
0: bueno, perquè és que ara estava pensant, és que sempre busca després fer un salt encara més difícil que l'anterior, no? Perquè hem parlat de Memento, després estem parlant ara d'Inception, però és que després ve Tenet.
1: Sí.
0: I aquí l'ambició... A mi m'agrada més Inception, com a pel·lícula, però que té la intenció encara de fer el doble salt mortal.
1: Clar, aquí no es limita a alterar l'ordre del temps, sinó que recupera una mica l'efecte Memento i també el fa anar cap enrere. Alguns objectes, alguns personatges viuen en una temporalitat invertida. Mentre nosaltres avancem del passat al futur, ells avancen del futur al passat. També hi ha moments en què no tens clar exactament cap a quina direcció estan anant el temps. I aquí, en aquesta mena d'acrobàcia que tu deies ara, que cada cop ho complica tot més, el que està fent és que en el mateix pla se superposen els dos temps. És a dir, ara ja no és una qüestió de muntatge, ara ja és una qüestió de posada en escena.
2: Això és meravellós, i hi ha escenes, per exemple, de dos personatges lluitant físicament, on un està anant cap endavant i l'altre cap enrere, i hi ha coses increïbles com el fet que ell, per aquelles escenes, va obligar alguns actors, sobretot a dobles d'acció, a prendre les coreografies anant cap enrere.
0: És
2: una genialitat. A mi m'agrada molt Tenet, també, he de dir. És extremadament complexa a nivell narratiu, però d'alguna manera la seva essència em sembla molt elemental. En el sentit de més enllà de la qüestió narrativa, aquí juga amb la plasticitat de tirar la imatge cap enrere. Sí. I això em sembla preciós. De fet, vaig veure aquesta pel·lícula durant la pandèmia i em va salvar una mica durant la pandèmia perquè amb els meus fills vam descobrir una app de mòbil per gravar un vídeo i fer-lo tirar cap enrere i vam passar dies...
1: Vau fer Tenet domèstic.
2: Molt. Em va salvar la pandèmia, Tenet.
1: Aquí, ara ell ha dit una cosa molt important, que és aquesta idea dels actors han d'aprendre la coreografia de les lluites, etc. en darrere, però és que, clar, ell és molt poc amic dels efectes especials. I això és una cosa que crec que també és destacable de la seva personalitat i la seva manera de treballar, perquè ell, crec que també és a Tenet, no?, que fa que xoqui un avió contra un edifici, i era un avió de debò. És a dir, ell va provocar un veritable accident per poder-lo filmar. Vull dir que és interessant tota aquesta faceta.
0: Sí, perquè té una posada en escena molt moderna, però alhora sembla que tingui certa al·lèrgia a alguns dels elements més típics del cinema modern, que potser són el que distancien dels referents que ell té.
2: Però, per mi, ell combina molt bé aquesta qüestió més artesanal i analògica amb elements molt digitals.
1: Sí.
2: Si recordem quin és l'episodi de Batman, jo diria el que és amb Heath Ledger.
0: El segon, no?
2: Clar, sí. Que descobreixen aquest sistema digital per poder recrear la pel·lícula. El segon episodi de la saga de Batman, on Batman utilitza les ones que emeten els diferents mòbils a Gotham per crear imatges virtuals i per descobrir on està el Joker, essencialment. Sí, sí. Aleshores, jo crec que és un cineasta que té molt en ment la qüestió analògica, nostàlgica, i que també està familiaritzat i sap utilitzar bé el digital.
0: Ara estarem d'acord, per avançar també, que la més complexa de totes és Interstellar.
1: Sí, aquí presenta una concepció quàntica del temps. O sigui, aquí estem anant a qüestions científiques i hi ha molt més complexes. Aquí, de nou, ens trobem, i portat molt al límit, amb aquesta idea de el que en un lloc és una setmana, en un altre lloc té una dimensió còsmica, no? És a dir, hi ha unes diferències de pas del temps també en funció de si ets al planeta Terra, si ets en un altre planeta. L'experiència, diguem-ne, és molt diferent pels personatges. Aquí tot s'articula al voltant de la relació pare-filla. També hi ha una important idea de desdoblament dels personatges, i el que prolifera és una multiplicació de perspectives. I Albert Einstein, que és una figura important també per Oppenheimer, és una figura, no?, que d'alguna manera recorre algunes de les pel·lícules de Nolan, també és important a Interstellar perquè s'inspira en les seves teories i el que fa és demostrar o explicar què passa quan la gravetat altera el pas del temps. I el cas més famós és el planeta on una hora equival a 7 anys a la Terra.
0: Clar, és que el que és interessant és que Nolan no només juga amb el temps des d'un punt de vista narratiu, sinó que s'interessa ja també des d'un punt de vista científic, és a dir, que té un coneixement profund que està relacionat amb la realitat i amb el coneixement científic, i no en, diguéssim, la pirueta o, deia abans, l'acrobàcia que puguis fer com a narrador.
2: La qüestió científica i també la qüestió ètica i moral, no?
1: Que, sempre.
2: Què implica fer aquest viatge sabent que si arribes a tornar algun dia, potser no tornaràs a veure la gent amb la que has conviscut, no? Perquè haurà passat més temps.
1: Sí.
2: És interessant aquesta qüestió i posa en joc tot l'element emocional, sentimental del seu cinema, que analitzarem després.
1: Aquí hi ha una qüestió que em sembla interessant, i és que hi ha aquesta escena on els astronautes tornen a la nau després d'unes hores i descobreixen que pel seu company han passat més de 20 anys, i és interessant veure com Nolan té la capacitat de materialitzar en una imatge un concepte científic. No està fàcil fer això. Com expliques un concepte científic? Ell té aquesta capacitat d'explicar d'una manera molt banal i molt òbvia i molt fàcil.
2: Planera, no?
1: Per tothom, no? És a dir, no amb una pissarra i unes fórmules, no? Però explicar un determinat concepte d'una manera força simple i entenedora per tothom, doncs a través d'una imatge. Ell no parla de física, però sí que explica emocionalment què suposa que el temps no sigui igual per tothom. Això ho entén tothom.
0: Ara parlarem de les emocions també de Nolan, que és una altra característica important. Amb Interstellar també podem entendre el seu interès per adaptar l'Odissea, perquè, clar, tenen molts trets en comú. Hi ha el viatge de tornar a casa, hi ha la separació del protagonista de la seva família... És a dir, són elements... Sabem que Nolan ja havia volgut adaptar abans Troia, i que no va poder... Però, clar, s'entén una mica que sembla que l'Odissea no tingui res a veure amb moltes de les ficcions que ha fet, però sí que hi ha aquesta connexió.
2: Sí, al final aquest element d'un personatge que es retroba amb un altre, el retorn, un cert retorn a l'origen, no? Inception, origen, són temes que estan sobrevolant tota l'obra de Nolan i que penso que ell les pot explorar de nou a la seva versió de l'Odissea.
0: El gran tema, però, de les pel·lícules de Nolan és la pèrdua, no? Perquè sempre hi ha algú, normalment a l'Odissea també, sempre hi ha algú que ha perdut a algú i que necessita recuperar-lo.
1: Clar, totes aquestes pel·lícules de les quals estem parlant, tota aquesta complexitat estructural, gairebé sempre tots aquests jocs mentals tenen una arrel emocional i neixen d'un trauma. I aquest trauma està relacionat amb una pèrdua. La dificultat de viure amb una pèrdua és el gran tema del seu cinema. Gairebé totes les seves pel·lícules comencen amb una absència. Algú ha mort, algú ha desaparegut, algú ha estat oblidat, i els protagonistes, els personatges de la pel·lícula, el que fan al llarg de la pel·lícula és intentar omplir aquest buit que coneixem a l'inici. La meva sensació és que Nolan sempre està explicant la mateixa història. Ja sé que són pel·lícules molt diferents i que juguen amb els gèneres, però la meva sensació és que al final totes les pel·lícules parlen d'una persona obsessionada per recuperar allò que ha perdut. Totes, de la primera a l'última. Els seus protagonistes no són herois, no són aventurers, són gent obsessiva. És gent que no avança, que al final fa voltes. És com si estiguessin atrapats en un cercle. És a dir, que evidentment que tiren endavant, però hi ha un punt on la sensació és com de retornar en el mateix punt de sortida. I, de nou, perdoneu que torni a fer referència al gènere negre, però és que és inevitable dir que aquesta idea del personatge marcat per una pèrdua prové també d'aquesta tradició. Clar. És a dir, aquest personatge ferit, aquest personatge fet a trossos psicològicament, també prové d'aquí, i per això aquesta necessitat dels flashbacks en el gènere, de rememorar què ha passat, etc.
0: No, és que ho dèiem abans, que un dels segells de qualsevol cineasta que vol arribar al gran públic és la passió pels gèneres. Aleshores, és lògic que trobem, en aquest cas, a Noir, que hi trobem traces per aquí i per allà. Mirem un a un els protagonistes de les seves pel·lícules i examinem què han perdut i què necessiten per viure.
1: Em sembla bé.
0: Per exemple, Memento.
1: Així us podré demostrar que sempre explica el mateix. Mira, Memento, jo crec que és la pel·lícula fundacional sobre aquesta idea de pèrdua. Aquí tenim un personatge del qual abans hi hem parlat, Leonard, que ha perdut a la seva esposa, a la seva dona, i és incapaç d'acceptar la realitat de la seva mort. La seva amnèsia converteix el dol en una experiència eterna, perquè sembla que mai podrà arribar a recordar el que ha passat. I tota la pel·lícula és un mecanisme per evitar enfrontar-se a aquesta pèrdua. Clar, si anem ara a Batman Begins, no? Perquè ja hem parlat de Batman, és important reivindicar també aquesta trilogia, que és una adaptació, no?, del còmic. Tots coneixem la història de Batman,
0: sí,
1: i tots sabem...
0: Sí, també comença amb una pèrdua.
1: Clar, Bruce Wayne perd els seus pares a l'inici de la història, i és, en aquest cas, és probablement la pèrdua més explícita de tota la seva obra, i bé, sabem que Bruce Wayne construeix Batman com una resposta a aquesta absència, no només en aquesta pel·lícula, sinó en d'altres, però en aquesta pel·lícula és una qüestió fonamental. Si saltem al truc final, una pel·lícula que sempre s'associa amb la màgia, no?
0: Sí.
1: Tot i que és una pel·lícula que parla de moltes altres coses,
0: tecnologia,
1: però,
0: també.
1: Evidentment. El truc final també posa sobre la taula la rivalitat entre dos mags, i és una rivalitat que comença després d'un accident. La mort de Júlia, l'esposa, de nou una esposa que ha mort, en aquest cas d'un mag, que és Robert Angier, mort durant un número de màgia, i això desencadena una obsessió venjativa per part d'aquest personatge que durarà molts anys. A Inception, si tornem a Inception, Cobb, el protagonista, interpretat per Leonardo DiCaprio, ha perdut la seva dona. De nou, algú que ha perdut la seva dona.
0: No, la teva teoria s'aguanta perfectament.
1: Ei, ho veus? Sent una culpa tan gran, aquest personatge, que el seu subconscient recrea constantment a la seva dona, que es diu mal, i de fet, la culpa es converteix en personatge. Aquesta dona la veiem a la pel·lícula, pren forma, pren cos. Inception és una pel·lícula sobre somnis, però sobretot és una pel·lícula sobre el dol. Interstellar, si tornem també a Interstellar, aquí la pèrdua adopta una forma diferent, perquè en aquest cas Cooper no perd inicialment la seva filla, Marv, però, com deia ara el Manu, sap que podria ser que no la tornés a veure mai més. Per tant, sap que la perdrà, sap que aquesta pèrdua es produirà. I en aquest cas, el viatge espacial és una història d'anticipació de la pèrdua. La relativitat temporal converteix aquesta separació en una experiència devastadora. A més, a mi hi ha un tema que també m'interessa molt en relació a la idea de pèrdua, que és que també hem de parlar de culpabilitat, com un altre tema que apareix sovint i que, de fet, ja hem mencionat en relació a Inception.
0: Clar, la culpabilitat és el gran tema d'Oppenheimer.
1: Clar, en aquest cas és la culpa històrica. El protagonista viu perseguit per les conseqüències de la bomba atòmica i Nolan representa les seves visions, recordeu aquells flaixos, no? Sí. Que des de l'inici de la pel·lícula anem veient, que ja veus que són com unes configuracions visuals d'algun element físic, no? Una mena de xoc de molècules, alguna cosa així. Doncs totes aquestes imatges i flaixos que es van produint al llarg de la pel·lícula semblen records traumàtics. L'explosió no és només un fet històric, és una imatge que torna una vegada i una altra. És una ferida mental. Són personatges plens de ferides mentals i Oppenheimer és un altre personatge que també sent aquesta ferida. Clar, a Nolan li interessa la història, és una cosa que veiem a través d'Oppenheimer, i li interessa perquè les grans preguntes sempre són al voltant de la responsabilitat, la culpa, el temps, la identitat, la percepció, i la història és el lloc on totes aquestes qüestions adquireixen conseqüències col·lectives. Per això, Dunkerque i Oppenheimer no són una excepció dins de la seva... Dins de la
0: sí, malgrat que ho semblen, eh?
2: Sí.
0: Poden semblar-ho.
2: Sí, tenen elements en comú sobre, per exemple, Oppenheimer. Jo diria que és una pel·lícula que també fa evident l'interès de Nolan per explorar la dimensió més competitiva o confrontacional de la naturalesa humana. Això passa a Oppenheimer, però també al Truc Final, per exemple. I és evident que Nolan es mou amb comoditat en la creació d'aquestes grans rivalitats molt enèrgiques, molt memorables, però la meva opinió és que de vegades aquesta tendència a fixar el relat sobre una batalla d'egos limita una mica la abast i complexitat del retrat històric, sobretot. En el cas concret d'Oppenheimer, jo em vaig quedar força amb les ganes de que hi hagués potser una major exploració de les dimensions morals i cíviques de la creació de la bomba nuclear. És veritat que hi ha tot un joc entorn a la idea del trauma, però crec que això queda plantejat d'una manera una mica abstracta. I també, per exemple, vaig trobar a faltar que Nolan... Em va semblar que Nolan passava de puntetes per la implicació d'Oppenheimer en la dissidència política de la seva època. No? Era un home d'esquerres. I la pel·lícula ho deixa molt, molt en segon pla. Al final tinc la sensació de que tots aquests possibles matisos sociològics, psicològics de la història, que a d'altres pel·lis també passa, penso en The Dark Knight Rises, on tota la qüestió de què significa realment la rebel·lia, no?, del personatge malèfic, tot això al final queda una mica devorat per les rivalitats espectaculars que sorgeixen en aquestes pel·lícules.
0: Hem començat parlant del cinema de Christopher Nolan, definint-lo com un trencaclosques, és a dir, com una cosa com molt mental, però quan hem anat a l'arrel dels seus temes trobem molta emoció. De fet, a més són emocions universals, com deia la Glòria, no?, les dificultats per acceptar una pèrdua. Potser aquest és un factor important que expliqui el fet que sigui un cineasta que arriba a un públic tan gran.
2: Sí, jo crec que sobretot és interessant preguntar-se per la relació de Christopher Nolan tant amb el món de les idees com amb el de les emocions. I aquí també pot ser útil pensar en els grans referents cinematogràfics de Nolan, que per mi són Alfred Hitchcock i Stanley Kubrick. Tenim aquests dos monstres del cinema que eren cineastes extremadament perfeccionistes, com Nolan, i que feien un cinema molt conceptual. Només cal pensar, per exemple, en el Monolit de 2001, Una odissea de l'espai, o, per exemple, en Els ocells i les finestres indiscretes de Hitchcock, no?, que funcionaven sempre com emblemes de terror subconscients. Però, en paral·lel a aquesta dimensió, podríem dir intel·lectual o conceptual, tant Hitchcock com Kubrick eren cineastes també capaços d'emocionar profundament l'espectador. té Nolan aquesta capacitat d'emocionar-nos? Jo, a nivell personal, tinc certs dubtes, no? A vegades em sembla que cau en una certa carrincloneria, sobretot en els diàlegs. Per exemple, Inception, que a mi em sembla una pel·lícula molt, molt interessant a nivell estructural, i també molt interessant com està rellegint, d'alguna manera, l'imaginari de Vertigo, d'Alfred Hitchcock, em sembla que quan ha d'anar al matís a estudiar la relació del personatge de DiCaprio amb la seva dona morta, interpretada per Marion Cotillard, les coses no acaben de fluir. Tinc algun record, de fet, una escena que sempre poso a classe, que utilitzo per estudiar el muntatge, al final acabem parlant més sobre si unes línies de diàleg en què el DiCaprio li diu amb ella, ostres, que no sóc capaç de recordar-te per tota la teva perfecció, per tota la teva imperfecció, em sembla un diàleg molt pobre, sincerament. I aleshores tinc aquesta impressió que ell té una capacitat molt clara de plantejar grans estructures, fins i tot treure molt potencial a qüestions mítiques, a Inception, en el fons, ella també està remetent-nos als mites d'Orfeu i Eurídice i el laberint de Creta. Però després, a l'hora de treballar amb finura la qüestió sentimental, emocional, a mi em falla una mica.
0: Ho trobes pobre o ho trobes cursi?
2: Les dues... És que per mi
0: són sinònims.
2: Sí, lo cursi és una mica pobre. No és gens fàcil escriure una bona escena d'amor.
1: Jo crec que t'emociona més amb l'estructura o t'emociona més amb la proposta que et fa que no pas amb l'escena concreta, amb la frase concreta que efectivament...
2: De fet, a mi em passa una qüestió similar amb el final d'Interstellar.
0: T'ho anava a preguntar. A Interstellar també?
2: Clar, que passa sobretot en aquella escena que passa en aquell espai o no espai que es multiplica sobre si mateix, és com un rizoma, i que podria remetre a l'habitació blanca del final de 2001, una odissea de l'espai. Quan el personatge arriba a aquell espai, em sembla superinteressant, però com ho resol després dramàticament en la trobada del personatge de Matthew McConaughey amb la seva filla, em torna a semblar una mica cursi.
0: També perquè és molt explícit, eh? És que potser justament és explícit a l'hora de... és a dir, Matthew McConaughey mateix en aquella escena explicita molt amb la interpretació l'emoció. Potser el fet de ser tan explícit o que pugui tenir aquest punt potser més melodramàtic, cursi, potser això és un factor important que expliqui que sigui un cineasta que arriba a un públic tan gran, malgrat que les pel·lícules siguin tan complexes i exigents.
1: Jo crec que la resposta està en tot el que hem parlat. Memento, Inception, Interstellar, Oppenheimer, totes aquestes pel·lícules parteixen d'aquest mateix nucli emocional. I això és el que fa que darrere de la seva fama de cineasta cerebral, com deia abans el Manu, les seves pel·lícules siguin sovint molt més emotives del que sembla a primera vista i puntualment podria estar d'acord que rinclones en algunes escenes o en alguns diàlegs. Però per mi, és a dir, jo amb el que em quedo és que Nolan té la capacitat d'expressar les emocions d'una manera que no és convencional. I a mi això és el que més m'agrada, és el que m'atrapa finalment. Ell converteix les emocions en estructures, la culpa es converteix en un fantasma, a Inception, el dol es converteix en amnèsia, a Memento, la separació es converteix en relativitat temporal, a Interstellar, o bé la responsabilitat moral es converteix en visions apocalíptiques, a Oppenheimer. Jo crec que és més bo generant imatges, tot i que de vegades també són molt grandiloquents, no? Perquè fa sempre aquest cinema tan èpic amb aquesta música que de vegades, jo encara recordo Dunkerque, el fenomen, o sigui, la banda de so a una trepidància brutal, que era una mica excessiu. Però jo crec que ell té aquesta capacitat de generar aquestes estructures molt relacionades amb l'emoció principal del personatge, amb el trauma, amb la culpa, amb tot això que hem parlat, i ho converteix en un laberint per l'espectador. I és un laberint que no només és estructural, sinó que també és emocional. Hi ha una anècdota molt significativa en aquest sentit, que és que quan preparava Inception, Nolan va explicar que una de les primeres coses que va imaginar no va ser ni la trama, ni els personatges, ni la culpabilitat de cop, sinó la idea d'un arquitecte que construïa mons impossibles. I d'aquí ve el personatge aquest d'Ariadne, que es diu així perquè en la mitologia grega Ariadne és qui dona a Teseu el fil per sortir del laberint del Minotaure, i aquesta dona construeix laberints mentals dins de la pel·lícula. I això és el que fa Nolan amb l'espectador, és el que ell et proposa.
2: M'encanta aquesta idea de pensar Nolan com un arquitecte.
1: Sí, per mi és un arquitecte.
0: Constructor de laberints.
1: Sí, per mi és un arquitecte. I jo crec que, i amb això estic totalment d'acord amb tu, Manu, crec que és un dels grans cineastes del control, juntament amb Hitchcock, Kubrick i afegiria Spielberg, perquè són cineastes que tenen la capacitat de controlar plenament l'espectador, de jugar amb les seves emocions. Són molt conscients de la dimensió espectatorial de les pel·lícules.
0: Potser aquesta última característica, ser conscient de la percepció de l'espectador, és el darrer element que explica com aconsegueix atrapar tanta gent i que sigui un cineasta tan popular. El que és segur és que amb els anys s'ha convertit en el director preferit de molts i que l'Odissea serà el gran esdeveniment cinematogràfic de l'any.
2: Molt probablement. De fet, al capdavall, com apuntaves a la presentació de la secció, Barbenheimer segurament va ser l'últim gran fenomen del cinema popular. A veure què passa amb l'Odissea.
0: És una llàstima que no en podrem parlar quan s'estreni, perquè, clar, avui és l'últim programa de la temporada i l'Odissea s'estrena el 17 de juliol, però crec que hem fet una prèvia molt interessant. Anirem a veure l'Odissea molt
1: preparats. L'anirem a veure.
2: I tant.
0: Doncs moltes gràcies, Glòria i Manu. Espero que passeu un molt bon estiu.
2: Igualment,
1: bon
2: Toni.
1: Bon estiu.
0: I aquí acabem la temporada de La Finestra Indiscreta. Deixeu-me que agraeixi a tot l'equip que fa possible aquest programa. Al Manu Iáñez, a la Glòria Salvador Corretger, per suposat, i a tots els nostres col·laboradors, el Tarik Porter, la Marta Ferrer, el Joan Enric Barceló, la Marina Porres, la Mònica Planes, l'Ofelia Carbonell, el Joan Pàmies i l'Albert Galera. De veritat que obrir la finestra amb vosaltres és un plaer, tant pel vostre coneixement com per la vostra qualitat humana. També agrair la feinada de l'Helena Miquel a la producció i al Joan Arroyo al control de so, fent les coses fàcils sempre, i a la direcció d'aquesta casa per la confiança i, per suposat, a vosaltres, els oients, gràcies per la confiança que ens feu cada setmana i per compartir amb nosaltres la passió i la il·lusió pel cinema. Espero que passeu un molt bon estiu i ens veiem a les sales de cinema.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Oriol Pujador. Continua fora de control l'incendi que s'ha declarat aquest divendres a la Bisbal d'Empordà i que ha entrat al Parc Natural de les Gavarres. Les flames afecten una superfície de 2.300 hectàrees. Els veïns de 7 municipis de la zona estan confinats i algun dels focus secundaris de l'incendi ha arribat a tocar alguna casa en una zona d'urbanitzacions de Calonge. Els bombers demanen als ciutadans que mantinguin la calma i que segueixin l'ordre de confinament. David Borrell és cap dels bombers.
2: Hi ha hagut un focus secundari que ha impactat a l'urbanització. Estem treballant-hi, però hi ha molts nervis. L'impacte, diguéssim, fort ja ha passat, però és fàcil que allò es vagi sostenint, diguéssim, en diversos moments de la nit.
1: Els Mossos han detingut un home per ser el causant del foc. L'arrestat treballava amb una radial, canviant uns rètols a la carretera, malgrat que, amb el pla Alfa nivell 3, aquesta activitat queda prohibida. Se sospita que una guspira de la màquina ha generat el foc. L'home ha de passar al llarg de les pròximes hores a disposició judicial. Més qüestions en format breu, però vinculades encara a l'incendi. Salvador Illa ha cancel·lat la seva agenda per aquest dissabte i es desplaçarà al centre de comandament de l'incendi al Baix Empordà. El cap de l'executiu es traslladarà a primera hora fins a la Bisbal d'Empordà, on es reunirà amb membres de l'operatiu i amb les autoritats locals. Després té previst atendre també els mitjans de comunicació, en principi cap a les 10 del matí. A través de les xarxes socials, Illa ha demanat màxima precaució i ha posat en valor les feines dels equips d'emergència, entre les quals hi ha, a petició del mateix president, 200 efectius de l'UME i 60 vehicles de l'exèrcit espanyol. Més coses, almenys 6 persones han mort aquest divendres en diversos atacs russos al nord i al sud-est d'Ucraïna. El bombardeig més greu ha tingut lloc al centre de la ciutat de Sumy, prop de la frontera amb Rússia, on una bomba ha causat almenys 4 morts, entre elles una nena de 5 anys i 27 ferits. Segons les autoritats ucraïneses, l'impacte ha afectat una zona d'edificis residencials i comerços. Entre els ferits hi ha un menor també de 13 anys que està en estat greu. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha difós imatges dels danys i ha reclamat als aliats de Kiev que augmentin la pressió sobre Moscou per posar fi a aquests atacs. A Veneçuela, les autoritats han elevat a 2.645 el nombre de persones mortes pel doble terratrèmol el dia de Sant Joan. D'aquestes víctimes, 32 són de nacionalitat espanyola, segons ha informat també el Ministeri d'Exteriors. El govern espanyol també ha dit que encara hi ha 142 ciutadans desapareguts i 11 que estan sota la runa. Mentrestant, el principal dipòsit de cadàvers de la Guaira, la zona més colpida per aquests terratrèmols, revela la magnitud del que està sent aquesta tragèdia. Allà una veïna ha denunciat als micròfons de Catalunya Ràdio la mala gestió que està fent de la tragèdia.